0: Jo, a veure, sorprendre, són coses que potser les intueixes, però amb aquesta magnitud i aquesta contundència, sí, en tot cas, sí, sí.
1: Queden dos anys, sí, és... encara, vull dir que...
0: Sí, sí, sí, exacte, vull dir, és una lectura que s'ha de fer del moment. O sigui, el que està representant és el moment i que és realment, m'imagino que s'han fet prèvia a la votació dels decrets, el qual que si s'haguessin encara fet després, doncs no sé si s'hagués notat encara algun tipus de variació després del posicionament de Junts, però al moment crec que és una fotografia prou clarificadora. Però d'aquesta força que agafa Aliança Catalana, que alguns insisteixen que no és veritat o que no la volen veure, i a veure com acaba, però en tot cas, ara per ara és així.
1: Perdona, només aquesta?
0: Sí,
1: i
0: no,
1: Vox. I Vox, eh? I Vox, eh? Que Vox que fa rebaixar el PP...
0: Exacte.
1: I que puja ell.
0: I després que aquí hi ha un partit que està perdent vots que se li van en diverses direccions, que és el PSC. O sigui, el PSC abans havia acumulat vots que li venien de molts llocs i ara sembla doncs, que han perd una mica que li van a tot arreu, perquè també, clar, la davallada del PSC també és notable. Mm. Per tant...
1: I la patacada de Junts...
0: Però aquesta potser ens esperàvem una miqueta més, no?
1: Sí.
0: Això és més esperable.
1: Hi ha un altre element que em sembla que és molt important, i és que, és a dir, hi ha un element cabdal que sembla menor, però no ho és, i és que es confirma, segons aquesta enquesta, sempre es confirma una teoria, que és que l'independentista està adormit, però està... Estem parlant de que pujaria 4 escons més de la majoria absoluta, eh? Si sumem, repeteixo, Aliança Catalana, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP. Si sumes això...
2: Que jo parlo de memòria, però diria que els 72 que has sumat abans, si no t'has equivocat al sumar, jo crec que és el màxim que ha tingut a l'independentisme, que devia ser a l'època de Junts pel Sí més la CUP. Ara parlo molt de memòria. Sí. Molt de memòria, però dir que de 72 no s'ha passat, i em sembla... O sigui, que l'independentisme no estava mort, sinó que estava de parranda, jo crec que fa dies que ho sabem. Però que torni a tenir una xifra tan elevada d'escons, em sorprèn. La resta de resultats no em sorpresen especialment. Home, que tinguis el partit de govern, a les palanques del govern, a la projecció d'imatge del president Illa, que a més tinguis l'Ajuntament del mateix color, que tinguis el govern d'Espanya del mateix color, la Diputació tot del mateix color, i tot el nou sistema de finançament, que ja veurem si arriba, tot plegat, teòricament alineat, i baixis de 42, crec, a 30 que has dit, home, no ho sé, jo si estigués a Palau molt content no estaria, i evidentment tot el tema Junts, potser és, no sé si és molt cruel dir la crònica d'una mort anunciada. També és veritat que hi ha dos elements damunt la taula que s'han d'aclarir. Sí. Un, el retorn de Puigdemont, i l'altre, aquesta mena de retorn a la convergència de sempre, entre cometes, a la convergència dels empresaris, o almenys que estigui clar de quin peu calça políticament, que ha sigut aquesta mena de cop de puny damunt la taula del tema de l'habitatge, que hem de veure quines conseqüències té, i si té més conseqüències de rebuig social o té més conseqüències d'apreciació econòmica, per entendre'ns, però, vaja, és una xifra demolidora. I llavors, Esquerra, que en el seu moment... em sembla que has dit 3 més, oi? Estaven 20 i pujaria 23.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Perdona que no tinc res apuntat, parlo de memòries, que la memòria és tan xurro. Doncs, clar, Esquerra arriba un moment, el 3 d'agost o el 8 d'agost, d'ara fa 2 estius, que es plantegen si fan Illa president o no fan Illa president. I va sortir que fer Illa president pels pèls, aparentment per una reflexió política que devia tenir moltes arestes, una de les quals se suposava que era fotre mica a Junts, que em va treure 30 llargs, i perquè en aquell moment també Esquerra estava molt malament internament, lideratges qüestionats, tot el tema dels cartells, tota la porqueria que anava arrossegant, i dius, ostres, el partit s'ha recomposat, perquè més o menys s'ha recomposat al marge del senyor amic de Madrid, com es diu, el Rufián, que va fent de les seves, però el partit és un partit que té una sola veu, i un president que parla clar, i una línia més o menys a seguir, i a mi em sorprèn que Esquerra pugi només de 20 a 23.
1: Permeta, que tornem a la puja, però queda un detall de l'enquesta. Aliança pesca 280.000 votants, en diu el de Planell, que venen de la dreta, junts al PP i Vox, però també 120.000 de l'esquerra, d'Esquerra Republicana i del PSC. O sigui, aquí ho arreplega tot. Un moment, sisplau, que tinc en línia, i vull agrair-li molt aquestes hores de la matinada. Tenim en línia a Mariano Barrientos, que és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Professor Barrientos, moltes gràcies i perdoni l'atracament a les 2:09 de la matinada. Bona nit.
3: Oh, bona nit, un plaer.
1: Molt bé. Està seguint, suposo, el que està passant en aquests moments a Catalunya, no?
3: Sí, clar. La meva idea era només aquests fenòmens i episodis poder-los estudiar a través de llibres i tal, però no haver-los de viure en el present, però sí, ens ha tocat aquesta generació, que hi farem.
1: Des d'un punt de vista... Vostè hi veu risc de mini-huracà o no, ara?
3: No, això és un tema de conceptes. Afortunadament, un dels aspectes als que podem estar tranquils és que aquest episodi concret en cap moment, en cap cas, formaria un petit huracà mediterrani com podria ser la seva definició convencional, perquè no hi ha unes baixes pressions ni hi ha un cicló establert, com va ser el cas del 2003, del cicló Daniel. Allò sí que es va convertir en un huracà mediterrani, en un medicà, i va generar l'episodi que va generar i van acabar morint 11.000 persones. Perquè així que ho va ser. Però en aquest cas no. En aquest cas és un fenomen dels que tradicionalment a Catalunya se'n coneixen moltíssims casos, perquè és una llevantada molt forta, però és una llevantada. Res més que això. Ja han de fer pressions altes. O sigui, no compleix com perquè s'arribi a produir un petit huracà mediterrani. Ara, això sí, la situació sí que és problemàtica, i per això les autoritats han respost amb aquesta prevenció perquè la població pogués estar preparada, previnguda i evitar danys innecessaris, sobretot danys personals. Sí que el que crida més l'atenció és el tenir la temperatura de l'aigua del mar en aquests nivells rècord absolut de temperatura tan alta, la possibilitat de que fos un sistema convectiu que es anés alimentant de forma molt ràpida i amb molta força i arribés a crear fins i tot una certa vorticitat. Aquesta vorticitat, aquesta capacitat de girar sobre si mateix, el fa perillós perquè llavors en una àrea determinada pot quedar estacionari durant moltes hores, no dic ja que pogués estar dies, un, dos, tres dies seguits en una mateixa zona, alimentant-se amb els mateixos vents de llevant, no moure's d'un lloc, que a més això el relleu ho facilita, i que llavors es produís una precipitació en una àrea sempre la mateixa durant tantes hores que els sistemes fluvials i les infraestructures no aguantessin. Uh-huh. Aquesta vorticitat, aquest efecte de que en superfície dona la sensació que gira sobre si mateix, això pot haver mogut a pensar que es comporta com un huracà, i perquè la gent tingués aquesta assimilació d'idees, l'han dit això, petit huracà, o... En fi, té un comportament en superfície que ho pot semblar. Però tranquils, perquè no hi ha un cicló. Evidentment, ara no estaríem parlant així col·loquialment, tranquil·lament, si haguéssim tingut un huracà, un huracà mediterrani al damunt. No estaríem ara, ni de lluny, parlant amb aquesta tranquil·litat. La cosa estaria molt més greu.
1: Però aquesta tarda, en roda de premsa, el govern alertava del risc d'això que han anomenat medicà o alguna cosa. D'això res de res tampoc, o sí?
3: Es podia arribar a formar un sistema que tingués aquest comportament, i el perill era que quedés aquesta vorticitat, quedés estacionària, doncs, per exemple, com ha succeït durant bastantes hores, entre la costa central catalana, entre Tarragona i l'Alt Maresme. Hi havia aquest perill que quedés allà fixat durant molta estona i que agafés un moviment ciclònic molt ràpid, una vorticitat, que llavors fes que la pluja es mantingués durant moltes hores fixa. Però com hem vist, el fenomen anava donant aiguats forts, però els anava variant d'ubicació. Això és el que permet mínimament que fer que els efectes no siguin tan problemàtics, com en altres episodis que en època històrica sí que hem tingut, i que sí que han sigut greus.
1: Ara ja no hi ha aquest perill de vorticitat que diu?
3: Jo no he estat fent un seguiment a nivell atmosfèric, no és la meva feina, ni sóc meteoròleg, ni ganes, perquè pobres, a tenir una feinada. Però clar, aviam, els factors, com els seguim tenint, perquè de fet no ha calgut ni una dana, no ha calgut una gran borrasca, no ens cal res a la Mediterrània, entre el relleu que tenim i les condicions que ens està deixant el canvi climàtic, és suficient. És suficient. Amb la temperatura de l'aigua del mar, oi que no haurà variat en aquests dos o tres dies? No haurà variat. La tenim altíssima. L'aportació de vapor d'aigua a l'atmosfera és molt forta, perquè precisament hem estat dos mesos amb una sequera molt important. Em sembla que ahir o avui mateix la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estava decretant ja sequera, perquè el sistema del Segre estava estant malament. Llavors, amb aquesta càrrega que tenia d'humitat l'atmosfera i aquestes temperatures tan anòmales que té l'aigua del mar, doncs en qualsevol moment es pot crear un sistema convectiu o aprofitar un que ja està existent com el que tenim ara i pot arribar a reactivar-se. Si no hi ha un moviment general, perquè no el tenim, un moviment que mogués aquest sistema mar endins o cap a una altra regió on s'empobrís aquesta alimentació, com segueix a la nostra costa i es va realimentant, llavors podria ser que es reactivés. Perquè, insisteixo, els factors els seguim tenint. No ha canviat res.
1: Sí, el que hem
3: aquest és el problema del mar Mediterrani. És petit i té aquests factors o vicis allà permanents.
1: Per tant, el que hem d'anar esperant, professor Barrientos, és bàsicament pluges torrencials, no? Estem parlant de que el problema és això que estem veient avui, que és que no para de ploure i si para torna a venir i que va caient aigua per la mort de Déu. I el problema és si està preparat el país per assumir tanta aigua, tant en zones urbanes com en zones, rurals.
3: Exacte. És això, perquè si derivés o s'accentués cap a un comportament ciclònic fort, llavors el que hauríem d'afegir-hi a aquestes pluges torrencials és un efecte de vent molt fort a nivell local, que llavors sí que faria que les condicions fossin ja dramàtiques. Per això dic que ja no estaríem aquí parlant tan tranquils si la pluja s'hagués mantingut o anat a més amb vents de 150-200 km per hora afegits a aquest episodi, llavors sí que ja estaríem ara en una situació molt delicada. Però si es manté només amb pluja i va caient amb ruixats molt forts, relativament dispersos, dintre del mateix sistema, però que es van distribuint mínimament d'una petita conca a una altra, llavors ja es tracta només de mantenir la població informada i alertada de que la situació és delicada i després anar vigilant els sistemes fluvials i tenir un mínim seny. Però bueno, per això les autoritats ja ens han previngut amb temps. I qui no vulgui estar informat d'això, doncs, bueno, ja, què hi farem? Perquè víctimes sempre, al final, sembla que sembla inevitable que n'hi hagin. Però, en principi, el país i les autoritats han respost de forma adequada. Però jo insisteixo, llevantades com aquesta, és que n'hem tingut en altres èpoques i tal com estem, en tindrem moltes més. El que es tracta ja és de normalitzar aquesta situació. Em sap molt de greu, però de la mateixa manera que a la petita edat del gel, la gent, per cultura pròpia, per autoconeixement, doncs això ho tenien molt interioritzat, el que és una llevantada molt forta, perquè els pobres les havien de patir, doncs actualment, després d'un segle XX bastant tranquil, doncs si ara amb el canvi climàtic ens toca tenir-ne més, doncs ho sento, toca normalitzar aquestes situacions.
1: Hi ha gent...
3: No treure'n l'alerta ni la precaució, però interioritzar-ho com un fenomen propi de la nostra societat o de la nostra època i portar-ho el millor possible.
1: Hi ha gent que encara nega el canvi climàtic, professor?
3: Ja, però què hi farem? Sí, també altres, no sé, es poden negar moltes coses, moltes realitats i evidències. I fins i tot hi ha gent que crea realitats o evidències i les segueix i no tenen cap sustentació científica. Però clar, si ens passem ja els últims 4, 6, 8 anys amb rècords continus, això, clar, jo no soc meteoròleg, soc climatòleg. Com a climatòleg, que contínuament cada any hi hagi rècords nous de temperatures, temperatura de l'aigua, a l'Observatori Fabra trencant els seus rècords de la sèrie de 120 anys. Això no és normal. No. El clima, la seva definició és que vagi fluctuant, però no que ens porti a una tendència contínua a un empitjorament d'algunes de les variables.
1: I cap on anem?
3: Si això no es vol veure, ja. Bueno, doncs fins que no hi hagi un reequilibri, anem a un escalfament general del planeta per mecanismes que tant pot ser naturals com també l'efecte antròpic de la crema de combustibles fòssils, val? Anem a un escalfament, acceptem-ho i donem-ho ja per sabut o per, en fi, per admès. Ara, el problema és que en algunes regions on el clima ja de per si és problemàtic, la Mediterrània ho és, per un munt de factors geogràfics que tenim, el que no podem és pretendre que tot seguirà com el segle XX. No, ho sento. Yeah. Jo estudio les societats quan pateixen un canvi d'aquestos en època històrica i precisament la reacció que estem tenint és la mateixa, no acceptar-ho. I la pobra gent s'anaven pel pedregar pensant no, demà ja canviarà, demà canviarà. Doncs no, fills, no, ens anem aquí a una crisi de nassos i jo ho veig, clar, sóc l'espectador, que lamentablement ja ho puc explicar-los amb ells. Avui en dia que tenim tots els medis científics, ostres, doncs ja el que podríem fer és dir, acceptem-ho, estem en una regió de les més poc afavorides amb aquestes situacions de transició o de canvi climàtic, doncs vinga, moguem una mica la mentalitat, la cultura, la forma de veure les coses, acceptem que algunes configuracions que trobàvem còmodes i molt eficients al segle XX potser ja no funcionaran així i que haurem de patir més per algunes coses i abans no hi patíem, en fi, un canvi de cultura. I amb això, un cop reajustada aquesta cultura i percepció dels fenòmens, podrem anar fent i normalitzar-ho. Carai, el clima equatorial normalitzen que cada tarda els hi cau una santa tempesta. Bueno, en canvi tenen un matí i un migdia fantàstics. I normalitzen que cada tarda tenen una gran tempesta. Bueno, doncs a la Mediterrània haurem d'acceptar que els fenòmens que abans passaven cada 40 anys, ara els podem tenir cada 2 anys. Carai, alguns alcaldes del Montsià ho diuen ben clar. Diuen sí. És que això abans, és que la gent gran nostra, tot això sí que ho coneixien, però no cada any. I estan ja gairebé avorrits, oi? Pues, em temo que el que hem de fer és canviar nosaltres l'actitud.
1: Clar, i aquí, professor, hi ha una cosa que parlava del reequilibri. I com l'hem de fer, aquest reequilibri?
3: No, l'atmosfera, i tant que es reequilibrarà. Arribarà un moment que ja l'escalfament el tindrà compensat amb mecanismes interns, per exemple, alliberant energia amb grans pluges torrencials. Sí, el reequilibri serà que en lloc d'un gran aiguat cada 20 anys, o cada 40 anys, perquè el segle XX ha sigut amb això molt bonancible, doncs en tinguem un cada 2 anys. Això serà un reequilibri. I un cop això estigui estabilitzat, el que li queda a la societat és dir, accepto això o recullo els trastos i emigro. Si trobem una forma de conviure-hi, fantàstic, ens podem quedar aquí i seguir gaudint del nostre país, però amb aquestes condicions noves. I durant aquestes transicions pot ser tota una generació que necessiti fer aquest exercici d'adaptació. Però, clar, lluitar contra el canvi climàtic, ja les grans institucions internacionals ja promouen polítiques per minorar o aturar el canvi climàtic, però mentrestant també ens hi hem d'adaptar.
1: Perquè això és...
3: Jo vull veure-ho de forma optimista, no hi ha problema. Ostres, és que canvis climàtics, i molt més greus que aquest, l'home els ha viscut des de sempre, i solucions s'anaven trobant.
1: Però ens haurem d'acostumar a què, per exemple? Aquestes pluges, d'acord, però, ja. Per exemple, canviarà amb el pas dels anys, canviarà l'alimentació. Ara, per exemple, hem vist coses que eren impensables que poguessin passar. Per exemple, veiem que hi ha vinyes, per exemple, ja a la Cerdanya, cosa que fa uns anys semblava impossible. Ens haurem de aquests canvis, i això significarà un canvi, no només, és a dir, a la manera de menjar, a la manera de viure.
3: Sí, totalment. I quin problema hi ha?
1: No, acostumar-nos, és clar.
3: Ens toca fer canvis de xip cultural, val? Però ho sento molt, el melancòlic que vulgui seguir vivint al segle XX, doncs a lo millor li toca fer una experiència de cap de setmana, agafar les maletes i fer 2.000 quilòmetres cap al nord i anar-se'n cap de setmana, als fiordos noruecs, i després que torni. Ja està. Però és que això En altres èpoques s'ha anat vivint així. Quan va entrar la petita del gel, la gent també es va sentir en xoc, van patir impactes, però bé, van començar a donar-hi voltes i tot el seu procés durant el Renaixement i la Il·lustració va ser crear mecanismes científics i tecnològics per vèncer aquestes condicionants de la natura. I, en certa manera, la societat actual és fruit d'aquella lluita contra les adversitats de la natura. Van aconseguir-ho, però a canvi van destarotar l'atmosfera perquè van inventar, doncs, les màquines de

0: L'Hospitalet de l'Infant sona a cada racó. Els dies 10 i 11 d'octubre torna el Vermut Live Music a l'Hospitalet de l'Infant. Música en directe i gastronomia local per a gaudir d'un cap de setmana únic. T'ho perdràs. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
1: Viu al final de gira de Figaflowers al CalçoFest 2026. El 21 de novembre torna el CalçoFest de Valls. Activitats per tota la família, calçotada popular i els grups més top de l'escena catalana. Encara no tens la teva entrada? Entra ara a calçofest.cat i no et quedis sense. RAC 105, emissora oficial del CalçoFest.
2: Clarament el que s'està produint és un increment de freqüències. Llavors, això, dins el que cap, és relativament raonable. Les temperatures sí que estan presentant escenaris nous, però aquests episodis de precipitació no són res diferent i encara són bastant moderats respecte a tot el ventall de casuística que tenim els últims 750 anys a Catalunya. O sigui, és el que jo monitoritzo. I, per sort, encara estem dintre d'uns llindars raonables. El que canvia és la freqüència. Llavors, es tracta de crear un país resilient, resistent a aquest tipus d'episodis, perquè si abans es donaven cada 40 anys i ara se'n poden donar un cada 2 anys o 3, evidentment les infraestructures i el propi comportament de la gent i les activitats han de tenir en compte la presència d'aquest fenomen d'una forma ja gairebé rutinària, mentre que abans era només una cosa veritablement extraordinària. Per això, a vegades el llenguatge, segons quins termes s'utilitzen, estàs cremant cartutxos i parlar d'aquest episodi com una cosa excepcional, per qui té 20 o 30 anys de dades a mà, doncs sí que és excepcional. Quan en tens 750, doncs, en fi, et reculls i te'n vas a dormir i dius, bueno, pues, una llevantada més, perquè n'hi ha hagut d'aquestes. En el nostre repositori tenim 12.000 episodis. I aquest és que no apareixeria en cap rànquing, però ni de lluny. Com el cas de la Dana, del 2024. Sap molt de greu, però ara estem enllestint un treball per enviar-lo, evidentment, fora, a una revista internacional, perquè aquí no se'ns fa gaire...
3: Ah, no?
2: Gaire cas. No. Pues aquest episodi de la Dana de València del 2024 està en el rànquing de capacitat destructiva, està al número 23. Dels 250 episodis majors que tenim catalogats, és el número 23. O sigui, dels greus, és un de tants. O diguem-ne que n'hi ha hagut 22 de més greus.
4: Déu-n'hi-do.
5: Doncs...
4: Perdó, greus en conseqüències o greus en xifres del fenomen climatològic? O sigui, greus en morts i destrosses o greus en xifres d'aigua?
2: No, en temes de quantitat, bueno, el que importa són els efectes, no? A la societat el que li importa són els danys. Llavors tenim dos índexs en paral·lel, un índex sobre la capacitat destructiva en infraestructures i un índex sobre la capacitat d'afectació humana en víctimes mortals. En víctimes mortals sí que és el número 1, per la concentració de víctimes que hi va haver en unes barriades, unes poblacions molt concretes, però a nivell estructural... n'hi ha hagut de molt més greus. Que llavors, això sí, si projectem un episodi d'aquestos de la història recent, molt destructiu, i ara el projectem a una societat amb 8-10 milions d'habitants, amb una densitat i unes activitats en el territori molt denses, doncs la projecció de víctimes seria notable. Però bueno, també no ens hem d'espantar. L'aiguat de Santa Tecla, que la major part de la gent ja no ho recorda, només faltaria, en 3 hores d'aiguat va matar 575 persones. En 3 hores.
4: Déu-n'hi-do.
2: I avui mateix, és que em feia gràcia, perquè estic ara buidant el calaix de sastre del Baró de Maldà, un dietarista fabulós, amb 25.000 pàgines de recordatori, de oi, coses... Estava precisament aquest personatge parlant, fent comentaris climàtics del seu període de diguem-ne, de treball actiu. Entre 1760 i 1810, a ell li va tocar viure una anomalia climàtica d'aquest tipus, de molta freqüència dels episodis greus, perquè també van tenir un parell de fenòmens del Niño molt, molt forts, de molta intensitat, com el que estem patint ara. I el Baró de Maldà ja ho diu. Diu, noi... Abans era molt estrany que hi haguessin grans temporals a la tardor i a l'hivern amb grans tempestes elèctriques. Això era més propi de l'estiu, de la primavera. Però des d'uns anys cap aquí les estacions s'han desordenat, res té el seu ordre natural i què hem de fer? Doncs, bueno, aguantar, perquè serà la voluntat divina.

0: vida i haurem de pagar els nostres pecats i ja està. I toca aguantar-ho. O sigui, al final l'home normalitza aquest tipus de situacions, les va normalitzar. I just quan estàvem això, doncs, he vist que aquesta tarda s'organitzava una part més severa d'aquesta llevantada, que per sort durarà 2-3 dies i no tindrà més. A mi m'esgarrifaria més episodis com la riuada grossa, perquè van ser 12 dies de llevantada. 12, no 2 o 3. 12 dies. Aquest sí que seria greu i llavors sí que em preocuparia molt. O el de 1853, que van ser 10 dies d'entrada de xaloc, perquè va arribar fins al Pirineu, que és on m'he anat a viure jo, no m'interessa. Però mentre una llevantada duri 2, 3, 4 dies, provoca danys, estralls, però és un fenomen dintre dels patrons de la típica llevantada que tenim a la nostra terra.
1: Per tant, això vol dir que ens anem amb... que és igual, posem-li el nom que vulguem, però que els estius seran més extrems i els hiverns exactament igual, i que, a més, això de la tardor i això de la primavera el podem gairebé eliminar.
0: Sí. A nivell meteorològic, la successió d'estacions ja li costa molt que es compleixi. El que ja són glopades o episodis sincopats de freds i calors, perquè les masses d'aire que es mouen són sur-nord, nord-sur. Tenim això, entrades d'aire fred, entrades d'aire calent. Que haurem de canviar el nom i lo de les estacions, doncs, bueno, els nens que puguin anar a algun museu o experimentar-ho, ja que tenim climatització i llavors també una adaptació general a la pujada constant de temperatures. Lo de climatitzar les escoles em sembla que és un esglaó bàsic que s'haurà de tenir ja quan més aviat millor, perquè això no té marxa enrere.
1: Sí, però per exemple, menjarem diferent. Segur?
0: Sí, cap problema. Cap problema.
1: No, no sé què podrem menjar millor o menjar millor. Per, és a dir, per entendre'ns, hi haurà una època quan les sequeres seran extremes, perquè ens entenguem, anirem cap aquí. Sí. I clar, ens haurem d'adaptar també des d'un punt de vista d'alimentació, d'hàbits, és a dir, no pot ser que caiguin quatre gotes, avui ha plogut molt més que quatre gotes, i moltes dels clavegarams de ciutats i pobles de Catalunya no ho resisteixen, vol dir, això ho haurem de millorar, és a dir, el que deia de l'aire condicionat a les escoles és una altra evidència.
0: Redimensionar totes les xarxes de clavegaram, de drenatge, totes, redimensionar-les, fer el que ha fet Barcelona Ciutat, que està molt bé, que és la creació de dipòsits pluvials, intentar regular aquests pics de pluja torrencial de molt alta intensitat que ara es tenen, perquè ja no és un cas excepcional, això sí que seria excepcional, un cada generació. Abans, els aiguats catastròfics eren un cada 40 anys. Durant la petita edat del gel hi havia moments en els que eren cada 2 o 3 anys. Pues estem entrant en una fase d'aquestes de temps molt més violent. Llavors, si tenim capacitat per construir infraestructures que ens hi permetin viure, fantàstic, fem-les, tenim clar quins escenaris dolents o pèssims, adversos, podem arribar a patir i llavors adaptem les infraestructures. Però també els hàbits culturals, sí? La idea de que bueno, doncs un any les coses van bé i els aliments estaran bé de preu i que altres anys potser els aliments han de venir d'altres regions i canviar els hàbits. Bueno, i potser algunes regions vitivinícoles doncs, deixaran de tenir les seves vinyes físicament allí, tindran potser només la tradició, l'elaboració, la representació d'aquell producte, però potser les zones productores estaran on ara hi ha estacions d'esquí. Perquè potser ja no es podrà esquiar com al segle XX. I llavors el Pirineu tornarà a ser el que havia estat durant l'episodi càlid medieval. En època carolíngia eren tot vinyes, oliveres, camps de cereal, no eren ni boscos, ni pastures, ni estacions d'esquí. Precisament avui un col·lega, un professor de la Universitat Politècnica, en David Pino, em comentava que estava bevent uns vins d'Ordino.
1: D'Ordino?
0: Del pèl de l'estació d'esquí d'Ordino, d'Andorra. Jo li dic, ah, mira, sí, com fa 1000 anys, només cal treure una de les equis del segle XXI, perquè en el segle X, en època carolíngia, a Ordino es produïa vi ben bo i es baixava com a impostos, en fi, es pagava en impostos el vi que corresponia al senyor d'aquelles terres, el bisbe d'Urgell. Cap problema. No? Cap problema. en què el Pallars, Andorra, la Vall d'Aran siguin la nova Califòrnia. Tant de bo que hi hagi una activitat econòmica.
1: No, llavors haurem de preguntar què passarà al Penedès.
0: Jo aquí sí que hi ha...
1: O a Montsià.
0: Pues, carai, per això tenim responsables polítics i tècnics que poden començar a pensar alternatives i plantejar-les i posar-les en comú amb associacions professionals i amb els sectors afectats i començar-ho a treballar. Però és que això requeriria temps. Ja fa molts anys que sento parlar de tots els plançons d'olivera i de vinya que estan desenvolupant a Anglaterra. Bueno, és que ara ja es pot comprar vi anglès. Jo sempre deia en broma als meus alumnes, ah, mireu, mireu, els anglesos s'estan preparant de forma anticipada i recuperen el seu, volen recuperar el paisatge que tenien a l'edat mitjana, perquè ja no eren de cultura cervesera, eren de cultura de vi. I mira que bé, s'adaptaran al canvi climàtic abans que nosaltres, perquè ja estan començant a introduir aquestes varietats de vinya i d'olivera en previsió a que arribarà el moment que podran tenir aquests conreus. Jo pensava tant de bo que nosaltres també ens moguéssim així en prevenció. Però... és el millor, sabent-ho, coneixent cap on va el nostre clima, doncs també començar a poc a climatitzar bé les escoles, els centres de treball... Per què no? Perquè, clar, si veiem que cada any anem trencant rècords, ostres, quan el clima, quan l'atmosfera es posa en aquestes condicions de tendència constant, ja no ho podem vèncer, almenys durant 2 o 3 generacions. Llavors, intentem conviure amb aquestes condicions noves. Perdre la consciència de que som els causants i que podem revertir-ho? No, només faltaria. Però que això no passarà en 2 o 3 anys. Caldran generacions enceres. Mentrestant, què hem de fer? Intentem conviure-hi.
1: Adaptar-nos, sí. Per cert, que Protecció Civil acaba de fer...
0: positiu, eh?
1: Sí, sí, sí. Protecció Civil acaba de fer una informació que diu que l'Agència Catalana de l'Aigua més un avís comunicant l'increment de cabal al riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac fins als 129 metres cúbics per segon, superant el llindar d'alerta. El cabal és superior a l'habitual i es poden veure afectats punts baixos i zones properes. Així estem.
0: Clar, és el problema que no es mou. Si no es mou el sistema convectiu i va precipitant en la mateixa, encara que sigui només aglopades, però després hi torna i para una mica i torna la pluja, els sistemes fluvials, la resposta que tenen és aquesta. I tot el sistema litoral no està regulat, no hi ha empreses ni infraestructures per regular gaire eficiència aquestes possibles crescudes. Llavors s'acaben produint desbordaments. Mm. És el que va passar amb la Riuada Grossa, 1787, que fins i tot el sistema fluvial de l'Ebre, amb tot el gran que és, va acabar tenint un desbordament que encara és el rècord absolut de cabal d'aquell riu. I va ser just entre el 2-3 d'octubre i el 8 d'octubre de 1787. Clar, és que van ser 10-12 dies de llevantada contínua que no parava de portar pluja torrencial a la costa. Doncs clar, els sistemes fluvials tenen aquesta resposta. Sabent-ho, doncs, carai, tota la població que estigui propera a cursos fluvials han de tenir la màxima precaució possible i descartar-lo de fer vida normal. No? Durant aquests dies és la natura la que domina i si tu tens planificat fer alguna activitat, doncs has d'entendre que no pots fer-ho. Jo recordo, són temes de memòria climàtica. La població del Maresme, quan era gent d'allà encara, que no hi havia hagut la migració de quan es va obrir l'autopista del Maresme, jo recordo que ho deien, bueno, quan veiem ja cumulonimbus, teníem molt bon coneixement meteorològic, quan veien cumulonimbus per la zona ja del prelitoral, deien, bueno, doncs ens quedem a casa i el que haguem de fer, doncs no ho fem i ens quedem tranquils, que plogui, que baixi la riuada, perquè durant una tarda la riera és de la natura i ha de baixar una rierada d'aigua i nosaltres ho respectem i la resta de l'any podem gaudir d'aquest passeig i fer-lo servir, però el dia que plou fort, ens quedem a casa, xerrem, llegim i que baixi la rierada. Perquè fer activitats que ens posin en risc, quines ganes. Doncs bé, tot això s'ha perdut, aquesta memòria climàtica, o aquesta transmissió d'experiències i de coneixement. Doncs per això ara tenim Protecció Civil i tots uns sistemes i unes administracions i serveis que monitoritzen la natura i ens donen els avisos que toca. I clar, ho han de fer amb una certa premura i urgència, perquè és que si no la gent no en faria ni cas i seguirien en situacions de risc innecessària, a més.
1: Li vull fer una última pregunta, que és, que una mica el Ferran em fa que li pregunti, és quan va començar el canvi climàtic tal i com el coneixem? Si és recent o ja es veia venir?
0: Amb això, cada professional tindrà la seva percepció segons les dades que ha anat recollint. En el meu cas, i va ser com un consens que teníem quan existia el grup de climatologia a la Universitat de Barcelona, vam notar aquest canvi com un clic, perquè tot funciona amb petits interruptors. Quan notes que hi ha un canvi i es posa en marxa una tendència diferent i que no recula, que no és una variabilitat que va i ve, sinó que ja és una tendència constant, nosaltres ho vam notar que per l'any 1987-89, ja vam començar a veure que l'escalfament, les temperatures, no paraven, no reculaven, no fluctuaven, sinó que anaven amb tendència constant. I estant a la Mediterrània ja sabíem que a partir d'aquesta data de 1987-89, si hi havia aquest increment de temperatures a la nostra regió, amb la nostra configuració geogràfica i les característiques d'un mar petit que s'escalfa i unes muntanyes i una circulació atmosfèrica determinada, ja veiem que la cosa seria complicadota de gestionar. Bé.
1: Un
0: plaer. A finals del segle XIX. Ai, del segle XX, del segle XX. Però, bueno, i com tants altres, que hi ha hagut d'aquestes situacions, n'hi ha hagut en altres èpoques. No cal ni dramatitzar-ho, n'hi ha hagut altres. Aquesta dona el cas que ha sigut provocada per l'home, que som conscients, a més som conscients del que està passant, que tenim medis tecnològics per monitoritzar-ho. Ostres, doncs, jo penso, carai, tenim molta més avantatge que qualsevol societat que ha viscut situacions semblants. Val la pena, seria un descrèdit per nosaltres mateixos no saber-ho gestionar adequadament. Què dirien totes les generacions avantpassats? Tenim els medis per superar-ho. Ho podem superar amb una certa, no ho dic comoditat, sempre és un sacrifici una transició climàtica, però sí amb un bon resultat.
1: Professor Rindos, moltíssimes gràcies una vegada més i fins molt aviat.
0: Gràcies a vosaltres i, sobretot, felicitats i gràcies pel servei que feu.
1: Moltes gràcies, de debò, professor, només faltaria. Pràcticament 3:15 de la matinada. He de dir que estic per agafar aquesta entrevista i tornar-la a passar el dilluns al matí.
2: Jo anava a dir que jo me la gravaré.
3: Sí, sí. Espera.
2: Sí, no, me la gravaré.
3: Que la pengin al podcast i aquests llocs.
1: Sí, sí, no, que la pengin al podcast sencera, l'haurien de penjar, sencera, de dalt a baix. De dalt a baix, de dalt a baix. Perquè ell diu, no sóc meteoròleg, però sóc climatòleg i, per tant, veig el que hi ha. I el que està dient és, bueno, doncs aneu dient que no hi ha canvi climàtic, que n'hi ha, és evident, però que ens adaptarem i que ens hem d'adaptar.
2: Sí.
1: I que ens toca adaptar.
2: És que és el missatge correcte. A més, de dir que això és una llevantada, amb la qual també jo crec que jo me'n puc anar a dormir tranquil·la ara ja.
1: I ja pots anar a dormir, sí. Jo crec que gairebé tots, després d'això.
4: Bueno, és el que dèiem, la llevantada de cada dia final d'estiu.
2: Doncs ja està.
4: Que l'esperem, els que vivim, els que estem prop de la costa, i que marca el final de l'estiu.
2: Exacte.
4: És el que marca el final de l'estiu. És quan la temperatura de l'aigua ja baixa i quan ho veus tot ja d'una altra manera, perquè també baixen les temperatures. Veurem si això és així. És el que passa és que, esclar, jo no sé què està passant a Barcelona, si us continua plovent amb la mateixa intensitat. Aquí està plovent, però abans de moment és un ruixat fort, però esclar, depèn.
1: Bueno, aquí hi ha una cosa, aquí la preocupació, però, perdona, Jordi, aquí la preocupació que hi ha ara és, per exemple, és el Besòs.
4: Sí, ja.
1: El Besòs, per exemple, hi ha imatges ja del riu Besòs que ja arriba a més del 300, no? Ja, a més de 300, no?
5: Ara estem a 423 metres cúbics per segon.
1: Ja sí, en diu algú que el 500 és el Glòria,
5: Sí, sí, exactament. Ja. Sí. De fet, el temporal Glòria es va arribar a 506 metres cúbics per segon.
1: I clar, i què pots fer en aquests moments ara? Què pots fer amb això? I clar, que com es desbordi?
5: Clar. De moment no ens trobem en aquest cas, però sí que tenim un cabal que ara mateix és alt i s'haurà d'anar seguint perquè encara continua plovent molt a tota la zona del riu Ripoll. que ara mateix també porta un cabal alt de 175 metres cúbics per segon i segueix augmentant.
1: Estic veient també imatges de la Riera de Teià, al Maresme, que la Riera és que baixa plena. És que baixa, però és clar, és que... En fi, no ho sé, jo el que veig aquí és que, efectivament... Bueno, el que dèiem, que sí, que és una... Com deia el professor Barrientos, que és una llevantada, d'acord? Que és una llevantada, efectivament, que és una llevantada, però que, clar, de tanta llevantada, tu vas sumant litres i litres i litres i litres d'aigua, i, clar, això és... en fi, és fortíssim. Espereu un segon, abans d'acabar, que hi hagi de marxar i qui no, que continuï, i estarem. Espera't un segon, eh? Aviam. Tenim connexions ara mateix amb el Esteve Giral. Aviam, hombre. Esteve.
3: Hombre.
1: Com ho tenim, això, Esteve?
6: Doncs ho tenim... Ui. Tenim com ho teníem. No, és una foto fixa, eh? És una foto fixa, perquè han repartit ja moltíssimes mantes i la gent, doncs, des d'on estem, aquesta posició així una mica de guaita, doncs veiem que la gent està dintre d'aquest tren molt llarg, perquè han reagrupat un munt de convois. Fèiem càbales amb el Nil de quants passatgers hi poden haver, perquè no hem aconseguit confirmar-ho amb fonts oficials, i podrien ser, deia el Nil, per les característiques dels trens que hi ha aquí a l'estació del Camp, doncs vora 2.000 passatgers. No ho sé si són tants, però centenars segurs. De desercions n'hi ha hagut poques. Passatgers que hagin marxat o que hagin aconseguit marxar són poquets, perquè, clar, també, doncs, al final és familiars i amics els que venen a buscar algun passatger molt... Ara fa estona que no, perquè, clar, la matinada va avançant, estem a prop de 3:45 de la nit. El servei de taxi que parlàvem abans amb Muner, doncs ell segueix fent viatges, però ara, per exemple, porta força estona esperant i no n'hi ha cap de nou. I al hall d'aquesta estació del Camp de Tarragona, doncs gent doncs, que no té altra sortida en aquesta situació que intentar dormir amb la manta que li han donat de la Creu Roja, amb l'aigua, de menjar no n'hem vist passar. Sí que hem vist, per exemple, una passatgera que amb un nadó molt, molt, molt petitet, devia tenir setmanes, doncs ha demanat assistència i li han facilitat doncs, moure's de l'estació, òbviament, perquè sí que és veritat que hi ha servei de la Creu Roja, també servei d'ambulància, hi havia Mossos d'Esquadra, per tant hi ha una logística, que no s'imagini tampoc la gent que aquests passatgers estan aquí deixats de la mà de Déu, però els veiem doncs, ara mateix des d'on som, caminar per les andanes amb aquestes mantes de la Creu Roja, prendre paciència, vaja, perquè la nit, la matinada, segur que se'ls hi farà molt llarg. Ara veia que un personal de l'estació que marxava amb un taxi, ens deien que buscaven un maquinista que els pogués portar. Jo crec que ara mateix a aquesta hora i a les circumstàncies de l'àrea metropolitana de Barcelona no deu haver-hi cap maquinista. Vaja, això el Nil segur que ho deu saber millor, que es vegi un cor d'anar cap a una zona on ara mateix doncs, és complicada la situació. Per tant, tinc la sensació que faran matinada nit aquí a l'estació del Camp, perquè tampoc ningú ens ha dit que hi hagi cap previsió de portar-los amb autobús a cap altre lloc, que potser seria el més, no sé si el més sensat o el més pràctic per tota aquesta gent, no? Buscar un allotjament per tots ells, que no sigui un tren, que no hagin de passar la nit amb un tren. Hem provat de comprar un bitllet, allò que deia abans, però clar, el bitllet més proper és a les 8 del matí no tenen massa... No dona massa la sensació que jo amb un bitllet de les 8 em deixin accedir a l'andana, no?
1: Deixa'm dir una cosa, no vull... Espera, que trucarem a la Jana. Truca'm a la Jana, sisplau. Bé, què passa amb la Jana, pobra?
5: Clar, que la Jana ens ho explicarà.
1: És que aquí hi ha una història que a mi em sembla... Clar.
5: Podria fer un crit a la Jana, sé on és.
1: Sí, però aquí saps quin problema hi ha, també? Que és que donem per fet que demà al matí això pot engegar. A Tarragona, clar, segurament sí, és però és que aquí hi ha una altra història aquí al darrere tot això. I és que, a més, és saber com estaran les vies a la zona per on ha de passar el tren, perquè, esclar, si ha d'arribar a Barcelona, ve a saber com estarà la zona del Baix Llobregat per on entra el tren. És a dir, veient els aiguats que hi ha i que cauen ara i com està denegat segons quines zones, doncs, espera't un moment. Jana, hola.
7: Hola,
1: bona nit. Ui, no vull despertar, que estàs dormint.
5: Ja té manta, la Jana, o no?
1: Ja tens manta o no, diu?
7: Sí, tinc manta, he aconseguit manta. Ha estat complicat, eh?
1: Informació alguna?
7: Cap. És que seguim iguals, estem parats, la gent intentant dormir com pot, alguns que els veig passejant, i ja està, no sabem res.
1: I si pregunteu a algú de Renfe o de DIF o qui hi hagi per aquí, ningú diu res?
7: Sí, per on estic jo no estic veient a ningú ara mateix.
1: I no hi ha ningú del tren que us pugui dir alguna cosa? Algun dels de la gent que treballa
7: al tren? No, l'únic que hem sentit ha estat el de que necessitava l'assistència sanitària, que és el que heu comentat ara. I ja està, no tenim més informació, seguim parats.
1: I ni us han dit quan podríeu arrencar, ni res, res.
7: Res de res. Jo m'estic enterant de tot gràcies a vosaltres.
6: Sí. Nosaltres tampoc ens informen, ja ho hem demanat, de l'estació, ho hem demanat i no hi ha manera que ens informin. De fet, amb poques ganes de que passem a l'andana, també hem demanat a poder passar a l'andana, tampoc ho hem aconseguit. Vaja,
7: el
6: que ens queda ja, Jana, és agafar vies a través i venir-vos a veure, però...
1: Sí, esclar, és que aquí, sí. Però aquí hi ha una... La informació és cabdal. És a dir... Com deia un vicepresident del Barça que en Pau Repòs de fa molts anys, Nicolau Casaus, Jordi, que deia, encara que ens diguin la notícia és que no hi ha notícia. Doncs això, és a dir, que puguin dir cada mitja hora, que puguin dir o que puguin passar, no cal megafonia per no despertar la gent, però com a mínim que hi hagi algú que doni informació, encara que sigui per dir, escolta, mira, està plovent molt a Barcelona, és que el segle de la comunicació que és aquest, el que no podem fer és evitar-la. I això, que jo crec que... És que no hi ha més informació, bueno, doncs vas donant cada mitja hora a qui te la demani. Perquè ara pregunta la Jana, en 18 anys, aquí, amb una manta, anant cap a Barcelona, que no sap exactament... Clar.
3: Però, Jordi, una cosa.
1: Digue-me.
3: A les 3 de la matinada... No hi ha algú que ja sap què passa amb aquest tren i els hi pot dir, escolti'm, no marxarem, aquí no hi ha conductor o no està la via en condicions o no podem entrar a Sants o ho sabrem d'aquí una hora i comunicar-ho i que la gent pugui dormir en pau i tranquil·lament. O sigui, realment no hi ha un tio que no sàpiga què està passant amb això? No hi ha cap responsable en aquest àmbit? O sigui, el maquinista al final ja no entès si han plegat perquè han fet masses hores o si n'estaven en un de Barcelona o què passa, però hi hauria un amo del tren o un cap de vaga o un cap de vagó, alguna autoritat que digui, aquesta se n'ha d'anar o no se n'ha d'anar? O sigui, la decisió ja està presa. No apareixerà un maquinista del cel i es fotrà a conduir aquest tren. Ho dic perquè, si realment aquesta gent han de dormir el tren, que els hi diguin i que es fotin a dormir. Però és que, o sigui, no entenc qui mana aquí. El que sí que entenc és que no deixem passar l'Esteve Giral. Però, bueno, això és un tema col·lateral. Pel pobre Esteve Giral, dret a la informació i el que vulguis. Però que no expliquin a les persones que hi ha aquí, als centenars de persones, què han de fer amb la seva vida, jo entenc que estigui plovent, entenc que no pugui avançar el tren, o entenc que el conductor hagi acabat les hores, o que l'estació de Sants estigui inundada, que són les 4
1: hores. Teòricament, perdona, a la Jana li han dit que venia un conductor cap allà que sí que volia fer el recorregut. El problema és que potser, per això estem fent hipòtesi, és que no pot anar el tren fins allà, fins a Barcelona. Saps què vull dir? És que no ho sabem, però com que no hi ha informació...
3: Perdona, jo no ho sé, perquè no treballo a DIF. I tu no ho saps perquè estàs aquí a l'estudi. Però el senyor Adif, d'haver-hi un centre de control d'Adif, que el Giral o el Nil, algú sap on està, hi ha uns tios amb unes pantalles que saben a quins llocs pot passar el tren, si hi ha atenció a la via, si no hi ha atenció, i totes aquestes històries. Jo no ho sé, però algú deu saber si aquest tren pot anar o no pot anar. I deu tenir la resposta a aquesta pregunta, encara que siguin les 3 de la matinada d'un dissabte. Perquè, a més, no ha agafat a ningú per sorpresa. Perquè des de les 7 de la tarda sabem que hi ha aquest cacau. O sigui, no és que està el tio de DIF dormint, algú ha de saber això. No estic que estigui plantejant una cosa tan il·lògica i tan estranya, però algú ha de saber si aquest tren circula o no. I si aquest tren no pot circular fins a les 9, que diguin... Perdó, digues, Esteve, digues.
6: No, al fil del que deies, el que hem vist és un tren que sí que ha arrencat buit d'aquí, i que jo sospito, això el Nil ho deu saber millor, que deu haver anat a algun espai on l'aparquen, no?, on l'estacionen, buit, absolutament buit, i el que hem vist el que semblava un conductor marxant de l'estació ara fa una estona agafant un taxi. És a dir, mi tot l'escenari que estic veient és d'una estació que se'n va a dormir.
3: Sí, aquest conductor... agafa les claus del tren, deixa les claus posades i fot el camí i agafa un taxi. O sigui, com funciona? Tu pots baixar...
1: Nil Sant Martí, torna.
3: Un tio pot deixar un tren allà, en una via, i anar-se'n amb el taxi?
1: Nil Sant Martí, al rescat. Endavant, Nil.
8: No, aquí hi ha un tema que és...
3: Explica'ns-ho.
8: No ho tenim certificat, i també quan hi ha una situació excepcional es pot actuar diferent, però hi ha un tema, que és que són les 3 de la matinada, no? I aquest tema és important perquè recordem que hi ha unes hores del dia que les línies tanquen i no poden passar-hi trens de passatgers, que és el que es diu la banda de manteniment, les hores en què es fa manteniment a la línia, independentment de que hi hagi un temporal o no. I l'alta velocitat, aquesta hora de la matinada, la línia està tancada per fer-hi manteniment. Sí, sí. Per tant, què pot haver passat? Que hagi arribat aquest maquinista... Aquí estem, és a dir, és una especulació, però, sí, però sabem sí, sí, que la banda de manteniment és vigent a partir de la una de la matinada, no, no haurien de poder circular, a vegades es permet circular
1: hora?
8: Fins una mica més tard, fins la reobertura, que és a les 5. Llavors el tema és... Pot haver passat que el maquinista que hagin desplaçat, que moltes vegades els desplacen amb taxi fins a Camp de Tarragona, això passa a vegades, quan hi ha un rescat sí, d'un sí, tren o cal fer això, hagi arribat, hagi intentat fer la maniobra i li hagin dit que encara tenia una mica de marge, hagi intentat sortir i li hagin dit, no, ara ja no, perquè ara ja la línia està tancada. I Adif ha tancat la línia aquestes hores...
3: Que l'ha tancat perquè, Adif, la línia, no ha tancat l'Esprit
8: Sant. Sí, sí, perquè cada nit...
3: Doncs pues això no es pot comunicar a algú.
1: Que ara, aquesta és la història. Aquesta és la història.
8: La confirmació no la tenim, no la tenim, és a dir, sabem que hi ha la banda de manteniment, sabem que hi ha un maquinista que hi ha anat, ara deia l'Esteve que aquest maquinista no sabem si ha marxat. Home, també és veritat, si li han dit no pots despatxar el tren cap a Barcelona, el maquinista allà tampoc hi pinta res. Ja,
1: no, és clar, clar, clar, clar.
9: No, però que algú els hi ha de dir aquestes 2.000 persones o 1.800 persones.
1: Clar, clar, clar, clar, clar. Jordi Bosch.
4: Jo viatjo setmanalment de Catalunya a Madrid i des de fa uns anys amb un altíssim percentatge amb tren d'alta velocitat. I quan s'ha hagut d'habilitar viatjar de matinada perquè anava retardant, s'ha viatjat de matinada sense cap problema.
8: Sí, no depèn de l'hora, també, Jordi?
4: No, no.
8: És a dir, depèn de l'hora, del dia de la setmana, no és tan... És a dir, són les 3 de la matinada, no la 1.
4: Sí, sí, sí, jo hi he arribat a les 3 de la matinada a Madrid.
8: Mm.
4: He arribat a les 3 de la matinada a Madrid en un tren que va sortir a les 11, un quart de 12, perquè havia hagut uns problemes amb el que venia de Girona, va haver-hi una avaria a l'entrada a Barcelona, ens van posar uns busos, ens van portar sants i ens van dir no es preocupi que els hi posem un tren a les 11 de la nit. I a les 11 de la nit ens van posar un tren. Mm. Vull dir que evidentment tu d'això en saps molt més i saps totes aquestes coses, però vull dir que davant de situacions extraordinàries solucions extraordinàries i per tant aplicar el protocol a pelo, amb perdó de l'expressió, ignorant que hi ha 2.000 persones al Camp de Tarragona no té cap sentit.
1: Mira,
4: no té cap sentit. A la que reobri aquesta... A la que hi ha una capacitat de viatjar, s'ha de viatjar.
1: Mm. Aviam, em diuen que es veu que hi ha un tren exploradora, és a dir, sense passatgers, fent el recorregut per veure si és practicable.
4: Val, això és
1: clar,
4: correcte.
1: Clar, ara, el
3: doncs
1: que
3: ja
1: passa...
3: Doncs ja una cosa més.
1: Val,
4: sí, però sí, no perquè tanquin i obrin i etcètera. Això no és invisible.
1: Però, clar, però és que, aviam, el problema de tot això... De tot això, és que hi ha un senyor que es diu Nil Sant Martí que sap més que molta gent que treballa a Renfe o a DIF d'aquest tema, que ho sap tot, que ha fet un llibre sobre això i que s'està venent molt bé i que vens que ens hauria de vendre per tenir en compte el que hi ha, que de tot això que podem estar parlant es pot entendre que les vies no sabem si està practicable. Una, si els conductors volen acaben el seu horari laboral perquè no poden no sé quantos, això està molt bé. Però hi ha un problema clau, que és la informació. És a dir, si tu vas allà i dius, escolti'm, senyors, perdoneu, però demà al matí ja hi tornarem, perquè ara hi ha això que ara explicava el Nil. És que hi ha aquest problema, que és que això, perquè hi ha un tren llançador de passatgers, d'aquests que va veure si, sense passatgers, que mira si tot està bé. Clar, però tu has d'informar la gent.
4: Això és diferent.
1: Sí.
8: Que també és estranya la tesi, perquè recordem que han arribat trens a Barcelona, és a dir, estem parlant la mare dels ous és del Camp de Tarragona a Barcelona.
1: Clar.
8: Estem parlant només d'aquest trajecte, no arriba a 100 quilòmetres. Aquest tram han passat trens fins a la una de la matinada, l'Audal era a l'estació de Sants, és allà fent guàrdia.
1: Audal, estàs aquí, eh?
8: Han arribat trens fins a res.
1: Espera, que hi és l'Audal, pobre. Digues, què?
4: Si has dit que fa una hora i mitja o dos que ha arribat un tren...
10: Sí, n'havien arribat, de fet, dos de bastant seguits n'han arribat. El que passa que ara aquí, a les pantalles, no hi ha cap informació. Només posa que els trens que queden pendents, aquests quatre de què estem parlant, que s'haurien d'ajuntar o no, només posa demorat, i evidentment aquí ja no hi ha personal de DIF ni tampoc de Rodalies que informi.
1: No hi ha personal, tampoc?
10: No, hi ha personal de seguretat. Hi ha personal de seguretat, hi ha també la Guàrdia Urbana, hi ha gent de la Creu Roja, però pròpiament de DIF i de Rodalies, potser hi són, potser estan en alguna oficina, però aquí, a peu de vestíbul, per dir-ho així, jo fa estona que no em veig.
3: És que bé, aleshores la llista practicable.
8: L'únic dubte que hi hauria de la línia, Pere, seria el tram d'accés a Barcelona, el túnel que va per entendre'ns de Sant Boi, passa per sota el Prat, però si han passat trens fins a quarts de dues de la matinada, no només ir, jo també hi havia trens de Renfe que han arribat a Barcelona a aquestes hores, que l'Eudal ho ha anat seguint en directe, ho ha anat explicant. Si s'ha inundat el túnel a l'última hora, això és el que jo no tinc confirmat. Però és a dir, l'únic detall és, o hi ha hagut una inundació d'última hora, que és veritat que ha plogut molt fort en aquest punt, sí. Això pot haver passat, però no se'ns diu, o efectivament el que és que DIF ha tancat la línia durant aquestes hores per fer l'exploració i el manteniment que toca. O no sabem si el maquinista que ha arribat, ha intentat fer la maniobra, i llavors o no l'han deixat sortir, o tampoc tenia hores per seguir circulant, perquè és una qüestió de normativa legal, no ho sabem. Però clar, el que és un fet és que hi ha quatre trens aturats allà, i a més que quatre trens no els pots arrossegar. No els poden emportar tots els trens que hi ha a Camp de Tarragona, no els poden enganxar tots i endur-se'ls a Barcelona amb un comboi sol, per entendre'ns, que és el que deia l'Esteve, que podien fer. Poden endur-se'n un parell de coblats, però de moment és el que dèiem, s'han fet maniobres, però està tot quiet allà.
1: Mira, puc dir una cosa? Una abraçada molt forta a Antonio Carmona.
2: Ai!
1: Una abraçada molt forta a Antonio Carmona. Antonio Carmona, quan hi havia un merder d'aquests, escolta, sortia
2: allà. Estaria allí explicant.
1: T'explicava, et diria, passaria això, passaria l'altre, perquè això, perquè ara tirem per aquí, perquè ara tirem per allà, i ara... I deies, doncs mira tu, doncs, només per aguantar tot el que ha d'aguantar aquest home, ja no hi és. En aquesta àrea de comunicació. Eudal, escolta, és que saps què passa? Estic patint tant per vosaltres. Bueno. Perquè, no, home, sí, home, estic patint perquè... És que, clar, el Bundó arriba d'aquí 3 hores i la informació continua. I l'Esteve, a més, demà, a les 4 de la tarda, té
2: castells.
1: Té castells. Que, per cert, mira, i això em va ara molt bé per fer una pregunta. Tu creus que demà a Tarragona, directora del diari de Tarragona, Natàlia Rodríguez, i Esteve Giral, home fort del periodisme a les comarques de Tarragona, tu creus que demà hi haurà merder al debat aquest, que clar, que és que a la zona que ha plogut i que plou molt, val, però a la zona de Tarragona, que pràcticament no ha pogut gens, que hagin dit, no, a les 10 del matí no, a les 4 de la tarda. I creus que hi haurà merder o no, Natàlia?
2: Jo crec que... No crec que n'hi hagi. Hi hagués hagut un merder absolutament galàctic si s'hagués suspès el concurs. Però és veritat que ha de venir gent... Bé, sobretot han de venir els de Vilafranca, que diguem-ne aquí són els que estem esperant.
3: Ha sonat amenaçador, això,
1: Sí. El Lu Martín m'acaba d'enviar un missatge amb una foto... de la vella, dient que Vilavella no plou i que demà cap amunt.
2: Home, està clar. No, els de Valls, si és necessari, els anem a buscar. Vull dir, no sé com dir-te, però, a veure, ha de venir gent de Vilafranca, ha de venir gent de més lluny. Per tant, era normal que aquesta mobilitat amb aquestes hores, que encara no sabem com serà el matí, jo crec que hem pres una decisió molt correcta. Francament, han estat moltes hores, oi, Esteve? Vull dir, han estat moltes hores allí negociant-ho. Jo crec que les colles volien fer el concurs, sí o sí, i han trobat una solució. Acabarem demà també tard, però jo crec que no hi haurà excessiva queixa. A veure, el món casteller és el món casteller, vull dir que té una idiosincràsia molt particular, però jo crec que la decisió ha estat la correcta. No sé com ho veus tu.
1: Esteve.
6: Coincideixo en molt del que dius, Natàlia, per afegir que aquestes negociacions d'aquesta tarda es veu que han sigut llargues, intenses, i hi ha hagut tensió, perquè hi ha hagut estona que es plantejava una suspensió del concurs i no un ajornament. Em consta que ha estat l'Ajuntament de Tarragona, l'organització del concurs, qui ha defensat a capa i espasa que s'havia de buscar una solució i fer aquest concurs, encara que fos demà a la tarda, més tard, i així és com al final ha sigut. si hi haurà soroll o no demà, veient que aquí a Tarragona, doncs ara mateix estem aquí a l'estació del Camp i no cau ni una gota, aquesta tarda vespre he estat a Reus i els carrers estaven buits, però no plovia pràcticament, i a Tarragona, Natàlia, explicaves tres quarts del mateix, no?, que ha plogut poc.
2: Sí,
6: jo crec que això sí, que les 12 colles castelleres de demà, tot i que la majoria són d'aquestes comarques, jo crec que hi haurà comprensió i solidaritat, pensant que els de Vilafranca, els de Barcelona, els de Mataró, els d'Igualada, han de venir cap a Tarragona, crec que hi haurà solidaritat, no? Hi haurà una solidaritat absoluta.
2: La seguretat primer. Que,
6: no?
11: Voleu fer el favor d'anar a dormir vosaltres dos?
2: Sí.
11: Bueno, home, per l'amor de Déu. Home, Esteve, una abraçada molt forta, bona feina per tot, una altra vegada moltes gràcies, bona feina demà també. A partir de 3:15 a RAC+1, Natàlia, llegirem el diari de Tarragona per veure com continua també l'episodi de l'estació de tren. I evidentment, el que avui havíem de fer aquesta nit a Tarragona, que era sopar...
2: Ai, queda pendent.
11: Queda pendent i paga la casa.
2: Hombre.
11: Sí, efectivament. Què menys?
6: L'hauries de convidar aquest hotel meravellós que em consta que a vegades vas amb unes vistes espectaculars.
11: Ah, sí, magnífica, sí, home, si Tarraco, sí. Vulgueu, i però... després, sí. No, sí, escolta, i estic descobrint, gràcies a gent de Tarragona, com
2: en Joan... Sap més de Tarragona el Jordi que jo, ja
11: com en Joan Prunera, per exemple, que i de la família, que estic coneixent llocs, del Josep Maria i de l'Eli, que estic coneixent uns llocs.
2: Sí,
11: que, escolta'm,
2: sí.
11: Tu... O sigui, el Terrat...
12: Hi vaig anar-hi
11: a menjar... Ah, veus, ja ho sabia, això ja. O Cal Eulàlia...
12: El Terrat hi vaig anar-hi.
11: Com?
2: Que dius el vell...
11: Exacte, ui, sí. Ja saps que jo sempre dic el mateix i li dic a tothom...
6: La llista és llarga.
11: Que qui vol sentir... Gent que em vol sentir, que és que... Estem parlant molt de Catalunya, però hem de descobrir encara més Tarragona, que és una ciutat meravellosa i preciosa, i a més a tocar de mar. Una abraçada, Natàlia. Doncs Esteve, Natàlia.
2: Moltes
11: sort i gràcies a vosaltres,
2: abraçada,
11: per l'amor de Déu, a vosaltres. Són les 3 i 7 minuts. Un moment, sisplau. Imma Soler, en directe, a les 3 i 7 minuts, la subdirectora de Protecció Civil. Bona matinada, Imma Soler, i moltes gràcies una altra vegada.
13: A vosaltres, gràcies.
11: On tenim la preocupació a les 3 i 7 minuts de la matinada?
13: Continuem igual, eh? Aquesta entrada que tenim pel litoral central i prelitoral també va afectant-se també molt més, una miqueta més cap al nord, cap a la zona del Maresme, cap a la zona també, pujarà cap a les comarques del nord-est, i el problema que tenim és aquest, que va incidint tota l'estona cap a la mateixa zona, cap a la zona aquesta de litoral i prelitoral, va plovent, va caient i va acumulant aigua. I és el que anem veient. Ara ens comenten, per exemple, que tenim aquí els companys de l'ACA, doncs que hi ha molts punts ja amb avisos d'aquests hidrològics que nosaltres diem, que és quan pot haver-hi problemes amb l'acumulació d'aigua. Està en alerta el riu Ripoll, un afluent de la conca del Besòs, també en alerta la riera de Rubí, que és de la conca del Llobregat, també el mateix riu Besòs també té un increment de cabal, increments de cabal que en aquests moments els anem seguint, perquè el que poden donar és algunes afectacions en algunes zones baixes del riu, amb alguns guals, no molt més, però vull dir que ho hem d'anar seguint. També tenim en aquests moments un avís comarcal. Quan parlem d'un avís comarcal vol dir que el que esperem és que hi hagi reacció a la majoria de les rieres, barrancs d'aquella comarca, en la comarca del Maresme. Són rius petits que no estan monitoritzats perquè són molt petitets, i llavors el que sí que veiem és que pot ser que hi hagi un increment bastant generalitzat en aquesta comarca amb aquest àmbit, amb les lleres de les rieres i dels rius. I això és el que estem en aquests moments seguint.
11: O sigui, la gent de l'ACA us diu precisament que ara el problema que tenim bàsicament és la cascuda del riu Ripoll i del Besòs. Dic això perquè, per exemple, a Montcada i Reixac ja s'està dient des de l'alcaldia, que des de l'Ajuntament, que la gent vagi a zones, a pisos alts, per evitar problemes si es desborda el riu, esclar.
13: Exacte, sí, és la zona del riu Ripoll, és el que comentàvem. Hi ha aquesta alerta i, per tant, doncs, s'avisa a tothom que si li entra aigua als pisos baixos, a les zones baixes, sobretot que pugin a zones elevades. Això és la recomanació sempre que pot haver-hi aquesta inundabilitat per aigua a les zones properes a rius o a lleres, que el que convé és que la gent, doncs, tingui aquesta vigilància de veure què està passant i que pugin a zones elevades. Si no poden estar en el mateix pis perquè és una planta, doncs, evidentment, trucar
14: el telèfon 112 per ser assistits.
11: Val. Clar, hi ha, perquè ens entenguem, hi ha alguna incidència greu en aquests moments?
14: Heu tingut alguna incidència?
11: No, eh?
14: Que coneguem, no. Ara bé, s'estan fent, com sempre, intervencions per part dels operatius. Per exemple, bombers, ens comentaven, doncs, bombers de Barcelona ja han fet més de 550 atencions durant aquest vespre. D'aquestes, permetem comentar-ho, 219 hospitalet només. Vull dir que ha sigut molt concentrat, quasi bé la meitat. Bombers de Barcelona també ens comentaven que estaven fent 70 serveis fins ara. Estan fent serveis en aquests moments. Vull dir que ells continuen. No sabem que hi hagi hagut res destacable. Les dades que teníem del SEM continuen sent aquestes que parlàvem, de que havien tingut 22 alertes al llarg d'aquest episodi. D'aquestes, amb 12 casos, havien tingut que traslladar persones a centres hospitalaris, però no eren situacions greus. No eren situacions greus. I, per tant, havien pogut fer aquest servei. La informació que anem tenint és aquesta. Ho anem valorant, ho anem seguint. Com comentàvem abans, també, perquè la gent, això és molt molest quan succeeix la manca de subministrament elèctric. També tenim molts punts encara amb aquesta situació. Ara ens comentaven que Barcelona en vora 3.000 persones, al Masnou 2.500, Santa Coloma de Gramenet 1.500 persones, a Lleida també 500 persones, Badalona 400. Les esmento perquè tothom que ho senti, doncs, que sàpiga que s'estan seguint aquestes incidències, que s'hi està treballant i que la gent de distribució, doncs, ens diuen que van treballant totes aquestes de la manera que veuen més efectiva i es van recuperant en algunes zones, algunes altres entren, però bé, amb les pluges que tenim és normal que també passi aquesta situació amb el subministrament.
11: No sé si ho puc parlar amb Renfe o Madif, o no sabe, no contesta, perquè
14: sí,
11: és que
14: sí,
11: continuen les persones
14: també,
11: al Camp de Tarragona atrapades, però sembla que tenim l'última hora, un instant. I Massoler, Esteve Giral, des de Tarragona, tornem-hi. Esteve, què passa?
6: Sí, i tant. Tenim informació, finalment, de Renfe, per tant, informació oficial. Agraïm també la seva portaveu, que a les 3 de... un quart de 4 de la nit ara ens informava. Ens deia... s'està fent un viatge a aquesta hora sense viatgers per comprovar la infraestructura. Encara no ha arribat aquest tren fins a Barcelona. El més aviat possible sortiran dos trens amb els viatgers del Camp de Tarragona. I ens confirmen que són un miler de viatgers, Un miler de viatgers ara mateix esperant aquí al camp.
11: Els dos trens que sortiran... Quants n'hi ha ara aturats al Camp de Tarragona, Esteve?
6: Ara veiem, des d'on som ara, tres trens, un que ja ha plegat veles, però on hi hagi passatgers veiem un tren que és molt llarg, jo crec que és aquest que han reagrupat, que deuen ser aquests dos trens que ens confirmen des de Renfe, per tant, aquests dos trens reagrupats amb aquest miler de passatgers que han de, si poden, fer aquest viatge, que, per tant, ens confirmen que és la idea, la intenció, que no passin nit aquí, sinó que marxin, perquè hem fet la pregunta també si s'havien plantejat evacuar els passatgers, i ens expliquen des de Renfe, no hi ha autocars suficients disponibles a aquesta hora, el més ràpid, per tant, és esperar per poder continuar el viatge en tren. Aquesta és la informació de servei a aquesta hora.
11: Molt bé. Gràcies, Esteve. Repeteixo, a descansar. Imma Soler, això és la informació que teniu des de Protecció Civil?
14: Sí, és la mateixa que teníem nosaltres, que ens comentaven a la Renfe. Com dieu, estaven fent aquest recorregut sec, que ells diuen, no? Un recorregut buit de persones per comprovar com estaven les infraestructures, i que llavors, si aquest recorregut donava un resultat positiu, llavors el que farien seria portar aquestes persones, aquestes 1.000 persones, fins a Barcelona amb aquests dos trens. Això ve de 5 trens que hem tingut aquest vespre, que estaven entre Lleida i també fins al Camp de Tarragona. Algun s'ha quedat aturat a Lleida i finalment ha acabat arribant al Camp de Tarragona. Els hem anat veient que arribaven, primer tenien 400, després han arribat a un miler, han estat assistits per Creu Roja, els hem portat mantes, els hem portat begudes, han estat a dintre del tren perquè era una situació més còmoda que no pas baixar fins a l'estació, podien estar asseguts, amb comoditat, i bueno, els hem anat assistint amb aquelles necessitats que han tingut. I ara estàvem pendents d'aquesta situació, de que poguessin acabar d'arribar. Bueno, amb el tema aquest del transport, com veieu, es van acumulant les incidències aquestes que tenim.
11: Sí, els taxis
14: com per exemple
11: tot,
14: també ara ens comentaven...
11: Sí.
14: Clar.
13: Com ara ens comentaven també en l'aeroport de Girona, que també hi havia força gent en aquests moments, també crec que hi havia també uns 800, un miler de persones, també estàvem ara amb Creusa també donant-los assistència, però estaven a dintre de l'aeroport també en una situació de seguretat.
11: Val. Aquí per anar acabant, hi ha una història, evidentment, que està passant, que és veure cap on pot anar això. És a dir, si la nit serà això com una gran llevantada, anar plovent, i si ara on hem de posar l'ull important, més important, és amb això que ara explicarà el Nil Ferrés. Nil, perquè aquesta dada és molt significativa.
5: Sí, de fet, ara el cabal del riu Besòs està a 520 metres cúbics per segon. Si recordem el temporal Glòria, vam arribar a 506 metres cúbics per segon, per tant, s'ha superat aquesta xifra respecte al temporal Glòria.
11: Aquí està la preocupació, ara? I Massoler, la
13: preocupació és aquesta. El cabal del Besòs l'estem seguint, perquè en aquests moments el nivell que té és el nivell de perill, i en aquests moments doncs, és un dels valors que s'estan seguint des d'aquí del CECAT amb els companys de l'ACA. Anem valorant l'última informació que jo parlava amb ells, em comentaven que veien que la situació podia comportar, doncs, a lo millor algun punt baix del proper al riu que es pogués inundar, però ens quedàvem en aquest nivell. Ho anirem seguint, ho anirem valorant, i si calguessin doncs, avisos per la gent propera en el riu, doncs també faríem el mateix.
11: I per acabar, veieu alguna cosa cap on pot anar això en les pròximes hores o no?
13: La sensació que tenim, per lo que anem veient, és que sembla que això va quedant-se en aquesta zona del litoral central i sembla que va agafant com una tendència cap al nord. Però això estem esperant ara que els companys del Servei Meteorològic ens ho puguin acabar de valorar ben bé de cara a primeres hores del dematí, aviam com podem afrontar, com hem de seguir afrontant la resta del dia. Perquè, com bé sabeu, doncs aquesta situació meteorològica comportava un alt nivell d'incertesa de com acabaria enquadrant-se dintre del territori, i el que hem de fer doncs, és seguir aquesta evolució que fa i anar seguint també les necessitats que generi. Si hi ha parts del territori que poden quedar ja més deslliurades d'aquesta afectació, doncs també, i si hi ha parts que les veiem com més agreujades, doncs també hauríem d'actuar.
11: Les coses com són. Segurament alguns diran, home, havia de ploure a Tarragona i no ha plogut tant, o havia de ploure aquí a la Selva, però sigui com sigui, tot el que s'ha fet avui ha estat no només a fi de bé, sinó que està sortint bé. Repeteixo, sí. Perquè com el professor Barrientos, estem ara, haurem d'acostumar-nos a això, però encara no estem acostumats a que passin aquestes coses, i per tant està plovent molt, estem veient en zones molt concretes, com ja era previsible, litoral i prelitoral, aiguats i complicacions, sortosament, que aquesta és la gran notícia, i que duri, a un quart tocat de 4 de la matinada, no hi ha cap mort ni cap ferit greu, i tenim alguns ferits lleus, molt lleus, és a dir, estem parlant de que la nit, malgrat tot, i que duri, repeteixo, va la mar de bé. Evidentment hi haurà amb aiguats d'aquest tipus danys materials, això és inevitable, però que siguin els menys possibles. I això també és conseqüència de tota aquesta feinada que ha fet i d'aquests avisos que ha fet Protecció Civil. Per tant, Imma Soler, anem parlant, però, en fi, repeteixo, força i que vagi continuant aquesta bona nit.
13: Moltes gràcies, i si permets només em sumo a aquest comentari que feies ara. Ha plogut i ha plogut molt, i la sort que tenim és que no ens hem quedat aquí esperant-ho, sinó que el que hem fet ha sigut que tots els organismes estan gestionant-ho, i quan dic tots els organismes a mi em sap greu perquè a vegades només sortim Protecció Civil, només surten els bombers, vull dir, els que es veuen més, no? I aquí doncs estem companys doncs, de les agències que porten els rius, està la gent dels ajuntaments, està la gent de sanejament, vull dir que hi ha multitud de persones avui treballant, i que jo crec que és una suma de l'esforç que estem fent i de la prevenció que doni aquests resultats.
11: No es queda dit. Felicitats a tots. Fins ara, Imma Soler, que vagi bé.
13: Moltes gràcies.
11: Que vagi
13: gràcies
11: bé.
13: A vosaltres.
11: Són les 3 i 19 minuts. A l'Eudald també li dic adéu, perquè és que m'estan fent patir tots. Eudald, no, ja ha marxat ja l'Eudald, gràcies a Déu. El Cesc Giró m'ha dit fa una estona, el Cesc Giró, company informatius, també m'ha dit que espera un moment, que és que me'n van enviar missatges per tot això, que es veu que al carrer Agost fa una estona plovia amb molta força a Barcelona, continuava plovent amb molta força. Per cert, el cap de continguts de RAC1, que està despert aquesta hora també, en diu el Xavi Pérez, que que hi ha l'entrevista al Barriendos, al professor Barriendos, la podeu, la teniu disponible sencera a l'APP i al web de RAC1. Ja, escolta'm, aquí hi ha... I això. Bueno. Kenil.
5: Doncs bé, continuem amb aquesta situació de ara mateix d'aiguats força intensos al que seria el Maresme. Sí que és veritat que el barcelonès ara ja hi ha molts punts a on no plou a aquesta hora. Per tant, això és una bona notícia per la gent del barcelonès. Sí que tenim pluja intensa en alguns punts del Vallès Occidental. El Vallès Oriental ara mateix es troba en un impàs perquè tota la precipitació que està arribant més intensa al Maresme acabarà arribant també al Vallès Oriental. I aquesta precipitació que s'ha anat extenent cap a les comarques del nord-est i que així ho seguirà fent al llarg de les properes hores. Tenim precipitació al Berguedà no tan intensa, també al Bages, Osona, Lluçanès, Moianès, també a la... una mica fins i tot arriba a la Cerdanya, Ripollès-Garrotxa, i ja es comença a notar també cap al Gironès, Pla de l'Estany. Per tant, totes aquestes comarques, Baix Empordà inclús, són les que al llarg de les properes hores seguiran afectades per aquestes precipitacions que aniran acumulant litres d'aigua, com ja ho portem fent doncs, fins a hores d'ara.
11: Val. Escolta'm una cosa, són les 3 i 20, també el Jordi Bosch el deixo de dormir, el Pere que aguanti una mica més. Gràcies, Jordi, cuida't molt, eh?
12: Molt bé, escolta, endavant i molta sort.
11: Vas a Montilivi demà o què?
12: Bé, demà al vespre penso anar a Montilivi si el Mallorca arriba.
11: Sí, i si el tiempo lo permite, que diria que
12: és. Sí, senyor.
11: Una abraçada, Jordi, moltes gràcies. Vinga, gràcies. Espera, aguanta un moment, eh? Adéu.
3: Aquí aguantant,
11: vale,
3: resistint.
11: Perfecte. Aviam, que m'estan... Mira, per exemple, hi ha una història que ens arriba al que deia que l'ACA, a més un avís de risc hidrològic per superar el llindar també al riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet. 483 metres cúbics.
5: Sí, sí. De fet, com bé sabem, el riu Ripoll desemboca al riu Besòs i ara mateix té un cabal de 180 metres cúbics per segon. Es troba amb cabal alt. Més amunt, també altres rius que desemboquen aquest riu Besòs, com el riu Mugent o el riu Tenes, aquests dos també porten cabals alts. Per tant, tota aquesta aigua es va acumulant al riu Besòs i això és el que provoca que ara mateix tinguem 549 metres cúbics per segon passant per Santa Coloma de Gramenet al riu Besòs.
11: Aviso, a l'Ajuntament de Montcada i Reixac ha fet una informació, una altra informació que diu que l'ACA ha informat de la situació a la conca del riu Besòs, al riu Ripoll concretament, ha recomanat al veïnat proper al riu Ripoll i a la riera de Sant Cugat que accedeixi a plantes superiors i eviti quedar-se a plantes baixes o soterranis. L'Ajuntament ha habilitat el pavelló Miquel Poblet com a punt d'acollida per les persones afectades. Continuen vigents fins aquest diumenge a les 2 del migdia. Les restriccions de desplaçaments no imprescindibles i les activitats a l'aire lliure, esportives i culturals. Per tant, des de l'Ajuntament de Montcada i Reixac es diu, si us plau, que tota aquella gent que viu a prop del riu Ripoll i de la riera de Sant Cugat que... sisplau, accedeixi a plantes superiors i que no es quedi ni a plantes baixes ni que vagi a cap soterrani. 3 i 23. Un segon, sisplau, i de seguida tornem en aquest especial de RAC1, que començàvem a 6:15 i que... Què? Fer la pregunta, no? A quina hora acabareu? Apa, que us ho explico.
15: Especial informatiu amb Jordi Basté.
16: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
17: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
18: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
19: RAC1, emissora oficial.
20: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
21: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
18: RAC 1.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot. A Autoviva Ponés o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autoviva Ponés.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Esterrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento. Concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
6: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta Eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
7: Roma Coruma, a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: RAC 1. Tots som 1.
11: Especial informatiu amb Jordi Basté.
12: Tot això que estàvem explicant, podem connectar un moment també amb a Canet de Mar, al Maresme. Ara hi plou molt, allà tenim la corresponsal de RAC1, la Cristina Salat. Cristina, bona nit.
13: Hola, bona nit, Jordi.
12: Encara plou o què?
13: Encara plou, ara ha baixat, per això la intensitat. Plou bastant menys del que feia fa mitja hora escassa i sí que fa una mica més de vent. I els llamps continuen fent i saltant aquesta nit, fent saltar més d'una aquesta nit.
12: Per cert, que ara hi ha una televisió dels bombers que diu que des de l'inici de l'episodi i fins a les 3 de la matinada, és a dir, fins fa mitja hora, hem rebut 662 avisos. 662. Repetim que ara plou menys. Hi ha alguna afectació que sàpigues al Maresme, Cristina?
13: Al Maresme estan baixant molt les rieres. Ara estava mirant-me les rieres de Vilassar, d'Argentona, que són les que limiten amb Mataró, per exemple. Baixen moltíssim les dues rieres, tant la d'Argentona com la de Sant Simó. I Arenys de Mar, la del Rial del Bereu, també baixa força carregada. No em consten, ara per ara, ho he consultat encara a diversos ajuntaments i no em consta encara, que s'hagin emportat cap cotxe. Sí que és veritat que baixa molta intensitat l'aigua, i estava baixant, per exemple, la de Canet, el Rial de Lledoners, que és el que passa pel centre del poble i està sense soterrar, baixava amb uns volums d'aigua que feia bastant de temps que no veiem aquí.
12: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. De moment, però, com deia la Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil, no hi ha ni danys personals i, bé, haurem de quantificar els materials, evidentment. Però repeteixo que la bona notícia és que, de moment, i esperem que sigui així durant tota la matinada i demà al matí, no hi ha incidències destacades i greus en el conjunt de Catalunya. Cristina, moltes gràcies i fins aviat, que vagi bé.
13: Gràcies, Jordi. Precaució, per favor, perquè hi ha un vídeo que corre per la xarxa, per el que abans era Twitter, per X, que es veu una riera a la zona de Montgat Masnou baixant i una persona caminant per la riera amb un paraigües.
12: Bueno, i després hi ha hagut una imatge, que també la recomano, de l'Hospitalet del Llobregat, on... un que crec que quan sonava 2 i 2 li donava 3,45 i no 4, que creuant amb allà al mig, però un sonat que no es pot aguantar. Per tant, efectivament, la precaució és que després passen desgràcies i culpabilitzem a vegades a qui no toca. Moltes gràcies, Cristina. Que vagi bé, ànims.
13: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
12: Bona nit i bona hora. Són 2:15, Nil.
14: No, justament.

0: d'entrada sobre el Maresme, no només la Riera, sinó també aquesta inundació que hi sol haver a molts municipis, sobretot del Baix Maresme, quan plou amb tanta força, l'aigua que baixa pels carrers i que arriba just als carrers, diguem-ne, als verticals, diguem-ne, i que arriba a la zona més planera, arran de platja, a municipis com a Montgat, com el Masnou, com a Premià, que tenim un exercici d'inundacions ja important als carrers aquests arran de línia de costa. Estem parlant dels que donen a la carretera, i que aquesta carretera no deixa de fer una mica com d'efecte embassament, perquè amb la pròpia mitjana bloqueja el pas de l'aigua que no arriba al mar, inunda aquesta part. Hi ha diversos carrers inundats en aquests municipis, i hem de fer també una actualització a nivell de carreteres, vinculada a aquestes pluges. És a dir, tenim confirmat, per exemple, la B20 Pota Nord, la part aquesta de la Ronda de Dalt d'accés a Barcelona pel nus de la Trinitat, que està tallada per inundació des de fa un parell d'hores i que es manté tancada, perquè està del tot inundada aquesta B20 al tram de Santa Coloma de Gramenet, ara que parlàvem precisament de com està baixant el Besòs i de com està plovent a Santa Coloma, a Montgada, etc. També tenim confirmat que hi ha tallats els túnels de Vallvidrera per un despreniment. Uf. Que això estaven pendents perquè hi havia alguns oients que ens deien que s'havien trobat amb que no podien accedir-hi, però que no se sabia el per què. Trànsit informa ara que és per un despreniment a la calçada, que aquesta C16 està tallada al sector de Vallvidrera. També hi ha tallada, tornant al Maresme, ho dèiem, la carretera N2, a tot aquest tram de Montgat al Masnou per inundacions, i també hi ha inundacions, tot i que no estiguin tallades del tot per aquestes inundacions, aquestes carreteres. Hi ha afectació a l'autopista del Maresme també, entre Montgat, Badalona, Alella, i també a la B30. En aquest cas, al sector de Sant Cugat del Vallès, també per aquestes inundacions. Està plovent molt fort ara, no? El Vallès Occidental, el Vallès Oriental, no? La frontera dels dos Vallesos, i les carreteres principals d'aquest tram estan força afectades. També l'AP7 no està tallada, però sí parcialment tallada, tancats alguns carrils, perquè han caigut arbres a l'autopista. Estem parlant d'aquesta AP7 entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. I també una darrera afectació a l'eix transversal, a la C25 també, a Santa Maria d'Oló.
1: Déu-n'hi-do,
0: per tant, diverses carreteres principals que estan afectades d'una o altra manera.
1: Val, després, en tot cas, Nil Sant Martí, tornem a regularitzar la xarxa viària, perquè repetim que ara és on també tenim problemes. Els bombers acaben de fer un tuit que ens alegra molt, que diu: seguim treballant per resoldre els serveis més urgents, prioritzant els salvaments de persones, cap servei greu. Aquesta és una molt bona notícia. Molt bona notícia. Cap servei greu. Si hi ha gent de Montcada i Reixac que ha hagut de pujar perquè viu al costat del riu Ripoll, si hi ha gent que està atrapada a l'aeroport de Girona i que estigui allà, perquè hi ha gent que està a l'aeroport de Girona, si hi ha gent que pugui explicar alguna incidència que està passant al costat de casa seva, si us plau, ara mateix, o per X, RAC1, Twitter, o bé 902-47700. 902-47700, ara mateix. En línia, la Jana, que la tenim al tren. Aviam, que té l'altre problema ara, si la connexió del tren. Jana!
2: Hola.
1: Hola. Això ja va, no?
2: Sí, ja ens estem movent, per fi.
1: Ja estem movent. Aneu amb AVE, no?
2: Sí.
1: Ah, sí. Va a velocitat 300 o no?
2: Home, no t'ho sé dir, però lent no va. Jo crec que està anant bastant bé.
1: Bastant bé, perfecte. Fem una cosa.
2: Sí, sí,
1: clar,
2: sí.
1: De Tarragona a Barcelona, estem parlant de...
0: Mitja hora poden ser-hi.
1: Val. Doncs fem una cosa. Quan arribis, ens truques. Val?
2: Vale.
1: Perquè farem una cosa. Després, clar, estem fent el recorregut de la Jana. Des de Madrid fins a Barcelona. Perquè després, què? Quan arribis, què?
2: És que no sé què em trobaré encara. He avisat a la meva família de Guillem que estem movent.
1: Sí.
2: I...
1: són de Barcelona,
2: sí,
1: o no?
2: Depenent de l'hora que sí. Bueno, de Badalona són.
1: Són de Badalona. Clar, és que venir a buscar...
2: Sí. És molt complicat.
0: La bona notícia és que arribaran, que pràcticament reobrirà el metro, i en metro sí que es pot anar fins a Badalona, en principi, si no hi ha sorpresa.
1: Clar, s'hauran d'esperar una hora.
2: Sí, és el que he pensat.
1: Es haurà d'esperar una hora.
2: Bueno, quan arribem, veurem a veure si funcionen els serveis.
1: I aviam si encara cau aigua a les andanes.
2: Home, espero que no.
1: Bueno, esperem que no. En fi, gràcies, Jana, que vagi bé. Enhorabona.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Que vagi bé. Esclar, que el problema que hi haurà és que no hi ha taxis. Clar, venir de Badalona no és fàcil a hores d'ara. I tot això, efectivament, es complica. Són les 3:35. Nil Sant Martí, torna quan vulguis. Aquí estem. Amb en Jordi Claret estan tots dos treballant i picant pedra perquè la diva, quan arribi a les 6, s'ho trobi tot ben embastat per fer un programa com Déu mana. Per tant, torna quan vulguis.
0: Fins ara.
1: Mentrestant, amb en Jordi de Planell coordinant-ho tot des de la redacció. Seguim en directe amb el Pere Mas, que també és encara... Que plou molt al Vallès Occidental, com es deia ara, o no?
3: Aquí, a Mata de Pere, des del moment de la nit que està plovent més. I, de fet, he obert una mica la finestra. M'estan venint tentacions de baixar a veure la riera, perquè diria que la riera baixa carregadeta.
1: Sí?
3: I ja és normal quan fa... Tant... Sí, pel so que fa... Mm. És que després sóc capaç d'anar-hi ara a treure el cap. L'únic que potser torna una mica xop, bueno. Però potser agafo... Mira, agafaré el quantum i em vaig cap allà.
1: Val, perfecte. Deixem aquí connectat, eh? Deixem aquí connectat.
3: Sí. No, segueix. Pots tancar el d'allò perquè no senti el soroll de la pluja, però vaig a mirar-lo perquè diria que baixa carregadeta, que és normal amb la quantitat d'estona que fa estar plovent i amb la quantitat de pluja que està caient, però segueix caient amb certa decència, per entendre'ns.
1: Sí. Ara, per exemple, a Barcelona, determinades zones de Barcelona no està plovent, per exemple, a les Corts no plovia ara, eh? On tu tenim tot plegat ara, Nil?
4: Doncs ara el barcelonès, pràcticament en lloc del barcelonès, hi està plovent. La precipitació ja s'està desplaçant més cap al nord-est. Seguim tenint precipitació al Vallès Occidental, també Vallès Oriental, alguns punts amb més intensitat. Sobretot Maresme continua insistint aquesta precipitació més intensa. També a la Selva, el Gironès, punts de la Garrotxa, ara mateix també hi ha certa intensitat. S'anirà concentrant la precipitació al llarg d'aquestes hores al quadrant nord-est, sobretot. També podem seguir tenint a les comarques interiors més feble, però sobretot de cara a les comarques del nord-est és on hem de tenir l'ull posat a les següents hores, perquè és on podem continuar tenint intensitats elevades que, evidentment, puguin acumular forces litres.
1: I això que anomenem el mini-huracà, com ho tenim, això?
4: Doncs mira, a hores d'ara sí que encara hi ha certa rotació, es pot intuir, però a hores d'ara seguim tenint el que es diu un sistema convectiu de mesoscala, és a dir, un sistema organitzat de tempestes que funciona com una sola tempesta. Exacte.
1: Val, per tant, seguim així, no? I probablement això és el que ens passarà en les pròximes hores, és a dir, que veurem ploure amb intensitat. El problema que hi haurà, malauradament, serà els baixos... I el gran problema que tenim ara és els rius. I sobretot la baixada de determinats rius, el Besòs, sobretot, no?
4: El Besòs, sobretot, és el que fa preocupar, bàsicament, perquè tots els rius que desemboquen a aquest, ara mateix, estan amb un cabal força elevat i continua augmentant, perquè hi està plovent en aquestes zones. Per tant, tots aquests rius que ja porten cabal elevat, si desemboquen al riu Besòs, faran que aquest cabal encara augmenti més del que ja portàvem. De fet, ara ens trobem a 531 metres cúbics per segon. Ha baixat una miqueta aquest cabal, però seguim amb un cabal força, força elevat.
1: Pere Mas, què? Pere Mas, està per aquí o no? És que està amb el Quantum, que el Quantum és l'aparell per poder connectar.
3: No, m'estava posant les sabates.
1: Encara no has baixat?
3: M'estava posant adequat per iniciar el descens, perquè no puc sortir de qualsevol manera i estic buscant unes sabates i un parell que és adequat. Perdona, Sí, ara mateix em poso en marxa.
1: Val, perfecte. Em baixa del castell de Trasdegons, que és que és la teva matada pera, i vés cap a la... I vés cap a això... Mira, sentim com plou en aquests moments, deia el Pere que plovia fort, i sentíem el so de la pluja a través del micròfon del Pere Mas, que ha d'anar ara cap a la riera de Mata de Pere, aviam si efectivament baixa forta, baixa amb... Què pot passar si continua plovent tant a la zona de la riera?
4: Doncs que el cabal augmentarà, sobretot si continua plovent en aquests rius que acaben desembocant en aquest Besòs. Sobretot estem parlant del riu Ripoll, del riu Tenes, també del riu... t'ho diré, el riu Mugen. Tots aquests rius desemboquen al riu Besòs i ara mateix porten un cabal força elevat. Per tant, tota la precipitació que vagi caient s'anirà sumant i pot fer encara augmentar una mica més aquest cabal. Sí.
1: Podem dir al revés, Nil, on no plou ara? On no plou, eh? O sigui, al marge de Lleida, o sigui, que això ja sabien que per Ponent no plouria, ara en aquests moments on no plou a Catalunya?
4: Si parlem en general de la línia de la costa, ara mateix, des del barcelonès cap avall, no tenim precipitació.
1: Val.
4: A nivell de línia de costa, eh? Per tant, totes aquestes comarques se'n salvarien. Sí que és veritat que podríem traçar una línia des del Solsonès, Bages, tot el que és barcelonès i Vallès Occidental, cap al nord-est. Totes aquestes comarques ara mateix són les que estan afectades per la pluja. D'aquí cap al sud-oest ja no tenim precipitació i és molt probable que ja no en tinguem al llarg de les properes hores, perquè la tendència és que la pluja es concentri al quadrant nord-est, sobretot del país.
1: Va. Repeteixo, 902-47-700, aquell que ens hagi donat alguna informació. 902, és que hem tingut un problema amb la centraleta avui. Ara ja està resolta. 902-47-700. Tota aquella gent que ens vulgui informar d'allò greu que estigui passant en els llocs on ara està provent, o també a través de RAC1 al Twitter, amb l'etiqueta RAC1, fotografies, comentaris, etc etc. 902-47-700 i RAC1 a Twitter. Espera que tenim el Pere Mas ja. Pere, t'has recuperat ja? Estrany.
3: Començant a baixar per l'escala.
1: Ara
3: és que hauria de baixar una certa discreció,
1: sí,
3: perquè si no despertaré tots els veïns. Yeah. Per tant, demano un minut més de paciència.
1: Sí, sí, home, demano un minut de paciència, el que faci falta. Només faltaria aquest minut de paciència en aquesta zona del Vallès Occidental. Clar, aquí hi ha molta gent que es pensa que això acabarà ara, o que acabarà a les 6 del matí, però no. Això continuarà i l'hora de les dues... Serà l'hora, diguem-ho, a les dues del migdia, és l'hora que la Conselleria Interior ha posat com a hora límit, però fins llavors encara veurem ploure molt, no?
4: Exacte, sí, ha d'anar plovent al llarg de tota la matinada que ens queda, al matí, i ben bé fins a bona part del migdia seguirem tenint precipitació, que pot ser més aviat intensa, sí que és veritat que s'hauria d'anar desdibuixant a mesura que passin les hores, però fins al migdia podem seguir tenint xàfecs, tempestes localment intenses, el que seria les comarques del nord-est, sobretot litoral, prelitoral de les comarques gironines.
1: Litoral i prelitoral de les comarques gironines. Mm-hmm. El pitjor passat?
4: El pitjor encara...
1: No ho sabeu, no?
4: O sigui, estem dins de les hores de major risc, perquè sí que és cert que hem tingut acumulats molt alts fins a hores d'ara, el que serien les comarques del Barcelonès, també del Maresme, Baix Llobregat. Ara el Barcelonès i el Baix Llobregat... No puc dir que els hi ha passat el risc, però sí que ja ara mateix no hi plou i és molt probable que continuem amb aquest escenari. Però a les altres comarques del nord-est del país hi pot seguir plovent i amb certa intensitat, per tant, no podem abaixar la guàrdia ni molt menys en aquestes comarques perquè precisament a les properes hores és on es poden acumular més litres d'aigua, precisament en aquestes comarques. Insistim, litoral, prelitoral de les comarques gironines, sobretot comarca de la Selva, el Gironès, Baix Empordà, fins i tot alguns punts de l'Alt Empordà més aviat de cara al migdia. Mm.
1: Des d'aquí, per cert, gràcies als oients que ens esteu informant a través de X, ara l'Albert ens envia unes imatges del barri de Gara, a Terrassa, que és on s'intensifica la pluja. Mira, això és Mata de Pera, aquest so de pluja, Pere?
3: Sí, digues Mata de Pera, perquè si segueixes dient Mata de Pera...
1: Mata de Pera.
3: ...sortia en globo...
1: Val, perdó, Mata de Pera.
3: No, tranquil.
1: Val. No, sí, això és pluja,
3: paraigües. Sí, el que passa és que és el paraigües que està bastant a prop del micròfon per no mullar tot l'equipament. Ai, Déu.
1: La home, doncs, Déu-n'hi-do.
3: Sí, el que passa és que estic baixant unes escales aquí... Veig el voral de la riera, però encara no veig tota la riera. Sento el soroll, però és que està inundat el voral de la riera. Però...
1: Ui, s'ha tallat.
3: M'haig acostat una mica.
1: Ara sí. Vale, costa't una mica, eh?
3: Soroll, saps com soroll de mar o de riu?
1: Sí.
3: Sents, eh? Predomina el... Sí, el sento, però clar, predomina el xop-xop-xop-xop sobre el paraigües. Ai. Realment està baixant molta aigua, però és curiós perquè està baixant pel lateral de la riera, que és com un vial que hi ha on hi poden aparcar cotxes, i és un espai de circulació on la gent surt a córrer i fa bicicleta. Val, i ara sí que ja estic a la riera, i...
1: Mare, som aquí, com plou, encara. Sí, tant que som aquí, però sí, aquí un soroll de plou.
3: I la riera... Espera't, és que no pots sentir el so del riu, però faré un petit vídeo i us ho intentaré enviar, perquè realment està baixant un cabal notable. Jo l'he vist baixar més forta, a la riera, cara, però està baixant amb certa potència, diguem-ne. Mare. I una amplada d'un parell o tres de metres d'aigua que va tirant cap avall. La profunditat no la puc estimar des d'aquí.
1: O sigui,
3: però sí que sento més el soroll sobre el paraigües, però sí que també sento el soroll d'un riu que baixa com un riu que baixa, amb un torrent, diguem-ne. Això la riera és un torrent...
1: Ho has vist pitjor, per això, altres vegades ho has vist pitjor,
3: Sí, jo l'he vist pitjor altres vegades, aquesta és la veritat, però Déu-n'hi-do lo plena que baixa, Pas que tampoc em puc moure massa perquè vaig amb l'equip aquí, estem a les fosques, el Pau entrant al paraigües, i si es mulla el quàntum, doncs es tallarà la connexió.
1: En fi.
3: Faig un petit vídeo i torno cap a zona seca.
1: Molt bé, fes vídeo, torna cap a zona seca, que t'esperem. Pere,
3: vale,
1: clar, ara veig que la zona del Vallès és una zona que ara els vallesos està caient força, segons ens diuen també els oients, a través de RAC1 i també 902-47-700. Digues.
4: Sí, sí, el que comentaves ara a la zona dels Vallesos, sobretot Vallès Occidental, és on tenim un nucli de precipitació més intensa, sobretot s'ha anat desenvolupant a partir de la precipitació que va arribant encara al Maresme. De fet, ara mateix, i de fet ja fa hores que el Maresme és el punt on està caient més precipitació i on hi van entrant bona part dels nuclis intensos que ens arriben des del mar.
1: Fem una cosa, deixa'm anar la publicitat, perquè és que n'hem de treure, eh? N'hem de treure, que si no ens fotran bronca. Però hi ha una història que m'has de mirar, que és... Mira'm quants litres ha caigut. Fem una... Quan tornem de la publicitat, llocs on ha caigut molt tanta aigua, litres per metre quadrat, per fer-nos una idea d'allò que ens deia. És a dir, primera bona notícia que hem de dir a tots aquells que encara estan desperts o que acaben d'arribar... No, tampoc es podien moure, però en fi, que es connecten ara a RAC1, que sàpiguen que la bona notícia primera és que no hi ha cap desastre humà, res, que sapiguem a hores d'ara, que només hi ha hagut 22 ferits, però tots lleus, però que encara hi ha la preocupació, perquè sí que ens trobarem amb... Ja veiem imatges de gent traient aigua, amb pales, els bombers actuant, amb baixos... Això ja ho preveiem. I després el que estem notant també és que ha plogut i està continuant plovent a molts llocs amb molta intensitat, que és aquesta història que explicava abans molt gràficament el Nil Ferrés, que és... la tempesta és una tempesta que reuneix moltes tempestes, per tant, per això plou tant. Molta gent dirà, home, que tot això ja es veia venir, que podia passar, però n'hi ha, per tant, sí. Jo ara avui dic, aquesta nit, dic que sí, que n'hi havia, per tant. Que, per tant, el que fa la Conselleria Interior és el correcte. És el correcte. No entrarem en les històries dels eix alert, que això és un altre debat que no toca. Però sí que amb circumstàncies com aquesta, millor en alguns llocs passar-se de frenada, però en general allà on havia de ploure està plovent, i està plovent molt. Un moment, sisplau, i ara ho quantifiquem. 12 minuts i les 4 de la matinada, les 3 a Canàries.
5: Especial informatiu amb Jordi Basté.
6: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
7: Torna l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't, perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
8: Totes les marques, millors ofertes.
7: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem.
9: El 29 de novembre, l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
5: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
10: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
5: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
11: RAC1.
12: Els museus estan
11: tots som un milió. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
12: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
13: RAC 5, 4,
14: 3, 2, 1.
13: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mora de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
15: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
13: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
15: Tots els podcasts de RAC1.
13: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
20: Noves funcionalitats premium.
13: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
20: Fàcil, intuïtiva i renovada.
13: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Especial informatiu amb Jordi Basté.
21: 8 minuts i les 4 de la matinada. A les 4 farem un repàs de tot el que ha donat de si aquesta nit, el que està donant de si aquesta nit, però, aviam, ja ens arriben altres missatges que, per exemple, el Pere Mas ja hi és o no? Ja ha tornat?
3: Sí, sí, el Pere Mas ja hi és.
21: Ja hi és, eh?
3: Estàs aixugant-se.
21: Estàs xop?
3: Perquè, home, estic bastant xop, sí. Tinc tots els pantalons molls i tot pràcticament moll, però torno a ser a la posició adequada. I ara
21: bé,
3: passaré el vídeo en qüestió.
21: Perfecte, no acabarem gaire tard. Bueno, gaire tard, ja és tard.
3: Home, són les 4 de la matinada i portem aquí des de les 8 sí. I poc, però
21: per exemple,
3: aquí estem,
21: Xavi,
3: al peu del canó.
21: El Xavi diu que Sabadell centre afluixa una mica ara, sembla després de molts minuts de pluja intensa. Ens diuen que Baix Empordà està caient amb força, també, ara. Està caient amb força. Hi ha un altre oient que hi ha aquest vídeo que corre d'Hospitalet, que és una bestiesa, que és un ruc que ha agafat el cotxe i ha volgut creuar, però el cotxe li ha quedat, o sigui, l'aigua li arribava a les finestres. I s'ha quedat sota el pont. I llavors ha volgut creuar i ha sortit, ho ha aconseguit fer. Però és que, t'ho juro, la gent a vegades... En fi, RAC1, la gent no està mirant a través del Twitter RAC1 i el 902-4777. No cal que ens digueu que si plou aquí, no. Ja ho sabem més o menys on plou. El que necessitem és si algú té alguna incidència o alguna cosa per explicar-nos, per exemple, la gent de Montcada i Reixac, que és qui estava patint el tema del riu Ripoll i amb el riu Besòs, que és la zona més preocupant ara, o gent que estigui a Girona, a l'aeroport de Girona, que en aquests moments estan allà tots allà, perquè és que no poden tornar. Sí que tornen els de Tarragona, que anaven amb AVE, que finalment, com ens deia la Jana, que està oient de 18 anys, que està tornant i està a punt d'arribar ja a la ciutat de Barcelona. Aviam, Nil Ferrés, amb el que comentàvem abans. Quants litres portem en llocs determinats? On podríem dir que ha plogut més fins ara?
4: Doncs sobretot Barcelonès i Maresme. De fet, per anar posant dades...
21: I Baix Llobregat, no? També o no?
4: Baix Llobregat també, però a hores d'ara els registres més importants són en aquestes dues comarques. Gairebé 140 litres per metre quadrat des de mitjanit a Premià de Mar i més de 220 litres per metre quadrat des d'ahir a Premià de Mar.
21: Premià de Mar, per tant, estem parlant de que és un dels llocs més... allò on a hores d'ara podem dir que ha plogut més, eh?
4: Sí, també, també estem parlant d'un lloc important, a Cornellà de Llobregat, que a hores d'ara ja no hi plou, on en algunes estacions no oficials s'han arribat als 300 litres per metre quadrat. De tota manera, són dades no oficials que s'han de revisar, però ens les facilita un col·laborador nostre, que és professional de meteorologia, i per tant són dades prou fiables.
21: Per tant, estem parlant de que Cornellà de Llobregat fins les 4 de la matinada... al voltant de 300 litres per metre quadrat. A Premià de Mar, 220 litres per metre quadrat. Vigilem una cosa, que són les 4 de la matinada, encara no, i a les 2 del migdia s'acaba, eh? Uh-huh. O sigui que encara, depèn de com vagi aquestes tempestes, encara poden incrementar i augmentar el número de litres per metre quadrat i arribar a una xifra més alta encara.
4: Exacte. També altres dades. Per exemple, a l'Ella, al Maresme, s'han acumulat 110 litres per metre quadrat en només 2 hores. També, parlant ja de Barcelona, 191 litres per metre quadrat al Raval. Avui es tracta del dia més plujós dels seus 20 anys de dades. Per tant, molta pluja en aquest sector.
21: O sigui, al Raval, pràcticament, al barri del Raval a Barcelona... pràcticament 200 litres per metre quadrat.
4: Pràcticament, però és que a Can Bruixa, 202 litres per metre quadrat, que és rècord de pluja en 24 hores a Barcelona. De fet, és la precipitació més abundant registrada des que tenim dades, des del 1914.
21: Això a?
4: A Can Bruixa.
21: A Can Bruixa. Alguna dada més que ens vulguis donar?
4: Per exemple, 170 litres per metre quadrat a zona universitària o 152 litres per metre quadrat a Badalona. Per tant, estem parlant de molta aigua acumulada i en relativament poca estona.
21: Mira, el Miquel Agut, company d'esports de RAC1, que demà a les 9 de la nit veurem si que serà a Montilivi segur, si narrarà el partit ja no ho sé, perquè repeteixo que demà allò que explicàvem abans, que explicava en Jordi Bosch des de Girona, i és que l'avió que ha de transportar els jugadors del Mallorca fins a Girona ha de sortir demà a les 11 del matí, però, esclar, ens deia el Nil Ferrés que a les 11 del matí el problema no és si plou o no plou a Girona o si plou o no plou a Palma, que és doncs, bueno, a la porta de Sant Joan, perquè el problema serà el trajecte.
4: Exacte, sí.
21: Per molt curt que sigui, el trajecte, clar, veurem. I, clar, és veritat que el trajecte és curt, podrien sortir potser a la tarda, però, clar, no sé si els hi donarà temps d'arribar i si voldrà el Mallorca fer aquest desplaçament tan just. Veurem.
4: De fet, el més prudent seria sortir a la tarda, però tot i així es poden trobar amb precipitació intensa encara dins del mar, perquè un cop s'hagi dissipat de les comarques del nord-est, aquesta precipitació encara pot ser activa dins del mar.
21: Mira, el vídeo, ens ha enviat un vídeo el Miquel Agut, terrible, de Premià de Mar, que és on, repetim, a hores d'ara hem de dir que és dels llocs que ha plogut més, per no dir dels dos, tres més que més, perquè estem parlant de...
4: 220 litres per metre quadrat des d'ahir.
21: Des d'ahir, 220 litres per metre quadrat. Envia un vídeo que, si el permet el Miquel, el penjarem. És un carrer que baixa, el carrer que baixa mar a Premià de Mar. El carrer que baixa és un riu. És un riu, directament, ara. És un riu. Una altra cosa des de l'aeroport del Prat. A partir de les 12 de la nit, els vols cancel·lats i endarrerits a l'aeroport del Prat posen el comptador zero. Ja n'hi ha 82 de cancel·lats i 12 d'endarrerits que encara s'arrosseguen. Ahir, finalment, se'n van cancel·lar 247, 120 d'arribada i 127 de sortida. Déu-n'hi-do. Estem rebent missatges i ho estem fent tot en directe. Aviam. A Can Rull, a Sabadell, molta aigua i molt de vent, que el problema és el vent. Ens diu l'Albert que 151 litres per metre quadrat en 24 hores, a Sabadell. El Pere Mas ja ha penjat, veig, com baixa la riera de Mata de Pere. Pere, ja ho has penjat al Twitter, eh?
3: Sí, he penjat Twitter, Instagram i tant. Sí, us ho he enviat també.
21: Sí, sí. No, és que ara, per exemple, veig un... L'Albert també ens passa un vídeo del Jesús Rodríguez, company, estimat company de la directa, enviant un vídeo del riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet de banda a banda, que superant els 560 metres cúbics per segon aconseguits a la Glòria, com abans comentava el Nil, però la imatge del riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet és espectacular, eh? És espectacular. I, en fi, que aquest és el que tenim ara i que... Espera, truquem a la Jana, aviam, que en diuen que potser ja ha arribat, eh? Que són les 4 de la matinada i la trucarem ara al tren i ara de seguida farem un repàs de general abans d'anar a dormir, perquè ara sí que ja hauríem d'anar tocant, perquè sembla... perquè sembla que les coses més o menys es tranquil·litzen, però, és a dir, continuarà caient aigua, eh? Continuarà caient aigua. Ens envien vídeos també d'Arenys de Munt, que... Perquè ara el radar que diu, exactament ara, Nil?
4: Ara mateix la precipitació més intensa la tenim encara, sobretot el que seria nord del Vallès Occidental, també alguns punts del Vallès Oriental. Aquí encara s'hi concentra precipitació força intensa i en va entrant ara també cap a punts del sud de la Selva, també el Gironès, i en les properes hores és a les comarques del nord-est on centrarem especial atenció perquè encara podem tenir acumulats importants. De fet, precipitacions intenses que encara van entrant des del mar, aquestes tempestes que es van regenerant i que no paren. De fet, portem moltes hores. S'ha desplaçat tot plegat una mica cap al nord-est, però aquestes tempestes se segueixen regenerant i continuen tenint força activitat elèctrica.
21: Val, a la gent que s'està escoltant ara, a les 4 i 2 minuts, Nil, on... A les pròximes hores, de què hem d'estar pendents?
4: Sobretot del que seria comarques de Girona. Litoral, prelitoral, en especial atenció, perquè és on podem tenir aquests acumulats més importants que de fet, precisament, ara amb l'última actualització dels models, molts apunten aquests acumulats importants, sobretot el que seria sud de la Selva, sud del Gironès, punts del Baix Empordà. Per tant, aquestes comarques s'hauran d'anar seguint perquè podem continuar tenint aquests xàfecs intensos que afecten aquests punts.
21: Segons aquesta velocitat que veus del radar, Emil, cap a on pot tirar això? És a dir, pel que es pot veure, podria arribar també més cap al nord-est, més cap amunt, cap a l'Alt Empordà, perquè ens entenguem o no?
4: Sí, pot arribar a la comarca de l'Alt Empordà. De fet, a hores d'ara ja tenim alguna precipitació intensa entre la Garrotxa i el sud de l'Alt Empordà. De tota manera, aquesta comarca no és de les que ha d'estar més afectades, però sí que hi podem tenir precipitació intensa de manera més puntual. Sí.
21: La Sílvia Abril en diu que a Cabrera continua plovent moltíssim. A Cabrera de Mar, és a dir... és que, clar, estem parlant de que on s'està agafant amb força i tal, Maresme...
4: Sobretot el Maresme,
21: sí. El Maresme s'està...
4: I el que pot preocupar més del Maresme és que precisament el Maresme el que té és que el relleu és molt més abrupte i proper a la costa que el del Barcelonès.
21: Sí.
4: És el que provoca és que quan tenim aquests vents marítims que són humits, com els de Llevant, doncs les muntanyes el que obliguen és l'aire a que s'elevi ràpidament i, per tant, doncs tinguem tots aquests nuclis de tempesta que es vagin regenerant des del mar i que encara provoquin més precipitació a causa de l'orografia, precisament en aquesta comarca com és el Maresme.
21: Ara estic rebent... Sí, que es connecti el Miquel Agut des de Cabrera de Mar... Ai, perdó, des de Premià, perquè no sé si plou a aquesta hora de la nit, però pinta que encara... Hola, Miquel!
14: Bona nit, Jordi!
21: Com estàs?
14: Doncs bé, m'he canviat perquè només de sortir a veure com estava el panorama, i mira que duia el paraigües, però que vaig xop, però com que fa vent plou lateralment, però vaja, una altra tempesta aquí a Premià ja estem acostumats, i una altra tempesta que Déu-n'hi-do com està picant per aquesta acumulació d'aigua que deia el Nil, sobretot, perquè fa molta estona que no para de ploure i amb insistència, i ara l'última mitja hora, tres quarts, ha estat realment impactant.
21: Sí. Està, o sigui, encara plou ara, dius?
14: Sí, sí, sí. Mira, agafaré el Quantum a risc de despertar la gent de casa, però sortiré al balcó, aviam si encara sent el soroll de la pluja, i aviam que no...
1: Despertis en guard,
14: tot a punt. I aviam.
1: Ràdio en directe. Abans a Mata de Pera i ara... I ara a Premià.
14: A veure... No sé si es percep gaire.
1: Sí, sí, se sent, se sent.
14: Però vaja, ara ha baixat bastant la intensitat de la pluja. Hi ha algun llampec? L'aparat elèctric no ha estat gaire visible en les últimes hores, però sí que ha plogut molt, ha fet vent, ha lateralitzat la pluja i afortunadament ara ha baixat una mica perquè la xarxa de clavegueram també, per exemple, i els embornals, entre les fulles que van caient i que l'anaven tapant, que les arrossegava l'aigua, i tota l'acumulació d'aigua de les últimes hores, doncs hi havia fins i tot gairebé brolladors al mig del carrer, i això haurà tranquil·litzat tot una mica, tot esperant que potser es torni a intensificar la pluja, però ara ha baixat una mica... Està tronant i llampegant i, vaja, en les pròximes hores suposo que continuarà.
4: Una actualització d'ara fa ben poc, de Premià de Mar, una estació del Club Nàutic de Premià, s'acosta pràcticament als 200 litres per metre quadrat des de mitjanit i gairebé 300 en tot l'episodi.
21: A Premià?
4: A Premià.
21: O sigui, Premià...
14: 200 des de mitjanit.
4: Exacte.
21: O sigui, a Premià, amb Cornellà del Llobregat, s'enduen de moment la palma amb les dues localitats de Catalunya on més aigua acumulada hi ha hagut. Estem parlant de 300 litres per metre quadrat, que és una bestiesa, en fi...
14: No, i dels quals 200 en 4 hores.
21: Sí, sí, això mateix.
14: I després haurem de veure demà, per molt que s'hagin protegit, com la platja de Premià, amb villes artificials i espigons a les platges, a veure en quin estat es llevarà el litoral del Maresme, no només aquí, sinó al Masnou i a Mataró i a Vilassar, aviam en quin estat es llevarà, per veure com hauran quedat les platges de Malmeses, que segur que tindran afectacions, per molt que s'hagi estat s'hagi intentat reforçar-les els últims estius, però vaja, clar, és que 200 litres en 4 hores, déu-n'hi-do.
21: És una bestia. Sí, perdona, un moment, Miquel, que tinc la Jana, que em sembla que hi ha arribat a l'estació de Sants. Hola, Jana, què tal?
2: Hola, mira, doncs arribades, ja som a Barcelona.
21: Ja som a Barcelona, va, enhorabona, primer això sí, per començar. Sí, sí. La segona,
2: moltes gràcies.
21: I ha caigut, veus que hi hagi encara cortina d'aigua dins de les andanes o no?
2: No, quan hem sortit sí que és cert que hem vist bastants cubells de la brossa per fer de recipient per l'aigua que cau, perquè hi ha certes goteres, però cortina d'aigua com a tal, no.
21: Al final, què feu? Us espereu a les 5 per agafar el metro o...?
2: Ens han escrit els nostres pares dient que s'han atrevit a agafar el cotxe perquè es veu que allà la pluja ja no està tan a sobre, ha pujat més cap amunt i ens estan esperant a la sortida dels taxis.
21: Bueno, però escolta,
2: així
21: enhorabona.
2: Així que ja estem salvades.
21: Pues salvades. Doncs escolta, enhorabona, a dormir i escolta'm, a disfrutar. Veniu de
2: sí,
21: Madrid,
2: sí,
21: no?
2: Sí, sí, moltes ganes. Sí, de Madrid.
21: Que he anat anàveu al concert de Guitarrica?
2: No, fèiem una sorpresa a una cosina nostra pels 18.
21: Ah, val, perfecte. Doncs que hi havia uns oients que havien anat cap a veure el Guitarrica de la Fuente i que tornaven cap a casa. En fi, gràcies, Jana, i felicitats, i moltes gràcies de debò per haver-nos acompanyat durant aquesta matinada aquí en aquest programa especial de RAC1. Són les 4 i 9.
2: Ha estat un plaer.
21: Igualment, acomiado i el Miquel Agut només per dir-li que, bueno, potser sí, no, que el Mallorca voldrà agafar l'avió a les 3 de la tarda o no demà?
14: Clar, és que els entrenadors són molt perapunyetes amb el descans dels futbolistes.
21: Esclar.
14: I clar, t'imagina't que sí, diuen que serà a les 3, però hi ha aquests nuclis de tempesta que diuen Nil al mar entre Mallorca i Girona, i han de sortir més tard, i com aquell que diuen, d'arribar a l'aeroport, agafar un autobús i anar cap al camp. Jo no sé si, tenint en compte aquesta excepcionalitat, perquè al final aquí, si no es manté una alerta, llavors això depèn de la Lliga. Si hi ha una alerta vermella, doncs evidentment la Lliga no hi pot fer res, i hi ha prioritats que marca la gent que en sap, però si no hi ha cap alerta d'un color viu, diguéssim, doncs potser la Lliga diu, doncs escolta, que hi vagin, o potser ho deixen per dilluns. És molt aventurat tot plegat, a veure com,
21: bueno,
14: com
21: està. És una altra cosa, depèn de l'aigua que caigui, una altra cosa, no, serà la gespa.
14: Clar, No, la gespa de Montilivi, afortunadament, té molt bon drenatge des de fa anys. El que sé que, esclar, que tampoc d'episodis com aquests, ens deia el Jordi Bosch, que comença a ploure tard a Girona, amb una certa intensitat, doncs a veure si demà la gespa es manté. A mi, més que la gespa, m'amoïna la compareixença del rival, o si potser hi pot haver alguna mena de pacte entre clubs, tenint en compte l'exigència meteorològica que hi haurà, perquè en comptes de jugar-se diumenge, jugui dilluns, tot i que el Girona això no li convindria, tenint en compte que el públic segurament, si demà no plou a Girona, anirà més a l'estadi un diumenge que un dilluns, però vaja, això ja ens ho trobarem demà.
1: La Maria Àngela Alcázar, companya de La Vanguardia, està desperta aquesta hora perquè també és a Premià, i em diu que plou fins i tot dins de casa, que la teulada no dona l'abast. Si és que, esclar, és que imagina't, eh?
14: No, però és que jo no havia sentit mai tant les canonades interiors del meu bloc que engolissin tanta aigua, perquè en algun moment semblava que allò hagués de sortir, que hagués de sobreixir per qualsevol boca d'aixetes, de piques, de la quantitat d'aigua que queia, i notaves com anava baixant tot, i en algun moment pensaves, aviam, si encara petarà, perquè és que ha caigut molta aigua, però clar, entre baixos o cases amb les teulades o... És una complicació, i aquí també s'haurà de fer balanç no de danys personals, perquè afortunadament no en consten, però de tot el que hagi estat malmès.
1: De fet, l'ACA, l'Agència Catalana de l'Aigua, ha alertat del perill de desbordament de rius i rieres a la comarca del Maresme. Miquel, moltes gràcies. Demà t'escolto, faci el que passi.
14: Sí, home, alguna cosa
1: passarà, efectivament. Exacte. Que vagi bé. Fins demà, Miquel.
14: Fins demà, adéu.
1: Una abraçada. Són pràcticament un quart de cinc del matí. Però és que a vegades em costa, eh? Aquestes hores de la nit costa. Mira el Deple. Hola, Planell, què tal? Bona nit.
0: Molt bé, bona nit, bon dia, ja no sé exactament on passem.
1: A Osona, que no plou, a Osona?
0: No.
17: Doncs mira, ara mateix a Osona sí que està plovent, amb intensitat cosa, no? Moderada.
1: Però hi ha d'anar fort cap allà o no?
17: Feble. Allà hi pot arribar amb certa intensitat, però no ha de ser res a veure amb el que estem tenint, per exemple, a llocs com Mataró, els Dos Vallesos, o el que pot venir ara cap a la Selva, Gironès, res a veure en aquest sentit cap a Osona.
1: Val. Fem un Mira, a dos quarts de cinc potser fem una trucada, i com que ara hem de repassar aquí farem la trucada final, espero, que serà amb els bombers, perquè ens expliquin. Reitero, sembla que no hi ha incidències greus. Aquesta és la millor notícia que hem de dir ara, que no hi ha... Aviam, incidències greus, sí, rieres i rius, i tot això sí, però no hi ha cap problema personal amb ningú. Aquesta és la millor notícia a un quart de cinc del matí, que sapiguem, a un quart de cinc del matí, i efectivament hi haurà problemes de baixos... Bueno, les assegurances dels cotxes... Hem vist alguns autobusos, a Hospitalet, autobusos, que l'aigua arribava pràcticament a la finestra. Mm-hmm. En fi, bueno. Som-hi, vinga. Vam fer un recopilatori de tot plegat, com si fos un informatiu d'hora en punt, però són pràcticament un quart de cinc del matí. Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia en cap moment fins diumenge al migdia, tot i la frenada dels aiguats en alguns punts.
22: Sí, una de les conseqüències principals d'aquesta pluja continuada és el creixement de rius i rieres, que s'està accentuant, de fet, a aquesta hora de la matinada, sobretot entre els Dos Vallesos, el Barcelonès Nord, especialment aquesta conca del Besòs, i també el Maresme, especialment amb el seu sistema de rieres i de carrers, que actuen com a riera quan plou amb tanta intensitat. En concret, ho dèiem, la conca que més preocupa per l'aigua acumulada és la del Besòs, amb afluents com el Ripoll. La sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ho ha detallat fa una estona aquí a RAC1.
23: Hi ha molts punts ja amb avisos d'aquests hidrològics, que nosaltres diem, que és quan pot haver-hi problemes amb l'acumulació d'aigua. Està amb alerta el riu Ripoll, un afluent de la conca del Besòs, també amb alerta la riera de Rubí, que és de la conca del Llobregat. També el mateix riu Besòs també té un increment de cabal.
22: De fet, a aquesta hora, les pluges, que ho deia en Nil Ferrés, no paren de regenerar-se i estan afectant especialment a punts del Vallès, del Maresme, etc.
1: I quina és la situació, Nil, ara mateix, i on s'hi ha de posar en força de manera immediata?
17: Doncs ara mateix la situació, podríem dir que la més complexa o de més intensitat es viu encara a la comarca del Maresme, és on tenim ara mateix els focus de més intensitat. també al nord del Vallès Occidental, Vallès Oriental, també en alguns punts més a l'est, i al llarg de les properes hores totes aquestes precipitacions, en algunes comarques més moderades, com pot ser el Terç Nord, s'aniran desplaçant cap al nord-est. És el que hem anat veient al llarg de la matinada. Abans teníem pluja al Baix Llobregat barcelonès, ara ja tota la pluja es concentra més enllà dels Vallesos del Maresme cap al nord-est. Per tant, al llarg de les properes hores, especial atenció sobretot a les comarques de la Selva, el Gironès, el Maresme, també Baix Empordà, alguns punts fins i tot del Pla de l'Estany, i per tant, en aquests punts és on haurem de tenir el focus al llarg de les properes hores.
21: I ja ens diuen, per exemple, que a Caldes de Montbui ara està caient amb força i que la Riera de Caldes és un altre afluent del riu Besòs, que realment és important, que és el que preocupa ara, especialment això, Nil, és a dir, la conca del riu Besòs i els seus afluents.
17: Exacte, sí, sí. Ara mateix el riu Besòs passant per Santa Coloma de Gramenet porta 543 metres cúbics per segon de cabal. Això és un cabal superior al que vam tenir pel temporal Glòria, de 506 metres cúbics per segon, i és que els rius Ripoll, Tenet, Tenes, disculpeu, també el Mugent, són tres rius que desemboquen al Besòs i que també estan amb cabals elevats, per tant, aquest cabal del riu Besòs que pot anar incrementant-se al llarg de les properes hores. Mira, darrera actualització, ara mateix 585 metres cúbics per segon.
21: Ha afluixat per això, No? És a dir...
6: La pujada és menys accentuada.
21: Exacte.
17: La pujada
21: perdó,
17: és menys
21: perdona, baixat, no, perdó, però... La pujada és menys accentuada. Ja no és tan exponencial com fa una estona. Exacte. És a dir, deu haver baixat una miqueta la intensitat de la pluja, que ha fet que en aquests moments estiguem en 585. Però repetim que el temporal Glòria era poc més de 500.
17: Sí, sí, sí. O sigui que... De fet, ara el tram més baix del riu Besòs ja no hi plou. Però com que segueix plovent en aquests rius que desemboquen en el riu Besòs, doncs, evidentment, segueix augmentant el cabal.
21: Recordeu com cada reixac s'ha demanat que la gent que viu a prop del riu Ripoll i del Besòs, que si us plau que facin el favor de pujar a pisos superiors per evitar, doncs això, l'aigua que pugui entrar a baixos i a soterranis de diversos edificis. Què més coses de Planell?
7: Doncs mira, amb tot això, el Meteocat demana no baixar la guàrdia. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya avisa que les precipitacions poden reactivar-se de manera intensa en qualsevol moment. Sarai Sarroca n'ha parlat a l'especial informatiu també d'aquí a RAC1.
8: Imagineu-vos que aquesta pertorbació, no?, que és molt petitona, pot bascular en qualsevol moment i fins i tot tenir un sentit retrògrad. I amb aquesta poca experiència que tenim amb aquests sistemes, doncs és millor que no assegurem que aquesta part del territori doncs ja pot baixar la guàrdia perquè en realitat no podem assegurar-ho.
7: Ja ho dèiem, preocupen sectors del Baix Maresme, també del Barcelonès. Hi ha zones àmpliament inundades, amb carrers, amb habitatges, amb aparcaments afectats i fins i tot en un centre de salut de l'Hospitalet de Llobregat. Ens ho ha revelat fa una estona l'alcalde de l'Hospitalet, David Quirós.
9: Hi ha una afectació especialment als barris de Sant Josep, Centre i Santa Eulàlia, i a partir d'aquí hem tingut alguna incidència amb un centre d'urgència d'atenció primària. Hi havia una filtració d'aigua pel mateix edifici i, per tant, tant els pacients com els professionals s'ha instat a poder evacuar-los d'alguna manera per garantir la seva seguretat.
7: També hi ha hagut inundacions importants a la ciutat veïna de Cornellà de Llobregat, però sortosament també sense danys personals. Fins ara el telèfon d'emergència 112 ha rebut unes 3.000 trucades per l'episodi de pluges torrencials, la majoria concentrades al Barcelonès. Eren per inundacions, però també per falta de subministrament elèctric, sobretot al Barcelonès Nord i al Maresme. I els bombers acaben d'informar ja de 741 sortides relacionades amb el temporal, 59 en l'última hora, entre les 3 i les 4 de la matinada. Però, sortosament també ho dèiem, no s'han de lamentar ferits, s'han atès tot just 21 persones, 12 han acabat traslladades a l'hospital, però cap d'elles greu.
21: I afegim, a banda, Detallem també les afectacions, Nil, a la mobilitat. La primera, la paralització al servei de trens amb un primer protagonisme per l'alta velocitat. Bones notícies, sí, perquè els trens que sortien, que estaven aturats a Tarragona, ja hi han arribat la majoria de
22: Barcelona. Ho hem sentit, eren al final dos. De fet, un parell s'han quedat al Camp de Tarragona, els altres dos sí que han circulat cap a Barcelona. El primer ja ha arribat, l'altre és a punt d'arribar a Barcelona. Per tant, s'acaba aquesta odissea, aquest periple pels viatgers que venien especialment de Madrid, de Sevilla, de Màlaga i també del nord de la península amb aquests trens d'alta velocitat que han acabat doncs, fent un periple de 4-5 hores entre el temps aturat a Camp de Tarragona i fins a arribar a Barcelona, i amb una incògnita ara, que és com es reprendrà aquest servei d'alta velocitat, perquè el que sí que sabem, Renfe ens ho ha confirmat, que és que els primers trens d'alta velocitat en el que és el corredor de Barcelona cap al nord, és a dir, Barcelona, Girona, Figueres, no circulen, no en circularà cap fins a les 9:15 del matí. Per tant, un cop sigui de dia i s'hagi pogut comprovar tota la infraestructura, doncs possiblement afectada més al Vallès, que és el tram on ha plogut més, i d'altra banda el corredor cap a Madrid, que està amb la incertesa de veure doncs com es reprèn la circulació, si bé, com ara doncs, ens comentava la Renfe, amb aquesta exploració que s'ha fet de matinada, en principi es podria reprendre, tot i que sigui a menys velocitat, això a l'alta velocitat.
21: Més enllà d'això, hi ha, com dèiem, la suspensió del servei de Rodalies i Ferrocarrils fins diumenge al migdia, i els problemes al metro, evidentment, pels aiguats, també. Nil.
22: Exacte, recordem que el metro, en principi, ha de reprendre la circulació d'aquí a poc més de mitja hora, a les 5 s'ha de reprendre aquesta circulació, hi havia línies afectades just en el tancament a mitjanit, L5, L1, L9 Sud, les tres que, per entendre, ens van cap al Barcelonès Sud, cap al tram més afectat del Delta del Llobregat. Aquestes tres línies encara no està clar si podran recuperar el servei normal, és a dir, la línia vermella, especialment entre Plaça de Sants i Hospital de Bellvitge, la línia blava també entre Sants i Cornellà Centre, i l'L9 Sud a tot el tram de Barcelona a l'Hospitalet, Europa Fira, cap al Prat i fins a l'aeroport. Tema bé, encara no ens ho ha confirmat. La resta de línies, en principi, s'haurien de recuperar amb normalitat, si bé és veritat que hi ha algunes estacions encara amb inundacions i caldrà veure doncs, si es poden reobrir amb normalitat ara a les 5, com eren, ho hem mencionat de fet durant l'especial, estacions com la de Sagrada Família, com la de Liceu, com la de Verdaguer. I el que dèiem, Rodalies i Ferrocarrils, que fins a les 2 del migdia el govern ha dictat que quedessin tallades. Veurem si s'avança una mica o no aquesta obertura. El que està clar és que durant el matí es faran viatges exploratoris per totes les línies per comprovar com ha quedat la infraestructura, i més també si sabem que la pluja durant el matí i migdia es desplaça més cap a Girona. Es podria doncs fer aquesta anàlisi durant el matí. Veurem si s'acaba reobrint tot a les 2 del migdia o algunes línies obren abans o fins tot més tard, si l'episodi encara s'allarga una mica més, per exemple, a terres gironines.
21: Aquí s'ajunta la gana, com es diu allò? Aquí s'ajunta...
0: L'hambre con las ganas de comer.
21: Sí, exacte, sí. Bueno, gràcies, Deble. Que aquí hi ha una història que és el tema de la mobilitat avui. Hi ha molta gent que diu, és que hem sortit de no sé on i ens hem trobat, hem sortit a sopar i ens hem trobat que no hi havia... No funcionava, no hi havia metro, no hi ha taxis, no hi ha el Nitbus, per exemple, la ciutat de Barcelona. Esclar, però hi ha una altra cosa, que és la gent, ja el que ha dit el que deien aquesta tarda, tant el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado, el que deia la consellera Núria Parlon, que és que, vaja, no era una obligació, però sí que, com era la paraula exactament?
0: Una instrucció.
21: Una instrucció, que venia a dir que hi havia com una obligació, que era que la gent es quedés a casa. Què ha passat? Que al sortir la gent de molts llocs, de sopar, del que sigui, perquè molts restaurants continuaven oberts, què ha passat? L'explicava el Ramon Sunyer de La Vanguardia fa no sé quantes hores, que al carrer Enric Granados de Barcelona, que hi ha una concentració de bars i restaurants importants, que molta gent sortia allà com si res. Llavors, clar, què ha passat? Doncs que la mobilitat avui era reduïda. I hi haurà molta gent que dirà, és que no hi havia ni autobusos, no funcionava, el metro s'ha tancat d'hora, no hi havia taxis, aquest era un altre problema. Tito Álvarez ha fet una nota a través d'Elite Taxis dient fa una estona que els taxistes no forcessin la màquina perquè hi ha llocs que estaven molt moll i que no podien arribar, com per exemple a moltes carreteres i autopistes del país, que en aquests moments hi ha moltes vies afectades per inundacions a aquesta hora, Jordi?
0: Sí, la xarxa viària és un colimaties. Mira, perquè te'n facis una idea, hi ha 4 carreteres tallades en aquests moments i 2 són eixos fonamentals, n'hem parlat abans. La Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet continua negada per l'aigua i no s'hi pot circular en cap dels dos sentits. També continua tallada la C-16, els túnels de Vallvidrera, per despreniments. No hi ha en aquests moments hora de reobertura ni per una ni per l'altra. Hi ha també 2 carreteres secundàries tallades que connecten la zona del Barcelonès Nord, també del Maresme, amb la zona del Vallès. S'ha tallat per esllavissades la carretera de la Conreria, que uneix Badalona amb Mollet, i també la C-1415, que connecta Mataró amb Granollers. Però és que, a més, a l'AP-7, a Barberà del Vallès, s'ha hagut de tallar un parell de carrils per la caiguda d'arbres, i per tant hi ha circulació intensa fins i tot a aquesta hora del matí de
7: diumenge. Hi ha també un accident a Martorell que provoca congestió i trànsit lent, i a la C25, a l'eix transversal, a Santa Maria d'Oló, al Moianès, un accident també provoca trànsit lent. Per tant, ja ho veus, la xarxa viària completament empantanegada.
1: Sí, en aquest moment, això estem parlant del quart de 5 del matí, eh?
7: Sí, sí, d'un diumenge, a més, no és un dia laborable.
1: Això mateix, el quart de 5 del matí, diu el Xavi que ara està caient la Déu és Cristo a Sabadell. A Sabadell, que ara està caient fort.
17: Sí, sí, a Sabadell ara mateix tenim un nucli força intens, encara persistent al Vallès Occidental. Sí que és cert que més cap al sud d'aquesta comarca a hores d'ara ja no hi plou, per tant, aquesta tendència de la precipitació a anar-se desplaçant cap al nord-est, però sí que és cert que fa hores que anem veient doncs, que aquestes tempestes s'han anat encallant i donant precipitació intensa, constant, a les comarques dels Vallesos i sobretot al Maresme. Per tant, tota aquesta zona, déu-n'hi-do, l'embat de precipitació constant que han anat tenint al llarg de tota la matinada.
1: Sí, sí, estem parlant de que Sabadell es veu que està caient ara fort. Encara cau fort, Pere Mas, al Vallès Occidental.

0: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba de la teva llar és a la Mallorquina. I ara amb ofertes especials cada setmana. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
2: No ens escoltaven entre nosaltres de lo fort que estava la pluja caient sobre la lona.
3: Són alguns dels participants, de fet, de l'acampada. Molts han marxat. És veritat que quan més han caigut diversos patacs d'aigua, a primera hora a la nit i després ara de matinada, que s'hi ha tornat a intensificar, una part d'ells han marxat, però ho dèiem, tot i les advertències que feia el Departament d'Interior del risc que suposava quedar-se fent nit avui, que no deien que pugui tornar a l'acampada els dies posteriors, igualment hi ha hagut un petit grup, diguem-ne, de tota aquesta unió de persones per defensar un dret a l'habitatge digne i a uns preus assequibles que han decidit, doncs mantenir aquesta concentració, tot i que en determinats moments algunes tendes doncs han acabat del tot negades d'aigua, com també hem estat seguint tota la matina d'aquí.
4: Ens diuen, per exemple, també un oient que sembla que hi ha hagut una persona que ha estat evacuada de l'interior del seu domicili a Vallgorguina, que s'ha dit un mur i ha entrat aigua dins de casa, i han estat els Mossos qui l'han pogut recuperar. Per tant, estem parlant també que són incidents que, en perspectiva, són incidents menors, però que són incidents, els hem de quantificar com a incidents.
5: No, i que les caigudes dels murs poden ser letals, ho va demostrar l'episodi també recent de pluges, si no recordo malament, era a la costa del Vendrell, que va caure un mur, es va desplomar al damunt d'una família, no?, de paradistes que havien muntat allà una petita tenda i va acabar amb la mort de la mare i de la filla.
3: I això, i també la caiguda d'un mur en un altre càmping, en aquest cas recordem-ho, tot el sector d'Altafulla, Torredembarra, Roda, sí, sí, que justament un mur va cedir, va inundar bona part del càmping i també hi va haver diverses persones ferides, tant per la caiguda com per l'entrada d'aigua, que llavors hi va haver immediatament en aquest càmping.
4: S'ha de dir que, curiosament, allà on normalment plou, estem acostumats a sentir que plou molt, que és les Terres de l'Ebre, el Tarragonès, quan parlem de les pluges que cauen a Torredembarra, a Tarragona, a Cambrils, a Salou, i evidentment tot el que és el Canà, tot el que és
3: la Ràpita,
4: tot allò. Clar, aquí pràcticament no ha plogut avui, en canvi tot ho hem de fixar avui, tancar-ho bàsicament a la zona molt del que és l'àrea de Barcelona, com ja havien avisat, prelitoral de Barcelona, i litoral, efectivament. Espera un moment que tinc en línia novament a 4:45 del matí l'inspector Oriol Corbella dels Bombers de la Generalitat. Inspector, bona matinada i moltes gràcies de nou. Mira, hi és, eh? Inspector! Sembla una de les tresines, que ve l'inspector. Aviam si el tenim, que ara el recuperarem, eh? L'inspector Corbella que el tenim en línia a 4:45 del matí. Espera't, que l'estan... Podem cantar, ara sí que podem cantar, perquè ara ja... I ara ja ens anem a dormir, ja t'ho dic ara.
6: Perfecte.
4: I el tenim, sí, ara sí. Inspector Cardona, bona nit, o bona matinada i moltes gràcies.
6: Hola, bona nit.
4: Bona nit. Alguna novetat que ens pugui explicar, inspector, d'aquestes últimes hores?
6: Anem seguint acumulant serveis, atenent serveis amb tota la gent que tenim desplegada, que abans us estàvem comentant, i tenim doncs diverses situacions de moltes tipologies, realment.
4: Quan alguna greu, molt greu?
6: No tenim cap molt greu. En tenim moltes situacions en què sí que hi ha danys materials i que també ara mateix podem tenir una fotografia del que estem veient molt específica, que és molt entrada matinada, i realment els avisos que ens entren, doncs que és bàsicament que hi ha afectacions en els habitatges, perquè tot el que vagi passant al carrer, com que la gent està a les cases i així, això ho acabarem de veure al matí. Ara, de moment, de molt greu no hi ha res, en el sentit de que derivat dels nostres rescats i així, doncs no hi ha cap persona que estigui ferida o que haguem hagut d'evacuar o traslladar el SEM. El SEM

0: confirmarà també en el seu moment de si ha tingut atencions, però bàsicament no tenim cap així servei en què hi hagi una persona ferida. No obstant, hem tingut coses diferents, hem tingut, per exemple, ara mateix estem molt pendents a Santa Maria de Montcada, i un barri amb unes cases baixes realment, que està acumulant molta aigua. Llavors, si les cases són baixes, doncs l'afectació doncs, pot ser. I ara tenim diverses dotacions allà. I després també tenim a l'Ella una caiguda d'un mur de contenció que separava dues cases i amb potencial afectació a unes quantes cases més. També hem tingut més casuística d'arbres per més ràfegues de vent, i també una residència també a Esplugues de Llobregat que s'ha inundat. Això no ha generat més afectació i tampoc no hi ha, al final, no hi ha hagut cap persona ferida, i més coses en general d'aquesta tipologia.
1: Per tant, estaríem parlant de que són incidents per la gent que li passa importants, importantíssims, però pels bombers, tenint en compte el que es podia passar o el que pot passar en una nit com avui, una matinada com avui, de moment és una nit relativament tranquil·la.
0: No podem anomenar-ho una nit
1: tranquil·la. Tranquil·la no és la paraula, sí, realment són les quarts de cinc del matí.
0: La qüestió és que... Sí, no. Deixem-ho en que seria una molt bona notícia si aquest episodi acaba sense persones ferides, i per tant al final són danys materials que cal tractar-los, que portarà molta feina i que aviam si segueix així i puguem seguir atenent de manera que no hi ha danys a les persones. No obstant, alguna situació tenim que ens fa patir també, que no podem encara assegurar que no hi ha danys personals. Per exemple, a Santa Coloma de Gramenet s'ha vist un vehicle arrossegat, endut per la corrent, i aquest vehicle no s'ha o si no estava circulant o no ho sabem si estava circulant, el cas és que encara no l'hem trobat. És a dir, hi ha situacions que les tenim així de resposta immediata, a les que hi estem destinant molts recursos, també amb problemes estructurals, algunes edificacions, que és el mateix, estem parlant que és una situació que és activa, que estem donant resposta, que estem enviant recursos, que per ara no tenim constància de persones ferides, però que hem de seguir treballant perquè es mantingui així, aviam a l'espera de que acabi aquesta tempesta d'anar tirant cap amunt i esvaïnt en algun moment.
1: Ja. Aquest cotxe no podem ni confirmar ni desmentir que hi hagués algú dins, o sigui, això no ho sabem, no? Encara?
0: Exacte, o sigui, això és una alerta, en tot ens va entrar en via alertes, llavors s'ha vist un cotxe que s'ha endut la corrent, i tenim també quina marca i model de cotxe és, per tant, i estem buscant aquest cotxe, i per tant no sabem si hi havia una persona. També no hi ha molta mobilitat, esperem que fos algun cotxe que havia aparcat.
1: Molt bé. Al marge de tot això, en aquests moments, el més preocupant, el que és bàsicament el Maresme, no, ara?
0: Sí, el més preocupant és l'acumulació, ara mateix, perquè realment la intensitat no és extrema, i ho estem veient, és a dir, va caient aigua, però no estem tenint una intensitat a nivell de mil·límetres per metre quadrat acumulats en una hora concreta, no és extrem, però va caient molta aigua, i llavors les zones que ja porta molta estona, perquè a les zones de la metropolitana sud en què ja són els primers serveis que hem tingut, això ja ha passat i realment aquesta aigua ja va drenant i realment no té més alimentació. Però les zones, per exemple, de la metropolitana nord, que ja ha començat a les 12, o sigui, que ja ha començat una mica més tard, però que encara ara està caient allà aigua, doncs comença a haver molta acumulació que ens fa patir, en el sentit de les rieres van molt plenes, anem fent seguiment, tenim la gent al territori, anem mirant els cabals, anem mirant a veure en cada punt aviam si podria desbordar. Llavors el que ens fa patir és aquesta acumulació que pugui anar havent i que pugui... perquè hem de pensar que és una cosa... La pluja està sent molt extensa, i quan és molt extensa també agafa conques senceres. Quan agafa conques senceres, doncs aquest drenatge a través dels rius i les rieres doncs pot ser important. Llavors ara mateix sí que anem fent seguiment de totes les rieres del Maresme. Estan baixant, no estan baixant tampoc en una situació com hem vist també altres vegades, no? Les rieres d'Arenys o així, que hem vist cotxes ahir acumulats i així, estan baixant, però no de forma crítica de moment, i anem fent seguiment a veure quin nivell d'afectació estan generant.
1: Us preocupa alguna zona especialment?
0: Clar, El tema ens preocupa, és una situació molt generalitzada, molt més generalitzada del que normalment tenim. Normalment tenim unes inundacions concretes que d'una tempesta que queda molt estacionària en una zona concreta i llavors els danys són bastant locals. En aquesta situació és una situació molt, molt extensa en què tenim molta acumulació i llavors el que succeirà és que en el moment en què es quedi estancada alguna precipitació en algun moment donat, aquell serà el lloc on realment en generen una preocupació. Però ara mateix no tenim localitzat. Realment sí que en certa manera sí que s'està movent la tempesta, s'està movent cap a dalt i també els nuclis interns de la pròpia tempesta doncs són variables, van canviant d'un lloc a l'altre i per tant no tenim una situació estancada en un lloc concret que estigui desbordant o que estigui afectant a múltiples cases a nivell estructural. Llavors, a nivell, la preocupació ara mateix la teníem, com estava comentant, mirant llocs concrets, però el barri de Santa Maria de Montcada era el que ara mateix ens està preocupant, estem enviant recursos, no estem veient un desbordament en aquell punt, però sí que estem veient que en aquest barri hi ha una acumulació molt important i podrà haver segurament afectació a múltiples cases.
1: Val, perfecte, o sigui que el problema aquesta nit, efectivament, és únic i exclusivament a hores d'ara, dos quarts i mig de cinc de la matinada, és el problema dels desperfectes i els problemes que poden haver-hi efectivament en baixos, en soterranis i que aquestes aigües no es desbordin. Com ara comentava, i crec que aquest és el que hem anat repetint durant la matinada, no està sent un episodi de pluges, d'aquelles que dius, hòstia, que de cop i volta no, és va fent, amb força, en alguns casos amb força, però vull dir, va fent, desapareix, torna a venir, torna a ploure, i llavors és l'acumulació, que es repetim, és que en el cas de premiar més de 300 litres per metre quadrat, igual que a Cornellà de Llobregat, i això és una autèntica barbaritat. En fi, inspector, moltes gràcies.
0: Sí, no estem acostumats i aquesta quantitat d'aigua en tan poques hores, de fet, que superen tots els llindars que el propi Meteocat té, que té el llindar aquest d'alerta, no?, de 200 litres per metre quadrat en 24 hores, quan això cau en 5 hores, 6 hores, doncs, evidentment, el drenatge doncs, no està preparat també. Llavors, hi ha aquestes inundacions i aquests danys que anirem comprovant al llarg de la nit i durant tot el dia demà, ben segur.
1: Sí, moltes gràcies i bona feina. Gràcies, inspector.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé. L'inspector Oriol Cardona, l'inspector dels bombers de la Generalitat, no, si he dit que era l'última trucada, però és que no em deixeu en pau entre tots. El Ramos està passat. El Ramos i en Palmaria, no amb el Bundó, no. En Palmaria amb el Bundó i després en Palmaria amb d'aquí a 24 hores i mitja, que ens hi tornarem a posar a les 6 del matí, al Món RQ. Sí, noi. Quin cap de setmana, t'ho juro, eh?
2: Sí.
1: Cap de setmana.
2: No facis pensar les alternatives perquè em desmunto.
1: Sí, noi, és que esclar. Veig 3 minuts, eh? Pere Mas, què, vas a dormir o què?
3: Home, ja aniria tocant, no? A veure, hi ha dissabtes que aquesta hora encara s'està rondant, però de tot se n'aprèn, eh? Del que hem passat aquesta nit, diguem-ne, n'hem après nosaltres, suposo que Protecció Civil també haurà après alguna cosa. És evident que ha plogut molt, o sigui, jo crec que això estan sortint unes xifres astronòmiques. Mira,
1: perdona, Pere, la Montse Girona, que no dorm.
3: No dorm ningú.
4: Hi ha molta gent desperta, però m'hi demana aquesta hora.
1: Premià, m'envia imatges de casa seva traient aigua. Goteres per tot arreu. Porten 2 hores traient aigua a Premià.
3: Jo tinc uns amics que els hi va entrar aigua a Sitges fa 2 setmanes com a ploure fort, vull dir que quan plou molts llocs i quan plou tanta quantitat d'aigua tan ràpida, que en el cas de Sitges crec que van caure 60 litres en 30 minuts, crec recordar, parlo molt de memòria, doncs és molt difícil evitar el seu pas. Ja tenen temps de discutir-ho, però o sigui, és evident que ha plogut moltíssim i que són xifres de rècord, i quan parlem de 200 o 250 o 300 litres per metre quadrat és una barbaritat. Ara, no crec que haguem vist ni el recargolament, ni el mini huracà, ni la circulació ciclònica, ni la vorticitat. No ho sé, ja ens ho aclariran això en les properes hores. Ja tenen temps de parlar-ne.
1: Sí, tenen temps de parlar-ne.
3: No tinc la sensació que ho hagués vist.
1: Òbviament, un segon, que tinc a 19 minuts per les 5 de la matinada. Imma Soler, la sotsdirectora de Protecció Civil. Imma Soler, bona matinada.
5: Hola, molt bon dia.
1: A quina hora acabes? No em digui bon dia, que encara hem d'anar a dormir, Imma, sisplau. A quina hora acabes el torn?
5: Ja anirem.
1: A quina hora acabes
5: no,
1: el torn?
5: No, ara d'aquí una estona ve el Sergio i em substitueix. Anem vale, fent, perfecte. Anem combinant-ho.
1: Sí, a mi em passa amb el bondó, aviam si no triga gaire. Què anava a dir, com està la situació? Hi ha algun fet greu a aquesta hora de la matinada?
5: No, que coneguem, no. Alguna situació greu d'aquest tipus afecta a persones, no en tenim. Tenim aquí els companys del SEM, en el CECAT, que anem fent seguiment i van ells fent doncs, tots aquells avisos que calen, però sortosament doncs, no hi ha cap situació greu. Tenim bastantes trucades al 112, ara el que estàvem veient és aproximadament unes 3.300, més o menys, al llarg d'aquest episodi que hem tingut. Són moltes, però la majoria són per inundacions de baixos, per alguna afectació estructural, però no tenim per sort, doncs, atencions que hagin derivat al final amb situacions així de risc per la vida. Continuen treballant bombers, ara en aquests moments ja tenen més de 700 intervencions fetes arreu del territori. Bombers de Barcelona, per exemple, ja quasi bé arribaven al centenar, també a la ciutat de Barcelona, i seguim treballant. Ara en aquests moments el que tenim són bastants avisos també, sobretot hidrològics, d'increments de rius, el riu Tenes, el Mugent, el Besòs, el riu Ripoll, el riu Llobregat, amb molts dels seus trams estan incrementant el cabal i, per tant, aquesta situació de les zones properes als rius, doncs que s'ha d'anar molt en compte, sobretot la gent que visqui en les zones properes, el que recordem sempre, en cas que tinguin aigua que els hi arribi a les zones dels baixos, doncs que truquin de seguida al 112 i que, evidentment, pugin a espais superiors per estar més segurs. I ho anem continuant. El que parlàvem abans, que ens demanàveu del tema del... i que ho hem anat seguint tota la nit, del tema d'aquests trens que estaven a la zona del Camp de Tarragona, ja han arribat a Sants, han arribat allà, aquestes persones que hi havien, i ara en aquests moments doncs, estem veient com des d'allà se'ls pot donar sortida en el seu desplaçament.
1: Mm-hmm. Hi ha un oient, el Quim, que ens diu que ha d'anar cap a l'aeroport, que sembla que el seu vol surt a l'hora, a les rondes, i tot, és a dir, tota aquesta zona que hi havia, que s'havia tallat, que hi havia molta aigua, això ja està superat i, per tant, hi ha normalitat?
5: S'està treballant. Hi ha algun punt encara que pot haver-hi dificultat a la ronda, per exemple, el tram dels quilòmetres 17 al 18, a la B20, vull dir que mirin bé la informació abans de desplaçar-se. També la Nacional 2, a l'alçada de Barcelona, també teníem alguna dificultat. Les altres són ja menors, la B500 a Sant Fost de Campsentelles per una petita esllavissada i també a la Roca del Vallès, a la C1415 també hi havia una petita esllavissada, no molt important, però que sí que generava doncs, aquesta dificultat en la mobilitat. Sobretot que mirin el mapa de trànsit, perquè això, com sabeu, és molt movible, tant l'afectació com després, com que s'intenta solventar el més ràpidament possible, doncs algú que tingui que fer un desplaçament imprescindible que valori doncs, aquesta mobilitat.
1: Hi ha una pregunta, abans l'inspector Gardó ens ha dit que l'únic problema que sabien és que hi havia un cotxe de Santa Coloma de Gramenet que havia anat aigua avall, que no sabien si hi havia algú al cotxe no, que creuen que no, que pot ser que no. Teniu alguna informació? Up.
5: Jo acabo de parlar amb bombers, ara mateix que els tenim aquí a la sala, sí. Tant bombers de la Generalitat com bombers de Barcelona, i serveis que puguin afectar a persones amb aquest aspecte greu per la vida no tenien en aquests moments cap servei.
1: Perfecte. De què hem d'estar pendents aquestes pròximes hores? De quines comarques, pel que us han dit des del Meteocat?
5: Seguim igual. El que estem veient és que continuem tenint aquesta entrada pel litoral central, per tant, continua plovent a el que és la zona del Barcelonès, encara pot continuar plovent, la zona també dels Vallesos, la zona del Maresme. Aquestes zones ara plou i anem veient com també va continuant pujant cap amunt, va tenint aquest desplaçament cap al nord, amb el qual ja contem també que les comarques ja més amunt d'aquesta zona, més de les comarques de Girona, doncs també tinguin aquesta afectació, Gironès, la Selva, arribant al final fins als Empordans. Per tant, totes aquestes comarques de litoral i prelitoral, encara central, Baix Llobregat, tota aquesta zona, no veiem que marxi, veiem que es va mantenint aquí, que va plovent, que va acumulant aigua i hem de seguir amb aquesta vigilància doncs, aquesta nit que ens queda i sobretot demà al dematí també.
1: Molt bé. Imma Soler, descansa quan es pugui, que vagi bé. Moltes gràcies per tot.
5: Exacte.
1: Moltes gràcies, de debò.
5: A vosaltres.
1: Moltes
5: gràcies.
1: De debò. Són 3:15 de 5 de la matinada. Escolta'm, ja... Bueno, és clar, és que ja potser tocaria anar... No? Si d'aquí una hora, recollint, si, està, eh? Si, està, si està, la, si el, si el Mundo ja està venint, ja. Si el Mundo ja està venint. I a més, ja, escolta'm, si a més, ja, escolta'm, els alcaldes dormen. Molts alcaldes estan dormint. Hi ha regidors drets, però alcaldes dormen. Després ja, efectivament, s'ha de fer els canvis de torns. Oriol Cardona aviat plegarà, la Imma Solens, i que també plegarà, suposo que deu ser a les 5 del matí. En fi, el Nil també... Ve la Bel, no?
6: Ve la Bel a les 6, sí, sí.
1: Pobre.
6: Pobre Bel.
1: Pobre Bel, pobre Bel. Escolta'm, deixa'm-ho aquí, val? Bé, deixa'm veure si he rebut alguna cosa nova, perquè a vegades sempre rebes alguna cosa nova que no... Que no... Era un moment, si és igual... Te tira això i tira discos, doncs parlo jo aquí sense dir res que importi gaire, però en fi, espera tu un moment. Aviam, si m'arriba algú. Aviam, que plou amb moltes ganes ara a Granollers. I el Roger Heredia que ens diu que la ronda litoral cap a l'aeroport perfecta sense incidències. Veus? Ronda litoral, eh? Estem parlant de litoral, eh? No la ronda dalt, eh?
2: Sí, el problema era la pota nord, diguem-ne, tocar Santa Coloma de Gramenet.
1: Val. Escolta'm, mira, ho diré així a l'engròs, gràcies als serveis informatius de RAC1, amb el Joan Maria Morros al capdavant, gràcies també a la redacció d'Esports, perquè està per aquí també el Joan Lluís García anar donant informació i subministrant informació, al Departament Tècnic, perquè hem tingut uns quants, ha acabat el Marc Espejo, que és una altra de les, que és una altra de les persones que veig més al cap del dia, perquè també a aquestes hores els dies de cada dia també li he tocat pringar i, evidentment, el servei de meteorologia de RAC1, que avui ens hem de treure el barret. Començant per la Mònica Usar, seguint per la Bel Caral i continuant pel Nil Ferrés, que jo crec que està fotent un màster que, amb tot això, que és que, i a més, ho fot de no, va dir una cosa, de meravella, i, per tant, felicitats també a tots. I això, el Nil Sant Martí, en Jordi Claret, l'equip que ha continuat fins tard, el Xavi Bundó, que també ha acabat molt tard, que avui dormirem poc. Tampoc passa res, que per un dia dormim poc. I, evidentment, el Jordi Ramos, que s'apunta un bombardeig, fins i tot es va casar un dia i resulta que l'endemà estava treballant en lloc d'anar-se'n de viatge de nuvis. Això va passar, amb uns incendis, en aquest cas. I també el Jordi de Planell, que tampoc té coses a fotre, i que ha dit, pues mira, jo estava a Vic i baixo i a Vic que fa baixar l'est. Estàs a Vic, a Tarragona. Anaves a Tarragona, és veritat, tu també anaves al concurs de castells, no?
2: Sí, sí, sí. Jo era a Vic, havia de baixar a Tarragona per gaudir del concurs de castells i, sí. I d'un sopar.
1: Però demà pots baixar, al concurs de castells?
2: Demà, que és avui.
1: Sí, d'aquí una estona.
2: Si t'hi fixes, falten 12 hores perquè comenci el concurs de castells.
1: Sí, sí.
2: I 24 perquè tornis a començar un programa de ràdio.
1: Sí, 24 hores i...
2: Bueno, 25 hores. 25 hores i 11 minuts.
1: Ja, sí, podem dormir una estona, sí, sí.
2: Fem una migdiada i tornem.
1: Que vens d'Ull de Poll al Pere Mas dilluns, o no?
3: Sí, dilluns em toca Ull de Poll i...
1: Oh, serà maca, la tertúlia del dilluns? Serà maca, perquè, sí, aviam...
3: Que no, sí que serà maca.
1: Entre l'enquesta d'avui de La Vanguardia... Entre... Ojo, espera, l'enquesta d'avui de La Vanguardia... Entre... Si diu la Natàlia Rodríguez, que avui diumenge podria ser que Pedro Sánchez...
2: És que hi ha comitè executiu del PSOE, a Ferraz.
1: Ah!
2: Dilluns al matí.
1: Però diu que demà podria ser, ja...
2: És que podria ser que anés allà amb els deures fets, per entendre'ns.
1: Ah, només faltarà... Si quedarà el Bundó, eh? Si no em foteu un programa especial demà, que no em truqui el director ni el, ningú, que sisplau, eh? Llavors, tenim això, tenim els aiguats, i el que pugui venir, que mai no se sap. Ah, sí! I també hi ha la... Hi haurà el dilluns, hi ha la... El cartell del Primera Sound, que s'anuncia.
3: No, i una altra cosa, Jordi. Què? I una altra cosa, ja que dius el cartell del Primera Sound. Dilluns, si tot va bé, tens un convidat que et ve a parlar de quatre concerts que comencen dilluns, però que estic parlant del comiat d'Oques Grasses.
1: Ah, sí, efectivament.
3: I teòricament dilluns hi ha un concert que s'ha de muntar a l'escenari. I amb tota la tempesta i tot el xou que hi ha hagut a Barcelona... suposo que hi ha temps d'acabar-ho de muntar, sí. Però es deu endarrerit segur. Bueno, sí.
1: Jo bueno, no sé muntar, perdona, ara faré una pregunta molt absurda, eh? Que és, sí. Nil, dilluns? Com ho tenim, això?
6: Doncs, de moment, pel que fa a demà, encara podem tenir precipitacions. De cara al vespre, nit. Es poden tornar a reactivar algunes comarques, sobretot litoral, prelitoral. Ho haurem d'anar seguint, sobretot al llarg del matí de dilluns,
1: a veure, no?
3: Però el tema és el muntatge, eh? També el tema és
1: home, clar, el tema és el muntatge. Sí,
6: clar, sí, clar, sí. Clar, clar.
1: Escolta'm, esteu a tot arreu, eh? Veig el Martí Oliveres ara a la xarxa, a la televisió, de debò.
2: A Vallès Oriental Televisió, no?
1: Sí, sí, però escolta'm, esteu... És com una plaga, eh, això dels meteoròlegs de RAC1. En fi, i a tots plegats, moltes gràcies, Nil Sant Martí, també.
6: Bona nit.
1: Bona nit. Gràcies, Pere, de debò, eh? El Natàlia Rodríguez, també, el Jordi Bosch, que ens han acompanyat, l'Ernest Folga, aquesta matinada. D'aquí una hora, mal comptada, s'hi posa ja el bundó. Per tant, feu una becaina. Si passa alguna cosa, tornem, no us preocupeu. Però la nit està fent això. Vols dir alguna cosa per acabar, Nil, o què?
6: No, simplement dic que, bàsicament, el que anirà passant a les properes hores és el que hem anat comentant. Les precipitacions es concentraran sobretot al nord-est, en aquestes comarques, és on encara hem de tenir l'ull posat, i no deixar de ser precavuts, i sobretot... precaució, encara.
1: Molta precaució, molta precaució. Gràcies a tots, de debò, eh? De tot cor, als oients que ens han ajudat, sobretot també, que tenim uns oients magnífics i meravellosos, i a tota la redacció de RAC1, que és fantàstica, perquè hem tingut gent que ens anava informant de tot allà on anava caient, eh? Des del Miquel Agut, ara la Montse Girona, però també la Montse Martí, també l'Edu de Valle, també la Noemí Polls, també el... Bueno, esclar, ha sigut això una bogeria, i per tant, a tots ells moltes gràcies, i ja, sobretot als oients. Gràcies per tot. D'aquí uns moments s'hi posa la Diva, a les 6, i després ja ens hi posem els altres. El futbol, si hi ha futbol, i el dilluns a les 6... Si Déu vol, aquí hi serem. Com deia l'autoritat, i el tiempo no l'impide. Doncs això, aquí serem. Gràcies per la companyia i fins aviat. Bona nit, o bon dia, o bona matinada. Fins ara.

0: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
1: Winamax, el més important és guanyar.
2: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Tarragona presenten Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
4: Vinga, una mica més!
3: El diumenge 4 d'octubre, des de 9:45 del matí, viviu l'espectacle casteller més gran del món des de la Tàrraco Arena Plaça. Tota l'emoció de la diada castellera més multitudinària i de més gran nivell de tota la temporada, amb Benet Iñigo de cap de colla.
5: Vilafranca parteix com a favorita, però la Vella i les Joves de Valls i la Jove de Tarragona porten tot l'any preparant-se per treure la corona als verds. Quin castell decidirà el concurs? Una batalla fins a l'última ronda que només es viu cada dos anys.
3: El diumenge 4, des de 9:45 del matí, Castells a RAC+1 al concurs de Castells de Tarragona.
4: Primer peu, segona i castell, carregat!
3: RAC1, fent pinya, tots som 1. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Repsol, Solargest, Vermut i Zaguirre i la Universitat Rovira i Virgili. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i la Generalitat de Catalunya.
6: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena. RAC
7: 5, 4,
8: 3, 2, 1...
3: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1.
9: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
3: Us hi esperem.
10: Mira, ja ve, recta final.
11: Mare de Déu.
3: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
12: Més que Catalunya, més que la cursa de RAC.
13: Un autèntic bochorno.
9: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
3: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
1: RAC1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta, guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
14: Ara escoltareu
15: els millors moments
14: del Via Lliure.

0: tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Jordi Beltran. Què tal, Jordi? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També... Aquest toc he estat, ara. Okay. Normalment et veig com més ensupit i ara t'he vist com molt alegre.
1: Bueno, és que s'ha d'actuar una mica a la ràdio, també té la connectoral, no?
0: Està bé. Què tal, Edu de Batlle? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Eva Jou, com estàs?
3: Bon dia, molt bé.
0: I també ens ha...
1: Està
0: ens acompanya la Mireia Carolera.
3: Bon dia, veig que hi ha molt cafè per aquí, eh?
0: Sí,
3: per les venes.
2: Hora 3, ja.
0: Quants en porteu? O sigui, al dia quants us empreneu de cafès, els cafeteros?
3: Jo 3, segur. Cada dia, eh? Independentment de si treballes o no. Perquè hi ha el del matí, per despertar-te, que tothom diu que no cal, però tal, el de mig matí, que és el bo.
0: El bo de gust.
3: El bo perquè ja el fas, una vegada tens aparcat tothom i és pel teu.
0: Ah,
3: i llavors hi ha el de després de dinar.
0: Vols dir, la gestió de la intendència l'has començat a resoldre, i aquell és el cafè de l'aquest és meu.
2: El de la Victòria.
3: Exacte.
2: El cigar d'Aníbal Smith.
3: Clar, els que no fumem és el cafè.
0: Tres, per tant.
2: Jo
0: dos.
2: Dos.
3: Jo un parell els dies no laborables, tres quan hi ha més intensitat a la meva vida.
0: Beltran?
1: Jo un que val per tres. És a dir,
0: però li fots canya?
1: Sí, sí, em foto una cafetera.
3: Ah, bueno, clar.
1: Una cafetera per dos, una foto dalt, a més que faci com cremeta i això, però d'italiana.
0: Va,
1: sí. I llavors, amb això ja tiro tot el dia.
0: Veus?
3: És un bon xut del matí.
1: I tu te'n deus prendre tres o quatre.
0: Cap.
1: A tu no t'agrada el cafè, però no vas llegir que va bé pel cor i que...
0: Bueno, depèn a la velocitat.
1: Que neteja, que ho fa tot.
0: A la velocitat que us els foteu vosaltres, no sé jo si us anirà gaire bé, però bueno. Anem al que li ha sorprès aquesta setmana a la Mireia... Ah, no, calla, calla.
3: Anava a dir...
0: Torna'm a pujar la música.
3: El Jolong, el Jolong.
1: Em sorprenia a tots.
0: Saps que sí que em aniria molt bé per despertar-me?
3: A veure. El que no et prens mai.
0: Això sí que va bé.
1: Doncs escolta...
0: Això, mira, aquest és el meu secret, que jo el premi n'arrenco un trosset cada matí de cap de setmana.
3: Sí o què?
0: Sí. Xocolata, Xolong!
2: Xolong.
0: Ja ho sabeu, està escapçat el lot de xocolata, Xolong. Pinçat, és com la...
3: A la boca, llavors, no se't fa aigua, la xocolata?
0: Vull dir, sí, però bueno, no... A veure, sí, això és una de les normes fonamentals. Nens i nenes que vulgueu dedicar-vos al món de la ràdio, no prengueu mai res vinculat a la xocolata, però és que jo diria que res dolç just abans, o una estoneta abans de sortir d'antena, perquè la salivera que es fa és ingestionable. Bueno, tenim el lot de xocolates Xolong, xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes més. Què heu de fer si us el voleu endur, encara que sigui espicossat? Doncs fer retuit al missatge que acabem de publicar al Twitter de la tertúlia de patates, i si ho feu abans de les 8 en punt del matí, fins i tot un minut abans, uns segons abans, podeu entrar al sorteig del lot de xocolata Xolong.
4: Xolong, Xolong.
1: I la Jolín.
3: Avui descansa.
0: Has trobat a faltar la Jolín, Xolong?
1: Sí.
0: Bueno, si vols, ho fem ara, eh?
1: No cal.
4: Jolín, Jolín, Jolín, Xolong.
1: Avui collirem floretes del mig del bosc. Heu d'agafar només les grogues, eh?
0: Que li ha sorprès aquesta setmana, Mireia Garolera.
3: Les preguntes enverinades que et fan suposadament bons amics o familiars o persones conegudes que veus el dia a dia. I m'explico. Aquesta setmana, una situació que segur que us ha passat moltes vegades, però és que em va posar dels nervis. Un molt bon amic em ve, estàvem parlant i em diu, a veure, tu on aniries de vacances per Nadal? Jo dic, bueno, digue'm una mica de context, què és el que vols o voleu, etc. Desconnectar, que faci una mica de fred, però on aniries? On aniries? I clar, a tu és una pregunta enmarinada, perquè clar, t'està fent una pregunta molt important, representa que tu ets una persona exclusiva a qui li pregunta, perquè segur que li donaràs una resposta.
2: I viatjada.
3: I clar, el teu cervell automàticament és, ostres, que guai que m'ho hagi preguntat, i per l'altre cantó haig de donar una bona resposta, perquè és clar, és... Doncs estàs rumiant, tu li ofereixes dues respostes i automàticament és, home, no, però què dius? Clar, jo, per exemple, vaig dir, des d'un Boston, si volien anar lluny, o si no, de dir, si vols una mica de... vas als Pirineus, al Pallars, tal, vaig dir dues opcions molt diferents perquè, clar, havia d'entendre què és el que demanaven. qualsevol cosa que responia, home, no, però si això ja ho he pensat, no, no, i es va posar com així, no, no, i dic,
0: no,
3: a veure...
0: No em pagues tampoc perquè et doni idees, eh?
3: Aquest és el punt de dir, aquesta, tota aquesta conversa i aquesta història, perquè m'has traslladat ara una mena de frustració.
0: Sí, sí, i un neguit.
3: Exacte.
2: Ara, ara. A més, hi ha el xat GPT, que li pots fer això.
3: Però no, per què ho fem, la gent, això d'anar preguntant? Ah, com això de les vacances són mil coses, eh? Yeah. On puc anar a comprar, tal? I automàticament et surt la destrossa cap a l'altre. No, home, no, ja ho he pensat, això. No, home, no. Anar
0: home, a Barcelona... per favor, eh?
3: Això, doncs aquesta és la meva reflexió d'aquesta setmana.
5: Ho completament integrat com una falsa funció de l'amistat. Ho hauríem d'anar destruint. Sí, perquè tu veus un amic, hi ha confiança, penses que li pots preguntar tot.
3: Però llavors, aquests neguits...
0: Si el problema no és preguntar, en realitat, com diu la Mireia...
5: No, perquè és compartir un problema.
3: Ah. És a dir, és sí, com quan et comparteixo... l'altre, perquè no et diu respostes que t'agradin i, per tant, el matxaques. No m'entens?
5: Ja, sí, sí, sí, sí, sí. Però sí, no, és al final compartir-te una inquietud, un dubte, no? Un... Ara, entre tots passarà menys, no?
2: M'agrada, Mireia, que ets bona recomanadora perquè has posat opció Boston i opció Pallars.
3: Entén-me.
2: Que està molt bé.
3: Perquè, digues, si volies
2: zero...
3: fred o volia realment anar 15 dies lluny, no ho sé, saps? És que clar...
2: Crec que jo, no hi ha dos punts més diferents al planeta que Boston i el Pallars.
0: Però escolta, quan portes 15 minuts amb aquesta conversa i t'estan matxacant, jo crec que la resposta és bastant senzilla, eh? Hosti, saps on se m'ha acudit on podeu anar? Podeu anar a la merda, vale? Au, home! Capulletes, tu! Va, anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, anem a Jou.
5: Sí, perdó, li volia fer una pregunta a la Garolera abans, que m'ha quedat ara el dubte de si al final aquest senyor té destinació o no té destinació. No, no, eh? No. No va arribar a cap conclusió.
0: No. Està dient-ho a tots els amics.
5: Vale, o sigui, després de tu ja va passar un altre...
3: Sí, sí, i encara... No, no, i a més, tota l'estona quan el veus o t'escriu o algo, és que hauria de trobar ja què fer per Nadal i no, no, no, i és en plan no ho esteu fent, gent del meu voltant, no m'esteu donant bones opcions.
2: Això el que hauries de fer és passar Nadal, preguntar-li on va anar finalment i quan et digui el lloc dius, quina merda.
0: Home, va. Va, Jou, què és el que...
5: A veure, jo vinc una mica aquí que m'aixequeu la moral, val? Perquè vaig anar al dentista fa poc.
0: Sí.
5: No, no té a veure amb tema mèdic ni de salut, el que explicaré... Bàsicament...
6: Perdona, un dentista no té a veure
5: amb
6: tema mèdic ni de salut.
0: Esperi,
6: no. Doncs què té a veure? Que és amic teu.
5: Té a veure amb la sala d'espera, espai fonamental en aquests llocs.
3: Les revistes o què?
5: Mira,
3: sí?
5: Just, Mireia, just. Jo esperava trobar-me una taula plena de revistes, com quan vas a aquests puestos. No n'hi havia cap ni una.
0: Oh.
5: Aixeco el cap, veig un codi QR a la paret.
3: No, no.
5: I dic, bueno, me'l miraré. Desbloquejo el codi QR. Un ventall de revistes per donar i per vendre digitalitzades.
3: Sí.
5: No, no, una vergonya.
0: Però, perdona,
5: una vergonya.
0: Eren revistes digitalitzades seves? O era una web d'una revista concreta?
5: No, era com si estiguessin pagant una subscripció per internet,
0: sí,
5: per poder-les tenir digitals, i ja no les tenen en aquest espai concret. Entenc que a altres llocs potser això encara no passa. A mi em preocupa que això sigui una derivada recurrent en els propers anys, perquè, clar, són patrimoni dels dentistes, de les perruqueries, de tots aquests espais, i no sé, vaig sortir preocupada.
0: Ah.
5: Amb un queixal de menys preocupada, imagina.
3: Però va venir de gust llegir digitalment?
5: No, no, no, que, gens ni mica.
2: No, a més a través del mòbil, és que és, és barbàrie.
5: Perquè
2: és
5: per fer això responia missatges meus, feia les meves gestions, però ja no tenia aquell espai que vulguis o no és agradable, no?, dintre de tot, d'estar allà, agafar una revista, anar-la follejant...
0: Sí, sempre acabes agafant una revista que en altres circumstàncies...
5: No agafaria.
0: La dels cotxes de no sé què, la
5: totalment,
0: de...
5: Totalment.
2: Les del cor.
5: Les del cor.
2: Jo no llegeixo les del cor, em fan sales d'espera.
5: Exacte.
0: Sí. I també hi ha una gràcia, en particular, o hi era, que eren antigues moltes d'elles, no? Eren absolutament caducades. No, i era... Bueno, t'enteres de les notícies 2 anys després, sí, cosa que no deixa de ser, doncs bé, una revolució en el món en què vivim.
5: Sí, sí, és un exercici interessant.
0: I no vas posar la queixa pertinent a recepció?
5: Jo crec que, com que tot va digital, sempre hi soc a temps d'escriure alguna cosa. Llavors, no descarto fer-ho, però perquè, bueno, potser ells han considerat que això era una evolució o...
0: No, no, segur, segur.
5: No? Vull dir que era...
3: I un estalvi, segurament, no?
5: Sí, això és la, clar, anava a dir, és la part que puc entendre, en certa manera, no?, de l'estalvi de paper, de recursos, etc. Però, ostres, no ho sé, sap greu.
3: No,
5: sap greu, sí.
1: Després, el de record, et donaré l'adreça d'un dentista.
5: Val.
1: La sala d'espera no té revistes, té llibres infantils i després les obres completes de Schopenhauer.
0: Carai.
1: I de Tolstoi.
5: Però... Entre poc massa, eh?
1: Va, això es prepara pel temps d'espera.
0: Això és el que t'anava a dir.
1: Tens allà, tens
0: si tu vas a una sala d'espera i veus un llibre molt gruixut...
1: Home...
5: Mala sento. Apreta
0: a córrer. Va, què és el que li ha sorprès aquesta setmana a l'Edu de Batlle?
2: Doncs mira, he tingut l'oportunitat de ser en un dels llocs d'aquest món on ho passo millor i alhora pitjor, que és un bufet lliure. Val?
0: Uf!
2: Per què? Ho passo molt bé perquè m'encanta el bufet lliure, m'encanta menjar, i a més era molt bo, de qualitat i de quantitat, però alhora passo vergonya, perquè no m'agrada que em mirin el plat.
0: Ara.
2: I em passo vergonya, i a més, i no m'agrada que em vegin fer viatges tota l'estona.
0: Ara.
2: Val? Llavors m'he trobat en una circumstància relativament nova a la meva vida, que és anar a un bufet lliure amb els fills, petits, que no es poden aixecar ells a buscar el menjar, d'acord? I li has de portar tu. Has de fer molts viatges, perquè ara vull això. Llavors, vaig fer no menys de 76 viatges, calculo, llavors... Clar, quan arriba el teu torn, que ja t'ha passat la gana, per una banda, vull tastar-ho tot, i vull omplir el plat de moltes, perquè, clar, aquí s'ha de definir l'estratègia a seguir.
0: Ara.
2: És a dir, ho vols tastar tot en petits tastos?
0: Ara.
2: O vas a...
3: Seleccionar.
2: 3-4 coses. Sí. Jo sóc més de tastaulletes. Però, clar, això implica també carregar el plat, perquè... I clar, jo ho passo malament. Em passo bé i alhora malament.
5: Clar, però tens l'excusa dels fills, tu?
0: Sí.
2: Sí, però si la taula està... mitja amagada, la gent no sap on vas a seure.
0: Llavors, a més, és probable que el plat dels fills sigui bastant més marrano del que tu faries. Estem d'acord o no? Per al tipus d'alimentació que reclamin.
2: Sí, home, no.
0: Encara?
2: Nosaltres sí, ho resolem generalment amb pasta.
0: Veus?
2: Pasta amb tomàquet i...
0: Quan estem parlant, mira, quan estem parlant d'estratègia, és l'error comú aquest, eh? Vull dir que en un bufet demanar hidrats... és garantia de que no tastaràs res, eh? Perquè, clar...
2: Perquè t'ompliràs.
0: Home!
2: No, jo no menjo. Jo menjo
0: és un error,
2: hidrat,
0: això?
2: Poc hidrat, sí.
0: Està ple d'hidrats per tot arreu perquè tu t'agafis mig platet i ja estiguis...
2: Però és molt xulo fer com el passeig de glòria, que en diem, que és a l'inici, abans d'agafar res, tu fas el passeig de glòria per veure què és el que hi ha.
5: La volta de reconeixement.
2: Exacte.
0: El
2: i aquí
0: menú.
2: És, sí, i aquí, clar, en aquest cas... gairebé mig bufet era de postres.
0: Carai.
2: I dolços.
1: Aquesta.
2: Poca fruita i molt dolç, i vaig pensar...
0: Pot ser que s'estigui imposant, a més, una cosa molt exuberant en el tema postres, pel que m'ha semblat, com de fonts de xocolata...
2: Hi havia font de xocolata amb llaminadures. I amb fruita.
0: Això...
2: Però no vaig caure aquí, perquè també hi havia gelat. Gelat amb xocolata per sobre.
1: Tinem per on vas?
3: Però sí, exacte. On és
2: hotel,
3: això?
2: Vaig anar a un hotel.
0: Ah, era d'hotel, eh?
2: Era un hotel.
1: Però això era per dinar.
2: No, sopar.
3: Per sopar.
2: Un moment, sopar a les 8 del vespre, que era Europa.
3: És igual, era però igualment.
2: No, van ser només dues nits i encara estic fent això del dejuni. Porto una setmana de dejuni per...
1: I hi ha l'element frustrant de que hi ha una cosa... en queda una unitat, tu vas a per ella i ara. Just davant teu buac,
2: clar,
1: i el que se l'emporta.
2: Aquí no, perquè aquí anaven reposant. Aquí anaven... Sí.
3: Però jo discrepo amb tu, jo soc dels que no... Al final miro i em defineixo. I agafo dues coses.
0: Ah, perquè, no agafes un poti-poti.
3: Ho he fet temps... I al final acaba sent com una mena de maionesa de coses per allà al mig, tot barrejat, ja no saps què és el que t'agradava i
1: menges
3: no.
1: Dolç i salat barrejat.
3: I és com, doncs ja està, centrem-nos, que apostem per això, per l'amanida de no sé què, doncs ja està.
2: I després hi ha una cosa que m'encanta als bufets, que és una cosa que el menjar de rics per pobres, que és que ens iguala. Per exemple, un bufet amb ostres i va tot Déu allà, vaig a fotre amb 65 ostres. O vaig a fotre amb allò, cargols de mar, allò que no em mengen normalment. Sí, clar.
3: Cargols de mar amb un bufet, sí?
0: Perillosíssim.
3: Sí, pot ser, exacte.
0: Bueno, a veure, depèn,
1: no,
0: depèn.
1: No, no, ja.
0: Depèn del preu. Sí, no. Anem amb el que li ha sorprès al Jordi Baltran.
1: Una pregunta, Bundó, tu quan me deixes?
0: Un 91.
1: Doncs això és perdó. Patim, patam, patum, homes i dones del
0: Catret. Patim, patam, patum, no trepitgeu amb patufret. No, ja fa temps que no em trepitgen, no.
1: Val.
0: Costa.
1: No, ho dic perquè ells vas perdre una ocasió, avui encara hi ets a temps, perquè per la tarda hi haurà una cosa que en diuen tardeo, que jo crec que ja seria hora que batéssim en català i que es digués vespreig. O, sí, vespreig, no?
2: Sí, vespreig. Okay.
3: Fa bastanta ràbia, la paraula.
1: Sí,
3: vespreig, vull dir.
1: Sí,
3: i tardeo també.
1: Per qui l'aplica. És tardeo. Anem a fer un tardeo. És un taredo. Bé, resulta que ahir... Jo ja ho havia vist que ho estàvem preparant, però ahir es va celebrar la primera trobada,
0: sí,
1: de gent alta per fer amics.
0: Oh, carai.
1: A Barcelona.
0: Oh, carai.
3: Per fer amics. Bé. O per lligar?
1: Ells diuen per fer amics i posen...
0: I lo que surja.
1: Diu, per fer amics i potser trobar l'amor.
3: Doncs al final és una d'allò de cites, no?
1: No parla de practicar-lo, no parla de practicar-lo. Bé, aquesta és una idea d'un noi de 24 anys, que es diu Eloy Rodríguez, que anteriorment amb un altre soci havien muntat una trobada que es deia Speak Catalan. Aquesta es diu... Tall People Club. O sigui, ho foten tot en anglès, i Speak Catalan ho van fer totalment en anglès.
0: Però la següent trobada pot ser gent alta que parli català, també?
1: No, espera.
0: O es queda massa petit l'espai.
1: A l'Speak Catalan era per expats, perquè comencessin a parlar català, que coneguessin una mica les tradicions i tot això, i vaig dir, cony, amb l'èxit que va tenir el primer, perquè jo veig que tots els expats estan parlant català, demanant botifarra amb seques i coses d'aquestes, dic, que tindrà, hòstia, tu, un èxit brutal, tant que em sembla que el dia 17 en fa un altre i han fet, en munta un altre a Madrid i tot això. I és per gent alta.
0: Això és el que anava a dir. Quin és l'estàndard? Perquè compte que ser alt en un context et pot convertir en una criatureta en una altra.
1: Bé, escolta, a veure...
0: Hi ha estàndards? S'ha definit o no? Sabem això?
1: Sí, sí, l'alçada, l'altura t'ho explicaré. La idea sorgeix d'una expat, suposo, perquè és una anglesa que ara viu aquí, que va dir, coi, costa molt trobar homes alts a Barcelona, no? I aquest va dir, calla, tenim una idea. Ell ha estudiat màrqueting, I quina idea més bona, llavors... Va dir, doncs mira, farem una reunió que, per cert, costa 15 euros en consumició incluïda
3: a un
1: club que es diu Sky Cine, al carrer de Barcelona.
2: I, a més, si
3: i les begudes a banda,
2: si
3: no?
2: Si ets alt, una consumició no t'arriba. No,
1: bé,
2: no.
1: Escolta, ha venut tots els tíquets i, bàsicament, a noies.
0: Ah?
1: Jo...
0: Que busquen homes alts.
1: No, i a l'entrada et medeixen. I aquí venen més qüestions.
0: Això m'agrada molt.
1: O sigui...
0: Però és com... O sigui, és un bar d'atraccions, no? El moment abans de pujar...
1: És un club que hi ha...
0: Vostè pot passar o no? I et passen el...
1: Com aquest restaurant que teníem aquí baix, que si medies menys de no sé quan, podies menjar gratis.
0: Sí, sí, els nens...
1: Doncs aquest home, l'Eloy Rodríguez, ha muntat aquesta idea i aleshores... Per als homes, la talla mínima era 1,82. Per tant, tu hi podries anar.
3: I més que dins, en Xavi. I les dones?
0: La resta d'aquí, algú pot entrar-hi? Estàs a prop,
2: Jo estaria allò amb calçat o sense. Ah. Estic al 1,82.
1: Aquí està. Quan entren, va dir que...
0: I les dones has dit?
1: 1,70.
0: 1,70?
1: Sí, trobo que la diferència...
3: Mira, faig 1,71
1: i... Tu hi podries anar.
0: Tu podries entrar.
3: Però, clar, jo no em noto tan alta.
1: Però és discriminatiu, perquè jo hi volia anar.
0: Home, clar, és discriminatiu.
1: Jo hi volia... Jo estic... la sòcia medeix 1,70 i vaig dir, vés-hi, potser trobes algú millor que jo, ja, perquè és fàcil,
0: Perquè tu no et deixen lloc.
1: Però jo hi volia anar com a públic, o sigui, crec que haurien de donar dret a gent baixeta a anar-hi...
3: A fer d'espectador.
1: Com a públic. I és més, podria ser que una d'aquestes palmeres...
0: Escolta, tinc aquí...
1: O girafes...
0: Sí. Tinc aquí una informació que et contradiu,
1: Què diu?
0: Alçada mínima per als nois, 1,85. Ja és diferent.
1: Perquè ara ja veneu totes les entrades. I ara...
2: Merda, m'he quedat a la porta.
0: T'has quedat a la porta.
1: No, tu encara entres.
0: I per elles, sí, jo encara... Per elles, 1,72. T'has quedat a la porta, també, no, Carolet?
2: Aquí
0: l'únic que pot... L'únic que pot anar a la festa sóc jo, ja ho veig.
3: Bueno, ja ens explicaràs.
1: A veure, la idea és tan bona...
0: I xupito gratis si fas més de 2 metres.
3: Hosti, però...
1: Això
2: és un didal. Si fas 2 metres, un xupito és un didal.
1: No, jo he vist pel carrer persones a les que jo els arribo a l'alçada del melic.
0: Sí, sí.
1: I dius, és impactant, però clar, liar-te amb una persona així... Clar, el que no sé és si medeixen també el tipus de personalitat que és tot això. Però a partir d'aquí, insisteixo, aquesta tarda munta un tardeo i després el dia 17 repeteix la cosa i ho té tot venut. Aleshores, S'han de fer més trobades d'aquestes. Pèls rojos, per exemple.
3: Que segur
1: que hi ha algun club. Però gent amb els dits de les mans grossos, gruixuts.
0: Ara.
3: Però això també...
1: I un de persones baixetes.
3: Ara.
1: Un de persones baixetes i fins i tot fer mega amics. Un dia una trobada d'homes baixets amb dones altes i un de dones baixetes amb homes alts. És a dir, les... Gent que tingui galindons, gent que té problemes amb els galindons als peus.
0: Ara.
1: És a dir, una mica... És una mica com dir allò, a veure qui la té més grossa, però en aquest cas a veure qui m'adeix més, no?
0: Portar ulleres...
1: Sí, i al final proclamen el rei i la reina de la trobada.
0: Ara.
1: O sigui, una idea magnífica que des d'aquí vull aplaudir tant o més que quan anunciem les xocolates Jolo. Quina bona idea, Eloi. Felicitats i continua, Eloi. És bon moment, a més a més. Ara que tothom està tan content, es poden fer coses d'aquestes.
0: Va, anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros al llarg d'aquesta setmana. Va, Jou, què és el que t'ha ressonat a tu?
5: Jo, abans que entrem en la voràgina dels concerts d'Oques Grasses, que els tenim a tocar, m'anticipo una mica i us vull posar una cançó del primer disc d'Oques, de quan, sortíem de casa i els veiem a qualsevol...
1: De quan no haguessin ni l'Apolo.
5: Aquí mateix.

0: per la música no ho diries, la veu de Josep Montero sí, sí que és inconfusible, però vaja.
1: Han canviat bastant l'estil. I jo també trobo que aquesta vitalitat i el fil argumental de les cançons sí que ressona també al moment actual.
0: Era més de festa major, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, més rigui, sí, sí, sí, sí.
0: Va, anem amb la cançó, com es diu aquesta?
1: Celebrem.
0: Celebrem.
1: De l'any 2012.
0: Del Cirici d'Oques Grasses. Sí. Va, anem amb la cançó de la Garolera.
2: Per mi és una cançó de dissabte, de rutina, és a dir, ara que estem a l'octubre, que ja gairebé tothom més o menys ja ha entrat en el cercle normal de vida, ja les vacances van quedant bastant enrere. Tardor, estem veient ja el canvi horari, plou, doncs aquesta cançó crec que fa per aquest moment.

0: Tu diràs, Garolera.
1: Oi, em di, amb un clàssic de, què és, dels 80, 90, Beltrán...
0: Això té una pinta de 80,
2: sí, tremendo. Això és de principis dels 80.
1: Dels 80, el souvenir.
2: I és que a mi m'ha fet venir un record, sí, que el tinc present, i que va motivar que entrés a una botiga i comprés el single d'això,
1: sí,
2: a Londres. Plovent, just a Notting Hill, davant de l'entrada a Portobello,
1: sí,
2: per la ràdio, sempre anava amb la ràdio anglesa connectada, mentre caminava sol, i de cop va sonar aquesta música... I dic, hòstia, què és això? I vaig entrar, i clar, plovent sol a Londres i tot això, em va pujar una cosa que em va emocionar tant, que quan vaig venir aquí vaig anar a una companyia de discos, que és la que la va dir, i vaig dir que això és una bomba, tio.
1: Uh-huh.
2: I després van venir ells, i quan van venir l'Andy McCloskey, que era un dels... Vull dir, tio, és la millor cançó que fareu mai en tota la vostra vida.
1: En tenen unes quantes d'aquestes que transporten
2: a
1: moments concrets,
2: aquesta,
1: eh?
2: Aquesta, una de tararan, això... Mm.
0: Fantàstica, sí.
2: És
0: magnífic. OMD, que hem dit, Orquestra del Manu Garcia Tadà.
1: Exacte.
0: Que és el nom de la banda.
2: Molt bona gent, a més a més.
0: Bona gent?
2: Bona gent.
0: Ah, sí? Sí, any 81, sí, em diuen, eh? Per tant, sí, efectivament,
1: home, inicis quants? De
0: 80. Claríssim. Doncs els OMD, amb aquest souvenir, es diu la
1: souvenir
0: cançó.
1: Souvenir.
0: Va, teu torn, Edu.
3: Jo baixaré molt el nivell.
0: De... Què?
3: Jo porto avui un plaer culpable. Ah, demano bueno disculpes d'entrada. És una cançó,
0: Shakira?
3: Porto una cançó abominable, però que m'encanta. És una cúmbia argentina, però crec que Catalunya l'ha de conèixer. La perpetren un noi que es diu Lauta, deu venir de Lautaro, imagino.
2: Suposo.
3: Artista bastant conegut a l'Argentina. Té un parell de featurings, col·laboren també... Sí. Amigo de artistes i Tote.
0: Ah.
3: I jo crec que no us podreu recuperar perquè també us encantarà. És, atenció, aquesta cançó que es diu Punyalades. Atenció a la lletra.

0: error no ser tu hombre duele como puñaladas. Què manlleu?
1: Està desubicat, aquest noi. O sigui, és un senyor que està desubicat en el temps i en l'espai, en l'auto aquest, eh?
2: I ara ja no podré sortir, eh, d'aquí, Edu.
0: Aquesta cançó, si avui aneu
1: al... Què ha passat?
0: Si avui aneu al Tardeo...
2: Sí, sí, no va per ell, eh?
1: Quan ha arribat?
0: Doncs no sé com... No sé com em va arribar, però la tenia...
2: Allà el bufet, el bufet.
0: I vaig pensar, no, és que aquesta cançó m'enganxa molt. I després, és veritat que al cap de 24 hores se'm va passar. Però la trobo tan abominable que dona la volta al marcador i m'agrada. Sí, sí. L'auta.
1: Tot el que està malament en una cançó.
0: Sí.
3: Punyalada.
0: Punyalades.
3: Sí, sí, està molt bé.
0: Que dolor no ser
3: molt. Maldiga de l'actualitat.
1: Va, fot-li, Beltran.
3: A veure, canviarem totalment de registre.
0: Va, sisplau, sisplau.

0: He de reconèixer la meva fascinació per veus femenines que tenen aquest to una mica més greu, com el d'aquesta nega, que és molt joveneta, que és canadenca i que es diu Tia Gordon i que no és parenta de Tony Gordon o Anthony Gordon, però que té ja diversos singles i acaba d'editar aquest que es diu Feel, que vol dir sent, és com l'imperatiu de sentir, i que em recorda a Erika Badu i altres veus, i tot un puntet d'Amy Winehouse, també, és a dir, molt jove, i té aquest feeling així com bueno, curiós. I'm grateful for my people,
1: help me tie and help me say. Té veu negra, però no estic convençut que...
0: Sí, sí, ho és.
1: És negra, eh?
0: Sí, sí.
1: Ah, val, d'acord.
0: Bueno, és mulata, diguem.
1: Sí. Doncs
0: mira, bueno, realment, la que són porteta i magnífica.
1: Tia Gordon, eh?
0: Tia.
2: No veus un featuring amb l'auta, no? De Tia Gordon.
0: Ei, avui dia els featuring turins aquests, podria ser
1: passaria.
0: En molts casos, eh? Un Basté featuring Guillem Milky Way.
1: Exacte.
0: Qualsevol dia.
1: Tia Gordon, per arribar a les 8 en punt del matí, aquesta... M'has dit que era del Canadà, has dit?
0: Sí, Toronto.
1: Del Canadà, de Toronto.
0: Volia ser periodista, eh?
1: A Goita. Doncs mira,
0: se li ha donat
1: millor l'altre. Sí. Patateros, com sempre, un gust. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem dissabte que ve. Gràcies, Jordi Beltran, Eva Jou, Mireia Garolera, Edu de Batlle. Adéu-siau!
3: Adéu!
1: Foli!
4: RAC 1. Sabies que cada dia prens unes 30.000 decisions?
5: Si ets dels que t'agrada que et recomanin viatges, cultura, gastronomia, salut o educació, t'esperem tots els dissabtes a la tarda a RAC 1.
6: Si vols tenir uns dies de tranquil·litat a les platges atlàntiques, que són molt diferents del Mediterrani, la illa de Noirmoutier està a la costa atlàntica.
7: Es va començar l'any abans un arquitecte que no era Gaudí. El va començar Francesc de Paula del Villar.
8: No l'acabarà, però és que, a més, la Sagrada Família és la seva tomba.
9: Quan fas uns pèsols ofegats amb una mica de pernil, o sols, o cansalada, l'altre dia els vam fer amb sobrassada, i era una cosa demencial.
4: Els dissabtes de 3 a 4, Recomanat, amb Esther Muñoz.
5: Al Recomanat tindrem propostes de tota mena per fer-vos la vida més fàcil i més feliç.
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Recupereu els gols dels partits del Barça cantats per Joan Maria Pou.
10: Cancelo el xut! Gol! Traga i mocador de Cancelo!
4: A l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
10: Cancelo que torna a xutar!
4: Torneu a vibrar amb només un clic.
10: Continua de Yemi, Karam Karim, la passada per la Vídia Vargo.
4: A l'app i al web de RAC 1, fot-li pou. RAC 1, tots som un milió. RAC 1, els vespres a RAC 1 són per informar-se.
11: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
4: Per analitzar l'actualitat.
12: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
13: No, hi havia... Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
12: Sí, és difícil de fotre-les amb una mateixa frase.
4: I també per aprendre i passar una bona estona.
14: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
12: No hi tenia TV3.
14: I tenia Antena 3.
4: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
11: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies, i també aprofundim en el com i el per què.
4: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: On estàs reflexionant?
2: No ho sabem, clar, suposo que a Moncloa, no ho sé.
3: Moncloa...
2: Sí, sí. El que segur que no afectarà, vaja, espero, és perquè d'aquí a Guerrè queda molt poc, 15 dies per la cursa de RAC1.
4: Això ja és.
2: I que es corre aquest any a Platja d'Aro.
4: Molt bé,
2: diumenge,
4: molt a favor.
2: Diumenge 18 d'octubre, home.
4: Platja amunt, platja avall. Perfecte. No molesta la gent. La gent assenyada, la sí, gent sí. De RAC1.
2: Sumeu-vos a l'onzena edició de la cursa de RAC1.
4: Corre fins a Figueres, no si volen.
2: No te l'hem posat al costat de casa, Santi.
4: Molt bé.
2: 11a edició de la cursa ja, aquest escenari fantàstic com és la Costa Brava. Són 5 quilòmetres pels llocs més emblemàtics de Platja d'Aro i, efectivament, pel costat del mar.
4: Bonic,
2: com sempre,
4: molt bonic.
2: Molt maco, també.
4: Aquesta època de l'any està molt bé.
2: Està més buit. El Via Lliure fem programa en directe i un munt de cares conegudes de RAC1. Ve el Basté, ve el Clapés, la Ballonesta, els Taloners, el Pericé, l'Edu de Vall, el Molló, els Muppets i molts més. La cursa de RAC1.cat. Últimes inscripcions. Queden molt pocs dies. La cursa de RAC1.cat. A més, atenció, que des d'avui obrim un sorteig al perfil d'Instagram de RAC1, al perfil d'Instagram de RAC1 per aconseguir un dorsal doble dels 5 que se sortegen en total. Per participar-hi, només heu d'anar al perfil d'Instagram, comentar la publicació i etiquetar la persona amb qui aniríeu. Teniu de temps
4: això vol
2: per...
4: dir córrer gratis.
2: Exacte, per participar-hi.
4: Sí, perquè la gent no només corre, sinó que paga per córrer.
2: Això sempre. Bueno, home, però per als,
4: no.
2: A les despeses bàsiques
4: cadascú
2: de qualsevol cursa.
4: Seves... Fòbies i fílies.
2: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC, Assegurances i Torrons Vicenç i el suport de la Generalitat de Catalunya. Va, posem-nos-hi.
4: Veu córrer la gent i a sobre paga.
2: Sí.
4: És estrany, això.
5: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi. Je passe pour un je ne sais quoi.
2: Bé. Santi Malcom, bueno, avui què hem de fer?
4: Anem tardíssim,
2: sí, clar, però el tema també s'ho mereixia.
4: Tots els temes.
2: Però
4: no has parlat del que a mi m'apassiona.
2: De què hem de parlar avui?
4: Del pilot indi.
2: El pilot, ja, però sí que he fet una referència una mica més ràpida.
4: O sigui, aquest home és Bruce Willis.
2: Sí.
4: Però estava bé.
2: Ara ja no,
4: pobra.
2: Què?
6: És veritat que una mica més i entrem en la redifusió directament. Ja no entrem en la primera, sinó en la segona volta.
2: No, home, no.
6: Jo tinc una cosa. Això li fas a Cristiano Ronaldo?
2: El què?
6: Això les feies per a mitja hora i tens el xiringuito tot criticant, eh?
2: Perdona, que avui m'han dit el Mañé que Portugal s'han despertat amb cartells a favor de Cristiano, eh?
6: I tu què creus que els ha posat?
2: Cristiano. La seva família. Bueno, avui és un senyor, no? És un senyoro.
4: Home, un senyor, un model.
2: Un model?
4: No, model no vull dir. Model com a model d'imatge, com a exemple a seguir. Un model, modèlic. No,
2: perquè vengués roba i fes de
4: cimades. No, però que realment era el paradigma, perquè era el paradigma de l'home atractiu. Diguem-ne que al segle XX, si tu pensaves en el pare modèlic americà, el cap de família, era aquesta persona, no? Era una persona que teniu coses en comú.
2: Jo?
4: Pare modèlic, estrella de la ràdio, també.
2: Era una estrella de la ràdio.
6: No va tenir mai un Ondas, tampoc.
4: No. També va sortir a la tele, com tu, i triomfava... Doncs, sobretot es va fer molt, molt... La seva fama va arribar per la venda de discos, com a cantant.
2: Això
4: no sé si tu toques el tema.
2: No ho toco.
4: Tens bona veu,
6: per això. I el cinema, com portes el cinema?
2: El cine, què vols dir?
6: No,
2: d'anar-lo a veure. A com actor, no?
4: Una estrella de cinema. O sigui, amb tot això ho ajuntem i es converteix en una... icona claríssima, no? Era alt, prim, uixclàs...
2: Igual que jo.
4: Ben pentinat...
2: Sí, sempre igual
4: rost,
2: que jo.
4: L'elegància en persona, que a més posava amb una pipa, sempre...
2: Ah, no? Sempre anava amb una pipa.
4: Sí. El marit d'Amèrica, li deien, eh? Sí, i a més, qualsevol producte que volgués vendre reproduïa més o menys la seva imatge. Era el model a seguir, eh? Era tota aparença, però realment darrere d'aquesta aparença hi havia una persona molt garrepa, agressiva, que només pensava en els diners, maltractador, violent, un mal company, un pare terrible, un marit dubtós, que vol dir que li posava les banyes a totes les dones ben joves,

0: envejós, que anava trobant pel món un envejós, no tenia res de bo a part de la imatge. Avui parlem de Harry Lillis Crosby Jr.
1: Oh.
0: Més conegut, atenció, l'accent de certa edat que ens escolta, Bing Crosby.
1: Sí, senyor.
0: Parlarem de Bing Crosby. No confondre amb Bill Cosby.
1: Sí, compta amb això, eh?
0: Bill Cosby que, és un altre que també, déu-n'hi-do.
1: Ah, és el que t'anava
0: a dir. Ja diria que és bastant pitjor que Bing Crosby.
1: Que ja podria haver-hi competició, entre
0: Bill Cosby i Bing Crosby. A punt d'arribar al Nadal, ja, perquè sí. Dos dies és Nadal.
1: Sí, sí, sí.
0: White Christmas, la cançó de Bing Crosby. Però bé, avui toca Bing Crosby.

0: Ja sé.
1: Una cosa, però això de Bing és un nom vull dir, ara habitual?
0: Ara ho explicaré, perquè tu estàs pensant...
1: Bingo.
0: Ja han fet la brometa Bingo, Bing, clar. Broma patillera execrable... Doncs no!
1: O sigui, amb la vostra mania de no voler posar cançons de la persona... No,
2: cantava bé, per això.
1: Ah, que cantava bé.
2: Ah, molt bé.
0: I això és un anunci de Bingo, que és com la loteria del Salvador.
1: Vale.
0: Però és l'origen real del sobrenom, no el Salvador,
1: ah,
0: ni la paraula Bingo. Bingo.
1: Per Bingo?
0: Per Bingo, perquè...
1: Com el gos.
0: Com el gos, i també ja deia Bing, com ara el cercador aquest que té Microsoft, no? El Google de Microsoft, que es diu Bing.
1: Sí, és veritat.
0: Quan era petit, ell, un amic anomenat Valentin Hobart, va començar a anomenar-lo Bingo per la seva afició a un còmic del diari que es deia The Bingville Bungle. Aleshores, The Bingville, Bingville, Bingo, Bingo, i es va quedar Bingo, Bing, i es va quedar. Ell va néixer a Tacoma. No mengen tacos allà. Està a l'estat de Washington, a la costa oest. Una dada absurda, a Tacoma també va néixer Earl Anthony. Qui és Anthony?
1: Yeah.
0: Un dels millors jugadors de bitlles, de bolos, de la història dels Estats Units. Vull dir, el model de Homer Simpson.
1: Ah, vale.
0: I que va morir en caure per unes escales.
1: Bueno, no li van tirar una bola
2: no,
1: de...
2: Va trepitjar la bola, no les endreçava, ensopega amb les boles... I
1: moltes lesions es poden produir, les boleres.
2: Moltes.
1: Cuidado, eh?
2: Sobretot perquè la gent... No sé si has anat alguna vegada a bolera.
1: Mira, fa no gaire vaig anar-hi.
2: I anaves mamat?
1: No!
2: No, perquè la gent que va a les boleres a jugar va bastant...
1: Ui!
2: Ja, bastant.
1: Hi ha gent que, després de llançar la bola...
2: I als Estats Units...
1: Surt ambulants ells darrere.
2: Sí, sí. I als Estats Units... Allà es consumeix bastant els bolos. Eh?
1: Aquesta última vegada que vaig anar-hi, vaig veure un bolo canviant de carril, diguem-ne.
2: La bola o el bolo?
1: No, la bola. Sí, algú que va llançar
2: i
1: va saltar al carril del costat. O sigui que...
2: Ah, són divertits. És divertit jugar a bolos, eh?
1: Sí. Entre no et matin pel camí, sí.
2: Sí. Bueno, era... I molt a gust, això, de posar-te sabates que ha utilitzat tothom.
1: Oh!
2: Allò és el pitjor. Bueno, va. Parlem de Bing Crosby. Bing Crosby era el quart dels 7 fills d'una família catòlica, òbviament, si tenen 7 fills, acostumen a ser catòlics.
1: Sí.
2: El seu pare es deia com ell, bueno, ell es deia com el seu pare, Harry Lillis Crosby Sr., treballava com a comptable i tenia feines relativament modestes, i la seva mare, Catherine Harrigan, era una dona profundament catòlica i molt, molt, molt estricta. La família no tenia massa diners, coses normals, quan tens 7 fills. Claro. Bing va créixer en una casa plena de nens i amb una disciplina domèstica rígida, perquè si tens 7 fills, que has de tenir disciplina.
1: Sempre.
2: Perquè si no, allò és, confirmen, la libertat con el libertinaje.
1: Ah, efectivament.
2: La religió... Per tant, per posar ordre, religió.
1: Anava de toc de pito.
2: Evidentment, la religió ocupava un lloc enorme en aquella casa, misses, confessions, col·legis catòlics, i una educació en l'obediència era fonamental.
1: Això vol dir hòsties, no?
2: A hòstia pura, ja ho veurem. La família era... Això sí, van aconseguir que la família, els 7 nens i tots, fossin un rellotge, Actuaven com una patrulla de Navy Seal. Funcionava sota una disciplina superfèrrea. Crosby recordaria posteriorment que sa mare tenia una enorme autoritat sobre els fills, vol dir que tenia un llançament de sabatilla bastant important i reconegut.
1: Fractinadora.
0: Els 10 metres de sabatilla era guanyada.
2: I girava els passadissos i tot. Tot i així, per molt bèstia que fos la mare i el pare i la disciplina que li posessin, res comparat, com veurem, amb la disciplina que ell mateix va imposar als seus fills anys després.
0: Sí, la família tenia un piano.
2: Mira que bé.
0: La família dels pares tenia un piano.
2: Ell va agafar molts pianos després.
0: I la música era molt present a casa seva. Va aprendre a tocar, però no podem dir que va ser un nen prodigi.
1: Era un Mozart.
0: No tenia intenció de convertir-se en cantant. Ell volia ser beisbolista. Ah. Tenia cert talent i volia ser beisbolista. Als 14 anys va començar a treballar a l'auditori de Spokane. I aleshores allà va conèixer artistes de la seva època. Sobretot el seu mestre, el Jolson, que realment es diu Nansa Jolson, perquè és lituà, com Valenciunes, i que era dels primers cantants de jazz importants als Estats Units. I aleshores això el va impressionar. Crosby va ser educat en escoles catòliques.
1: Obvi, sí.
0: I posteriorment va estudiar a Gonzaga University, que és molt famosa perquè té un equip de bàsquet universitari molt pol, però és que és una universitat catòlica, també.
1: Vale.
0: I allà és on va...
1: Què estudiava?
0: No me'n recordo.
1: Bàsquet.
0: No. Allà d'aquesta universitat va sortir John Stockton.
1: Ah, home. I Utah Jazz.
0: Allà va començar dret, però no va acabar la carrera. No me'n recordava perquè no va acabar, no vaig veure les notes perquè no les va acabar. En el seu pas per Gonzaga...
2: No hi havia humanitats ni coses d'aquestes.
0: No, hi havia
2: coses serioses
1: abans. A més, si l'enviaven als seus pares, doncs ja tens dret...
0: Econòmiques...
2: Dret, medicina, econòmiques, coses d'aquestes. O militar. Res allò de, no, faig una cosa mixta entre literatura xinesa, humanitats i política internacional.
1: No.
2: I això què és? Res.
0: Vinc. Per què va deixar la guerra? Perquè no li agradava el dret? Possiblement. Però també perquè va començar a tocar en grup musicals a la universitat i va descobrir que es podia guanyar pasta.
2: Sí, perquè a ell la pasta li agradava molt. Però la seva veritable revolució va ser posteriorment. Va escoltar intèrprets com Louis Armstrong i va començar a desenvolupar una manera de cantar diferent a la que hi havia en aquella època. Molt més relaxada. En comptes d'on projectar la veu teatralment, com feien els cantants, ell
1: canta
2: a prop del micròfon, comença així, dius... El crooner, aquest tio que canta bé, que vocalitza bé i que no és un cantant líric, diguem-ne, no? I ell utilitza el micròfon com si fos un instrument. Després el va utilitzar el seu micròfon com un instrument, però per altres coses que ja parlarem després.
1: No.
2: Això acabaria canviant bastant la música popular nord-americana i després sortirien Frank Sinatra, Dean Martin, coses així, vale? Crosby acabaria... El seu èxit va ser brutal. Acabaria batent tots els rècords i venent 50 milions de còpies d'un sol disc. Imagineu quin disc és, un single.
1: El de Nadal.
2: El de Nadal.
1: El White Christmas.
0: És el senzill més venut de la història. Encara avui.
2: És el senzill més...
0: Sí,
2: okay. Però sí, clar, ja no es venen senzills.
1: No, clar, tant, ja no l'atraparàs.
2: Diguem-ne que ja es quedarà com el més.
1: White Christmas, eh? I'm dreaming of a white Christmas, no?
2: Yeah.
1: Just like the ones I used to know. Mira, veus? Aquest és ell?
2: Aquest és ell.
1: Mira. Això perquè ho ha posat el Selva, perquè si no vosaltres no... És la norma fonamental que no poseu mai la cançó.
0: Nosaltres posem...
2: Mira, ja és Nadal, ja l'estic posant de mala llet.
1: Sí. Ells tenen altres cançons.

0: sigui, aquí ja ho ha patat.
1: No, amb el White Christmas.
2: Ja ho ha patat. Aleshores, el convencen, com quan tu truques a un col·laborador teu, dius, escolta, per fer una secció a la ràdio.
1: Però ja era una estrella de la música?
2: De la música? No, ja havia tingut un èxit.
1: Ah, vale, un èxit.
2: Aleshores...
3: Però un èxit de collons.
1: Sí, sí, però, clar.
2: I aleshores, té un, la secció que li donen té un nom críptic, que és 15 minuts with Bing Crosby.
1: Ah, vale. 15 minuts només, eh? Bueno, depèn de la secció, això ja se sap.
2: 6 dies a la setmana, eh?
1: 6 dies a la setmana?
2: Sí, sí.
1: Aquests programes que anaven de dilluns a dissabte.
2: Sí, es veu que sí. Això, als anys 30,
1: sí,
2: alerta, cobrava 1.500 dòlars per setmana.
1: $1.500 per setmana per la secció?
2: Sí.
3: I després, als anys 30, eh?
2: Els anys 30, o sigui, posem... Bé,
1: més o menys,
2: crec que s'han sorrat,
3: no,
2: això.
3: No estem tan lluny, eh? No, no estem tan lluny del que paguen aquí,
1: 1.500 per setmana.
2: Però ell va dir que no li...
3: Però, a veure, jo m'ho plantejo...
1: Són el dia, eh, per això, vull dir que...
3: 15 minuts.
1: 15 minuts.
2: Cada dia. 15 minuts.
3: 15 minuts, sí.
1: Cada dia.
3: Cada dia. Joder, ah. No. O sea, això cobra Le Kaiser i poca gent
2: més. Però ja es va queixar.
3: Però Le Kaiser no ha cantat White Christmas.
1: Això és veritat.
2: Es va queixar que cobrava poc. Sí. I li van pujar a $3.000 a la setmana.
1: Hosti, impressionant.
2: Però també, això, després d'això, es va convertir en una estrella del cinema. Que amb estrelles, que compartia estrelles amb Louis Armstrong. No, aquest no, aquest no era ciclista ni va viatjar a la lluna.
1: No.
2: També va, de fet, va guanyar un Òscar a millor actor. Vull dir que, no, que fotis, aquest tio, tot el que tocava, ho feia bé. També va presentar, com tu, Xavi, com tu, programa, un programa de televisió. Jo crec que són vides paral·leles.
1: Jo trobo que no, però bueno. Oh!
3: Mujer! A veure... això sí que no, això sí que no té res a veure amb tu, perquè al tio li agradava xupar, el que no estàs que li agradava, li agradava mamar, es fotia fins a les tranques. I a més, el tio, a més, ho va fer, Bing, ho va fer, té molt de mèrit, eh? Per què no se li han de prohibir les coses als nens? Perquè Bing Crosby es converteix en alcohòlic i en un gran borratxo durant la prohibició.
1: Claro.
3: En la llei seca. En la llei seca, durant la prohibició de la venda d'alcohol, el tio s'agafava uns pets increïbles. Clar, i una vegada s'ha agafat el ritme, després de la prohibició, el tio segueix també bevent. Clar, ell diu que... Hi ha una llegenda que diu que també va deixar l'alcohol i que va anar a clíniques de desintoxicació. Després veurem que no és cert. Eren famosíssimes dintre del món de l'espectacle les seves borratxeres, no?, que afectaven la feina, no? Quan tornaves a l'estudi de gravació, dius, qui ve demà? Bing Crosby, diu, ui, prepareu-vos que la cosa va bé. Es van donar diverses ocasions que arribés tan borratxo a l'estudi que havia de cantar amb dues persones aguantant-lo dels braços perquè queia. I on així entonava i afinava. Mira, això també té
1: el seu valor. Vale. Sí, sí.
3: Altres vegades, directament, no apareixia a l'hora concreta per gravar el disc. Era una mena com el Sid Vicious de la cançó lleugera. I un músic que va reconèixer després, dècades després, que Bing, un músic que el va conèixer, va reconèixer dècades després, que Bing, en veritat, el que feia era beure sense parar. Si arriba a coincidir amb els Pogues, la història de la música hagués canviat. Perquè, realment, al igual que els Pogues i a Shane McGowan, Crosby també era molt aficionat a escapar-se a Tijuana, que sembla que només els grups de rock i punk...
1: Tots baixaven a Tijuana.
3: Tots baixaven a Tijuana. I a les seves memòries, ell mateix va descriure una d'aquelles èpoques pràcticament com que seguia el que ell va anomenar dieta de tequila, que és bastant a prima,
1: sí, sí,
3: a prima, no, però et casca altres parts del cos, no? Ell anava a Tijuana, jugava, bevia, follava i tornava a Califòrnia sense menjar res i tornava fet un pinzellet. Ell mateix va explicar que després d'aquells viatges, quan havia de cantar, ja es començava a notar que tenia la veu feta pols.
2: Però el més greu de la seva afició a l'alcohol no eren aquestes coses anecdòtiques, com quan durant una sessió d'una gravació de l'Ave Maria va arribar tan borratxo que van haver de cancel·lar la sessió. No són aquestes coses.
3: Quan va fer l'A, va vomitar.
2: Són els accidents.
1: Va, home, va.
2: Accidents. Novembre...
1: De què? De cotxe?
2: De cotxe. Oh, ja. De 1929, Hollywood. Crosby tenia 26 anys i després d'una nit bevent durant la prohibició va conduir un automòbil i va xocar a prop de Hollywood Roosevelt Hotel. La seva companya va sortir disparada pel parabrisa.
1: Hòstia, no fotis.
2: Va quedar inconscient i estava plena de sang amb ferides i talls profuns que li van deixar molts lacigratius. En aquest accident també va colpejar un altre vehicle. farin el conductor. Crosby va ser detingut i va passar un dia a la presó, després del judici va rebre una condena de 60 dies, les coses va complir la
1: meitat. I va sortir molt barat,
2: 30 dies.
1: 60 dies, no res, això.
2: L'accident, va tenir un accident bastant gran per la seva carrera, perquè va perdre el sol que tenia previst de cantar a King of Jazz. El paper va passar a John Bowles, perquè ja no el podia fer, perquè estava a la presó.
1: Ah, d'acord. Li van donar el paper a un altre.
2: A un altre. Anys després, Crosby mateix va explicar públicament l'episodi, però va mentir, això ho fa molt, dient que li van vestir un altre cotxe borratxo i que la policia es va inventar tot.
1: Ah, bueno.
2: Sí, sí. Ell mateix va
1: tot fer
2: un OK diari de si mateix.
3: I aquí arribem al punt aquest que comentàvem abans, de que ell s'ingressa en una clínica de desintoxicació, sí, per deixar de beure. Però, i assegura en les seves biografies que va deixar de beure i que va deixar l'alcohol, però no és veritat. Més de 20 anys després, l'11 d'octubre del 53, ja havia passat temps, i clíniques, Crosby conduïa el seu Mercedes i va xocar contra un altre cotxe a Los Angeles. Tres persones de l'altre vehicle van resultar ferides greus amb lesions molt serioses. Una fins i tot va estar en coma dues setmanes. En la posterior declaració relacionada amb la demanda, Crosby va dir, bueno, sí que vaig veure, va reconèixer ell mateix, tres o quatre whiskies amb soda. Amb soda no, capullo, que el que puja és la soda, home.
1: El problema és la soda,
3: no? No, home, si barreges, hòstia. Diu que van ser tres whiskies durant unes 8 hores, a més de xampany durant el sopar, encara que va dir que jo em trobava bé, no, jo controlo, però realment no controlava i va tenir l'accident. La policia no va presentar càrrecs.
1: Què dius?
3: No, era el tio més famós dels Estats Units. Però el que està clar és que realment no eren tres o quatre whiskies, eren un parell d'ampolles, segons els testimonis que van estar amb ell a aquella festa. És a dir, que Ortega Cano, Ángel Carromero, Bing Crosby, aquesta gent.
2: Però l'alcohol va fer estralls a la família. La seva primera dona era Dixie, que era una actriu i cantant i ballarina. Quan es van conèixer, quan Bich la va conèixer, ella era més coneguda que ell. Era una actriu
1: famosa. Ah, sí? Molt famosa.
2: Sí. Mesos després de casar-se, Dixie va anunciar públicament que estaven separats i que contemplava divorciar-se per la crueltat mental, va dir ella, de Bing. Però bueno, es van quedar junts i per seguir el seu ritme, ella va acabar seriosament alcoholitzada. Ella va intentar seguir el seu ritme i es va alcoholitzar. Tampoc ajudava que ell deixés la seva dona i les seves criatures períodes en què estava de viatge, molt sovint amb alguna amant ocasional, i tothom ho sabia, no? Crosby va arribar a dir-li que ella no l'estimava i que pretenia divorciar-se. Però, com que era molt catòlic, un sacerdot jesuïta el va convèncer de no divorciar-se. Això era l'any 41. 10 anys després, ella va morir d'un càncer d'ovaris i tota la seva vida va ser una vida d'una dona trista i infeliç.
3: No va fer només infeliç la seva primera dona, també a les altres amb les que es va casar, perquè ho va repetir diversos cops. Es va casar després amb Catherine Grant, una actriu jove de Texas, 30 anys menys que Bing. A partir d'aleshores ja Bing ja comença a baixar el ratí. Es van conèixer l'any 1954 i van mantenir un festeig intermitent abans de casar-se. A Las Vegas, el 24 d'octubre de 1957.
1: A Las Vegas.
3: A Las Vegas, el 57. Bing Crosby tenia aleshores 54 anys i Catherine 23.
1: Vinga.
3: Catherine era originalment metodista, no penseu malament, era metodista de religió.
2: No metòdica.
3: I es va convertir al catolicisme abans de casar-se amb Crosby, perquè, clar, com ella era tan catòlic, no podia casar-se amb una metodista. I segons el relat posterior de Catherine, Bing havia acceptat, li va dir, bueno, tens 24 anys, jo tinc 54, segueix treballant com a actriu, però després de casar-se li va prohibir absolutament.
1: Vaja,
3: que et quedes a casa i ja està. També, al igual que la seva primera dona, Dixie, va portar més banyes que un bou. Per exemple, en Pat Sheenan, una model. La història és especialment peculiar perquè Pat, atenció a això, que és una mica truculent, es va acabar casant amb Dennis Crosby, fill de Bing Crosby.
2: Aquesta cosa exacta.
3: L'amant del pare acaba casant-se amb el fill.
1: Oi.
3: Això ho veiem a Moplan i a Ketil i poques coses més. També va estar embolicat mentre estava casat amb l'actriu Inger Stevens, la seva coprotagonista de la pel·lícula Man on Fire. Stevens tenia aproximadament... Aquí va baixar una mica més, Aquí ell tenia 53, 54, sí? Ella tenia 22. Ja va baixar una miqueta. Està clar que li agradava la carn poc feta i es diu que també va liar-se amb la que després seria famosíssima Grace Kelly, Gràcia Patrícia de Mònaco, sí, que a la que només treia 26 anys. El romanç amb Kelly ho explica Catherine, la seva exdona, amb un dels seus llibres. Efectivament, hi ha una carta que s'ha descobert de Grace Kelly, que escriu amb un amic, Alex Cassini, en el que li diu, Crosby diu que està enamorat de mi. Que bonic. Sí. Bueno, no sabem si està molt enamorat o poc, però bueno.
0: Oh. On ets papa, diu aquesta cançó en francès. Sí.
4: Papa Ute.
0: Com a pare, què tal?
4: Uf, pues mira, sí, era un bon marit comparat.
0: Bon marit, no?
4: Comparat amb lo pare
0: que era. Si reflexiones la seva capacitat parental, era realment pitjor.
3: Millor marit que pare.
0: Hosti, està terrible.
3: Sí, imagineu-vos les pobres criatures com anaven.
4: Era un veritable animal. Ell era el pare d'Amèrica.
3: Sí, però sobretot la història és aquesta, que era la imatge del pare d'Amèrica.
0: Impecable, no?
4: Això, un pare, com deia abans el Santi, un pare modèlic. Però el seu fill Gary va descriure un llibre que es diu Going My Own Way, agafant el meu camí, una infància marcada pels càstigs físics brutals. Li baixava els pantalons, el copejava en un cinturó, en tatxes metàl·liques.
0: Hòstia.
4: I moltes vegades, segons Gary, els cops el feien tan forts que el feien sagnar. També feia servir un bastó per castigar-lo, trencar-li un llavi alguna vegada.
0: Li va trencar el llavi?
4: Sí, o sigui, vull dir, no és això de ai, m'heu fet de tallar el bolquer. Ell va dir que vivien en un règim del terror i que casa seva era gairebé una presó.
3: Sí, no, i a més ell tenia aquestes certes manies aquestes d'alcohòlic, com el tio era tan alcohòlic que estava tan prim, quan veia els seus fills sempre els deia que estava grassos i els avergonyia dient-los que eren molt gordos i estaven grassos. I aleshores els hi va muntar una mena de control corporal, humiliacions, càstig físics, passava els seus fills en bàscula cada dia, com si fos allò, anessin a
0: combat. Ramat.
3: Sí. I si es passaven de pes, càstig físic terrible, també. També a base de corretges de cuir, i els colpejava fins que es quedaven en carn viva, perquè deixessin de menjar i es poguessin aprimar.
4: Sí, Bing, a més, va fer un testament que els seus fills no podrien curar res fes que ells tinguessin 65 anys.
3: Hòstia, això s'ha de ser molt cabron, eh?
0: Fins que ja siguin jubilats.
3: Sí, perquè si no, ell devia pensar, en què s'ho gastaran? En putes i alcohol, hòstia!
0: No com jo.
4: Era molt garrepa. Hem de pensar que ell va morir a la Moraleja de Madrid.
0: Ah, sí?
4: Jugant a golf.
3: Li va donar un atac de cor jugant a golf. Per tant, a l'esport, fins i tot... El que penseu que no és perillós, també és perillós.
0: Però llavors els fills van arribar a cobrar o no?
4: No, perquè clar... Del primer matrimoni, perquè els del segon va tenir 7. Els 4 primers matrimonis els que va tractar més malament. El segon matrimoni, com que ja estava més gran, els va tractar una mica millor.
0: Vale.
4: Però aquests, del primer matrimoni, els dos es van suïcidar. El 52 i el 53.
3: De les putades que aquest home els havia fet durant eren petits.
4: Ja no van arribar als 65.
0: No van arribar als 65.
4: Gary, aquest, va morir d'un càncer als 62.
3: Quasi!
4: Quasi
3: arriba.
4: Però només quedava un germà, perquè pensem que l'herència per aquell moment era de 80 milions de dòlars, Només va quedar un germà...
3: Ah, només amb un que cobrava la ràdio, pots imaginar.
4: Va morir al 69. Ah, 4 anys!
3: Bueno, imagina't la llibre que el tio es va pagar. Va cobrar els 80 milions, perquè a més ja no es repartia.
0: No, clar.
4: Els altres repartíem els 3 de l'altre matrimoni.
3: No, però clar, ja tocava més. I el tio li va tocar la pasta i va dir... 4 anys que em... Diu, 65, rebo l'herència... I amb aquest tren de vida només va durar 5 anys.
0: Mare
3: de
0: Déu.
3: Bueno, D'Hort era un mal marit, un borratxo que atropellava gent, un pare violent... Com a company.
0: Com a company, vols dir?
3: També, com a company al nivell.
0: De professió.
3: Sí, no sorprèn, com a company de professió. Per exemple, Crosby va abandonar, va signar un contracte i el va trencar amb el Coconut Grove, que era la gran sala de festes, la mítica sala de festes, de l'Hotel Ambassador de Los Angeles, on tocaven com a residents les més grans estrelles de la història de la música dels Estats Units, perquè amb un altre, quan ell havia signat el contracte, li van oferir un altre contracte millor, i aleshores ell va trencar el contracte. Però què va passar? Que ell, per tocar en el Coconut Grove, havia anat a buscar una orquestra dels millors músics que havia pogut trobar i els havia dit, deixa l'orquestra d'aquest tio, deixa l'orquestra aquesta, deixa l'orquestra aquesta, mira't amb mi que jo tocaré el Coconut Grove de l'Ambassador de Los Angeles i aquí ens forrarem tots. Aleshores, el tio, quan està a punt de començar el seu espectacle com a resident de l'Ambassador, El tio va dir, mira, saps què? Jo em trenco. I aleshores els altres van dir, i amb els músics que fem, feu el que vulgueu amb ells. I els va deixar tots als carrers. Ell només va pagar $7,500 per trencar el contracte i va deixar a l'estacada a tota l'orquestra.
0: Va tenir un parell de seccions de ràdio.
4: Sí, i però va tenir un moment que el sindicat de músics gairebé li prohibeix tocar a Estats Units. Però al final, com que era tan poderós, no va poder. Tampoc, també tenia una falsa, molt bona relació amb Bob Hope. Saps que feien moltes pel·lis, Road to Singapore, Road to no sé què, feien moltes pel·lis junts i tothom deien que eren la parella perfecta. És veritat que tots dos s'envejaven moltíssim perquè tots dos eren molt faldillers. I aleshores hi havia aquesta competició de qui tenia més dones. A les pel·lis sempre guanyava Bing Crosby. A la realitat no sabem qui guanyava. També Bing, perquè no podia faltar, tenia algun rampell antisemita. Si més no, és el que va manifestar la revista Jewish Life, que va atacar durament la pel·lícula Irish Rose, produïda per Bing Crosby Productions, per considerar que presentava caricatures antisemites.
3: Sí, i aquest era Bing Crosby. Aquí la gent que l'admira tant pot dir, bueno, és que vosaltres sou uns desgraciats, que sí, que sou uns malpassats, que sí, que sempre aneu a tocar els collons, que sí. Però és que el seu mateix fill el va definir amb una frase que va dir: va ser un mal pare, egoista, avar, dictatorial, colpejador i mesquí. Podríem afegir, a més, que mal marit, mal company, però bueno, qui no vol sentir a casa amb tota la família?
0: White Christmas.
3: White Christmas.
0: A veure, pots posar-me White Christmas un altre cop? Mira, ara... Oita.
3: Pues quan soni això, sí, la nit de Nadal,
0: estimats,
3: penseu en que desgraciat que era aquest tio.
0: Em vinc a pagar nens i dir-los gordos i tot això. Quin horror. Mira, quina veu, eh?
4: Jo m'estic quedant embarassat, eh?
0: De veritat, vinc. De veritat, eh?
4: I torno.
0: Allà on sigui, que s'estigui cremant, però vaja. 11:45 del matí, gràcies, Santi Jiménez, gràcies, Malcolm Otero.
3: A vosaltres.
5: And children, listen to hear.
6: Esteu escoltant
7: els millors moments del Via Lliure.
8: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
9: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
8: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: I escolta el que vols.
8: Quan vols. RAC1.
0: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
10: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
8: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
11: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
12: I know Mope.
11: Molt bé, sí.
12: Com va?
11: Com va, home?
12: Bon dia, bona nit. Okay. Visca el Barça.
11: Visca el Barça.
8: A 11:45, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
11: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
13: Sí, se notó?
11: Un poco, sí.
8: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC1. A les dues, totes les notícies al 14:15. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
0: Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
14: Què tal? Molt bon dia. Bueno, la nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
0: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
15: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
16: Hola, Victoria Luengo.
17: Hola, bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de hòstia? Pues va ser exactament...
18: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
19: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
20: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
21: Nunca había entrado. Murieron más de 3.000 y pico de personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
8: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC1 ara és molt més.
6: a l'app i al web.
13: Tot allò que t'agrada,
16: molt més fàcil de trobar.
22: El que encara no has escoltat
23: i segur que t'agradarà.
24: Un nou aparador d'àudios i podcast.
25: Endreçats i a un sol clic.
26: Per triar i remenar.
27: Amb tot el contingut dels programes.
28: I també els podcasts originals de RAC1.
29: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
30: I som tots.
31: Més fàcil.
32: Més directe.
33: Més intuïtiu.
34: Més RAC1. Tots som un milió.
35: Esteu escoltant
36: els millors moments del Via Lliure.
37: Fins aquí els millors moments
38: del Via Lliure.
0: Bon dia a tothom, són les 6.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 d'octubre del 2026. I efectivament són les 6 i gairebé un minut. No és l'horari habitual del Via Lliure, però és que no és un dia habitual. És un dia en què la ràdio pràcticament no s'ha aturat en cap moment des d'ahir a la tarda, amb un seguiment absolutament extraordinari de la gent del món a RAC1, amb el Jordi Basté al capdavant, els serveis informatius meteorològics, els corresponsals d'aquesta emissora, amb un esforç material i humà per intentar explicar el que ha estat succeint aquesta nit passada. Encara falta una hora i tres quarts perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués. I això ho dic perquè a partir de que surti el sol, la perspectiva del que hem deixat enrere aquesta nit passada probablement canvi. És un dia que no s'ha de pondre fins a 2:15 de nou del vespre al canal, l'altra punta de Catalunya. De seguida, aquesta previsió del temps, avui més important que mai, amb l'Abel Caral. Una previsió, tenint en compte el que hem deixat enrere, molt transcendent. Ha estat una nit de ràdio, continua sent-ho, si us lleveu aquesta hora, vaja, és entre la nit i el matí, una nit amb l'ai al cor en moltíssimes poblacions, una nit de molt mal dormir per la por d'aquest fenomen absolutament extraordinari de pluges que han caigut, que segueixen caient a Catalunya i que ha seguit en un programa de funció informativa, de servei, però també social, d'acompanyament vital. Jordi Basté, l'equip del Món a RAC1, com deia, els serveis informatius i meteos aquesta matinada. Com deia, ha plogut molt, ha plogut moltíssim, segueix fent-ho a nivells, en alguns casos, mai vistos a Catalunya. Tenim rècords, per exemple, de pluja en poques hores a Barcelona. Tenim la preocupació en moltes zones, especialment del Maresme, per l'acumulat d'aigua, perquè continua plovent-hi i perquè ningú baixi la guàrdia. No ha deixat de ploure encara, insisteixo. Pel que sabem ara, encara que us lleveu en zones on ja no plou, és cert, no a tot arreu plou, és cert, però compte perquè l'acumulat que deixa ho fa perillós. No aixequem encara les defenses. Pel que sabem, les incidències en són moltes, però no en consten de molt greus, sobretot si parlem d'efectes personals cap a les persones. Hi hem estat a prop en alguns llocs, però en principi que sapiguem ara, tot i que caldrà l'actualització i amb la sortida del sol i el fet que es llevi bona part de la població, veurem fins a quin punt això és així. Però sí que hi ha hagut inundacions i efectes en les infraestructures. És cert, insisteixo, que la llum del dia donarà perspectives noves. Veurem què ha deixat aquestes últimes hores en poblacions, en pàrquings, en locals inundats, en arbres caiguts, però també, òbviament, en les infraestructures, carreteres que estiguin afectades, serveis elèctrics, telefonia mòbil. Per tant, tota aquesta gent que ens estigueu escoltant, que és possible que no tingueu llum a casa o que no tingueu servei mòbil, no és de forma generalitzada, però sí que pot estar succeint aquí i allà. I ja no parlo dels transports ferroviaris, perquè teòricament, des d'ahir a les 8 del vespre, estaran tancats en la seva totalitat fins les 2 del migdia encara. Sí que hauria d'haver reobert des de fa una hora el metro de Barcelona, però Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies estan tancats. Hi ha hagut també múltiples cancel·lacions de vols a l'aeroport del Prat, cosa que ha deixat col·lapsats també els hotels de Barcelona aquesta nit, dels passatgers que han perdut els seus vols, que no han pogut volar i que han hagut de buscar-se allotjament. Però hi torno, sort, miraculosament, miraculosa sort, que de moment la pluja ha estat el gran gruix de la nit i en cap de setmana. Hem tingut la fortuna que això ha passat en cap de setmana i de nit, perquè amb les quantitats que han caigut, a les zones on ha caigut, si hagués passat de dia i entre setmana, la cosa hauria estat radicalment diferent i una destrossa molt pitjor. Segon, un agraïment infinit també al seguiment que està fent la població de les instruccions que ha donat el govern. Majoritàriament tothom era a casa o tornant a casa quan tocava. Per tant, això ha ajudat de forma decisiva que els efectes, sobretot els personals, hagin estat els mínims imprescindibles. I ara què? Doncs el que dèiem, ha arrencat un nou dia i això vol dir posar tota l'atenció al que vagi succeint. Cal recordar que tota aquesta façana litoral, que va des de l'Empordà fins al Baix Camp, des de Barcelona fins a Mollà, inclosa Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Vallès, Oriental i Occidental, el Baix Llobregat, etc., hi ha la instrucció encara ara, vigent fins les 2 del migdia, de reduir al màxim els desplaçaments, només els desplaçaments imprescindibles, i mantenir suspeses totes les activitats, siguin culturals, esportives, de qualsevol tipus, en interiors o en exteriors. Per què? Doncs perquè ara segurament arriba la part delicada d'aquesta situació. Havent deixat enrere la nit, després de ploure tant, el creixement de rius i rieres a molts punts és altíssim. Per tant, no baixem la guàrdia, fins i tot si no us està plovent ara la vostra població, perquè és perillosíssim acostar-se en zones d'aigua. Que no perdem en hores de dia, en hores de matí, el que s'ha aconseguit aquesta nit. Per altra banda, per tota la gent que ens estigueu escoltant, que estigueu en zones on encara està plovent, amb una certa angoixa. Teniu el Twitter de RAC1, @RAC1, el WhatsApp del Via Lliure, per enviar incidències o situacions a les quals no s'hagi pogut respondre des de les autoritats, que us puguem ajudar. Podeu escriure al WhatsApp del Via Lliure, no feu trucades perquè no funciona així, el WhatsApp del programa, sinó missatges, notes de veu molt breus explicant la vostra situació, incidències, problemes greus, efectes diversos, al 606 25 64 39. 606 25 64 39. Al Twitter de RAC1 o, si us cal, al 902 47700. Insisteixo, no per dir que està plovent, sinó per explicar problemes o situacions delicades que us hagueu trobat. En tot cas, ara mateix, al Via Lliure, seguim amb aquesta programació especial que vam arrencar ahir a la tarda i que ha seguit brillantment fins la matinada Jordi Basté i tota la gent de RAC1. Farem el que calgui, l'estona que calgui, per mirar de donar-vos la millor informació per una banda i, si podem, tota la resta. Des d'ara i com a mínim fins les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen ja 6 minuts de les 6 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar, com dèiem, tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, i també amb l'Abel Caral, amb el meteorològic. Què tal, Abel? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Has dormit poc, eh? Perquè t'has sentit fins la matinada.
1: Sí, 4 horetes
0: val,
1: llargues.
0: Val. Llargues, bueno, doncs no està
1: encara,
0: tan malament.
1: Encara.
0: Mireia Garolera, bon dia.
2: Bon dia.
0: El que dèiem, la notícia aquesta hora és que continua descarregant aquest episodi d'aiguats intensos, que d'una manera absolutament inèdita està caient a bona part de Catalunya des d'ahir a la tarda. Ara mateix les comarques on hi plou més són Vallès Oriental, Maresme i sud de la Selva. Alguns amb certa intensitat, per exemple, a Granollers, on han caigut 68 litres en mitja hora. Per tant, ha estat una pluja absolutament torrencial. Dades de rècord de pluja, sí que ja les tenim a aquesta hora. Per exemple, a Barcelona, al barri de Can Bruixa, atenció a la xifra, s'han acumulat 202 litres per metre quadrat. 202 litres en un barri de Barcelona per metre quadrat. És el rècord de pluja en 24 hores des que hi ha dades, des del 1914. Diem en 24 hores, però vaja, ha plogut en molt menys. En 5-6 hores han caigut més de 200 litres a un barri de Barcelona. Ara ja fa 10 hores consecutives que està plovent de manera intensa a moltes comarques de la costa, també, sobretot la costa central, el barcelonès, el Baix Llobregat, també el Maresme, i sobretot al llarg del matí s'ha d'anar concentrant a la zona nord-est del país. Per tant, la zona que pot continuar recollint grans quantitats acumulades d'aigua és el litoral i el prelitoral de les comarques de Girona. De moment, segons ens informa Protecció Civil i els bombers, no hi ha víctimes mortals, no hi ha efectes personals directes, greus, tot i que s'està molt pendent del cabal dels rius. Especialment preocupa el riu Besòs, que ha arribat a una xifra força més elevada que el màxim registrat al temporal Glòria. Aleshores es va arribar, atenció, perquè calculem la quantitat de pluja, perquè hi haurà algú que es llevi i diu, oh, van sonar alarmes. Bé, és que ha plogut una barbaritat i la sort que tenim és que ara mateix no sembla que hi hagi un efecte personal directe sobre la població tan greu com podria haver estat. El Glòria, la capacitat del Besòs va pujar als 506 metres cúbics per segon. Avui ha arribat als 592 metres cúbics per segon. Per tant, gairebé 100 metres cúbics més que no pas el Glòria. El president Salvador Illa acaba de fer una piulada, per cert, on diu ha estat una nit complicada, l'episodi meteorològic encara no ha acabat, el temporal es desplaça cap a Girona, no podem abaixar la guàrdia. Cal seguir en tot moment les indicacions d'emergències. Gràcies a la majoria dels ciutadans pel seu comportament responsable i la col·laboració, gràcies als serveis d'emergències i municipals per les tasques i als alcaldes i alcaldesses per la col·laboració davant d'aquesta situació excepcional. Màxima precaució. Anem a pams, sabem. Abel, ara mateix, per la gent que ens estigui escoltant i que li està caient aigua i que ha passat una nit difícil, ens consta que en moltes zones del país no s'ha pogut dormir per la tensió d'aquestes pluges, ara mateix on plou amb més intensitat i quins municipis patim més ara per la seva situació?
1: Doncs mira, ara mateix la pluja més intensa, malgrat que la pluja està afectant gran part, de fet, totes les comarques de Girona i arriba fins a alguns sectors de l'Alt Urgell, la Cerdanya i Pirineu més occidental, la pluja més intensa la tenim a l'Alt Maresme i sectors del Baix Montseny. Per tant, el que és Barcelona, Vallès Occidental, o gran part de Vallès Occidental, Baix Maresme, zones on ha plogut moltíssim, doncs ara mateix no hi plou. I fins fa una estona encara hi havia zones del Maresme, una mica més al sud, doncs on sí que plovia. Municipis ara on plou amb més intensitat, doncs aproximadament d'Arenys de Mar, Canet, cap al nord, en això en el cas del Maresme. Per tant, arribant doncs, cap a Calella, cap a Pineda de Mar, Malgrat, Palafolls, Tordera, arribant a aquest sector, per tant, ja a la frontera amb la Selva, però també a la zona del Montseny, Sant Celoni, Vallgorguina, aquests municipis del Baix Montseny, tocant doncs, ja a la falda del Massís. Aquí ara mateix ja està plovent amb molta intensitat. Són zones on ja hi ha plogut molt, i a més també hi ha alguns sectors del sud del Baix Empordà. Ara mateix estem veient, per exemple, doncs, l'àrea entorn de Sant Feliu de Guíxols, aquesta àrea entre Baix Empordà, sud del Gironès, la Selva, per tant, àrea propera al Massís de les Gavarres, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, però també doncs, Santa Cristina d'Aro, aquesta zona, com dèiem, de confluència entre aquestes tres comarques, ara hi plou amb molta intensitat. Hi ha zones del nord de les comarques de Girona, zones del nord de l'Alt Empordà, on fins ara la pluja hi ha sigut més aviat escassa. Però també ara mateix alguns sectors de l'Alt Empordà on tenim xàfecs forts. I la situació és que s'està mantenint, s'ha de mantenir aquesta pluja en aquesta zona de les comarques de Girona, nord de les de Barcelona, perquè insisteixo també, Moianès, Osona, i plou amb insistència. Hi ha aquest recargolament encara de precipitacions des del mar que van entrant cap a les comarques de Girona, però de mica en mica han anat abandonant al llarg de la nit, ja fa unes hores en alguns casos, la zona que en un primer moment ahir, vespre, final del dia, va ser la més vulnerable i que és on va ploure amb més intensitat i amb més abundància.
0: Ara de seguida actualitzarem la situació amb Protecció Civil, però Abel, deixa'm apuntar aquest episodi de pluges, si fem, en retrotraiem aquesta nit passada, fes una mica de balanç d'aquestes xifres, no? que algú, perquè ha estat dormint, potser no se n'ha assabentat o li sembla que no ha plogut prou a la seva població, però estem parlant de xifres històriques.
1: Sí, estem parlant d'un temporal històric, un temporal d'aquells que a més s'haurà d'estudiar, perquè és un temporal que està, diguéssim, condicionat d'alguna manera per el canvi climàtic, per l'escalfament global. No sabem si serà un precedent del que ens pot anar passant amb més o menys regularitat, però aquí, sens dubte, hi ha un element clau, que és aquest estiu excepcional que hem tingut, amb tota la calor que ha fet excepcional, l'estiu amb els registres de temperatura més alts que hem tingut mai a Catalunya, i aquest estiu també, i aquest principi de tardor, amb les temperatures de l'aigua al mar, com hem anat dient, per sobre del normal. Per tant, és un temporal històric que ens deixa registres, evidentment històrics, de dades oficials, i ara passarem alguns valors que no són dades ni del Meteocat ni de l'EMET, però que tenen fiabilitat. Dades oficials, en el cas de Barcelona, l'estació del Raval, amb 20 anys de dades, ha sigut el dia més plujós en aquests seus 20 anys de la sèrie climàtica, amb 193 litres per metre quadrat. En el cas de Barcelona, zona universitària, és el rècord també, en aquest cas amb 18 anys de dades, amb 174 litres per metre quadrat, o en el cas de, això que comentaves, de Barcelona, Can Bruixa, amb aquests 202 litres per metre quadrat, també és el dia més plujós des que hi ha dades a Barcelona, com a mínim des de 1914. Dades no oficials, però amb fiabilitat. S'han arribat als 300 litres per metre quadrat a Cornellà de Llobregat.
0: Mare de Déu, senyor.
1: Que recordem...
0: 300 litres a Cornellà aquesta nit?
1: Sí, recordem que ja ahir, abans de les 12 de la nit, de fet, cap a les 11, o abans de les 11, ja parlàvem de 200 litres per metre quadrat a Cornellà, que, insistim, és el llindar que s'havia dit d'avís del Servei Meteorològic de Catalunya que s'hi podia arribar en 24 hores. Ja ens comentaven ahir en roda de premsa el Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil que aquests 200 litres es podien assolir en 5-6 hores. Doncs a Cornellà, en qüestió de 2 hores i mitja, es va arribar als 200. Va continuar plovent i s'ha arribat als 300. A Premià de Mar també hi ha alguna estació no oficial, per tant Maresme, que supera els 300 litres per metre quadrat.
0: Amb l'afegit, perdona, Abel, que allà continua plovent-hi.
1: I, a més, allà, ara ja fa una estona ha parat.
0: Però, ha parat a Premià,
1: però fins fa una estona plovia encara a Premià. O, per exemple, doncs, aquests 200 litres a les Corts, al barri de les Corts de Barcelona, que també seria rècord a Barcelona. O, per exemple, això també és una dada increïble, 110 litres per metre quadrat a l'Ella en 2 hores. Que en 2 hores caiguin 110 litres vol dir que durant 2 hores t'està caient un aiguat al damunt.
0: Torrencial,
1: descomunal, amb característiques tropicals monzòniques, fins i tot.
0: Em permets, Abel, ara seguim amb aquestes dades. Sí. Ens arriben molts missatges també, gent de Sabadell, per exemple, que ens envia fotografies, per exemple, el company del Versió RAC1, el Xavier Lujas, que ens està enviant ara fotografies a aquesta hora del matí. Diu, a la zona de Can Llong, no hi ha el barri de Can Llong, no hi ha ni un sol container ben posat, se les han portat l'aigua. Ens envia fotografies de gent que s'ha llevat amb el pàrquing inundat. Evidentment, defectes d'aquest tipus n'hi hauran moltíssims a tot Catalunya. Ens apunta la Lujas, 124 litres a Sabadell des de les 12 de la nit. Clar, és que estem parlant de xifres que, si haguessin caigut en un sol lloc, ja serien notícia, però és que han caigut de forma molt generalitzada, 100 litres o 150 o 200 en molts punts de l'àrea metropolitana de Barcelona i ara desplaçant-se cap al Maresme. Ens diu, el parc de la Romeu a Sabadell està absolutament inundat. Mira, com que segueixen treballant i si estem gaire estona esperant que o fent-los esperar que entrin, deixarem, em permetreu saludar la Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció Civil a aquesta hora del matí. Senyora Soler, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Que la sentia fa gairebé 2 hores amb el basté i jo pensava que ja se'n retirava i se n'anava cap a casa, però veig que en continua al peu del canó.
2: Aviat em fan el relleu.
0: D'acord. Això és el que deia fa 2 hores, però vaja, en tot cas sí que seria necessari, no?
2: Bé, avui cal, farem lo necessari, no hi ha problema.
0: Quina és la situació? Ara ens ho explicava, crec, molt bé l'Abel Caral, que ha plogut moltíssim. Quina és la situació des del punt de vista del govern, de Protecció Civil, del que està succeint ara i que és el més transcendent?
2: El que estem és amb aquesta situació excepcionalíssima que comentàvem ahir. Tenim aquestes pluges, com ara deia el vostre company Label, molt generalitzades, en molts punts. En aquest episodi és un episodi on s'estan produint superacions de llindars en molts punts del territori i, a més, amb una continuïtat, amb una seqüència amb les hores i amb una acumulació molt destacable, i per això estem veient aquests efectes. En aquest moment, què ens preocupa més? Sona Vallesos i sona també del Maresme. Està ara en aquests moments acumulant aquesta aigua que ha caigut. Han caigut molts litres a la zona de Granollers, La Roca, Montornès. Estem tenint molts avisos en aquesta zona per bombers, avisos de rescats de vehicles que estan afectant a persones. Per tant, estem ara en aquests moments treballant intensament els companys de bombers i de Mossos d'Esquadra, policies locals, etc., també el SEM, perquè hi ha aquesta situació. Per tant, demanem molta prudència en aquest espai. Ens mantinguem en espai segur, ja us comento, tenim molts avisos en aquesta zona. Estan incrementant-se molt els rius, les rieres d'aquests espais també. Ara ens comentaven des de l'ACA, doncs, el riu Tenes, el riu Mugent, el riu Besòs. Aquesta zona, dic alguns municipis perquè la gent s'ubiqui. Llinars del Vallès, Montornès, La Roca, Lliçà de Vall, Lliçà de Munt, Montmeló, Parets, Santa Eulàlia, Vigues i Riells, per exemple. Tota aquesta zona en aquests moments és complicada. De Granollers hem tingut ara un incident amb diversos vehicles atrapats també en la zona de la Ronda Nord. Per tant, doncs tot això ara ho estem veient amb preocupació. Hem de pensar una altra cosa també.
0: Perdoni, senyora sí. Soler, efectivament ens estaven enviant notes de veu ara alguns oients que ens deien precisament això que ens apuntava, l'accés al Vallès a l'alçada de La Roca, col·lapsat, hi ha molts vehicles aturats i la benzinera sí. que anaven a treballar no poden desplaçar-se precisament. Per tant, hi ha una acumulació de cotxes que no es poden moure ara mateix.
2: Sí, en aquests moments estem tenint moltes dificultats i tenim molts avisos, per tant, en aquesta zona molta prudència i evitar amb el màxim possible la mobilitat, perquè estem veient això, que hi ha molts vehicles que estan quedant enganxats amb aigua i estem patint per aquestes situacions. Tinguem en compte una cosa, ja m'avanço, amb aquestes pluges que estem veient i amb el moviment que estem veient que està fent, això que està passant en el Vallès, és molt fàcil que amb res ho tinguem en el Maresme, també. Per tant, d'aquí, aquesta vigilància que hem de tenir arreu, però focalitzem-la molt, sobretot en aquests espais que ja que comentàvem del Vallès i també ara del Maresme Nord, que són aquestes zones on pot començar a haver-hi doncs, més afectació.
0: Val, per tant, sobretot la gent que ens estigui escoltant i s'estigui llevant a aquesta hora, del Vallès, tant el Vallès Occidental com ara mateix ens deia més l'Oriental, com el Maresme, compte perquè plogui o no plogui a la seva zona, que crec que sí que ho està fent, no evitem els desplaçaments, perquè és que estan havent-hi molts problemes per algunes zones inundades i, per tant, podem quedar-nos atrapats en algunes zones d'aquestes, amb rotondes, amb espais que, on la pluja no ha drenat com havia de fer-ho, i, per tant, si podem evitar-ho, ens ho evitem. No sé si es plantegen enviar algun altre missatge, és alerta als telèfons mòbils, ja es va fer ahir a la tarda, però vaja.
2: Ho estem plantejant i ho estem mirant en tot moment. Si veiem la necessitat per fer un recordatori amb més insistència, doncs també miraríem de fer-ho. De totes maneres, sabem que la gent està avisada, sabem que tothom té que tenir present que ha d'evitar els desplaçaments i el que estem demanant és això, és aquest seguiment d'aquesta instrucció. Sobretot si algú té que fer algun desplaçament imprescindible, que miri el radar, que miri com està la situació meteorològica i si en aquell moment té un ruixat a sobre o cap a on es dirigeixi, tingui aquesta pluja intensa, dic per aquelles persones que per algun motiu tinguin que fer algun desplaçament imprescindible. I si no, el millor que podem fer és estar en lloc segur i mantindre'ns avui amb aquesta situació. Si ens entrés aigua a casa, perquè en algun punt pot passar que ens entri aigua en algun baix, sobretot recordem trucar al 112 i pujar a pisos superiors per poder-nos resguardar. I sobretot, doncs això, si veiem que tenim alguna afectació de risc, trucar al 112.
0: Fantàstic. Per tant, al 112 i en situacions de risc, i la resta ens diu amb aquest tipus d'inundacions?
2: El que estem demanant és que no hi hagi mobilitat, que ens quedem on estem en un espai segur. Si ens entra aigua a casa, pugem a pisos superiors.
0: D'acord.
2: Si no tinguéssim aquesta possibilitat, doncs evidentment trucar al 112 perquè ens puguin assistir.
0: Perfecte. Ens parlava de no baixar la guàrdia perquè hi ha moltes zones del país sí. que potser ara no hi plou, però hi ha plogut molt. Aquestes rieres, aquests rius que van molt plens, crec que preocupa especialment el Besòs, no?
2: Sí, correcte, correcte. Aquests rius que us comentava, hi ha molts avisos, eh? Hi ha hagut increments a la Riera de Rubí, el Tenes, el Mugent, el Besòs està incrementant-se molt, i ara em comentava el company de l'ACA que justament ara està amb una tendència torna una altra vegada a l'alça, eh? Per tant, doncs molta vigilància en aquesta zona del riu Besòs, sobretot aquesta zona, eh? Recordem, aquesta zona per la Roca, tota zona, aquesta zona del Vallès, és molt important anar molt en compte d'aquests increments que s'estan donant, perquè veiem que estan donant com a resultat doncs alguns rescats de vehicles, que ja sabem que això és molt perillós.
0: Hi ha algun risc que el Besòs, que és un riu molt important del país, es desbordi en algun dels seus punts, senyora Delgado?
2: Pot afectar zones properes al riu, eh? Recordem que el riu Besòs, en el seu final, doncs és un riu que està encalzat, que està conduït, vull dir que pot admetre bastanta quantitat, però s'ha de vigilar en totes aquestes zones properes en el riu. Si hi ha alguna afectació propera, nosaltres estem fent els avisos des d'aquí per demanar als ajuntaments i per demanar les policies locals que facin doncs les instruccions que calguin en els espais que puguin quedar afectats.
0: Fantàstic. Durant tota la nit, perquè anàvem sentint el Basté, a vostè també l'hem sentit durant la matinada, hi havia preocupació també, o hi havia un punt central, que era aquesta estació del Camp de Tarragona, d'aquests centenars de persones
2: ja
0: que
2: no
0: s'havien quedat
2: ningú.
0: Atrapats allà, ja no queda ningú, eh?
2: Ja no queda ningú, ja no hi tenim ningú. No, han estat tots traslladats cap a Sants, cap a l'estació de Sants, i ja des d'allà doncs les persones han pogut anar a... Totes tenien direcció, o sigui, anaven amb el destí a Barcelona, i des d'allà doncs han pogut anar cap a finalitzar el seu recorregut.
0: Recordo que aquesta nit, ara que parlava de Sants, el ministre Òscar Puente publicava imatges a l'estació de Sants, que realment s'havia inundat una part, que plovia en forma molt intensa. La situació està controlada a Sants, també?
2: Sí, no tenim informació de que hi hagi dificultat. Justament ara fa ja bastanta estona que la pluja aquí no és tan intensa, i ara en aquests moments a l'estació de Sants doncs sabem que encara hi queden persones, i queda gent encara, però gent que estava de camí o que estan esperant aviam si surten algun tren per continuar. Per exemple, a l'aeroport de Barcelona sabem que també hi ha algunes persones allà perquè s'han donat moltes cancel·lacions de vols, però amb una situació controlada. I també l'aeroport de Girona, ara ens comentaven també que durant la nit hi ha hagut moments que hi ha hagut fins a 1.000 persones en allà amb una situació també de cancel·lacions que hi havia. Ara ens comentaven que ja només quedava una cinquantena de persones. Vull dir que de seguida que es veu que fluixa una mica la intensitat, les coses es van normalitzant, però contem que això està passant i que seguirà passant en el territori, i a més acumulant molta aigua, i aquest perill de l'aigua acumulada en les zones que són inundables sempre sabem que l'hem de vigilar molt.
0: Acabo només amb una reflexió, senyora Soler. Ho deia ara fa uns instants quan saludàvem a les 6 del matí, i jo crec que hi ha dues coses que són fonamentals del que ha passat aquesta nit passada. Un, la fortuna immensa que hem tingut que això hagi passat en cap de setmana i de nit, perquè les mateixes pluges traslladades a un dia habitual de cada dia en horari laboral, vaja, és que no ho vull ni imaginar, perquè les conseqüències haurien pogut ser molt més greus. I la segona, que no sé si ho compartirà, però el seguiment gairebé perfecte de la població de les peticions que s'ha fet des del govern de la Generalitat. No sé si absolut, però molt alt, perquè efectivament la majoria de la gent, el gran gruix de la població, ja s'havia tancat a casa quan tocava, i a aquesta hora continua fent més o menys bondat. Estem d'acord?
2: Jo el que crec és que estem aprenent que estem en aquesta situació d'emergència climàtica. I aquesta situació estem veient coses que són molt extremes, i entre tots, com a societat, ho estem veient, i estem veient que ens hem d'adaptar en aquesta situació i hem de veure què tenim que fer per protegir-nos. Una de les coses que tenim que fer per protegir-se és prevenir la situació i no posar-nos en el lloc de risc. I jo crec que això, com a societat, ho hem de fer amb els avisos, amb la consciència de la gent, amb l'autoprotecció, i ho hem d'anar entomant i tenir-ho com a cultura ja. I sortosament doncs som una societat que això tenim consciència de lo que és el temps, de lo que és la pluja, i que podem fer-ho.
0: Imma Soler, com sempre, moltíssimes gràcies per tota la feina aquesta nit passada, i seguim endavant.
2: Igualment, gràcies.
0: 4 minuts i seran 6:45 del matí en aquest programa especial que ja ha allargat durant tota la nit el Jordi Basté i l'equip d'informatius i del món a RAC1, i que nosaltres continuarem fins que faci falta. En línia ara mateix tenim a Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, que ens escolta ja. Senyor Lamiel, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
0: Perquè precisament una de les qüestions fonamentals és el seguiment d'aquestes restriccions. Ara, de seguida podrem parlar amb alguns oients que sembla que estan atrapats en algun punt en la zona del Vallès amb els seus vehicles, perquè la petició que s'ha fet des d'ahir a la tarda, a les 8 del vespre, fins a les 2 del migdia, és que reduïm absolutament els desplaçaments. Això continua sent així?
3: Sí, sí, efectivament. La resolució és fins a les 2 del migdia. La tempestat, aquesta tempesta tan important, s'ha comportat de la manera que ens deien doncs, tots els avisos, tant de Protecció Civil com del Servei Meteorològic de Catalunya, i s'ha anat desplaçant cap a dalt, cap a la banda de Girona. Ara és on està impactant més. Però això no vol dir que aquí no haguem de continuar el que és més al sud, a la banda de Barcelona, sobretot, no haguem de continuar amb el confinament aquest o amb aquesta mena de restricció de la mobilitat, sobretot

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
0: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Finalment, al sud, pels que entrin de la banda del País Valencià, aquí, durant la nit, que els companys i companyes de Mossos han estat actius a la carretera, molt actius, no hem vist molts camions. Al contrari, vist un nivell de camions molt més baix i, per tant, un grau de compliment alt de la restricció.
5: Senyor Lamiel, ens deia que repassem una mica les incidències, perquè en són moltes,
4: sí.
5: No? En els desplaçaments. Efectivament, ja té dades, aquests 200.000 vehicles menys que s'han desplaçat en un horari com és el que ens relatava des d'ahir al vespre fins a la matinada, però hi han diverses vies tallades per inundacions i esllavissades. Crec que és la B20 a Santa Coloma, és una de les que ha estat més difícil, els túnels de Vallvidrera, la C60 a la Roca, l'N150 a Terrassa. Ara mateix les afectacions més importants serien aquestes vies, o no n'afegiríem algun altre?
4: Sí, si anem per... agrupem comarques, no? I així és potser més entenedor, perquè si no serà un reguitzell de carreteres que costa
5: Correcte.
4: De retenir. El que és la conurbació metropolitana, l'àrea metropolitana, jo destacaria la B20 a Santa Coloma, que és un punt que sempre s'inunda, és una mena de túnel que sempre s'inunda, i s'està recuperant, eh? La C31 a Montgat, que encara té vessals i també s'està recuperant. Jo destacaria com a més important, efectivament, el que deia vostè, el túnel de Vallvidrera, que hi ha unes esdevissades que tallen la carretera i que, per tant, es dona pas cap a vies secundàries. Aquí tenim una afectació que costarà, fa una hora em deien 4 hores, doncs ara estarem al voltant de 2-3 hores per recuperar la C16. Montcada, també la C-17 està afectada. Mencionar una cosa, malgrat que les persones han respectat molt la restricció, sí que hem tingut algun comportament durant aquesta nit també bastant inadequat, per no dir que fins i tot penal, no? Que a la C-17, per exemple, han tingut un accident i el conductor ha donat positiu en drogues i alcohol i ha estat detingut. Us dic perquè l'actuació de Mossos també ha estat... fer respectar la restricció i, sobretot, vetllar perquè els que s'ho saltaven no cometessin cap acte, en aquest cas, delictiu. Però aquesta C-17 ara està afectada a Montcada. Si tornem al Vallès Occidental, tenim la C-58, que hi ha hagut un accident ara fa una estoneta, no fa gaire, i que, per tant, s'està resolent. Estem veient per càmera que estan entrant ja, estan treballant des de fa una estoneta, als serveis d'emergències, i per tant s'està resolent. Aquí no ens consta ferit. Un altre tema que també volia mencionar, que no hem tingut ferits greus durant tota la nit, ni efectivament ni cap víctima mortal, per tant no hem de lamentar danys a les persones, no hem de lamentar-ne, en tot cas algun ferit lleu, però molt lleu. A Terrassa sí, la 150, la Nacional 150, està afectada, està tallada, i ha setmanat la C-14-13. A la C-14-13A, que se'n diu. Aquesta carretera, vull fer un esment, encara que hagi passat la tempesta, no es pot circular ni anar a fer corbes amb moto ni bicicleta. Per tant, en aquests moments, que sàpiga tothom que continua vigent la restricció, però que les carreteres estan en mal estat, si algú és que pretén saltar-se la restricció.
5: D'acord.
4: Vallès Occidental, és el que he mencionat. Jo diria que després passaríem al Vallès Oriental, la Roca, la C-60, està afectada. La Roca, la C-60 és la que connecta la Roca amb Mataró, per tant aquesta està afectada. I el que es coneix com la Ronda Nord de Granollers, a Canovelles, la Ronda de Dalt, que en diem, que és la C-352, està afectada. A la Selva Vidreres...
5: De fet, no sé si tenim... disculpi'm, senyor Lamiel, perquè ara que citava la Roca, crec que tenim un oient que ens ha trucat des d'allà, que és el Marc. Hola, Marc, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Et trobes en aquesta zona que deia Ramon Lamiel, oi? Que sí, ara mateix, amb el cotxe?
6: Ah, exacte, estic a la benzinera de la Roca, que ha estat el refugi per molts conductors.

0: actors que ens hem trobat que no podem ni anar ni tornar, no? I ens han quedat aquí.
1: Què ha passat, Marc, exactament?
0: Doncs mira, la majoria, de fet, per horari i de més, érem serveis essencials, que anàvem doncs, a comissaries o a hospitals, i ens hem trobat sense poder arribar a destí. De fet, clar, per la C60, que jo m'ha tocat doncs, venir des del Maresme i en diverses zones que hi ha força aigua, que es produeix aquaplàning, que s'ha d'anar doncs, amb molta prudència, es passa pel, aquí a la Roca, per sota del túnel de la P7, que també doncs, hi ha força aigua. L'he arribat a creuar, de fet ara mateix hi ha vehicles que l'estan creuant, i quan ja s'arriba a la rotonda de la ronda de Granollers, d'aquesta 351, el que és tot curiós és que, tot i que ha estat encintada per no accedir-hi, entenc que algun vehicle ha passat i ha trencat la cinta, i molts van entrar en la ronda, i al cap d'una estona els veus tirar doncs, en direcció contrària. Sí, que tornen en contradirecció per la ronda, per tornar a la rotonda, i ens saca una mica el pas. Si volguéssim entrar a Granollers a través de la torreta, a la rotonda, fins fa una estona, no sé ara com estarà, estava inundada, hi havia dos cotxes que havien quedat atrapats perquè fa una mica de pendent i llavors s'havia fet com piscina, i a més a més hi ha dos arbres caiguts. Mm. Per tant, queda una mica així, que molts cotxes estan fent una mica d'escalèstrics que no poden ni anar ni amunt ni avall.
1: Marc, aprofito perquè, com que tinc el Ramon Lamiel aquí, vaja, una reflexió que em sembla molt bàsica aquesta hora també. Si una via està precintada, feu el favor. O sigui, passar-hi amb el cotxe pels vostres nassos, el que pot comportar és, un, perill per vosaltres, i després tota la resta que vinguin darrere, que es pensin que allò està obert, i es trobin com aquests ciutadans de l'entorn de Granollers i de la Roca, que de cop han passat a una zona on, teòricament, estava presentat, no es podia passar, i s'han trobat atrapats. Doncs bé,
0: sí, ara,
1: si no ho feu per vosaltres...
0: Hi ha un vehicle de bombers amb llums, perquè aquesta via, doncs, algú havia trencat la cinta, i hi ha passat això, que molts cotxes entraven i havien de tornar a contradirecció. De fet, he vist que bombers han escoltat a diversos vehicles per fer el tram contra direcció. També he vist a través del pont passar per damunt un autocar marxar enrere. Per tant, doncs, la via és, entenc que ara és impracticable.
1: Mm. Marc, moltes gràcies des d'allà.
0: D'acord,
1: vosaltres. Una abraçada, fins ara, paciència. 6:35 minuts. Doncs el que dèiem, senyor Lamiel, just en aquesta zona que teníem un oient, ens ho ha explicat, probablement això, un cotxe que ha decidit passar igualment, trencar la cinta, i això ja no només comporta un problema per ell, sinó per als que vinguin darrere.
2: Doncs sí, efectivament. Ens creurem que el Marc estava en un servei o viatge essencial, no? Però no ens creurem que tots els vehicles, probablement ni aquest escalèctric que recomanava el Marc, que no el recomanem en absolut, buscant vies alternatives, són viatges essencials. És a dir, tothom a casa, la mobilitat està restringida, ho ha descrit molt bé, les vies estan malament, no estan bé, i per tant, en qualsevol moment ens podem trobar amb un ensurt. En el que heu relatat són coses pràcticament molt poc significatives, però poden ser ensurts de més rellevància. Per tant, no moure's. I a vegades el que nosaltres considerem essencial no té res d'essencial. Si et desplaces a treballar perquè estàs treballant en un hospital, òbviament, probablement sí. Però hi ha molts viatges que segur que es poden evitar. I jo li volia dir també, això està pujant cap al nord.
1: D'acord.
2: Ara aquest oient estava atrapat a la Roca. Nosaltres, quan miràvem càmeres avui a la matinada, vèiem que el prelitoral era el que tenia més impacte, aquesta zona de la Roca. En canvi, a l'àmbit de Mataró, el litoral no tenia tant impacte. Però si pujaves més amunt, la zona del que era la Vall d'Aro, la C35, estava molt afectada, i la zona de Calonge estava molt afectada, la Bisbal no ho estava tant, però es desplaçarà cap amunt. I per tant, ara no ho he mirat, però segurament la Bisbal la tenim impactada. I el que era l'interior, AP7, també hi havia molta pluja. L'AP7 resisteix bé, per això, però hi havia molta pluja. I aquesta és una mica també el que ens interessa mencionar, que és que això es va desplaçant, que no s'ha acabat.
1: Senyor Lamiel, li agraeixo molt entrar aquestes hores de la matinada per informar també els oients. Hi ha molts problemes en diverses zones, com ens explicava, a nivell de trànsit, però sobretot el que hi ha és una restricció. No sortir de casa, ho va dir el president tan clar ahir com a les 7 de la tarda, no sortiu de casa, en mode imperatiu, i fins que no siguin casos, com sentíem del Marc, de persones que tenen feines absolutament essencials, doncs no sortiu de casa, perquè podem tenir moltes dificultats i trobar-vos en problemes problemes dels quals no pugueu sortir amb facilitat. Ramon Lamiel, moltíssimes gràcies per estar al peu del canó.
2: Gràcies a vosaltres. Molt bé.
1: 6:38 minuts de la matinada. Ara seguirem explicant, perquè hi ha hagut actualització també de les dades dels bombers. Dèiem que el balanç fins a les 6 del matí era que aproximadament fins a les 5 del matí aproximadament hi havia un balanç oficial dels bombers de 800 actuacions repartides en dues onades. La primera al sud de l'àrea metropolitana, Barcelonès, Baix Llobregat, i la segona ja ben entrada la matinada, que ha deixat problemes al Maresme, al nord de Barcelona i al Vallès. Però hi ha hagut actualització, Mireia Garolera.
3: Tenim actualització dels bombers, que ja han atès entre 5 i 6 del matí, han fet 148 avisos. Les incidències es concentren més sobretot a la zona metropolitana nord, han atès des de l'inici 483 trucades, d'un total de gairebé un miler, de 959. A la zona metropolitana sud s'han registrat 463 incidències i avisos, i a la zona de Girona, de moment, poques incidències, només 9. És l'últim balanç que acaba de fer bombers.
1: Tenim en línia una de les persones que segurament ha patit més aquest any passat, que és l'alcalde de Premià de Mar, on ara ja crec, ens deia, oi, Abel, que ja ha deixat de ploure, però vaja, no és descartable que pugui tornar, que pugui tornar o no?
4: Jo ho descarto bastant, perquè sembla que la cosa se va més cap al nord de la comarca del Maresme.
1: Però ha plogut moltíssim, i tenim en línia l'alcalde, el senyor Rafa Navarro. Senyor Navarro, molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: La gent ha patit a Premià aquesta nit, eh?
5: Doncs sí, hem patit perquè sobretot per la persistència i la intensitat de la pluja. Estem acostumats, per desgràcia, a aquests capítols de tempestes i de pluges, però la veritat és que amb tanta intensitat i durant tant de temps, nosaltres estem poble al costat del mar, amb la muntanya a 500 metres d'alçada, 3 quilòmetres, l'aigua baixa torrencialment, i patim molt amb aquestes barreres artificials que tenim abans d'arribar al mar, que són la Nacional, la via del tren i els espigons, no? L'aigua queda bloquejada en allà, i sí, hem tingut carrers inundats, pràcticament a 3, 4, 5 carrers per sobre del que és la Nacional.
1: Inundats vol dir que un nivell de quina alçada d'aigua? Perquè clar, estem dient... Sí, digui.
5: No, afortunadament, no, de moment, almenys pels informes que maneguem i pel que hem pogut parlar també amb veïns, que evidentment ens van donant tota la informació, sí. No hem de lamentar inundacions als habitatges, que és inundacions greus, vull dir, evidentment aigua ha entrat, vull dir, això és inevitable perquè la natura no la podem controlar a aquestes alçades, però sí que nosaltres, hi ha hagut actuacions de bombers a l'alçada de la Nacional, quan hem vist que els passos, per exemple, soterrats cap al mar, cap a la platja, s'anegaven completament, no? Mm.
1: Per tant, efectes personals, gent ferida, ja no, evidentment, ja ni parlem de lamentar pèrdues de vides humanes, però també inundacions greus, diríem que no n'hi ha hagut, però el que hi ha hagut és tensió fins encara aquestes hores, perquè, a més, recordem que, com deia vostè, és zona de rieres, estem al ple Maresme, i, per tant, per molt que no plogui, la situació no està controlada ara mateix encara, alcalde.
5: No, nosaltres tenim la nostra afectació i tenim l'afectació que ens arriba de dalt. Vull dir que per molt que Premià ara mateix, per exemple, a la pluja ja ha baixat molt amb intensitat, depenem també del que passi 3, 4, 5 quilòmetres per sobre nostra, perquè les rieres continuen baixant amb molta intensitat.
1: Què és el que necessita, alcalde? Necessiten alguna cosa? Quina és la voluntat o el missatge que vol traslladar també als seus veïns?
5: Doncs el que diem sempre en aquests casos, que la gent es mantingui a casa, que faci cas de les recomanacions dels mitjans oficials, que ens venen donades per ADFs, pel comitè que tenim muntat des del matí d'ahir de Protecció Civil, i sobretot que és també qüestió de temps que l'aigua vagi baixant en volum i vagi desembocant cap al mar, i aleshores allà veurem realment el mal que ens ha fet en aquest cas el temporal.
1: Us fa patir alguna zona concreta d'això que deia, quan puguin fer balanç real del mal que pot haver fet?
5: Sí, sempre. Nosaltres tenim molt clar que el que és el casc antic del poble tocant a la carretera Nacional 2 és la zona més... perquè és la que està construïda més densament i és la que ens fa sempre més mal. Per tant, hauríem de comptar des de la Nacional 2 i retrencar-nos dins del poble... acostuma a ser la zona més crítica, perquè és la zona on l'aigua li costa més desaiguar cap al mar.
1: Alcalde, moltíssimes gràcies.
5: No, a vosaltres.
1: Rafa Navarro, alcalde de Premià de Mar, una de les poblacions que més han patit aquesta nit, amb veïns que veien com el nivell anava pujant, sobretot en els barris més a prop del mar, tot i que, evidentment, aigua n'ha entrat, com deia l'alcalde, però sortosament, pel que sabem ara, no hi ha efectes personals absolutament greus. Dèiem, Mireia, que hi ha hagut durant tota la nit actuacions dels bombers de la Generalitat. Hi havia actualització fa una estona en el programa del Basté. Oriol Corbella actualitzava la situació a RAC1.
6: En tenim moltes situacions en què sí que hi ha danys materials i que hi ha afectacions en els habitatges, perquè tot el que vagi passant al carrer, com que la gent està a les cases i així, això ho acabarem de veure al matí. Ara, de moment, de molt greu no hi ha res, en el sentit de que derivat dels nostres rescats i així, doncs no hi ha cap persona que estigui ferida o que haguem hagut d'evacuar o traslladar al SEM.
3: També municipis com l'Hospitalet de Llobregat han patit les conseqüències d'uns xàfecs intensos que han deixat grans quantitats de pluja en molt poca estona, obligant a tancar fins i tot un centre de salut. Ho explicava l'alcalde de la ciutat, David Quirós.
7: Hi ha una afectació especialment als barris de Sant Josep, Centre i Santa Eulàlia, i a partir d'aquí hem tingut alguna incidència amb un centre d'urgència d'atenció primària. Hi havia una filtració d'aigua pel mateix edifici i, per tant, tant els pacients com els professionals s'ha instat a poder evacuar-los d'alguna manera per garantir la seva seguretat.
3: També hi ha hagut inundacions importants a la ciutat veïna de Cornellà de Llobregat. Ho repassava també a RAC1 l'alcalde Antonio Balmón.
8: Hem tingut inundacions, evident, de carrers i de tallades de carrers i de la carretera principal que tenim cap a Sant Boi, però el que podem dir en aquest moment és que sense cap incidència de persones hem pogut respondre bé tot el sistema que tenim, però també tenim zones que, evidentment, pues, en aquesta intensitat s'han quedat ressentides.
3: Durant tota la nit, el telèfon del 112 no ha deixat de sonar. L'últim balanç és de 4.500 trucades, la majoria per inundacions. A banda, segons l'última actualització de Protecció Civil, el temporal ha deixat sense llum pràcticament 8.000 cases, la majoria al Masnou, Barcelona i a l'Ella, i també ens estan comentant que no hi hauria llum també a zones de Castell d'Aro, aquesta zona de Platja d'Aro, que és on està arribant ara també tot el front d'aiguats.
1: Ara ho corroborarem també amb connexió amb la corresponsal a la zona. Dèiem que la mobilitat molt delicada, carreteres tallades per inundacions, dèiem, ho repassàvem amb Ramon Lamiel, però també més enllà de les carreteres recordem que fins les dues del migdia no circulen ni rodalies ni serveis regionals, tampoc ferrocarrils de la Generalitat. Els únics que circulen són els trens de l'àrea de Lleida fins a Cervera, Manresa, Balaguer i la Pobla de Segur, i els regionals de Tortosa i fins a l'Hospitalet de l'Infant. Abans de les dues del migdia, el que sí que s'ha de reprendre, ho ha fet a les 5 del matí, és el metro, encara amb servei reduït, encara amb algunes afectacions i trams del metro que no funcionen fruit de les inundacions. Per exemple, la línia 1 no funciona entre Catalunya i Marina, a banda els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveres de l'Hospitalet, la línia 3 està tallada entre Paral·lel i la Ceps i els trens tampoc paren a l'estació Liceu. La línia L9 Sud no funciona entre el Prat Estació i Europa Fira, per tant no es pot arribar a l'aeroport ni amb metro ni amb rodalies, i per últim a la línia 5 els trens no paren a Sagrada Família direcció Cornellà Centre. A aquesta hora també circulen els autobusos de Barcelona, tot i que amb serveis mínims i restriccions en alguns carrers. I el tramvia ha reprès també el servei a mig gas tant a les línies del tram baix com del tram Besòs. Totes aquestes incidències que han deixat també centenars de persones aquesta nit sense alternatives per tornar a casa. Un dels punts on de fet s'ha convertit gairebé en un refugi ha estat l'estació de Sants, on fins les 4 del matí hi havia gent fent cua per agafar un taxi, tot i que amb moltes dificultats. Anem cap a Sants, on tenim el Josep Moragas. Josep, bon dia.
9: Bon dia.
1: Quina és la situació ara mateix?
9: Mira, aquesta nit, 500 persones que han passat la nit aquí en el vestíbul que dona l'alta velocitat de l'estació de Sants són persones que van arribar ahir pels vols de les 8 del vespre i que es van quedar atrapades. Per una banda, es van formar cues llarguíssimes, com deies, per agafar un taxi, cap a les 4-5 ja no quedava ningú fent aquesta cua, però hi ha qui havia d'anar a altres ciutats i han hagut de fer nit aquí. Encara queda gent que ha passat la nit aquí al vestíbul de Sants. Com ho sabem? Perquè porten encara la manta vermella de la Creu Roja que els han donat per dormir aquí a l'estació. Per tant, aquesta és la imatge de gent amb aquesta manta vermella deambulant per l'estació i també de cues llarguíssimes als mostradors d'informació. Quina és la situació ara mateix? Doncs que Rodalies, el servei està suspès des de les 8 del vespre, a diferència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a Ferrocarrils obrirà les dues, però Rodalies està tancat fins a 9 avís. El que ens han dit és que potser obriran a les 12 del matí, però que res és segur perquè, com ja sabem, amb el servei de Rodalies, aquestes previsions a vegades te'n deixen a caure. A l'alta velocitat encara no ha sortit cap tren. Si algú té previst agafar l'alta velocitat, des d'aquí, des de l'estació de Sants, no surten trens. Ens diuen que funcionaven, en principi, Irio i Uego, i que havia de sortir el primer a 3:15, però no ha sortit. L'accés a la part de la seguretat per passar el control continua tancat des de fa hores i hores, i per tant ara mateix no surt cap tren de l'estació de Sants. I una cosa més, la situació per la que es va preocupar Òscar Puente, el ministre, aquestes filtracions d'aigua, aquestes goteres que hi havia a aquesta estació que arribaven fins a l'andana de l'alta velocitat, no sabem quina és la situació a la part de baix de l'alta velocitat, però el que sí que us puc dir és que aquesta part de vestíbul hi ha goteres, hi ha bassals grans i continua caient aigua, encara que la ciutat de Barcelona ara mateix no plou.
1: He de dir, Moragues, que de fet una part del que és significatiu del transport ferroviari que ha estat tema de conversa durant tota la nit ha estat el que ha passat amb l'alta velocitat, precisament amb els trens que es quedaven al Camp de Tarragona i no arribaven fins a Sants, i que hem tingut la imatge de centenars de persones sense saber ben bé què havien de fer, que havien sortit de Madrid o d'altres zones per arribar fins a Barcelona i que veien com s'aturaven els trens al Camp de Tarragona, que és una estació que evidentment no hi ha res al voltant, no hi ha lloc on dormir, no hi ha serveis. El que sí que podem dir, ens ho deia des de Protecció Civil, és que tota aquesta gent finalment han acabat arribant a Barcelona, que és on a Sants, precisament on hi ha el Josep Moragues. Deixeu-me fer un apunt també, perquè fons del govern apunten que potser en els pròxims minuts hi haurà un llançament d'un altre és alert. Per què? I a on? Especialment a les zones que preocupen més. Això és possible, ho dic per la gent que hi viviu, que en els pròxims minuts rebeu una alerta. Si ho rebeu, ens ho podeu fer saber també a través del Twitter de RAC1, del Via Lliure, amb notes de veu o missatges al WhatsApp del programa, al 606-25-64-39, el que sigui, perquè a les zones del Vallès Oriental, de la Selva, del Baix Empordà, del Gironès i del Maresme, és possible que hi arribin els pròxims minuts. No sé si ho... Mira, doncs ara mateix ens expliquen si, de fet, si podem connectar amb la Júlia Manero. Mira, Júlia, acaba d'arribar un missatge d'alert, oi, a la zona? A veure si podem saludar-la, Júlia
10: hola.
1: Manero. Hola, hola.
10: Des hola, de les bon comarques dia, sí, de Girona, ara mateix, sí. Just ara, entrava ara.
1: Val,
10: hola.
1: Hola, hola. Sí, bueno, crec que hi ha un delay
10: sí,
1: aquí.
10: Sí, just ara mateix. Just ho dèieu que just arribava.
1: Val, perfecte. Mirarem de recuperar... Recupereu la Júlia, perquè és evident... Mirem si no d'entrar-la per telèfon, perquè és evident que hi ha una mica de retard i si no quedarem aquí en una conversa complicada. És alert que s'ha enviat al Vallès Oriental, a la Selva, al Baix Empordà, al Gironès, al Maresme. Sobretot, el que dèiem al principi, recordant en aquestes comarques, respectar la restricció de mobilitat, perquè efectivament... Com ens deien des de Granollers, hi ha problemes amb alguns vehicles, hi ha gent que ha sortit, ha fet el que no havia de fer, que sortir quan hi ha aquesta recomanació, i fins i tot saltar-se algunes recomanacions de zones on no podien passar. I, per tant, amb els vehicles i la pluja, és una combinació que a aquesta hora, que hi ha molta gent que ja s'està llevant, doncs és delicada. Per tant, aquest missatge és alert, ens corrobora la Júlia Manero. Júlia, ets aquí, eh?
10: Ara sí, ara
1: perfecte,
10: sí, ara sí.
1: Perfecte. Que heu rebut ja aquest missatge és alert, que diu això...
10: Sí, just ho dèieu que just entrava l'ES Alert, que es mantenen les restriccions de mobilitat fins que acabi l'episodi, extremar les precaucions i, de moment, fins les dues del migdia.
1: Val. Júlia, tu que ets en les comarques de Girona, és ara mateix, Abel, si no em dius el contrari, és les zones, juntament amb el Maresme i el Vallès, on més preocupa la situació, no?
4: Sí, ara mateix jo estic molt pendent de la pluja estancada molt intensa que hi ha a l'extrem nord del Maresme. Però, tot i així, la massa de precipitació afecta sobretot les comarques de Girona. El Vallès Oriental, que fa una estona comentàvem, la zona de doncs, els Baix Montseny, Vallgorguina, Sant Celoni, aquí ara ja ha anat parant de ploure, però ben a prop, en sectors de la selva, ja està plovent amb molta intensitat, i sobretot ara mateix preocupats una mica per aquesta pluja estancada i molt intensa que fa una bona estona que està afectant el nord del Maresme, aproximadament de Calella cap amunt, de Calella cap a Malgrat, Palafolls, i arribant també doncs, en sectors de la selva marítima i zona una mica més interior de la comarca de la selva. Però molta precaució també amb el riu Tordera, que pot veure com s'incrementa de manera clara el seu cabal.
1: Júlia, no sé si ens pots fer servir o fer arribar alguna incidència destacable en aquestes comarques de Girona que hagis pogut registrar els últims minuts.
10: Doncs ara mateix, a nivell d'incidències greus i afectacions personals, en principi no en consten massa, tot i això no ha baixat la guàrdia, ara ho deia l'Abel, que aquesta zona encara es pot complicar més, però sí que ara ho comentàveu que alguns punts del Baix Empordà, com Santa Cristina o Castell d'Aro, punts de la Vall d'Aro, ens informaven que hauria caigut l'enllumenat públic en alguns barris i algunes cases haurien quedat sense llum.
1: Bé, això és el que pot passar en les pròximes hores, que ja ha passat durant la nit, que hi hagin, en fi, usuaris que es quedin sense llum o que falli la telefonia mòbil. Bé, s'anirà recuperant, aparentment la infraestructura està aguantant més o menys, però és cert que en algunes comarques com les de Girona, doncs succeeix. Gràcies, Júlia, qualsevol novetat ens ho fa saber.
10: Gràcies.
1: I el Moragas, crec que encara el teníem aquí, que estàvem a mitja conversa amb ell des de Sants. Moragas, tens alguna cosa més? No hi és. Ha tallat el Josep Moragas. Perfecte. Doncs, com dèiem, ha estat, sens dubte, una de les imatges de la matinada dels trens, aquest caos amb el miler de passatgers atrapats a l'estació de l'alta velocitat del Camp de Tarragona, enmig dels aiguats a l'àrea de Barcelona. Quatre trens de Renfe procedents del centre i el sud de l'estat que han quedat atrapats 6 hores a l'estació del Camp. Finalment han arribat a Barcelona els vols de les 4 de la matinada. I a l'aeroport del Prat, a partir de les 12 de la nit, els vols cancel·lats i endarrerits posen el comptador 0. Ja n'hi ha 82 de cancel·lats i 12 d'endarrerits que encara s'arrosseguen i finalment se'n van cancel·lar 247. Diria que tinc el Josep Ferrer també amb la informació de l'aeroport del Prat. Què tal, Josep? Bon dia.
11: Bon dia, Xavi.
1: Què és el que sabem?
11: Doncs mira, aquests 247 vols, perquè us feu una idea, significa el 25% de les operacions del dia d'ahir. Això vol dir que un de cada 4 vols programats a l'aeroport del Prat es van haver de cancel·lar. En concret, 127 de sortida i 120 d'arribada. També el 50% dels vols, 510, van sortir en retard. Es considera retard a partir dels 15 minuts. I val a dir que els retards van ser superiors de mitjana dels 90 minuts, pràcticament durant tot el dia, sobretot a la tarda, que és quan hi va haver els aiguats més forts. I per què aquest retard? Doncs perquè Naire, que és l'ens que gestiona el tràfic aeri, recomana que l'espai d'enlairament i aterratge dels avions sigui més gran i, per tant, no es poden fer el mateix nombre d'operacions que si no hi hagués pluja. I també val a dir que aquest nombre de vols que s'han cancel·lat en el dia d'avui ja ha augmentat. Ara estem a 113 vols, 55 de sortida i 58 d'arribada, i això és lògic perquè s'arrossega encara tots els problemes d'ahir, segurament aniran augmentant i durant el dia d'avui hi haurà dificultats. La companyia més afectada, Vueling, perquè és la que té la quota de mercat més elevada a l'aeroport de Barcelona, i Vueling doncs ha ofert als seus clients que fins que tinguin un vol fins avui a les 3 de la tarda que el poden canviar de forma gratuïta o bé que se'ls retornen els diners en forma de crèdit de vol, que diuen ells. Però potser molts d'aquests clients no podran canviar el vol perquè se'ls ha cancel·lat directament.
1: Gràcies, Josep. Fins ara.
11: Fins ara.
1: 5 minuts i arribarem a les 7 del matí. Doncs bé, quan a Abel Caral se li canvia la cara... Fixem-nos-hi. Abel, t'estàs... Bueno, la informació que ens està arribant sobretot el Besòs, que era el que més era delicat, s'està complicant, el riu Besòs.
4: Sí. Mira, fa una estona comentàvem que el Besòs havia arribat al temporal Glòria a poc més de 500 hectòmetres metres cúbics per segon, perdó, el seu pas per Santa Coloma. Fa una hora, encara no, quan començàvem aquest especial Via Lliure, estàvem als 600 llargs. Fa un moment havia baixat, ha fet una altra punta i estàvem tornant a passar clarament dels 600, i ara mateix el riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet està a un cabal de 918 metres cúbics per segon.
1: 918?
4: 918 és una dada molt preocupant. Ens ha arribat un vídeo fa una estona de Santa Coloma i veiem el riu, evidentment, d'ample, i a uns 2 metres de sortir d'aquesta zona que ens comentava la Imma Soler, que diu el riu a la part baixa està doncs molt ben encavalcat en una zona molt ampla, però és que estava fa una estona a 2 metres de sortida de mare. Ara mateix, les dades de l'Agència de l'Aigua...
1: Perdona, un segon, Abel, però estem parlant que la zona més preocupant ara mateix és Santa Coloma.
4: Sí, sens dubte, la part baixa del Besòs.
1: Estaríem parlant d'aquesta zona que la gent que és d'allà coneix, que és el Parc del Besòs, no?
4: Sí.
1: Que ja es va fer tota una construcció molt important, unes parets elevadíssimes i una zona on la gent ha recuperat per caminar, per passejar, per anar en bicicleta, sí. I que... El Besòs està a punt de sobresortir d'allà, eh?
4: Sí, és a dir, el parc del Besòs ja està totalment negat, però hi ha unes parets al costat bastant altes. Doncs fa una estona ens comentaven que estava a uns 2 metres d'arribar al límit i estàvem amb un cabal de 600 metres cúbics per segon. Jo ara m'he esfereït realment al fer l'actualització i veure que hem passat a 918. Hem de pensar que cap al post de la mitjanit el riu Besòs baixava amb un parell de pams d'aigua. Ara baixa amb 3 metres 60 d'aigua. I, per tant, molt pendents del riu Besòs, perquè, tot i que no plou, sí que encara els rius Mugent, el Tenes, el Vallès Oriental, són afluents del Besòs i baixen molt carregats. I també pendents de la Tordera, ho comentàvem fa uns minuts. Compte amb la Tordera, perquè fa una hora estava amb un cabal, o sigui, s'ha disparat també, fa una hora estava amb un cabal de 3 metres cúbics per segon, fa tot just una hora, i ara està als 34. I està plovent molt, com dèiem, en aquesta zona, entorn del Montseny, al Maresme, i per tant, atenció també a la Tordera, que pot doncs veure com encara s'incrementa més aquest cabal, i preocupat sobretot pel riu Besòs.
1: Bé, ara que arribarem a les 7 en punt del matí, el que dèiem, no es pot abaixar la guàrdia. Estem en una situació en què, de moment, hem salvat la situació. Aquesta nit passada s'ha salvat en el sentit de que no hi ha hagut efectes personals greus. Ha plogut moltíssim, amb unes xifres que no havíem vist mai a Catalunya en molts punts, i les conseqüències es veuen en els rius i les rieres. Per tant, molta calma, molta tranquil·litat, intentar evitar els desplaçaments perquè es pot complicar encara durant les pròximes hores. El riu Besòs, el pas de precisament a Santa Coloma de Gramenet, el riu està a prop de sortir de mare. Per tant, molta calma, molta tranquil·litat, intentar sortir de les zones on això pugui ser possible. A banda, quan falta un minut per arribar a les 7 del matí, hem de dir que continuen suspeses les activitats, vull dir, des del teatre, les funcions del Liceu, els petits camaleons de Sant Cugat, però es manté, i enmig de la polèmica, el concurs de castells. Avui hi haurà concurs, no al matí com estava previst, sinó finalment, i després de molt d'estira i arronsa, a les 4 de la tarda. I a banda, he de dir, quan falta un minut per les 7, que si tenim temps ho comentarem perquè és una de les notícies del dia. Atenció al sondeig electoral que publica avui La Vanguardia a Catalunya, que situa, atenció a la dada, Aliança Catalana a l'altura del PSC si hi haguessin eleccions. Si fossin avui, els de Sílvia Orriols estarien en condicions de ser primera força al Parlament. Un estudi que dibuixa un empat a 30 escons. És que, clar, si no tinguéssim aquestes pluges, això seria, sens dubte, la notícia del dia. 30 escons, empat entre Aliança i el PSC, segons La Vanguardia. També puja Vox, el PP s'enfonsa, Junts s'estavellaria, patacada històrica, tot plegat una cambra ingovernable. Ho desgranarem també. Arribats a mitja legislatura, és una sacsejada política brutal, i que, vaja, que durant el matí mirarem de comentar l'independentisme. És veritat que sumaria majoria absoluta, però com a força hegemònica Aliança, un escenari que no es contempla. El dibuix, per tant, un Parlament absolutament ingovernable. 5 segons i arribarem a les 7 en punt del matí i actualitzem. Bon dia a tothom, són les 7.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 d'octubre del 2026. Tranquils, que encara falten 3 quarts d'hora perquè surti el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins a 2:30 de 9 del vespre al canal Altra Punta de Catalunya. De seguida, aquesta previsió del temps tan imprescindible amb l'Abel Caral per la gent que s'estigui incorporant. Bon dia. Ja fa estona que estem fent programació especial. Durant tota la nit i matinada ho ha estat fent RAC1 per aquest episodi absolutament excepcional de pluges que estan caient, que han caigut a la a bona part del país, especialment a les zones més habitades, en aquesta façana litoral que va des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp, ara amb certa mobilitat. Hi ha diversos punts que preocupen. És cert que fins ara, fins a les 7 del matí, no tenim constància de conseqüències greus per la vida de les persones, ni efectes personals greus. Inundacions sí, se n'han produït, baixos, vehicles que han quedat negats d'aigua, garatges, locals, gent que ha hagut de treure aigua i que s'està, en fi, pendent d'aquesta aigua que l'ha d'intentar treure d'algunes zones locals, cases, etc etc. Però res absolutament greu o que no tingui, en fi, conseqüències irreparables. Però quina és la situació ara mateix? Doncs bé, que no es pot abaixar la guàrdia. Recordeu que les instruccions del govern de la Generalitat van arrencar ja a les 8 del vespre i són vigents fins a les 2 del migdia a una vintena de comarques que van amb tot aquest front litoral, des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp, des de Barcelona fins a Mollà, la Garrotxa, el Ripollès, etc etc, de no moure's si no és imprescindible. Totes les activitats estan cancel·lades. Totes. Per què? Doncs perquè, malgrat no plogui a la vostra població, i això, per exemple, està passant ara en algunes zones de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'augment del cabal dels rius i de les rieres és extraordinari. En alguns casos, com no s'havia vist des de feia moltíssims anys. Per exemple, i ara ho repassarem, el riu Besòs és el dels que més preocupen. Ara mateix, al pas per Santa Coloma de Gramenet, el riu Besòs està altíssim. Altíssim vol dir que està molt a prop i podria arribar a desbordar-se en algun moment. Ara mateix no és la situació, però molt de compte. Per tant, desplaçaments els absolutament imprescindibles. Preocupen les comarques del Vallès Occidental i Oriental, on les pluges no han deixat de ploure. Hi ha hagut afectacions, vehicles que s'han desplaçat quan no s'havien de desplaçar i que han posat en risc la seva seguretat i la dels altres. També al Maresme, on no ha parat de ploure. Ara parlàvem amb l'alcalde de Premià. Ara ja s'ha apartat una mica, tot i que hi ha una zona del Maresme al nord on la pluja està estancada. Compte amb aquests rius i aquestes rieres. I també al nord del país. S'ha enviat un missatge, és alert, en algunes d'aquestes comarques, precisament al Vallès Oriental, a la Selva, al Baix Empordà, al Gironès, al Maresme, recordant totes aquestes restriccions, recordant que no ens hem de moure de casa. Hi havia un imperatiu per part del president de la Generalitat: no sortiu de casa. Doncs continua vigent. No sortiu de casa si no és imprescindible, per mirar d'evitar que passi el que no ha passat fins ara. La sort immensa que hem tingut és que aquestes riuades, aquesta pluja, ha caigut de nit i en cap de setmana, perquè les conseqüències, si hagués estat de dia i durant la setmana, podrien haver estat molt més greus. Bé, que no perdem de dia el que hem guanyat a la nit. No hi ha hagut efectes personals, que sapiguem, a aquesta hora, però no podem abaixar la guàrdia. Respectem les restriccions, no es pot sortir de casa, no sé que sigui absolutament imprescindible, i evitar al màxim desplaçar-nos en vehicle privat. A partir d'aquí, recordeu, és que no hi ha activitats previstes enlloc, ni interior ni exterior, en les pròximes hores. Ara de seguida ho actualitzarem tot plegat amb la resta d'informació del dia a l'antena de RAC1. Insisteixo, des d'ara i fins que faci falta, fins a les 2:00 del migdia, com a mínim, farem el que calgui per no només donar-vos la millor informació, si podem també fer-vos gaudir, si tenim l'estona, quan tot això hagi passat. Des d'ara i com a mínim, com deia, fins a les 2:00 del migdia. Si teniu situacions delicades, insisteixo, com deia abans, missatges a través de Twitter a RAC1 o al Via Lliure de RAC1, amb notes de veu, molt breu, sisplau, amb missatges escrits, mai trucades, al WhatsApp del Via Lliure, 606-2564-39, i en cas que sigui necessari, doncs també una trucada al 902-47-700. El que dèiem, passen ara 5 minuts de les 7, això és el Via Lliure de RAC1, en aquest programa especial, tota la matinada de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, també d'esports i del temps, Abel Caral, Mireia Garolera, també Albert Ferran, què tal, bon dia?
1: Bon dia. Bon dia.
0: Continua aquest episodi d'aiguats intensos que des d'ahir a la tarda ha escombrat sobretot les comarques de Barcelona i de Girona. Ara mateix l'atenció es focalitza, com ens explicava fa una estona la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, al Vallès i l'Alt Maresme, on s'acumulen grans quantitats d'aigua estancada. De fet, fa molt poc Protecció Civil ha insistit en una piulada al Vallès Oriental, Maresme Nord i Sud de la Selva, precipitacions molt intenses. Eviteu desplaçaments, no sortiu de casa, no us poseu en perill. I efectivament, amb aquest missatge és alert que ha despertat a una pila de gent a quarts de 7 del matí en aquestes comarques. Algunes dades. A Granollers, en només mitja hora han caigut 68 litres per metre quadrat. A Alella, 110 litres en dues hores. Dades absolutament brutals. Fa 11 hores que va començar a descarregar amb intensitat a la costa, especialment la central, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, i durant el matí encara s'espera que les pluges es concentrin cap al nord-est, o sigui, litoral i prelitoral de Girona, pendents d'aquest cabal dels rius. Compta amb el riu Besòs especialment i a les esllavissades i acumulacions. L'important, en tot cas, és que ara mateix no hi ha constància de víctimes mortals. El president Illa ha explicat en una piulada que ha estat una nit complicada, l'episodi meteorològic encara no ha acabat, el temporal es desplaça cap a Girona. Mantinguem la guàrdia, gràcies a la majoria de la ciutadania. Abel Caral, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: Què diu el mapa de pluges ara mateix? On es concentra el risc? I després m'expliques la situació de, també dels rius.
2: Doncs mira, ara mateix on plou amb més intensitat i més constància és a les comarques de Girona, és a dir, on ahir la nit encara no ho feia i, en canvi, on plovia amb intensitat i preocupació fins i tot a Barcelona i la seva conurbació urbana, aquí ara mateix no hi ha precipitacions. Diem comarques de Girona, però també plouen alguns sectors del nord de les de Barcelona i sobretot estem pendents d'aquesta pluja, com deies, estancada i molt intensa que hi ha a l'Alt Maresme, cap a l'extrem nord, sobretot de la comarca. Zona, per tant, de Palafolls, Tordera, aquest extrem nord del Maresme, i plou amb molta intensitat des de fa molta estona i, per tant, això ens preocupa també a nivell de rieres i també a nivell del riu Tordera, perquè de fet una mica més a l'interior, ja a la comarca de la Selva, també tenim pluja persistent i molt intensa. I en general, a comarques de Girona, doncs es van sumant litres. La bona notícia és que Barcelona i voltants ja fa unes hores que no plou, i també que el Vallès doncs també ha anat parant de ploure, tant a l'occidental com a bona part de l'oriental, però compte que els rius, com dèiem, baixen molt i molt carregats, fins i tot en situació preocupant en alguns casos, com és el cas del riu Besòs.
0: Mira, doncs aprofito la situació perquè les imatges que ens arriben, Abel, del riu Besòs són delicades. Dóna'ns les xifres per intentar entendre de sí. Com ha augmentat aquest cabal.
2: Doncs mira, als vols de les 12 de nit, el cabal era d'uns... El riu Besòs és Santa Coloma de Gramenet. El cabal era d'uns 35 metres cúbics per segon, als vols de les 12 de nit, i ara estem parlant de 931 metres cúbics per segon. Fa una hora estàvem amb uns 600 llacs.
0: 30 vegades el cabal que hi havia a la mitjanit. Eh?
2: Exactament, i si mirem el dia d'ahir és que pràcticament doncs, el riu Besòs no és que no baixés aigua, però baixava amb un cabal d'uns 2-3 metres.
0: No sé si hi ha registres anteriors que el pas a Santa Coloma de Gramenet del Besòs estigui en aquestes alçades.
2: Això ens hauríem de confirmar des de l'ACA. En tot cas, sí que en el cas de la borrasca Glòria, el temporal Glòria, vam arribar als 500 i escaig, si no vaig errat.
0: Això són 900 ara.
2: Estem parlant de 900, i en l'última hora hem passat de 600 llargs a 931 metres cúbics per segon ara mateix. Un cabal que semblava que havia disminuït una mica, però ha tornat a repuntar de manera claríssima, també perquè el riu Mugent, el riu Tenes, afluents del Besòs, al Vallès Oriental, baixen molt carregats, malgrat que per sort en aquesta zona ja no hi plou.
0: Per la gent que sigui d'aquesta zona, que sigui de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs, de la zona de Badalona també, saben perfectament que el pas del riu Besòs ha estat problemàtic històricament, perquè precisament quan hi havia grans crescudes, doncs arribava a les cases. Per això es va fer una actuació molt important. Ara hi ha un parc meravellós, que és el parc del Besòs, precisament una zona on es camina amb unes parets altíssimes. No sé de quants metres estem parlant, però 5-6 metres d'alçada per evitar precisament que el riu es desbordi. Doncs bé, està molt al límit aquestes parets, precisament, que el riu s'hagi desbordat. És que estem parlant d'una xifra que pràcticament, no sé si arriba a duplicar, però gairebé duplica el que hi havia al Glòria. Per tant, la situació és molt delicada. Deixeu-me saludar a aquesta hora Josep Lluís Armenter, és el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua. Senyor Armenter, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: No sé si havíem vist, amb les dades que tenen, el riu Besòs amb aquest cabal, el seu pas per al tram final, per Santa Coloma.
3: Doncs, déu-n'hi-do, ara estem analitzant a veure quan era l'última vegada, però jo crec que tal com dèieu ara, és un cabal excepcional i que, bueno, que encara estem amatents a veure si encara pot pujar o no. De moment, els, dic, perquè els principals afluents, el Ripoll va a la baixa, el Mugent de moment sembla que va a la baixa, però el Tenes en canvi encara va pujant, amb el qual estem encara si el Besòs anirà encara, podrà pujar una mica o no.
0: Si puja una mica, si puja una mica, perquè insisteixo, la gent que coneix d'aquesta zona sap que hi ha una actuació precisament pensada perquè el riu es desbordava fa molts anys, fa dècades, i que es va fer aquest parc amb unes parets altíssimes. Estem, hi ha la possibilitat realment que es desbordi el Besòs amb aquest nivell de d'aigua?
3: Jo crec que està arribant una mica al màxim, eh? Vull dir, pot haver-hi alguna afectació, bueno, a nivell potser de R2, comentàvem ara els companys, però bueno, el límit estaria sobre això, entre els 900 i els 1.000 metres cúbics per segon, que podria haver-hi alguna afectació, però a nivell, com dèiem, això de la R2, però bueno, en aquest moment està el tren aturat, per tant, de poc afectaria. Mm.
0: Què passa si es desborda, però?
3: Bé, doncs que corre l'aigua i pot donar problemes. No, l'afectació que podria haver-hi a la via del tren, de moment en aquests, ara estan aturats, per tant ara em va dir que no hi hauria res.
0: El més immediat seria la via del tren, per tant, encara que s'arribés a arribar l'aigua a la via del tren, doncs com que els trens fins a les 2 del migdia continuen. No, li anava a preguntar també si, tal com puja, baixa això, si pot baixar a la mateixa velocitat que ha pujat.
3: Sí, tenim uns tota aquesta pluja de Madrid, ja s'ha vist també el Llobregat, eh? Vull dir, el Llobregat ja l'hem deixat enrere, ha tingut un màxim d'uns 400 metres cúbics per segon, ja va a la baixa, però pluges molt sobtades que bueno, que tal com arriben, pràcticament ràpidament van recuperant, anem a dir, progressivament la normalitat, trigarem, però vull dir que són pics de portació de cabal.
0: Mm-hmm. També ens informaven que heu emès avisos per la crescuda del Ripoll, en aquest cas a Montcada. Hem vist pujar molt ràpid la riera de Rubí. No sé com estan aquestes dues zones, sí. Si us preocupen.
3: No, el Besòs, o sigui, el front ara està tirant cap al nord-est, com dèieu, la part del Rubí i la part del Llobregat, Maria, ara de moment no ens preocupa, sí que estem centrats amb el Besòs, encara per aquesta incertesa, a veure què passa. Les rieres bueno, hi ha molta activitat de bombers a les rieres del Maresme, tenim un aforament a Arenys que no és preocupant, i tampoc de moment la Tordera. Sí que estem veient certa també que està arribant, Maria, aquestes precipitacions estan arribant i el seu impacte doncs a les zones de Girona, eh? I per tant ara tenim un avís també de perill en el Brugent i a la zona de Mer, i per tant això vol dir que s'està desplaçant cap amunt, i hem de veure quina reacció tenen aquests rius.
0: Val, la recomanació, imagino, després parlarem amb Protecció Civil també, és sobretot que ningú es relaxi, perquè encara, com està passant a Santa Coloma, ja no plou. De fet, a l'àrea metropolitana, una part important de l'àrea metropolitana, ha deixat de ploure, em sembla, Bel, fa hores ja, sí. Que ningú es relaxi, perquè tant al Maresme com a l'àrea metropolitana hi ha rius i rieres molt carregats, i això és perillós, senyor Armenté.
3: Correcte, sí, això ja hem vist malauradament les darreres averiguats que hem tingut en els darrers mesos, que han tingut accidents desgraciats, precisament per això, per estar, diguem, per intentar sortir, per intentar travessar una riera, sobretot això és fonamental, no acostar-se a les rieres sota cap concepte.
0: Senyor Armenté, Josep Lluís Armenté és el director de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, bon dia.
0: Pràcticament un quart de 8 del matí, i permeteu-me, fa una estona l'hem trucat, però torno a trucar al director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Perquè no gràcies. Sé si aquest creixement del riu Besòs, o fins i tot algunes imatges que ens estan arribant de la ronda, d'algunes de les rondes de Barcelona, poden acabar comportant que s'hagi de tallar algunes d'aquestes vies.
1: En principi, no. A nosaltres ara estem seguint, jo li torno a repetir algunes dades que he mencionat abans actualitzades, el que estem veient és que la mobilitat està parant i està sent molt menor que l'any anterior en un cap de setmana similar, no? I en aquests moments ja són 220.000 vehicles menys que s'han mogut des d'ahir a les 8 fins ara, i avui, especialment ara al dematí, també s'estan movent menys vehicles. Nosaltres tenim unes estacions de comptatge a tot el perímetre metropolità, de comptatge de vehicles, les Espires, que se'n diu, i aquí està, nosaltres comptem cada quart d'hora. Doncs l'any passat estàvem quasi ara a aquestes hores a 1.500 vehicles cada quart d'hora, no?, que sortien. Ara estem a 200 vehicles. Per tant, s'està reduint molt la mobilitat. També la zona de la C31, que és la zona que s'acosta més al Besòs, no? Per tant, hi ha menys mobilitat, això ens continua donant indicadors positius, no?, de que la gent està fent gas, i com deia vostè, ja han dit doncs tothom, i ara també el responsable de l'ACA, tothom a casa, que ningú es mogui, i per tant això no s'ha acabat. Tot just estem a la meitat de l'episodi, si és que estem encara a la meitat, no? I en quant a l'afectació metropolitana, es va recuperant. Hi ha una part que s'està recuperant, a part d'aquestes crescudes d'aigua que vostè mencionava, que són importants i són, fan impressió, no?, quan veus les imatges. Però la B20, per exemple, a Santa Coloma s'està recuperant, la C58, que abans li mencionava que també teníem un accident, que s'ha recuperat, per tant ja no hi ha retenció. I, si vol, podem repassar les retencions que teníem, que sí, no han variat molt, només... Uh-huh. Sí? Perfecte.
0: Doncs, sí, el més breu possible, perquè segur que vostè també ha d'anar a fer la feina, però sí, deia.
1: A les 8, sí, a les 8 tenim comitè tècnic. La C31 a Montgat, si anem a l'àrea metropolitana, aquesta conurbació més, més metropolitana, la C31 a Montgat, jo destacaria el túnel de Vallvidrera, la C16 allà, els túnels de Vallvidrera, continua treballant-se per recuperar-ho, i Montcada a la C17, que és el que més s'acosta potser al Besòs, no? A la C17. Vallès Occidental, la C58 ja està solucionada, la Nacional 150 a Terrassa està compromesa, l'AP7 a Barberà hi ha un carril però no afecta la circulació, per tant no hi ha problemes, afectat per una caiguda d'un arbre de fa una estona, però crec que s'està retirant. Sentmenat, és el que mencionava abans, ulla amb aquesta carretera 1413A, C1413A, que sol ser una carretera d'anar a fer revolts. Això no s'ha acabat, no sortim, ens hem de quedar a casa, perquè ens podem trobar la carretera en molt mal estat, de fet està tallada. Vallès Oriental, la Roca, aquesta zona és la que està en aquests moments, hi ha la patacada més important, no? Hi ha hagut més afectacions, hi ha el tall de la C60, que això s'hi està treballant, i la collada per pes, que abans no l'he dit, que és aquella carretera, em sembla que és la C14-15C, que és la collada per pes de tota la vida, i la ronda nord de Granollers-Canovelles, que és aquesta C352, que també està malament. I com deia abans el meteoròleg, ara està pujant, i estem veient que la zona de Palafolls, el que seria el final del Vallès i principi de la Selva, no?, i la zona de Blanes, tota aquella zona, està caient molta aigua i està caient molt les velocitats de les vies. Per saber que està caient molta aigua, hi ha una tàctica, que és mirar el navegador, i quan tu veus el navegador que es torna groc en un fragment de via, en un sentit i en l'altre, és que allà està picant fort l'aigua perquè cau la velocitat dels vehicles. I això està passant a l'entorn de Blanes en aquests moments, tant la C32 com les vies perimetrals. Per tant, aquí s'està desplaçant amb força la tempesta. I al Baix Empordà, doncs, continuava plovent, i aquí també cal estar atents a totes les conseqüències que puguin anar arribant, perquè quan plou el terreny després és fàcil que es provoquin esllavissades. En aquests moments no en tenim de reportades. Teníem la de la C35 de Vidreres, però no en tenim gaire més. Sí que veiem que està plovent amb intensitat, també. Per tant, jo el que recomanaria és, òbviament, quedar-se a casa, això és bàsic, sí. I aquestes zones que es poden veure afectades ara perquè hi arriba la tempesta, amb molta prudència, sobretot.
0: És que ara ens està arribant una informació, i suposo que la podrà contrastar després, senyor Delgado, però li preguntava abans per la ronda litoral, per la B10, que no sé si hi haurà algun punt delicat, perquè ens arriben imatges directes d'un cotxe que ja està atrapat en una entrada que és de la Rambla Guipúscoa. Ara no sé si va cap al Nus de la Trinitat o, diguem-ne, cap avall, però hi ha una entrada que està absolutament col·lapsada d'aigua, i un cotxe que està allà, atrapat ara mateix, que vaig un cotxe blau, que estem veient ara mateix, i que no sé si pot avançar o retrocedir, però vaja, és una entrada que està negada d'aigua completament a la ronda litoral. No sé si en aquestes condicions haurà d'haver-hi algun tall o vaja, no sé com s'haurà de gestionar.
1: En aquests moments el que es veu és una congestió en groc, no? Hi ha un petit fragment en vermell, que és l'entrada que ve, efectivament, com diu vostè, de Guipúscoa. L'entrada de Guipúscoa a ronda litoral en sentit nord, en sentit Santa Coloma, per entendre'ns, allà es veu un vermell. i llavors també hi ha un groc en sentit sud per efecte Badoc, probablement, o potser per té, perquè també hi ha passat l'aigua, eh? No ens consta una gravetat especial. Sí que està tallat l'accés des de la Gran Via, es veu tallat. Per tant, ja es deu estar intervenint per part de Guàrdia Urbana.
0: Perfecte. Senyor Lamiel, com sempre, un plaer. Gràcies.
1: Gràcies a vostè.
0: Seguim amb atents. 10 minuts i seran 2:15 del matí en aquest especial de RAC1 del Via Lliure dels Serveis Informatius i Meteorològics per seguir les conseqüències d'aquest fenomen absolutament extraordinari de pluja que està caient al país. Ara tornarem amb l'Abel Caral, amb la resta de les informacions del dia, però em diuen també que tenim en línia ja a Sergio Delgado, el delegat de Protecció Civil, que ens està escoltant a aquesta hora del matí. Senyor Delgado, molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Deixem preguntar-li per la situació ara mateix, perquè per la gent que s'està incorporant a aquesta hora hem de dir, punt número 1, que la pluja continua produint-se, però, 1, hem tingut molta sort, fins ara no hi ha hagut conseqüències, a no ser que em digui el contrari, irreversibles per la vida de les persones, no hi ha hagut situacions absolutament greus, però sí molts incidents i moltes inundacions.
4: Bé, jo matitzaria que situacions greus malauradament hi han hagut. Sí. Nosaltres tenim un objectiu que és evitar pèrdua de vides humanes i sobretot doncs, que no hi hagi una situació catastròfica, que és el que pensem que pot produir aquestes pluges per desbordament de rius i per acumulació d'aigua als carrers i per inundacions, i per això vam establir aquesta mesura que hem de dir-ho clarament, no és una recomanació, és una instrucció, és una limitació de la mobilitat que encara és vigent en aquestes hores i fins a les 2 del migdia d'avui a les comarques que van de Tarragona fins a Girona. Estem tenint en aquests moments pluges molt intenses a l'àmbit del Vallès Oriental, a l'àmbit del Maresme, que s'aniran movent cap a Girona, i és un moment molt crític. Entenem que hi ha gent que pot veure que el seu municipi no plou. A Barcelona ara plou poc, però el Besòs acaba d'assolir un cabal doncs, que feia molts anys, i jo diria que potser jo personalment no l'havia vist mai fins ara, de 900 metres cúbics per segon. Està a prop, perquè ho entengui la gent, del pont de Santa Coloma, és a dir, no li queda gaire per tocar. Per tant, ens mantenim en un moment molt crític d'emergència i demanem que no hi hagi aquesta mobilitat.
0: Val, senyor Delgado, és que tinc aquí l'Abel Caral, que és el 15 anat explicant això mateix que deia vostè, aquests 900...
2: 937, a concreta, la punta.
0: Que és gairebé, no diria el doble, però vull dir, són 400 més que no pas el temporal Glòria, és una autèntica bestiesa per la gent de la zona de Santa Coloma, de Sant Adrià. És probable que en tota la seva vida no haguessin vist mai tantíssima aigua al riu Besòs, però hi ha una petita bona notícia, que veurem si s'encadena o no, però Abel, dius que comença a baixar.
2: Sí, és a dir, ha fet la punta i ara encara va molt carregat, encara 907 metres cúbics per segon, que és una barbaritat, però com a mínim ha fet aquesta punta i sembla que està començant a baixar. El problema és el també que ens comentaven que des de l'ACA, que és que el riu Tenes, que és un afluent, doncs ara, tot just ara també comença a baixar, però encara va molt carregat. Per tant, aquests afluents acaben molt carregats, però com a mínim sembla que el Besòs, que ja havia fet una punta i havia tornat a baixar i ja s'ha disparat fins als 900 llargs, com dèiem, ara comença a baixar. I això és una bona notícia, veient que estava al límit de la seva capacitat.
0: Estava al límit? Sí, digui.
4: Perdó que insisteixi, però sí, és cert, pot fer petits repunts. Nosaltres tenim aquí a l'Agència Catalana de l'Aigua, al Centre de Coordinació, i no baixem la guàrdia. És a dir,
0: no, absolut.
4: Perquè ara hagi baixat una miqueta, està plovent a tota la conca del Besòs, encara de recollir aigua, i estem en una situació, com heu dit, molt excepcional. Estem per sobre dels valors del Glòria i ens queda tot el matí de pluja. Per tant, molt focalitzats en aquest àmbit d'aquest quadrant que va des de Barcelonès fins a Girona, amb aquestes hores que estan en curs, no mobilitat, tothom resguardat a casa sense evitant exposar-nos a una situació que en qualsevol moment pot canviar. Com ha explicat l'Abel molt bé, han tingut una punta en pocs minuts, estaven monitoritzant, estaven veient cabals de 600 metres cúbics per segon, que ja són preocupants, i ens deia, l'Agència Catalana de l'Aigua deia, potser en pocs minuts es pot disparar, i efectivament en pocs minuts ha disparat. Pot baixar, pot tornar a pujar, estem en una situació molt excepcional, no estem amb els paràmetres ordinaris d'anàlisi que tenim normalment. Hem tingut 70 litres en mitja hora a Granollers, que és una barbaritat, 70 litres en mitja hora. Ja, no es pot dir ja ni torrencial, no sé quin adjectiu ha de tenir, i per tant, doncs, insisteixo en aquesta situació de perillositat en aquests moments i en el que queda de matí.
0: Senyor Delgado, em deia, em matisava, que efectivament jo deia situacions absolutament greus no, però em deia sí, hi han hagut situacions greus. Em pot apuntar què és el més greu que ha passat aquestes últimes hores?
4: Bueno, elements que no es poden evitar, com caiguda d'algun mur, d'algun talús, doncs que no són evitables i que han estat atesos doncs, per serveis d'emergència, especialment per bombers i amb el seu equip d'especialistes també, però també rescat de persones amb vehicles atrapats a passos d'aigua.
0: On ha estat punts, això, disculpi?
4: En diversos punts de la mil metropolità, essencialment, i sobretot a partir de les 5 del matí. Ha coincidit doncs, aquesta entrada de pluja forta, hem vist un repunt de mobilitat que ha coincidit i hi ha hagut una punta de serveis en tot aquell àmbit metropolità, especialment Vallès Oriental, serveis que entenem que són evitables perquè és una mobilitat, alguna situació hi haurà urgent, vital, que s'ha hagut de desplaçar, inajornable, però que en la resta de casos era evitable. Per tant, doncs, hem d'evitar circular i que quedem atrapats i que ens hagin de venir a rescatar bombers. És veritat que fins ara estem també fent balanç encara, ja està l'episodi en curs. No hi ha hagut aquest balanç de persones que amb prou de vides humanes, però precisament és això per el que hem fet les restriccions i per el que insistim que no hi hagi mobilitat. Amb una mobilitat ordinària haguéssim tingut situacions d'altíssima gravetat que les hem tingut puntualment i, per sort, com que han estat puntualment, s'han pogut resoldre per part dels serveis d'emergència.
0: El més significatiu, i això ho portem dient-ho tota la matinada, és no abaixar la guàrdia. Com ens deia ara mateix Sergio Delgado, és... sortosament, durant la nit no hi ha hagut ni pèrdua de vides humanes, ni una situació que pogués portar una gravetat absolutament extrema, però compte, perquè des de les 5 del matí, com apuntava Sergio Delgado, la gent que es lleva i que pensa, doncs mira, ens n'hem sortit, que agafa el cotxe i se'n va no sé on. No és una recomanació, com deia, és una instrucció del Govern de la Generalitat de Protecció Civil que es va llançar des d'ahir a la tarda i que dura fins a les 2 del migdia. Per tant, tota aquesta façana litoral, tota, que va des de l'Empordà fins al Baix Camp, que va des de Barcelona fins al Moianès, fins a la Garrotxa, fins a Osona, fins al Ripollès, qui no s'hagi de desplaçar per absoluta emergència, que no es desplaci, que no agafi el cotxe, no ens relaxem. Hem tingut episodis, com ara deia Sergio Delgado, de gent que les han hagut de rescatar els seus vehicles fa escassament una hora, dues hores. Hem tingut, ens explicava un oient des de Granollers, una concentració de vehicles en una rotonda perquè algú

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Litres en mitja hora i fan créixer rius i desbordar i provocar inundacions. Per tant, pot passar perfectament que durant uns minuts ho plogui i de cop i volta comenci a ploure. És el patró que estem veient des que ahir a les 8 de la tarda, que va coincidir bastant en la franja horària, es va començar a produir. Nosaltres hem enviat, com expliqueu fa uns minuts, un esàler a aquestes comarques per recordar que hi ha una instrucció vigent de restricció de mobilitat. L'hem hagut d'enviar precisament perquè en coordinació amb Bombers de la Generalitat hem vist que repuntaven aquests serveis i que s'estava complicant la situació, doncs per tant insistir en aquesta idea, no mobilitat en les properes hores fins a que acabi la resolució, evidentment fins que acabi el període de restricció. Evidentment nosaltres estem fent punts de control, sabem també que les tempestes estan concentrades a la part nord-est, per tant també doncs estem analitzant com en els altres àmbits del territori està la situació. Qualsevol novetat es farà arribar, tenim els mecanismes per arribar a la ciutadania de forma directa, a través dels telèfons mòbils, també a través dels mitjans de comunicació que ens ajudeu i, per tant, que tothom estigui atent a aquestes novetats que pugui haver-hi en un sentit o en un altre. És a dir, igual que pot haver algun àmbit que veiem doncs que pot ser una situació millor que la prevista i també pot ser que algun àmbit empitjori. Són hores, aquest diumenge, d'estar molt atents a la informació i, si algú té dubtes, el missatge que llancem des de Protecció Civil és molt clar, que no es mogui ningú. Si algú té dubtes, si algú no ho té clar, el missatge és molt clar. No ens moguem fins que passi aquest episodi, fins que anunciem que ha finalitzat.
5: Sergio Delgado, moltíssimes gràcies per tota la feina al llarg d'aquesta nit i en les pròximes hores. Moltes gràcies. Que tingui bon dia.
4: A vosaltres, moltes gràcies.
5: Ara passa un minut de 8:15 del matí en aquest especial que estem fent durant tota la nit i matinada amb el Jordi Basté fins a 6:15 del matí i amb el Via Lliure que ha arrencat ja fa més d'una hora i mitja a l'antena de RAC1 avançant una mica la seva programació per aquesta situació absolutament excepcional que s'està vivint al país. La bona notícia és que fins ara no hi ha hagut, que sapiguem i que sàpiga Protecció Civil, efectes irreversibles sobre la vida de les persones, però la situació continua sent molt difícil, molt delicada, amb la possibilitat d'augment del cabal dels rius i les rieres, preocupa especialment el Besòs, el seu pas per Santa Coloma de Gramenet. La gent que hi viu no havia vist mai una situació similar, tot i que hi ha un parc planificat amb unes parets altíssimes, el riu ha estat molt a prop de sobresortir del seu cabal. I en moltes altres zones, al Maresme, també a les rieres del Vallès, al nord del país, a les comarques de Girona. La situació no ha acabat, l'episodi no ha acabat, ho farà a les 2 del migdia, per tant, molta precaució, no sortir de casa i no acostar-se a aquestes rieres i aquests rius. Passen ara 8:15 del matí, pausa i de seguida continuem.
6: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
7: Carglass canvia. Carglass repara.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això, el tindrem. Perquè sé que podem.
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i 2 copes d'vis al glaç de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'11a edició de la cursa de RAC1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mola de Déu.

0: cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
1: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
2: Un autèntic bochorno.
3: Trobareu tota la informació i les inscripcions a lacursadarac1.cat.
0: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
3: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
0: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: 5 minuts per damunt de 7:45 del matí en aquesta programació especial, la ràdio que no ha tancat durant aquesta nit passada. Amb Jordi Basté, programació especial tota la matinada, i amb el Via Lliure arrencant una hora abans per informar tota la gent que s'estigui llevant a aquesta hora. Ja us aviso, no farem la programació, diguem-ne, convencional. Evidentment no hi haurà el bazar de les sorpreses del Beurlegui, etcètera, etcètera, perquè la situació és absolutament excepcional al país i molt perillosa. La notícia a hores d'ara és que hem superat una primera fase de les pluges absolutament extraordinàries que hi ha hagut al país, amb registres increïbles en algunes zones, de més de 200 litres en alguns barris, fins i tot en aquest cas a l'àrea metropolitana, de 300 litres en algun punt durant aquesta nit passada, en molt poques hores. Són registres que no tenen antecedents, i amb la preocupació a aquesta hora, malgrat tot que no hi ha hagut efectes que sapiguem personals, que no hi ha hagut pèrdues de vides humanes, sí que la situació és difícil per la mobilitat, pel trànsit, per les carreteres. El servei ferroviari, recordeu que està tancat, però és que la recomanació és la que es donava ahir, que la gent d'aquesta àrea, tota la façana litoral que va des de l'Empordà fins al Baix Camp, des de Barcelona fins al Moianès, la Garrotxa, el Ripollès, la Selva, Osona, no es desplaci si no és absolutament imprescindible, perquè es trobaran amb carreteres tallades i poden trobar-se efectivament amb dificultats, amb rius i rieres que s'estan desbordant en alguns casos. Preocupa especialment el Besòs, que té una línia com no s'havia vist mai, que gairebé duplica el que va passar en el temporal Glòria. Per tant, compta el seu pas per Santa Coloma de Gramenet. La situació és molt i molt delicada allà. De moment, mantenir la correcció amb què s'ha comportat bona part de la població fins ara. No sortir de casa, no desplaçar-se en vehicle, si no és absolutament imprescindible. Deixeu-me tornar al centre de Barcelona amb el Josep Moragues, que seguia aquesta estació de Sants, perquè crec que hi ha novetats, Moragues, del servei ferroviari.
1: Exacte. Sobre el servei de Rodalies Renfe, ens expliquen que no hi ha tensió en cap punt de la línia ferroviària. Ara mateix, l'estació de Sants està inoperativa. Per una banda, no surta cap tren, ni Alta Velocitat ni Rodalies Renfe. I des de Rodalies ens expliquen això. No hi ha tensió en la línia. Recordem també que durant l'aiguat del gener-febrer hi havia 600 punts crítics que es van detectar en aquell moment. Per tant, el que sí que no ens saben dir ara mateix és quin és l'estat de la xarxa ferroviària de Rodalies, però expliquen que és possible que s'hagi vist afectada per aquest aiguat. Ens diuen això, ens reconeixen. No saben si s'estan fent reconeixements, no saben ben bé què està passant en aquestes vies, però sí que ens asseguren que no hi ha tensió i que, per tant, no poden sortir trens. Calculen que a partir de les 12 ho farà, però també ens havien dit que sortirien trens d'alta velocitat a partir de les 7 de la tarda, i això no s'està complint, no està sortint cap tren d'alta velocitat, perquè també estan intentant reconèixer quin és l'estat de la línia, i de moment l'alta velocitat ha estat cancel·lada, tots els trens fins a les 8 i segurament fins a més enllà.
0: Gràcies, Moragues. Fins ara.
1: Ja ara.
0: 7:45 de 8 del matí, com dèiem, els punts d'atenció, aquests rius i rieres, aquest pas del Besòs a Santa Coloma de Gramenet, les rieres del Maresme, del Vallès, on està plovent molt fortament també, o ha plogut, a Granollers, a la Roca, etcètera, etcètera, i també a les comarques de Girona. A les comarques de Girona hi és la Júlia Manero, la nostra corresponsal a la zona. Júlia, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
0: I estem sentint precisament, a través del teu micròfon, la pluja absolutament torrencial que està caient ara mateix a les comarques de Girona.
2: Sí, la sentiu, Fa uns minuts que ha començat a apretar encara amb més intensitat. Els xàfecs estan descarregats sense parar, acompanyats de trons des de ben entrada la matinada. Ara s'estan intensificant. Pel que fa a les incidències, els bombers han atès a les comarques gironines 17 incidències, tot i que de moment, per sort, no hem de lamentar incidències greus ni grans afectacions. Però bé, ja ho deia, Protecció Civil ara, i també ho ha estat comentant l'Abel, no s'ha de baixar la guàrdia, perquè encara es pot anar complicant més. De fet, fons de l'Ajuntament de Santa Cristina confirmaven ara fa uns minuts a RAC1 que alguns punts de la Vall d'Aro fa més d'una hora que han caigut el subministrament elèctric i que, per tant, moltes cases han quedat sense llum, però que estan treballant amb la companyia.
0: Gràcies, Júlia. Fins ara.
2: Gràcies, Xavi.
0: 5 minuts i seran 7:45 del matí. Per tant, la gent de les comarques de Girona, compta, perquè va cap allà les pluges, efectivament, i encara poden durar encara unes hores, oi, Abel Caral, en aquestes comarques de Girona,
1: sí,
0: que són les que ara mateix el temporal s'hi està desplaçant.
1: Sí, de fet, està com la pluja ja estancada allà. Vallès Occidental, Oriental, ja no hi plou, però això no treu que els rius vagin molt carregats. I fer aquest apunt, el riu Besòs baixa, això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia nosaltres, perquè ja ha baixat dels 900 metres cúbics per segon. Per tant, ja veiem més difícil que acabi finalment sortint de mare,
3: però és que igualment continua molt i molt carregat. La bona notícia és això, que ha baixat ja una mica, ha fet el pic i està començant a baixar, però va molt carregat el Besòs al seu curs baix i sobretot això, les pluges concentrades, comarques de Girona, i encara hi ha un reducte cap a l'extrem nord del Maresme, on està mirant intensitats. Hi ha alguna estació meteorològica a Pineda de Mar que ens dona pràcticament 60 litres per metre quadrat en 15 minuts, que això és una cosa...
0: Mare de Déu.
3: Que és...
0: 60 litres en un quart d'hora?
3: Sí, és no sé fins a quin punt ens podem fiar d'aquesta dada perquè és massa, massa espectacular. Ens comentaven, no? Doncs des de Protecció Civil, aquests 68, pràcticament 70, que havien caigut a Granollers en 30 minuts, que ja és moltíssim, estaríem parlant de pràcticament 60 en 15 minuts, que és una barbaritat. Esperem que això del Maresme vagi de mica dissipant-se, però encara doncs, alguns sectors, sobretot del sud de la comarca de la Selva, sud del Gironès i sud del Baix Empordà, des d'on ens parlava la Júlia Manero ara fa uns instants, doncs és on ara mateix tenim la pluja més concentrada. Es va complir el que havíem previst, que és que anés abandonant la pluja a les comarques de Girona i de Barcelona, i es concentri a les comarques de Girona, on encara queden unes hores on hem d'estar pendents. En general, no són pluges tan intenses, tan torrencials, com les que van tenir fa doncs, pràcticament 12 hores, començava aquest episodi amb més intensitat a Barcelona i la seva àrea metropolitana, però sí que és pluja que acaba amb insistència i que ho seguim fent. Insistim, en alguns llocs sí que la pluja és bastant de caràcter torrencial i encara pendents d'aquest sector de l'Alt Maresme, ara mateix això, entre Pineda de Mar, malgrat que continua caient pluja amb molta intensitat i amb l'esperança que vagi fluixant, perquè fa més d'una hora que plou amb molta força, i doncs això, aquesta zona també hi ha rieres, també hi ha doncs, el riu Tordera que passa ben a prop, que pot anar molt i molt carregat.
0: El missatge és molt senzill, torno a dir, 4 minuts i 3 quarts d'avui del matí. Molta gent s'està llevant ara, molta gent ens està enviant missatges a través del Twitter de RAC1, a través del Twitter del Via Lliure, que també us ho estem demanant, si ens podeu ajudar també a ser els nostres ulls el que està succeint al país, també ens ajudarà. Incidències que creieu que no s'estan resolent o que poden ser realment perilloses, ens ho envieu a través del Twitter de RAC1 o del Via Lliure. Incidències personals també que poden ser greus, també podeu fer servir el WhatsApp del Via Lliure, no per trucar, sinó per enviar notes de veu o missatges breus al 606-25-64-39. També teniu el 902-47-700 si esteu en situació de risc o de perill i que creieu que més enllà d'haver trucat emergències pot ajudar a explicar-ho a la ràdio i potser nosaltres també podem ajudar-vos. Doncs bé, aquest és el missatge, és molt senzill. No sortir de casa. Tota aquesta façana litoral, no sortir de casa dins de les possibilitats que tingui cadascú. Encara que plogui o no plogui, si us està caient un ruixat és una evidència, si no us està caient, efectivament, rius, rieres, la mobilitat està descartada ara mateix. No hi ha activitats que estiguin previstes, estan totes cancel·lades, les esportives, les culturals, les fires, no hi ha res a fer a fora. Per tant, quedeu-vos a casa, que estareu molt millor. 3 minuts i seran 3 quarts de 8 del matí.

0: I a aquesta hora deixeu-me saludar el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, el senyor Santi Segalà. Senyor Segalà, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: No sé si ha pogut aclucar l'ull aquesta nit amb tots aquests aiguats.
1: Bueno, poquetes horetes, descansar-lo just per avui, que ens en queda un dia bastant intens i de monitoritzar aquests aiguats.
0: L'episodi no s'ha acabat, tot i que hi hagi gent que ja no li plogui a casa seva.
1: Sense cap mena de dubte, el primer missatge que volem donar des del punt de vista meteorològic és no baixar la guàrdia. Sé que l'Abel, company de professió, doncs ho està dient, ho està monitoritzant des de fa moltes hores. A curt termini, doncs això, molt pendents d'aquesta línia, aquest arc que està a la zona del Maresme Nord, a la zona del Vallès i que entrarà d'aquí poca estona a la zona de la Selva, té una forma arquejada que pot donar lloc a aiguats, ho està fent, i també seguir les instruccions de Protecció Civil. He sentit fa poc el subdirector Sergio Delgado, que donava doncs les indicacions pertinents. L'episodi no s'ha acabat i els primers models meteorològics que surten aquest matí ens indiquen que encara queden unes hores complicades, especialment a les comarques de Girona, com a mínim durant les immediates hores.
0: Clar, és que aquesta és una situació que pot ser contraintuïtiva per certa gent que s'estigui llevant i digui, ah, mira, ja ha deixat de ploure a certes comarques del Vallès, de l'àrea metropolitana. Bé, no és així, el risc no ha deixat de funcionar mentre per el fet d'haver deixat de ploure, perquè les rieres i els rius van planíssims i en fi, l'exemple perfecte és el Besòs, que ha estat a punt de sobreeixir en el seu pas de Santa Coloma de Gramenet. Li volia preguntar, perquè ahir es va parlar de la possibilitat d'un mini-huracà. Crec que això està descartat. No ha succeït un mini-huracà, però sí que hi ha hagut un episodi com probablement no havíem registrat mai. No sé si vostè l'havia vist alguna vegada.
1: Doncs d'aquestes dimensions i que afectés Catalunya, doncs no. De fet, el terme mini-huracà mediterrani és un terme tècnic que és una evolució del que seria un sistema mesoescalar convectiu, que és el que al final probablement haurà estat. Això ja ho analitzarem un cop acabi. És un terme tècnic, doncs, que ens indica que els efectes poden ser dels aiguats que hi han caigut, més de 250 litres per metre quadrat totals, i registres tan espectaculars com els 68 litres en mitja hora a Granollers, una dada confirmada pels nostres companys de qualitat, que això ja us puc dir jo, que fa anys que monitoritzem meteorologia, doncs que és un aiguat de dimensions extraordinàries.
0: Mm-hmm. I des d'aquest punt de vista, per la gent que ens estigui escoltant ara, es desplaça i quanta estona més pot estar caient amb intensitat, senyor Segalà, en aquestes comarques de Girona?
1: Sí, ara mateix una mica la predicció falta doncs dels últims models meteorològics, del seu anàlisi i de la confirmació en els avisos, que de fet és la informació oficial a partir de la qual doncs es prendran mesures per la resta del dia d'avui. Ara mateix podem dir doncs que la part més important s'està desplaçant cap a les comarques de Girona. La predicció meteorològica ha anat molt bé, els models en aquest cas han caçat puntualment doncs l'evolució d'aquesta pertorbació, i esperem que des d'ara fins al migdia doncs està molt pendents de les comarques de Girona, però alguns models donen alguna novetat. Si bé hi dèiem el missatge de que durant la tarda, vespre i nit, doncs semblava que la cosa es relaxava una miqueta sense desaparèixer del tot, alguns models ens indiquen que poden sorgir noves tempestes a les comarques del nord-est i litoral i perlitoral de Barcelona. Potser no tan extenses com les que hem tingut les últimes hores, però igualment intenses, amb la qual cosa esperem l'actualització dels avisos per confirmar aquest extrem, però no baixem la guàrdia en tot el dia d'avui, tot i que sembli que a partir de migdia la cosa ja va afluixant i el gruix podrà anar restringint-se cap a les comarques de l'Empordà i fins i tot sortir cap al mar. Sembla que a la tarda poden sortir noves tempestes a les comarques de la meitat est de Catalunya, noves tempestes, nous xàfecs, que igualment podran ser intensos, amb aiguats comparables als que hem tingut fins ara. Sí que podríem ja anar baixant el grau de perill, això segurament ho farem ja aquest matí, a les comarques doncs de sud de Barcelona i de Tarragona, perquè aquí sí que sembla que doncs aquest gruix doncs ja haurà passat del tot. Tot i això, també vull donar un altre missatge. La massa d'aire càlida, juntament amb tota l'inestabilitat, no acaba de marxar durant els pròxims dies. Per demà tornem a tenir avisos que no tenen res a veure amb la situació meteorològica d'avui, però demà passat tornaran a haver-hi xàfecs i tempestes probablement aïllats, i per tant aconsellem a la gent que vagin monitoritzant des del punt de vista meteorològic la consulta dels avisos, que es van actualitzant dues vegades cada dia des del Servei Meteorològic de Catalunya, i també les eines com el radar per anar mirant puntualment com està movent-se la precipitació.
0: Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Moltíssimes, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Som amb l'Abel Caral, també, el meteoròleg del Via Lliure i de RAC1, també amb la Mireia Garolera, pendents de totes aquestes informacions i tots els serveis informatius de RAC1 en marxa per seguir les conseqüències d'aquest episodi absolutament excepcional de pluges. Hem de dir que hem estat parlant a les últimes hores amb alguns alcaldes, per exemple, a Premià de Mar, l'aigua ha inundat els carrers i els passos a nivell, tal com ens ha explicat l'alcalde Rafa Navarro ara fa molt pocs minuts. És un problema habitual, però feia temps que no recordaven amb tal magnitud.
2: I sí, hem tingut doncs, carrers inundats pràcticament a 3, 4, 5 carrers per sobre del que és la nacional. Afortunadament no hem de lamentar doncs això, inundacions als habitatges, que és inundacions greus, vull dir, evidentment aigua ha entrat, vull dir, això és inevitable perquè la natura no la podem controlar.
0: Si parlem de l'àrea metropolitana, municipis ja a la primera fase, diguem-ne, d'aquest episodi, que era ja les quarts de nou, les 9, les 10 de la nit, municipis com l'Hospitalet de Llobregat han patit les conseqüències d'aquests xàfecs intensos que han deixat grans quantitats de pluja en molt poca estona, obligava fins i tot a tancar un centre de salut, ho deia l'alcalde aquesta nit passada, David Quirós.
3: Hi ha una afectació especialment als barris de Sant Josep, Centre i Santa Eulàlia, i a partir d'aquí hem tingut alguna incidència amb un centre d'urgència d'atenció primària. Hi havia una filtració d'aigua pel mateix edifici i, per tant, tant els pacients com els professionals s'ha instat a poder evacuar-los d'alguna manera per garantir la seva seguretat.
0: Ha plogut moltíssim a l'Hospitalet aquesta nit passada. Ha plogut moltíssim a Cornellà, la ciutat veïna de l'Hospitalet, a Cornellà de Llobregat. En alguns punts, ens deia abans l'Abel Caral, 300 litres per metre quadrat en alguns d'aquests barris. L'alcalde de Cornellà, Antonio Balmont, també en parlava a RAC1.
4: Hem tingut inundacions, evident, de carrers i de tallades de carrers i de la carretera principal que tenim cap a Sant Boi, però el que podem dir en aquests moments és que sense cap incidència de persones hem pogut respondre bé tot el sistema que tenim, però també tenim zones que, evidentment, pues, en aquesta intensitat s'han quedat ressentides.
0: L'últim balanç, per cert, és de més de 4.500 trucades al 112 per aquest episodi, com dèiem, excepcional, i que la gran sort ha estat l'hora i el dia en què s'ha produït, perquè, evidentment, com ens deia també el sotscap de Protecció Civil, Sergio Delgado, si el mateix que ha passat aquesta nit passada, que ha passat un dia cada dia, durant el dia, les conseqüències haguessin sigut molt i molt pitjors. Sortosament ha passat de nit amb un avís molt previ del govern de la Generalitat, dels mitjans de comunicació també, però sobretot en cap de setmana i de nit. 10 minuts i arribarem a les 8 del matí. Doncs pendents de tot plegat, dèiem que el que preocupa més, o una de les coses que preocupen més, és aquest ascens del cabal dels rius, i especialment aquesta imatge que no havíem vist del riu Besòs al pas per Santa Coloma de Gramenet, que era molt, molt, molt intens, a un nivell que no s'havia vist ni el temporal Glòria, ens deia la Abel Caral, que el temporal Glòria eren 500 centímetres...
5: 500 metres cúbics, metres cúbics per segon, 500
0: sí,
5: i escaig.
0: 500 i escaig, i hem arribat a més de 900
5: sí,
0: avui.
5: Sí, sí, i de fet fa escasses dues hores estàvem a 600 llargs i ja dèiem, mare de Déu, però és que hem arribat a passar les 900.
0: L'Àlex Sant Climent és un meteoròleg del diari Ara, em sembla, sí, Abel, oi que sí?
5: Sí,
0: que ens està escoltant aquesta hora i que està just allà. Àlex.
6: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Vaja, dèiem que no ho hem vist mai, aquest pas del riu Besòs, amb aquesta intensitat a Santa Coloma de Gramenet, que és el que ens pots explicar del que estàs veient, Àlex?
6: Bé, doncs l'Abel també sap que jo sovint, quan plou molt, doncs també baixo a veure el riu per veure com baixa, i realment jo, que tinc 27 anys, mai l'havia vist així. Vull dir, és una imatge molt impressionant, està com a un metre o poc més d'un metre de superar el mur de contenció que hi ha a les dues bandes. I, de fet, està sortint l'aigua pel clavegaram a la ronda, també.
0: A la ronda està sortint l'aigua pel clavegram.
6: L'aigua del propi riu que fa pressió, i llavors està sortint aigua.
0: Hem de dir que en aquesta zona, Àlex, no està plovent, oi que no?
6: No. De fet, potser fa ben bé 2-3 hores mínim que no plou.
0: Clar, aquesta és la cosa que ho dèiem abans, contraintuïtiva. Hi pot haver una pila de gent que sigui de les comarques, de fet, de la ciutat de Barcelona, d'aquesta Rambla Guipúscoa, de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs, de Badalona, que, vaja, que veuen que no està plovent, però, en canvi, el riu Besòs baixa amb un cabal que no s'havia vist mai, aquests més de 900 metres cúbics per segon, que de moment deixen aquesta imatge absolutament inèdita i que estan fent sortir aigua fins i tot des del clavegram. Hi ha gaire gent per aquí, Àlex, com tu?
6: Doncs gent mirant, sí, ara va arribar més gent, i el que ha arribat fa 10 minuts són els Mossos d'Esquadra, també els bombers, que han començat a tallar perquè fins ara no estava tallat i hi havia algun vehicle atrapat.
0: Bé, doncs haurem de seguir-ho. Gràcies, Àlex, una abraçada. Fins ara.
6: Gràcies.
0: 8 minuts i arribarem a les 8 en punt del matí. Fem una petita pausa i acabem d'actualitzar la resta de les informacions.
7: RAC 1.
8: El Liceu inaugura temporada amb Aïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
9: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
9: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
12: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
11: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
13: Entrades a begurfilmfest.com.
14: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
15: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
14: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
15: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
0: Sis minuts i les 8 en punt del matí. Doncs aquest temporal que fa la guitza, evidentment, a la mobilitat. Ja hem dit que el més important seria que no es desplacés ningú, però el transport públic continua amb un funcionament de mínims i hi ha una desena d'afectacions i talls a les carreteres, Mireia Garolera.
16: Per exemple, la ronda litoral està tallada en tots dos sentits de Santa Coloma de Gramenet per les inundacions que hem estat comentant. També està tancat per despreniments la C-16, els túnels de Vallvidrera entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Al final la via s'ha reobert per un dels carrils, és a dir, per un dels sentits sí que es pot circular, per l'altre no, per aquests despreniments. També estan tallades per esllavissades la C-60 a la Roca del Vallès en sentit Mataró, l'N-150 a Terrassa, la B-500 entre Sant Fost de Campsentelles i Tiana, la carretera de la Conreria, la C-14-13A a l'altura de Sant Manat i la C-352 entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. Ha pogut reobrir l'N-2 entre el Masnou i Montgat després d'estar tallada per inundació tota la matinada, tot i que encara hi ha aigua a la zona, i també s'ha de circular a velocitat reduïda a la C-31 a Montgat cap a Barcelona per vessals d'aigua, i a la P-30 a Barberà i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per la caiguda d'arbres. Hi ha un carril tallat. A la C-17 també està tallada amb un Montcada i Reixac cap a Barcelona, també per inundacions, i també a trànsit lent a la C-35 per acumulació d'aigua, i està tallada a la sortida 87 a Vidreres. A banda, a la C-58 hi ha un carril tallat per un accident de fa poca estona.
0: El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, recordava que cal limitar al màxim aquesta mobilitat fins a les 2 del migdia, no ara, fins a les 2, especialment a les carreteres. Confirmava que a moltes vies la situació és complicada, especialment al nord del país.
17: Les vies estan malament i, per tant, en qualsevol moment ens podem trobar amb un ensurt. Per tant, no moure's. Això està pujant cap al nord, cap a la banda de Girona. Ara és on està impactant més. Però això no vol dir que aquí no haguem de continuar el que és més al sud, a la banda de Barcelona, amb aquesta mena de restricció de la mobilitat, sobretot perquè les carreteres no estan bé en aquests moments.
0: Això també s'ha de dir que ha celebrat la gran quantitat de persones que han respectat les restriccions. Ha detallat que s'han mogut més de 200.000 vehicles menys que el mateix dia d'ara fa un any. I més enllà de les carreteres, cal recordar que fins a les 2 del migdia no circula cap tren de Rodalies a Barcelona ni els serveis regionals. Funciona el metro des de les 5 del matí, tot i que amb afectacions encara a aquesta hora.
16: A la línia 1 no funciona entre Catalunya i Marina. A banda, els trens no paren a l'estació Rambla Just Oliveres de l'Hospitalet. La línia 3 està tallada tallada entre Paral·lel i Lesseps i els trens tampoc paren a l'estació Liceu. I la línia L9 Sud no funciona entre el Prat Estació i Europa Fira, per tant no es pot arribar a l'aeroport ni en metro ni en Rodalies. Per últim, a la línia 5 els trens no paren a Sagrada Família, direcció Cornellà Centre. En aquestes línies també hi ha diversos accessos tancats.
0: Tret que circulen a Barcelona alguns autobusos amb serveis mínims i restriccions en alguns carrers. Hem de dir que l'estació de Sants s'ha convertit en un refugi per molta gent que no sabia on anar aquesta nit passada, centenars de persones, i el que ha estat un caos absolut a la matinada ha estat a l'alta velocitat amb un miler de passatgers que han quedat atrapats a l'estació del Camp de Tarragona enmig dels aiguats a l'àrea de Barcelona. Finalment han acabat arribant els vols de les 4 de la matinada. També hem de recordar que l'aeroport del Prat, a partir de la mitjanit, els vols cancel·lats i endarrerits han posat el comptador zero, i ja n'hi ha 82 de cancel·lats i 12 endarrerits que encara s'arrosseguen. Ahir van ser 247 els cancel·lats, 120 d'arribada i 127 de sortida. I cal recordar que hi ha la suspensió absoluta de les activitats, l'inici de la temporada del Liceu, la festa del Teatre Lliure, els petits camaleons de Sant Cugat, l'espectacle del Mercat de les Flors, els concerts diversos, o també hi havia el debat al voltant del concurs de Castells. Es manté avui, que era un dia especial, però no al matí com estava previst, sinó que finalment serà a les 4 de la tarda. I més enllà d'això, un minut i mig i seran les 8 del matí, hem de dir que, atenció, si deixem de banda el temporal, el tema del dia, el sondeig electoral de La Vanguardia, que situa Aliança Catalana a l'altura del PSC si es fessin eleccions com a primera força. Els de Sílvia Orriols estarien en condicions de, en fi, lluitar per la primera plaça amb el PSC amb un empat, diu el sondeig de La Vanguardia, a 30 escons. Els socialistes en perdrien 12, Aliança multiplicaria els seus dos diputats per 15, arribarien a 30. També puja Vox, mentre el PP s'enfonsa i Junts s'estavellaria amb una patacada històrica. Tot plegat dibuixaria una cambra absolutament ingovernable que després repassarem. És un autèntic caos polític el sondeig d'Ipsos per La Vanguardia, que es va fer entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre amb 2.000 entrevistes. I, per altra banda, hem de dir que són hores clau perquè Pedro Sánchez decideixi si avança o no les eleccions generals. Si vol convocar-les abans de desembre, ho ha d'anunciar demà. Segons el seu entorn, el president espanyol vol prendre el pols al carrer pel que fa al descontentament amb l'habitatge. Doncs bé, ara ja té xifres al damunt de la taula. La manifestació d'ahir al centre de Madrid va congregar 70.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, mig milió segons l'organització. I sonen cada cop més amb força els tambors de la vaga general. Cal dir que a Barcelona, que s'havia de fer la manifestació a la tarda vespre, s'ha ajornat fins a demà a les 7 de la tarda a la plaça Urquinaona. Per tant, haurem d'esperar llavors. Queden 10 segons per les 8 en punt del matí i perquè de nou ens actualitzem a tota la gent que s'estigui incorporant a aquesta hora a l'especial de RAC1 i del Via Lliure. Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 d'octubre del 2026. Ja fa res, escassament uns 15 minuts que brilla el sol a l'horitzó de Cadaqués, si és que podem dir-ho així, en una jornada com aquesta, de pluges absolutament excepcionals. Un dia que no s'ha de pondre fins a l'altra punta de Catalunya una mica més tard, a 8:15 del vespre. Ara l'Abel Caral, de seguida, d'aquí un instant, ens apamarà la informació del dia, que és la més transcendent. Cap on ha d'anar aquest esdeveniment meteorològic extraordinari que estem vivint des d'ahir a la tarda i que hem seguit de matinada amb un programa especial del Jordi Basté, dels Serveis Informatius i del Món RAC1, evidentment amb el Departament de Meteos de RAC1, al llarg de tota la matinada i encaixant amb el Via Lliure, que ja fa 2 hores que està en marxa en programació especial. Què hem de dir? Doncs bé, hem superat la nit d'un dels esdeveniments més impressionants meteorològics que s'ha viscut al país, l'hem superat amb nota, diria, tot i que les pluges han estat molt intenses. Evidentment hi ha hagut afectacions greus, hi ha hagut caiguda de murs, hi ha hagut inundacions en baixos, en cases, en garatges, hi ha hagut gent que s'ha quedat atrapada fins i tot en algun cas en vehicles, però sortosament que tinguem ara constància, no hi ha víctimes ni ferits molt greus. Per tant, aquesta seria la primera informació del dia. Això no vol dir que haguem de baixar la guàrdia. Fa una mica més d'una hora, una hora i mitja, en algunes comarques del país, Vallès Oriental, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès i el Maresme, s'ha rebut de nou un missatge d'alerta al mòbil que ha despertat moltíssima gent quan eren 7:15 del matí. Recordant que cal, sobretot, respectar les restriccions de mobilitat. Aquest és l'eix fonamental. Que no perdem durant el matí, aquesta hora que s'està llevant tantíssima gent, el que hem guanyat durant la nit. Tota la façana litoral que va des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp i cap a l'interior, des de Barcelona fins a les comarques d'Osona, del Ripollès, de la Selva, de la Garrotxa, totes aquestes comarques, una vintena, la que ocupa la major part del país, la instrucció, no recomanació, la instrucció és que ningú es desplaci si no és absolutament imprescindible. Que no plogui a la vostra població no vol dir que la situació sigui bona. Hi ha una pila de carreteres, que de seguida repassarem, que estan bloquejades, que estan tenint moltes dificultats, fins i tot la Ronda Litoral de Barcelona fa poca estona ho sabíem, amb inundacions. Però és que, a més, el fet de que no plogui no vol dir que les rieres, els rius, no estiguin en una situació delicada. L'exemple perfecte és el riu Besòs, al seu pas per Santa Coloma de Gramenet, que ha estat a punt de desbordar-se amb unes xifres històriques de cabal espectaculars. Sí, durant el Glòria, que va ser un moment àlgid de les pluges, va arribar als 500 centímetres cúbics per minut.
1: Metres cúbics per segon, perdó, perdona.
0: 500 metres cúbics, gràcies, Abel, per segon. Avui gairebé s'ha duplicat aquesta xifra. Ha arribat a més de 930 metres cúbics per segon. La imatge ha estat impressionant. El pas per Santa Coloma de Gramenet ja ha estat a punt de desbordar-se. Això no s'ha produït, però en tot cas és perillosíssima aquesta zona. Ara us en donarem tots els detalls. Els registres són històrics de la pluja al país. Ha plogut moltíssim a l'àrea metropolitana, a l'Hospitalet, a Cornellà, alguns registres de 200-300 litres, a Barcelona també, i també històriques al Maresme, al Vallès, ara amb afectació directa a les comarques de Girona. Insisteixo, el més important a aquestes hores, malgrat no estigui plovent amb la intensitat que semblava, malgrat que alguns ja faci hores que visquin en un lloc on no plou, les restriccions continuen sent exactament les mateixes. No sortir de casa en cas que no sigui absolutament imprescindible i, evidentment, recordar que totes les activitats, siguin culturals, esportives o de qualsevol altra condició, estan suspeses, sigui en interior o en exterior. Això és el que podem explicar a aquesta hora del matí, ara ho donarem més detall, però, en tot cas, aquesta és la recomanació. I a partir d'aquí, des d'ara i fins les 2:00 del migdia, que és quan teòricament s'acaba aquestes restriccions, veurem si el govern de la Generalitat no diu el contrari, doncs seguirem al peu del canó, mirant d'informar i escoltant-vos també. Si teniu situacions delicades o veieu situacions difícils que no s'estan veient reflectides o solucionades, ens ho podeu fer saber a través del Twitter de RAC1, a través del Twitter del Via Lliure, amb notes de veu molt breu, sisplau, o amb notes, amb missatges, al WhatsApp del Via Lliure, 606 25 64 39, 606 25 64 39, o al 902 47 700. A partir d'aquí, fins a les 2:00 del migdia, hi serem, al peu del canó, per acompanyar-vos. Són les 8 i 5 minuts. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
2: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a les 8 i 6 minuts, a aquesta hora del matí, l'Abel Caral i l'Arnau Mañé són a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Arnau? I Abel, perdona.
1: Doncs sobretot pendents d'aquestes pluges, que ara mateix continuen les més intenses, concentrades a l'extrem nord del Maresme, zona de Palafolls, Malgrat de Mar i també àrees del sud de la Selva. La bona notícia és que de mica en mica el gruix de precipitacions es va desplaçant cap al nord i hi ha sectors ja de les comarques de Girona on comença a ploure i pràcticament ja no plou enlloc de les comarques de Barcelona, tret d'alguns sectors d'Osona, Berguedà i aquest extrem nord del Maresme.
2: Ara mateix el que més preocupa els serveis d'emergència és el riu Besòs a Santa Coloma de Gramenet, que ha estat a punt de desbordar-se, tot i que ha començat a baixar ja lleugerament el cabal. A hores d'ara pràcticament multiplica per 30 el cabal que tenia a la mitjanit i l'aigua bloqueja alguns punts de la ronda litoral.
0: I Protecció Civil, que admet que la primera fase de l'emergència ha passat, que ha provocat incidents greus, això sí, sense víctimes mortals. Els bombers han rebut més d'un miler d'avisos durant tota la nit, repartides sobretot en punts de la costa i el prelitoral del país. Tot i això, demanen màxima precaució durant tot el matí.
2: Pendents també de les restriccions de mobilitat que continuen en marxa, ara mateix el govern demana que els ciutadans de tota la façana litoral del país no es desplacin si no és imprescindible per evitar quedar atrapats, entre d'altres, en carreteres. De fet, Protecció Civil insisteix que no són recomanacions, són instruccions.
0: De fet, efectivament, el temporal també afecta la mobilitat. La B10 continua tallada entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs en els dos sentits, justament pel desbordament d'aquest riu del Besòs. També tancats els túnels de Vallvidrera per despreniments i diverses vies tallades a la rodalia de Mataró.
2: I aquests aiguats també han provocat la cancel·lació d'un reguitzell d'actes culturals i esportius. Per exemple, la funció d'ahir del Liceu d'ahir, la festa del 50è aniversari del Lliure, el festival Petit Camaleons i el concert d'Hombres Gay Placebo a Barcelona. També s'ha hagut d'ajornar la sessió d'avui del Congrés del Concurs de Castells de Tarragona. Havia de començar a les 10 del matí i no farà com a mínim fins les 4 de la tarda.
0: I atenció, en plana política, aquest sondeig impressionant electoral que publica avui La Vanguardia, perquè Aliança Catalana seria la segona força al Parlament empatada a escons amb el PSC si avui hi haguessin eleccions. El PSC guanyaria les eleccions, però vaja, els dos partits, Aliança i PSC, quedarien empatats a 30 diputats. Junts per Catalunya cauria en picat, perdria 19 representants, passaria de 35 a 16.
2: I avui Pedro Sánchez continua la seva reflexió per decidir si convoca eleccions a Espanya el proper 29 de novembre. Alguns mitjans editats a Madrid donen per fet que el president ho anunciarà en les properes hores. Justament avui Sumar fa l'assemblea per encarrilar qui serà el seu candidat i de quina manera s'hi presentaran.
3: I el món de l'esport també s'ha vist afectat pel temporal. Entre d'altres, el clàssic femení Barça-Madrid s'ha endarrerit 2 hores. Arrencarà finalment a les 7 de la tarda. Mentrestant, Marc Márquez acaba de guanyar el Gran Premi del Japó de MotoGP i se situa només 2 punts del líder del Mundial, Jorge Martín.
0: Ara són les 8 i 8 minuts. I com us dèiem, Catalunya es lleva en alerta per un temporal històric que encara continua actiu a aquesta hora.

0: I aquest és el missatge ara mateix. Els aiguats que continuen en marxa amb molta intensitat a Catalunya. És una nit on han escombrat sobretot les comarques de Barcelona i el risc és ara principalment a les de Girona, tot i que la resta del país, per la mobilitat, per el risc de les rieres i dels rius, compta amb aquesta mobilitat. S'ha d'aturar immediatament qui hagi sortit de casa sense necessitar-ho, perquè, com ja ens avisaven des de Protecció Civil i des dels bombers, s'estan produint salvaments a persones que queden atrapades als seus vehicles. A quarts de set del matí s'ha enviat un missatge d'alert a les comarques del Vallès Oriental, la Selva, el Baix Empordà, el Gironès i el Maresme. Les autoritats, per tant, que continuen insistint en un missatge de precaució. No consten aquests danys personals, tot i que les imatges que arriben de diversos punts del país demostren aquesta excepcionalitat de l'episodi de pluges que han viscut en les últimes hores. Per això, tot i que fins ara s'han seguit les instruccions, venen hores decisives pel creixement de rius i de rieres. Només algunes dades, ara de seguida les repassarem. 300 litres per metre quadrat han caigut a Cornellà i a Premià de Mar. 300 litres. A Granollers, en mitja hora, han caigut 168 litres en mitja hora per metre quadrat, o a l'Ell 110 litres en dues hores. El telèfon d'emergències 112 ha rebut una cascada de trucades fins a les 7 del matí. Més de 5.000 trucades, 5.156 per les fortes pluges. Els municipis amb més avisos, Barcelona, més de 1.500 trucades, o l'Hospitalet, 725. Però insistim que són hores en què cal molta precaució, especialment perquè la gent ja s'està despertant, per tant la mobilitat podria anar a l'alça, però el missatge del govern i de totes les autoritats d'emergències és que no es produeixi aquesta mobilitat, que ningú surti de casa si no és necessari, perquè es mantenen les restriccions que es van endegar ahir per la mobilitat fins les 2 del migdia. És quan haurà acabat aquest episodi. Això implica que fins llavors s'han cancel·lat la gran majoria d'activitats, el transport ferroviari, a excepció del metro, tot continua tancat fins al migdia, i és que la situació a algunes carreteres és molt delicada. Per tant, fins i tot en el cas que fos necessari sortir de casa, és possible que us quedeu atrapats en algun punt o altre. De seguida ho desgranarem tot plegat, però abans actualitzem per on passa ara mateix el temporal amb l'Abel Caral. Abel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina és la situació ara mateix i on s'hi ha de posar amb força de manera immediata aquesta pluja?
1: Doncs mira, ara mateix on plou amb més intensitat, al sud de la comarca de la Selva, a l'extrem nord del Maresme, on per sort sembla que de mica en mica es va retirant, perquè porta un parell d'hores ben bones i llargues fins i tot al nord del Maresme, plovent amb molta intensitat i amb molta persistència. Sembla que va abandonant aquest extrem nord del Maresme, que és una de les comarques, com dèiem, més afectades i amb més pluja, amb aquests 300 litres per metre quadrat que han caigut a Premià de Mar. Cap on es desplaça això? Doncs es va desplaçant cap al sud, extrem sud del Gironès, per tant, zona doncs, de Caldes de Malavella, Sant Andreu Salou, aquesta zona doncs, extrem sud del Gironès, de la Selva, i també extrem sud del Baix Empordà. Poblacions, per tant, com Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, aquesta zona, ja també arribant al massís de les Gavarres, doncs, que hi ha de ploure amb molta intensitat en la pròxima mitja hora, una hora aproximadament. Tot i així, també a la resta de comarques de Girona, o gran part de la resta de comarques de Girona, tot i que no amb tanta intensitat, continua plovent amb insistència i en alguns moments amb força, però no amb aquesta torrencialitat que tenim ara mateix, com dèiem, entre l'extrem nord del Maresme i el sud de la Selva. La bona notícia és que es va desplaçant, seguint el guió previst, es va desplaçant cap al mar i cap al Rosselló, cap a més enllà del Pirineu, cap a més enllà de les Alberes, cap a la Catalunya del Nord. I hi ha sectors ja de la Selva, la zona més del Montseny, zona de les Guilleries, on en molts casos sud de les Guilleries va parant de ploure. Per tant, es veu aquest progrés cap al nord que ens fa pensar que de mica en mica molts llocs al llarg de les properes 2 hores anirà parant de ploure. Però el que dèiem, que pari de ploure no vol dir que els rius no vagin molt carregats. Poden començar a baixar de cabal, com ja està passant, però, per exemple, el riu Tordera també s'ha disparat en el seu pas per Fogars de la Selva. Per tant, molta precaució, perquè el temporal encara està en marxa a les comarques de Girona, i molt pendents d'aquesta pluja entre el sud de la Costa Brava i l'extrem nord del Maresme, on, en aquest cas, com insistim, nord del Maresme, sembla que de mica en mica la pluja ha d'anar remetent en una zona on ha plogut moltíssim al llarg de la nit matinada i sobretot les últimes 2 hores.
0: Sobre això dels rius i les rieres és molt important, perquè aquest episodi de pluja és tan intens que s'ha produït a moltes zones del país. El que estan fent els rius i les rieres és recollir ara tota aquesta aigua des de fa hores. El cabal dels rius ha pujat, en alguns casos, com dèiem, de seguida en parlarem, el cas del Besòs, que ha estat extraordinari. Hi ha una pila de gent que s'ha acostat, que potser no cal tampoc, a veure aquesta imatge històrica amb el riu pràcticament a punt de sobresortir el seu pas de Santa Coloma de Gramenet, malgrat que la gent que coneix aquesta zona, hi ha uns murs molt alts en el parc del Besòs, precisament, és on la gent va caminar passejant en bicicleta a fer esport, doncs bé, ha pujat tantíssim el nivell que gairebé ha estat a punt de sobresortir per els murs que miren de contenir aquest pas del Besòs per Santa Coloma, per Sant Adrià, per Badalona. Però més enllà d'aquests rius i de rieres que ara de seguida repassarem, Abel, ajuda'm a repassar aquests acumulats històrics sí. que s'han produït a bona part del nostre país.
1: Sí, destaquen sobretot aquests 300 litres per metre quadrat, dades no oficials, però de les quals, i coneixent l'observador meteorològic, li donem valor, 300 litres per metre quadrat a Cornellà del Llobregat. 300 litres, una mica més, a Premià de Mar. 202, en el cas de Barcelona, que embruixa, les Corts. De fet, a les Corts tenim el rècord en 24 hores des que hi ha registres a Barcelona continuats des del 1914, en aquest cas, de l'Observatori Fabra, que no és dels jocs on ha plogut més, en aquest cas, en aquest observatori centenari de la zona de Collserola. Però és que, per exemple, a Alella, com bé comentaves, en van caure 110 en dues hores, o aquests 68, pràcticament 70, en només 30 minuts. Dada de fa una estona, també a Tiana, Baix Maresme, 206 litres per metre quadrat. L'últim precedent de tanta pluja és el juliol, nit del 31 de juliol a l'1 d'agost del 2002. Per tant, feia doncs, també pràcticament 25 anys que no plovia tant en aquest sector de l'extrem sud del Maresme. I, en general, doncs, pluges també molt destacables. A Barcelona han anat per barris, però a la zona del Raval s'hi han recollit 193 litres per metre quadrat. A Sabadell, 124 des de la mitjanit, 172 des d'ahir. Per sort, són zones on ja hi fa unes quantes hores que no hi plou. Per tant, aquests registres històrics que han plogut, han caigut sobretot, i no de manera local, sinó en molts sectors del Vallès, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat. Per tant, zona molt poblada del país, la zona més poblada de Catalunya. Insistim en això, no són registres puntuals que algun lloc hagin caigut 180, 200 litres o més, sinó arribem a 200, 300 o 100 llargs a moltes zones del litoral i prelitoral central, que és on ha plogut més fins ara i on tindrem registres més importants d'aquest temporal històric. Insistim, en alguns casos superem el temporal Glòria, tant pel que fa a precipitació com pel que fa al cabal, per exemple, del riu Besòs.
0: Les precipitacions, el cabal dels rius, la intensitat, la persistència i l'amplada, perquè és que ha plogut en moltíssims llocs amb una intensitat inusitada. Hem vist imatges també, ens ho deien també des de Protecció Civil, que s'han hagut de rescatar persones des de vehicles. El missatge és molt clar, és que no cal sortir de casa fins a les 2 del migdia amb vehicle privat per anar enlloc si no és absolutament imprescindible. De fet, la consellera Núria Parlon fa uns instants demanava aquesta màxima prudència.
2: Des del Centre de Gestió de l'Emergència, CECAT Barcelona, un missatge a la ciutadania. Si us plau, quedeu-vos a casa, s'estan incrementant el volum de serveis i simultanietat d'atencions per part de bombers. La tempesta està generant quantitats d'aigua molt gran, ara especialment a la zona del Vallès, Maresme i també tota la zona de la Selva i Gironès. Molta prudència, eviteu els desplaçaments i quedeu-vos a casa.
0: Doncs això és el missatge claríssim de Núria Parlon. Fins a les 2 del migdia, totes aquestes restriccions en marxa i malgrat que no plogui a prop de casa vostra, vaja, no agafeu el cotxe. No cal agafar-lo per anar enlloc, a no ser que sigui absolutament imprescindible. Sobre aquest creixement de rius i de rieres, l'Agència Catalana de l'Aigua està monitoritzant aquest cabal dels rius, que baixen molt carregats. Aquesta preocupació principal era el desbordament possible del riu Besòs, que ha estat i està pràcticament al límit, per damunt dels registres del temporal Glòria. Ho explicava fa una estona en aquest programa el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter.
3: És un cabal excepcional i que encara estem amatents a veure si encara pot pujar o no. De moment, perquè els principals afluents, el Ripoll va a la baixa, el Mugent de moment sembla que va a la baixa, però el Tenes, en canvi, encara va pujant, amb el qual estem encara, si pot haver-hi alguna afectació, bueno, a nivell potser de R2, però bueno, de moment està el tren aturat, per tant, de poc afectaria.
0: I mentrestant, des de les 8 del matí, que està en marxa aquest comitè tècnic amb les diverses autoritats del país per avaluar les conseqüències del que s'ha viscut aquesta nit, però sobretot què cal fer en les pròximes hores. Protecció Civil ho actualitzarà al llarg del matí. Un dels punts on cal parar especial atenció és aquest riu Sirriera. Sergio Delgado ho deia, el subdirector de Protecció Civil, ho deia aquí en aquest programa.
4: Ja estem en una situació, com heu dit, molt excepcional. Estem per sobre dels valors del Glòria i ens queda tot el matí de pluja. Per tant, molt focalitzats en aquest àmbit d'aquest quadrant que va des de Barcelonès fins a Girona, amb aquestes hores que estan en curs, no mobilitat, tothom resguardat a casa sense evitar exposar-nos a una situació que en qualsevol moment pot canviar.
0: I en la mateixa línia, el Metrocat demanava no abaixar la guàrdia en cap moment fins al migdia, tot aquesta frenada dels aiguats en alguns punts. El cap de previsió del Metrocat, Santi Segalà, avisava també des d'aquest programa especial que les precipitacions també poden reactivar-se de manera intensa en qualsevol moment del matí.
5: Molt pendents d'aquesta línia, aquest arc que està a la zona del Maresme Nord, a la zona del Vallès i que entrarà d'aquí poca estona a la zona de la Selva. L'episodi no s'ha acabat i els primers models meteorològics que surten aquest matí ens indiquen que encara queda en unes hores complicades, especialment a les comarques de Girona, com a mínim durant les immediates hores.
0: Aquestes són fins ara les veus de les autoritats després d'un temporal que va arrencar fa ja, és que fa 12 hores ja, de tot plegat, descarregant amb intensitat a la costa, sobretot a la costa central, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Alella, per exemple, ha caigut un mur de contenció que ha afectat diversos habitatges, altres zones del país també han caigut alguns murs, els bombers han rebut, en aquest cas a Alella, l'avís a quarts de 3 de la matinada i han desplaçat 3 dotacions, entre elles la del grup d'estructures col·lapsades. Precisament des del Maresme arribaven aquestes imatges de carrers on l'aigua baixava amb molta força i és on s'han viscut hores nocturnes de més angoixa, precisament per si hi havia inundacions més greus. Ho explicava el Via Lliure l'alcalde de Premià de Mar, Rafa Navarro.
6: I sí, hem tingut doncs, carrers inundats pràcticament a 3, 4, 5 carrers per sobre del que és la nacional. Afortunadament no hem de lamentar doncs això, inundacions als habitatges, que és inundacions greus, vull dir, evidentment aigua ha entrat, dir, això és inevitable perquè la natura no la podem controlar.
0: Cal repassar, per tant, punt per punt la situació aquesta hora en algunes de les principals comarques. Anem a fer una mica de ronda. Comencem a Girona, un dels epicentres ara mateix de les tempestes. A les comarques de Girona fa poca estona que la pluja allà és més intensa. Hi ha poblacions que tenen problemes també de subministrament elèctric. Anem amb la Júlia Manero, que és precisament a les comarques de Girona. Júlia, bon dia.
7: Hola, bon dia. Sí, poc més d'una hora de l'enviament de l'últim mes alert. Aquest és un dels punts on aquesta hora està descarregant amb més força i, de fet, sembla que va incrementant per minuts. Tot plegat ja s'ha vist reflectit amb algunes afectacions en el subministrament elèctric. És el cas de municipis com Santa Cristina d'Aro. Fonts de l'Ajuntament informaven ara fa una estona a RAC1 que es tracta d'una incidència a la xarxa de mitja tensió que afecta diversos municipis de la Vall d'Aro. Expliquen que en condicions meteorològiques normals les tasques de reparació requeririen entre 2 i 3 hores i, per tant, tal com està l'escenari aquesta hora, no se sap fins quan es podrà allargar. A banda, bombers actualitzaven fa una estona les xifres, a les comarques gironines han atès fins a 17 incidències, però de moment no cal lamentar-ne cap de greu. Pel que fa a la mobilitat, recordem, important evitar desplaçaments. L'operadora d'autobusos del Baix Empordà, Moventis, ha suspès tot el servei d'autobusos interurbans, així com s'ha cancel·lat el servei de busos urbans de Girona Capital. No passaran els busos fins a les 2 del migdia. I per ser un últim apunt, també important, i és que a Girona Ciutat, l'Ajuntament ha habilitat l'espai cívic Mercadal com a refugi per a persones sense llar, ve ara fa uns minuts, a les 8 del matí.
0: Gràcies, Júlia. Evidentment, seguirem en contacte amb les comarques de Girona. Ara sentíeu des del micròfon de la Júlia Manero aquesta pluja intensa que està caient ara en aquestes comarques. A Barcelona, des del punt de vista de la pluja, ha passat el pitjor, però encara duren les conseqüències d'aquests grans aiguats. A la capital, un dels principals problemes encara és la mobilitat, perquè recordeu que estan aturats tots els ferrocarrils de la Generalitat, tots els rodalies, excepte les comarques de Lleida, que evidentment estan al marge de tota aquesta pluja. En el cas de la capital del país, el metro i els autobusos funcionen però a mig gas, i per molta gent agafar un taxi aquesta nit ha estat una autèntica odissea. Un dels punts on més gent s'ha vist atrapada és a Sants, a l'estació, on unes 500 persones han acabat dormint-hi en el seu interior. Des de Sants, Josep Moragas, bon dia.
8: Bon dia, sí, fins fa ben poca estona molta gent encara estava donant voltes per l'estació sense una solució clara. Els que han passat la nit, ahir al vespre van arribar i no tenien cap alternativa. Molts ja han pogut marxar, però hi ha d'altres que continuen aquí sense cap alternativa. Ens ho explicaven a RAC1.
9: Llegamos aquí y estuvimos esperando al tren, pero no llegaba, entonces nos mandaron al vestíbulo de donde para coger los aves y todo, y ahí nos dieron mantas y comida y agua.
10: Pues venimos de Lanzarote, que hemos hecho escala en el aeropuerto, llegamos aquí a la estación a las 10. La compañía aérea también nos dijeron que si queréis coger hoteles, máximo 150 euros la noche pagamos, y aquí llevamos toda la noche.
9: Se han limpiado las manos y ya está.
8: Més enllà d'aquesta situació, el que podem explicar ara mateix des de RAC1 és que ja estan sortint els primers dos trens d'alta velocitat, un direcció Sevilla i un altre direcció Madrid. Són trens que surten amb una hora de retard i la resta de trens d'alta velocitat que s'espera que puguin anar sortint a poc a poc. I pel que fa a la xarxa de rodalies, el que ens expliquen no és gaire alentador, perquè ens diuen que les catenàries no tenen subministrament elèctric, no hi ha tensió a la línia de rodalies de Barcelona, i el que ens explicaven alguns treballadors, perquè des de des de DIF ni des de Renfe no volen respondre, però sí que el que ens expliquen els treballadors és que l'estat de la via de tren més enllà de Barcelona pot estar malmesa, per tant també haurem d'estar pendents de quina situació més enllà de Barcelona.
0: Gràcies, Josep Moragues. I més enllà d'això, Tarragona ara mateix no hi plou, però ha estat sens dubte una de les grans afectacions de la matinada, dels milers de passatgers atrapats a l'estació del Camp de Tarragona pels trens d'alta velocitat. Allà hi és l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
11: Bon dia, doncs aquí a Tarragona, a les comarques de Tarragona, han arribat aquestes escorrialles d'aquesta tongada de pluges. No ha fet mal, de fet ha plogut molt poquet. Baix Camp i Tarragonès, dues comarques que ahir a la tarda, vespre, també es posaven en guàrdia amb aquests missatges des dels mòbils. Bona part de les dues comarques, de fet, miren al mar, però han mirat des de la distància aquest episodi meteorològic excepcional més al nord del país. L'activitat i la mobilitat, això sí, es va reduir moltíssim, amb comerços que van tancar més aviat ahir al vespre, restaurants que van veure com es reduïa molt l'activitat, que es desfeien moltes de les reserves i miraven al cel i veien que amb prou feines plovia. Tampoc ho ha fet de matinada. De fet, on som ara, part del cel blau, ras, amb pocs núvols, després d'una nit i una matinada doncs, tranquil·les. En el cas de Tarragona, com dèieu, avui es lleva pensant en aquesta primera hora de la tarda, a veure si es podrà celebrar o no el concurs de castells com està previst i, sobretot, veure si es podran fer aquests desplaçaments cap al sud del país. Després d'una nit i matinada que ha estat moguda, sobretot pel que ha passat a l'estació del Camp de Tarragona, Xavi, que si vols repassem què és el que ha passat.
0: Sí, explica'ns què és el que ha passat a l'estació del Camp de Tarragona, perquè entre altres coses, ja n'haurem de parlar després, però és incomprensible que s'hagi quedat milers, però com a mínim centenars de persones atrapades a l'estació sense poder anar fins a Barcelona.
11: Sí, de fet, xifres oficials de Renfe que teníem a la matinada, els vols de les 3 de la matinada ens ho confirmaven, que eren un miler de passatgers els que estaven atrapats en 4 trens a l'estació del Camp de Tarragona. S'han acabat regrupant en 2 trens. Els maquinistes no es van veure en cor de seguir en direcció fins a l'estació de Sants. I què va passar? Doncs que aquests trens, veient el que estava passant a Barcelona, es van quedar aturats a l'estació del Camp, amb passatgers amb molt poca informació, molt desorientats, molt desconcertats. Això sí, amb una atenció que van rebre per part de la Creu Roja, mantes, sobretot, i aigua, menjar no, i esperant què és el que passava. Per exemple, parlàvem amb un dels passatgers, absolutament indignat, escoltem el que ens explicava. Aquest passatger, doncs, el que ens deia és que estaven molt desorientats, que no sabien què fer. De fet, Xavi, els que baixaven a l'estació del Camp perquè veien que aquell tren no seguiria la marxa, es trobaven que no hi havia taxis, que no hi havia servei d'autobús, alguns trucaven a familiars i amics perquè els vinguessin a buscar. Què ha passat finalment? Doncs que els vols de quarts de 4 de la matinada, després que un tren fes el recorregut fins a Barcelona 8 i que veiés que el viatge era segur, doncs aquests dos trens finalment han pogut arribar a l'estació de Sants, a Barcelona, i clar, molts passatgers portaven 5, 6, 7 hores esperant damunt dels seus trens.
0: Deia incomprensible perquè, vaja, això és una decisió dels maquinistes, en tot cas, que no ho han vist clar, però recordem que l'estació del Camp de Tarragona és que està al mig del no-res, en una situació de grans pluges, on la gent no sabia fins quan s'hi hauria de quedar, no hi havia serveis, no hi ha lloc on dormir. Bé, aquesta ha estat la situació que han viscut centenars de persones a l'estació del Camp de Tarragona. Gràcies, Esteve. Qualsevol novetat ens ho fa saber.
11: Gràcies. Fins ara.
0: 3 minuts i 2 quarts. I la novetat d'aquesta hora també és que s'ha tornat a enviar un missatge és alerta als telèfons mòbils, precisament pel que una de les coses que preocupen més, el creixement del cabal del riu Besòs. És un missatge que s'ha enviat als telèfons mòbils a les poblacions de Montcada i Reixac, també de Santa Coloma de Gramenet, de Sant Adrià de Besòs i de Barcelona. Aquest inuncat, davant del risc de desbordament del riu Besòs, es demana a la població de les zones properes que, si us arriba l'aigua, pugeu a plantes superiors dels edificis, que eviteu soterranis i zones baixes i no us apropeu al riu. Com dèiem ara mateix, la gran notícia és que no hi ha aquestes víctimes ni ferits greus aparentment, tot i que aquesta intensitat de pluges durant la matinada ha estat molt intensa i encara continua sent-ho. És el balanç temporal, però s'haurà d'anar seguint durant el matí. I sobretot, la no mobilitat. No s'ha de trencar en cap cas aquesta instrucció del govern de Catalunya i dels serveis d'emergències de no sortir de casa si no és absolutament imprescindible. Tenim en línia ara mateix, per saber com estan gestionant tota la situació, el cap dels bombers, el senyor David Borrell. Senyor Borrell, molt bon dia.
12: Hola, molt bon dia.
0: Quina és la situació, com definiria la situació a aquesta hora del matí?
12: Bé, doncs la situació és que estem fent bàsicament dues accions. Una és fer els salvaments que en alguns casos doncs, són de risc vital.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
0: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Bàsicament sí, bàsicament són vehicles o persones amb zones aïllades o que estan a casa seva i no poden sortir per alguna cosa, situacions d'aquestes.
5: Us consta que hi hagi hagut algun ferit greu d'aquests salvaments o de circumstàncies similars de persones que s'hagin quedat atrapats als vehicles?
4: No ens consta, però no ho podem descartar. Penseu que estem ara en plena voràgina d'aquesta situació i, per tant, no podem descartar que algun d'aquests casos, penseu que estem fent moltes revisions també doncs de vehicles que estan, diguéssim, colgats, no?, sota l'aigua i per tant la situació no la podem descartar. Estem fent també revisions en algun cas doncs, d'algun aparcament on hi ha sospites de que hi pugui haver alguna persona, per tant tenim avisos diversos i anem donant resposta en aquests avisos.
5: Per tota aquesta gent que ha rebut el missatges alert, que són a prop del riu Besòs, al seu pas per Santa Coloma, Sant Adrià, Barcelona, Badalona, etc. El missatge diu textualment que si us entra aigua, entenc que el vostre habitatge, pugeu a les plantes superiors. Aquest és el missatge bàsic que s'enviaria a la població. Ara mateix no, crec que no està sobreixint encara l'aigua del riu, però podria passar, no és descartable, però en tot cas aquesta és la recomanació que també que feu als bombers, que és buscar zones superiors dels habitatges.
4: Sí, en aquestes zones properes a que comentaves del riu Besòs,
5: I per últim, i així el deixem treballar també el senyor Borrell, quantes actuacions, no sé si teniu l'actualització definitiva de quantes actuacions ha fet els bombers al llarg d'aquesta nit passada a tot el país?
4: Hem fet més de 1.000. Estem al voltant de 1.100, estàvem en 1.129 ara fa una estona, a les 8 del matí. Per tant, pot haver pujat una miqueta més, però de l'hora...
5: Em diuen 1.143, senyor Borrell, em diuen ara.
4: Doncs ja ha pujat, ja ha pujat una mica més.
5: Sí.
4: Ja és això.
5: La majoria a les comarques del Barcelonès, també, bona part d'ells allà, però també a Girona i al centre del país. Doncs bé, senyor...
4: Sí, però sobretot...
5: Digui, sí.
4: No, anava a concentrar-ho sobretot el que seria el Baix Llobregat, especialment doncs, a la zona del Prat, a Cornellà, llavors se'ns ha mogut cap a Hospitalet, cap a Badalona, i llavors ha entrat al Vallès Occidental i després ha passat doncs, cap al Vallès Oriental i el Maresme. Ara mateix són l'impacte més fort és en aquestes comarques i preveiem doncs, que es vagi movent cap a les comarques de Girona a les properes hores.
5: David Borrell és el cap dels bombers. Moltíssimes gràcies, senyor Borrell, i felicitats per la feina.
4: Moltes gràcies a vostès.
5: 8:33, bon dia. 8:33 minuts, vaja, és que el missatge és claríssim. És que s'estan fent actuacions, s'han hagut de rescatar 30 persones, majoritàriament en vehicles, que evidentment no han respectat aquestes restriccions i que s'han trobat atrapats en algunes zones o altres del país. Dèiem que el missatge que ha angoixat fa una estona també a una part de la població és en aquesta zona del pas del Besòs per Santa Coloma de Gramenet. Ho han rebut els habitants de Santa Coloma, de Sant Adrià de Besòs, també de Barcelona, d'aquesta zona, perquè el riu està en unes circumstàncies que pràcticament no havíem vist mai, amb un cabal que ha superat els 900 metres cúbics per segon. Tenim en línia, de fet, a aquesta hora del matí l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González. Senyora González, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Com estan?
6: Bé, raonablement bé dintre de la, no, del que ha suposat aquesta emergència. És veritat que ara, com bé comentaves, el que ens ocuparà són les properes hores amb la possible crescuda del Besòs per sobre dels marges doncs, que, com deies, no ho havíem vist en els darrers anys i, per tant, doncs, insistir en aquest missatge que ha enviat Protecció Civil de que la població doncs, respecti les normes.

0: Home, si sigui prudent i que en tot cas no s'acosti a la llera del riu Besòs.
1: Sí, perquè hem vist algunes imatges que hi havia gent que evidentment doncs li ha cridat l'atenció i s'ha acostat fins a aquest parc del Besòs, que és fantàstic, és una de les grans millores que s'ha viscut a la zona, perquè s'ha recuperat el riu per la ciutadania. El que passa és que és perillós acostar-s'hi.
0: Sí, el problema és quan passen coses com la que està passant ara, que no plou, i per tant la gent doncs, té la sensació de tranquil·litat i llavors doncs, hi pot haver aquesta temptació de baixar i veure. El tema és que com que hi ha un sistema que ens permet saber com està creixent el riu, sobretot en el seu naixement, doncs sabem que en les properes hores això pot arribar a Santa Coloma i aquestes properes hores poden ser tan ràpides que per això necessitem que la gent faci aquest exercici de prudència i que en tot cas doncs, no s'acosti.
1: Senyora alcaldessa, estem parlant amb Mireia González, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet. L'avís diu als veïns d'aquestes zones pròximes al riu que si arribés l'aigua pugin a plantes superiors i evitin els baixos i soterranis. No sé si ha arribat a desbordar en algun punt que li consti a vostè el riu Besòs en algun moment d'aquesta nit i matinada.
0: No. De fet, s'ha comportat com es comporta habitualment quan hi ha aquest tipus de pluges. Sí que és veritat que ara estem fent, especialment en policia local, tot el control de les zones que són paral·leles al riu. És així les indicacions que ens ha fet també Protecció Civil i la Conselleria d'Interior, i per tant així ho estem fent. I en aquests moments no tenim cap constància de que això doncs, hagi desbordat, però davant doncs, la previsió doncs, estarem perfectament alerta i ara es tornarà a convocar al CECOPAL, el nostre comitè de coordinació, per si hem de prendre mesures addicionals.
1: Sí que acabem, i acabo amb això, preguntant perquè aquesta hora sabem que hi ha la B10, és a dir, la Ronda Litoral, tallada a Santa Coloma per aquestes inundacions, no? Que l'aigua sí que ha arribat a la carretera, a l'autopista.
0: Sí, correcte. Això ens ha passat en els darrers dos episodis d'aquest tipus de pluges tan, no? Doncs, en tan poc curt de temps, amb tanta quantitat d'aigua, ens ha passat i això és el que una mica insisteix en aquesta idea de que la gent faci la mínima mobilitat possible per no trobar-se amb aquest tipus d'incidències.
1: Gràcies, alcaldessa.
0: Moltes gràcies, bon dia.
1: És Mireia González, l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, d'aquesta antena, aquesta hora l'antena de recull del Via Lliure, en aquest especial, insistim, perquè un dels punts fonamentals és aquest creixement que s'ha viscut absolutament inèdit, tot i que la Bela Carali ens apuntava que anava una mica a la baixa, sí. Però això no vol dir que la imatge sigui, en fi, faci por, és esfereïdora.
2: Sí, fa por, perquè, i més, al fer-se dia, veus la magnitud, arriben imatges, va d'ample a ample, insistim que durant el temporal Glòria va passar una mica dels 500 metres cúbics per segon, avui ha arribat als 937, ho dic a memòria, si no vaig errat, i realment continua molt disparat, perquè a les 6, quan començàvem aquest programa especial, aquest Via Lliure especial, ja dèiem compte que ha superat el Glòria i ha superat els 600 metres cúbics per segon, però insistim, ha arribat als 937 i ara mateix va a 773 metres cúbics per segon. Per tant, entre que ja no plou a la zona i que els seus afluents també han anat baixant el cabal, això és el que fa cada mica en mica, tot i continuar parlant de molta precaució, que el riu va molt carregat, molt més que en el temporal Glòria, però sí que tenim aquest missatge, que és que ha anat baixant. Ens comentava l'Àlex Sant Climent, company meteoròleg del diari Ara, que parlàvem amb ell fa una estona, que ell deia que a ull, més o menys, ell està allà a la zona, ens deia que a ull, més o menys, havia baixat uns 15, 20, 25 centímetres. Per tant, es veu que baixa, però encara va molt carregat d'ample a ample, insisteix, una imatge històrica, com poques vegades, potser segurament mai des que es va canalitzar el riu Besòs, és que es va encavalcar en aquest curs baix del Besòs, segurament no s'havia vist mai el riu baixant amb aquestes dimensions, amb aquest volum d'aigua.
1: Gràcies, Abel. Per cert, a 8 i 38 minuts també rebem molts missatges de gent de determinades comarques que han tornat a rebre un S-alert que s'ha fet arribar a la població en algunes d'aquestes comarques, especialment del nord del país, de les comarques de Girona, també a les comarques del Vallès Oriental, del Maresme, fins al Baix Empordà, recordant aquesta restricció de mobilitat. Fa cosa de escassament 10 minuts doncs ha rebut aquest missatge d'alerta al telèfon mòbil. És el segon en les últimes dues hores per la població que viu en aquestes zones, insisteixo, des del Maresme, al Vallès Oriental fins al Baix Empordà, precisament pel que ens explicava David Borrell. Són zones amb molta intensitat de pluja durant aquesta nit passada, que potser en alguns casos ja no plou, però les rieres van planíssimes i estava explicant al cap dels bombers que s'han hagut de produir fins a una trentena de salvaments de persones que eren en vehicles i s'havien quedat atrapats. Per tant, el missatge és alert, recordant doncs això, que la restricció és de mobilitat absoluta fins a les dues del migdia. Qui no hagi de moure's de casa, que no es mogui. 8 i 39 minuts. Mentrestant, aquest temporal, que encara no ha acabat, deixa també un reguitzell d'afectacions a la mobilitat, carreteres tallades per inundacions i per despreniments, fins i tot alguns vehicles, com dèiem, atrapats en punts del territori, a més la majoria de transports públics, cal recordar que estan tancats per evitar que es desplaci la població. Si ens fixem a les carreteres, com hem anat explicant, a aquesta hora la Ronda Litoral, el pont dels Passadors entre Sant Adrià i Santa Coloma està tallat en els dos sentits, allà ha començat a sortir aigua del clavegueram i ha inundat part de la carretera, tot i que ja no hi plou, hi ha vehicles que han quedat atrapats, tot i això els han pogut rescatar i ara mateix els Mossos controlant la zona. També la resta de les carreteres, a l'AP7, tallades les entrades i sortides de l'autopista de Cardedeu per inundacions, també està tancat per despreniments la C16, els túnels de Vallvidrera en sentit sud, la C17 a Montcada i Reixac en sentit Barcelona, més vies tallades també, la B500 per tots dos sentits entre Sant Fost de Campsentelles i Tiana, la carretera de la Conreria, la BB-1462 tallada també entre dos sentits entre Barcelona i Sant Cugat, la C1413A per tots dos sentits a l'altura de Sant Manat i també el Papiol. A més, també hi ha congestions a la C1415A a Castellà del Vallès, també per esllavissades. I durant aquest programa especial, que va arrencat a les 6 del matí, que de fet era la continuació del programa especial que estava fent Jordi Basté de matinada, hem pogut també parlar amb Ramon Lamiel, el director del Servei Català de Trànsit, valorant positivament que la gent hagi fet cas a les restriccions.
3: Fins a les 6 d'avui s'han mogut 205.000 vehicles menys que l'any anterior. Per tant, sí, s'està complint. I si ens mirem també els avisos del 112, dels 3.200 avisos que ha rebut el 112 quan ens parlàvem ara al dematí amb la directora, 70 només eren de trànsit. Això té a veure segurament amb què la gent no s'ha mogut.
1: A més, ens ha explicat també que en cas que avui hagueu d'agafar el cotxe, tant sí com no, per saber si hi ha afectacions per pluges, podeu entrar al Google Maps, per exemple, si us surt una carretera tenyida de groc, vol dir que hi ha problemes pels aiguats, per tant, eviteu-la. Més enllà de les carreteres, recordem que fins a les 2 del migdia el govern ha dictat la suspensió de tot el servei de trens de rodalies regionals i ferrocarrils a tot el país. Josep Moragues ens explicava fa una estona més que a l'estació de Sants la situació és crítica perquè han avisat que no hi ha tensió a la xarxa ferroviària, tampoc arriben ni surten, per tant, trens d'alta velocitat, i abans de les 2 del migdia, el que sí que s'ha és el servei de metro i tramvia. Abans de les 6 del matí, volia dir. A les 5 del matí ho ha fet amb servei reduït, encara amb algunes afectacions a diversos trams del metro. Per exemple, hi ha tres línies tallades parcialment. La 1 no funciona entre Catalunya i Marina, a banda els trens no paren a Rambla Just Oliveres, a l'Hospitalet. La línia 3 està tallada entre Paral·lel i la CEPS. Els trens tampoc paren al Liceu. La L9 Sud no funciona entre el Prat, Estació i Europa, fira, per tant, no es pot arribar a l'aeroport ni al metro ni en rodalies. I pel que fa als autobusos de la capital del país, també circulen amb serveis mínims i amb restriccions en alguns carrers. El tramvia també ha reprès el servei a mig gas, tant en les línies del tram baix com del tram Besòs. I hem de dir que a l'aeroport del Prat ja hi ha més de 130 vols cancel·lats, 70 d'arribades, 60 de sortides i 12 d'endarrerits que encara s'arrosseguen. Ahir, finalment, se'n van cancel·lar 247, la meitat de sortida i la meitat d'arribada. I a tot això, aquesta alerta per pluges, que com us hem anat explicant, ha obligat a suspendre també desenes d'activitats culturals que estaven previstes per ahir a la nit i aquest matí. Per exemple, la temporada del Liceu, la funció d'ahir, la festa del 50 aniversari del Teatre Lliure, també s'ha hagut a cancel·lar tot el cap de setmana el Festival Petits Camaleons a Sant Cugat, l'espectacle del Mercat de les Flors, els concerts d'Ombresqueo de Placebo, que actuaven ahir a Barcelona. També hi havia avui l'aniversari del Tibidabo, pels seus 125 anys al Parc d'Atraccions, també l'ha hagut de cancel·lar. Recordem que el parc està inaugurat des del 1901 i és el més antic en funcionament de l'Estat, el segon d'Europa. De fet, un dels grans esdeveniments també que s'ha vist afectat per aquest temporal és el concurs de castells de Tarragona. La jornada d'ahir es va celebrar amb certa normalitat, però d'aquí a una hora hauria d'haver començat la d'avui. L'organització, però, l'ha ajornat fins a les 4 de la tarda per evitar la mobilitat de milers de persones en les hores on encara duren aquestes restriccions. I també hi ha hagut afectació en el sector de la reivindicació de l'habitatge. El sindicat de llogateres ahir ja va ajornar la manifestació prevista a la tarda. La van ajornar fins a, precisament per aquest avís de les fortes pluges, fins demà. Demà dilluns a la plaça Urquinaona, 7 de la tarda, serà l'hora d'aquesta mobilització per l'habitatge. Tothom que havia de sortir, per tant, a manifestar-se ahir no ho va fer, però la protesta ha continuat a plaça Catalunya amb una acampada establerta des de dimarts que ha aguantat l'aiguat tota la matinada, tot i les recomanacions per part de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
4: Fins i tot des del sindicat de llogateres s'havia fet una observació en la línia de suspendre l'acampada aleshores en les que plourà més intensitat. Per tant, és una qüestió encara que estiguin en estàtic, si plou molt, estàs assumint riscos. Per tant, doncs podran tornar després, si volen, quan ja passi el temporal.
1: Però hem de dir que els agapats no s'han mogut. De fet, alguns han buscat maneres de millorar els tendals, mentre altres s'ho prenien amb un cert humor.
5: Sabíem que plouria i ja hi havia uns toldos muntats, però avui hem estat recollint material d'on hem pogut i hem estat construint més toldos.
6: Un rato hi havia estàvem intentant parlar aquí a la carpa de cuina i no ens escoltaven entre nosaltres de lo fort que estava la pluja caient sobre la lona.
1: De fet, tot i l'aiguat ha estat especialment intens a Barcelona, desenes de persones s'hi han quedat, segons explicava un dels portaveus a RAC1, tot i que les tendes han aguantat el temporal, no han aturat l'aigua i els acampats han acabat absolutament xops i han passat molt de fred. Malgrat tot, ells continuen acampats, demanen a tothom que pugui que els porti materials aquest matí, com roba, tovalloles, material per aixugar l'aigua. També continuen animant a tothom a afegir-se avui a aquesta acampada. I a tot això, cal recordar que les conseqüències que està deixant el temporal d'aquesta matinada s'hi afegeixen les que encara arrosseguem de punts del país des de dimarts, per exemple, el cas Mireia Garolera de la Floresta, Sant Cugat.
7: Sí, la pluja d'aquesta nit ha fet créixer encara més la preocupació entre els veïns, que fa dies que denuncien falta de manteniment als carrers i a les rieres. En Ramon Piqué, que viu al barri, n'ha parlat a RAC1.
8: És un barri que normalment no ha tingut, diguem, no destacat perquè hi hagués una feina de manteniment per part de l'Ajuntament, ni en termes de manteniment de carrers, ni tampoc de rieres. Les rieres d'aquest barri es reclama que es netegin, que hi hagi un manteniment, i no n'hi ha ni un manteniment ni diguem, per la banda de no aigua, és a dir, de la banda dels carrers ni de la banda propera de les rieres.
7: L'Ajuntament, en canvi, diu que està treballant amb les famílies que dimarts van veure com l'aigua els entrava a casa. La tinenta d'alcaldia de gestió urbana de Sant Cugat, Cristina Paraire, assegura que ara la prioritat és ajudar aquests veïns i posar al dia el manteniment de les rieres.
9: Des de que va haver l'episodi s'està reforçant la neteja de tot. En aquests moments estem prioritzant atendre els veïns més afectats, a obrir carrers, a netejar de fang, però hem tingut doncs, desperfectes que anem atenent des del primer moment i també estem prioritzant poder ajudar les persones que en aquests moments es veuen desbordades.
7: El consistori també estudia demanar que la zona es declari catastròfica per facilitar les ajudes i accelerar les actuacions a la Floresta i en altres punts del municipi.
1: De seguida actualitzarem. A partir de les 9 del matí també en temps de tertúlia. Parlarem amb persones implicades i continuarem al territori. Continuarem també amb l'Abel Caral i amb la Mireia Garolera per actualitzar tota aquesta situació que s'està vivint al país. També tenim novetats del transport. El Josep Moragas ens parlava abans de l'alta velocitat que estava aturada, entre altres coses perquè a l'estació de Sants hi havia problemes amb la situació elèctrica. Doncs bé, el trajecte d'alta velocitat entre Barcelona i Camp de Tarragona, ja ens diu Josep Moragas, que està suspès. S'inicia, per tant, el recorregut de l'alta velocitat des del Camp de Tarragona i llavors ja cap a les comarques de Lleida, a Saragossa, Madrid, etc, etc. Aquesta és la situació també per l'alta velocitat, que ja no arrencarà des de la ciutat de Barcelona. Cal dir que la pluja no només ha afectat Catalunya, la resta de l'Estat també hi ha hagut inundacions i incidències importants. Per exemple, així plovia ahir a Bilbao, l'aigua va inundar bona part del nucli antic, a les xarxes fins i tot circulen les imatges d'un home nedant pel carrer Somera. A Biscaia, Emergències va rebre prop de 150 avisos en dues hores. L'aigua va entrar en baixos i garatges i també va obligar a tallar algunes vies importants de l'àrea de Bilbao. Avui el temporal també continua afectant-hi a bona part de l'Estat. Hi ha avisos per pluja en 11 comunitats i alerta taronja a Astúries, a Cantàbria i a Madrid. Passant ara 2 minuts de 3:15 del matí, hem de dir que si no s'hagués produït aquest fenomen absolutament extraordinari de pluges, si no estiguéssim parlant d'això, probablement el que hauríem d'estar parlant i mirant-nos a més intensitat en l'àmbit polític és aquesta increïble enquesta que ha publicat aquest matí sondeig electoral La Vanguardia, en portada, que situa, atenció, Aliança Catalana a l'altura del Partit Socialista si hi haguessin eleccions, disputant la primera força del país, Aliança Catalana, amb el PSC. Si avui fossin eleccions, segons aquesta enquesta de La Vanguardia, que publica avui en portada, Aliança Catalana i el PSC tindrien tots dos 30 escons, empatats, una mica per sobre en intenció de vot al PSC, però vaja, empatats a 30 escons, PSC i Aliança Catalana. Això significaria també la pèrdua de molts escons per molts partits. Per exemple, els socialistes en perdrien 12, Aliança multiplicaria els seus 2 diputats per 15 i passaria a 30. També puja Vox, mentre el PP s'enfonsa i Junts s'estavellaria amb una patacada històrica. Tot plegat dibuixaria, això sí, Mireia, una cambra ingovernable.
7: Arribats a mitja legislatura, la sacsejada política és brutal. El PSC no capitalitza la tasca de govern, sinó que, segons el sondeig, perd més d'una quarta part dels representants. Aliança es propulsa fins a posar-se a la seva altura, bàsicament menjant vots a Junts. Esquerra puja de 20 escons a 23. Vox, amb 18, se situaria com a quarta força, sobretot a costa del PP. Els juntaires es quedarien amb 16 diputats, que no són ni la meitat dels actuals, i per la CUP els populars en tindrien 11, ara en són 15, els comuns baixarien de 6 a 4 i la CUP de 4 a 3.
1: Amb aquesta combinació, l'independentisme, clar, si ho posem sobre el paper, sumaria majoria absoluta, aquests 72 escons, però evidentment amb Aliança com a força hegemònica és un escenari que no es contempla de cap manera. Una majoria conservadora també seria possible, 75 diputats, però igualment amb la ultradreta, i les forces d'esquerra directament no sumen, es queden amb 65 representants. Una altra alternativa, diguem-ne, difícil seria la suma de PSC, Esquerra i Junts amb 69 escons, un per damunt de la majoria absoluta, però realment el dibuix és un trencaclosques impossible, un caos polític, com llegim a La Vanguardia, un sondeig d'Ipsos per al diari que es va fer entre el 23 de setembre i l'1 d'octubre amb 2.000 entrevistes i que situa, insisteixo, frec a frec el PSC i Aliança Catalana si avui haguessin eleccions amb 30 diputats cadascun. I això sense oblidar que el gran titular del cap de setmana també té a veure amb si hi ha eleccions a Espanya o no. La pregunta del milió és quan seran les generals, i aquestes són hores determinants perquè Pedro Sánchez es decideixi. De fet, si vol convocar-les el més aviat possible, que seria el dia 29 de cara al 29 de novembre, ho ha denunciat demà a tot estirar. Doncs bé, segons escriu Carlos Cuel País, que és un dels periodistes que més coneix la cuina de Moncloa, aquesta data del 29 de novembre és l'aposta dels dirigents dels ministres socialistes i dels dirigents del PSOE. La gran majoria, remarca Cuel, animen Sánchez a convocar eleccions per al 29, com abans millor, i aprofitar aquest caldo de cultiu que s'ha generat amb la crisi de l'habitatge. De fet, pensen que el president espanyol demà comunicaria oficialment aquest avançament. En la mateixa línia, Lola García diu a La Vanguardia que molts al PSOE creuen que el desnonament de Mari Carmen ha proporcionat Sánchez l'excusa perfecta per convocar aquests comicis, i li ha donat l'argument de campanya. De fet, és l'indicatiu que Sánchez va convocar per demà l'executiva del partit a la seu del carrer Ferraz. També llegim a l'ABC que el president espanyol s'ha envoltat del seu nucli dur i, si veu marge per capitalitzar el descontentament social, convocarà les urnes. Per desfollar, la Margarida ha mobilitzat un equip que treballa amb enquestes flash. I en espera d'aquesta reflexió de Pedro Sánchez, que continua deliberant el seu entorn, de moment no va de boca, Yolanda Díaz torna a fer una crida a omplir els carrers per defensar els decrets d'habitatge, i ho fa com a vicepresidenta espanyola amb tot el que això comporta, inclosa la manifestació contra les polítiques del govern espanyol. Així ho deia ahir Yolanda Díaz des de Galícia.
10: Llevo meses diciendo, y siendo duramente criticada, diciendo, y no por casualidad, que había que movilizarse. Os dereitos non caen do ceo, ningún dereito cae do ceo. Por tanto, hai que mobilizarse, facelo de forma pacífica.
1: Però anava més enllà demanant que s'assenyali els partits de dretes com a responsables dels desnonaments que s'executin a partir de dilluns. Alberto Núñez Feijóo l'acusada d'incendiar carrers, ella i Pedro Sánchez. Des de Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, Feijóo acusa el govern espanyol de buscar la confrontació per dissimular la ineptitud dels decrets de l'habitatge. Els torna a dir populistes i ho remata d'aquesta manera.
12: Los populistas siempre perjudican a quienes dicen querer beneficiar. El problema de la vivienda se resuelve construyendo vivienda. Y cuando la destrucción es total, pues entonces queda el enfrentamiento. La calle crispada, la división de los ciudadanos y el señalamiento entre buenos y malos. La estrategia es alentar el caos e intentar movilizar a su lado del muro sobre las cenizas de un país.
11: I això just després de denunciar l'assenyalament dels partits d'esquerres cap a les dretes per haver votat que no als decrets de l'habitatge. Yolanda Díaz ahir tornava.
10: Esas 75.000 persoas que hoxe teñen xa a posibilidade de ser votadas das súas casas pola votación de onte van levar tras de sí os nomes de Alberto Núñez Feijóo, de Abascal e de Miriam Nogueras.
11: Això sí, Xavi, ahir Yolanda Díaz no es mullava sobre la possibilitat d'una convocatòria d'eleccions generals anticipada en aquestes properes hores.
1: Haurem de seguir-ho tot plegat, i és que sumar fa assemblea avui, de fet, per plantejar aquesta qüestió, les eleccions, la necessitat d'un candidat urgent que no tenen, i el debat sobre el nom i les condicions amb les quals s'haurien de presentar a l'esquerra del PSOE. Abans de prendre aquesta decisió, però, Pedro Sánchez haurà de fixar-se en aquest pols del carrer. Un dels punts clau continua sent la Puerta del Sol a Madrid. Armenteres, expliqueu-me, tu hi ets precisament precisament allà. Quin és l'ambient que s'hi respira, Armen?
11: Mira, la gran diferència entre ahir i avui, què ha passat en 24 hores? Doncs que avui hi ha més tensió, perquè durant la nit hi ha hagut provocacions de grups contraris a la protesta i a aquesta reivindicació. Això en què es tradueix ara mateix? Doncs en què s'han organitzat molts més punts de vigilància. Ens expliquem. Les tendes, el miler de tendes que hi ha aquí a la Porta del Sol, estan organitzades en carrers al mig de la plaça, i a cada punta de carrer, una dotzena, una quinzena, hi ha parelles de joves per controlar qui entra i qui surt. Ahir n'hi havia molts menys, Xavi. Durant la matinada hi ha hagut incidents que són menors. L'acampada és gairebé la mateixa que ahir. Ha crescut una mica, una quinzena de tendes més en un dels carrers que van a parar a Sol, però poc més.
1: Doncs aquesta és la situació. Armenteres, gràcies. Ho seguirem al llarg d'aquest matí. Aquesta és la situació a Puerta del Sol. Això després que ahir milers de persones van tornar a sortir al carrer a Madrid i a diverses ciutats de l'Estat per reclamar solucions a la crisi de l'habitatge. La mobilització principal va ser a la capital espanyola. 500.000 persones, segons el sindicat de llogateres, 70.000, segons la delegació del govern espanyol. Els organitzadors avisen que el pròxim pas ha de ser una vaga general. També des de Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
13: Bon dia, el ball de xifres és l'habitual, però la delegació del govern espanyol posa l'accent en una dada. Ahir van sortir al carrer tres vegades més persones que dissabte passat en la primera gran manifestació d'aquest cicle. Una diferència que ahir no es va fer evident a peu de carrer. I una dada de la delegació del govern espanyol que cobra un significat especial ara que Pedro Sánchez es planteja quin serà el futur de la legislatura. La portaveu del sindicat de llogateres, Valeria Racú, dona per fet que les eleccions estan a prop i avisa que les polítiques d'habitatge marcaran el proper mandat.
14: Es que el poder vuelve a las calles. Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país. Porque hacer eso es abrirle en canal las puertas al fascismo en nuestro país.
13: Els organitzadors celebren que l'èxit d'ahir servirà per agafar embranzida cap a una vaga general. Asseguren que la convocaran governi qui governi. Malgrat tot, encara no tenen data.
1: I de la crònica internacional hem de dir que Brasil vota avui diumenge en unes eleccions presidencials marcades per la polarització. El president Lula da Silva aspira a un quart mandat davant de Flávio Bolsonaro, que és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro. Tot i la tensió política, el clima als carrers és més tranquil que en anteriors comicis. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
15: Bon dia. Uns 159 milions de brasilers estan cridats a les urnes avui en unes eleccions que poden marcar el rumb polític del país i també d'Amèrica Llatina. Lula, que a finals de mes farà 81 anys, parteix com a favorit a les enquestes, liderant el Partit dels Treballadors, però Flávio Bolsonaro, del Partit Liberal, es manté a poca distància. Les dues campanyes han intensificat aquests últims dies la crida al vot útil. El govern brasilià ha expressat les últimes setmanes el temor a una interferència dels Estats Units en aquestes eleccions en favor de Flávio Bolsonaro. Brasil, el país més gran i poblat d'Amèrica Llatina, té la segona reserva de terres rares més grans del món i els Estats Units volen treure'n profit. A més del president i vicepresident, també s'escullen els 27 governadors, tota la Càmera de Diputats i dues terceres parts del Senat. En el cas que calgués anar una segona volta, com tot indica, serà el proper 25 d'octubre.
1: 3 minuts i arribarem a les 9 del matí. Anirem acabant enllestint aquesta part de l'informatiu. També farem la informació esportiva i després ja arrencarem temps de tertúlia, també amb connexions en diversos punts del país on continua plovent, evidentment, i on continuen havent-hi totes aquestes recomanacions perquè la gent no surti de casa precisament per evitar que quedin atrapats en els seus vehicles o es trobin en circumstàncies de perill. Dèiem que una de les polèmiques importants en la gestió de tots aquests aiguats que s'han produït a Catalunya, d'aquesta emergència meteorològica, gira al voltant del concurs de Castells de Tarragona, perquè avui hi haurà concurs de castells, l'espectacle casteller més gran del món, però no al matí com estava previst a partir de les 10, sinó que finalment, i després de molta estira i arronsa, es farà a partir de les 4 de la tarda. Però la polèmica no és només per mantenir la jornada d'avui, sinó que ahir 18 colles, centenars de castellers, van fer la segona sessió del concurs a la Tarraco Arena i van acabar passades les 9 de la nit, que és quan, en teoria, tothom ja havia de ser a casa tancat i segur. De fet, molts d'ells, d'aquests castellers i aficionats, han hagut de passar la nit a Tarragona. La decisió es va fer esperar i la tensió realment es va mastegar, Valentí Íñigo.
16: El concurs és un dels esdeveniments més importants de Tarragona, amb 400 periodistes acreditats de 16 països i el moment més esperat per milers de castellers i aficionats que s'hi troben cada dos anys. Només la pandèmia havia pogut amb ell i les instruccions de Protecció Civil que aquest matí ningú es mogués de casa van ser un autèntic dilema. Mentre des d'interior s'apretava per suspendre, l'organització mirava com reordenar les peces per fer-lo possible. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, creu que traslladar-lo a les 4 permet garantir la seguretat i l'espectacle al mateix temps.
17: Són dos anys esperant per totes les colles. Llavors, una solució que hem trobat que pot conjugar aquestes dues consideracions és fer-ho a partir de les 4 de la tarda. L'emergència o el decret parla de les 14 hores de demà. Aquest marge de dues hores entenem que és prudencial. Com dient, tot s'ha parlat prèviament amb les colles.
16: Les colles i el públic tindran menys marge per acostar-se a l'ETAP, però és que tot això es decidia mentre a l'arena ja hi havia 18 colles de tot Catalunya que havien de tornar a casa. Algunes van marxar abans que acabés el certamen, un cop ja havien fet els seus castells, i es va suspendre també l'entrega de premis. Per cert, el podi d'aquesta jornada, ja que hi som, l'encapçalen els Marrecs de Salt amb el seu primer 4 de 9, seguits dels Nens del Vendrell i els Castellers de Lleida.
1: En tot cas, més enllà d'aquesta polèmica, hem de dir que aquest 2026 està sent una de les millors temporades de la història dels castells i el concurs arriba amb les colles més rodades per anar màxims. Els grans favorits són Castellers de Vilafranca, que podrien tornar a provar un castell mai descarregat fins ara, el Pilar de Nou. Tot i això, les colles de Valls i la Jove de Tarragona no els hi posaran gens fàcil, Joel Penya.
18: Hi ha quatre colles que tenen alguna opció de guanyar el concurs. Els Verds d'Àngel Grau, que tenen el ventall més ampli de castells amb cartes guanyadores com el Pilar de Nou o el Nou de Nou. A més, també tenen en cartera els dos castells de 10 pisos. Qui també els pot provar és la colla Jove de Tarragona, que estarà pendent de si algú falla per aixecar el premi. Ara bé, la colla Vella també té quartes guanyadores com un possible 3 de 9 net mai descarregat a la història i només carregat per ells i la colla Joves. Precisament, els Diables Vermells també volen provar un altre castell que mai s'ha aconseguit en la seva totalitat, el 2 de 9 sense manilles. Tot plegat fa que el cartell d'aquest diumenge sigui espectacular, però hi ha més incentius, com la gamma extra, que podrien provar els Castellers de Sants i els Moixiganguers d'Igualada, el primer 4 de 9 en folre de la història dels Xiquets de Reus, el Renaixement dels Xiquets de Tarragona, les Tripletes Màgiques de Capgrossos o Barcelona, o la sala dels Castells de Nou de Gràcia, Sant Pere i Sant Pau. Ara mateix, Marrecs de Salt lideren el rànquing després de guanyar la sessió de dissabte, havent descarregat el primer 4 de 9 en folre de la història d'aquesta jornada.
1: Gràcies, Joel. La d'avui és la jornada castellera més atípica, l'única oficialment amb, que és una competició amb un jurat, unes normes i puntuacions per castell, i només es fa cada dos anys. És tan especial que per molts és el primer contacte amb el món casteller. I per això és important també saber com funciona pels neòfits, no? Aquesta és la guia bàsica del concurs de castells de Tarragona que se celebrarà aquesta tarda i que han preparat Benet Iñigo i Eulàlia Carrascal.
19: Qui participa en la jornada d'avui diumenge?
16: Les 12 millors colles, segons una classificació de l'últim any, són Vilafranca, Vella i Joves de Valls, 3 de Tarragona, els Xiquets, la Jove i Sant Pere i Sant Pau, 3 colles de Barcelona, Sants, Gràcia i Barcelona, i també hi participen els Capgrossos de Mataró, els Moixiganguers d'Igualada i els Xiquets de Reus, els Minyons de Terrassa, que per nivell podrien anar-hi i renuncien per filosofia.
19: Quants castells pot fer cada colla?
16: A cada colla li puntuen 3 castells i té 5 rondes, 5 intents per fer-los. Quan una colla ja n'ha fet 3, pot continuar fent castells per millorar o plantar-se.
19: Hi ha castells en solitari i castells en ronda conjunta.
16: Si una colla alça el 4 de 9 en folre o un castell superior, actua sola. En canvi, si fa un castell inferior, actua alhora amb altres colles del mateix nivell.
19: I si hi ha un empat?
16: Dues colles poden compartir posició. Si tenen els mateixos castells, les penalitzacions poden ser decisives. N'hi ha si l'enxaneta no fa l'aleta, si es fan servir dues rondes pel mateix castell o si es tarda massa a tirar amunt, entre d'altres.
19: Com es pot seguir?
16: A l'aplicació oficial del concurs o d'altres, com la de montcasteller.cat, tenen calculadores per saber quin castell necessita una colla per pujar posicions.
19: És la diada més llarga de les que es fan i es desfan.
16: El primer castell s'alça a les 10 del matí i l'organització calcula que acabarà a 3:45 de la tarda, però alguns anys ha acabat més tard.
19: I els guanyadors què s'enduen?
16: Hi ha un premi monetari, 16.000 euros per guanyador, però el veritable premi és alçar el trofeu i presumir-ne com a mínim durant dos anys.
1: I abans de passar als esports, us hem d'explicar que Torrons Vicenç ha presentat ja la nova col·lecció de torrons anomenada Diálogos, una creació que l'han fet a Ferran Adrià i el xef peruà Gastón Acurio amb la participació d'Àngel Velasco, el propietari de Torrons Vicenç. Torrons que combinen les dues gastronomies dels països d'origen dels cuiners, peruana i mediterrània. Ferran Adrià ho explicava a RAC1, aquest fort vincle amb el Perú i amb Gastón Acurio.
20: Jo vaig conèixer Gastón Acurio en 2010. Em vaig enamorar de Perú per la seva cuina, però sobretot per el treball social que feia Gastón. N'hi ha una de les experiències més maques de la meva vida, que és en Nova York, en la ONU, presentant un documental que vam fer junts, La cocina com a alma social.
1: La nova col·lecció la formen tres torrons, un de menta i xocolata amb caramel de llimona, un altre de quinoa i nauletes amb xocolata amb llet i una d'avellana i ají panca i cafè i passió del Perú. El torrons venen un estoig col·leccionista que inclou tots tres torrons i un ganivet també per tallar-los. Tots els beneficis es destinen a beques universitàries a través del Bulli Foundation i la Fundació Pacha Kutek. Nou i tres minuts, de seguida arrencarem tertúlia i actualitzarem tota la situació de les pluges a l'antena de RAC1 amb l'Abel Caral, amb, en fi, els nostres corresponsals i també amb, en fi, amb persones que coneixen de prop el que està succeint i a l'espera que surti el govern a donar les explicacions pertinents. Però abans anem amb l'Albert Ferran i amb els esports. Què tal, Albert? Bon dia.
2: Bon dia.
1: I de seguida repassarem les diverses afectacions d'aquest temporal al món esportiu, perquè n'hi ha hagut moltíssimes, però aquest matí Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó de MotoGP. Quim Salvador, bon dia.
0: Bon dia, avui no ha pogut superar Jorge Martín, que arrencava des de la pole el primer revolt com ho va fer ahir, però després de perseguir-lo durant mitja cursa l'ha avançat a la dotzena volta just a l'equador i s'ha escapat cap a la bandera de quadres per sumar la sisena victòria i el cinquè doblet esplint i cursa de l'any i situar-se només a dos punts del liderat del madrileny d'Aprilia, que ha acabat segon. Marco Bezzecchi ha completat el podi i també és tercer mundial a 49 punts. Maverick Viñales ha acabat 14è i ha sumat dos punts en el seu gran premi de retorn a la competició. Àlex Rins ha arribat 16è i Àlex Márquez ha caigut.
1: A les 9 del matí, gràcies, Quim, havia d'arrencar, Albert, el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1, però s'ha endarrerit també per culpa de la pluja.
18: Sí, recordem que, malgrat el nom, Gran Premi de Bahrain es disputa a Sepang, a Malàisia, pel conflicte bèl·lic al Golf Pèrsic, i aquesta hora plou moltíssim. Cau una cortina d'aigua al circuit, encara no hi ha hora d'inici de la cursa. Recordem que la pole és per Max Verstappen, que estarà acompanyat a la primera fila de la graella per Lewis Hamilton.
1: I, com dèiem, aquest temporal que ha afectat moltíssim el món de l'esport, des d'ahir a la tarda fins a les 2 del migdia d'avui s'han suspès totes aquestes activitats esportives a les comarques afectades i també hi ha afectacions a l'esport d'elit.
18: Per exemple, ahir no es van jugar el Sabadell-Andorra de segona divisió, que en principi s'hauria de disputar aquest vespre, encara no és oficial. També suspès el Sant Andreu-Antequera de primera federació, que, si el temps ho permet, jugarà aquesta tarda a 6:15, i a la Lliga CB ha ajornat el partit entre el Joventut i l'Andorra, que no es disputarà fins d'aquí a 10 dies.
1: I a més, recordeu, afectació en el clàssic Barça-Madrid femení que juga aquesta tarda, ha canviat d'horari al Camp Nou.
18: Estava programat per les 5, però s'han endarrerit 2 hores, arrencarà a les 7 per garantir que el Camp Nou estigui en plenes condicions operatives i de seguretat i per facilitar els desplaçaments dels aficionats. Pendents també del Barça de futbol sala, que havia de jugar aquest migdia a la pista del Noia Gallec. Ahir no va poder agafar el vol cap a Galícia i el Barça confiava que el partit s'ajornaria. Però el jutge de competició no el va suspendre, sinó que l'ha fixat per aquest vespre. Davant d'aquesta decisió, el directiu responsable del Barça Futbol Sala, Aureli Mas, ha explicat a les xarxes socials que ha donat instruccions a l'expedició que durant el matí ningú surti de casa per la recomanació de reduir la mobilitat. Per tant, el Barça, si no canvia la situació, no viatjarà cap a Galícia. I també el FIAC Girona treballa per endarrerir el partit que juga avui a les 6 de la tarda a Vitòria. Els gironins no van poder volar ahir a la tarda cap al País Basc i han hagut de dormir a Saragossa sense les maletes que ja havien facturat.
1: Déu-n'hi-do. I en futbol, és un cap de setmana més enllà del clàssic femení, marcat pels partits de seleccions. Aquesta nit el combinat espanyol ha guanyat 3-1 contra la República Txeca amb gols de Lamine i Rodri. També ahir, protagonisme blaugrana en aquesta golejada històrica d'Anglaterra, 0-7 contra Croàcia, amb la cara que va ser Anthony Gordon, que va marcar un gol, però la creu va ser el porter croat, també del Barça, Livakovic, que es va encaixar aquests 7 gols. I a la Lliga, ACB, derrota del Manresa en el debut a casa contra el Breogán.
18: 95-101, després d'un segon i tercer quart nefastos, en què va arribar a perdre de 22 punts de diferència. Avui han de jugar els altres 3 equips catalans. El Lleida rep el Burgos a les 12 del migdia, Baskonia Girona a les 6, malgrat, com dèiem, el Girona vol que s'endarrereixi l'inici del partit, i UCAM Murcia-Barça a les 7. Ahir a la Lliga Femenina, que va arrencar, per cert, van perdre l'Espart Girona i el Cadí la Seu.
1: Gràcies, Albert. Fins ara.
18: Fins ara.
1: 9:07. Ai, que no ens falli la veu, tu, que encara tenim molt programa per davant. 9:07, deia. De seguida arrenquem temps de tertúlia amb connexions amb el territori, també amb protagonistes, i actualitzant la situació d'aquest episodi extraordinari de pluges torrencials que s'està vivint a Catalunya des d'ahir al vespre fins encara aquest matí, encara pot durar unes quantes hores més, amb el missatge molt clar del govern de la Generalitat de Catalunya. Si no és absolutament imprescindible, les comarques afectades, que són gairebé la meitat de les comarques del país i que afecten bona part, si no un 75, potser més i tot, de la població del país, entre l'Alt Empordà i el Baix Camp, de Barcelona fins a la Garrotxa, doncs cap a l'interior, que no es mogui ningú en vehicle privat, perquè també pot haver de trobar-se en situacions difícils amb els rius, amb les rieres i amb la situació en què es troben bona part de les carreteres del país. 9 i 8, fem pausa i actualitzem.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
21: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
22: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
23: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
24: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
25: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
24: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
26: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
27: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
26: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
27: Patrocinat per La Vanguardia.
28: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
29: Perfecte, aquí el tens.
28: Ja?
29: Ja.
28: Sí?
29: És així.
28: De debò?
29: I tant, de debò.
30: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
31: RAC 1 Podcast.
32: Sense filtres, un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
33: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
34: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
32: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 4 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí.

0: Sisplau, molta prudència, eviteu els desplaçaments i quedeu-vos a casa.
1: Estem per sobre els valors del Glòria i ens queda tot el matí de pluja.
2: Encara queden unes hores complicades, especialment a les comarques de Girona.
3: Llevo meses diciendo, y siendo duramente criticada, diciendo, y no por casualidades, que había que movilizarse.
4: Los populistas siempre perjudican a quienes dicen querer beneficiar.
5: Y esto es un aviso a navegantes. Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros 4 años sin atajar el mayor problema de este país.
6: Quan falten 3 minuts per arribar a un quart de 10 del matí, déu-n'hi-do la tarda, nit, matinada i matí de ràdio que estem intentant fer per no només acompanyar la gent que ha viscut una nit angoixada, perquè en són molts, sinó també per donar, evidentment, la informació, però aquest acompanyament és important i anar donant indicacions, perquè és cert que en circumstàncies com aquesta, circumstàncies absolutament extraordinàries, hem viscut, bueno, ara ho comentarem, però hem viscut fenòmens de tot tipus quan estem parlant de les alertes. És cert que hi ha una part de la població que se li ha instal·lat per l'ús que s'ha fet servir de les alert, la sensació de que no és especialment important, perquè a vegades es reben missatges quan creuen que després no acaba passant res. Bé, estem tots aprenent a fer servir aquests mètodes. El que passa és que quan hi ha circumstàncies com les que hem viscut avui, amb un episodi de pluja absolutament històric, com no s'havia viscut en aquest país, clar, té tot el sentit. I la restricció que es va llançar ahir a la tarda era molt clara. Des de les 8 del vespre d'ahir al vespre fins avui, a les 2 del migdia, qui no sigui imprescindible que no surti de casa. Especialment, deixem al marge les comarques ja de l'interior de Lleida que no estan afectades per aquest episodi. Però des del nord del país, per tant, des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp i a l'interior que vagi des de Barcelona fins per entendre'ns el Moianès, el Ripollès, Osona i gairebé fins a la Garrotxa, gairebé inclòs a la Garrotxa, no cal sortir de casa si no és absolutament imprescindible, perquè pot passar el que està passant ara, que és que malgrat que hi ha moltes zones del país on ja no hi plou, moltíssimes, en fi, la situació tant a les carreteres com als rius i les rieres és molt delicat. Posem l'exemple del Besòs, que ha estat a punt de sobresortir, a punt, a Santa Coloma de Gramenet. Deixeu-me saludar els que ens acompanyaran a les pròximes estones, anava a dir el que calgui, però bueno, ja decidireu vosaltres com marxeu. Ens acompanya també la Sònia Andoz. Com estàs, Sònia? Bon dia. L'Antonio Baños, bon dia, Antonio.
7: Bon dia.
6: L'Iva Anguera, com estàs, Iva?
8: Bon dia.
6: De nou el Carles Fernández, com estàs, Carles?
9: Què tal, bon dia.
6: Fa una cara com dient, un altre cop aquí.
9: Sí, em sap greu que potser sóc el més pesat del grup, però...
6: No, home, no.
8: Jo he vingut i he pensat, home, el Carles va venir el matí, no l'han deixat marxar, no sé jo,
6: El matí a la tarda,
8: imagina't.
6: Ha plantat la teta de campanya. I també, a la distància tenim el Ferran Caballero. Com estàs, Ferran?
10: Bé.
6: Ara el podem... Has dit bé, no? M'ha semblat, perquè s'ha
10: tallat. He dit bé, sí, bé, sí. De fet, perfecte. He dit molt bé, però no ho volia exagerar, tampoc. Sí,
6: I també tenim, sort que en tenim d'ell, de l'Abel Caral, que ha estat fent guàrdia durant moltes i moltes i moltes hores i que ens va actualitzant tota la situació, que ha estat delicada i que continua sent-ho. Abel, bon dia.
11: Bon dia, anem en seguiment, sí.
6: Ara de seguida en parlarem i m'actualitzes una mica la situació, sí, perquè hi ha molta gent que ha anat rebent els alerts al llarg d'aquest matí i que potser no veu que plogui a les seves comarques, però vaja, ara de seguida expliquem per què. He de dir també que si avui, i mirarem de tenir temps de fer-ho també, però si avui no hi hagués aquest episodi, és que estaria claríssim quin seria el tema de què parlarem. N'hi haurien dos. Un, si hi ha eleccions o no a Espanya, perquè hi ha hagut fins i tot algú que ha vingut a intuir que potser Pedro Sánchez les convocaria avui mateix i no es parlaria demà, però vaja, això ja ho veurem. Espero que no, perquè llavors s'haurà de fer un programa especial i ara no ens va bé.
8: Ara mateix?
6: I la segona és la situació política a Catalunya després de l'enquesta de La Vanguardia avui, que és una bomba absoluta. És una enquesta que apunta que si avui hi haguessin eleccions a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, hi hauria un empat tècnic entre PSC i Aliança Catalana a 30 diputats per ser la primera força del país, amb una caiguda en picat tant del PSC com de Junts per Catalunya i amb un augment molt significatiu, ja no només d'Aliança, evidentment, que multiplicaria per 15 la seva representació actual, de 2 a 30, amb un creixement que jo crec que no l'havíem vist mai, i sinó també Vox, no? I que el que deixarien és un Parlament, que diria, pràcticament, a no ser que se'ns acudi una fórmula estranya, ingovernable, perquè efectivament les dretes sumen, si agafem la idea de les dretes, l'independentisme sumaria, però és que són incompatibles els membres d'aquests sectors i les esquerres quedarien al marge, ja no sumarien. Per tant, potser l'única possibilitat, una mica ja estrambòtica i difícil, és que hi hagués un govern de PSC, Esquerra i Junts per Catalunya. Imagineu-vos, que això, vaja, és inviable. Però bé, ja en parlarem després. Un minut per damunt d'un quart de deu del matí. Abel, molta gent ha rebut alertes. Sí. Molta gent que ens està escoltant des de Tarragona, des de Barcelona, des de l'àrea metropolitana, des del Maresme fins i tot, que han vist que ja no hi plou, però continuen rebent alertes. Ara mateix, quines són les zones de més perill i on més plou?
7: Mira, ara, efectivament, com tu dius, hi ha moltes zones on ja fa un bon grapat d'hores que plou. A Barcelona mateix i zona metropolitana, de les zones, zona zero una mica d'aquests aiguats, ara repassem algunes dades, però per exemple cap al Camp de Tarragona, ahir ja abans de la mitjanit van aparant de ploure, Tarragona ciutat mateix, i de fet que ens comentava l'Esteve Giral abans que feia sol, no? Que hi ha zones del sud del país que fa sol o un bon sol fins i tot, però ara mateix pendents encara de les comarques de Girona. Fins fa una horeta encara plovia amb ganes en alguns sectors del nord del Maresme, també de la Selva Marítima. Aquí ha anat parant de ploure o pràcticament no plou, encara cap a la zona de Tossa de Mar, zona entre Tossa, Sant Feliu, Massís de Cadiretes, encara hi plou una mica, però la pluja la més intensa que tenim ara mateix a Catalunya, la tenim al sud del Baix Empordà, el que seria doncs la zona Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, aquesta zona, per tant, com dèiem, del sud del Baix Empordà és ara mateix on plou amb més intensitat, també en altres zones del nord de la comarca i també de l'Alt Empordà hi plou amb unes certes ganes, però la pluja més intensa en aquests sectors, sector, com dèiem, per tant, zona sud de la Costa Brava. I la bona notícia, perquè és bona notícia, tal com doncs, s'ha anat desenvolupant aquest episodi, és que en molts llocs ja ha anat parant de ploure. A les comarques de Barcelona ja només plouen alguns sectors de l'extrem nord del Berguedà, del Lluçanès o d'Osona, que no és ni de bon tros de les zones on ha plogut més, i en el cas de les comarques de Girona, bona part de la selva ja no hi plou, i de mica en mica les pluges es van concentrant, també, per exemple, a Gironès, cap a la vall de Llémena ja no plou, però encara en altres sectors de la comarca, Girona mateix ciutat, encara hi plou, però les ja es van concentrar més cap a Alt i Baix Empordà, Pla de l'Estany i sectors del Gironès, amb tendència a anar-se retirant cap al mar i cap a la Catalunya del Nord. Però bé, encara unes hores en què en aquests sectors ja el nord-est ben bé de Catalunya ha de poder continuar plovent amb força, com ho estan fent, com dèiem, en alguns sectors també ho ha fet del sud del Gironès al llarg de l'última mitja hora o una hora.
6: Atura't aquí un moment, Abel, perquè tinc la Júlia Manero, precisament a les comarques de Girona, que abans entrava des del micròfon, se li sentia perfectament la pluja. Júlia, encara plou? Mira, sí. Mira com plou.
11: Hola, Xavi.
6: Mira com plou amb intensitat. Tu ets al Baix Empordà ara mateix, no, em sembla?
11: Sí, jo sóc a Sant Feliu de Guíxols.
6: Val,
11: sí.
6: Perfecte. Bueno, portes, jo crec que dues hores que hem anat connectant amb una pluja que no para.
11: Sí, i de fet, ara fa cosa de 5 minuts ha caigut un patac d'aigua i de fet es sentien uns trons com no hi hem sentit en tota la nit. Jo tinc el pati de casa aquí al costat, que el veig, i s'està començant a inundar, també.
6: Val, n'haurem d'estar pendents, evidentment, d'aquesta pluja que continuarà en les pròximes hores, em sembla, no, Abel?
7: Sí,
6: a totes aquestes comarques.
7: Parell, tres d'hores,
11: mira,
7: ben bé.
11: Trons i llams, ara
6: sí,
11: mateix, també.
6: Bueno, amb molta intensitat. I els efectes que té, perquè, evidentment, tota aquesta zona ja de l'Empordà, sí, també té moltes rieres, una orografia delicada, sí, i també, mira, la sentia molt tro.
11: Sí, sí.
6: I també ens constava, no sé si encara és així, Júlia, pel que saps tu, que hi havia molts problemes també amb el fluid elèctric, precisament, no? Amb
11: sí,
6: gent que s'havia quedat sense llum.
11: Sí, és el cas de Santa Cristina i municipis de la Vall d'Aro. Jo he pogut parlar amb Santa Cristina i m'han dit això, que des de ben entrada la matinada, de fet, quan hem fet la primera connexió a quarts de 7 del matí ja ens ho havien comunicat i pels contactes que tinc de l'Ajuntament m'han explicat que la fallada, diguéssim, de subministrament, en aquest cas, en condicions meteorològiques normals, trigarien entre 2 i 3 hores en arreglar-se. Per tant, veient que les condicions meteorològiques estan lluny de ser normals, no sabem fins quan pot allargar-se.
6: Mm-hmm. Bé, haurem de seguir-ho tot plegat, però vaja, ja ho esteu sentint, que per molt que ens estigueu escoltant des de Tarragona, des del Maresme, des de l'àrea metropolitana, i dieu, mira, aquí ja no plou, bé, aquest episodi continua en forma molt intensa. Gràcies, Júlia, fins ara.
11: Gràcies, Xavi.
6: I, de fet, aquesta és una de les qüestions contraintuitives de tota aquesta situació, que és que per molt que no estigui plovent allà on sou, el risc continua sent-hi. Ja no només pel desplaçament, perquè les carreteres estiguin negades en alguns casos i sigui molt difícil moure, sinó per aquest augment del cabal dels rius. Abans ens parlava l'Abel, des de primera hora del matí, advertia de la situació de risc molt, molt, molt alt amb el Besòs, el seu pas per Santa Coloma i Sant Adrià de Besòs. Ara la situació sembla que ha baixat una mica, em sembla, Abel, sí. però a veure, les imatges són esfereïdores, realment, del riu.
7: Sí, ha baixat, però continua encara molt disparat, perquè ens entenguem. I fent aquesta comparativa del temporal Glòria, que es va arribar a poc més de 500 metres cúbics per segon, doncs ara mateix encara anem a 686. Per tant, ha baixat, hem tingut aquest pic a tocar a les 7 del matí, per tant ja fa un parell d'hores i mitja, hem tingut aquest pic de 937 metres cúbics per segon, que ha sigut un moment que jo he actualitzat la pàgina de l'ACA i he vist que es disparava, perquè passàvem dels 600 llargs a 900 llargs, i aquí és on, doncs, he patit per si realment acabava sortint de mare, si acabava desbordant-se el Besòs en aquest curs baix, però és que ara mateix encara va molt alt.
6: La gent que és d'allà no havia vist una cosa similar.
7: No ho hem vist, això.
6: Perquè torno a repetir, per la gent que no és de la zona i no ho coneix, allà el riu Besòs, el seu pas per allà, que s'havia desbordat una pila de vegades fa dècades, sí. No? Moltíssim. Llavors el que es va construir és un meravellós passeig.
7: Sí, un parc fluvial.
6: Un parc fluvial del Besòs amb uns murs altíssims que han impedit que fins ara hi hagués aquest risc. El que passa és que són un mur, no sé dir-ho, però potser està parlant de 4-5 metres de mur, o més i tot.
7: Més,
6: no, Antonio? I que el que hem d'imaginar és que aquests 4-5-6 metres de mur han arribat al límit, a un pam gairebé de sortir l'aigua. No?
7: Les imatges són increïbles.
6: I amb una amplada molt gran, és que sigui una... Sí, vaja,
7: sí,
6: una petita
7: el riu Besòs, mira, fa uns dies vam veure que havia doncs, negat la zona aquesta per fluvial, sortia ben bé del que és la llera del riu o per on costuma a baixar, això amb les pluges d'aquesta setmana, dimarts em sembla que era, sí, però va acabar, doncs, avui ha acabat pràcticament sortint de mare, i compta amb la tordera, deixa'm fer un repàs ràpid de la tordera, que a les 6 del matí, quan començàvem aquest programa, baixava a 9 metres cúbics per segon, 9, i ara estem a la tordera, estem passant dels 200 metres cúbics per segon, i continua creixent, a diferència del Besòs que ha començat a baixar, continua creixent. La tordera a les 6 del matí baixava amb un parell de pams d'aigua a Fogars de la Selva, i ara mateix baixa a 2 metres 25 centímetres, per tant, precaució amb aquest riu.
6: Ara, de seguida, també preguntaré a Bel, més enllà dels rius i de les rieres, ara quan fem la conversa que estem a punt de tenir, i estem a l'espera de que surti el govern de la Generalitat, cap on ha d'anar això? Perquè hi ha gent que ens està enviant missatges de dir, però pot tornar? Si estic al Maresme o estic al Barcelonès o estic a Tarragonès, pot ser que torni a reactivar-se? Ara de seguida m'ho respons. Però tinc en línia, precisament ara que parlàvem del Besòs i del creixement del riu, a l'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, que em sembla que ha sortit d'una reunió precisament de seguretat, en aquest cas la municipal o la de la zona. Senyora Cañete, molt bon dia.
12: Hola, bon dia, per dir-vos alguna cosa.
6: Sí, bé, més enllà, no sé si han tingut efectes greus d'aquesta pluja, més enllà d'aquest creixement que ha fet mantenir l'angoixa i el cor a la gent de Sant Adrià i de Santa Coloma.
12: A veure, ara estem summament centrats i concentrats en quina serà la dinàmica del riu. Sí que és veritat que us escoltava, no? Gràcies a aquests murs, que aproximadament són 5 metres d'alçada, doncs hem pogut contenir. Jo diria que, per lo que la informació que m'han enviat i m'han anat donant, hem superat el rècord d'arribar doncs, l'aigua. I sobretot el que ens preocupa també és el que ja portem anys reivindicant doncs, a Adif, i és el tema del pont del ferrocarril, que pot convertir-se en un tap. Per sort, sembla ser que la tendència és que ja va baixant, però clar, no depenent exclusivament, perquè ara aquí a Sant Adrià no plou, no depèn de la pluja, que és el que estaves comentant abans, no? Sinó de tot el que arrossega, doncs, sobretot de comarques d'amunt, sobretot el que passa també en el Vallès, i que és el que acaba confluent amb el riu, no? I és el que estem summament preocupats. Evidentment que hi ha hagut incidència al llarg de la nit. Al voltant de les 12 de la nit, aproximadament, ja començaven en alguns sotapons, però bueno, ja teníem el manteniment de rondes per anar doncs, activant les bombes. Algun tall de carrer, però al llarg de la nit doncs, sí que tenim alguna zona que està inundada, perquè sobretot no és un tema tant de superfície, sinó del que cau de pluja, sinó també de l'aigua freàtica, no? Llavors es suma tot i bueno, fa brotar també l'aigua.
6: Estem veient ara imatges, ara que deia bueno, això, disculpi, perquè efectivament, per qui no ho tingui al cap, el riu Besòs, amb aquest pas per el tram final fins a arribar al mar, a Sant Adrià, a Santa Coloma, hi ha una zona que, efectivament, com deies, pot ser un tap, que és aquest pont del ferrocarril, que és molt baix, és una reivindicació, com deia, històrica, és molt baix, i s'està acumulant, doncs, fer totes les canyes que venen i tots els sediments que venen des de dalt.
12: Aquest
6: i ara les imatges que estic veient ara mateix, alcaldessa, és que està tocant ja les vies, l'aigua del riu, vull dir que està sobreeixint pràcticament i que s'està acumulant, no? Està convertint-se en un tap, i això encara pot fer pujar el nivell del riu.
12: Correcte. És el que sempre hem detectat i sempre hem marcat, sempre hem traslladat i hem reivindicat fins a la... No sé, vull dir, d'una manera molt ferma i el tema del perill com a zona inundable que som, doncs, el perill d'aquest pont. Bueno, sempre són estudis, estem valorant, tal, però no, encara no ens han donat una proposta ferma de què fem amb aquest pont, que sempre hem demanat, doncs, el poder elevar-ho, no? Sembla ser que és una cosa molt complexa, segons com no és tan complexa, però bueno, en fi, això és quelcom que ja portem temps i que això s'ha de resoldre, perquè si no, situacions com la que ens està passant, doncs, avui, és una situació de greu patiment, precisament, sí, per aquest tema, no?
6: Et recordava a través de Twitter el Jordi Rebelaigua, que és periodista del Periódico, precisament especialitzat en aquesta zona, que sí, ja va provocar efectes, va agreujar l'arribada de l'any 62, aquest pont. Ja fa 60 anys, aquest pont va ser un dels efectes que la seva baixa alçada i el fet que es convertís en un tap, el que va provocar efectes molt greus també per Sant Adrià, per a l'entorn, per Santa Coloma de Gramenet i també per la zona de Barcelona. Ara, per tant, és el que més els preocupa, alcaldessa, això.
12: Ara mateix és el que estem pendents, sobretot d'això, de com és la dinàmica, com de l'aigua, del riu, i evidentment també mirar que bueno, pues, tot el que pugui generar ja de tap, doncs, que es pugui alliberar. Aquest és el gran problema que tenim ara, a banda de que anem gestionant també, doncs, incidències.
6: Alcaldessa, no sé si vol afegir alguna altra cosa, perquè el missatge que s'ha llançat també a la població és que si veuen entrar aigua, que pugin als pisos superiors.
12: Sí, hem rebut ja, la població ha rebut ja un alert també específic justament d'aquesta situació. Vull dir que estem en alerta màxima i bueno, sobretot aquesta zona més del barri de Sant Joan, que és la zona, el barri que tocaria més cap al mar i que està més a prop de la zona de la desembocadura, doncs és la que hi ha també cases més baixes, doncs amb aquesta alerta de que han d'anar pujant, doncs, a primeres plantes per tal d'evitar, doncs, si entra l'aigua, doncs, el que hem d'intentar és salvar vides. És la màxima prioritat.

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: Torna la gran festa dels mercats de Barcelona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre, vine a la plaça de les Glòries i gaudeix de la 15a edició de la Fira Mercat de Mercats. Descobreix el millor producte de proximitat, la gastronomia del territori, música en viu, show cookings i activitats gratuïtes per tots els públics. I aquest any, a més, la Fira forma part de la Capitalitat Europea del Comerç Local. Vine i gaudeix de la Festa dels Mercats de Barcelona. Organitza Ajuntament de Barcelona.
3: I no estaríem parlant d'aquesta circumstància. O sigui, hagués estat una catàstrofe, ja no dic de vides humades, però vaja, sí, de la gestió difícilment amb la normalitat amb què s'ha fet, o amb la, vaja, amb la feinada que s'ha fet. I la segona és que no espatllem el que s'ha anat bé durant la nit, durant el dia, perquè ara ja la majoria de gent ja està desperta, hi haurà gent que des de casa seva diu, mira, doncs ja ha sortit el sol o ja no plou, jo vaig a agafar el cotxe. No. La restricció és fins a les dues del migdia. No us moveu si no és imprescindible, perquè pot passar el que sap greu que pot ser que hagi d'explicar d'aquí una estona. Tinc un parell de... Anaves a afegir alguna cosa, Abel?
4: No, només comentar això, que molta precaució, perquè el que dius tu d'aquesta sensació que pots dir ja està, llocs que fa sol o que va sortint el sol, però insisteixo, per exemple, el riu Tordera, en zones on fa una, dues hores plovia molta intensitat, ja no hi plou, però el riu continua ara mateix. El Besòs sí que va baixant de cabal, tot i que va molt carregat, però la Tordera continua pujant de cabal, per tant, molta, moltíssima precaució.
3: Ara de seguida preguntarem a l'Abel, a l'espera de que surti el govern, què és el que ha de passar en les pròximes hores en totes aquestes comarques on hi ha gent que es lleva i diu, mira, no plou. Bé, una d'aquestes comarques és el Maresme, que ja sabem que té aquestes dificultats del pas de les rieres, que van molt plenes. Tenim l'alcalde de Mataró en línia, el David Bote. Senyor Bote, bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
3: Com heu passat la nit, alcalde?
5: Bueno, com tothom, molt a l'expectativa, complint les restriccions i també doncs, molt amatent a totes les incidències, especialment en els punts més sensibles que pogués haver a la ciutat.
3: Mm-hmm. Ens deien que hi havia hagut, no sé si encara és així, problemes amb el subministre elèctric.
5: Hi ha hagut una incidència en una de les subestacions que ha afectat a un vora els 5.000 usuaris. Hem estat parlant amb Endesa, estaven treballant, ens havien comunicat un període d'una hora, això fa una estona ja, per intentar-ho donar-ho per solucionat i, per tant, doncs, esperant doncs, que aquesta subestació quedi resolta.
3: Mm-hmm. Quanta gent hi ha afectada, alcalde?
5: Com t'he dit, eren vora de 5.000 usuaris.
3: Vora? Perdona, és que no l'he entès, disculpi.
5: De 5.000.
3: 5.000, vora 5.000 usuaris que no tenien llum. Bé, i algun altre... Dèiem que el port estava incomunicat, no sé si encara és així, l'hotel Atenea també, no sé si heu pogut parlar amb ells, alcalde.
5: Estem en contacte amb el port per fer seguiment, també pensant especialment en les persones que ahir a la nit no van poder sortir o no van tenir temps de sortir, que han hagut de pernoctar precisament a l'hotel, amb el suport del port, persones treballadores dels diferents serveis del port, perquè efectivament el port està incomunicat, tots els passos ja rodats estan inundats, Ernest Lluch, el Cargol, i també mantenim tallat per precaució Sant Simó, i per tant, doncs, a l'espera de que la nostra companyia d'aigua es pugui acabar d'avaluar quant de temps necessitarem amb les bombes dels passos per buidar-los i poder-los tornar a obrir, i després també alguna altra afectació en alguna organització que el corriment de terra havia fet alguns acumulaments que impedien sortir de l'urbanització, i també doncs, tenim aigua en un dels accessos a l'autopista que, per tant, impedeix accedir a la C-32.
3: Parlava de la Riera Sant Simó, ens explicant també des de la redacció que és un punt sensible, no?, perquè ja va arrossegar el mes passat una dona. No teniu constància que hagi generat un problema similar?
5: No, ahir vam habilitar un punt. En el cas de fa un mes era una persona sense sostre que dormia als voltants de la riera. Ahir vam activar policia per anar a visitar els punts que nosaltres dels quals tenim constància de que pot tornar a alguna persona. Els vam oferir un espai que hem habilitat. En aquest espai aquesta nit hem

0: va acollir a 14 persones i, per tant, doncs, a aquesta hora i en aquest minut no tenim constància de que hi hagi cap afectació personal.
1: Alcalde, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: És David Bote, l'alcalde de Mataró, de la capital del Maresme. Per cert, Abel, molta gent del Maresme preguntant-nos si tornarà a ploure. És possible?
2: A veure, podem tenir alguns ruixats entre el migdia i mitja tarda al Maresme. De fet, entre el Barcelonès, Barcelonès, Vallès Oriental, Selva Marítima, Baix Montseny, hi pot haver alguns xàfecs. Això sí, en cap cas parlem de pluges ni tan extenses, ni tan abundants, ni amb aquesta intensitat, però sí que pot haver alguns xàfecs que plogui sobre mullat i hi hagi zones que estiguin els embornals saturats i, per tant, de precaució. Sí.
1: Per cert, una última hora, lamentablement ho hem de confirmar, el que apuntàvem, 9:35 del matí, tuit oficial de Salvador Illa, el president de la Generalitat, dient: malauradament hem de lamentar una víctima mortal a Tordera. El nostre sentit condol als seus familiars. La situació continua sent complicada, especialment la meitat de Catalunya cap al nord. Cal mantenir la prudència i seguir les indicacions d'emergències. Podem afegir aquesta informació al cas de la víctima mortal de Tordera. Estem parlant del Maresme, precisament aquesta població, aquest municipi, que seria per la caiguda d'un mur. Que, evidentment, doncs bé, les infraestructures estan cedint en alguns casos, la situació és aquesta. Per tant, confirmem, primer mort per... vaja, esperem que sigui l'únic. Primer mort per les...
2: el temporal.
1: Sí, pel temporal, per aquest episodi absolut de pluges torrencials que s'han produït al país. Crec que tenim en línia també l'alcalde de Cardedeu, em diuen a aquesta hora. Alcalde, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Com està la situació ara mateix, alcalde?
3: Bé, ara, en aquest moment, tranquil·la, diguem. Si hi ha alguna cosa que em preocupi, té a veure amb el que dèieu abans, és a dir, que ara sembla que ha deixat de ploure, sembla fins i tot en algun moment que pugui aclarir, però la gent hauria de seguir a casa, perquè si veiem una mica la situació de l'entorn que m'han passat fa poc, sí, per anar a la carretera que va a Granollers, vull dir, està tallada, per anar a la Roca hi ha moltes dificultats, per anar a Cànoves també. Aleshores, vull dir, el que faríem seria complicar tot el tema de mobilitat, la qual complica molt la feina que ens han de fer i fan molt ben feta, doncs, els Mossos i els bombers, no? Per tant, encara que ho deieu vosaltres abans, i jo pensava, per favor, això que la gent ho tingui clar, no ens confiem, no? A part de que probablement pot ser que torni a caure algun ruixat fort, però sobretot que no compliquem la vida d'aquells que es dediquen a fer-nos la fàcil, per dir-ho d'alguna manera, no?
1: Això és així.
3: A Cardedeu hi ha hagut algun moment durant la nit complicada, perquè, clar, sempre la riera sempre fan patir. Hi ha hagut un moment que la riera de Vallfort, el Torrent Llibre s'ha desbordat una mica, hi ha hagut moltes cases afectades amb baixos inundats. La riera de Vallfornès, doncs, ha estat a punt de desbordar. Bueno, la nit ha sigut una mica complicada en aquest sentit. Per lo més, les incidències són bàsicament el que deia, no? Baixos inundats, hi ha hagut un vehicle que l'ha ressegat per l'aigua, però afortunadament el conductor s'ha pogut rescatar. I el que més, doncs, ara comencen a sortir els serveis de neteja, perquè hi ha carrers que són absolutament impracticables pel fang, ja no per l'aigua, sinó pel fang.
1: Xavier Orozco és l'alcalde de Cardedeu, és de les zones, diguem-ne, més afectades i que han preocupat més aquesta matinada, perquè precisament al Vallès Oriental, a l'entorn de Cardedeu, de la Roca, Granollers, hi havia pluges intenses i fins i tot hi havia un oient que s'havia quedat atrapat al cotxe en una d'aquestes rotondes de Granollers, i bona part de la feina, diguem-ne, dels bombers ha estat per mirar de rescatar algunes d'aquestes persones. Alcalde, moltíssimes gràcies, ànims i molta sort.
3: Gràcies a vosaltres, gràcies.
1: 5 minuts i seran 3:15. Acaba amb això, Abel, em deies la possibilitat de que retornin algunes d'aquestes pluges en algunes d'aquestes comarques, Vallès Oriental, que està molt afectat, sí. El Maresme, que està molt afectat, això és altament probable o no és difícil de saber?
2: es veu bastanta possibilitat, però vull insistir en que no seran ni pluges continuades ni tan abundants, poden caure potser 20-30 litres per metre quadrat, en poca estona, això sí, per tant això pot fer que de nou en algunes zones tornin a tenir petites crescudes algunes rieres, el que comentàvem, que hi ha doncs, llocs que s'ha acumulat sorra, que s'han acumulat fulles. Deixa'm fer algun repàs ràpid de les últimes dades que tenim de les comarques de Girona, perquè per exemple Girona Ciutat, a la zona de Fontejau una seixantena llarga de litres per metre quadrat, a Calonja, al Baix Empordà 77, a Vidreres 140, a Caldes de Malavella 134. Per tant, no estem parlant de valors tan exagerats de més de 200 litres com hem tingut a Barcelona i altres zones properes del Vallès, del Maresme, però clar, estem parlant de que, per exemple, a Caldes de Malavella més de 130 litres per metre quadrat, a Sils 94, i Pineda de Mar, parlàvem de Tordera, hem anat parlant a les primeres hores d'aquest diumenge, dèiem, compte a l'Alt Maresme, Pineda de Mar s'hi han recollit, estació domèstica no oficial, però dada totalment creïble, 257 litres per metre quadrat. Això està a uns 8-9 quilòmetres, 10 de comentàvem, de Tordera, també al nord, a l'extrem nord del Maresme. Per tant, aquesta zona que ha sigut, on hi ha aquesta víctima mortal perquè s'ha dit un mur, doncs és aquesta zona que està tan castigada durant les primeres hores d'aquest diumenge. Per sort, aquí l'aigua, la pluja ja ha anat marxant. També veiem imatges de la riera de Sant Genís al Malgrat de Mar desbordada. Per tant, aquesta riera, ja no només rius importants com poden ser el Besòs o la Tordera, sinó rius menors o rieres que s'han desbordat i que han negat algunes zones baixes d'aquests municipis del Vallès Oriental, Maresme o la Selva.
1: 4 minuts i seran 3 quarts de 10 del matí. Res, fem una pausa i de seguida obrim temps de reflexió de la situació actual i actualitzem, evidentment, a l'espera de que surti el govern de la Generalitat per explicar els detalls del que ha significat aquesta nit matinada d'ai al cor, de molta angoixa per molta gent i que continua sent intens d'aquests episodis de pluja torrencials que s'estan vivint al conjunt del país.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
5: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
6: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
7: RAC1, emissora oficial.
8: Arriba la 114a edició del CIO Barcelona.
9: De l'1 al 4 d'octubre, el Reial Club de Polo acull la final de la Lliga de Nacions Longines amb els millors genets, amazones i cavalls del món.
8: Gaudeix del Polo Park by Calvet, el gran espai familiar amb gastronomia, música, exhibicions equestres i activitats infantils.
9: Patrocinat per La Vanguardia.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
11: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
10: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
12: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
13: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
14: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
15: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
16: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
15: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
17: RAC1.
18: Anar als museus estalvi.
19: Tots som un milió.
15: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Pràcticament 3:15 del matí en aquesta programació especial que durarà tota la tarda, nit, matinada, amb el Basté i companyia, i també des de les 6 del matí, des de fa gairebé 4 hores, en aquest especial del Via Lliure i en temps de tertúlia, avui acompanyats, que no m'oblida ningú, però sou molts, de l'Antonio Baños, del Carles Fernández, de la Sònia Andoz, del Ferran Caballero, la Ivan Guerra, i, evidentment, en fi, la persona que més hores porta a la ràdio també, que és l'Abel Caral, amb tota la informació d'aquests aiguats, que ara mateix el seu punt àlgid són al nord ja de les comarques de Girona, no?
2: Sí. Es va retirant de mica en mica, el gironès encara plou en alguns casos, però la selva pràcticament ja no plou enlloc, tret d'aquesta zona, doncs potser ja Tossa, zona propera, però es va retirant també d'aquí, però plou amb molta intensitat encara, ens ho deia la Júlia Manero fa uns minuts, a Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols, aquesta zona, Segaró, a Platja d'Aro, ja està plovent amb molta intensitat, i hi ha més pluja sobre el mar que apunta bastant cap a aquesta zona del Baix Empordà. Ja no al Maresme, per sort, ni selva marítima, sinó que aquest tren de tempestes que veiem damunt del mar apunta cap al litoral de la Costa Brava. Per tant, precaució, perquè molts sectors han anat parant de ploure i està parant de ploure en àrees de les comarques de Girona, però Baix Empordà és la zona on ara mateix veiem més vulnerabilitat per aquesta pluja intensa que hi ha sobre el mar, que apunta doncs, cap a la zona aquesta, sobretot de la costa del Baix Empordà, i d'aquí va pujant cap amunt. I s'ha d'anar retirant per aquí, però encara queden unes hores, però per sort moltes zones on ha plogut molt ja ha anat parant. Insistim, registres de 150-180 litres per metre quadrat a les comarques de Girona, que clar, no són els 200 llargs d'alguns altres sectors de més al sud, però és molta, molta, molta pluja.
1: A veure, diverses coses sobre això. És que hi ha al damunt de la taula. Primer, estem veient moltes imatges del Maresme, de gent que li és igual el que diguem, li és igual les indicacions i surten amb el cotxe. Amb el Gret de Mar, ara hi ha llum de dia, els bombers estan rescatant persones a dins dels vehicles que estan atrapats a rieres. Ja està. O sigui, des de les 7 de la tarda que s'està dient que a les 8 del vespre fins a les 2 del migdia, si no és imprescindible, no sortiu de casa. Aquesta persona, que potser finalment el rescataran i sense cap problema, haurà posat en risc els bombers i, evidentment, podria haver acabat com a una més en una llista de víctimes mortals. Si no és imprescindible, ni anar a buscar el cotxe per treure'l, ni apartar-lo, ni això que... No sortiu de casa, ja està, així de senzill.
2: És que ni anar a moure el cotxe.
1: No, per això estic dient, ni anar a moure el cotxe ni res.
2: Sí, sí.
1: Ho dic perquè estem rebent imatges de gent que des dels seus pisos veuen doncs bé, que hi ha un cotxe que circula, un altre que no sé què. Home, aquestes alçades de la pel·lícula, doncs no cal, no? I després afegiria, que això si voleu obrim el debat en aquesta qüestió, no? Que és, Abel, ens hem d'acostumar a coses així ara? Perquè això que hem viscut, ahir ja parlàvem del mini-huracà, huracà mediterrani, el medicat, etc, que són paraules que fins i tot no hem fet servir mai. Ens estem acostumant en els últims temps que passin fenòmens molt estranys, que no havíem vist, temperatures que no hi havíem arribat. Això que estan vivint avui, aquesta nit passada a Catalunya, pot ser que entrem en zona d'anar repetint, o és una cosa que, vaja...
2: A veure, no és que això...
1: excepcional.
2: No és que això hagi de ser la nova normalitat, però una cosa que no ens hem cansat de dir i de repetir és que amb un dels efectes, una de les conseqüències del canvi climàtic és que aquests extrems que ja són propis de la conca mediterrània, que ja són propis del nostre clima, aquests aiguats de finals d'estiu de tardor seran més freqüents i seran més intensos. Ja és normal que hi hagi pluges torrencials, però és que la torrencialitat s'està accentuant. Aquests 70 litres, em sembla que eren pràcticament 68 de granollers en 30 minuts, no és normal aquí. Aquí ens poden caure 30, 40, 50 litres en 30 minuts, però arribar als 70, o aquestes intensitats de 110 litres en dues hores a Alella, això és conseqüència directa del canvi climàtic, i el que passa és que si anem tenint cada cop estius més càlids, per tant, també un mar mediterrani que s'escalfa més, en situacions d'inestabilitat, i ho hem anat dient les últimes setmanes, i ho comentàvem ahir, un mar càlid per si sol no crea pluges. Ha de venir la inestabilitat. Quan vingui, pot passar això. Això pot passar amb una certa freqüència? Potser no, però ho hem de tenir sobre la taula perquè això ens hi podem anar trobant les pròximes dècades.
1: Deixa'm dir una cosa, i obro el debat aquí també. Una de les coses que van passar ahir, i va durar unes quantes hores, era el dubte per una part important de la població, perquè ens ho feien arribar a través de missatges, etc, de si s'estava exagerant. Per què esteu fent programa si no està passant res? Per què s'estan enviant alertes? Ens estem acostumant a rebre alertes per coses que... És veritat que estem tots aprenent-ne d'això, encara. Fa un temps no teníem aquest tipus de missatges al mòbil, fa un temps no ens passava el que ens ha passat aquesta nit, però he de dir que una cosa, com dic una cosa, dic l'altra. Hi ha persones que s'estan saltant les regulacions i que es posen en risc. La gran majoria ha fet el que havia de fer. Mm. Ens ho deia Ramon Lamiel. Més de 200.000 vehicles que fa un any havien sortit al carrer s'han quedat a casa. Amb xifres del Servei Català de Trànsit. Ho dic també perquè és veritat que correm el risc amb la gestió de les emergències, que un mal ús de certes eines comporti que el dia que si ho necessitis hi hagi gent que no s'ho cregui. Però he de dir que almenys en aquesta ocasió tinc la impressió que la gent ha fet bastant cas. Hi hauran casos, evidentment, i esperem que no haguem de lamentar més víctimes mortals com la de Tordera, que tampoc no sé si és perquè havia sortit per on no havia de sortir, no estic dient això. Però sí que hem vist casos de gent que ha estat rescatada en llocs on no hi era de ser. No hi havia de ser ni amb cotxe, ni a peu, ni pujant, ni baixant. No sé si voleu portar alguna cosa
17: sobre
1: tot això.
17: Sí, jo crec que es donen dues circumstàncies. Una, efectivament, és que el temps canvia i es produeixen fenòmens extraordinaris i molt intensos i molt espectaculars, i l'altra és que tenim moltíssima informació, cosa que tampoc no teníem fa 10 anys. O sigui, fa 10 anys aquesta previsió que vam viure i gairebé al minut no s'hagués pogut produir. Per tant, la gestió de l'emergència hagués estat molt diferent. I estic molt d'acord amb tu en que estem aprenent a veure com funciona la joguina i com ens adaptem tots a aquest tipus d'alarmes, però jo sí crec que ja ha funcionat i m'ho poso en primera persona. Jo hi era fora de Barcelona i vaig avançar 3 hores la tornada perquè hi havia avisos. I com jo, doncs la tornada de Barcelona, que ja començava a ploure, veies que hi havia molta gent que estava arribant. És a dir, jo crec que sí que funcionen, que la gent d'una manera força raonable està atenent el que demanen les administracions i sobretot posar molt el focus en que siguem tots que fem cas.
1: Torno a dir que hem tingut sort per les hores i el dia que era, dissabte a la nit. I hem tingut sort també, que crec que la gent ha fet cas. Però em pregunto, recordant episodis com el de València, si no s'hagués fet l'esforç que es va fer ahir de comunicació, d'enviar missatges i de fins i tot de programes especials, de què estaríem parlant avui? Amb les imatges que estic veient a Pineda de Mar, a tot el Maresme, a Malgrat, a Barcelona, a l'Hospitalet, a tota l'àrea metropolitana, al Vallès Oriental, de què estaríem parlant avui?
18: Jo... Això... Ah, bueno, digues.
19: No, que és molt important el que estàs fent avui i el que esteu fent.
1: Bueno,
19: no, des dels mitjans de comunicació, no, ho dic de debò.
18: Sí,
19: perquè
18: sí.
19: Precisament, com dius, tots tenim al voltant gent que està dient ja s'estan passant amb els desalerts. Jo recordo perquè estava quan vam començar a fer els simulacres a Catalunya i les decisions són difícils perquè no pots fer-ho veure. És a dir, en el moment que comences a fer proves amb el sistema, li arriba a tothom. No pots fer proves només a uns quants mòbils de la Generalitat per no molestar la gent. I alhora, perquè com dius, han d'anar prenent la mesura, i per prendre la mesura ens arriben a tots. En tot cas, a la gent li pot semblar que són masses, que de vegades, ai, doncs al final no ha plogut tant, ja, però precisament perquè, com ens expliquen els meteoròlegs i tota la gent que en sap, ara mateix el clima cada vegada és més difícil de preveure i canvia molt ràpid en molt poc temps, és imprescindible que ens continuïn explicant les coses, sobretot.
1: 7 minuts i a les 10 del matí. Per cert, deixeu-me dir que tenim en línia ara mateix Elisabet Mejías, que és l'alcaldessa de Tordera, que precisament és aquest municipi del Maresme on ha mort una persona, ho ha confirmat el president de la Generalitat. Alcaldessa, molt bon dia, per dir alguna
20: cosa. Hola, bon dia. Sí, exacte.
1: Com esteu?
20: Home, ara mateix molt tocats per aquesta víctima mortal. Més enllà de totes les incidències, el que ens preocupa és sobretot això. No ens havia passat mai i el que volem sobretot és traslladar un missatge de suport, escalf i condol a la família de la víctima.
1: Sabem què ha passat exactament i qui era la víctima?
20: La víctima és una persona de 75 anys que en aquest moment a l'entorn de les 8 del matí estava traient aigua del seu bungalop que anava entrant i ha cedit un dels murs del caravaning i evidentment l'ha atrapat. Ha arribat la policia local i els serveis d'emergències, han intentat fer la reanimació, però lamentablement no ha estat possible.
1: Clar, és que la imatge és terrible. Un senyor gran que estava intentant treure aigua de dintre. És que...
20: Correcte. Sí.
1: Com estan els veïns? Com estan els ànims?
20: Ara mateix una mica tocats. Sí que tenim els serveis d'emergències. També hem posat a disposició el servei de psicologia municipal per atendre especialment a la família. Em consta que encara hi havia la comitiva perquè tot plegat estava molt, és molt recent, i bàsicament intentant atendre la situació del càmping també per acumulació d'aigües, com ens està passant a la resta del municipi, amb els accessos a urbanitzacions que estan impracticables, molt pendents també del riu Tordera, que el CECAT ens enviava fa uns minuts una alerta també de risc hidrològic, que va pujant al seu cabal, i això implica també que les rieres vagin plenes i que ens hagin desbordat també en alguns punts a primera hora d'aquest matí. Ara sembla que les rieres es comencen a estabilitzar, però hem d'estar molt pendents de les pluges que es puguin produir les properes hores.
1: He de dir que suposo que ens ho explicaran en algun moment. Ah, és que perdona, Núria Parlon està compareixent a aquesta hora del matí. Alcaldessa, li agraeixo moltíssim l'atenció a aquesta hora. De veritat, una abraçada forta i molts ànims.
20: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Núria Parlon, la consellera d'Interior, està compareixent a aquesta hora del matí a la seu d'Interior.
0: La situació la comentarem ara en detall. De cara a les pròximes hores tindrem encara en algunes comarques inestabilitat meteorològica, no potser de les mateixes característiques de la intensitat que l'hem tingut fins ara, però sí que requerirà estar clarament amatents a la situació i, per tant, amb una actitud de precaució i de prevenció. Farem una actualització de la resolució de restriccions, de tal manera que, d'acord amb l'actualització que hem fet ara en el comitè tècnic del CECAT, comarques que quedarien fora de la resolució i, per tant, aixecaríem les restriccions de mobilitat, serien el Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès Occidental, el Camp, Baix Penedès, Tarragonès, Moianès, Osona i Ripollès. Aquestes comarques quedarien fora de la resolució i, per tant, vol dir que s'aixecarien les restriccions pel que fa a la mobilitat. Això no vol dir que no haguem de demanar-li a la població un darrer esforç, perquè en moltes d'elles, Barcelonès, Vallès Occidental, encara tenim serveis pendents i encara tenim feina per part dels equips de bombers. Per altra banda, doncs els veïns que estan a prop del Besòs, tant de Santa Coloma com de Sant Adrià, com de Montcada, actitud sobretot de no apropar-nos a la llera. Tampoc cal baixar a veure si el pàrquing s'ha inundat o no s'ha inundat, ja tindrem temps. Hem d'evitar els riscos en una situació en la qual bombers va restabilitzar la normalitat, però encara hi ha serveis simultanis i molta feina a fer. Per tant, s'aixequen les restriccions, però molta prudència per part de la ciutadania en aquestes comarques que fins fa poques hores han estat afectades per quantitats de pluja molt grans. I aquelles que tenen, com acabo de dir, el cas del riu Besòs, que també hem vist imatges clarament amb una crescuda molt gran, gairebé històrica també, pel volum que gairebé passava ratllant el pont, doncs també molta precaució i molta prudència. Aquí sí que m'agradaria també doncs agrair la feina que s'està fent des dels ajuntaments, des de les policies locals, per acompanyar en les properes hores a aquesta situació de dir, recuperem la normalitat, però som prudents i mantenim determinades precaucions. Quedaran en el marc de la resolució fins a les 2 de la tarda les comarques de l'Alt Empordà, Baix Empordà. En aquest cas quedarà també la Garrotxa, el Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental, que, com bé sabeu, durant aquest matí doncs, hem tingut afectacions importants. En el cas de Granollers han caigut 68 litres metre quadrat en menys de mitja hora. Això és una brutalitat d'aigua i hem hagut de fer alguns serveis dels més complicats per part de bombers de rescat en les primeres hores del matí. És per aquesta raó que hem enviat dues alertes de reforç a tota la zona dels Vallesos i també a la zona de la Selva i part de lo que seria el Gironès, de la costa del Gironès i Baix Empordà, per reforçar doncs, que estàvem en una situació de simultaneïtat de serveis i sobretot evitar la mobilitat. I també s'ha enviat un altre alert per la població que viu al voltant del Besòs en el moment en el que baixava doncs, més aigua per evitar incidents i problemes afegits a tota la tasca que durant aquestes hores, tota la nit, ha fet bombers en totes les comarques afectades. Molta pluja, molts serveis, algunes vies també de mobilitat encara ens queden afectades, la C16 a Vallvidrera, que hem tingut una esllavissada, la C60 a l'alçada de la Roca, també amb afectacions importants, i ara el que ens queda és demanar el darrer esforç a la ciutadania. Aquelles comarques que continuen en el marc de la restricció, doncs, reduïda la mobilitat, no hem de fer desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Amb l'actualització que tindrem ara del Meteocat, veurem que encara estem davant d'una situació de pluges torrencials i de pluges intenses en les pròximes hores. Les que surten de la resolució, recuperem la mobilitat, desescalem, però amb precaució i prevenció, i acabar doncs, agraint de nou la feina que s'ha fet durant tota aquesta nit per tots els servidors i servidores públiques, serveis d'emergències, Creu Roja especialment, que ha estat també doncs, donant suport a les persones que hem hagut d'atendre a les estacions de trens i ens han donat suport en els centres d'acollida que hem tingut desplegats en el conjunt del territori. Li passo la paraula a la directora del Meteocat perquè ens pugui fer l'actualització.
1: Doncs serà Sara Isarroca, aquesta hora a les 10 del matí en directe a RAC1. Seguint la compareixença de Núria Parlon, la consellera d'Interior, sentim la directora del Meteocat, Sara Isarroca.
3: Fins ara, i després el Santi Sagalà, que és el cap de l'àrea de predicció i vigilància, us explicarà tot el que preveiem de cara a les properes hores. Començo explicant-vos que aquest dia, aquest episodi passa a la història dels registres climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. És una situació que ha tingut una repercussió important en moltes estacions meteorològiques que anem monitoritzant, i us destaco alguns registres significatius, com per exemple el de la ciutat de Granollers, amb 248 litres per metre quadrat, Mataró 244, Cabrils 232, i després també la mateixa ciutat de Barcelona, en què hem tingut rècord a diverses estacions de la ciutat, per exemple el Raval amb 193, és rècord dels seus 20 anys de dades, però m'agradaria sobretot destacar-vos
1: les dades. Una autèntica bestiesa.
3: Amb 213 litres per metre quadrat. Aquesta dada és molt significativa.
1: És que quants municipis ha dit de més de 200 litres per metre quadrat, sí, sí. Com si fos normal, això. És que bestiesa.
3: Diferents estacions de la ciutat, però en qualsevol cas, aquesta és la dada més alta mai registrada des de llavors a la ciutat de Barcelona. Per tant, podem dir que ha estat el rècord de dia més plujós. A banda de l'acumulació d'aigua, hem de parlar de les intensitats. Abans la consellera en feia referència, tenim registres d'intensitats a Granollers de 68 mil·límetres en mitja hora, també a Malgrat de Mar de 58 mil·límetres només en mitja hora. Això ens dona peu a pensar que realment sí que estem parlant d'una configuració, d'una pertorbació d'origen tropical, amb aquestes característiques tropicalitzades, i per tant doncs, facilita, no?, doncs, pensar aquest canvi d'escenari climàtic que tenim. Seguim encara amb alerta amb algunes comarques. De seguida,
1: com acaba d'apuntar, el canvi climàtic que estem vivint i que permet la possibilitat de que ja tinguem fenòmens tropicals al Mediterrani.
2: Javier Martín Vide, que és una autoritat en climatologia i meteorologia d'aquest país, fa temps que parla de la tropicalització del Mediterrani.
3: Per les comarques de Girona, doncs seguim encara amb registres que segueixen creixent, especialment a les comarques del nord-est, i encara amb alguns cops de vent més o menys significatius, que malgrat no ser del tot excepcionals, doncs van acompanyats del vent amb la pluja, i doncs aquests al voltant de 50 quilòmetres hora hem tingut algun registre, per exemple, a la mateixa ciutat de Barcelona, que en ple aiguat doncs, també facilita un cert gir ciclònic i aquesta similitud amb algunes pertorbacions d'origen tropical. Així que, per la meva part, ja està. Ara, Santi, us explicarà, malgrat que estem a punt de treure els mapes dels avisos de situació meteorològica de risc, encara els companys del Servei Meteorològic els estan acabant d'analitzar, ell ja té una idea més clara de per on aniran i com evolucionaran les properes hores.
1: Bé, ara gràcies, Santi Sagalà,
21: consellera,
1: el director bon dia, de prediccions del Servei Meteorològic.
21: Durant les immediates hores, el primer missatge és que l'episodi no s'ha acabat. De fet, encara estem sota la influència d'aquest sistema de mesoscala convectiu, que a les últimes hores doncs, ha donat registres tan espectaculars com el que ha comentat ara la directora. I, per tant, les pròximes hores, fins ben bé al migdia, la predicció indica que encara mantindrem algunes comarques en vermell. Si seguiu l'evolució del radar meteorològic, podeu veure com puntualment aquesta pertorbació, la part més important es va restringint cap a les comarques de l'extrem nord-est, de Selva, Alt i Baix Empordà, alguna zona del Ripollès o la Garrotxa. Aquesta pertorbació anirà marxant durant les immediates hores, però encara pot produir registres tan intensos com els que s'han produït aquesta matinada. Per tant, atenció, perquè la predicció a curt termini és aquesta. A partir de la tarda, què passarà? Tot i que aquesta pertorbació sembla que a partir de migdia doncs, ja anirà desapareixent cap al mar Mediterrani, els models meteorològics ens indiquen que encara a la tarda hi haurà la possibilitat de nous aiguats a punts de les comarques del nord-est. Ara mateix no puc precisar, perquè els companys de l'àrea de predicció estan acabant de realitzar els avisos, per tant, atenció a la sortida doncs, d'aquesta nova actualització, però les comarques de Girona i nord de Barcelona aquesta tarda encara podran produir-se alguns aiguats més puntuals, no tan organitzats probablement com els que s'han produït aquesta matinada, però igualment efectius. De fet, la massa d'aire, com deia la directora, probablement d'origen tropical, no ha marxat del tot i encara es poden produir aquests aiguats, aquestes tempestes, a punts de les comarques del nord-est i sempre amb més probabilitat com més a prop del litoral. Per altra banda, també comentar que de cara a demà seguim mantenint avisos. La pertorbació haurà marxat, però la massa d'aire càlida, amb ingredients encara de possible torrencialitat, es manté a Catalunya durant encara uns quants dies. No sembla que s'escombri aquesta massa d'aire tan càlida fins a finals de la setmana vinent. Per tant, tot i que no és una situació excepcional com la que hem tingut, la que estem tenint durant aquestes hores, encara hi haurà predicció durant aquests pròxims dies de possibles aiguats més puntuals, no tan organitzats com els que hem tingut les darreres hores, però igualment efectius. Per tant, atenció també a la predicció dels pròxims dies des del Servei Meteorològic de Catalunya, com no pot ser d'altra manera, seguirem actualitzant els avisos i també donar la instrucció que hem dit a les últimes hores, seguiment minut a minut a través de la nostra xarxa de radars meteorològics i també a la informació de xarxes socials.
1: Santi Sagalà és el director de prediccions del Meteocat. He de dir un parell de coses. Per una banda, que a banda del mort de Tordera, que ens ho confirmava l'alcaldessa, efectivament, i com deia el president de la Generalitat, amb la caiguda d'un mur, una mort tristíssima, també hi hauria un parell de desaparicions. Els bombers busquen una persona que hauria desaparegut en un garatge completament inundat de Montornès del Vallès, segons ha dit l'ACN. Ha estat la família la que ha informat de la desaparició. També hi hauria un altre desaparegut, en aquest cas a Pineda, que tampoc no se sap exactament on és. I per altra banda, que a 9:45 del matí hi ha a prop de l'última hora que teníem, 18.000 habitatges sense subministrament elèctric a Catalunya, 18.000 habitatges, 200 incidències a la xarxa elèctrica, amb aquests talls, els municipis més afectats, Barcelona, hi ha més de 4.000 persones sense llum, Badalona més de 3.000 i Santa Coloma més de 1.000. Segons informa Protecció Civil, es treballa també per restablir el servei. I ara sentim a David Borrell, dels bombers.
4: Fa més del doble del dispositiu.
1: Perdó, Juliol Cormella, el cap d'intervenció dels bombers.
4: De les 6 sales de coordinació territorial i de sala central, i conjuntament també amb els especialistes del grup d'estructures col·lapsades i també dels CRAE subaquàtics, que estan fent molta feina i que estan ara mateix treballant també doncs, a les inundacions i en els rescats que estem fent ara mateix. De serveis, bàsicament, el que hem hagut de fer és tot el relacionat amb les inundacions, sobretot evacuacions i salvaments, que n'hem tingut moltes, i també llavors molta quantitat d'inundacions, filtracions per pisos, a través dels terrats, elements també, alguns d'ells els hem prioritzat perquè representaven un risc vital per les persones, són els que hem fet en una primera instància, i després hi ha molts altres dintre d'aquests 1.423 que queden pendents, que no són prioritzats i que el que farem serà anar a poc a poc, doncs un a un, anar atenent-los i anar arribant-hi. Llavors també hem hagut d'atendre afectacions estructurals de caiguda de murs, algunes esquerdes, alguna caiguda de sostre. Tenim el grup d'estructures col·lapsades que està també atenent en aquests serveis a mesura que entren del 112 i atenent també la gravetat i la perillositat que representa per les persones que hi ha en aquella casa, doncs anem atenent aquestes patologies estructurals i també veient si és necessària l'evacuació d'aquestes cases. Llavors, a nivell del que hem arribat a treballar, és només ens hem quedat limitats en aquesta primera priorització, que és el salvament de persones i les evacuacions en cas d'una infraestructura que estigués malmesa. i també, paral·lelament, el monitoratge de les rieres, dels cabals i de la pluviometria per intentar també anticipar aquests desbordaments, perquè sabem que un desbordament serà el moment en què tindrem doncs, aquest perill per a les persones i llavors ajudar també a assessorar en tot el tema dels S-alert per donar informació a la ciutadania en el cas de que s'hagués doncs, de gent de pujar, per exemple, segons pisos o de fer alguna evacuació puntual, etc. Llavors, la situació ara mateix és d'emergència activa encara. Hi ha una part del territori en què encara no està plovent, però hi ha, sobretot, el moment més complex que hem tingut és aquest episodi que comentaven, que és el moment en què han caigut més de 68 mil·límetres en 30 minuts a Granollers. Aquesta situació ha provocat una simultaneïtat que ens ha generat més de 200 serveis en 3 quarts d'hora i aquests serveis encara van augmentant. Actualment tenim un augment de serveis perquè hem de pensar que moltes coses succeeixen també a la nit i llavors és al matí quan la gent també les percep, les veu. Ara estem tenint una entrada mitjana d'uns 150 serveis per hora que es van afegint en aquests 1.423 que parlàvem abans. I llavors ja els anem atenent, prioritzant amb tot el dispositiu que tenim a terreny. Llavors, la víctima mortal que has comentat, n'hem d'afegir una altra, que m'acaben de comunicar, que seria a Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAE SUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien 2 víctimes mortals. I també hi hauria com a mínim una persona desapareguda a la Riera de Pineda, en què hem muntat tot un dispositiu de recerca. Estem coordinats també amb Salvament Marítim per veure aviam si trobem aquesta persona que hauria caigut a la Riera. Paral·lelament, doncs, tenim molts altres serveis en marxa.
1: 10 i 10 minuts, doncs, el missatge d'Oriol Corbella, el cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat, anunciant una segona mort aquestes últimes hores a Catalunya per aquest episodi de pluges torrencials. El primer ha estat a Tordera, aquest home que li ha caigut un mur a sobre en una situació tristíssima mentre estava intentant treure aigua del seu bungalow en el càmping de Tordera. I aquest segon, no sabem en quines circumstàncies ha caigut a la Riera o en aquestes zones inundades, però vaja que els serveis d'emergències subacuats l'han acabat localitzat fa molt pocs minuts, l'estaven buscant perquè havia desaparegut, però ja són 2 víctimes mortals i s'ha d'afegir aquest desaparegut de Pineda, que a més ha plogut molt fort a Pineda.
2: Sí, ens preocupava, de 6 a 8 del matí aproximadament ens preocupava aquesta zona del nord del Maresme perquè anava plovent amb molta intensitat i molta persistència, que és una mica el que està passant ara mateix al sud del Baix Empordà i continua plovent molt en sectors d'això. Entre Palamós, Calonja, Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, amb una persistència de pluja intensa que entra des del mar i ja se superen els 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols, per tant, moltíssima precaució.
1: Ara parlant de la zona nord del país, tinc la Júlia Manero, que ens ha d'informar d'un parell de coses al voltant de les comarques de Girona. Júlia.
5: Hola, Xavi. Sí, doncs el primer de tot, que una de les zones més afectades i on s'estan concentrant més incidències és a Blanes. A aquesta hora ens arriba que l'hospital, el comarcal de la Selva, comença a haver-hi problemes amb aigua que ja ha entrat als baixos de l'edifici. Ens arriba que estan començant a traslladar pacients, no sabem ben bé si fora de l'hospital a CAPS o centres de la zona o altres plantes, encara no ens han pogut confirmar, per tant, bon punt, tinguem més informació, ho anirem passant. Després, un altre punt, en mobilitat. L'aeroport de Girona es comença a acumular gent que sembla que no poden marxar. De moment són unes 300 persones que s'han quedat atrapades, perquè a més, com hem anat comentant, s'ha suspès el servei de busos interurbans, així com urbans, per tant, no tenen massa manera de sortir de la zona. I després, també ens informen ara que a Santa Cristina d'Aro s'ha restringit l'accés al municipi per totes bandes, per tant, a aquesta hora l'accés també tallat. En general, ara ho deia l'Abel, tota aquesta zona està descarregant amb moltíssima força. Castell d'Aro, Platja d'Aro, Segaró també, s'ha tallat els carrers principals on s'està acumulant molta aigua. A Platja d'Aro ja que estem acostumats a veure normalment imatges que a la mínima que plou una mica s'acumula molta aigua. Sí. A Sant Feliu, per exemple, és un poble que si ja heu estat fa moltes pujades, baixades, sí, sí. Per tant també veiem molta aigua baixar pels carrers. També ens informen la platja de Segaró, la platja de Sant Pol, també s'ha restringit el pas al passeig i a la platja en si, i bé, rieres i rierols a tota aquesta zona també s'està tallant el pas.
1: Gràcies, Júlia. Fins ara.
5: Gràcies, Xavi.
1: Seguim veure aquesta roda de premsa. Mentrestant, per tota aquella gent que s'està incorporant, la qüestió fonamental que s'ha anunciat, més enllà d'aquestes dues víctimes mortals i que l'episodi continua, és l'aixecament d'algunes d'aquestes restriccions per la gent que és a l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Vallès Occidental, l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Tarragonès, el Moianès, Osona i Ripollès. Ja no hi ha la restricció de mobilitat, per tant, es poden moure lliurement, tot i que no està de més pensar en una mica de seny, si no cal, doncs no fer-ho. I fins les dues encara es mantenen. L'Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Maresme, el Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. Qui visqui o estigui en aquestes poblacions, la restricció és de mobilitat absoluta. Seguim en aquesta roda de premsa i sentim a Protecció Civil.
6: A les zones de properes a rius, a rieres, com ens hem trobat amb el Besòs, però no només amb el Besòs, sinó també per altres rius. Penso, per exemple, amb el Tordera, penso amb altres rieres del Maresme, per exemple, que poden tenir creixements sobtats també encara durant el dia d'avui per situacions de pluges intenses i, per tant, molta vigilància, no acostar-se gens ni a zones inundables ni tampoc a lleres o a barrancs o a rieres o a zones on estigui corrent aigua o simplement s'hagi quedat enclotada amb soterranis, per exemple, o llocs o punts on podria haver-hi molta aigua i que això també pot representar un perill per les persones que estiguin en aquests moments doncs, en l'exterior amb aquesta situació.
7: Per tant, doncs, si em permeten, per finalitzar, quedar-nos amb aquest missatge, les comarques que quedaran fora de la resolució vol dir que encara hem de desescalar amb molta prudència i molta precaució pel conjunt de la ciutadania. Les que continuen en la resolució, doncs queda clar que està restringida la mobilitat per les qüestions que abans també apuntava doncs, la subdirectora, d'aquests llindars de perill en el qual tenim molts dels rius que passen per aquestes comarques, així com rieres, que poden créixer de forma sobtada i que poden provocar que algú que pensi que ja no plou doncs pugui tenir un accident sobrevingut que li pugui costar la vida. Per tant, molt important aquesta prevenció en les zones que estan fora de la resolució i sobretot respectar la resolució pel que fa a la restricció de la mobilitat en les comarques que ja hem dit que encara continuen en el marc de la resolució. Agrair-li al conjunt de la ciutadania el compliment que ha fet de la resolució. És ben cert que també ens hem trobat amb circumstàncies i situacions en les quals s'ha incomplert, sobretot algunes activitats lúdiques en les quals doncs, ja tindrem l'oportunitat, quan fem el balanç de tot plegat, de si és necessari doncs, sancionar, perquè aquí es demana i s'apela sempre a la responsabilitat de tothom, però s'ha d'agrair que la gran majoria de la població doncs, ha seguit les restriccions i això, en certa forma, ens ha permès reduir la mobilitat i amb aquesta reducció de la mobilitat reduir riscos i víctimes. Continuar insistint en el missatge de precaució.
1: Feia que sí amb el cap al Carles Fernández quan sentia la possibilitat de sancions a la gent que incompleixi les normatives.
22: Sí, perquè ahir la tarda ho comentàvem, no? Que d'una instrucció de govern i de Protecció Civil donés una instrucció. Ja està.
1: Mm-hmm. No és una recomanació.
22: No, i no és una opció.
1: Sí, sí. Si no pots sortir de casa, no pots sortir de casa. És així. Abans, Sònia, m'aixecaves el dit, també voldré sentir l'Antonio Baños i el Ferran Caballero.
19: Sí, perquè quan estava dient l'important que és explicar, ho deia també adreçant-nos a aquesta gent precisament que diu que està cansat de rebre masses missatges o que només són recomanacions i que això no fa per ells. Tots tenim xarxes, eh? Estem veient vídeos de gent que va córrer i es grava per dir mira que xulo que sóc. Però sí que és important explicar-ho. Jo avui he vingut en transport públic i hi ha manca d'informació de quines línies realment funcionen, no coincideix les informacions que estan publicades per TMB amb el que et trobes al carrer, però sobretot perquè molta gent que estava a les parades dels autobusos deia, però si no plou, per què no venen autobusos? Mm-hmm. Doncs s'ha d'explicar, doncs perquè hem donat l'ordre que els conductors que viuen fora de Barcelona avui no es desplacin per la seva seguretat.
1: No, i perquè hem donat l'ordre que la gent no es mogui, per tant ja no els posem autobusos.
19: Sí, però clar, la gent que ha d'anar a treballar, i no, si l'ordre és el de sempre, si l'ordre és una ordre però les empreses no diuen la gent nosaltres mateixos, vull dir, estem aquí avui, hi ha molta gent que estava anant a treballar. La gent ha de saber per què no funcionen els autobusos si la ciutat en principi no veus carrers ennuegats i en les parades et posa que ha de venir l'autobús. Hi ha d'haver una informació, però sobretot crec que és important explicar el per què s'ha pres aquesta decisió, precisament per desmotivar que els nostres treballadors, TMB, es desplacessin avui. Doncs jo crec que la gent ho entendrà millor.
1: Antonio.
23: Sí, no, el de les persones aquestes orades que van soles sempre, jo crec que forma part de l'evolució humana.
19: Sí.
23: Vull dir, a les cavernes hi havia el loco que sortia amb el mamut, i igual un matava el mamut i 30 morien i llavors anava seleccionant
1: Segurament també és anecdòtica, vull dir que,
23: és més
1: que si
23: anecdòtic.
1: Compares amb la quantitat de gent que ho ha fet bé... Doncs
23: no, el tema és...
19: Però és el que
23: jo els diria selfistes, perquè no és que necessàriament es vulguin fer un selfie, sinó que són self, ells mateixos, els que saben de tot i tal. Llavors, jo estic amb el Carles, això passa també en els muntanyes, no? La gent que es perd a la muntanya, evidentment s'han de rescatar la vida humana, està per sobre d'aquestes consideracions, però escolti, li vam dir que no n'és... paga l'helicòpter, paga la paella dels bombers i ho paga tot. I, bueno...
22: Mira quan se sancionen, eh? No arriba ni al 0,0.
23: D'acord, però forma part de l'educació cívica.
22: Totalment.
23: Saber que si una comunitat humana pacta una cosa, si te'n vas tu, bueno...
19: No és evidentment,
23: no, però no pots a sobre queixar-te de que... Hosti, diu, és que ens informen massa. També hi ha masses anuncis, i no sé què vull dir, anuncis de coses que no necessites, no? I després, no, una altra cosa, que jo és que estic bastant obsedit amb això. No sé si quan érem més joves, no sé si encara es fa, no? A les papereries hi havia aquells mapes 3D de Catalunya,
19: sí.
23: Que, no? Que jo no, mai me'l van comprar, però...
2: En tinc un jo, sí.
23: Posaves el ditet i veies que tot allò eren muntanyes i tal. Jo crec que... quan va morir el pobre maquinista en pràctiques perquè li va caure un taüt. El tema de les... hem de construir habitatges, però on? És a dir, tots els temes dels que estem parlant, la sequera, les pluges, el no sé què, tots els centres de dades, tots tenen a veure amb una cosa, que és la geografia, que és una disciplina, i a més aquí que tenen la Societat Catalana de Geografia de LLEC, que publica moltes coses, precisament sobre la Dana. Estava llegint l'altre dia uns papers que estaven molt bé. Escolta, lo del Besòs. Tota la vida s'havia dit Besossades, que eren les pujades del Besòs. Precisament la dels anys 60, va anar no sé què, no sé quantos. El Llobregat era navegable fins a Martorell. Ara no, però la natura no ho sap. No sé si m'explico, que els últims 50 anys hem fet una urbanització i el Llobregat és una merda perquè hi ha la zona franca, però la natura encara no s'ha enterat d'això, perquè va per mil·lennis. És a dir, si no sabem que el Maresme es diu Maresme perquè és una maresma, és a dir, és un lloc on l'aigua es queda estancada, pues no diem Maresme com si fos un nom exòtic, és que és el Maresme, no? Igual que Llacuna, el barri de Barcelona, perquè era una llacuna, és a dir, allà hi ha aigua. Si no som conscients, i hi havia un article d'això de la Societat Geogràfica, a la Societat Catalana de Geografia, sobre que precisament ensenyar geografia als nanos, en aquest sentit, educar-los cap a la catàstrofe. És a dir, bueno, aviam, nanos de Mataró, sabeu que Mataró s'està molt bé, tema i tal i qual, però estem aquí, l'aigua caurà per on ha de caure. Llavors, tot, els trens, sempre ho diem, com dissenyem de nou els trens? Si la Mediterrània ha de ser una bomba de calor, exactament, perquè què fem amb les ciutats de la riba? I Barcelona, que té... bueno, Barcelona, Catalunya, que és mare de meteoròlegs, mare de geògrafs... No, són disciplines en les quals hem excel·lit. Hòstia, dediquem-nos a això. Dediquem-nos a estudiar la Mediterrània, a veure com s'endreça el territori pel pobre segle, i ja tenim una indústria intel·lectual a fer.
1: Per cert, Núria Parlonca continua parlant precisament a la seu d'Interior.
0: Ja a veure. Sí, publicada en el DOC, és a dir, propera hora, més o menys, ara en breu, quan acabem la roda de premsa, doncs enviarem aquest enviament d'informació de que s'aixeca la restricció de mobilitat, i alhora continuarem demanant...
1: Davant dels aixecaments de restricció de mobilitat, que ja us hem explicat fa una estona. Ferran, que encara no t'he pogut sentir, després la Iva.
8: Què tal? Jo soc una mica més escèptic amb l'ús de les alert. O sigui, sóc una mica d'aquests que rondinen, que ens informen gaire, no perquè només molesti el soroll i tot això, que li ha de fer el paper de cunyat en la distància, per dir-ho així, sinó perquè l'SLR no és l'única via que té el govern per informar. De fet, no és una via d'informació, és una via d'alerta. I les alertes han de ser excepcionals. I llavors, jo crec que cada vegada que rebem alertes i que després veiem que es pot fer la vida normal, o que tu et quedes a casa, fa dues setmanes, em sembla que va ser, que ens vam quedar a casa i després no va ploure, tot això. I això es repeteix perquè alertes greus com les d'avui, vull, segurament avui és un mal dia per fer aquestes reflexions, potser, però són més excepcionals, doncs es perd una mica la credibilitat, no? Això que comentàveu. És a dir, com més sovint reps alertes que no es tradueixen en risc real, doncs menys et creus les alertes que haurien de ser les de veritat, no? I, per exemple, l'altre dia ara que sentíem a la consellera Parlon, doncs l'altre dia, si et pots esperar que acabi un partit de futbol, per dir-ho així, per enviar un esalert, vol dir que segurament això no és un esalert i que hi ha altres vies de comunicació amb la ciutadania a través dels mitjans, a través de les xarxes, i potser hi ha altres vies, diríem, més personalitzades, en el sentit que et pot enviar un missatge al mòbil o el que sigui, doncs que també són eficaces i que responen millor a la realitat de la situació. No? I després hi ha una altra cosa, per tant, sobre aquesta possibilitat de l'abús, que és que jo crec que en general reforça dues tendències que són una mica perilloses políticament. No? És a dir, quan s'abusa d'aquests avisos i s'intenta d'alguna manera que estiguem alerta més sovint del que ens tocaria, sí? El que passa en realitat és que infantilitzes la societat en un cert sentit, és a dir, fas que la gent doncs, ja sigui més irresponsable davant d'informació que pugui rebre per altres canals, per exemple sobre la pluja, etc. Ens hem d'acostumar a ser més responsables en aquest sentit, per entendre'ns, i després que el que fan els polítics en realitat és curar-se en salut, perquè com ara també havia sortit, sempre recordem la Dana, no? Ja l'hem recordat durant, mentre us escoltava, l'hem recordat dues o tres vegades. Ningú vol ser el proper Mazón. És a dir, aquí els polítics tenen molt clar el que volen evitar i, per tant, prefereixen pecar, diríem, d'extrema prudència que no pas quedar-se com el que no va respondre a una cosa que després es va convertir en greu. No? I això és un perill perquè el que fa és treure's la responsabilitat de sobre. I treure's la responsabilitat de sobre les infraestructures que després fallen i que sí que són la seva responsabilitat. No? Ahir mateix el ministre Puente, per exemple, a Twitter, que és el seu àmbit natural, doncs feia uns tuits de mireu com plou a l'estació de Sants. Jo no necessito un ministre que em digui que a l'estació de Sants cau molta aigua, perquè ja tinc molta gent que fa fotos i que fa vídeos de com cau aigua a l'estació de Sants. El que s'espera d'un ministre és que tingui cura de les infraestructures perquè quan plou no col·lapsi tot. O això que deia ara la Sònia també, és a dir, necessito que m'informin, perquè ahir un altre cop el transport públic a Catalunya va deixar molts ciutadans tirats sense rebre cap informació. Això és una cosa que no depèn del canvi climàtic i que no depèn de l'ús de les alerts, depèn de coses que es poden fer, que s'han de fer bé i que és la seva primera responsabilitat.
1: Sobre això, Ferran, he de dir que en aquest debat sobre l'ús de les alerts, que insisteixo que jo crec que n'estem aprenent, que no sempre s'utilitza de la manera que s'ha dit que s'utilitzaria, i això estic d'acord. De fet, ara Núria Parlona el que explicava és que el que farà és enviar-se un alert per anunciar l'aixecament de les restriccions en les pròximes hores, que normalment es fa en situació d'alerta per advertir de les restriccions i ara es farà per dir que s'aixequen aquestes restriccions. N'estem aprenent tots plegats i és veritat que és un debat que s'ha de tenir. Iva.
17: Sí, jo crec que precisament en aquest sentit, en l'experiència del que ha passat aquesta nit i aquesta matinada, és alhora una oportunitat i un risc enorme. Mm-hmm. Perquè tot això ha passat en un dissabte a la nit, com destacaves, i ja hem constatat que amb rècords de més de 200 litres per metre quadrat, si la gent majoritàriament es queda a casa, els serveis d'emergències poden gestionar els elements de risc, tots els moments en què hi ha persones que estan en risc la seva vida, precisament perquè s'ha reduït moltíssim la mobilitat i la gent s'ha quedat a casa. Però clar, això passa un dissabte a la nit, quan la gent no ha d'anar a treballar. És una oportunitat perquè ens mostra com efectivament el restringir al màxim la mobilitat serveix en casos de situació extrema meteorològica, i també és un risc perquè, per desgràcia, hi haurà molta gent a la qual li sembli que dos o tres víctimes mortals són poques.
23: Sí, no, però
1: acabem el bany.
23: No, dic que... però quin problema hi ha amb les alerts? És a dir, aquest terraplanisme absurd. Resulta que tu obres un mòbil, et roben les dades, o sigui, saben on ets, i tot això és llibertat de mercat. I t'avisen de que tots, fins i tot si vius en un àtic, tots estem implicats en un problema, és a dir, crear consciència col·lectiva. Igual estàs al Pirineu, no plou, però dius, hosti, passa alguna cosa, bueno, m'ha dit la filla, saps què vull dir? Crea una sensació d'alerta que està bé. Hosti, ara quin punyetero problema tenen els del paper d'alumini al cap per dir que l'Estado no s'espia. Collons, i Amazon no s'espia.
1: Dos minuts, no sé. Jo crec que el Ferran vol respondre. Carles, també.
22: No, en el disseny del dispositiu d'aquesta nit és molt probable, o vaja, és segur, que hi ha hagut efectius dels bombers que estan de zones on no hi havia risc, que s'han desplaçat a zones on no hi havia risc.
1: Sense dubte.
22: Per tant, si et mous allà i tens un accident de trànsit, tens qualsevol altra cosa, hi ha efectius que s'han bellugat. O sigui, també forma part de la, la col·laboració no generar feina.
9: Doncs
19: això és el que deia abans amb els autobusos.
22: No generar feina. Però... Però posem-nos al cap qualsevol... bé, jo crec que estarà bé veure de les 20 comarques que van estar en alerta roja, quantes realment han tingut alerta roja. Segur que són la immensa majoria. Per tant, jo crec que l'ESALERT no anava desencaminat.
1: Permeteu-me, un minut i arribarem a 2:15. Deixeu-me actualitzar una mica per la gent que s'estigui incorporant i de seguida saludarem també l'alcaldessa de Pineda de Mar. Tot el que ha passat aquest matí. D'entrada, que els aiguats deixen ja dues víctimes mortals, segons ha confirmat fa una estona els bombers de la Generalitat. El govern de Catalunya han trobat sense vida la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès en un garatge inundat. La primera víctima mortal l'han trobat a Tordera, al Maresme, un home que ha mort per la caiguda d'un mur. Ho confirmava Salvador Illa aquest matí en una piulada i ho explicava tot plegat fa una hora al cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella.
4: N'hem d'afegir un altre, que m'acaben de comunicar, que seria a Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAESUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien dues víctimes mortals i també hi hauria, com a mínim, una persona desapareguda a la Riera de Pineda.
1: A banda, hi hauria també un altre desaparegut, com sentíem a Pineda de Mar, a falta de conèixer els detalls de la situació. Pel que fa a les restriccions, aquests

0: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
1: Segur que no n'hi ha per tant.
2: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: Quadrat, 288 a Vilassar de Mar. Ara la pluja es concentra a la Costa Brava. També el barcelonès ha estat el dia més plujós dels últims 20 anys. Han caigut 190 litres al Raval, 170 a la zona universitària, 152 a Badalona. Fins a les 9 del matí el telèfon d'emergència 112 ha rebut ja gairebé 6.000 trucades per més de 4.000 incidents derivats de les fortes pluges. El barcelonès, de fet, és la comarca amb més avisos. 2.600 seguits del Maresme, més d'un miler, i el Vallès Oriental, 630. L'Agència Catalana de l'Aigua també ha més aquests avisos de risc hidrològic a la conca de la Tordera, a Fogars de la Selva, al Ter, també, la Riera Gotarra i el riu Terri, i a la comarca de la Selva. Demanen també que ens allunyem, en tot cas, de rius i de rieres. I també s'ha actualitzat el cabal dels rius afectats per les pluges. El riu Besòs, a Santa Coloma de Gramenet, baixa a 721 metres cúbics per segon. El riu Mugent, a Montornès, a 137. El riu Tordera, a Fogars, a 185, i a la Riera de la Gotarra a Campllong, 42 i mig. Abel.
5: Per posar en context això, perquè ens entenguem què vol dir, més enllà de les imatges, que el riu Besòs hagi arribat a 937 metres cúbics per segon, superant d'escreix per més de 400 metres cúbics per segon el que va passar el temporal Glòria, el riu Ebre, ara mateix a Tortosa, tenim la imatge, no?, típica del riu Ebre, ample, a Tortosa, baixa a 107 metres cúbics per segon. Per tant, el riu Besòs ha multiplicat per 9 el que és el seu curs baix, el cabal d'ara del riu Ebre a Tortosa. La bona notícia, i això no ens ha de fer baixar la guàrdia sobretot, és que el riu Tordera, per exemple, ha tingut ja un pic fa una estona de 260 metres cúbics per segon i ara ha baixat a 253. Va molt carregat, però com a mínim no puja més de cabal. Però tot i així no vol dir que no baixi molta aigua encara de tota la zona del Montseny, on ha plogut moltíssim. I continuem preocupats pel que continua passant al sud del Baix Empordà, perquè continua plovent amb molta intensitat. Incidències, evidentment, a Sant Feliu de Guíxols, a Segueró, Platja d'Aro, Calonja, Palamós, tota aquesta zona del sud del Baix Empordà, on continua plovent amb molta força. És on plou ara amb més intensitat. Hi ha més pluja damunt del mar que apunta cap a aquesta zona i pot tornar a ploure amb molta intensitat ben bé a la primera línia de mar de la comarca de la Selva, Lloret, Tossa, Blanes, i pot tornar a ploure amb molta intensitat, i insistim en aquesta zona, no només de primera línia de mar, en el cas del Baix Empordà, zona sud del Baix Empordà, sinó una mica zona interior, cap a la zona, ja, per tant, de les Gavarres, zona de muntanya, que arriba als 300 llargs, 400 metres d'altura, i per tant, aquí hi està plovent amb molta força, i és una zona d'on baixen rierols, com ens deia la Júlia Manero fa una estona, rieres que poden doncs créixer molt i anar a aquesta zona doncs més plana i de zona baixa del litoral del sud del Baix Empordà. Molta precaució, perquè continua plovent amb molta intensitat i hi ha més pluja sobre el mar que apunta cap a aquesta zona sud del Baix Empordà i litoral de la Selva Marítima.
4: I afegeixo el que ens explicava també la Júlia Manero des de les comarques de Girona, que hi ha afectacions també en alguns hospitals, com l'Hospital de Blanes, que s'havia començat a inundar els baixos i que han hagut de desplaçar una part de l'activitat assistencial. I també veiem imatges de l'Hospital de Granollers, que efectivament és que el Vallès Oriental ha plogut moltíssim, més encara que el Vallès Occidental, i si algú ens escolta des de Sabadell i Terrassa sap que ha plogut molt, doncs ha plogut encara molt més en aquesta zona, Granollers, a Montornès, a la Roca, i veiem unes imatges de l'aigua caient a cascada per les escales de l'hospital. I, evidentment, aquesta s'ha acumulat un metre i mig d'aigua a l'Hospital de Granollers, i això ha fet que les urgències es traslladessin al primer pis, perquè, efectivament, si no, era impossible gestionar-ho. Ara són les 10 i 35 minuts. De seguida mirarem de tenir alguna comunicació més amb els alcaldes i seguirem, evidentment, pendents de tot aquesta actualització de les pluges a casa nostra.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per

0: tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
2: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis, Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas, Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
3: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
4: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
3: Entrades a auditori.cat.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
6: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
8: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
7: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
8: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
9: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
12: Vinga, va, que ara vaig jo. Doca, oca, i tiro perquè em toca.
13: Les cantarelles dels jocs te les saps de memòria. Però saps també que si has finançat un servei, com un tractament dental o un curs, i te'l deixen de prestar, tens dret a recuperar les quantitats pagades? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les dites que recordes des de sempre. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
15: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
16: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
17: Visca! Pot tocar!
18: He guanyat! Que bé, que bé, que bé!
17: Quina passada!
16: Aquí ho tens. Aquest sol és dels guanyadors dels rascats milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rascats milionaris de l'ONCE, que bé que el surt repartir.
19: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
21: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
20: Us hi esperem.
22: Mira, ja ve, recta final.
23: Mare de Déu.
20: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
24: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
25: Un autèntic bochorno.
21: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
20: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
21: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Via Lliure amb Xavi Bundó.
12: 5 minuts i seran 3 quarts d'11 del matí amb l'Antonio Baños, la Sònia Andoz, el Ferran Caballero, l'Ivan Quere i el Carles Fernández, i em diuen que en línia ara mateix tenim l'alcaldessa de Pineda de Mar, la Sílvia Biosca. Senyora Biosca, bon dia.
0: Hola, bon dia.
12: Bé, suposo que el que estem pendents ara, bàsicament, és aquest desaparegut del seu municipi després de que hagin plogut. Em sembla, em deia Abel Caral, quanta...
1: 257 litres per metre quadrat.
12: 257 litres per metre quadrat. Quina és la informació que té l'alcaldessa ara mateix?
0: Doncs bé, no, no tenim gaires novetats. Estem, continuem amb la cerca d'aquesta persona, que segons un testimoni doncs, l'ha vist que queia a la riera i, per tant, no tenim més informació. Hem fet revisió de tots els cotxes, no?, que s'han quedat doncs, aturats per la riera, no hi ha ningú atrapat a dins i bé, doncs, estem esperant doncs, això, bones notícies, no?, perquè es pugui localitzar, es pugui localitzar doncs, sense haver patit cap dany.
12: És una persona que està identificada, per entendre's? És a dir, hi ha una denúncia o bàsicament no. Ho saben només perquè l'ha vist algú?
0: Sí, no tenim denúncia, no estem buscant algú en concret. És arrel, com li dic, d'aquesta persona doncs, que manifesta que una persona ha caigut a la riera no? I que l'ha perdut de vista. Sí.
12: Més enllà d'això, aquesta pluja absolutament... esperarem, més enllà d'això, de que a veure si podem tenir bones notícies des de Pineda. L'última pregunta sobre aquest tema. Saben quan l'han vist? És a dir, quina hora se l'ha localitzat o aquesta oient, diguem-ne, aquesta persona l'ha pogut veure? A quina hora passava això?
0: Doncs, a veure, hauria de mirar perquè ens han avisat els serveis nostres d'emergència de policia local i ara et diria una hora, no em voldria equivocar, el primer avís, no t'ho sé dir exactament.
12: Però ha estat aquest any passat o durant el matí, per entendre'ns?
0: No, ha sigut aquest matí.
12: Aquest matí. Val, perfecte. Sí. Perfecte, o sigui que no han passat tantes hores tampoc.
0: No,
12: d'acord.
0: Ha sigut aquesta matinada, que és quan hem tingut l'episodi pitjor, que era doncs, cap a les 6, és quan ha greujat la situació, és quan ha començat a ploure doncs, més fort i és quan hem concentrat totes les incidències que hem tingut al nostre municipi, doncs això, a partir de 6:45 és quan hem patit doncs, la pitjor situació.
12: I més enllà d'aquesta qüestió, d'aquest desaparegut, com esteu ara mateix a Pineda? Perquè les imatges realment de la riera d'aquest matí són realment impressionants, amb cotxes arrossegats per l'aigua. Com esteu i quins són els punts més afectats, diríeu?
0: Doncs ara mateix encara hi ha afectació al passeig marítim, algun carrer doncs, que també encara està tallat. Hem anat recuperant la normalitat a nivell de circulació i ara el que estem fent és atenent aquestes persones no, que just al costat de la Nacional 2, no, al carrer Riera, doncs, que han patit aquesta inundació de casa seva, són plantes baixes, i per tant doncs, en algun cas ha entrat molta aigua, no s'han pogut evacuar en aquell moment, però doncs, estem atenent aquestes famílies que bé, doncs, que poden necessitar algun tipus d'ajuda. Sembla doncs, que anem derivant no, cap a familiars, cap a amics, cap a bé, doncs, que ja no tenen necessitat no, de serveis d'atenció mèdica en cap cas, però vaja, doncs ja ara són ja temes més logístics, no? Si es poden casar a casa, si poden marxar. Protecció Civil també està allà amb bombes traient aigua, ens està ajudant a treure aigua i bé, doncs intentant això, que ara el que més ens preocupa doncs, és aquesta persona, no? Que si és així, doncs, que puguem saber qui és, a qui estem buscant i bé, doncs que tant de bo la puguem trobar sense cap tipus de problema.
12: És l'alcaldessa de Pineda de Mar, Sílvia Biosca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres.
12: D'aquí un minut arribarem a 11:45 del matí, seguim fent aquesta especial explicant les circumstàncies d'aquest matí, que encara continua bé, encara continua plovent.
1: Sí. Mira, continua plovent, sobretot en aquesta zona, insistim, del sud del Baix Empordà, ara potser la zona més sud, extrem sud, Sant Feliu de Guíxols, tocant la zona, per tant, ja de la selva, sembla que ha fluixat una mica, però encara molta intensitat una mica més cap al nord. Però es va retirant, en molts casos, la pluja de la Garrotxa, de bona part del Gironès, del Pla de l'Estany, l'Alt Empordà encara hi plou, però es va retirant tot cap al mar, com ja apuntaven els pronòstics, i deixa'm dir que, per exemple, tot i que des d'aquí l'estudi no ho veiem, comença a sortir sol a Barcelona, que també és una bona notícia.
12: He de dir sobre la resta de qüestions, que és que abans ens fixàvem molt en el Besòs, hi ha hagut una imatge i també un comentari que ha fet un periodista, el Jordi Ribalaigue, que és especialitzat en aquesta zona, que explicava que hi ha hagut tres persones sense llar que havien quedat atrapades en una illeta enmig de la llera del riu Besòs, que és una zona de vaja, que precisament és que és tan ampli el riu Besòs en aquest tram, a vegades fa petites illetes al mig. Doncs bé, és una zona que hi ha un campament de gent sense llar, s'han trobat atrapats allà al mig de la illeta i els bombers els han hagut de rescatar. De fet, han sortit pel seu propi peu amb les indicacions dels bombers.
2: Perdoneu, que a Barcelona i l'àrea metropolitana hi ha veritables, diguéssim, barris de quechua. Això, tenim notícia de com s'ha gestionat? Perquè jo no ho sé.
12: Ahir parlàvem amb l'Albert Batlle i ens deia que hi havia tot un protocol que s'havia engegat per intentar protegir les persones sense llar. Passa que no tenim el balanç ara mateix de tot plegat. Però sí que és veritat que és una de les primeres coses que vam pensar. Primer amb l'acampada de Plaça Catalunya, clar, que es mantenia, i després la gent que no està acampada ideològicament.
2: L'acampada no de Plaça Catalunya.
1: Aquesta imatge que comentaves de Jordi Ribalaigue és pràcticament a la desembocadura del riu Besòs. Quan tu passes amb el tren per aquest pont que veiem abans, aquestes imatges que l'aigua arribava ben bé a dalt del pont del tren a Sant Adrià del Besòs, quan passes per allà, diguéssim, anant de Barcelona cap a Sant Adrià, a mà dreta, per tant, mirant cap a la desembocadura, hi ha una zona en què sovint s'hi veu gent acampada amb una tenda. És una zona, evidentment, molt vulnerable. És una zona que avui allò ha quedat totalment negat i engolit per l'aigua. Evidentment, són zones que si hi ha algú que pel que sigui ha d'estar passant la nit allà, vivint allà, doncs és una zona molt vulnerable i molt perillosa, i aquestes imatges que veiem doncs realment fan posar la pell de gallina.
12: M'has volgut recordar, perdona, vull recordar, i ara te la passo a Antonio, que fa uns mesos parlàvem de tot aquell grup de gent que van sortir de l'edifici B9 de Badalona, que els van desallotjar i van estar mesos a sota de l'autopista amb un campament.
1: Plovent molt,
12: efectivament. Vull dir que és veritat que tant en aquesta zona de Badalona com Sant Adrià de Besòs com Santa Coloma de Gramenet hi ha una bossa, diguem-ne, de persones vulnerables molt importants.
2: Sí. Jo, Abel, jo crec que estàs fent un flac favor, perquè allà a les Tres Xemeneies hi ha un gran projecte immobiliari de luxe. Llavors, la idea aquesta de que allò és inundable, que és inundable, on es va fer el Congrés d'Arquitectura, i tothom va dir que bonic és això, i on es farà un hub electrònic, tal. És a dir, el que deia abans de la geografia. Aviam, a la sortida del Besòs a Sant Adrià no es pot construir. Per què no? Perquè la natura no s'ha enterat que hi ha un hub. M'explico?
3: En tot cas, tornant a les persones sense llar, a banda de la vulnerabilitat, és que, com que no hi ha constància necessàriament d'on acaben passant la nit, és molt més difícil ser conscients de quanta gent pot haver acabat en situació d'emergència real o d'urgència real.
12: Haurem de veure-ho també en les pròximes hores. De fet, ara ja molts dels ajuntaments estan fent balanç. Mira, ara estem veient que compareix Jaume Collboni, l'alcalde de Barcelona, a aquesta hora del matí, amb Albert Batlle al seu costat. A veure si el podem sentir en directe.
4: I des d'aquest punt de vista, doncs, vull agrair als ciutadans i ciutadanes de
12: Barcelona.
4: Perquè
12: no vull oblidar també que la ciutat de Barcelona és on hi ha més població i és el lloc on s'han fet més trucades d'emergència de tot Catalunya, evidentment.
1: És un dels epicentres del temporal.
12: Sí, sí,
2: s'ha plogut més de la història, no?
4: Començant pels bombers de Barcelona, la Guàrdia Urbana de Barcelona, Mossos d'Esquadra, emergències socials del CUESP, emergències mèdiques, treballadors i treballadores de transports metropolitans de Barcelona, que han posat en marxa, tot i que hi ha moltes incidències encara, però han començat a posar en marxa el transport públic a la ciutat a les 5 del matí, tal com tenien previst, i també a BCM i a tots els seus treballadors que tenen tots els espais gestionats per aquesta empresa municipal, com són el Tibidabo o el Zoo, doncs la seva col·laboració que ha fet possible que aquesta nit, que ha sigut excepcionalment difícil, doncs finalment, que jo crec que és una de les primeres conclusions a les que arribem, per la informació que tenim fins ara, no hi ha hagut cap dany personal directament atribuïble a la tempesta. Per tant, iniciem aquest camí sobre cap a la normalitat, i ens voldríem centrar en aquesta compareixença en allò que afecta directament a la ciutadania de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, hem d'estar atents a allò que indiqui Protecció Civil i la Generalitat en el proper decret, on es fixarà exactament quina és la desescalada. Ara el tinent Batlle donarà algun detall sobre la Ronda del Besòs. I també pel que fa a les escoles, que el que estem en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat. A les 8 del vespre tindrem tota la informació d'aquests equipaments escolars per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies de cara...
12: Això que està apuntant l'alcalde és interessant, perquè ja no és només que parlem de la ciutat de Barcelona, és que veure, evidentment, demà s'ha de tornar a una certa normalitat a tot Catalunya, i estem parlant que l'afectació ha estat en el centre, o vaja, no és, que no és el centre, és el gran gruix d'on hi ha la població, des de l'Alt Empordà fins al Baix Camp i cap a l'interior. No ens equivocarem gaire si diem que estem parlant de 6-7 milions d'habitants. Per tant, demà s'ha de tornar a l'escola, s'han de tornar a les feines, veurem si totes les infraestructures estan a lloc, si les escoles estan en condicions de reobrir, i si els centres de treball també, i evidentment també els transports. Hi havia gent que m'explicava i m'enviava missatges quan hem vist la imatge del ferrocarril, el seu pas per al riu Besòs, que estava fent de tap mentre baixava l'aigua, i dit, demà hem de passar per aquí per arribar fins a Barcelona des del Maresme, perquè la línia 1 passa per allà. Doncs bé, això és el que haurem de veure, i suposo que s'haurà d'analitzar bé per veure si es pot tornar amb una total normalitat. Crec que tenim en línia un altre alcalde, en aquest cas l'alcalde de Montornès del Vallès, que és José Antonio Montero. Senyor Montero, bon dia. El tenim? No el tenim? Sí? El tenim en línia o no? M'han dit que tenim en línia l'alcalde Montero. Ep! Mira, acabem d'arribar a aquesta hora, a les 10:52.
2: Ui, quin problema,
12: missatge és alert a tots els telèfons mòbils per advertir de l'aixecament de les restriccions. L'alcalde em diuen que està aquí. A veure si podeu parar els mòbils, sisplau, si no us fa res. Hi ha algun que està cobert encara?
5: El meu, perdó.
12: Ah, gràcies, Abel. D'acord. Tenim l'alcalde o no? Alcalde?
6: Hola, bon dia.
12: Hola, bon dia, ara sí. L'alcalde José Antonio Montero, alcalde de Montornès del Vallès. Bé, acaba d'arribar les alerts, no sé si ha arribat allà també, perquè crec que el Vallès Oriental queda al marge d'aquest aixecament de les restriccions, em sembla.
6: De moment no ens ha arribat les alerts. Estem aquí tot el comitè de l'emergència reunit i no arriben.
12: Comencem per aquesta última hora que ens arribava fa una estona. Els bombers han confirmat que hi ha una persona morta a Montornès. Saben qui és i en quines circumstàncies s'ha produït?
6: Sí, ho coneixem, i jo crec que això passa per endavant de totes les afectacions, que és el que teníem la nostra preocupació des de la matinada. Ja l'hem identificat, avui, evidentment, ara mateix no puc facilitar les seves dades, però és un veí del barri Ametller, que és un barri proper a una riera que arriba fins al Mugent i ha estat bastant afectat, i aquesta persona es trobava de matinada amb el soterrani de casa seva i s'ha vist sorprès per la llau d'aigua i... Finalment han trobat el cadàver fa una estona.
12: Quan diu el soterrani, vol dir el garatge? Perquè es deia que era
6: el garatge inundat. Sí,
12: No sabem si era perquè anava a buscar el cotxe o treure el cotxe o alguna cosa similar, eh?
6: Això no ho podem facilitar de moment. Hem prioritzat atendre la família i jo, de moment, respectaria la situació ara i no tenim més informació de per què es trobava en aquelles hores i en aquell... El garatge.
12: És la cara dolenta perquè efectivament és un dels dos morts a Catalunya per aquest temporal, per aquest episodi de pluges extraordinària torrencials, una Tordera, l'altra Montornès del Vallès. Més enllà d'aquesta qüestió que evidentment ha afectat el municipi, que segur que és un impacte molt gran pel municipi, com està la resta? Perquè Montornès i de fet a tot el Vallès Oriental ha plogut moltíssim.
6: Sí, efectivament la principal afectació és la pèrdua d'aquesta persona i és el més greu, que posa, diguéssim, una escala molt superior a la resta de coses, però sí, efectivament tenim una afectació, sobretot a la zona esportiva, les zones industrials també, no tenim detall, però ens consta perquè estan molt a prop de la llera del riu i, de fet, en els plans d'emergència sempre surten com a riscos d'afectació, la nostra zona esportiva, pavellons, pistes exteriors, accessos, tot això està molt afectat, zones d'un camí fluvial que també tenim, algunes zones agrícoles, afortunadament altres equipaments importants, començarem a repassar-ho durant el matí, les escoles, però per la seva ubicació pensem que no, però igualment farem el repàs i també algun equipament com la biblioteca municipal, que també es troba per aquesta zona, estaria afectada. Però, com dic, això, al final pues, farem les reparacions, abonarem la disposició, però el pitjor és la pèrdua d'aquesta persona.
12: Heu hagut de tallar accessos, avisar veïns, fer desallotjaments? No sé quin és el missatge que té per la gent.
6: Per dins del municipi no, i l'afectació més gran ha estat en la comunicació al municipi veí, que és Vilanova del Vallès, la carretera de 5001, que és de Diputació, sí que ha estat afectada. Diria que en aquell moment encara està tallada. La resta de carreteres que travessen el municipi o vies d'accés i comunicació amb punts del municipi no, excepte alguns punts habituals que estan per sota del nivell de l'aigua, que són tradicionalment hem de controlar en moments de pluges fortes, algun accés a un extrem d'algun polígon, però això es va tallar a primera hora i no ha generat cap problema.
12: Alcalde, estem parlant amb l'alcalde de Montornès del Vallès, José Antonio Montero. Només volia preguntar també si, tenint en compte que ja des de primera hora del matí el que m'ha estat dient és que preocupava molt l'augment del cabal dels rius, de les rieres, etc. Passa el Mugent per la zona, no sé si li han informat des de l'ACA si pot pujar més, si està en risc, si la situació és gaire delicada.
6: No. Ha arribat a un punt màxim d'uns 200 metres cúbics per segon, que era quasi el límit de passar el pont principal per on travessa el Mugent, però sí. A partir d'aquell moment, que devia ser una mica abans de les 7 del matí, ja ha començat a davallar i ara estem molt, molt per sota. Un metre i mig o dos ja ha baixat, per tant, ara, i si no es tornen a reproduir les pluges, que ja fa hores que no plou, doncs esperem que no hi hagi més afectació.
12: Alcalde, moltíssimes gràcies i molts ànims.
6: Gràcies a
12: vostè per l'ànim. És José Antonio Montero, és l'alcalde de Montornès del Vallès, al lloc, un dels dos municipis que han perdut un dels seus veïns, almenys confirmat a aquesta hora, per aquest episodi absolutament excepcional de pluges. Crec que li estan arribant, mira, ara Albert Batlle, crec que li arribava el missatge des d'alert també en la roda de premsa que està fent a l'Ajuntament de Barcelona, precisament per...
7: Sí,
12: estan aturant
7: la capacitat
12: els seus telèfons mòbils perquè els hi ha sonat. El missatge és alert.
1: Uns 49 metres cúbics per segon ara el Mugent a Montornès. Dèiem, ens deia l'alcalde que havien arribat als 217, doblant insistim, per fer la comparació, doblant el riu Ebre a Tortosa, un riuet que passa pel Vallès Oriental, no? Un afluent del Besòs. Ara està baixant ja a 48, que és moltíssim, però per sort ja va a la baixa.
12: Deixeu-me dir que sembla, per el que m'estan explicant des dels serveis informatius, que la següent roda de premsa, que és la posterior al SECAT, és un SECAT que es reuneix, crec que d'aquí a una mitja hora, em sembla que és a 11:45 del matí, la roda de premsa posterior, que per tant hem de comptar que serà a les 12, a quarts d'una, a la una, la farà el president de la Generalitat, abans l'ha fet Núria Parlon, la consellera, entenc que ja donant un balanç gairebé final, definitiu, almenys de la primera fase important, que ara vindrà la segona, que és la de reconstrucció o de posada en marxa de tot plegat a partir de demà, perquè hi ha moltes coses, ja no només hem de dir que les escoles, evidentment també els serveis de treball, les infraestructures, els trens, els transports, que a partir de les dues del migdia s'havien de recuperar. Veurem si és així en la seva totalitat, perquè ja també ens deia el Josep Moragues que a Sants els preocupava la situació de la qüestió elèctrica, no? Per poder reiniciar alguns d'aquests trens que s'han de moure per Catalunya. I per altra banda, haurem d'estar pendents també del que passa a partir de demà en molts aspectes, perquè tens, per exemple, un gran concert Oques Grasses a l'estadi Olímpic. Un desplaçament notable de persones i una infraestructura que s'hi ha d'arribar. Evidentment, el concurs de Castells aquesta tarda, amb un moviment de població significatiu. Bé, aquesta tornada a la normalitat, també amb moviments importants de persones, s'ha d'anar ajustant. Pràcticament les 11 del matí. Sé que ha quedat una cosa molt pendent del que... Sí, anaves a dir una cosa, Carles.
8: No, anava a dir que si algú circula per una carretera i li cauen, i aquí el nostre amic m'ajuda, si li cauen una intensitat de pluja de 68 litres per metre quadrat, de 58 litres per metre quadrat, de 48, està posant en risc la seva vida.
1: Sí, sí.
8: Està posant en risc la seva vida i la de la resta. Per tant, té sentit que es digui i s'ordeni que no hi hagi mobilitat.
2: S'ordeni.
8: És que jo crec que ens hem de posar en les situacions i després cadascú, en el lloc on ha estat, potser no hi han caigut 48, hi han caigut 18 i després, doncs no, perquè el fet de no bellugar fa que hi hagi altra gent, diguem que no. Aquest és el sentit de l'autoprotecció col·lectiva, que per això es fa cas.
3: que tu almenys et quedes a casa per permetre que els serveis d'emergències arribin a on realment hagin d'arribar. Sí, en tot cas, s'haurà d'anar desenvolupant la legislació també, perquè aquestes alertes, si no van acompanyades d'un mecanisme jurídic que pugui ajudar a imposar que empreses com, per exemple, els repartidors a domicili
12: s'hagin
3: obligat a quedar-se a casa, o que quan, si no, quan fan recomanacions de teletreball, si no va acompanyat d'unes mesures que obliguin a totes les empreses que realment es pugui a fer teletreball, les mesures sí que aniran perdent força davant de la població. Per tant, crec que en els propers anys s'haurà d'anar desenvolupant legislació a mesura que es van agafant noves eines de gestió.
12: Abans que us hi llenceu, perquè sé que voleu parlar de Glovo, directament, o sigui, els repartidors que aquesta nit, que és aquest pensament tan poc, diguem-ne, col·lectiu, que és que et diguin que et quedis a casa i tu pensis, ah, mira, ara em ve de gust una pizza o un sushi que me'l porti aquest senyor que no sé ni qui és, amb una bicicleta per Barcelona mentre està caient un pluja torrencial. Però per acabar d'apuntalar la situació, Abel, ara mateix quina és la situació al país i on plou més i què és el que ha de passar els pròxims minuts?
1: Mira, la situació és que podríem dir que un 90% de Catalunya la plou, d'acord? Això també de deixar-ho clar. De fet, hi ha moltes comarques on no ha plogut, que en moltes comarques, sobretot de Ponent, del Sud, també alguns sectors de les comarques de Barcelona, va sortint el sol o ja hi fa un bon sol des del matí, però tenim aquesta pluja estancada a l'Empordà. Alt i Baix Empordà. També arriba alguns sectors del Gironès, del Pla de l'Estany, de la Garrotxa, fins tot del Ripollès. Però sobretot és el Baix Empordà on tenim aquesta pluja insistent, que va entrant des del mar. Una mica la situació que teníem ahir, que primer estava cap a Barcelona i voltants i després va arribant cap al Maresme, a Vallès Oriental, que des del mar hi havia tempestes que doncs, anaven arribant a aquesta zona de la costa i del prelitoral central. Ara aquesta situació la tenim a la Costa Brava, de fet a Empordà, no només a la costa, Alt i Baix Empordà i sobretot Baix Empordà, i també, com deia, hi ha tempestes davant de la selva que en alguns moments freguen ben bé la zona litoral de la selva, però apunten més, i ho hem anat dient al llarg de l'última hora, de les últimes dues hores, que hi havia aquesta pluja sobre el mar que ha d'anar arribant cap al Baix Empordà. Per tant, molta precaució, que són llocs on ja ha plogut 120, 140, 150 litres per metre quadrat en poblacions, doncs això, com Sant Feliu de Guíxols, com Platja d'Aro, Castell d'Aro, tota aquesta zona, i continua arribant pluja molt intensa. Per tant, el temporal ha anat doncs marxant del conjunt de Catalunya, però encara, i també seguint el guió previst que preveiem aquí, que preveia el Servei Meteorològic de Catalunya, és el que se'ns ha anat advertint també des de Protecció Civil, aquestes dues comarques és on encara la pluja cau amb insistència i encara n'hi ha potser per un parell d'hores o més, perquè veiem que es van regenerant noves tempestes sobre el mar que apunten cap a aquest sector, insisteixo, del nord-est de les comarques de Girona, Alt i Baix Empordà, bàsicament.
12: Parlant de les comarques de Girona, no sé si tinc la Júlia Manero encara connectada per poder-la saludar, perquè tenia algunes novetats més, crec que d'un cap a Vidreres, que també estava afectat de forma directa per als aiguats.
7: Sí, hola, Xavi. Sí.
12: Digues.
7: Sí, doncs sí, no tenim massa més informació, només ens han dit que ara fa una estona explicàvem que els baixos de l'Hospital de Blanes estaven inundats, doncs ara s'hi afegeix també un cap, o el cap de Vidreres, ara no et sé dir si n'hi ha un o n'hi ha més d'un, entenc que només n'hi haurà un. I això, no ens consten grans incidents, o sigui, incidències ni afectacions dels pacients, però sí que és veritat que està començant a entrar aigua. I pel que deia l'Abel ara de la zona de les pluges aquí, ara feia una estona que havia parat una mica, potser eren quatre gotes o així, continuaven els trons i els tiams, i ara està tornant a arrencar la pluja un altre cop.
12: Recordeu que és a Sant Feliu de Guíxols, per tant, es baixa Empordà, baixa el límit, no?
7: Sí,
12: de Baix i a Empordà.
1: Baix a Empordà, límit amb la Selva.
7: Sí, i pel que fa als llamps, sí que ara ens informaven que ha hagut un petit incendi en un llamp que ha caigut a una casa a l'urbanització de Can Manel, aquí a Sant Feliu, però ha quedat sense conseqüències i amb un ensurt. Però bé, això.
12: Gràcies, Júlia, fins ara.
7: Gràcies, Xavi.
12: 11 i 4 minuts, insistim, ho he dit malament abans, el CECAT es reuneix a les 11 del matí, per tant ja fa 4 minuts, i per tant haurem d'esperar si a dos quarts aproximadament compareix el president de la Generalitat. Bé, heu tret el tema dels serveis de, en fi, de, de repartiment, de repartidors, sí. Sobretot alimentaris a certes hores i en certs dies. No és la primera vegada, eh?
3: No.
12: No és la primera vegada que ho veiem quan hi ha una gran tempesta en una ciutat com Barcelona, que de cop el terra s'està negant i, evidentment, la gent no té ganes de sortir de casa i diu, doncs mira, saps què? Demanarem menjar a domicili.
9: És que jo apuntaria aquí, per descomptat, si la legislació ha d'anar cap a les empreses, la responsabilitat de les empreses. El problema és que en molts casos, la majoria dels casos, no són treballadors d'aquestes empreses, formalment.
2: Exacte.
9: Amb la qual cosa és difícil de controlar. Però és que jo crec que ja hauríem de començar a dir obertament que tothom que demani un globo amb aquestes tempestes li ha de caure la cara de vergonya.
10: Ni més ni menys.
9: Perquè és que ja no és un problema de que hi hagi una empresa que fa negoci d'això, és que és problema de que hi hagi algú amb tan poc senderi, tan poca sensibilitat i solidaritat com per pensar que el seu desig d'una pizza o un sushi està per sobre de la seguretat d'una persona.
2: No, jo aquí diu la legislació i la vergonya moral, tot això, evidentment és útil. També hi ha un problema i una altra cosa. Jo, la foto aquella de la vergonya dels dos líders sindicals de Comissions i UGT al costat d'Òscar Pierre, que no és ara el propietari de Glovo, té una multinacional alemanya, però l'altre dia sortia la notícia que ho vol recomprar, el nano aquest vol recomprar Glovo. Total, vull dir, com dos sindicalistes...
3: Se li va donar un premi aquí a Catalunya com a empresa.
2: Ah, bueno, sí.
3: No, a l'empresa.
2: Sí, bueno, però és
3: empresarial.
2: Sí, no, però és un nepo babies d'aquests. El cas, per què els dos líders sindicals es fan una foto a aquesta persona? És a dir, perquè el sindicalisme té molt a veure. Hi ha externalitzacions, perquè el sindicat de riders i la lluita que han fet davant de l'indiferència general, de tots, per intentar endreçar aquest sector, ha estat grossa. Jo, a més, el sector en si, escolta, poden portar coses de primera necessitat, poden portar coses útils. No dic que la feina en si s'hagi de desaparèixer.
3: Si tu necessites una cosa de primera necessitat, truques a la farmàcia...
2: Ho sé, no. Dic que no és que es digui que tothom que demana... Sí. O sigui, ara, tu no pots demanar cap...
9: Bueno, hi ha moments.
2: Hi ha moments,
9: i tots sabem quins moments són.
2: I s'ha d'escalar, i es pot escalar el negoci. Ara, és evident que hi ha un estatut dels treballadors, hi ha legislació laboral, hi ha sindicats, en principi. O sigui, aquesta mena de pràctiques se'ls ha de correlar. I després l'altra és el càstig social, que aquest no sé com retirar la pàtria potestat o alguna cosa, però no sabem.
12: Ah, aquí.
2: Bueno, escolta, perdona.
3: Clar, el problema és que,
2: perdona, és que
3: tu aquí veus és el repartidor, no sí. El veí que ho demana. És molt difícil.
2: No. A més, també el veí, a Catalunya que tenim, que són 30 milions de turistes també, si tu no saps on està la ciutat ni que no tens nevera perquè el biribí aquest on estàs, bueno, pues demanes que plou, és igual, jo m'explico. No, que hi ha molts factors i casuístiques que fan que aquests negocis estiguin en un limbo, i sobretot a mi el que m'amoïna és el tema laboral.
12: El Ferran feia sons des de casa seva.
2: Ah, hola, Ferran, és veritat, t'he oblidat.
12: No, sí, clar, perquè com que no està aquí...
13: Segueixo aquí amb el barret de paper de plata i volia...
2: Ah, sí, és veritat!
13: Volia treure-me'l perquè realment incòmode, o sigui, he fet el joc pel bany, es pot tenir-lo content, però realment prefereixo el cabell normal. No, sobre això, deixo de banda això del paper de plata d'abans, perquè jo crec que ja s'entenia, vull dir que entenc el joc del Baños, però això de Glovo també he de dir, hi ha una cosa que és evident, que en aquestes situacions doncs, no té cap sentit que segueixi funcionant Glovo. Normalment, jo ara fa temps, perquè com sabeu, per això estic a la distància, no visc a Barcelona, i fa temps que aquí Glovo no funciona bé, vull dir que no he deixat de ser consumidor compulsiu com era abans, però Glovo en condicions normals és un, bueno, vull dir que em sembla que és un servei bastant útil, bastant bo i que lògicament la gent que està disposada a treballar per Glovo sap perfectament per què ho fa, i evidentment no és la feina desitjada per molta gent, però vaja, normalment funciona bé. Per tant, la crítica general a Glovo no la comparteixo. Ja sé que és un tema, però que és un tema que té a veure amb el tipus d'indústria que es crea a Barcelona i que es crea a Catalunya en general. Si fos més excepcional, és a dir, si no fos que tot el creixement econòmic ve d'aquest tipus de feines mal pagades, per dir-ho així, que cauen en mans dels immigrants, que no poden, diríem, doncs accedir a feines doncs més estables i més ben remunerades, etc, etc, doncs no seria tan problemàtic. Però a part d'això, simplement dir que normalment els dies de pluja i totes aquestes coses, moltes vegades jo havia vist que se suspenia el servei. No sé exactament com funciona això a nivell intern i no sé com hauria de funcionar a nivell legal, però crec que aquí no hi ha gaire discussió, que no pots enviar la gent a jugar-se la vida per portar-te una pizza un dia de tempesta.
12: El Carles volia fer algun apunt, també.
10: No, res, que tots els negocis, també aquest, funcionen si hi ha algú que els demana.
12: Obvi. Si hi ha demanda.
10: Doncs ja està. Llavors anar més enllà de les condicions laborals, sí, de qui sí, ho fa, sí, de qui no, tal, doncs, bueno, és una opció també.
3: Això de que la gent...
12: És igual, però ara no m'obriu el debat laboral, eh? No,
3: per igual, això m'estic mossegant la llengua,
10: És igual que el comerç de proximitat. Però com... El comerç de proximitat és molt maco, però si no hi vas a comprar, tanca.
2: Sí.
10: Ja està.
2: Però jo, mira, estic a favor de l'Abel, només per allò del paper de plata, i ho lamento.
12: L'Abel o el Ferran?
2: Ai, el Ferran.
14: I l'Abel també.
2: No, deia que... Perdona, ja m'he perdut.
12: 11 i 10. Després ja ho recuperaràs, sí. Antonio. Però anàvem a la publicitat i mentre seguim pendents del que està succeint al país, permeteu-me que jo crec que us mossegareu les ungles si no podeu comentar-ho, encara que sigui 10 minuts, aquesta enquesta bomba de La Vanguardia que ens hem llevat avui, que si no fos per les pluges, seria el tema del dia, que és una enquesta que apunta que el creixement d'Aliança Catalana a Catalunya és tan bèstia que avui, si es fessin eleccions segons aquesta enquesta, competiria en la primera posició de primera força del país amb el PSC. Estarien empatats a 30 diputats i deixarien un Parlament pràcticament ingovernable. Ara.
20: Dia lliure amb Xavi Bundó.
15: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
18: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
25: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
26: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
27: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
28: Plutó! Ganímedes!
29: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
30: RAC 1 Podcast.
31: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
32: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
33: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
31: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
12: Per cert, un apunt que m'envia el Rafa Sanauges, company de Radio Estel, que diu que des d'ahir, no sé quina hora, si tu entres a l'aplicació de Globo, diu condicions meteorològiques adverses, Debido al mal tiempo y para garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan la aplicación, el servicio se suspende temporalmente.
2: ¿Per què parlen en estranger?
12: No, és castellà. Sí, no sé quina hora, no sé quina hora.
2: Vale.
12: Evidentment, quan a Barcelona plovia, hi havia persones de Globo passejant-se per la ciutat. Bé, i l'altra cosa és que el Josep Moragas em reclama pas des de, no sé si és ara mateix a Sants, perquè té alguna informació del tema de Rodalies i de com està la infraestructura, Josep.
0: Exacte, sí, des de Rodalies ens confirmen que, primer de tot, la taula de velocitat, que ara està suspesa entre Camp de Tarragona i Estació de Sants, reprendrà a les 12 portahores aturat, per allò que comentàvem, la infraestructura ja ha caigut aigua i algunes catenàries havien perdut el subministrament elèctric, no hi havia tensió. Pel que fa al servei de Rodalies, la represa es fa molt més complicada de saber. Sí que ens confirmen a RAC1 que estan començant a fer algunes marxes blanques, que són aquestes marxes sense passatgers, alguns trens que comencen a veure com està l'estat de la xarxa, que, recordem, té molts punts crítics des d'abans de les pluges i preocupa quin pot ser l'estat d'aquesta via. No en saben dir quines afectacions hi ha, tot just estan començant a veure si hi ha afectacions, i això sí que ens diuen que si es reprèn aquest servei de Rodalies es farà es començarà pel sud, per les comarques de Tarragona, que és on s'ha aixecat aquesta alerta per pluges, primer de tot.
12: Gràcies, Moragas. Un quart de 12 del matí. Bé, aprofitem aquests minutets, encara que sigui abans de que comenci aquesta reunió del CECAT, que és que he dit una cosa, després la contrària, ara torno a dir la mateixa. Des del Palau de la Generalitat diuen que la reunió comença a 2:15, o sigui, d'aquí a 15 minuts, no ha començat encara. Presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i evidentment serà ell qui també donarà explicacions a la sortida. Algú vol començar amb el sondeig de La Vanguardia? Insisteixo, les xifres són les que us donaré ara, mentre, insisteixo, també estem a la guai de qualsevol cosa que passi al país amb les pluges. Però, si no heu estat atents, La Vanguardia avui publica en portada una enquesta que, si avui hi haguessin eleccions a Catalunya, Aliança Catalana i el PSC es disputarien la primera posició en un empat tècnic a 30 diputats ara mateix. El PSC està una mica per sobre en intenció de vot, però en tot cas es quedarien amb 30 escons un i l'altre. Els socialistes, per tant, en perdrien 12 perquè estaven a 42, i Aliança multiplicaria per 15 la seva participació, en té 2 ara mateix, i saltaria a 30. Pujaria el Vox, el PP s'enfonsaria i Junts també s'estavellaria. La qüestió seria que Esquerra passaria de 20 a 23 diputats, Vox superaria Junts i es posaria amb 18, Junts es quedaria amb 16 diputats, no són ni la meitat que tenen ara mateix, i per la cua, els populars, el PP en tindria 11, ara que són 15, els comuns baixarien de 6 a 4, i la CUP tancaria la participació al Parlament de Catalunya de 4 a 3 diputats. La Iva tenia ganes de comentar-ho tot plegat.
9: Sí, és que hi ha molta teca, i més encara tenint en compte que potser demà tenim una convocatòria electoral. No sí? Respecte a aquests resultats, però jo crec que són molt indicatius. Tu feies abans la distinció de possibles aliances per partits esquerres, per partits independentistes. Jo crec que aquí la fractura és entre partits sistèmics i no sistèmics. L'únic dels partits sistèmics que aguanta és Esquerra. Tota la resta cauen a dreta i a esquerra. I per tant, jo crec que la primera lectura és que hi ha una emprenyamenta generalitzada amb els partits i com s'han gestionat els últims anys. Una emprenyamenta que ara ja abarca també obertament el PSC després d'un curs polític espantós pel govern de Salvador Illa. I després ens hem de, jo crec que ja hem de projectar i veure quin desenvolupament té això si efectivament es convoquen eleccions generals. I en aquest sentit, jo crec que aquesta enquesta ha de despertar alertes a totes bandes. El PSOE d'una banda, perquè no oblidem que Catalunya és fonamental per Pedro Sánchez, per sostenir la il·lusió d'aguantar el govern, i pel PP per treure-li el govern. I aquesta enquesta el que diu és que allà on tenia avantatge ja no la té el Partit Socialista. I després hi ha un altre element que ens hem de preguntar, que és aquesta pujada d'Aliança, que hem de posar entre parèntesi, perquè això és una enquesta en un moment en què no hi ha perspectiva d'eleccions, la qual cosa vol dir que els partits antisistèmics normalment aquí tenen premi que després no arriba a ser tan gros a les eleccions, però tot i així hi ha un gran creixement, i per tant ens hem de preguntar, aquests vots que ara anirien a Aliança, en unes generals on Aliança ha dit que no es presentaria, on anirien? i ens podem preguntar si el vot dual que durant dècades s'havia vist a Catalunya entre Convergència i el PSOE o el PP es pot veure ara entre Aliança i Vox.
12: Ferran, que tinguem més a la distància, i després el Carles, l'Antonio i la Sona.
1: Sí, jo estic molt d'acord amb el que deia ara la Iva, i de fet crec que en tots els debats que estàvem tenint ara, inclòs ara les últimes referències a la Renfe i a com es recupera la normalitat, que és una normalitat que ja fa molt temps que no s'ha recuperat, indiquen aquesta sensació de que en realitat tot ve que cau, jo faig aquesta expressió a vegades, però vull dir que realment tot empitjora, és a dir, que no hi ha cap cap estadística, diríem, no hi ha cap institució, no hi ha cap realitat social que hagi millorat en els últims anys. I totes aquestes aspectes de la vida social, de la vida pública, tenen a veure amb els governs i dels partits sistèmics, que ara els anomenava així la Iva, jo crec que amb tota la raó. I per tant és molt normal que hi hagi una contestació, i que hi hagi una contestació també dins el món de l'independentisme, perquè aquí hi ha un altre afegit, que és que els partits sistèmics de l'independentisme ja des del final del procés simplement s'han dedicat a donar suport a Pedro Sánchez, moltes vegades a canvi de coses que no, primer que no s'han concretat, però d'altres coses que no està molt clar que hagin millorat la vida dels catalans. I per tant Aliança sorgeix d'aquesta doble indignació. També diré jo que els últims anys hem tingut un Parlament molt escurat a l'esquerra, i aleshores Aliança és una protesta, diríem, contra totes aquestes polítiques que, per exemple, hi ha polítiques de vivenda, polítiques de transport, polítiques d'immigració, moltes polítiques que fan, que reforcen aquesta sensació de que tot el que passa a Catalunya va cada vegada pitjor. I per tant la sensació que molta gent d'ordre, per dir-ho així, molta gent... Aliança, per exemple, és un partit que té suport de... O sigui, ara, quan els partits estan... L'oposició, quan els partits no formen part, no han format part del govern, tothom els pot votar per molts motius diferents, no? Però jo crec que no s'ha de menys tenir la quantitat de gent, per dir-ho així, de naturalesa convergent, que està prou indignada com per votar Aliança. I això és a la vegada una esperança de moderació, i és a la vegada una explicació de què està passant amb tots els partits del sistema a Catalunya.
12: Carles, Baños i Sònia.
10: Sí, jo diria que, a veure, dos anys, amb el ritme que van les coses, a dos anys de les eleccions és molt de temps. Però
12: això sí. El que... Sí, és que són dos anys.
10: Home, jo crec que aquí ho faran durar, diguem. El que sí que crec que aquesta enquesta alerta, i que crec que pot encertar, és la ingovernabilitat del país. Ja sigui perquè no hi ha sumes possibles, o ja sigui perquè les sumes són tan justes i tan, diguem, ajustades, que, diguem, la durabilitat dels governs sigui escassa. Per tant, jo crec que el que sí que podem donar per vàlid és que segurament entrarem en un període d'inestabilitat governamental, o amb repeticions electorals, o bé amb governs que no duraran tota la legislatura. I això, ni una cosa ni l'altra, no em sembla bona. A més d'Aliança, hi ha una cosa curiosa. Aliança Catalana, a molts municipis de Catalunya, no s'hi presentarà perquè no troba qui posar.
2: A Barcelona.
10: És, bueno, a Barcelona tenen...
2: Sí, no, però han posat... No, però sí, del partit, sí, no un barceloní... No, sí. És a dir, però, han hagut de posar una persona del
10: partit.
2: Però
10: vull dir que... O sigui, és un exemple clar de com la marca, no?, va per una banda i la realitat va per una altra. Perquè com a marca i en la intimitat del vot, molta gent creu que és vàlida, però quan s'ha de mostrar i te n'has de convertir en representant, doncs no agrada tant. No?
12: També això ho saben més els politòlegs, però
10: totalment.
12: Hi ha hagut moments en què una força abassegadora ha entrat a Catalunya o a Espanya i no ha estat el mateix en unes eleccions municipals que unes catalanes, no? Sí. Ciutadans va guanyar a Catalunya, sí, va ser la primera, sí, força a Catalunya, i no va tenir mai, sí, mai, no?, una alcaldia. Mai.
2: No. I Podemos, per les europees, va entrar. Jo ara us faré una frase...
12: Perdona, que el Carles havia d'acabar. Disculpeu.
10: Sobretot això, no? Jo crec que la ingovernabilitat o els pocs períodes, això crec que sí que ens ve, i ens ve per anys. Hem de veure també l'impacte de les eleccions nacionals, no?, com acaba anant. Si el PP realment treu un resultat com el que treu, potser s'adona que això de Catalunya s'ha de cuidar una mica més, perquè si no, diguem, no acabarem d'anar bé. I com a última cosa, no?
9: Pensa,
10: el que sí em sembla rellevant...
9: A les últimes generals el PP tenia 4 diputats al
10: sí,
9: Parlament
10: sí.
9: I ara en té 15, eh?
10: Sí, però llavors però torna a recular. Llavors,
2: però, tant, no tant.
9: Però no tant.
10: No tant, però li passa els vots a qui li passa. Que és sí, que, sí, o sigui, sí, al final, sí, sí, quan no, tu has de conformar una majoria a Espanya,
2: no
10: és el mateix que depenguis de 25 escons que depenguis de 55,
2: no.
10: Perquè et demanaran més coses.
2: Perdona, ara depenen de 7, Espanya.
10: Per això que,
2: del 7 de juny.
10: El que sí que em sembla...
9: I no ha sigut plàcid.
10: Sí, el que sí que em sembla també rellevant és la poca capitalització que fa el Partit Socialista d'haver arribat haver recuperat, no? El govern. És veritat que hi ha canvis i els serveis i tot plegat no són canviar una bombeta, eh? I que van a parlar.
12: Banyós i...
2: Sí, no, jo volia fer el xistecito, la frase de Confuncio, que quan una cosa s'espatlla i no l'arregles, no funciona. Jo recordo, ara que estem del 15M2, no? El spin-off del 15M, recordo que el que tu dius sistèmics, dèiem el règim del 78. I havia hagut una abdicació perquè el règim del 78 ja veiem que el Juancar no era tan campecha, bueno, massa campechano, recordeu, bueno...
9: Era més d'accés que cada...
2: Exacte, la crisi del 2008 va patar un model, que era un model espanyol de consciència, que era esto va bien, hay terreno, fotem cases, i ja el 2015, jo recordo quan es presenta una entrevista que li van fer Pedro Sánchez al principi de tot, que deia s'ha de reformar la Constitució i som plurinacionals, Catalunya és una nació i tal. Ja sé que Pedro Sánchez Sánchez, però...
9: També estava en contra de
2: sí,
9: l'amnistia...
2: Sí, però per què ho dic? No. Per què ho dic? Perquè en aquell moment la sensació de que s'havia de canviar el règim d'alguna manera perquè aguantés, Pedro Sánchez olorava i deia no, la Constitució s'ha de canviar i tal. Ara, evidentment, no ho faria. Però estem en el mateix. Com en aquella oportunitat, en aquell cicle, diguéssim, 2010... 2017 o 2020, és igual, com vulgueu, que apareix Podemos, que apareix el procés, tot això, com ningú ha canviat ni una miserable llei del règim local, perquè no hi ha acord de finançament, no hi ha acord d'educació, no hi ha... Llavors, ens trobem que si no ho vas arreglar el 2015, com funció te dice, estàs al 2015. No, el 26, no. I per no anar a Cànovas i Sagasta, eh? Vull dir, clar, si no la política, la classe política espanyola i la catalana no han sigut capaços de treure, tu ho has dit, cap modificació per aguantar el règim una mica, o la normalització de l'illa, que generava moltes esperances entre els espanyolistes, diguéssim, no? De que, bueno, ho enterrarem a base de gestió i diners. És que no hi ha hagut ni diners ni gestió, tampoc.
9: El que passa és que hi ha una gran diferència. Un apunt, que aleshores l'extrema esquerra no era sistèmica i ara sí que ho és.
2: Bueno, si és sistèmica, no és extrema esquerra.
3: Quina extrema esquerra parlem ara, Iva?
9: De tots no. Des de la CUP, que ha condicionat tots els governs de la Generalitat, fins a Podemos i Sumar, que han format part del govern espanyol.
2: Si
9: jo parlo de sistèmics, en el sentit que formen part d'un govern.
2: Si formes part del govern d'un reino, ets un socialdemòcrata, amb coleta o sense, però no ets d'extrema esquerra.
3: Bé, a mi dels resultats que podem veure avui, crec que es reforcen diverses coses que els politòlegs fem servir habitualment. Un, que és una obvietat, que és la gestió, com dèieu fins ara, sempre t'acaba passant més factura que no ser la novetat. I, per tant, Aliança encara no s'ha hagut d'exposar públicament a Catalunya.
2: La filla de...
3: Però hi ha una gestió Borreus. Municipal, però dic, de moment no ha hagut d'entomar grans gestions de serveis, grans infraestructures. Aleshores, de moment encara no té aquest pes... I ni molt menys el pes històric que arrosseguen els partits sistèmics que deia la IVA. I per tant, el trasbals de vots no és necessàriament clar que sigui d'uns espais o d'uns altres, però sí que hi ha molt vot descontent que quan sorgeix una alternativa amb un discurs sovint populista, doncs se'n va cap allà. Dit això, per mi és més important veure la caiguda que li donen els resultats a Junts, perquè Junts el que ha intentat fer és anar com, per mi, almenys el discurs l'ha anat com agriant i posant-se, intentant sovint entrar dins l'agenda que marcava Aliança, jugant aquest rol a Madrid, a cada vegada estar com més enfadats, però crec que s'han equivocat moltíssim amb això, perquè 1. Encara hi ha molta gent que considera, gent independentista que va votar els partits independentistes, que no se li han donat prou explicacions i que no ha demanat prou perdó, diguéssim. I per tant, quan tu has perdut aquesta credibilitat, fer-te l'enfadat no t'ajuda necessàriament a recuperar a gent que està enfadada i que ja no creu en tu. Però si a més deixes de parlar a l'electorat històric i tradicional que tenies i vols parlar a un electorat que és el que està fugint i anant cap a Aliança, sempre es diu allò de si tens una còpia, votaràs a l'original. Aleshores, crec que Junts no apel·la tant ara a l'electorat que tenia tradicional de classe mitjana, les classes benestants. No sé quin era l'electorat habitual a Catalunya, avui dia el sé, però són, avui en dia tot és molt més desdibuixat, però aquesta gent ara mateix s'està quedant a casa segurament perquè està desil·lusionada, perquè està decebuda, perquè està desencantada. Una part d'aquest electorat anirà a votar i anirà a votar opcions que li estan donant ara un discurs molt més actiu, populista, simplista, com tu vulguis, però una gran part no anirà a votar. I aquí la corrent, diguéssim, Míriam Nogueras, jo crec que és molt desencertada per la gent tranquil·la que votava Junts des del sofà de casa.
2: I no hi ha candidats, perdona, un apunt, no hi ha candidats, no sé si serà Junqueras o hauran de posar un altre perquè no el desinhabilitin, tampoc sabem si Puigdemont estarà aquí o no, és a dir, hi ha molts partits, sabem, per això potser la gent a l'enquesta diu Oriols perquè la té al cap, clar, Esquerra, Junts mateix, no sabem tampoc si no és Puigdemont qui seria, i Puigdemont segurament no es presentaria, però és a dir, si tu no tens un candidat al cap, quan et pregunten per telèfon qui vols votar, també, no sé, vosaltres sabeu més del tema, però
10: falten a mi fa la sensació... Falten 2 anys.
2: Això et dic, però falten 2 anys, però hi ha partits que ja tenen candidat, ja tenen una figura.
10: Sí,
2: ja,
10: no sé.

0: precaución, evitemos desplazamientos innecesarios y sigamos las indicaciones de los perfiles oficiales en emergencia.
1: ¿Y no hay oración en catalán?
0: No.
1: Las falas máquinas ahora, ¿eh?
0: Sé, espera.
1: Vale, vale.
0: No, tu sé...
1: No, tampoc,
0: no. No, crec que no hi ha un tuit en català.
1: Molt bé.
0: Però, en tot cas, més enllà d'això, he de dir que Pedro Sánchez encara el que no sabem és si convocarà eleccions. Hi havia gent que deia que potser avui apareixeria. Si no és avui, ha de ser demà. Si és pel 29 de novembre, com apunten bona part dels cronistes que coneixen més a l'entorn de Moncloa, ha de ser
1: dimarts.
0: Demà. Exacte, màxim dimarts, i ens n'anem el 29 de novembre a eleccions espanyoles. He sentit que feia algun soroll al Ferran. Volies fer un últim apunt, Ferran? Perquè ara ja anirem a acabar tardúlia.
2: Disculpeu que no ho faig volent, vull dir que...
0: No, però està bé, també.
2: Jo de la distància ho porto fatal, m'espero.
0: Bueno, però també per certs comentaris, perdona, per certs comentaris que hem rebut, evidentment la gent que ha vingut aquí en aquest estudi és bàsicament perquè viuen a Barcelona o perquè ens hem quedat a viure a Barcelona, a dormir a Barcelona,
3: encara que viure.
0: Ens
4: hem quedat a viure a RAC1.
0: Això sí, en principi. Però els que no viviu a Barcelona no us han fet venir, precisament perquè hi havia aquesta qüestió d'emergències. Deies, Ferran.
2: Sí, sí. No, jo només era sobre això dels missatges populistes, que ara pensava que, en realitat, si et fixes en els discursos que estan fent els partits que governen així, no són tampoc d'una gran sofisticació.
3: No.
2: És a dir, que al final tothom ens està... No, però ho dic perquè hi ha que a més no ho dic només com a crítica als partits, sinó com a crítica al moment polític. És a dir, tots els debats s'estan reduint a una qüestió de posicionament moral. És a dir, des del debat de la vivenda, on en realitat ja hem vist com s'ha portat aquesta falsa urgència o urgència, diríem, imposada per calendaris electorals i per interessos partidistes dels partits del govern espanyol i tot això, o com es critica l'oposició per si vota o no vota aquestes mesures. És a dir, no és un debat tècnic, no és un debat que diguis així es resol o així no es resol. També amb les qüestions aquestes, és igual, de la gestió dels aiguats i de les pluges, i, és a dir, al final tot és una distinció de si estàs amb nosaltres o no estàs amb nosaltres, i quan jo abans parlava de l'infantilisme de la societat, a mi em preocupa en aquest sentit. I aleshores, quan sorgeixen partits polítics que són populistes en el sentit clàssic o que són gairebé declaradament populistes, perquè quan va néixer Podemos, per exemple, és que se'n deien directament, i per tant tota aquesta retòrica que veiem i que seguim veient en aquests partits, doncs no és tan diferent ja de la retòrica que han adoptat els partits del govern. I per tant, lògicament, en aquesta tria, una cosa interessant d'Aliança és que Aliança és una contestació moral al sistema polític, especialment, particularment català. I els partits de l'independentisme català, que insisteixo que negocien amb el PSOE constantment mentre segueixen dient que ho tornaran a fer, i també la particularitat de que sigui Ripoll, que és la resposta que es va rebre després dels atemptats del 17 d'agost, no? Que és una resposta d'aquesta falsa culpabilització dels innocents, per dir-ho així, que ara és un tema delicat, però vull dir, difícil de plantejar així ràpid i des de la distància, però que ja des d'aleshores es va veure que els discursos oficials anaven a què ha fallat en la societat catalana, perquè els catalans som tan dolents integrant a la pobra gent que ells es converteixen en terroristes, i jo crec que Sílvia Orriols, des de molts punts de vista, a part de ser, per dir-ho així, una d'aquestes persones que té un instint polític estrany i escàs en la política catalana, és a dir, és un d'aquests elements que sorgeixen de tant en tant, o sigui, sorgeixen cada 20 anys o una cosa així, no és fàcil trobar algú que sigui tan hàbil, tan clar en el discurs, que tingui un to de veu tan particular, etcètera, etcètera. És a dir, totes aquestes característiques que marquen un caràcter que pot ser atractiu com a contestació a un sistema que es veu en decadència.
0: 11 i 35 minuts, deixeu-me res. 2 minuts per la publicitat i ara rematarem ja tertúlia fent una darrera actualització del que tenim fins ara al damunt de la taula, d'aquesta programació especial que estem fent des d'ahir a la tarda, de fet, perquè durant tota la nit ha continuat amb el Basté i nosaltres ens hi hem posat ara ja fa més de 5 hores en aquest Via Lliure especial, amb aquest episodi de pluges torrencials extraordinari que està vivint el país, que continua i que manté encara en emergència una part del país, una part molt significativa, on està restringida la mobilitat fins a les 2 del migdia. Evidentment, els transports continuen aturats, almenys els ferroviaris, i hem de veure que l'estat de les carreteres no és el millor tampoc per desplaçar-se pel país, fins i tot a les zones que no són, que són fora d'aquestes àrees de restricció. 11 i 36. Fem petita publicitat, actualitzem i acomiada la tertúlia.
5: RAC 1. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més.
3: Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris.

0: sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
1: Es pot ser amic d'una exparella? Què queda quan s'acaba l'amor? No et perdis Després de nosaltres, un nou musical en català ple d'humor, llum i tendresa. Del 22 de setembre al 15 de novembre, al Teatre Texas. Després de nosaltres. Entrades a espaitexas.cat.
2: Terminator 2, el judici final en concert.
3: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiedel en directe, sincronitzada amb cada escena.
2: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
3: Entrades a gransimfònic.com.
4: Hasta la vista, baby.
5: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
6: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
7: Instal·lador, instal·ladora, aquest 7 i 8 d'octubre tens una cita imprescindible. Vine a Efintec, a Fira Barcelona Gran Via.
8: T'hi esperen les últimes novetats, productes i solucions en electricitat, climatització, aigua i energia.
7: Jornades tècniques, tecnologia, tendències i oportunitats per al teu negoci.
8: Acredita't a efintec.cat amb el codi EFINTEC26. Efintec, impulsant una nova era energètica.
9: Notícies.
10: Contingut exclusiu.
9: Ràdio en directe.
10: RAC més 1.
9: Podcast.
10: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Via Lliure amb Xavi Bundó.
11: 11 i 38 minuts. Com us dèiem, en aquesta programació especial que vam arrencar ja ahir al voltant de les 5 de la tarda, més o menys, i que s'està allargant durant tota la matinada d'aquest matí i el que calgui, òbviament, per aquesta situació d'emergència, que està molt més controlat que a primera hora del matí, però que no permet aixecar la guàrdia encara per la situació d'aquests rius i de rieres que continuen, doncs, en fi, absolutament superats en moltes parts del país, des del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental especialment, i també les comarques del nord del país, a les comarques de Girona. Recordem que, ho hem anat explicant, que els aiguats han deixat ja dues víctimes mortals, ho han confirmat des del govern de Catalunya, els bombers. Una és la persona que havia desaparegut en un tornès del Vallès, en un garatge, el garatge de casa seva, i també una altra a Tordera, un home al qual, ja gran, que li ha caigut el mur del bungalow en què estava intentant treure-li aigua des del càmping de Tordera mentre feien aquesta feina. Ho ha confirmat, evidentment, el govern de Catalunya. Continua havent-hi una persona desapareguda a Pineda de Mar. El que estem pendents també és de la reunió del govern, que en principi ja hauria començat. Si han d'aportar noves dades a partir de que resolguin aquesta reunió del CECAT, el Departament d'Interior, que sortirà el president de la Generalitat, entenem, d'aquí a mitja hora, una hora i mitja, no ho sabem encara, i acabarà de donar les explicacions pertinents. Que hi ha una part molt significativa d'aquestes comarques que estaven afectades directament per les restriccions a les quals se'ls ha aixecat, se'ls ha enviat aquest missatge alert, que l'hem sentit també en directe aquí al Via Lliure, que les pluges es concentren al nord del país i atents molt a les infraestructures. Si Renfe, Rodalies, Ferrocarrils podran recuperar el servei normal i a partir de les dues del migdia, a les carreteres, a les autopistes podran tornar a la normalitat, tots aquests centres hospitalaris negats d'aigua, també els centres educatius, les escoles, les infraestructures elèctriques, telefonia, haurem de veure com es recupera el país d'aquesta sotregada que ha estat l'episodi de pluges torrencials absolutament extraordinari. Abel, ara mateix, què és el més significatiu, on plou més i què és el que ha de passar en les pròximes hores?
12: Mira, d'entrada, és important remarcar que aquesta zona del sud del Baix Empordà no ha plogut tant, doncs ara mateix hi plou amb intermitència i amb poca intensitat. S'ha desplaçat més cap al nord de la comarca, però tenim més pluja sobre el mar forta, que se'n va pel que sembla més cap a la zona del Cap de Begur cap al nord, per tant ja nord del Baix Empordà. I també destacable, al Maresme, on ja fa hores que no hi plou, i ens deien des de Pineda de Mar que a les 6 a 8 del matí més o menys han estat preocupats per la pluja torrencial que hi havia. Ara hi ha una tempesta petita, reduïda, o un ruixat molt, molt intens damunt del mar, que apunta ara mateix aquesta, de fet, sí, és una tempesta o un xàfec molt intens, que apunta, està sobre el mar, a punt d'arribar a la zona de Calella, Pineda de Mar, de nou, se pot anar cap a Malgrat, Tordera, aquesta zona de l'extrem nord del Maresme. I destacable, l'Agència Catalana de l'Aigua ha fet un tuit fa 4 minuts que diu que el cabal del riu Ridaura a Santa Cristina d'Aro ara mateix és a 300 metres cúbics per segon. És un riuet. I ha superat el llindar equivalent a un període de retorn de 100 anys. Què vol dir això? Que el cabal que té ara, el normal és que arribi aquest cabal, aquest riu, un cop cada 100 anys. És això que es coneix com a període de retorn. Cada quan pot passar això? Doncs el normal és que passi cada 100 anys. Per tant, molta precaució amb aquests riuets. Insistim, a la zona de les Gavarres ja ha plogut molt i són rius que poden o baixar sense aigua o molt poca aigua normalment, rius, rieres, rierols, que van molt carregats. Per tant, molta precaució, malgrat que en aquest sector del sud del Baix Empordà ha parat de ploure, o pràcticament sud del Baix Empordà, zona de les selves, el vessant sud de les Gavarres, molta precaució, aquests rius que van molt carregats i també aquesta zona, aquesta tempesta que hi ha, o que ruixat, que va cap a l'Alt Maresme, en una zona on ja hi ha plogut molt, més de 200 litres en molts casos.
11: Precisament a les comarques de Girona hi tenim la nostra corresponsal, la Júlia Manero. Quina és l'última hora, Júlia?
13: Doncs mira, com deia l'Abel, ara aquí està parant de ploure. De fet, m'atreviria a dir que són quatre gotes ja, tot i que el cel continua tronant i amb molta força, eh? Això sí que no s'atura. Pel que fa al que m'han anat explicant durant el dia, les inundacions, si bé la pluja ha parat, continuen les inundacions als baixos de l'Hospital de Blanes, així com al cap de Vidreres. Els rius, ara ho explicava l'Abel, el Ridaura està més ple que mai. De fet, no estem massa acostumats a veure'ls tan plens, així com rierols de tota la zona del Baix Empordà han tancat els accessos, així com els accessos de Santa Cristina d'Aro que hem explicat abans. I res, molt pendents. El cel sí que fa feredat, està molt blanc, imagino que a tot arreu, però això, en principi la cosa s'està normalitzant, entre cometes, ja que van quatre gotes, i sembla que a mica en mica anem remuntant.
11: I per altra banda, gràcies, Júlia, també estem pendents de la recuperació d'aquests serveis. Abans apuntàvem la possibilitat de que recuperi amb normalitat els serveis de Rodalies, de Ferrocarrils a partir de les dues del migdia, però hem de començar a pensar també en les escoles, hem de pensar en els centres de treball, hem de pensar en les carreteres, hem de pensar en infraestructures elèctriques, també de telefonia mòbil, o també, fins i tot, grans esdeveniments que puguin produir-se esportius. Aquesta tarda hi ha un partit del Barça al Camp Nou, del Barça femení, o demà aquest concert d'Oques Grasses, en aquest cas a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Perdoneu, és que portem moltes hores ja d'antena. Deixeu-me preguntar-li sobre la qüestió dels trens al Josep Moragues. Moragues, com està la situació ara mateix?
14: Mira, anem a pams. Primer, des de l'alta velocitat. Ara a les 12, en 16 minuts, sortirà el primer tren direcció Madrid. Per què? Perquè, com dèiem, la circulació d'alta velocitat aquí a l'estació de Sants ha estat interrompuda durant hores per una baixada de tensió i una falta de subministrament elèctric. Ara, a partir de les 12, començaran a sortir el que està generant un caos absolut a l'estació de Sants. 600-700 persones estan aquí davant dels controls de seguretat i la feina que està fent Mossos d'Esquadra i també la gent de l'estació de l'estació de Sants, el que estan fent és intentar cridar persona per persona perquè entrin al seu tren. La resta de persones que el tren no el tenen assegurat, en aquest cas parlem d'alta velocitat, s'han de quedar al voltant d'aquest control de seguretat. Per això han hagut d'intervenir els Mossos per crear un passadís entre les persones, perquè la situació és d'aglomeració absoluta a l'estació de Sants en una escena de caos que ja estem acostumats, però avui és especialment gran. Rodalies, la xarxa de Rodalies de Catalunya, de cara avui, des de Rodalies mateixos, no ens saben dir quan es reprendrà. Si Ferrocarrils ho farà a les dues, Rodalies no té una hora de tornada exacta. Estan començant a fer marxes per veure quin és l'estat de la xarxa ferroviària que correspon a aquesta empresa Rodalies, per veure si és viable o no, però vaja, no fa gaire bona pinta. Haurem d'acabar de confirmar-ho per veure quin és l'estat de les vies. En tot cas, si es reprèn a Rodalies, ja han assegurat que ho faran des del sud, des de comarques de Tarragona.
11: Gràcies, Moragues, una abraçada, fins ara. Quan són 3:15 del matí, un últim apunt també, que ha anat succeint durant el matí, que és que a aquesta hora la policia espanyola continua desallotjant també una part de la platja del Trampolín a Ceuta. Hem vist imatges en directe també, des de les 8 del matí s'han desplegat a la zona mig centenar de furgonetes, agents antidisturbis i també vehicles de l'exèrcit. És una imatge impactant, aquests agents amb subfusells que han aglomerat en un sol punt els migrants i allà els han anat custodiant mentre els anaven traslladant mica en mica cap al Tarajal. Els deixaven escollir, sembla, entre dues alternatives, o donar les seves dades, afiliar-se al centre d'atenció temporal d'estrangers i llavors reubicar-se en establiments d'emergència del govern, o bé directament marxar voluntàriament. Vaja, això de voluntàriament depèn, cap al Marroc. Bé, doncs aquestes són les notícies d'actualització a les últimes hores. Ara sí que ho deixarem aquí. Passa un minut de 3:15 del matí. sense deixar d'estar connectats a l'actualitat, òbviament, i a tot el que pugui succeir en les pròximes hores, entre altres la compareixença del govern quan acabin aquesta reunió. Però ara sí que us deixo marxar perquè porteu aquí gairebé 3 hores, fills meus. Us ho agraeixo molt.
12: Bueno, abans m'han reclamat, eh?
11: Però està ja, bé. Clar,
12: fora micro m'han dit que...
11: Que s'acabés ja, no?
12: Sí, però...
15: No. Diuen, que ell és el representant.
12: El president del comitè...
16: Ha sabotejat les normes.
12: Però diu que com que he vingut 3 vegades aquest cap de setmana, m'ho deus
16: haver
12: arreglat molt de pasta.
16: Què cobra? 3 vegades més.
12: M'ho deus haver arreglat molt de calés i llavors, clar, que per això m'he venut.
15: Has comprat. Els repartidors de Globo i després el Carles Fernández.
11: Exacte.
16: Passa alguna cosa a Rússia així amb crides 3 o 4 dies, home.
11: Exacte. Ferran Caballero, des de casa seva. Moltes gràcies, Ferran. Gràcies.
17: Moltes gràcies a vosaltres.
11: A la Iva Anguera, gràcies a la Sònia Andols, gràcies a l'Antonio Baños, gràcies al Carles Fernández. L'Abel es quedarà aquí amb nosaltres.
12: I tant.
11: I de seguida, un convidat que ha estat notícia al llarg de les últimes setmanes, insisteixo, sense deixar de desconnectar-nos de l'actualitat, que és Miquel Fernández. És l'home que interpreta Ferran Adrià a Gènesi d'una manera extraordinària en aquesta sèrie que ara mateix està en boca de tothom i que aquesta setmana acaba amb, els dos últims episodis. Senyors, moltes gràcies,
15: eh? A vosaltres.
11: Adéu-siau.
16: Vostè les té totes.
11: Un moment, ara tornem.
18: Dia lliure amb Xavi Bundó.
19: Aquest 3 i 4 d'octubre arriba el 26è cap de setmana ibèric.
20: Descobreix com vivien, com construïen i com s'organitzaven els ibers amb més de 100 activitats gratuïtes per tots els públics.
21: Recorre els 30 jaciments arqueològics i els 5 museus de Catalunya que formen la ruta dels ibers, impulsada pel Museu d'Arqueologia de Catalunya.
22: Consulta les activitats a mac.cat.
23: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
25: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
26: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
25: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
27: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
28: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
27: La cursa de RAC 1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró torró. Us esperem a la cursa de RAC 1. Festa d'esport i ràdio.
29: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya 2 invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
30: Botifarres alineades i corbata dels diumenges. Tot a punt, Núria.
31: El taulell brilla com un mirall, cabells, tot a lloc... Tot a punt per obrir.
32: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: A RAC 1... Dia lliure amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
11: 10 i 12 del matí. Vull dir que d'aquí a 10 minuts seran les 12 del matí, ja no sé ni què dic, de les hores que portem aquí asseguts en un estudi. Insisteixo que no deixem d'estar connectats amb tot el que està succeint. Tenim l'Abel Caral a l'estudi i, evidentment, tots els serveis informatius, en fi, enviats a tot arreu on sigui notícia, i ho seguirem pendents. Però permeteu-me que saludi una de les persones que està sent més populars i que més gent l'atura pel carrer, fins i tot fent bromes, suposo, per unes certes imitacions que en aquest país s'han fet molt, i que ell no és que fa una imitació, ell fa un personatge extraordinari com és Ferran Adrià a Gènesi.

0: ¿Tú sabes lo que es la salsa americana?
1: No.
0: Es una salsa clásica, ¿eh? De l'alta cuina, feta a base de llagosta saltejada con mantega y oli. Y flambellada con vi blanc y coñac. Després d'haver el tomàquet, el fumet de peix, les escalunyes... I ho veus tot durant 15 minuts. Saps el que farem? Farem la nostra salsa americana.
2: Miquel Fernández, és al·lucinant. O sigui, mira que jo he vist la... Bon dia, eh?
3: Bon dia.
2: Perdona, eh? I disculpa que haver-te fet venir a la ràdio també un dia així.
4: Bueno, jo feliç. Sempre que em digui a la ràdio vinc feliç.
2: No, però és escoltar-ho... Jo he vist la sèrie ja, no? I totes. Em sembla... No, em falten els dos episodis.
4: Els quatre.
2: Els quatre fins ara. I em sembla que hi ha alguna sorpresa en els dos últims.
4: Bueno, no, sorpresa, no.
2: El protagonista no mor, perquè
4: hi ha més
2: evidència.
4: hi ha més coses i molt maques i molt interessants, però bueno, era per si havies vist tot, perquè hi ha una gran evolució també. O sigui,
2: del personatge.
4: Clar. Mm,
2: sí, claríssimament. No, però el que anava a dir és que era molt arriscat aquest personatge, molt, i això s'ha explicat aquests dies. Tenim, ara, jo intentava fer la comparació, ara que estàvem fora de la publicitat, és com si haguessis de fer Josep Lluís Núñez, que és un tio que... l'ha imitat tantíssima gent, l'hem vist parodiat tantíssim, que posar-s'hi a trobar l'essència del personatge sense caure en la paròdia és de les coses, dels exercicis més difícils que es pot fer. Jo crec que Ferran Adrià és el més a prop que hi ha de Núñez. Núñez ja seria la divisió màxima, però Ferran Adrià seria el següent, perquè portem dècades sentint-lo.
4: Com es feia el Núñito de la Calzada.
2: Exacte.
4: No? El Núñito d'Adrià, no? Núñito d'Adrià.
2: Ara dic amb la veritat.
4: No sé com podria ser.
2: Núñito d'Adrià... Sí. Et vas espantar gaire, no?
4: Fins al cap, eh?
2: Sí, és horrorós. Perdona. És que, a més, ara pot passar que, després de tantes hores fent ràdio, se'm posi el cable vermell amb el blau i faci tonteries en antena, que no seria el millor.
4: No.
2: Però t'anava a dir, dic, t'havies espantar amb la proposta, al principi.
4: Va espantar, no, perquè jo sóc bastant inconscient i me tiro a la piscina i, venga, vamos, però sí que molta responsabilitat. Molta responsabilitat, perquè, clar, és el que dius, tothom està esperant a veure qui farà, qui serà aquest tio que farà de Ferran Adrià, no? I és un home superimitat, amb molta referència mundial, i el coneix tothom, i és molt difícil. Però com tu dius, o sigui, el que vaig intentar és fugir de la paròdia,
2: clar, no?
4: I construir un personatge que tingués veritat, que fos creïble, que fos vulnerable, que fos humà, saps? Perquè tothom coneix el Ferran Adrià de les entrevistes, de les ponències, de no sé què...
2: Expansiu,
4: però,
2: no?
4: Exacte, però no coneix el Ferran Adrià, per exemple, quan arriba el Bulli, que té 22, 23 anys, clar. No hi ha res de quan tal... O quan està sol a la cuina, o quan està discutint amb algú, o quan està preocupat, o quan està trist, o... En fi, que hi ha moltes coses que, encara que el guió potser no reflexaven tantes coses així, que per això et dic que el 5 i el 6 és important, perquè hi ha coses emocionals molt xules que li passen al personatge, hi ha diversos personatges de la sèrie, però era trobar això, no? Dintre de tot el guió, trobar aquestes coses més humanes del personatge per donar-li credibilitat i sobretot per donar-li naturalitat dintre de com parla i com s'expressa, no? Que això em semblava molt difícil també.
2: Què et van demanar? Perquè tinc aquesta curiositat de dir, mira, vam veure fa molt poc una pel·lícula sobre Jordi Pujol i van decidir posar-hi Josep Maria Pou, que evidentment per l'alçada i pel físic no s'assemblen res, i d'alguna manera li van dir no parodiguis a Pujol, no? A tu et van fer un encàrrec concret o va ser decisió de construir tu el personatge com creus?
4: No, es construeix el personatge, però també t'he de dir que el David Pujol, el director de la sèrie, em va agafar de la mà. I va ser fantàstic. I jo vaig fer una feina brutal. O sigui, ja des del càsting ja vaig venir amb la feina feta. Òbviament, era una feina molt intuïtiva i després, durant 3 mesos, vaig fer una feina molt gran. No em dóna temps d'explicar tot el que vaig fer, però
2: vaja, vas anar a parlar amb el Ferran...
4: Sí, no, a part de que, òbviament, vaig veure tot el que hi havia d'ell, parlar amb ell, entendre per què. Ell em va fer una llista de les coses, de les virtudes i los defectos que tiene. En fi, moltes coses. I després, pues, vaig fer una sèrie, o sigui, com una feina de deconstrucció, mai millor dit, no? O sigui, vaig començar a imitar-lo per deconstruir-lo i fer una construcció del personatge. Però tot això em va portar molt de temps i, per exemple, jo què sé, enviava whatsapps a amics, no? I
2: això és el que t'anava a dir, no?
4: Bastant,
2: quina era la manera de provar el personatge?
4: D'aquesta manera, parlant a casa... parlant a casa, bueno, la meva família estava cansada de mi ja, o sigui, el meu fill, o sigui, ja deia, per favor, papa, o sigui, pots parar ja de fer el Ferran Adrià.
2: El teu fill aquí present, per cert, que ha vingut de públic, i fa cara de circumstàncies, efectivament, i que sí, sí.
4: Estava, sí, sí, no, ja.
2: Estava fins al cap damunt
4: ja,
2: de tu.
4: Papa, ja, per favor. Dic, bueno, és que, carinyo, circumstàncies, és que ho he de fer.
2: Saps? En quina circumstància podies fer un Ferran Adrià a casa?
4: Mira, cuinant.
2: Cuinant?
4: Cuinant. No, o el venia... O sea, anem al col·le. Vinga, va, anem al col·le. Qualsevol cosa.
2: Quin tipus de conversa podia ser anant cap al col·le?
4: Hòstia, no m'ho facis fer. No.
2: Anant cap al col·le?
4: No ho facis fer, ja, perquè a més no vull intentar com no parodiar. No, perquè, clar, perquè després perd la màgia, no?
2: Sí, d'alguna manera. Crec això és que... com un mag que ensenya els trucs, no?
4: Exacte.
2: No t'ensenyaré com hi he arribat, perquè igual diries, home, no? Però
4: sí,
2: és,
4: jo
2: hi és
4: puc un explicar una mica, però sí que... No, vull com conservar una mica això, m'agrada.
2: Com has portat aquesta... Jo crec que ha estat una llau absolut d'elogis. No sé si te'ls esperaves o no. Entre altres coses també, perquè Miquel, hem de dir que tu ets una cara molt coneguda, però no estic segur que haguessis fet un paper tant a la primera línia que tingués aquest èxit, a Catalunya almenys, sent clarament el protagonista, no, d'una sèrie.
4: Jo treballo fa molts anys i, òbviament, quan et ve una oportunitat així, nosaltres, els actors, sabem que l'hem d'agafar. I he tingut el privilegi i l'oportunitat de poder agafar-ho. I em va costar, es van presentar molts actors, però, mira, va sonar la flauta. I vaig dir, pues mira, sóc jo, no? I vaig presentar-me i em van agafar. Però bueno, no sé, o sigui, jo estic molt, molt feliç quan et ve una oportunitat així, és cúrratelo, perquè sabia perfectament que això anava a ser algo gran, que sabia que això anava a ser algo amb molta, que ho veuria molta gent i que estaria tothom com pensant i pendent, no? Però clar, és veritat que ara mateix l'èxit que estem tenint ara mateix a Catalunya, que hem fet 4 capítols, és brutal. És brutal. I bueno, estem esperant que s'estreni a Netflix d'aquí un mes i aviam què passa, perquè és Netflix mundial.
2: És Netflix mundial.
4: És mundial.
2: Amb una figura mundial,
4: clar,
2: com és la de Ferran Adrià.
4: Aleshores, tenim ganes de veure què passa, perquè realment, i de poder exportar, a més, una cosa molt autòctona, de veritat, que es pot portar al món, no? I es pot exportar. I penso que és molt interessant.
2: Clar, és que si em diguessis figures que tenen reconeixement mundial que siguin catalans, ara em sortirien la Mínia Mal, Rosalia i Ferran Adrià, probablement, no? Exacte. No gaires més.
4: No està mal, eh?
2: D'aquests, clar. Mira què deien els pantalleros l'altre dia del programa, la gent que parlen de les sèries i de les pel·lícules, sobre Gènesi i el teu paper.
3: El Miquel Fernández, o sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
5: Sí.
3: En aquella línia fina
5: no se li va,
3: la
5: no
3: paròdia se li de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
2: Molt.
3: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat
5: tot...
3: de carrer.
2: Bueno, no és descartable, tampoc. Vull dir, si va a Netflix mundial,
4: ojalà.
2: No t'imagines. A veure, jo... hi ha algú que ha obert el camí, hi ha un senyor que es diu Oriol Pla, que va endur-se un Emmy.
4: Exacte. L'altre dia em feia una entrevista i em deien, què? I dic, bueno, escolta, sí, mira, dos catalans, vinga, va, a tope, no? Vámonos.
2: Si podem, no? Per què no?
4: Clar, m'encantaria, somiar és gratis.
2: I somies gaire en aquestes coses, no? Ja no en els premis, sinó en... projectes molt grans, creuar l'oceà, fer coses a fora...
4: No. Bueno, fa temps ja vaig fer una cosa, una pel·li americana, que era indie, però clar, el pressupost que maneguen ells no és indie, o sigui, uh-huh. Era una barbaritat. Però no va sortir bé. I després vaig estar a Los Angeles un mes, vaig intentar-ho i tal, però crec que, o sigui, no sé, jo porto molts anys treballant, i hi ha moltes coses que em fan tocar de peus a terra i crec que si ve una cosa així, benvinguda sigui, i que si no, pues, escolta, seguiré treballant i, oye, todo bien, al contrari, o sigui, em sento un privilegiat poder estar treballant d'això.
2: Quina edat tenies quan vas fer aquest intent americà?
4: 30... pues mira... 31, 32...
2: Molt
4: 32.
2: Jove, molt jove, no? Ara en tens?
4: 33, més o menys. Ara tinc 46.
2: 46. Home, és un moment molt més madur. Vull dir que si et vingués alguna cosa d'aquestes, potser l'entomes una mica més... no sé si diria coratge,
4: jo
2: o ego...
4: Dic, jo estic molt feliç aquí, eh?
2: Clar.
4: O sigui, no tinc tampoc una allò que dir, no, és que me quiero... Mm-hmm. Jo estic molt feliç, eh? O sigui, cap problema. Jo visc molt bé aquí.
2: He de dir també una cosa, Miquel, que jo crec que ens ha sorprès a tots i te l'he de treure, perquè, clar, és que ens ha deixat molt parats aquestes setmanes amb la promoció, t'hem vist en molts llocs, parlant de moltes coses, i hi ha hagut una cosa molt personal que ha aparegut, que explicaves en una entrevista avui a VilaWeb, i crec que... vens a dir... Bueno, és que ho explico perquè no m'ho ha preguntat mai ningú.
4: És veritat.
2: De cop ho explico, que vas explicar dels orígens familiars i la relació amb ton pare, que això va deixar, vaja, molt sorpresa a molta gent.
4: Bueno, és que és veritat que nosaltres som figures que, bueno, ens exposem i estem al públic i de cop, si et fan una pregunta així, pues també, no, o sigui, tampoc ho vaig pensar massa, vull dir, tampoc és una cosa que jo ho vagi amagant, tampoc ho vaig explicant, no, és que mira, mi padre, no? Però, bueno, va sorgir així i sí, i penso que, vull dir, és que cap problema, al contrari, penso que és una veritat, és així, podria profunditzar molt més encara sobre la seva vida i sobre tal, però llavors seria un altre tipus de programa, no? Però cap problema.
2: He de dir que el Miquel, el que va explicar, per qui no ho vés llegís o no escoltés o no veiés el vídeo de Veloweb, va explicar que els pares es van separar quan tenies 3 anys, no? I que tu vas conèixer el teu pare en un vis-a-vis a la presó perquè era un narcotraficant.
4: Bueno, era una persona que... A veure, una persona que o sigui, feia el que podia. O sigui,
2: sobrevivia.
4: Sobrevivia. I el que feia va agafar, no? Ell decía, tengo que coger el toro por los cuernos i anava fent, però no és que fos com se llama el colombiano.
2: Ah, carai, sí, és que vos deia.
4: Plomo o plata, com es
2: diu? Sí, Escobar.
4: Escobar, clar, no, a veure,
2: Pablo
4: quan
2: Escobar.
4: Dius narcotraficant, uno se va a Escobar.
2: No,
4: no, pobret,
2: no és això,
4: o sigui,
2: clar.
4: Aquest anava a la mina, agafava qualsevol cosa, pillava no sé quantos, i con eso más o menos zafava, i con eso ja podia fer sus trapis i sus cositas i vivia. Però clar, pobre, o sigui, jo sí, era un pobret en aquest sentit, no podia fer gran cosa. Aleshores, lo de narcotraficant sona com a molt tal, però no.
2: Però un delinqüent.
4: Feia això per sobreviure, perquè no sabia fer una altra cosa i perquè, òbviament, en aquella època l'heroïna va entrar en aquest país com una, o sigui, com una pisonadora i és una víctima de tota aquesta generació.
2: L'escena la defineixes molt, molt impressionantment, que és una frase que sobre el paper diries bé, depèn del context, no té més importància, però és que en aquest cas és que textualment és brillant, que és la salutació quan tu tenies 12 anys, vas a la presó i coneixes a ton pare, li dius hola papà,
4: sí.
2: molt gust de conèixer-te.
4: Sí, tal
2: no?
4: qual.
2: És bestial. Clar,
4: bueno, és que és un senyor que no coneixes, és que és veritat.
2: Però te n'han parlat en aquell moment.
4: Sí, clar, la meva mare m'ha parlat.
2: Des de petit.
4: Ell m'enviava cartes.
2: T'enviava cartes.
4: Clar, però tu també és com dir, bueno, i este senyor que m'envia cartes... Me dicen que és mi padre, però clar, jo no tinc un contacte amb ell, no sé com és, no sé... Està, i clar, i fins que no tens una certa edat, més o menys no pots, o estàs mig preparat, no pots anar cap allà.
2: Va triar-ho la teva mare, l'edat que tenies, perquè estiguessis prou madur per entendre
4: el que
2: era?
4: La meva mare va fer tot el que va fer, va fer tot el que va poder per, òbviament, protegir tot això i fer-m'ho de la manera més... dolça possible, no?
2: És una gestió molt difícil, la de la teva mare, eh?
4: Molt difícil.
2: Per jugar amb aquest passat no familiar,
4: clar.
2: A la vegada que no trencar-lo, perquè podria haver-t'ho amagat.
4: Sí.
2: I no ha existit aquest senyor, no?
4: Sí.
2: I a partir d'aquí, i no, decideix que tu l'has de conèixer, saber-ho, però fer-ho en el moment adequat i en la manera adequada.
4: És admirable. O sigui, la meva mare el que ha fet sempre a mi, sempre ho dic, és admirable. És admirable. O sigui, tots els pares i les mares ens equivoquem moltes vegades i, òbviament, ella també s'ha equivocat, però és humà. Però tot el que va fer a la gestió del meu pare crec que és admirable.
2: Sí, tu ja has pensat gaire en aquests pares, tu, i que tens criatures d'edat, aquesta gestió d'una situació tan extrema com aquesta? Què hauries fet? Com ho hauries gestionat?
4: No ho he pensat, però, bueno, diguéssim que ja tinc una mica d'experiència, no? M'hagués passat, però, bueno, jo... No, mira, no em passa això.
2: I aquest debat sobre la identitat, que és una cosa que tots tenim, no? T'ha afectat, d'alguna manera, en algun moment de la vida, pensar el meu pare ve d'aquí?
4: No.
2: Ja, no.
4: No, cap. No, jo crec que, a més, que cadascú té unes històries brutals. I, a més, justament amb això, hi ha gent que m'ha trucat, hi ha gent que m'ha...
2: Sí, arran d'això.
4: Sí, que m'ha escrit, i se sent molt, molt identificats i identificades. I m'agrada molt, perquè al final crec que la naturalitat d'explicar les coses tal com són, òbviament, si no hi ha un trauma heavy, jo, òbviament, clar que he tingut... Bueno, i fas el psicòleg, i pa, però no tot per això. O sigui, al final crec que em van protegir la meva mare i el meu entorn bastant bé i molt bé com perquè jo, d'alguna manera, pogués tenir un futur, o sigui, que fos una persona que no tingués aquest tipus, o sigui, cap trauma, no? Dintre del que cap. Però que després m'he anat treballant i m'he anat fent, òbviament, les meves teràpies i les meves coses, però no tot és per això, que al final la vida de cadascú i la història de cadascú és la que és. I tu surts i fas i salves com pots.
2: Aquests dies sentíem el Ferran Adrià també i parlava del seu, de la seva infantesa, de la joventut, l'adolescència. Allà, no, d'alguna manera, és com que el dibuix d'algú que no està cridat a ser el que acaba sent, no? No? És algú d'un entorn molt humil, d'un barri de l'entorn metropolità, que té una vida complicadeta, un moment vital, juvenil, etc. I que acaba sent un referent global, mundial. No sé si en algunes d'aquestes coses, en ser d'una família humil, de no saber si estàs cridat o no per fer certes coses, has buscat algun camí quan construeixes el personatge vinculat amb tu?
4: Absolutament. Tot, em sento tan reflectit amb ell, o sigui, és que, de fet, una de les coses que més m'agrada d'ell és la seva autenticitat, la seva essència. Perquè no,
2: que no ha perdut això.
4: No ha perdut mai. No ha perdut mai de ser de Santa Eulàlia. És que no. I m'encanta. I això és el que, per mi, és una cosa molt valiosa. Molt.
2: I el teu barri és?
4: El meu barri? Uf, jo he tingut molts barris. He viscut a Pui a casa, he viscut a Albacete, he viscut al País Basc, he viscut molts. Sí, sí, clar, aquesta és una altra història. És que si jo et començo a explicar la meva vida... Si jo començo a explicar-te la meva vida, tio, no cau. O sigui, era un programa sencer, o sigui, vamos.
2: Però, o sigui,
4: hi hauria que... caldo de cultiu aquí, saps? I vaig aquí escrivint... Hòstia, tio, cal, l'actor que fa de Ferran Adrià, tio, és que...
2: Quantes coses espera, que té,
4: no? Això és millor que la sèrie, espera. Que farem un biopic del Miquel Fernández.
2: Ja no, però és que de cop, Miquel, jo tinc la impressió que de cop hi ha molta gent que t'ha descobert. Ja sabíem qui eres, ja sabíem que actuaves bé, però el
4: perquè
2: personatge...
4: Perquè soc una persona molt discreta. Sí, soc una persona molt discreta, no m'agrada fer soroll. I, de fet, no m'agrada molt fer soroll, però, bueno, jo és el que et dic. Lo que venga, bienvenido sea. Sí, cap problema.
2: Aquell adolescent que va trobar en el teatre o en l'actuació que
4: em vaig salvar, tio.
2: Et va salvar directament?
4: Em va salvar.
2: Sí?
4: Jo estava... Veus, una altra cosa, és que jo no paro de dir mis mierdes. sí. Jo amb 15-16 anys no sabia què fer. Anava al parc, vivia a Sabadell en aquell moment.
2: Què dius ara?
4: Sí, ara estava a Sabadell, a Can Oriac. Mm-hmm. I llavors el que feia era anar al parc, fer el que fan els adolescents amb 15-16 anys dels 96-95, que ja et pots imaginar el que és.
2: Trobar-se amb col·legues.
4: Exacte, trobar-se amb col·legues i tenir converses llargues
2: molt,
4: i lentes.
2: Molt lentes. Sí,
4: sí. Aleshores, llavors, aquesta era la meva vida, o sigui, i no sabia què fer. I llavors estava en un entorn que en aquell moment doncs, vaig dir, hòstia, doncs, no ho sé, no? Pues, si esto es lo que hay, pues es lo que hay. Però, gràcies a una persona fantàstica, un professor que tenia a l'institut, que fèiem un crèdit variable de teatre, em va dir, per què no proves això? Però jo sempre havia cantat. Sempre, des que era petit, des que tenia 6, 7, 8, 9, 10, sempre he cantat.
2: I et sortia bé?
4: I em deia, em sortia molt bé. I em deia, per què no fas això? Que és teatre musical. Que és cantar i actuar. I vaig dir, bueno, vale. Però això, diu, bueno, sí, aquí, bueno, pues, a veure, prova-ho, vale. I ho vaig provar, em va encantar, i vaig dir, hòstia, se'm dona bé això. I als 16 i pico, 17, ja estava a Barcelona, o sigui, acabant els estudis i anant a Barcelona cada dia a estudiar a l'escola Memory, i vaig estar 2 anys i mig, 3 anys estudiant i així vaig començar. I als 17, 18, bueno, amb 16 ja feia de líder d'una orquestra durant dos estius. O sigui, amb 16, flipa. Mira, jo ara visc un nen de 16 anys i dic, hòstia, què passa, no? O sigui, què ens ha passat?
2: T'he de dir que estic lamentant tan profundament que hagis vingut avui, concretament, perquè aquesta conversa, ara jo és que estaria... Jo necessito parlar molt més amb tu.
4: Convida'm un altre dia, que no tinc problema.
2: Perquè, clar,
4: una altra secció,
2: en el dia que... Hi ha pluges torrencials, que tot Catalunya està col·lapsada, i ara, de com estàs descobrint que en Memory et va treure del banc de Can Oriac de Sabadell, on anaves a tenir converses molt llargues
4: no,
2: i molt lentes.
4: No, professor.
2: Un professor, concretament.
4: Un professor que estic molt agraït, sí.
2: Què es diu?
4: És Joan.
2: Joan. Que és el que et va fer la...
4: És el que em va dir, escolta, per què no fas això? Prova-ho. Que et veig una mica perdudet, nen. I li tinc molt de carinyo i, en fi...
2: Es viu?
4: Sí, i tant, que es viu. Si m'està escoltant, segurament... Ell ho sap, Joan Martínez.
2: Joan Martínez.
4: Ell ho sap. I sí, o sigui que... I la meva mare, per suposat, que sempre m'ha apoyat, sempre. ¿Qué quieres hacer, niño, esto? A por ello, venga, a tope. Sin miramientos, o sigui, venga.
2: És important ser agraït, no?
4: Home, no sé. I tant.
2: Hi ha gent que se n'oblida, això.
4: Pues té un problema. Sí, últimament aquestes coses s'obliden molt, no? L'empatia i l'agraïment és una cosa que manca bastant.
2: És un gust saludar-te.
4: Igualment.
2: Voldré que vinguis un altre dia per xerrar més àmpliament, perquè la veritat, o sigui, em deixes absolutament al·lucinat. I jo les ganes que tinc és de que hi hagi la segona ocasió sobre Gènesi, que és quan s'estreni a Netflix i ho peti a nivell internacional i et nominin a tots els premis internacionals també, que llavors m'has de guardar una estona.
5: Imagina.
2: M'has de guardar una estona.
5: Que divertit seria.
2: Miquel, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies, felicitats, és espectacular la feina que fas, i evidentment també a la gent de Minoria Absoluta que han fet aquesta, bé, entre molts altres, que han fet aquesta meravella que és la sèrie Gènesi, que s'acaba aquesta setmana que ve. Es veuran els dos últims episodis, són dilluns.
5: Sí.
2: Dilluns els dos últims. Si no ho heu vist, recupereu-los i prepareu-vos per dilluns a gaudir-ho, perquè la veritat és que...
5: I si no ho tenen al 3.cat, a la plataforma...
2: Sí, senyor. 3cat, no?
5: 3cat.
2: 3cat.
5: Bueno, ja saben.
2: Super 3, Flinky Flank, TV3, el que sigui. Doncs ahir 10 minuts. Moltíssimes gràcies, de veritat. Fem l'actualització a aquesta hora del matí.

0: Hora d'actualitzar aquesta hora en plena crisi d'aquest episodi de pluges torrencials. Mariona Martínez, bon dia.
1: Bon dia.
0: Hola, Albert Ferran, bon dia.
2: Bon dia.
0: Protecció Civil ha enviat un nou és alerta a les comarques de Girona per perills amb dos rius de la zona.
1: Sí, fa poca estona que s'ha rebut aquesta alerta als mòbils. El servei d'emergències avisa que la situació és preocupant als rius Ridaura, a la Garrotxa, i Daró, al Baix Empordà. Per això demanen a la ciutadania que s'allunyi d'aquestes zones, que es protegeixin a l'interior dels edificis i que pugin a plantes superiors en la mesura del possible. Precisament a les comarques de Girona és on es concentra a aquesta hora el perill de l'episodi de pluges. Al llarg del matí les tempestes s'han anat desplaçant cap al nord-est del país i ara afecten sobretot l'Empordà. La situació al litoral central i al sud s'ha normalitzat pel que fa a la pluja, tot i que la preocupació a hores d'ara continua sent el cabal dels rius, també el Besòs a Belcaral.
2: Sí, de fet, aquests dos rius de les comarques de Girona, rius que doncs, a les 7 del matí baixaven sense aigua o pràcticament sense aigua, i en el cas del Ridaura a Santa Cristina d'Aro ha arribat a un màxim de 3 metres. Ara ja va a la baixa, però molta precaució igualment, perquè va molt carregat. Ara ja va a un nivell de 2,5 metres d'altura. O el Daró, també a la Bisbal d'Empordà, que de no portar pràcticament aigua ha arribat als 3,6 metres. Ara ja ha baixat una mica, també. Però molta precaució, perquè tot i que aquí ha anat parant la pluja, doncs aquests rius continuen molt, molt carregats. També molt pendents del riu Besòs, que també ha anat baixant. Ha arribat a un màxim de pràcticament 1.000 metres cúbics per segon, multiplicant pràcticament per 10 el cabal del riu Ebre a Tortosa, ara mateix, i ara mateix està a uns 200 metres cúbics per segon. Encara molt carregat i, per tant, molta precaució, perquè ja fa hores que no plou ni a Barcelona, ni al voltant, ni al Vallès, però sí que tenim aquests rius molt carregats. Pel que fa a les pluges que cauen ara mateix, doncs teníem un ruixat fa una estona damunt del mar que ha afectat alguns sectors de l'Alt Maresme, encara hi plou, però per sort ha perdut intensitat, i el Baix Empordà, que és una de les comarques més afectades a les últimes hores per les pluges, també aquí la pluja va a menys. Tot i que encara hi plou, i també en alguns sectors a l'entorn de Sant Pere Pescador, àrees de l'Alt Empordà, entorn del Golf de Roses. Hi ha més pluja sobre el mar que pot anar fregant ben bé el litoral nord de la Costa Brava. Però de mica en mica les pluges van a la baixa. Van a la baixa les pluges, van a la baixa els cabals dels rius, però tot i així insistim que van molt carregats rius com el Besòs, la Tordera o aquests rius petits de les comarques de Girona.
1: Ara ho deia l'Abel, aquesta situació amb els cabals dels rius va a la baixa, però preocupen aquests rius a la zona de Girona. També el Besòs, que preocupa especialment a les autoritats, han hagut d'enviar aquest matí, de fet, un alert per risc de desbordament del riu. L'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ha explicat aquest matí al Via Lliure que la principal preocupació, ara que ja han passat les pluges, és l'aigua que baixa pel riu.
3: I sobretot el que ens preocupa també és el que ja portem anys reivindicant doncs, a Adif, i és el tema del pont del ferrocarril, que pot convertir-se en un tap. Per sort sembla ser que la tendència és que ja va baixant, però clar, no depenent exclusivament de la pluja, que és el que estaves comentant abans, no? Sinó de tot el que arrossega, doncs, sobretot de comarques d'amunt, sobretot tot el que passa també en el Vallès.
1: L'episodi de pluges excepcional que afecta encara el país deixa de moment dues víctimes mortals i un desaparegut. Els bombers i Salvament Marítim busquen una persona desapareguda a Pineda de Mar, al Maresme. Ha estat un testimoni que ha donat l'avís perquè hauria vist com l'aigua arrossegava el desaparegut a una riera. Els bombers hi treballen amb nou dotacions, també aèries. Pel que fa a les víctimes mortals, els bombers han trobat sense vida la persona que havia desaparegut a Montornès del Vallès, en un garatge totalment inundat. I la primera víctima mortal l'han trobat aquest matí a Tordera, al Maresme. Un home mort per la caiguda d'un mur a un càmping del municipi. Els bombers ara mateix treballen intensament a la zona de les comarques de Girona i del Maresme. Són, com dèiem, les zones on ha plogut més les últimes hores. De fet, des d'ahir els bombers ja han atès prop de 1.700 avisos i el telèfon d'emergència 112 ha rebut més de 6.700 trucades per incidents relacionats amb els aiguats. Per tot plegat, el president Salvador Illa presideix ara mateix la reunió de seguiment del Pla Inuncat al Departament d'Interior per fer seguiment de l'evolució de la situació derivada de les pluges. En acabar, compareixerà per donar les noves indicacions de protecció Civil. Ara per ara, però, es mantenen fins les 2 del migdia les restriccions de mobilitat a 8 comarques del nord del país, bàsicament al litoral gironí, també la Garrotxa i el Maresme. A la resta de comarques afectades ahir ja s'han aixecat les restriccions de mobilitat. El temporal també fa arrossegar des d'ahir complicacions arreu del territori en mobilitat. A aquesta hora hi ha una trentena d'incidències a la xarxa viària, algunes en vies principals com l'AP7 o la C16. Detalls des del Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
4: Hola, bon dia. A hores d'ara hi ha més d'una vintena de vies derivades de la pluja sobretot als Vallesos, al Maresme, la Selva, el Barcelonès i el Baix Empordà. A l'AP7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniments. Es fa la circulació per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades, i la mateixa via està tallada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. La C60 està tallada a la Roca del Vallès en sentit Mataró per esllavissades. A la GI-552 també s'ha tallat la calçada Riells i Viabrea per inundacions. La GI-682 està tallada a Blanes per inundacions. La GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa Mar per esllavissades. La Nacional 2 està tallada entre Palafolls i Tordera i entre Santa Susana i Malgrat de Mar per inundacions. La GI-600 està tallada a Tordera per inundacions. La C-65 està tallada a Santa Cristina d'Aro en tots dos sentits per inundacions. I la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha un carril obert per circular a Sant Adrià de Besòs en sentit Fossos per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Aquesta hora, però, segons informa Renfe, sí que es reprèn la circulació de l'alta velocitat. Fins ara estava restringida la rodalia de Barcelona per les restriccions de mobilitat. Els conductors ja han fet prèviament marxes blanques sense passatgers per garantir la seguretat de la xarxa ferroviària. Ara bé, la situació, per exemple, a l'estació de Sants és lluny de la normalitat. Centenars de persones s'apleguen en aquesta estació. Josep Moragues.
5: Sí, hi ha centenars de persones que s'han de carregar de paciència. Tota la gent que avui ha decidit o ha d'agafar un tren d'alta velocitat ha d'entrar dins aquest via crucis, que significa arribar fins al seu tren. Ara mateix hi ha 600-700 persones davant de les pantalles dels trens intentant accedir al tren d'alta velocitat. Ara mateix està entrant la gent que havia d'entrar a les 9 del matí. Per tant, això va per llarg després de que durant 3 hores s'hagi suspès la circulació dels trens d'alta velocitat aquí a l'estació de Sants. Ara, però, tota aquesta aglomeració que està davant d'aquest control de seguretat i un home amb un megàfon, que és bàsicament qui dirigeix tota la gent per dir-los on han d'anar i quins passos seguir.
0: I als esports, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi del Japó de MotoGP i s'ha situat a només 2 punts del líder, Jorge Martín. Aquesta hora és a punt d'acabar-se el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1, que ha endarrerit l'inici per culpa de la pluja. Falten menys de 2 voltes. Domina el neerlandès Max Verstappen per davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli. Alonso és 8è. Fernando Alonso, en zona de punts. En un diumenge marcat per les afectacions del temporal, també a l'àmbit esportiu. El clàssic Barça-Madrid es disputarà a les 7 de la tarda, 2 hores més tard del que estava previst, per garantir que el Camp Nou estigui en plenes condicions operatives i de seguretat. El partit de segona entre el Sabadell i l'Andorra, suspès ahir pel temporal, es jugarà finalment a les 9 del vespre, per tant, a la mateixa hora que el Girona-Mallorca. S'ha suspès el partit de Copa del Rei entre el Prat i el Sant Rafel, que s'havia de jugar aquesta tarda perquè l'equip balear no ha pogut viatjar, i a l'ACB el FIAC Girona ha aconseguit que el seu partit a la pista del Baskonia s'hagi endarrerit una hora, que passi de les 6 a les 7 de la tarda. L'equip no va poder volar ahir a la tarda i ha fet nit a Saragossa. Doncs fins aquí aquesta actualització, que evidentment la continuem mantenint amb la Mariona Martínez, amb l'Albert Ferran, també l'Abel Caral, que Abel et quedes aquí encara,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, home, vinga. Aniré a fer un riu un moment.
0: Bueno, escolta, parlant
2: de rius, perdó, que vaig a fer pití.
0: Sí, sí, ja s'ha entès. Gràcies, Abel, gràcies, Mariona, gràcies, Albert. Fins ara.
1: Fins ara.
0: En aquesta programació especial que estem seguint des d'ahir a la tarda fins ara, que ja passen 4 minuts d'un quart d'hora del migdia, tenim el mossèn Nin per aquí, almenys que ens alegri una mica al matí amb una mica de música, però pendents, evidentment, de tot el que succeeixi a bona part del país, incidències de tot tipus que creieu que no s'estan recollint, doncs bé, a través de Twitter RAC1 o al Via Lliure, a través de notes de veu al 606-2564-39 o missatges escrits, no el WhatsApp del Via Lliure no accepta trucades i... o, en fi, trucades al 902-47700. Fem pausa i de seguida continuem en aquest especial fins, com a mínim, les 2 en punt del migdia.
6: Via Lliure amb Xavi Bundó.
7: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
11: Jerseis alineats al mil·límetre i serrell perfecte. Tot a punt, Maria?
12: Llavis vermells de diumenge i botiga impecable. Llestos per obrir.
13: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país. Música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
14: RAC 5, 4,
15: 3, 2, 1.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
16: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
14: Us hi esperem.
17: Mira, ja ve, recta final.
18: Mora de Déu.
14: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
19: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
20: Un autèntic bochorno.
16: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
14: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. A RAC1. Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó. Dia Lliure, territori cap de setmana.
0: I amb tot aquest equip de professionals amb què estem fent ràdio des d'ahir a la tarda, bueno, de fet, que vam encadenar el Via Lliure amb els informatius del migdia, amb els superesports, amb el Puig, amb la programació especial, amb el Basté la matinada, portem ràdio non-stop, vaja, des de fa moltíssimes hores, des de les 6 del matí d'ahir. I avui que ja portem, doncs mira, ara portem ja 6 hores i mitja de programació especial, després d'haver agafat el relleu del Basté, i pendents, evidentment, de tot el que succeeixi, el que ens pugui informar des del Govern de la Generalitat de Catalunya, que en algun moment altre, en els pròxims minuts, 5, 10, 15 minuts, compareixeran per donar explicacions també del que està succeint en aquest episodi de pluges torrencials. Mossèn,
21: bon dia.
0: Ha arribat amb barca o com ha arribat?
21: Va, he arribat amb les golondrines.
0: Sí, sí.
21: No, poca conya, escolta, està la cosa com està,
0: no,
21: eh?
0: No. I abans parlàvem amb l'Abel Caral també, que, bueno, no vol dir que ens haguem d'acostumar, però no havia passat mai, i el que ens estem acostumant és dir, això no havia passat mai. Bueno, doncs, potser és que
21: sí.
0: No serà l'última vegada que passi.
21: Ara, sempre que passen aquestes coses, hi ha els clàssics, eh? El senyor que creu que porta un tanc i és capaç de passar un toll i ha de sortir nedant. Gent que, bueno, es posa un mil·límetre del riu a córrer. Bueno,
0: a fer-se fotos, fer-se selfies. Bueno,
21: sí, el millor dia per anar al rompeoles.
0: Sí, és així. Va. 6 minuts i 2 quarts d'una del migdia. De seguida arrenquem l'embalat amb el mossèn Nin, pendents d'aquesta roda de premsa. Però abans he de dir-vos una cosa. I és que del 5 al 12 d'octubre, d'aquí a... Vaja, demà, a partir de demà, se celebra la Comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya, una setmana per viure i celebrar el comerç de proximitat per un munt d'activitats i sortejos a 32 ciutats i pobles de Catalunya. I per gaudir de la festa, atenció, perquè avui regalem aquest val de 200 euros per bescanviar els establiments de la Comerciada. Què heu de fer per aconseguir-los? Doncs trucar ara mateix, ara, 902-47700, 902-47700, el primer que truqui s'emporta aquests 200 euros per anar a la Comerciada. Recordeu, fins a el 12 d'octubre, la Comerciada, la Festa del Comerç Local de Catalunya, lacomerciada.cat. 5 minuts i arribarem a 2:15 del migdia, de seguida l'embalat, amb coses, vaja, amb
21: no, no,
0: pluges.
21: Avui és, bueno, pues això, l'embalat sí, sí. En coses. Ara i tenim un coses. Parell de rodes de premsa, ara.
0: Sí, no. Veurem què podem punxar.
21: Sí, sí. Bueno, i després explicaré com vaig sortir ahir de TV3 amb Pilar Aire i Jordi González del col·lapse amb bueno, pues fent parada i fa... Hem dormit els tres a casa. Sí, sí.
0: Ara tornem. 5 minuts i 2:15. Abans, els consells dels supermercats Consum.
22: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
23: Consum, entre
3: Avui parlem d'una fruita pròpia de la tardor, la magrana. Originària de l'Iran i símbol de l'amor i la fecunditat per als romans, aquesta fruita va arribar a la península fa milers d'anys i actualment es cultiva sobretot a la província d'Alacant. Avui, a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, parlarem de les seves propietats. Estem en plena temporada de magranes. Quan és el millor moment per consumir-les i en què ens hem de fixar a l'hora de comprar-les?
15: Entre els mesos de setembre i novembre és quan estan en plena temporada, el moment ideal per trobar-les dolces i sucoses. A l'hora de comprar-les ens fixarem que tinguin un color viu, amb alguns tons marronosos i que la pell sigui fina però ferma, sense talls ni desperfectes. I un truc molt senzill, el pes. Com més pesi la magrana, més sucosa acostuma a ser.
3: I nutricionalment, què ens aporta aquesta fruita?
15: La magrana ens aporta diversos nutrients beneficiosos per a la salut. És font de vitamina C, que contribueix al funcionament normal del sistema immunitari, ajuda a disminuir la fatiga i participa en la formació de col·làgen, molt important per a les articulacions i els ossos. També és font de vitamina K, que contribueix a la coagulació sanguínia i ajuda a mantenir els ossos en condicions normals. A més, ens aporta una bona quantitat de fibra que afavoreix el trànsit intestinal.
3: A vegades, el fet de pelar-la pot fer-nos una mica enrere. Tens algun truc perquè sigui més fàcil?
15: Sí, i és més senzill del que sembla. Podem partir la magrana en quatre trossos i anar-ne traient els grans. Per evitar que es trenquin, podem donar uns petits cops amb una cullera a la part exterior de la magrana i fer que els grans vagin caient directament dins d'un recipient. Si no els mengem tots, us recomano guardar-los a la nevera en un recipient hermètic. Es conservaran uns 3 dies i al congelador fins a 6 mesos.
3: I a la cuina, com la podem aprofitar?
15: És una fruita molt versàtil. La podem menjar fresca, fer-ne suc o afegir-ne els grans a un iogurt o gelat. També queda molt bé en amanides, tant d'hortalisses i verdures com de llegums.
3: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana vinent amb més consells de la cooperativa.
22: Consum. Junts és cooperativa.
18: Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
23: Per què no fem ja un embalat en directe, jo posant música allà? Un embalat de 4 hores que la gent pugui entrar, deixar el guardarropia, tota la roba que portin i les claus de casa, i un ambient
24: sa,
23: fraternal, escalfor... I
18: Via Lliure, territori cap de setmana.
0: Ai, mossèn, què, li posem rombos?
23: Posem-me rombos.
0: Mentre esperem que arribi el govern de la Generalitat per explicar-nos les novetats, segurament sortirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Encara no s'ha muntat la roda de premsa, per tant, encara pot ser que vagi una miqueta per llarg.
23: Posem una mica de música.
0: Posem una mica de música.
23: Sí, sí, Salvador Illa dic que tu n'hi
25: ha. Mira, el rombos. Eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del Via Lliure.

0: l'embalat, visca l'embalat.
1: Que fugi la quitxalla que ha dintre la gent gran.
2: Visca l'embalat, visca l'embalat.
3: Mossèn Esgarrín, bon diumenge.
4: Bon diumenge, amigues, com esteu totes? Bon diumenge, bon diumenge.
3: A veure el canal que acaba de fer les panxes.
4: Bon dia, ha fet una miqueta de panxeta.
5: Les palmes. Era un somni estar algun dia a l'embalat i pensar que al mossèn li agradaria que me la toqués una miqueta.
4: Però si estàs cada dia aquí...
5: Però l'embalat encara... Una vegada.
4: Doncs avui acollim Snoop Dogg. També s'acaba d'anar a la llum, a l'edifici. Ja és un Salvadorilla. Hem de connectar amb Ramon Abel, amb Maneres de Arte, amb Guitarrica de la Fuente, no?
3: No, Guitarrica de la Fuente no sé per què l'hauríem de connectar, però perquè tothom em parla de la bola negra, no?
4: Tota la tarda, he d'estar tota la tarda dient, bueno, ara igual fem-lo dels castells, doncs mentre truqueu a Guitarrica de la Fuente, doncs una miqueta al Maneres de Arte.
3: Els castells a les 4 de la tarda és avui,
4: eh? Sí, sí, sí. Que teniu des d'ahir, que tota la gent allà a Tarragona, amb totes les llaunes, que tampoc...
3: A les llaunes, quines llaunes?
4: Esteve Giralt.
3: Sí.
4: Com una habitació plena llaunes d'estrella, ja esperant a veure a quina hora comença.
3: No, hi havia una depressió col·lectiva, això és veritat, entre els castellers, perquè, clar, això és una cosa que es fa cada 2 anys, que te la desmuntin. I hem de dir que serà a les 4 de la tarda, entenc... Bueno, ara ho estic dient per bocatassa, però entenc que RAC1 transmetrà la... Ara no ho sé,
4: ara ens la juguem,
3: entenc que sí.
5: Ara, RAC+1,
3: si més no. RAC+1, com a mínim, bueno. Ara això hauríem de saber-ho, perquè ara m'he anat a la boca i potser... No cal improvisar tant en antena. Ja ho sabrem. Però, en tot cas, és el concurs de castells aquesta tarda i Arnau Manyà ha agafat ja rebent el cotxe cap avall, perquè, clar, ell és membre d'una de les colles castelleres.

0: Buah, pues ja està l'Esteve Giralo, Grin Llaunes. Endavant amb les llaunes i endavant amb l'embalat. Vamos!
1: El vull veure allà dalt, mossèn. El vull veure de Xaneta, jo.
0: Avui, ja sabeu que a mi m'agrada molt el
1: fent
0: castell.
1: Fent un urbi et orbi des de dalt d'un castell.
0: Amb tot allò que penja, amigues. No, respectem aquest diumenge. Avui, dit això, amics i pendents de l'autoritat, avui he vingut amb el company Moisés i l'amic Noé, per si es necessito per tornar a Sant Feliu. Però també han vingut perquè són molt fans de la banda que ha fet 50 anys aquesta setmana i han anunciat 19. I, mira, saps allò? No, tens allò d'exclusiva?
1: Espera't, que ara ho buscarem. Okay, bueno, però una cosa. Sí que vull advertir als oients del Via Lliure que ara fem l'embalat. Sí. Si hem d'interrompre, vull dir, pujarem les cançons que puguem, mossèn, per acompanyar una mica la gent.
0: Que la gent no digui, oi, és que no tal...
1: Clar.
0: A veure, mana l'actualitat. Sí, mana Salvador Illa, que deia Catunya, el que s'ha de tal...
1: Mana Salvador Illa, bueno, sí, clar.
0: Home, clar, evidentment, no, home, tal. Però vull dir...
1: Ara, què és? A veure, pots tornar exclusiva?
0: Pots tornar exclusiva, farem una mica de Rocco Tannhauser, el que fa amb el Clapés. Doncs, amigues, van anunciar un disc l'altre dia, i evidentment Bono és com quan Alfons Arús imitava Johan Cruyff, que feia una màquina registradora de pasta, clink, clink, si anuncies un disc, clink, clink, exclusiva. Aneu preparant els mails, perquè el 15 d'octubre s'anunciarà la gira D2 mundial, i si heu fet la compra per internet a la pàgina web del grup, ja veureu que hi ha una petita opció que us podeu inscriure amb una mena de llista d'espera que precisament no serà per rebre un òrgan o per anar a comprar el pa el dilluns. El 15 d'octubre, esteu atentes, amigues, la gent que voleu anar ja a veure el que queda de Bono, a The Age, i a la penyita al Larry Mullen, i a tota aquesta... Insisteixo, esteu atents perquè caurà un tour mundial. I tornarem a estar un altre cop amb el debat del preu de les entrades i si venen a tocar a Barcelona, que aquesta serà una altra. O, aprofitant que el Pino Gianloco li ha fet allò a Shakira a Madrid, se'ls enduguen a Madrid i es tenen acampats allà 15 dies. Ja ho mirarem, això, però mentre Moisés va buscar uns cafès a la màquina de vending, per aquí hem vingut amb sandàlies i sense res sota la túnica, ja fa una miqueta de rasca, amics, Procedeixo a començar l'homilia d'avui, que, com us deia, el 25 de setembre, U2 va tornar a l'Institut Mount Temple de Dublín, al pati on tot va començar, amigues, i va celebrar els 50 anys exactes d'aquell paperet que Larry Mullen Jr. Qui és Larry Mullen Jr.? Dins de U2.
1: No me'n recordo, ja.
2: El bateria.
0: El bateria, el senyor. Pues aquest, quan anava a l'Isti, que se passava más tiempo fuera, com jo, estava molt més fora de l'institut.
1: O com deia ara el Miquel Fernández, l'actor, diu, bueno, al parc tenen converses molt lentes.
0: Al parc, molt lentes, i els bars de davant del cole, i la rotonda que jo tenia davant. He fet molta rotonda, jo, amigues. Pues aquest senyor un dia s'aixeca i va... no sé si encara als instituts hi ha el cartell d'anuncis.
1: Què va posar? Busco...
0: Bateria, busca músics per muntar una banda. Així, amb una lletra que també, bueno, li va costar una estona a Bono llegir, ja t'ho dic, perquè agafa el boli, la rimulien com agafa les baquetes. Així. Quatre adolescents, atenció al detall, una mare morta, un baixista que encara no sabia afinar i un guitarrista que es deia David Evans i que acabaria sent The Edge. 50 anys després continuen sent els mateixos quatre, cosa que en el rock, ara, gairebé és un miracle de Lourdes, que una banda porti 50 anys junta sense que hagi palmat ningú, sense que s'hagin barallat i aquestes coses. Avui no farem la missa completa perquè estem esperant aquí el que estem esperant, amics, però no, tampoc posarem sencer el Joshua Tree, perquè ja veig molts pajilleros d'U2 aquest matí, ja a primera hora, dient-me coses, has de posar aquesta, has de posar l'altra i tal, perquè si posem tot aquí, ens passarem el dia. Farem un camí, intentarem posar 10 estacions, com si fos això el Calvari. El Calvari d'U2. Mira, passarem de l'àlbum Boy al pop, perquè per mi, després del pop, aquest disco que han tret ara, que es diu Cádiz en Carnavales, o no sé com es diu, no el penso escoltar mai en la meva vida.
1: Cádiz en Carnavales.
0: Han anunciat un disco nou que es diu Cádiz en Carnavales, es diu El Carnaval de tu vida, The Carnaval is my life.
1: Carnaval de luz.
0: El Carnaval de luz.
1: Hosti, sí.
0: Sí, Carnaval de luz, los carnavales de Cádiz. Més igual, la xaranga del tio Norio serà una merda.
1: No.
0: Equivalent de gran a la Sagrada Família. Ja us ho dic ara. Aquests tios van començar del post-punk, que feien com una mena...
1: Post-punk feien?
0: Ara us posaré la primera cançó.
1: Ah, sí?

0: Tu creus que Bono...
1: ja era si Bono sempre diuen que...
0: Sí, no, no, és que aquest el pentino avui, no, perquè... No, perdoneu. No. És un dels senyors més importants de la història del rock, però també és un dels gilipolles més importants de la història de la humanitat. Ara el pentinarem, amics, i tal. Mira, van començar amb aquest post-punk una mica espiritual de Dublín, a per acabar a finals del 90 pràcticament a un club, però un club de ball, eh? Ara parlarem, amb producció de Brian Eno, atenció, i fotent-se als 90 amb discotec. Ara ho veurem. De la fe sense complexos a la fe que riu d'ella mateixa, amics. Comencem amb aquest primer tema, fent aquest repàs dels 50 anys d'U2. Comencem a l'Album Boy dels 80. Escoltarem el tema aquest que es diu I Will Follow i ara es fotré un petit speech sobre aquest tema. Va. Endavant, Bono, valente!

0: Sí que és veritat que he de dir que aquesta, això és de la primer, del primer disc.
1: És el primer disc del 80.
0: Sí que és veritat que es pot llegir com una mena de post-punk molt suavet.
1: Sí, suavet. Molt,
0: fins i tot, un post-punk amb, amb campanetes.
1: Sí,
0: pop,
1: però... Pop-pero.
0: Però sí, però s'entén que hi ha alguna cosa que vibra
1: allà. És a dir,
0: allà.
1: No, diguéssim que l'habitació no està tancada com The
0: ara,
1: Cure,
0: ara,
1: saps? Passa
0: ara.
1: L'aire, però aquestes guitarres, aquest minimalisme i tal, I Will Follow. Jo, des de que... Sempre recomano comprar els discos físics, perquè llegeixes la lletra, t'enteres de coses, tal. Al 80 la gent no sabia de què anava aquesta cançó fins que ell ho va explicar. Will Follow no és una cançó d'amor a la parella, amics. És Bono parlant amb la seva mare Iris morta, que quan tenia 14 anys. El que deies abans, mira, el riff d'aquesta guitarra sembla un riff de tios de 14 anys assajant a un garatge, no? Sense efectes de luxe i sense res. Al baix... encara aprèn a caminar. El primer disco d'U2, de l'àlbum Boy, hi ha trossos de baix que estan fins i tot un pèl desafinats. Atenció.
2: Adam Clayton.
1: Progressista. No tenia ni puta idea de tocar el baix, però Bono li va dir, hòstia, Adam, vente pa aquí, perquè entre el de la bateria i tal, nos falta uno, i l'Adam Clayton, pues, que el dia va bé també, amb la pega pel darrere.
0: Home,
1: pues, allà,
0: jo
1: amb 15 anys, que sí.
3: També li va bé. No, que també vaig començar a tocar el grup al baix en un grup i vaig dir no, vaig deixar-ho i vaig lligar la panxa.
1: El baix és sempre el buit legal d'un grup que tota la gent odia, perquè és la secció rítmica conjuntament amb la bateria. És imprescindible. Però ningú vol tocar el de... perquè queda molt millor. I ja podem dir, folles molt més amb una guitarra,
0: cantant, el frontman,
1: correcte, que no amb un senyor fent...
0: No, però el baix és absolutament imprescindible.
1: És imprescindible, igual que la bateria. Sí. I molt imprescindible...
0: I es diu que són tios raros.
1: Són tios...
3: No, baixistes, sí.
0: Oi?
3: Sí,
0: els baixistes tenen sempre alguna cosa per peculiar, diguem.
1: Són d'aquella gent que són com els gamers i la gent que mireu cine i sèries a casa, que segurament teniu la tita com un joystick, i tant, i bueno, en poca xetos i tot.
3: Tu mires l'Istrip Ben, en com ho donen tot, el brus, el bateria, i el baixista està allà amb un posat, un rictus seriós, sense moure's.
1: Són d'aquells que després entra un dia a la Guàrdia Civil a casa i tenen coses rares, armadures medievales, un niño atado en el trastero... Sí, bueno, coses d'aquestes. Amics, anem cap al segon disc, anem cap a October. Estem a octubre. Ells el 81 van treure aquest disc, que és el que gairebé es fan monjos.
0: Què vols dir?
1: Pel capullo de Bono. Bono havia perdut la llibreta de les lletres. La banda filtrejava amb un compromís cristià radical.
0: Què dius?
1: Amics, radical. I el resultat és un àlbum curt, tens i una mica avergonyit de ser rock, jo diria. Aquest tema que escoltem ara, i que a mi particularment, encara que ragi molt dels U2, m'encanta aquest tema, el Without a Shout Jerusalem del 81, és Pentecosta amb distorsió, amics. El crit, la ciutat santa, la idea de la fe no és un murmuri de sagristia, com aquí a l'embalat, no, sinó és una cosa que s'ha de cridar, i això així ho fa el capullo del Bono. Ets encara, el guitarrista encara no ha descobert el delay infinit que descobrirem a partir d'ara. El so característic de les guitarres U2 sempre és el mateix, i bé, a partir d'ara... i d'aquesta cançó.
3: Això volia preguntar, aquesta guitarra tan característica, no?, de U2.
1: És això. Ara, és un delay, és un pedal que fa com un eco amb un retras una mica
0: retard,
1: tal. Però és que, conjuntament amb la manera de tocar la guitarra i la guitarra Gibson, que generalment aconsegueix aquest so històric. Amics, els U2, que encara no sabien que serien estrelles i només... es centraven, és que és molt fora aquesta part de la història del rock. Ells eren creients cristians catòlics radicals. Atenció, que vull recordar d'on eren aquesta gent. D'Irlanda.
0: Sí, quan
1: li pregunten a Bono després de tot això que si això era una clocada d'ull a l'ira o què tal, ja veurem una de les rentades de mans històriques de la història de la música i de la política. Però ara escoltem el Without a Shout del 81.

0: Hem de dir que aquest és un disc, el segon de U2, que no és especialment conegut.
1: No.
0: Fet, és com una mica la transformació. Es va veient, no?, com serà U2 en el futur,
1: aquí,
0: però encara no ho estan petant.
1: Aquí no ho estan petant, i aquí ja comencen aquestes guitarres que ja dius, hòstia, però si això fins i tot em sona una miqueta a Sunday Bloody Sunday.
0: Sí.
1: És que ara...
0: I la manera de cantar de Bono.
1: La
0: primera cançó, ara,
1: correcte,
0: està canviant molt. No?
1: Ha canviat molt. I però què passa? Arriba el 83, recordem que aquesta gent treien un àlbum per any, cosa que ara t'has d'esperar 5 anys Rosalita
0: perquè treguin una cançó.
1: Ens tregui un vídeo gravat aquí al fòrum. Arriba el 83 i treuen un disc absolutament polític. Absolutament polític, i a més el títol ho diu tot, Guerra, War, del 83. On està aquesta Sunday Bloody Sunday que, amics, és el disc en què deixen de mirar-se el malic espiritualment, aquell cristianisme, aquell catolicisme irlandès que molta gent porta a la sang, no? I està ja Sunday Bloody Sunday, que sabem del que parla, no? Parla d'aquell diumenge sagnant a Derry, de 1972, 13 morts civils a mans de l'exèrcit britànic. Bono ho va deixar clar 1000 vegades. This is not a rebel song. Ho llegeixo en anglès. Aquest no és un himne de l'ira, és un crit contra la violència a tots els bàndols. Ens sona aquest discurs d'equidistància? Equidistància per què? Pel negoci. Continuem. El redoblament militar de la bateria de Larry és la millor arrencada de la bateria de la dècada. En directe, amb bandera blanca, equidistància, de culte, l'Ambla omple camps de futbol.
0: També es pot llegir un tinguem pau d'una punyetera vegada. També,
1: i tinguem pau d'una punyetera vegada.
0: Que s'acabi això, no?
1: Però a Bono mai s'ha mullat en res, i sempre ha sigut el Johan Cruyff de Kling Kling, sonant la caixa i tal. Quan, després ho parlarem, home, podia haver fet alguna cosa més que aquell pot més. Però ara ja entrem en un debat en què l'altre dia veia un senyor X a Twitter dient ¿dónde están los raperos ahora hablando de lo de Mari Carmen, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues com passa tota la vida. Cuidado, la cançó no resol res, tampoc, aquest son de Bloody Sunday. Només pregunta quant de temps hem d'aguantar aquest diumenge de merda amb aquella tragèdia de 13 morts civils. Senyors, anem a escoltar el Sunday Bloody Sunday del 83 dels YouTube.

0: sento bé, però escoltant-la amb la seva intensitat em sembla una cançó perfecta.
1: És una cançó,
0: o sigui,
1: perfecta.
0: Aquesta manera d'entrar, sí, de la bateria primer, la guitarra després, el, sí, baix després, la veu de Bono, que està en un moment excels absolutament,
1: sí,
0: eh?
1: Hòstia. I recordem que és el 83, eh?
0: Sí. Hòstia. Tercer disco, no?
1: El tercer disco, veus, el Word del 83. Va, anem una miqueta... Va, no ens movem del 83, perquè treuen una cosa que és el d'allò, però aquest, el que sonarà ara ja és allò que dèiem de... Hòstia, això ja són els U2 que nosaltres ja coneixerem els 90, no? Aquest single que posarem ara es va obrir la porta a tota Europa. Baix de Dan Clayton en primer pla, Rare Avis en aquesta banda, perquè insisteixo, molta colla i tal, però és que el tio no sabia tocar el baix. Portava 4 o 5 anys tocant el baix, home, feia coses correctes i tal, però que el baix esté en primer plano amb una cançó d'U2 és raro. Mira, Bono pensava en, sabeu, ara Xavi ens recordarà qui era, Lech Walesa. Us en recordeu? Aquest sindicalista polonès, sí, mitiquíssim amb la història. Sí, sí. Aquella tensió, aquell món glaçat que es podia trencar en qualsevol moment, no? No sé si us recordeu del videoclip, estic parlant de New Year's Day,
0: home,
1: un altre clàssic, el videoclip filmat a Suècia amb neu de veritat, perquè a Irlanda no queia neu al 83. Aquest tema els va posar al número 1 de l'MTV. I ara parlarem què va suposar aquello de l'MTV, perquè van fer el salt directament als Estats Units. Aquesta és la cançó que U2 descobreixen que poden ser èpics sense deixar de ser una mica més concrets. Un baix, un piano i un desig de pau. Poc més. Amics, New Year's Day del 83.

0: una cançó meravellosa, és aquest New Year's Day. Per cert, he de dir una cosa també que me n'he oblidat, perquè crec que aviat sortiran ja les autoritats del govern de Catalunya per explicar alguna cosa més d'aquesta crisi de l'episodi de pluges torrencials, del qual evidentment estem pendents. Sembla, veurem si es confirma així, que el govern aixecaria les restriccions a bona part del país en breu, però que les mantindria i les allargaria en algunes d'aquestes comarques, encara unes hores més. Per exemple, l'Alt i el Baix Empordà, és possible, ara mirarem de corroborar-ho també amb el que digui el president de la Generalitat, que es mantinguin dins de les mesures de restricció fins a la mitjanit. S'havien d'aixecar a les dues del migdia, doncs és possible que s'allargui fins a la mitjanit. En canvi, la resta, d'aquí una hora i escaig, les dues del migdia, com estava previst, pot ser que s'aixequin. Però, és que, Abel, l'Alt i el Baix Empordà continuen en una situació difícil, eh?
1: Sí, jo crec que si es manté aquest avís, que segurament que sí, fins a la mitjanit, ja no és pel que hagi de ploure o pel que estigui plovent, perquè encara plou, de fet, és pràcticament les dues últimes comarques, o úniques, on plou ara mateix, però ja no és aquella pluja intensa que teníem, sinó que és pluja suau i es va allunyant per el mar endins, i la pluja intensa que tenim damunt del mar no apunta ja cap a l'Empordà. Però què tenim? Aquests rius que baixen molt carregats, rius i rieres, i alguns realment increïble que baixen amb tota la cendra de l'incendi del massís de les Gavarres.
0: Les Gavarres, no?
1: Exactament, hi ha vídeos que circulen per les xarxes, per exemple, de la riera de Calonja, baixant a Sant Antoni de Calonja, les Gavarres, totalment negra, carregada i negra, de la cendra de l'incendi de principis de juliol, que aquest és un altre tema, l'erosió que pot haver provocat aquesta pluja en aquesta zona tan malmesa per l'incendi de principis d'estiu.
0: Mossèn, si tens algunes preferències de cançons, crec que és el moment de que les llencis, perquè no, és possible que apareixin en qualsevol moment.
2: Farem una segona part. Us sembla bé? Perquè rematem aquests U2 arribarem fins al 84, si us sembla, perquè, hòstia, ja tenen molts discos pena. Va, rematem amb aquesta, que és Pride in the Name of Love, del 84, ja, aquí ja et dic una cosa, aquí entra ja Brian Eno a la producció i el senyor Daniel Lanois. Mira, la banda literalment canvia de pell. Menys puny i més atmosfera. Pride és l'homenatge que va fer Bono a Martin Luther King, assassinat un 4 d'abril. Però és tan gilipolles que es va equivocar, també, perquè canta early morning i tal. No, amics, el van parar a les 6 de la tarda. Bueno, bé, però jo entenc que si
3: home, queda millor el morning.
2: No queda bé.
0: S'han de quadrar les...
2: Mejarín de afternoon. Sí, pues bueno, ahí está Bono con las gafas del cerca y tal. L'error ja queda per sempre, però la cançó és espectacular. El tema va ser el primer gran èxit americà i d'aquí la fama internacional. En directe, durant anys, Bono li dedicava al final a altres noms, a part de Martin Luther King, no? A Kennedy, a l'arquebisbe Romero, aquell mitiquíssim arquebisbe de Llatinoamèrica, i més tard jo l'he vist a concerts que estan a YouTube dedicant noms que ni ell sabia qui era la gent que estava citant, amics. És la cançó en què l'ambició moral d'U2 es fa himne. Alguns la troben una mica predicadora, d'altres la troben necessària. Amics, això és el pur i dur messianisme de Bono que passarà a la història de la música amb l'àlbum The Unforgettable Fire del 84 amb Pride in the Name of Love.

0: Aquest era l'altre Bono, eh?
1: Sí. És que...
2: José Bono. Farem una segona part.
3: No el ministre, ex-ministre.
1: No, em comprometo, perquè, com hem dit, hem fet aquest anunci.
0: La calculadora humana.
1: No és un dia...
0: Correcto.
1: Sí, correcto. 26, 32, 65, 28.
2: És correcto.
0: Un duel, José Bono, la calculadora humana, amb Bono Dudós.
1: Amb Bono Dudós i amb José Bono, el de Castella la Mancha, també.
0: No, també.
1: Aquella persona que mai... 27,
2: 34,
1: 32... I el José Bono, l'altre, que no sap pronunciar la S, que sempre diu Òscar, Eje, i coses així. Amics, em comprometo. Mira, com hem fet aquest anunci exclusiva de que el 15 d'octubre esteu atents, que vindrà Bono amb els tickets a la porta de casa. Sí, senyora Elena Ford, ja ha hecho la cola. Sí, venga, pase por caja i tal. Veurem els preus i farem la segona part d'U2 amb els discos dels 90 fins ara.
0: Mossèn, doncs ho tancarem aquí. Fem una mica de tancament o no?
1: Sí, una mica de tancament.
0: Si vols, fem una mica de tancament. Ens quedarem amb ganes de fer la segona part. Bueno, de fet, ho farem, d'aquesta segona part de... Sí, sí, sí. Des de l'I Will Follow fins al final de la discografia.
1: Fins al final, fins bueno, la bifeta que han tret ara.
0: El carnaval aquest que dius
1: tu. Aquest és el carnaval de Cádiz ja i tot allò. Juan Antonio canta...
0: Bueno, vaja, una banda que ha triomfat moltíssim, que ha canviat de l'abast, que han estat de tot, ingenus, grandiloquents, polítics, irònics, i a vegades, pel mossèn, insuportable.
1: Sí.
0: Però han escrit cançons que són absolutament mítiques i que altres bandes signarien amb la seva pròpia sang.
1: Sí.
0: Mossèn, grandiós repàs als U2 avui per celebrar aquests 50 anys de la banda. Agafi la seva bomber, sí, sisplau, la dels companys, sí, Noé i Moisès, que l'han acompanyat
1: ja, cap a Sant Feliu.
0: I cap al Baix Llobregat amb la, sí, Golondrina.
1: Amb la Golondrina.
0: Que vagi molt bé.
1: Gràcies, amics, i escolteu, estimeu-vos i estimeu els altres. I quan plogui, no demaneu menjar a domicili. Sigueu persones,
0: sí,
1: i si teniu molta, molta gana, us mengeu les vostres caques.
0: Però,
1: amics,
0: però,
1: respecte i feliç diumenge. Us estimo totes. Yeah! Yeah!
4: Yeah! RAC 1.
5: Ara a Ziman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ziman, tan senzill com això.
6: Tot canvia molt ràpid. El que avui necessites, demà pot ser diferent. Per això, Northgate Renting Flexible és la forma més intel·ligent de tenir un vehicle. Sense permanència, sense entrada i amb tot inclòs. Així de fàcil. Cotxes, furgonetes, elèctrics, per empreses i particulars, per mesos i sense lligams. Entra a northgate.es i descobreix l'autèntic renting flexible.
7: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
8: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
7: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
9: Entrades a begurfilmfest.com.
10: Autovivo Punès. Aquest octubre, Autovivo, liquidem estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i xaminous t'esperen en grans descomptes i no comences a pagar fins al gener del 2027. És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autovivo Punès o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autovivo Punès.
11: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
12: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
11: Psicosi en concert. Del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
12: Entrades a osvallès.com.
13: Via Lliure. Cada cap de setmana el programa líder de Catalunya amb Xavi Bundó.
0: 3 minuts, 2, i arribarem a la 1 en punt del migdia. De seguida farem l'actualització informativa amb els serveis informatius, però abans deixeu-me també actualitzar amb l'Abel Caral. No ho hem deixat de fer des d'ençà ahir a la tarda, des que ens vam posar a quarts de 6 de la tarda fins ara, la una pràcticament del migdia de l'endemà, després d'una llarga tarda, vespre, nit, matinada i matí, pendent d'aquestes pluges, d'aquest, en fi, d'aquest escenari en què s'ha convertit el país, d'aquest episodi absolutament excepcional que ha mantingut amb l'angoixa i el cor una bona part del país, almenys la part més poblada, i que s'ha anat desplaçant en una zona molt àmplia del país, des de les comarques de Tarragona fins ara a l'Empordà, i que ha deixat, en fi, com sabeu i com hem anat explicant tot el dia, doncs precipitacions absolutament extraordinàries, històriques, al país. Tenim aquí l'Abel Caral, que, Abel, continuem pendents especialment d'aquesta zona nord del país, que si es confirmen les informacions que ens arribaven a la redacció, serà la que es mantindrà encara amb algunes d'aquestes restriccions al llarg de la pròxima tarda.
3: Sí, perquè s'ha extremat molt la precaució i restringir la mobilitat, perquè hi ha rius d'aquesta zona de l'Empordà, rius que baixen de les Gavarres, rius que baixen de zones més interiors, que arriben doncs, a la Costa Brava molt carregats, rius i rieres, no? La pluja ha anat clarament a la baixa, ho hem dit al llarg del matí. Primera, doncs, cap a l'Alt Maresme, Selva Marítima, i ha anat arribant cap al sud del Gironès i sud del Baix Empordà. Hi ha hagut una bona estona, hores, que plovia molta intensitat cap al sud del Baix Empordà, tot el massís de les Gavarres, que per cert està escopint aigua, està sobreixint l'aigua del massís de les Gavarres, que està totalment doncs, ple d'aigua. Doncs aquesta aigua, evidentment, se'n va al final cap a rius, rieres i cap al mar, i van molt carregats aquests rius, tot i que ja han fet la punta de cabal d'altura, van a la baixa, però van molt carregats. Per tant, aquest avís segurament serà més que no pas per les pluges, que es poden mantenir encara unes hores, però ja més dèbils, com està passant ara mateix, sinó per aquests cabals, aquestes crescudes de rius i rieres. Insisteixo, encara plou, Alt i Baix Empordà, la pluja més important ara, damunt del mar. I a diferència del que hem anat dient les últimes hores, no apunta ja cap a la costa, no apunta ja cap a terra ferma. Fins fa una estona cap al Cap de Creus, cap al Port de la Selva, Llançà, Colera, plovia amb molta intensitat, ara això ja s'ha anat mar endins, però en tot cas encara pluja que va caient i poden reaparèixer alguns xàfecs al llarg de la tarda.
0: És en punt la 1 del migdia, hora de seguir actualitzant aquesta informació.

0: Doncs a l'hora del migdia seguim actualitzant la informació amb la Mariona Martínez. Mariona, bon dia. Espera, que tenim el micròfon tancat, ara sí. Mariona, bon dia. També bon dia. El Pau Bonastre, bon dia, Pau.
1: Hola, bon dia.
0: L'Abel Caral, que no se'n va enlloc. Abel, bon dia de nou.
1: Aquí seguim.
0: Evidentment, aquí seguim. Atenció, que ho hem sabut fa uns instants, que Protecció Civil envia un nou és alerta a les comarques de Girona, ho hem vist fa una estona, i que podria aguantar les restriccions de mobilitat fins a la mitjanit a l'Empordà, però en tot cas s'enviarà aquest nou SLR pel risc de desbordament de rieres al municipi de Calonge i de Sant Antoni. És un missatge que, si no s'ha enviat encara, ho faran en breus instants, de protecció a l'interior dels edificis. Si arriba l'aigua, és aquest missatge que ja han fet, per exemple, a l'entorn del Besòs, si arribés l'aigua, pugeu a plantes superiors dels edificis, eviteu subterranis i zones baixes. Què més, Mariona?
2: Sí, és el que hem pogut saber ara fa uns instants, aquest enviament d'un nou és alert per el risc de desbordament de rieres al municipi de Calonge i Sant Antoni. A banda d'això, de fet, segons ha pogut saber RAC1, tot apunta que el govern allargarà les restriccions de mobilitat, com deies, a l'Empordà fins la mitjanit per la previsió que aquí continuï plovent encara les properes hores. A la resta del territori està previst que s'aixequin a les 2 del migdia, és a dir, en una hora, les restriccions a les comarques que encara les mantenien. Això, tot i que el Meteocat rebaixa els avisos per pluges pràcticament a tot arreu, com dèiem, els manté a les comarques del nord-est del país. El Servei Meteorològic ha actualitzat fa uns minuts els avisos per intensitat de pluges i acumulació d'aigua. Les úniques comarques marcades en vermell són l'Alt i el Baix Empordà, el Gironès i el Pla de l'Estany. Aquí es manté el perill en nivell 5 sobre 6, mentre que a la resta del litoral els avisos es rebaixen a nivell taronja. Encara preocupa, però, la situació amb els rius Ridaura i Daró, a Belcaral.
1: Sí, rius que han fet ja la seva punta, tot i que ara estava mirant justament el riu Daró, a Serra de Daró, que encara està doncs, arribant al seu, potser encara no ha arribat al seu moment d'acabar al màxim, però, per exemple, la Bisbal d'Empordà, la capital de la comarca del Baix Empordà, aquest riu ja està baixant de nivell, o, per exemple, també veiem el riu Daura a Santa Cristina d'Aro, que ha baixat de manera clara. Són conques petites que creixen de manera sobtada en poca estona, però després també, si para la precipitació o afluixa, doncs baixa aquest cabal del riu. Però tot i així, continuen baixant molt carregats, i no només aquest riu, sinó rierols i rieres que baixen d'aquestes zones de muntanya interiors del Baix Empordà.
2: Com dèiem, Protecció Civil ha alertat de la situació preocupant a les comarques de Girona per aquest cabal dels rius. Han enviat un SLR fa cosa d'una hora, una altra, per demanar a la ciutadania que s'allunyi de la zona. Ara bé, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro ha alertat que algunes persones no estan complint amb aquests avisos.
0: Gràcies, Mariona. T'he d'interrompre perquè sembla que comença la roda de premsa del govern de la Generalitat amb el president Salvador Illa des del CECAT, el Departament d'Interior, a la 1:03, RAC1 en directe per seguir el que digui el president de la Generalitat d'aquest episodi de pluges absolutament torrencials.
3: I una altra persona ha baixat amb un soterrani i ha perdut la vida, i una altra persona a Tordera, bé, que hi ha hagut un mur a sobre, no? Sembla també que hi ha una persona desapareguda a la zona de Pineda, que estan els efectius dels bombers de la Generalitat estan intentant trobar i vocalitzar, no? Per tant, vull començar lamentant les pèrdues humanes i enviant un missatge de condolència als familiars i amics d'aquestes persones, no? El segon missatge que vull traslladar-vos és un missatge d'agraïment al conjunt de tots els serveis públics de Catalunya, naturalment els cossos de protecció civil, d'emergències, bombers, Mossos d'Esquadra, policies locals i tots els serveis de les subministraments, Departament de Salut, Departament de Drets Socials, servei professionals del Meteocat, el conjunt de tots els professionals del Servei Català de Trànsit, de tots els professionals de la Generalitat, dels ajuntaments i també de les empreses subministradores per la feina que han fet, intensa feina que han fet aquestes darreres hores, i també un agraïment sincer als mitjans de comunicació que han contribuït a donar informació de servei públic útil a la ciutadania amb programes especials i amb connexions en directe, que us asseguro que han sigut de molta utilitat, perquè els tècnics, els servidors públics, la consellera en nom del govern, poguessin traslladar a la ciutadania minut a minut quina era l'evolució d'un episodi climatològic excepcional que hem viscut. El nom tècnic de l'episodi és Sistema Convectiu de Mesoescava, que podia desenvolupar-se, dit en termes més col·loquials, és un temporal de característiques tropicals que podia derivar en un mini huracà mediterrani que afortunadament no ho ha acabat de fer, però s'hi ha apropat molt, no? perquè vostès puguin mesurar l'excepcionalitat d'aquest episodi, no té antecedents al Mediterrani. En els darrers 30 anys només té 3 antecedents, no? I a la costa catalana, a Catalunya, no hi ha cap antecedent d'aquest episodi. És la primera vegada que ens diuen els professionals del Meteocat que es dona un episodi d'aquestes característiques a la costa catalana, no? També per mesurar l'excepcionalitat del fenomen, doncs val a dir que per primera vegada a Barcelona, la capital de Catalunya, concretament l'Observatori de Can Bruixa, s'ha assumit una quantitat de pluja acumulada durant aquest episodi de 213 litres per metre quadrat, no? La primera vegada es supera el llindar de 200 litres metre quadrat, no? A Vilassar de Mar ha estat de 288 litres per metre quadrat, el nivell més alt que hi ha hagut tot aquest episodi a Catalunya, seguit de Mataró, 254 litres per metre quadrat, i de Granollers, 248 litres per metre quadrat. Dades senzilles per simplement posar de manifest l'excepcionalitat del fenomen, tant en quantitat de pluja acumulada, com també ens comentaven els professionals del Meteocat, amb la intensitat que hi ha hagut de pluja en alguns moments concrets. Doncs, per exemple, a la zona de Granollers, 68 litres en 30 minuts, que és un episodi absolutament d'una intensitat molt, molt, molt, molt elevada, no? Per tant, fenomen que hem patit, molt excepcional, primer cop que es produeix a Catalunya. Quina és la situació ara? Doncs la part més rellevant que us hem de comunicar i que hem avaluat ara a la reunió del CECAT és que la part més important d'aquest episodi ja està marxant de Catalunya. Estem ja, per tant, està sortint pel nord de Catalunya i podríem dir que no podem baixar la guàrdia, però que entrem en una etapa molt diferent de la que hem viscut, sense, insisteixo, baixar la guàrdia. Aquesta nova situació, aquesta nova etapa a la que entrem ara, ens porta a prendre les següents decisions. En primer lloc, a partir de les dues de la tarda, aixecarem les restriccions a totes les comarques que tenien fins a aquesta hora restriccions, excepte a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. Per una combinació de raons meteorològiques i de raons hidrològiques. Aquestes dues comarques hi ha unes crescudes importants dels rius, concretament els rius Unià, Daró i Tordera estan en períodes amb cabals equivalents a períodes de retorn de 10 anys. És veritat que en els punts d'aforament aquests cabals ja estan baixant, però vostès saben que, en fi, els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius, i encara més prudència a la llera del riu Ridaura, que ha tingut cabals equivalents a un període de retorn de 100 anys, molt excepcionals també, que han afectat algunes estructures, alguns ponts o poden afectar alguns ponts d'aquest riu, i que ara està baixant també, però s'ha de tenir molta prudència. Justament per això s'ha enviat un missatge als mòbils, un SAVERT, a tots els municipis que tenen llera en els rius Ridaura i Daró, per evitar que els ciutadans d'aquests municipis amb llera d'aquests rius vagin, s'apropin a deixem-ho dir així, a fer-ho curiós, a fer-ho badoc, i puguin prendre mal en aquest, perquè hi poden haver episodis, hi ha encara episodis de crescuda, no? Bé, doncs per aquesta combinació de risc hidrològic i la nova etapa en què entrem, en aquestes dues comarques de l'Alt i el Baix Empordà, hi haurà encara restriccions fins a les 9 de la nit. Demanem als ciutadans que estiguin en aquestes dues comarques i que hagin de desplaçar-se per la raó que sigui. Vostès saben que hi ha bastants ciutadans que viuen a Barcelona, s'hagin de desplaçar a Barcelona, que ho facin a partir de les 9 del vespre i que ho facin per l'AP7. Que no ho facin per la C35, que no ho facin per la Nacional 2, que són vies de circulació que estan encara en alguns punts amb problemes que estem intentant recuperar. Ara m'hi referiré més extensament, no? Per tant, etapa nova, un episodi nou, s'aixequen les restriccions a partir de les dues a totes les comarques, excepte l'Alt i el Baix Empordà, que estaran vigents fins a les 9 de la nit. Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent, i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya. De Barcelona en amunt, al litoral i al prelitoral, podem tenir tota aquesta tarda i tota la matinada fins demà ruixats torrencials importants. Els serveis meteorològics, Meteocat, en faran un seguiment i una monitorització, i tan bon punt hi hagi avisos que es puguin ser més precisos, doncs s'enviarà, si així es procedeix, els missatges corresponents i les alertes corresponents a les zones afectades. Però en tota aquesta zona de litoral i prelitoral, des de Barcelona cap al nord, cal estar alerta que poden haver-hi, hi haurà, segons les previsions, aiguats torrencials dispersos, localitzats en punts que anirem informant conforme en tinguem. I a la zona de Vall del Baix Empordà, juntament per coexistir amb un riu, amb un risc hidrològic important, sí que mantenim les restriccions fins a les 9, fins a les 9 de la nit. No? Pel que fa referència als serveis, estem en una fase de recuperació dels serveis, serveis de tot tipus, serveis viaris, serveis ferroviaris, serveis de transport aeri també, s'estan recuperant i es aniran recuperant progressivament durant el dia d'avui. Facin-se vostès càrrec que hi ha hagut afectacions molt importants. A les carreteres s'estan recuperant la C60, s'estan recuperant alguns accessos a l'AP7, tot i que ja estava l'AP7 plenament operativa, s'està recuperant també una part de la carretera de la via B10, moltes carreteres interiors tenen problemes de caiguda d'arbres o d'esllavissaments que ens porten a recomanar als ciutadans que tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. És a dir, no és dia per sortir a fer excursions, és dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació. El mateix amb la xarxa ferroviària, l'alta velocitat fins a Barcelona, Barcelona-Madrid està operativa des de les 12 d'aquest migdia. De Barcelona a Figueres s'està treballant per recuperar-la el més aviat possible i la xarxa de Rodalies s'estan fent les oportunes marxes d'exploració de la xarxa per poder-la també progressivament posar-la en funcionament, sempre primant els criteris de seguretat. L'objectiu, lògicament, és que demà al matí, demà dilluns al matí, aquesta xarxa estigui operativa. Aniran tenint vostès informació als webs oficials, on es anirà traslladant com, a mesura que va passant el dia, es poden anar recuperant aquests serveis. No? En quant als aeroports, hi ha hagut una suspensió important de vols a l'aeroport de Barcelona per raons de la climatologia. Això ha provocat, sobretot a l'aeroport Josep Tarradellas, Barcelona al Prat, una acumulació important de gent, de passatgers, que no poden sortir, i també s'han desplegat els serveis tant de seguretat com d'assistència per poder donar l'atenció adequada a aquests passatgers. No? Ha concorregut també una circumstància, que és que molts dels treballadors que, en fi, fan les feines de control, de vigilància, de seguretat per poder permetre l'embarcament d'aquests passatgers, però s'han incorporat més tard a la feina degut a les incidències que hi ha hagut de circulació i per tant també això ha dificultat la plena operativitat d'aquests serveis. El mateix a una escala diferent amb l'aeroport de Girona i el mateix també amb l'estació de Sants. Vull destacar especialment la coordinació que hi ha hagut amb les policies locals en tot aquest episodi, que ha sigut molt important. Ha assenyalat la comissària dels Mossos d'Esquadra que hi ha hagut una col·laboració molt positiva i molt fructífera, tant pel que fa referència a la vigilància de les lleres com pel que fa referència al monitoratge i control de l'estat de la xarxa viària i també reforçant, diguem-ne, l'atenció que ha calgut en els punts crítics. No? Per tant, també vull subratllar aquesta col·laboració, la vull agrair i em vull deixar públic testimoni. No? Per tant, aeroports, xarxa viària, xarxa ferroviària. Pel que fa referència a les telecomunicacions, pràcticament el 95% de les comunicacions estan operatives, però efectivament hi ha alguns llocs on no, algunes antenes concretament que no estan encara operatives i també s'està en contacte amb les diferents companyies perquè ho resolguin el més aviat possible. I el mateix pel que fa referència al subministrament elèctric. S'està treballant per recuperar-lo el més aviat possible. Altre tipus d'incidències en quant a serveis públics. Hi ha hagut algunes afectacions a instal·lacions sanitàries. Les tres més rellevants són els hospitals Vall d'Hebron, Hospital de Blanes i Hospital de Granollers. L'Hospital de Vall d'Hebron amb dos bocs de la zona de neonats i de la zona de coronàries, que s'està treballant per poder-ho operativitzar el més aviat possible. Hi ha l'Hospital de Blanes i l'Hospital de Granollers amb afectacions d'inundació a les plantes de soterrani i a les plantes baixes. S'està treballant en tots casos per donar servei a altres llocs i per tenir el més aviat possible operatives aquestes tres instal·lacions sanitàries. Hi ha hagut també altres afectacions a centres d'atenció primària que s'estan també recuperant. Pel que fa referència a les residències, Hi ha hagut un trasllat de 21 persones a una residència a Sant Adrià del Besòs, estan totes reubicades, i hi ha hagut afectacions a d'altres residències, concretament a la residència Pont Florida de Barcelona. Hi ha hagut també una terrassa que s'ha hagut de desaiguar i ha provocat, diguem-ne, no el trasllat dels usuaris, però sí una necessitat d'assistència, de reforçar, per, en fi, no estaven operatius ascensors per poder, diguem-ne, sobreposar-se a una circumstància sobrevinguda, i s'està intentant recuperar el més aviat possible la normalitat. El mateix a residències de Malgrat de Mar, Terrassa, Mataró, el Far d'Empordà, o en un altre centre també d'atenció a Dosrius o Canyamàs. En fi, però hi ha una recuperació progressiva d'aquests serveis. Hi ha hagut, com és lògic, doncs un volum important de trucades al 112, més de 7.000 trucades. Hi ha hagut serveis també importants per part del Servei d'Emergències Mèdiques, del SEM, 237 actuacions. Hi ha hagut també 144 operacions de salvament dels bombers. En fi, tots aquests serveis han funcionat, deixem-ho dir així, pràcticament com un rellotge. Si s'ha pogut donar resposta a un, insisteixo, a un episodi climatològic, ho dic per aquells que encara tinguin dubtes sobre el canvi climàtic, però si al final ens en convencem que hi és aquí, doncs hi ha hagut també una resposta bona, avançada, d'un episodi absolutament excepcional que ha afectat Catalunya aquestes darreres hores i que ara entra, com us dic, en una etapa diferent. Demano que es mantingui la prudència, que no s'abaixi la guàrdia, que, en fi, que és una magnífica tarda per en aquestes zones del prelitoral i litoral del nord de Catalunya i concretament de l'Alt i el Baix Empordà per estar-se a casa, per fer vida sedentària, per no sortir si és imprescindible, i a la resta del territori català, doncs, per anar a recuperar la normalitat progressivament. No, però no baixem la guàrdia, i sobretot, insisteixo, de Barcelona cap al nord, litoral i prelitoral, demano que s'estigui molt atent als avisos i al seguiment que en farem des de la Protecció Civil, des del Meteocat, per anar avisant d'aquestes aiguats torrencials dispersos que ben segur hi haurà aquesta tarda, amb un episodi ja d'una etapa diferent, però encara amb un nivell de perillositat. Per què perillositat? Doncs perquè si els rius van amb cabals de períodes de retorn de 10 anys, o fins i tot algun de 100 anys, i torna a haver-hi un aiguat torrencial, doncs mai més ben dit, però sobremullat. I podem tenir acumulacions importants i podem tenir, en fi, episodis hidrològicament complicats en alguns rius. No? Per tant, demano molta prudència a tothom i acabo agraint la feina que s'ha fet. A la tarda, a 8:15, farem un nou CECAT i tindran vostès l'oportuna informació en posterioritat a la celebració del mateix. Estic a la seva disposició si hi ha preguntes.
0: Ara de seguida sentirem algunes d'aquestes preguntes, però el resum del president de la Generalitat vindria a ser una mica la continuació del que hem explicat nosaltres, que és que les restriccions a la bona part del país s'aixecaran a les 2:00 PM, menys a l'Alt i al Baix Empordà, que s'aixecaran previsiblement a les 9:00 PM. Per tant, des de les 2:00 fins a les 9:00 PM, la gent de l'Empordà, de l'Alt i el Baix Empordà, han de mantenir-se a casa seva, restriccions absolutes de mobilitat. Ha parlat d'aquesta situació que s'està recuperant alguns dels serveis viaris, ferroviaris, el fluid elèctric, en fi, els serveis elèctrics, les telecomunicacions, l'aeroport, amb aquesta suspensió important dels vols, els serveis sanitaris de la Vall d'Hebron, que tenien algunes dificultats amb els nounats i amb les malalties coronàries en una de les àrees, també a l'Hospital de Granollers, com hem anat explicant, i el de Blanes, que han tingut inundacions en els seus baixos, i algun cas d'alguna residència, com la de Sant Adrià de Besòs, on han hagut de traslladar alguns dels seus interns. Aquestes 7.000 trucades i aquestes xifres que hem anat explicant de, en fi, de pluges molt, molt, molt intenses. Abans de seguir escoltant les preguntes del president, només també una reflexió. Quan les coses surten raonablement bé dins del que cap, també s'ha de dir. Quan les previsions ahir a les 8:00 AM, Abel Caral ve aquí i explica que ve una situació molt difícil meteorològicament, quan es llencen alertes per advertir a la població que no surti de casa, quan la gent decideix voluntàriament també fer seguiment d'aquestes recomanacions, vaja no, d'aquestes instruccions i quedar-se a casa, no tenim la catàstrofe que hauríem pogut tenir. Perquè el que no sabrem mai és què hauria passat si no s'hagués enviat les alert, si els mitjans de comunicació no haguessin fet la seva feina, si el govern no s'hi hagués posat de la manera en què s'hi ha posat. Hem tingut 2 víctimes mortals, hem tingut moltes destrosses en molts llocs, podria haver estat infinitament pitjor. Sens dubte, si no hagués estat en cap de setmana i de nit, hauria estat molt pitjor. Però si no haguéssim tingut tota la resta de coses, estem fent política ficció, vés a saber on seríem ara. Seguim escoltant la compareixença del president de la Generalitat, però en tot cas, des d'aquí felicitar no només els serveis meteorològics de RAC1, sinó els del país, que han sabut veure a temps el que venia. Per molt que hi hagués gent que no s'ho creia, doncs, efectivament, van anticipar-ho com ho havien de fer i amb el temps que ho havien de fer. Es van llançar les alertes que s'havien de llançar i, efectivament, finalment, això ha servit per evitar mals majors a bona part del país.
3: Igual amb la xarxa viària, igual amb la xarxa ferroviària, s'ha de fer, s'estan fent les inspeccions, s'està veient. Ara, jo hi diria que l'objectiu amb què estàs treballant, i en principi tota la informació ens porta, ens apunta que demà podem començar el dia amb una normalitat a reserva del que passi aquesta tarda. La setmana que ve serà una setmana de sol? No. Ens estan dient des del Metrocat que serà una setmana on seguirà un temps ja més propi de la tardor, però també de pluja. I anirem veient, quan és la pròpia setmana, i anirem donant la informació.
0: L'únic que ens deixa encara la incògnita és com de normal seran tots aquests serveis que està explicant el president de la Generalitat, que estan afectats, com és una obvietat, els serveis viaris, els ferroviaris, que encara no sabem com es recuperaran del tot, si els centres sanitaris estaran al 100%. De les escoles no n'ha parlat, entenem que de moment això no està informació o no hi ha afectació, però haurem de veure si es pot tornar una certa normalitat de dia a dia, de demà dilluns. Veurem si a partir de les 8 del vespre, quarts de 8 del vespre, quan torni a comparèixer el president, o vaja, el govern de la Generalitat, qui sigui algun conseller, doncs ens donen alguns detalls més sobre aquesta qüestió. Queden moltes hores per demà, però és possible que hi hagin afectacions en alguns d'aquests camps.
4: Hi hagin recomanacions de seguretat i sobretot si podem parlar d'una tornada a la normalitat o a la rutina, als comerços, a les escoles. No sé si preveieu que hi haurà una tornada aquesta normalitat?
3: No tenim en aquest moment cap informació que no ens permeti afirmar que demà es pot tornar a la normalitat des d'un punt de vista de comerços i de serveis públics i de l'activitat normal. No hi ha cap dada en aquest moment que ens indiqui que no serà així. Des d'un punt de vista meteorològic estem deixant enrere aquest episodi absolutament excepcional que hem viscut. Entrem en una etapa diferent de ruixats de pluges torrencials però disperses, molt més pròpies d'aquesta època de bany, això sí, amb un coixí ja de molta pluja caiguda, d'una acumulació important d'aigua, que ens ha d'estar fer estar molt oberta amb les deres dels rius i amb episodis que puguin haver-hi. Però no hi ha res que ens permeti afirmar que demà no podem recuperar la normalitat, per tant, demà sí, podem obrir el comerç, sí, hem d'anar a la feina, sí, ens hem d'incorporar a la vida amb normalitat, amb la recuperació que hem d'anar fent de serveis. I doncs pot ser que un ciutadà, doncs, poso un exemple, que hagi d'agafar la C-14-15, doncs es trobi que en algun punt hi ha un carril només perquè s'està encara treballant amb una esllavissada, no? Bueno, això podem trobar-nos-hi, però podrà passar per la carretera i podrà arribar al destí que hagi d'arribar, no? Per tant, demà, en principi, normalitat recuperada si no hi ha cap incidència nova. Sí, bueno, pues,
0: doncs aquesta pregunta, que és el que li hagués fet jo al president de la Generalitat, m'han llegit el pensament. Per tant, agraït. Com que ara ja fa la compareixença en castellà, ho deixarem aquí, aquesta connexió. Insisteixo, crec que ens hem de felicitar tots plegats, malgrat que hi ha dues víctimes mortals, això no ens n'hem d'oblidar, que hi ha afectacions a molts llocs del país, perquè ha plogut, ha sigut un fenomen que no havíem vist mai, meteorològicament parlant. No havíem vist mai la quantitat d'aigua que ha caigut de forma tan àmplia al conjunt del país. No ho havíem vist ni a Barcelona, ni al Baix Camp, ni ho havíem vist a l'Empordà, ni ho havíem vist al Maresme. I ha passat en molt poques hores. Aquest fenomen, al qual la pregunta que haurem de fer a partir d'ara és si això serà més habitual del que ha sigut fins ara, perquè fins ara era inèdit, si pot ser que es torni a repetir, la percepció fa pensar que ens estem tropicalitzant des d'un punt de vista climàtic o meteorològic, per tant, és possible que es repeteixi alguna altra vegada. No dic que ens haguem d'acostumar, però com a mínim aquesta és una realitat que no teníem i ens estem acostumant a sentir allò de ha passat una cosa que no havia passat mai. Bé, doncs aquesta és la circumstància. Però dins d'això, crec que ens hem de felicitar com a país. Quan les coses surten malament, ho diem. Quan les coses surten raonablement bé, també. Això no ha sigut una catàstrofe històrica, perquè s'han fet les coses que s'havien de fer. Perquè tothom ha remat en la direcció adequada. I quan dic tothom, vull dir tothom. El govern de la Generalitat, els governs locals, els serveis d'emergències, les alertes, la ciutadania, els mitjans de comunicació, etc, etc, etc. Des d'aquí, per tant, felicitar el govern, felicitar la resta de components d'aquesta cadena i, evidentment, els ciutadans que han fet el que havien de fer. Que hi ha casos anecdòtics en què això no s'ha produït, doncs ja hem vist les conseqüències que això tenia. Però, en general, vaja, chapó. xapó, perquè podria haver estat un autèntic desastre el que ha succeït a Catalunya, i evidentment tindrà conseqüències i costarà, però hauria estat molt, molt pitjor. 6 minuts i arribarem a 2:15 del migdia. Deixeu-me fer una pausa i anirem encarrilant la recta final d'aquest Via Lliure, pendents, evidentment, de qualsevol altra novetat.
5: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
6: Tres vertical, caminada per la natura.
7: Trekking?
6: Sis horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
7: Excursions gratis amb Costa.
6: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb tres excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
8: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies, a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
10: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
11: Descobreix la cuina de proximitat a Gastrocasa.
12: Lo 10 d'octubre a Roquetes, apropa't a la carn de casa i als restaurants de quilòmetre zero.
11: Gaudix d'exposicions, exhibicions, xerrades informatives i accions de les entitats de casa.
12: Gastronomia i tradició en plena reserva de la biosfera.
11: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
12: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
13: RAC 5, 4, 3, 2, 1... El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
14: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
13: Us hi esperem.
15: Mira, ja ve, recta final.
16: Mare de Déu.
13: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
17: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
18: Un autèntic bochorno.
14: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
13: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
14: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 del migdia, Via Lliure, amb Xavi Bundó. Via Lliure, territori cap de setmana.
0: 3 minuts i seran 2:15 del migdia. Dues coses. Farem molt ràpidament en els pròxims instants la màquina del temps amb la Sandra Sotillo. Evidentment, qualsevol novetat l'explicarem. I després, una versió reduïdíssima de les Incunables amb la Llucia Ramis i amb la Irene Cordón, que es guardaran el tema que teníem previst per avui, perquè, evidentment, s'havien preparat una altra qüestió i parlarem d'aquests aiguats, també des del punt de vista, bueno, allò que hem dit. Les històries es repeteixen, el món és cíclic, doncs, efectivament, sí que ho és. Potser amb les característiques actuals, no? Però sí, 2 minuts i seran 2:15 del migdia.
19: Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!
20: Ja te pego el puto!
21: President, posi les urnes!
22: Peres, és Roma? És Roma, boy!
23: We will make America great again.
0: Hola, Sotillo.
2: Hola.
0: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Va, engeguem aquesta màquina del temps anant fins a on?
2: Doncs, Xavi, abans que la pluja ho acaparés tot aquest cap de setmana, estàvem molt pendents de Pedro Sánchez, de si acabava o no convocant aquestes eleccions. Doncs fa 10 anys també estàvem pendents de Pedro Sánchez aquesta setmana. Octubre del 2016, el PSOE partit en dos, Sánchez s'ho jugava tot en un comitè federal a Ferraz i RAC1 ho seguia amb un especial del 9C que presentava precisament una veu que ara sentim molt des de Madrid, i l'arrencada del programa reflectia bastant bé com estava el PSOE aquella nit.
24: Les 8 en punt del vespre. No.
1: En aquests moments aquesta sintonia semblava una mica el PSOE. Hem arrencat ja fa una hora un programa especial a RAC1 per explicar què està passant en aquests moments en aquest comitè federal.
2: Ho deia Armenteres.
0: Encallava. El comitè federal encallat.
2: Exacte. Sánchez en aquell comitè federal, ja ho sabem, perd la votació. I mentre la reunió continua porta tancada, una altra veu que avui també hem sentit molt i que reconeixeràs, Xavi, comença a saber què s'està dient allà dins.
1: Per tant, entenc que el pitjor dels escenaris és perd ell la votació per convocar un congrés extraordinari.
4: Sí, i per tant... està anunciant la seva dimissió en aquests mateixos moments. Està anunciant la dimissió Pedro Sánchez.
0: Pedro Sánchez dimitia, fa 10 anys.
2: Dimitia, exacte. I Mireia Garolera des de Madrid, que interrompia l'Armenteres per explicar-ho, i una estona després sortia el mateix Sánchez i ho confirmava.
16: Mis padres me enseñaron que lo más importante es sostener la palabra. Esa es mi palabra, la di a todos los militantes, la di ante el Comité Federal también en cuanto a la posición que debía mantener el partido en el proceso de investidura al señor Rajoy, y también lo he hecho con firmes convicciones. Desgraciadamente no han salido vencedoras de esta votación y por tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general.
2: Vist avui, allò va ser una mica el naixement d'aquest Sánchez supervivent.
0: Sí, bueno, es va crear tota la llegenda al voltant del Sánchez, que començava a donar voltes per Espanya amb un Renault, per ser acompanyat de Coldo, Ábalos i companyia, per recuperar el Partit Socialista. I una frase que ha pagat per la història, Verónica Pérez, que ja no se'n recorda ningú, va dir allò de la única autoritat en el PSOE soy yo, en aquell moment que no se sabia qui manava dins del PSOE. Fa 10 anys d'això.
2: Fa 10 anys d'això.
0: Mare de Déu. Políticament, 2016, aquella tardor de 2016, aquella primera setmana d'octubre del 2016, què passava també a Catalunya?
2: Doncs teníem un protagonista que també està sent protagonista aquesta setmana, sí? Junts, en aquell moment, no els Junts que coneixem avui, sinó un Junts per si. Uh-huh. Teníem a Carles Puigdemont sotmès a una qüestió de confiança al Parlament i enmig del discurs feia aquest anunci.
18: Si el Parlament em fa la confiança que demano, encarregaré al vicepresident Junqueras, en tant que president de la Comissió Interdepartamental d'Impuls de l'Autogovern, que endegui...

0: des de fer el versió des del Parlament i mira'm qui s'havia trobat dinant.
1: Com hi ha hagut una trobada amb Inés Arrimadas, s'han presentat, hi havia el Josep Maria Martí, hi havia el Marc Martínez Amat, s'ha produït allò, saps, un tumulto,
2: sí.
1: I en ocasiones quan hi ha un tumulto...
2: De repente un tumulto.
1: De repente un tumulto, me regalen flores...
3: S'ha posat a mig?
1: I aleshores m'ha trepitjat...
3: Perquè t'has posat a mig?
1: I aleshores l'he agafat perquè no prengués mal, dic...
2: Sí, sí,
1: de tot. I he fet el comentari de dir-li compte, perquè si no em criticaràs per segona vegada.
0: Fa 10 anys, octubre del 2016, Ciutadans era la segona força al Parlament i el principal partit de l'oposició.
4: És increïble, és increïble. Per cert, l'Arnau Mañé, que està baixant cap a Tarragona, em diu que no era un Renault, sinó un Peugeot. Bueno, Arnau, era un Peugeot el de Sánchez, sí. Va, més coses que passaven en aquesta mateixa primera setmana d'octubre de fa quants anys?
0: Doncs mira, si et sembla, Xavi, fem un descans de política,
4: sí.
0: De moment. Ens anem a música, perquè aquesta mateixa setmana de fa 70 anys arribava a les botigues aquesta cançó.
5: Love me tender, love me true, all my dreams.
4: Elvis Presley, 1956,
0: Presley.
4: Aquest Love Me Tender.
0: Exacte.
4: Històric.
0: Sortia a la venda el disc, però la cançó ja feia setmanes que era un fenomen, perquè la va estrenar, de fet, és aquest àudio que estem sentint a l'Ed Sullivan Show, i la discogràfica no va parar de rebre peticions de compra per aquesta cançó abans de que sortís a la venda.
4: Un programa de televisió amb un impacte, no? I amb uns espectadors increïbles. No?
0: I aquesta mateixa setmana, Xavi, també fa anys d'una altra cançó.
5: Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo...
4: A la tardor, per tant, a l'octubre, la primera setmana d'octubre del... En aquest cas, si deu ser, jo diria que la cançó era del 96.
0: Exacte.
4: 30 anys,
0: 30 de setembre, en aquest cas, enganxava aquest final de setembre, principi d'octubre. El disc d'aquesta mateixa cançó, que de Jarabe de Palo, que no va ser una gran explosió d'entrada, però llavors va sortir en un anunci de Ducados i Pau Donés va acabar sonant absolutament a tot arreu.
4: Seguim agafant aquesta màquina del temps, desplaçant-nos cap a anys més enrere. Cap a on anem?
0: Molt més enrere, ara. Anem fins al 1946, perquè aquesta setmana fa 80 anys dels veredictes dels judicis de Nuremberg.
6: Wow. Defendant Hermann Wilhelm Göring, on the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Defendant...
4: Sentence to death, Göring, he sentit, no?
0: Göring.
4: Això és el veredicte dels judicis contra els nazis de Nuremberg.
0: Exacte, és l'àudio original del moment en què es llegeixen aquestes condemnes i el que has sentit, com bé deies, és Hermann Göring, el cap de l'aviació militar alemanya, que el condemnen, no sé si has sentit aquell condemnen,
4: no.
0: A death by hanging.
4: By hanging.
0: A la forca.
4: A la forca, ostres,
0: a la forca,
4: tu.
0: Exacte. Les cròniques d'aquell dia expliquen que Göring va escoltar aquesta condemna sense immutar-se, que quan el jutge va acabar de dir-li a la forca es treu els auriculars de la traducció, perquè, clar, el jutge ho deia en anglès i ell és alemany. I els deixa sobre la barana, es gira i surt de la sala escortat pels guàrdies. El tribunal aquest també va condemnar Rudolf Hess, per exemple, número 2 del partit nazi, a cadena perpètua, en aquest cas. Ribbentrop, que havia sigut el ministre d'Exteriors, també condemnat a mort. Albert Speer, d'armament, a 20 anys de presó, i en total van ser 12 condemnes a mort, 3 cadenes perpètues, 4 penes de presó i 3 absolucions dels supervivents, diguéssim, d'aquell partit nazi que havien arribat vius en aquests judicis de Nuremberg.
4: En aquest cas, per tant, estem parlant de 60 anys, no, has dit de l'any 40...
0: 80 anys.
4: 80 anys d'aquells judicis de Nuremberg que en aquesta mateixa setmana de l'any 46 es resolien d'aquesta manera.
0: Exacte. Xavi, tu has sentit mai la veu de Hermann Göring?
4: Ostres, no ho sé, crec que no.
0: Jo no l'havia sentit mai i mira, m'ha sorprès. Això és com feia el seu primer testimoni a Nuremberg.
7: Will you give your name, please? Hermann Göring. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Swear by God. The almighty and omniscient, divine mating and divine...
0: Molt aguda.
4: Uau.
0: No? Té un to nasal.
4: És una de les coses que tenen aquests grans noms de la història de la humanitat, que no hem sentit la seva veu i que de cop et sorprenen perquè t'imagines...
0: I no te l'imaginaves així, exacte.
4: Doncs Hermann Göring farà el jurament d'inici del judici.
0: Exacte.
4: No?
0: Göring, que per cert, tot i ser condemnat a morir a la forca, no va morir a la forca.
4: No?
0: No. Va suïcidar-se la nit abans de l'execució menjant-se una càpsula de cianur.
4: Déu-n'hi-do. Va, farem un parell de viatges en el temps més d'aquesta primera setmana d'octubre, de l'última de setembre, primera d'octubre, i ens anarem una miqueta més cap aquí.
0: Exacte. Fem una mica d'esports. 2006, Xangai.
2: Está entrando ya bandera cuadros para Michael Schumacher. Mira dónde está Fernando entrando de lado en la última curva. Bueno, victoria para Michael.
8: Madre mía, qué final
2: segundo
8: de temporada.
2: Fernando Alonso.
0: Michael Schumacher guanyant...

0: El Gran Premi de la Xina, per davant, ho hem sentit, de Fernando Alonso, i empatant el Mundial de la Fórmula 1 quan faltaven només dues curses per acabar. Per tant, un final d'infart d'aquella temporada, però hi havia una cosa que ningú sabia aquell dia, sí, que és que aquesta victòria de Michael Schumacher era la victòria número 91 i l'última de la seva carrera a la Fórmula 1.
1: Què dius ara? L'última vegada que Schumacher guanyaria una cursa a la Fórmula 1, després, en fi, és una trajectòria que sabem que s'ha endurit moltíssim, mm-hmm, després d'aquell accident del qual no s'ha recuperat mai més. Doncs seguim i fem l'últim viatge en el temps d'aquesta primera setmana
0: primera setmana d'octubre. Sí.
1: I anirem 15 anys enrere.
0: Exacte, 2011, perquè avui fa 15 anys que Apple presentava l'iPhone 4S. Avui estem pel 18. Aquesta setmana, de fa exactament 15 anys, es presentava el 4S i una de les grans novetats d'aquell nou iPhone era aquesta.
2: What is the weather like today?
3: Oh. Here's the forecast for today.
1: Anava una mica més lenta, eh?
0: Anava una mica més lenta. La Siri, avui, naixia la primera Siri d'Apple, que ara ho sentíem, no? Sonava la veu fins i tot molt més metàl·lica, molt més robòtica, i sobretot aquest temps d'espera, que sí, no l'he tallat, m'he resistit a tallar-lo, però volia que sentíssim el que tardava.
1: Però és el previ, d'alguna manera, de totes aquestes converses amb les intel·ligències artificials que ara es fan amb normalitat, i aquell era molt anterior, fa 15 anys, amb la Siri.
0: Exacte, però tu preguntes, ella pausa, sí, processa, ui, pausa, sí. I respon. I segon, que no sé si ho has sentit amb aquest clinc-clinc que feia al principi, sí, que és que tu no li deies al Hey Siri, hola, no. Siri. No, tu havies de clicar el botó.
1: Havies d'apretar.
0: Encara no t'entenia, la Siri.
1: Doncs 15 anys de Siri i aquest viatge en el temps que hem fet amb la Sandra Sotillo en aquesta primera setmana d'octubre. Endavant, endarrere, cap a... Bueno, endavant no l'hem fet, perquè no sabem...
0: No, el futur encara no el sabem llegir.
1: Però vaja, amb algunes de les coses que hem vist, potser els protagonistes són els mateixos
0: d'aquí. D'aquí uns anys es torna a repetir.
1: D'aquí uns quants anys. Gràcies, Sotillo.
0: Adéu, Xavi.
1: Va, fer una pausa i de seguida les incunables.
4: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lotja 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
5: Apunta't a Basic Fit per només un euro i emporta't una motxilla. Corre! Només queden 5 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
6: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
7: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
6: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
8: Entrades a begurfilmfest.com.
9: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama.
10: Fins al 18 d'octubre, seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
11: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
12: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
13: RAC1.cat,
12: el portal de RAC1.
13: Escolta i descobreix
12: tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall. RAC1.
4: Ara a Ciman, conjunts de suèter i leggings per nadó per 6 euros i el conjunt de suèter amb pantalons infantils per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
5: Apunta't a Basic Fit per només un euro i emporta't una motxilla. Corre! Només queden 5 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
10: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
7: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
10: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
8: Entrades a begurfilmfest.com.
14: la nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
15: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
14: Entrades a auditori.cat.
16: El Festival Internacional de Música Sona Mollet celebra l'onzena edició del 30 de setembre al 4 d'octubre.
17: Amb joves promeses i grans intèrprets de jazz, piano, música simfònica i de cambra.
18: Gaudeix de Paula Vilà Quintet, d'Art Simfònica Jove, Daria Piltiai, Els Cemis i Mollet Jazz Band.
17: A més, amb finalitat solidària, tota la recaptació es destinarà a la Fundació Josep Carreras. Visita cultura.molletvallès.cat.
19: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
20: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
21: Vibra amb l'evolució de Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
22: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
23: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
24: Cada cap de setmana, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Dos minuts i seran tres quarts de 12 del matí. Un parell de coses que he de dir. Una, que és que no ho he explicat al matí, però els hi han catat, els tertulians. Mm. Que hi havia pastissos
25: i el Guardiola
1: Bel, també. L'esmorzar que ens han portat, que ara ja és dinar, del Gremi de Pastisseria de Barcelona, ens han portat de la pastisseria Clorafila, que fa la primera i única xocolata artesanal Vinto Bar a Sant Cugat del Vallès, amb màxima cura, diuen, per l'origen del cacau, amb aquest obrador especialitzat en pastisseria 100% vegana i sense gluten. I ens han portat una rajola, també de Nicaragua, 72%, una caixa de bombons variats i un pastís Violet.
25: Boníssim.
1: Boníssim, eh? Mm, de Nabius, espectacular. Molt. I l'altra cosa, abans de que saludi les incunables, he de fer dos apunts. Un, per dir que Rodalies ens apunten, diu el Josep Moragues, que reprendran el servei de línies afectades entre les dues i les tres, començant paulatinament, mica en mica, des de la R2 Sud, ja ens ha dit el president de la Generalitat, que haurem de veure com va arrencant tot plegat. I la segona, ens diu l'Adrià Santa Susagna, que té previst el president Salvador Illa anar a visitar aquesta tarda algunes de les zones més afectades del país, per exemple, arrencant per Montornès, Granollers i La Roca, que evidentment també són zona en les quals ell va començar la política local, però que són de les més afectades del país. Dit això, tres quarts de dues del migdia.

0: Les incunables.
1: Les incurables. Llucia Ramis, bon dia.
2: Bon dia. Quines hores són aquestes?
1: No ho sé. Irene Cordón, bon dia.
3: Bon dia.
1: Quines hores i quin temps que tenim, que tampoc no en tenim gaire. De fet, ja ho he explicat a l'audiència, teníeu previst fer un espai que tenia a veure amb l'habitatge.
3: Exacte, correcte.
1: Havia estat marcat aquesta setmana per aquesta qüestió. El que passa és que és el que té l'actualitat, de cop regira com un mitjó, i el que era important ahir ha deixat de ser-ho, no?
2: Com a incunables que som, ens sí. agrada analitzar l'actualitat històrica, fent periodisme arqueològic,
1: ara.
2: I ara l'actualitat s'imposa... I hem de parlar d'una altra cosa.
1: Però ho farem un altre dia, el tema de l'habitatge, si ha estat tema de debat també en l'antiguitat. Però, en tot cas, el que avui ha marcat l'actualitat des de les últimes hores és les pluges, els diluvis, etc. Per tant, si vols que comencem a parlar d'Irene i Llucia, que m'imagino que el tema dels diluvis i les pluges... Vaja, no, això
2: no, claríssimament
1: no és d'ara,
2: no?
1: I no ha afectat a la població ara. El que farem és fer una mica de...
2: Etimologia.
1: Etimologia, gràcies. És que aquestes hores ja. Etimologia d'algunes de les paraules vinculades als diluvis. Va, què m'has d'explicar, Llucia?
2: Diluvi ve de diluvium, que ve del llatí. I antigament, clar, ara entenem com a diluvi una hipèrbola, no?, que és una pluja extremament intensa, però antigament volia dir directament inundació, volia dir desbordament.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí. I llavors, segons les tradicions religioses, era aquell cataclisme que consistia en una gran ploguda o una gran inundació universal i responia a un càstig diví. Això era antigament un diluvi.
1: Clar. Però és que té aquesta càrrega, no?
2: Clar.
1: O sigui, com la idea...
2: Un càstig.
1: Això, intentem imaginar si això que ha passat avui hagués passat a l'antiguitat. Evidentment, el pensament més immediat estaria vinculat a la religió. Això ha estat un càstig dels déus, no?
2: Sí, sí.
1: El que ha passat a Catalunya, aquestes pluges tan torrencials. Per tant, això vol dir que si anem al passat,
2: sí,
1: de grans diluvis n'hi han hagut uns quants. Oh, és que clar, estic veient a Moisès ja, obrint les aigües. Però, Irene, parla'ns d'aquests diluvis.
3: Sí, és veritat que... A veure, qualsevol catàstrofe natural hem tingut al llarg de la història del planeta. Llavors, com els humans ho explicaven abans que arribessin aquests homes i aquestes dones...
1: Del temps.
3: Del temps, que s'heu analitzat aquesta meteo...
4: Gent
3: doncs,
4: de ciència.
3: Gent
2: saben explicar per què passen aquestes coses.
3: El
1: món, perdona, el món científic... jo me'n recordo aquí un d'aquests grans homes de ciència que són de l'actualitat, el que ha succeït a Paul Sagan...
4: Uh-huh.
1: Carl Sagan, que no me recordo el seu nom ara mateix, va explicar en el debat de la ciència i de la religió, parlava del déu dels the god of the gaps, o sigui, el déu dels forats, no? El déu d'ocupar el lloc que no saps què està passant, no? Quan els homes sempre han intentat buscar una explicació a les coses i quan no tens una explicació científica en busques una altra. I per tant, quan no saps per què plou, quan no saps per què fa sol, quan no saps per què les estacions ara fa fred, ara en fa menys, busques una solució, si no la tens científica, en un altre lloc.
4: Jo sempre he dit que en l'antiguitat jo hagués sigut el bruixot de la tribu.
1: Ara!
3: El xaman.
4: El xaman.
1: Informació que els altres
4: clar,
1: no tenien.
4: Estic preveient el futur.
1: Sí, sí,
4: i això
1: sí,
4: ho fan els bruixots.
2: Però ara que tens aquesta informació hi ha molta gent que no et creu.
1: Ara! Oita!
4: Com no creuen els bruixots, no?
1: El món al revés.
4: Exacte.
1: Sí, sí. Irene, deies, perdona.
3: Molt bé, doncs és veritat que al llarg de la història de la humanitat tenim alguns diluvis i n'hi ha un de molt conegut que ara el deia la Llucia, que és el diluvi bíblic. Evidentment això ja apareix, per tant, des del Gènesi a la Bíblia, aquell famós Noé, no?, que és un càstig diví perquè el Déu totpoderós, omnipotent, omnipresent, omniscient, decideix castigar la humanitat per la seva conducta, vinga, i llença aquell diluvi, i a més diu és que quedarà tot anegat, i per tant només tu i la teva dona podeu salvar una espècie de cada animal, això és important, construint aquesta arca. Ara bé, ja amb la literatura també trobem un Noé que és més antic que el bíblic. És a dir, l'epopeia de Gilgamesh, que jo us he de dir que és una de les grans, grans obres literàries que tenim d'Occident. Penseu que data del 2600 abans, per tant, 4.600 anys té. Molt. I ens narra una història, les aventures i desventures de Gilgamesh, que va ser un rei que va governar Uruk, que és una ciutat que es troba a l'actual Iraq, i que és una història que ens ha arribat escritament sobre 12 tauletes d'argila, meravellós. Doncs a la tauleta número 11 apareix en el moment que Gilgamesh coneix un home que es diu Unapishtim. I qui és aquest home? Unapishtim és un home que va sobreviure al diluvi. Per tant, molt abans del diluvi bíblic, ja tenim un altre home que diu que va sobreviure a un diluvi. En aquell moment, però, aquella època és politeista. Això vol dir que és un càstig diví de molts déus i moltes deesses, que també és exactament el mateix. Degut al comportament immoral del ser humà, diuen no, hem d'aniquilar la població, tota la humanitat, el que passa que un epistim és un home molt bondadós, molt bo, i un d'aquests déus diu no, aquest l'hem de salvar.
1: Hosti, però si això és un plagi... Perdó, Perdó, o sigui, la Bíblia plagiant Gilgamesh.
2: Però és que a més hi ha relats hindús que també van per aquí, no? És a dir,
3: hindú, xinesos, Mesoamèrica, és a dir, això del diluvi no és res nou, perquè clar, evidentment moltes cultures han rebut aquests aiguats immensos. Però clar, això és fabulós, perquè llavors en aquell moment, evidentment, doncs tothom donava aquesta explicació divina, però a principis del segle XX, quan entra l'arqueologia com a ciència, ara que parlàveu fa un moment de la ciència, diuen, escolta, per què no intentem amb les excavacions arqueològiques provar científicament que la Bíblia tenia raó, o que fins i tot aquesta epopeia de Gilgamesh potser no està basada en un relat, en una imaginació d'un rei que es digués Gilgamesh, perquè nosaltres tenim una llista reial sumèria que ens diu que va existir Gilgamesh, i ens diu que és un rei que va viure després del diluvi. Fixeu-vos-hi, els anys, com els comptaven? Abans i després del diluvi.
1: Ah!
3: A dia d'avui nosaltres diem abans i després de Crist, però en aquella època deien abans i després del diluvi. Llavors, aquí entra en escena un home que es diu Leonard Woolley. Leonard Woolley és un dels grans arqueòlegs britànic de principis del segle XX, que el 1922 es posa a excavar al sud de l'actual Iraq, molt a prop del Golf Pèrsic, i ell diu que vol trobar Ur, la pàtria d'Abraham, i comença a excavar la ciutat d'Ur, i de cop i volta es troba efectivament una ciutat, però amb una excavació arqueològica es considera que no s'ha acabat l'excavació fins que arribes a la Roca Mare. I com que no la va trobar, va alçar unes cases i es va trobar una capa d'argila. Van continuar baixant, aquesta capa tenia 1, 2, 3 metres d'argila compacta, sense cap objecte al mig. Llavors aquí entra la Catherine Woolley, la seva dona, que és molt intuïtiva, i diu, aquí el diluvi universal. Tenim documentat, perquè Ur està al costat de la ciutat d'Uruk, on Gilgamesh va estar excavant. Per tant...
1: Però què volia dir? Que hi havia una capa de fang
3: enorme
1: d'aquell diluvi.
3: Correcte.
1: Aparentment que explicaria que hi havia hagut aquesta gran
3: pluja. I que va
1: pluja.
3: Tenir lloc el 2600 abans. Per tant, tota aquesta explicació que us he fet s'ha pogut demostrar arqueològicament, científicament, però tal i com molt bé dèieu, quina explicació li donaven a l'antiguitat?
1: Ells anaven a buscar, però, la corroboració del text bíblic?
3: Sí, això és meravellós.
1: Clar, perquè fixa't, a vegades que es parla, i ara quan ho apuntàvem, no?, el xoc entre la ciència i la religió, sí, però no sempre és així. Hi ha molts científics que són grans religiosos, sí, estudiosos, teòlegs, sí, etc, i que ho veuen compatible, i fins i tot han buscat en la ciència, sí, la corroboració de la paraula de Déu, o el que sigui.
3: És
1: no?
3: Això. Jo sempre dic que Darwin la va liar. La va liar a la segona meitat del segle XIX, quan ell realment ho posa en dubte tot, perquè abans de Darwin ningú qüestionava ni l'origen de l'home i la dona, no? Qualsevol persona li preguntessin pel carrer, escolta, on és l'origen de la humanitat, haurien dit, això ja apareix a l'Antic Testament, i ja està. Però llavors Darwin ho trastoca absolutament tot. Llavors, aquests homes, com bé comentàvem ara, avui, dia d'avui, hi ha grans científics astrofísics de la NASA que estan estudiant els forats negres, el Big Bang, però cada diumenge se'n van a missa, per tant, no és incompatible. Llavors apareixeran aquests arqueòlegs bíblics perquè diuen, anem a demostrar amb aquesta tècnica, amb aquesta tecnologia que tenim avui en dia, anem a demostrar que la Bíblia és un text no literari, sinó real, sinó històric. Llavors aquí hi ha, evidentment, cadascú...
1: Les seves interpretacions,
3: sí,
1: no?
3: Correcte.
1: Però vaja, la recerca de l'arca perduda, una mica... o vaja, bueno, en aquest cas la recerca de si finalment aquest diluvi es va produir i si Déu, diguem-ne, va voler salvar la raça dels homes a través d'un home, no?
2: M'agradaria fer una pregunta una mica compromesa en Abel.
1: Ui!
4: Endavant! M'encanten les preguntes compromeses.
2: No, sí, ara que dèiem, no?, que parlàvem d'abans i després del diluvi, se'n parlarà d'abans i després d'aquest diluvi?
4: Sí, serà un precedent, això. És a dir, així com parlem del Glòria o parlem de les inundacions del Francolí del 94 o del 2019, això és un precedent d'entrada, perquè és un temporal històric i perquè pot ser un primer símptoma del que podem, no diré que tenir amb freqüència, però el que pot ser normal en les properes dècades.
1: Més habitual, com a mínim.
4: Més habitual per aquesta tropicalització del mar mediterrani o del clima mediterrani a casa nostra.
2: I com en direm? Diluvi?
1: És que estàvem en aquest debat. Ahir teníem just aquest debat, que no teníem la paraula per anomenar el que estava venint.
4: Sí, abans ho parlàvem també amb ells aquí fora un moment que he sortit. Clar, no és una borrasca com la Glòria, que era el temporal Glòria per la borrasca Glòria.
1: No és una dana.
4: No és una dana. Avui diria que avui és Sant Francesc d'Assís, o algun Sant Francesc. Si voleu comprovar un moment, però per tant podria ser el temporal de Sant Francesc.
1: Hosti, noi.
4: Bé, escolta'm, ja que
1: sí,
4: estem bíblics...
1: Sí, podria ser, podria ser. No, però vull dir, hem vist la història construir-se davant dels nostres ulls en aquestes últimes hores. No?
4: Totalment. El que diran, Sant Francesc de Gira, avui, sí, efectivament.
1: El que diran d'aquí una dècada o dues i diran aquell any 2026, aquella tardor, aquella nit del 3 al 4 d'octubre de l'any 2026, que va passar tot el que va passar. No?
4: I diran que veníem d'un estiu històric de calor, sí, que veníem de 4 mesos pràcticament sense ploure i com hem passat d'un extrem a l'altre, que és aquesta... Això que estem dient sempre, que els extrems seran cada cop més habituals degut a l'escalfament global.
1: Va, 5 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Farem un parell o de recomanacions. Volies fer alguna altra...
2: No, ara que parlàvem d'això de Sant Francesc, m'agradaria... Ah. Sí, però posa la música
1: de Sants, eh?
2: Sí.
4: Veus que l'acabo introduint?
1: Vols parlar de Sants?
2: Sí. Val. De Sants que estan ocupats amb això de les inundacions i de les sequeres i tal. He trobat uns quants, per exemple, Sant Desideri, a Mataró, que va ser copatró i se'l considerava protector contra les adversitats climàtiques, tant per la manca com per l'accés d'aigua. Llavors, els ciutadans el traien en processó per demanar protecció contra els temporals, contra els aiguats i la sequera. També he trobat Sant Àgueda, que la terra és lleidatana, que està contra les riuades, no?, i els estralls provocats pels rius desbordats. També he trobat Sant Abdó i Sant Setent, que eren invocats contra pedregades, tempestats i tronades, especialment del País Valencià, on se'ls demanava que protegissin les collites. He trobat Sant Ponç, tot i que la seva devoció va caure en l'oblit, al segle XVI era invocat com a advocat dels llauradors contra la pedra i contra les tempestes, i he trobat Sant Isidre, tot i que és més conegut com a patró dels pagesos, en algunes zones es recorria ell en processó quan les pluges amenaçaven collites o zones urbanes. Mira.
1: Escolta, he de dir que si la ràdio té gràcia, encara avui dia, i no és morta, és per dies com el que hem viscut. Per la capacitat d'adaptació, he de felicitar des d'aquí, i ho tornaré a dir una vegada més, a tots els professionals d'aquesta casa, els serveis meteorològics, els informatius, els tècnics, tota la gent que s'ha esforçat per explicar el que ha passat, però és que col·laboradors com vosaltres, que sou capaces en temps real de venir amb una altra secció diferent i explicar-ho d'aquesta manera que ho heu fet en els últims minuts, és un autèntic luxe, també per acabar aquest programa.
2: Mira que bé.
3: Moltes gràcies.
1: Irene Cordón, Llucia Ramés, sempre
2: ens
1: un plaer.
2: Ens hem d'adaptar en els nous
1: això sí,
2: temps,
1: ens hem d'adaptar.
4: Adaptació.
1: Ens hem d'adaptar. Adaptar-se o morir, efectivament. 2 minuts i mig i arribarem a les 2 del migdia. Fem l'última pausa i de seguida tota l'actualització i, evidentment, el que passi. RAC1 ja ha demostrat sempre, des de fa 25 anys, que la cosa funciona així, però avui, si hi ha notícia, RAC1 hi serà present. Fem pausa i ho acabem.
2: La ferrada molt forta.
0: Apunta't a Basic Fit per només 1 euro i emporta't una motxilla. Corre! Només queden 5 dies. Uneix-te al club que et queda bé. Veure condicions a basic-fit.es. Basic Fit.
5: Ara a Ciman, samarretes bàsiques de màniga llarga per dona, 2 per 7 euros. I lots a 2 boxes per home, 2 per 10 euros. Ciman, tan senzill com això.
6: Al cor de la Costa Brava, a Begur, arriba una cita amb el cinema de comèdia. Arriba el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
7: Del 2 al 12 d'octubre, pel·lícules, exposicions, concerts i trobades al voltant del cinema.
6: Us esperem a Begur, el Festival Internacional de Cinema de Comèdia de Begur, Costa Brava.
8: Entrades a begurfilmfest.com.
9: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
10: Intuïtiva i renovada.

0: minut i les dues en punt del migdia. Ara, de seguida, de nou, la reactualització de la informació d'aquest diumenge a l'antena de RAC1, la Mireia Carolera, els serveis informatius i, evidentment, els meteos. Des d'aquí, torno a reiterar dues coses. Una, crec que ens hem de felicitar com a país, no vol dir que es faci tot bé, però quan les coses s'eviten mals majors, és així. Les coses han funcionat raonablement bé dins del que ens enfrontàvem, davant del que ens enfrontàvem, des del govern fins a les autoritats, els mitjans, la participació ciutadana, per evitar el que hauria pogut estar una catàstrofe. I des d'aquí, deixeu-me agrair profundíssimament, no només a l'equip del Via Lliure, a l'equip d'informatius, al Basté, al Món RAC1, als meteos, als tècnics, perquè això que ha passat en aquesta ràdio a vegades sembla molt fàcil de fer i la realitat és que no ho és gens. Per tant, des d'aquí, en fi, el meu agraïment infinit. I tornarem a ser, sempre que calgui. Fins aquí aquest Via Lliure. Adéu-siau, bon diumenge.
1: Bon dia, són les dues. Els forts aiguats que han descarregat amb molta força durant tota la nit, matinada i matí, ja estan sortint de Catalunya, però tot i així encara no podem abaixar la guàrdia. És el missatge clar i contundent que acaba de traslladar ara fa només uns minuts el president Salvador Illa.
2: Podem dir, per tant, que s'ha acabat això? No, no s'ha acabat. I entrem en una etapa diferent i durant tota la tarda i durant tota la pròxima nit hi ha probabilitat alta d'aiguats torrencials dispersos en tota la zona del litoral i prelitoral nord de Catalunya.
1: Ara ho escoltàvem, aquesta tarda encara pot caure alguna aiguat al litoral i prelitoral, però la zona on el perill és més alt és el de l'Empordà, per això les restriccions a l'alt, i baix Empordà s'allarguen fins a les 9 de la nit. I en canvi, a la resta de comarques, que fins ara hi havia la instrucció de restringir la mobilitat, s'aixequen totes les restriccions i, per tant, ja es torna a la normalitat.
3: 14:15. Amb Mireia Garolera i Albert Ferran.
1: El balanç de tot l'episodi, que el president ja ha qualificat d'excepcional i sense antecedents, és de dues víctimes mortals i una tercera persona desapareguda. A l'espera de com avanci la tarda, l'objectiu del govern és que demà es pugui fer vida al màxim de normal, tot i que ara mateix hi ha diverses incidències a diversos punts del país. Pel que fa a la mobilitat, la previsió és que el sistema de ferrocarrils de la Generalitat, rodalies, trens d'alta velocitat, vagin reprenent la circulació a partir d'aquesta hora i al llarg d'aquesta tarda. I, de fet, en aquest moments, ja podem dir que no hi ha pràcticament aiguats a Catalunya, Belcaral.
4: De fet, no n'hi ha enlloc. Plou a l'Empordà, però ja no hi ha aiguats. Plou amb intensitat damunt del mar, però a diferència del que va passar ahir o del que ha anat passant aquest matí i fins i tot al migdia, les tempestes o ruixats més intensos no van cap a terra ferma, sinó que circulen per sobre el mar. Tot i així, encara plou, insistim, amb una certa insistència, però sense fer mal, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà.
1: Tot plegat en un diumenge on també hem conegut l'últim sondeig electoral de La Vanguardia, que situa Aliança Catalana a l'altura del PSC amb 30 escons si ara es fessin eleccions. Per tant, els de Sílvia Oriols estarien en condicions de ser fins i tot la primera força al Parlament. De seguida ho detallem tot plegat. Albert Ferran, bon dia.
5: Bon dia.
1: El Camp Nou es prepara per acollir el Barça-Madrid femení, que s'ha endarrerit dues hores pel temporal.
5: Arrencarà a les 7 de la tarda en directe a RAC1 per garantir que l'estadi estigui en plenes condicions operatives i de seguretat. I més tard, a les 9, serà el torn dels dos equips catalans de la segona divisió masculina, Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra. Aquest és el partit que no es va poder disputar ahir, en un diumenge que ja ens ha deixat la victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. El de Cervera se situa només dos punts del líder del Mundial, Jorge Martín, i també el triomf de Max Verstappen al Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1.
1: Ara mateix són les 2:03.
3: 14:15.
1: L'episodi excepcional de pluges que estem vivint a Catalunya fa les últimes fuetades, però no acaba i cal mantenir totes les precaucions. És el que acaba de dir el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa, el CECAT, per valorar tota la situació. Al llarg d'aquesta tarda encara hi ha risc de pluges torrencials, sobretot a la zona de l'Empordà, per això les restriccions a l'alt i baix Empordà s'allarguen fins a les 9 de la nit. La resta de comarques que encara estaven restringides en quedat alliberades ara a les dues en punt del migdia. Són la Garrotxa, el Gironès, Maresme, Pla de l'Estany, la Selva i el Vallès Oriental. I d'aquí a poca estona, de fet, Protecció Civil enviarà una alerta als mòbils d'aquestes comarques per avisar a tota la població de la fi de les restriccions. Malgrat això, Salvador Illa ha demanat encara màxima prudència i insisteix que, tot i que ja es permet la mobilitat gairebé a tot arreu, cal restringir els desplaçaments no essencials perquè encara queden moltes afectacions arreu del territori. Tot plegat, després que ja s'hagin confirmat com a mínim dues víctimes mortals i una tercera persona desapareguda, Illa ho ha detallat també tot plegat després de la reunió, com dèiem, del CECAT al Departament d'Interior i que ho ha seguit en Víctor Massí. Anem cap allà. Bon dia, Víctor.
6: Bon dia. Després d'una hora i mitja de reunió amb la cúpula d'emergències, el president Salvador Illa ha qualificat el fenomen d'inèdit i sense precedents al Mediterrani per la seva intensitat. La preocupació de la Generalitat ara mateix són els municipis a prop de les lleres dels rius com l'Odaró, on s'ha enviat un alerta als mòbils dels veïns. Tot i que ara ja s'han aixecat les restriccions a la majoria del país, Illa demana que ningú se mogui de casa.
2: Ens porten a recomanar als ciutadans que tota la mobilitat que no sigui estrictament necessària s'eviti. Si no és dia per sortir a fer excursions, és dia per estar-se a casa i permetre que els professionals puguin anar recuperant aquestes vies de circulació.
6: La prioritat és que demà a primera hora tot torni a la normalitat. Per això, el govern treballa contra el rellotge per restablir la circulació a l'aeroport, les carreteres i, sobretot, a la xarxa de trens. Ho ha explicat el president Illa.
2: Sí, tota la informació ens porta, ens apunta que demà podem començar el dia amb una normalitat a reserva del que passi aquesta tarda.
6: El gabinet de crisi del CECAT se tornarà a reunir a 8:15 del vespre d'avui per avaluar l'última hora de l'episodi.
1: Gràcies, Víctor. El president Illa, que per cert visitarà aquesta tarda algunes de les zones afectades per aquest temporal, entre elles Montornès del Vallès, Granollers i La Roca, a més a 8:15 del vespre, es tornarà a reunir al CECAT per seguir el que queda d'aquestes pluges. Després del pas d'aquest temporal per Catalunya, la principal preocupació ara es troba amb el cabal d'alguns rius. Al llarg del matí hem estat molt pendents del riu Besòs, però ara la preocupació és a les comarques de Girona, els rius Riu d'Aura i Daró, on s'han enviat missatges és alert pel risc de desbordament. L'Agència Catalana de l'Aigua alerta del risc pel nivell de l'aigua doncs als rius. Ara mateix la principal preocupació, com dèiem, és això, el riu d'Aura i el Daró, que baixen especialment carregats. En el cas del riu d'Aura baixa 153 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Cristina, i el Daró baixa 181 metres cúbics per segon a la Serra del Daró. Des de les comarques de Girona ara connectem amb la Júlia Manero. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, ara just fa uns minuts acaba de saltar les alertes del que estàvem parlant. Ara Terres Gironines el que preocupa especialment és l'acumulació d'aigua a diversos punts de l'Empordà. La imatge del moment és la del riu Ridaura i el Daró, que feia anys que no baixaven tan carregats. Tot i això, ara sembla que tot plegat ja va a la baixa i, per tant, el risc de desbordament també cau. Ho explicava a RAC1 l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifra.
8: Pel que fa al caudal del Ridaura, doncs sí, ahir era eixut completament i avui hi ha hagut una estona que faltava mig metre per arribar ben bé a dalt. A hores d'ara, com que hem tingut aquesta treva, ha baixat quasi bé metro i alguna cosa. Per tant, si la cosa continua així, risc de desbordament, el Ridaura, el seu pas per Santa Cristina, no n'hi ha cap.
7: En tot cas, encara no es pot abaixar la guàrdia i el nivell de perill encara és alt. L'alcalde de Castellplatja d'Aro feia una crida a la prudència i insistia també a RAC1 en evitar acostar-se als rius.
9: Ens preocupa que hi ha molta gent apropant-se a la llera del riu, com a nivell de curiositat. Hem de poder dir a la gent que estan en perill i, per tant, demanem a tothom que eviti els desplaçaments, que no s'acosti al Ridaura, que no s'apropi a rieres ni a zones inundables i que en cap cas intenti travessar a una zona on hi ha aigua.
7: A banda del Ridaura i el Daró, el govern destaca també el cabal del riu Unyà i Tordera, així com les rieres de Calonja i Sant Antoni. Per tant, també molta precaució.
1: Gràcies, Júlia. Últimes fuetades dels forts aiguats que des d'ahir a les 8 del vespre han escombrat les comarques de Barcelona i Girona. Ara mateix d'aiguats ja no n'hi ha, però encara plou bàsicament a l'Empordà. Bel Caral, bon dia de nou.
10: Bon dia.
1: Ara mateix estem, doncs, al final de l'episodi, podríem dir, d'aiguats. La pluja ara concentrada a l'extrem, al nord-est de Catalunya, com dèiem, i a la resta no hi plou.
4: No, de fet, a molts llocs ha anat sortint el sol o tenim un cel variable, però la pluja ara, sense, insistim, sense parlar d'aiguats, afecta bàsicament alt i baix Empordà, també alguns sectors de la Selva, sobretot sud de la Selva, també del Gironès, del Pla de l'Estany. No és pluja tan intensa, però va plovent sobre mullat, i els aiguats, o la pluja més forta, la tenim damunt del mar. Això sí, a diferència del que ha anat passant durant ja i la nit, matinada, al llarg d'aquest matí, migdia, fins i tot, les tempestes, els pluges més fortes, no van de mar cap a terra, sinó que han de seguir descarregant damunt del mar. Però sí que ha de seguir plovent encara de forma més pausada i amb intermitència, amb pauses, sobretot en aquestes dues comarques, alt i baix Empordà, amb uns rius que, per sort, a l'haver afluixat la pluja, han pogut anar baixant de cabal, tot i baixar encara, en alguns casos, aquests rius menuts de les comarques de Girona, encara molt, molt carregats amb molt de cabal d'aigua.
1: I farem nets o han de continuar les pluges les properes hores i fins i tot dies?
4: Mira, estem pendents d'entrada, al llarg de la tarda, malgrat aquestes clarianes o aquest temporal que, com hem dit, ha anat marxant, hem d'estar pendents al llarg de la tarda que poden aparèixer alguns ruixats de manera dispersa. Alguns poden ser una mica forts, però no en una situació d'aiguats. Res a veure amb la que han tingut al llarg de les últimes hores, des d'ahir al vespre. Però sí que al llarg de la propera tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu, al Prepirineu, també molts sectors de les comarques de Girona, fins i tot entre el Vallès, Maresme i el Barcelonès, Moianès, però seran xàfecs de manera irregular. Però estem pendents, amb últims mapes actualitzats, del que pot passar a partir de les 9-10 de la nit, que, sense tampoc parlar d'una situació d'aiguats o tan persistents com els que hem tingut, sí que a partir de les 9-10 de la nit, comarques de Girona i especialment, de nou, Alt i Baix Empordà i Selva, sobretot Selva Marítima, fins i tot entorn del Montseny i el Maresme, a últimes hores del dia i fins les 2-3 de la nit pot tornar a haver-hi pluges fortes, també damunt del mar, que poden fregar la costa. Per tant, precaució en aquest sector de nou de l'extrem nord-est de Catalunya al final del dia, que poden tornar a haver-hi pluges molt importants que puguin tornar a fer créixer el cabal d'alguns rius. A la resta, en principi, tranquil·litat.
1: I, Abel, si mirem enrere i fem un balanç, la quantitat d'aigua que ha caigut aquestes últimes, podríem dir, 18 hores, sí, durant l'episodi fort dels aiguats, parlem que és un rècord, mai s'havia acumulat tanta aigua.
4: En alguns casos són rècords, perquè a més no són rècords puntuals d'algunes estacions, d'algunes zones concretes, sinó que és molta aigua en diverses comarques, sobretot de la costa i del prelitoral, tot i que també les últimes hores déu-n'hi-do com ha plogut a molts sectors de les comarques de Girona. Però, sens dubte, destaquem la pluja caiguda, en alguns casos, en qüestió de 2, 3, 4 hores només, els rècords de pluja, els 288 litres per metre quadrat de Vilassar de Mar, al Maresme, Mataró, 254, 253 a Tiana, també al Maresme, a l'extrem sud, a Granollers, 248, a Barcelona, a Can Bruixa, al barri de les Corts, 213 litres per metre quadrat, que és el rècord de pluja en 24 hores a la ciutat de Barcelona, però també pluges molt importants a Badalona, de més de 180 litres per metre quadrat, diverses poblacions, això, del Vallès, Baix Llobregat, Maresme, i algunes estacions no oficials, com per exemple Cornellà, Llobregat, que donen pluges de fins a 300 litres per metre quadrat, o també a Premià de Mar o a Pineda de Mar, 287. Per tant, pluges extraordinàries, en alguns casos rècord, com a mínim dels últims 20 anys, de dades del Servei Meteorològic de Catalunya, estacions que tenen 20 anys, però és que si tinguéssim dades des de més enrere, veuríem que el rècord segurament ve de molt més enrere. En el cas de Barcelona, com a mínim, des del 1914 no s'havien recollit mai 200 litres per metre quadrat, 213 en aquest cas a les Corts, en 24 hores.
1: Finalment, no podem parlar de petit huracà mediterrani, com vam comentar al llarg de la tarda, vespre, nits. Al final, quin fenomen hi ha hagut? De què estem parlant?
4: Pràcticament s'ha acabat convertint en un mini-huracà, en aquest miniciclo mediterrani. Ha sigut el que es coneix tècnicament com un sistema convectiu de meso escala, perquè ens entenguem, és un sistema molt organitzat de tempestes que es van retroalimentant amb un mar molt càlid, amb unes característiques tropicals. Realment, la pluja, amb la intensitat i la persistència que aquella ahir, recordava pluges monsòniques o pluges de zones tropicals, i això és degut, sens dubte, a l'escalfament global, al canvi climàtic que està fent que el Mediterrani s'estigui tropicalitzant i que l'aigua del mar, ho hem anat dient al llarg de les últimes setmanes i mesos, està més calenta del que toca, i això és més energia per les tempestes, i és el que ha passat. Hem tingut aquest sistema de tempestes molt ben organitzat que s'anava alimentant per aquesta aigua al mar tan calenta.
1: Gràcies, Abel. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Aquest temporal històric deixa, de moment, dues víctimes mortals i una tercera persona que estaria desapareguda. La primera mort ha estat a Tordera, al Maresme, i la segona a Montornès del Vallès. Ho explicava aquest matí en roda de premsa el cap d'intervenció dels bombers, Oriol Corbella.
10: N'hem d'afegir un altre, que m'acaben de comunicar, que seria Montornès, també. Tenim la sospita d'una persona desapareguda i el GRAE SUB fa 3 minuts acaba de trobar la persona. Llavors, amb això es confirmarien que serien dues víctimes mortals, i també hi hauria, com a mínim, una persona desapareguda a la Riera de Pineda.
1: De moment aquest és el balanç oficial que fan les autoritats, mentre continuem pendents de possibles actualitzacions, Judit Vila.
11: Sí, ara ho sentíem, la primera víctima mortal és un home de 75 anys que ha mort aquest matí a Tordera. L'alcaldessa del municipi, Elisabet Masies, n'ha donat més detalls al Via Lliure.
12: La víctima és una persona de 75 anys que en aquest moment a l'entorn de les 8 del matí estava traient aigua del seu bungalop que anava entrant i ha cedit un dels murs del caravaning i evidentment l'ha atrapat. Ha arribat la policia local i els serveis d'emergències, han intentat fer la reanimació, però lamentablement no ha estat possible.
11: La segona mort del dia s'ha confirmat poc després. Seria un home de Montornès del Vallès que vivia a prop d'una riera. Ho ha explicat també al Via Lliure el seu alcalde, José Antonio Montero.
13: Però és un veí del barri Ametller, que és un barri proper a una riera que arriba fins al Mugent i ha estat bastant afectat, i aquesta persona es trobava de matinada amb el soterrani de casa seva i s'ha vist sorprès per la llau d'aigua i finalment han trobat el seu cadàver fa una estona.
11: Les autoritats han lamentat les morts d'aquestes dues víctimes pel temporal que afecta aquests dies a Catalunya.
1: Mentrestant, com dèiem, hi ha un gran desplegament en marxa per mirar de trobar una persona desapareguda a Pineda de Mar al Maresme. La seva alcaldessa, Sílvia Biosca, també ha explicat al Via Lliure que no hi ha de moment una denúncia formal i que l'avís s'ha activat pel testimoni d'un veí.
14: Continuem amb la cerca d'aquesta persona, que segons un testimoni doncs, l'ha vist que queia a la riera i per tant no tenim més informació. Hem fet revisió de tots els cotxes, no?, que s'han quedat doncs, aturats per la riera, no hi ha ningú atrapat a dins i bé, doncs estem esperant doncs, això, bones notícies.
1: Més enllà d'això, l'alcaldessa també ha explicat que hi ha hagut afectacions al passeig marítim, també alguns carrers tallats i que ara es treballa per recuperar la normalitat. Encara al Maresme, el temporal s'ha acarnissat amb aquesta comarca i ha deixat un rastre de desperfectes i afectacions. Les precipitacions més importants s'han registrat entre les 12 de la nit i les 2 de la matinada i els ajuntaments treballen ara per intentar restablir la normalitat. On hi ha complicacions ara és a la carretera N2, on hi ha hagut una esllavissada que ha caigut a la via del tren. Això vol dir que Renfe en aquesta hora no hi pot circular els trens fins que retiren les pedres i la sorra que ha caigut sobre la via. Anem, doncs, ara a connectar amb la nostra corresponsal al Maresme, Cristina Salat. Bon dia.
15: Bon dia. Talls a les carreteres, esllavissades, baixos inundats i cotxes arrossegats per les rieres són algunes de les conseqüències dels forts aiguats al Maresme. Les pluges torrencials han deixat registres de 280 litres a Vilassar de Mar o de 244 a Mataró. Les rieres, algunes d'elles soterrades, han baixat de valent durant tota la nit i matinada, arrossegant cotxes aparcats a la llera, com ha estat el cas de la riera de Pineda de Mar. Al nord de la comarca, malgrat, busos i cotxes han quedat anegats i s'han produït inundacions al nucli urbà. A aquesta hora, la riera de Sant Pol continua baixant, tot i que amb menys cabal. El temporal ha deixat un reguitzell d'arbres arrencats pràcticament a tots els municipis i pobles com Òrrius i veïnats com el de Sant Pere de Riu, entre Tordera i Pineda, han quedat incomunicats per talls de carreteres. A Mataró, més de 4.000 abonats estan sense llum, una situació que s'hauria d'anar recuperant al llarg de la jornada. Entre les activitats suspeses hi ha l'Ironman, que havia congregat a Calella més de 3.000 atletes arribats d'arreu del món.
1: A banda de la zona del que és el Maresme, al llarg del matí també ha preocupat especialment la situació al riu Besòs, ho dèiem també al començar, el cabal en aquest punt ha arribat a superar fins i tot els 900 metres cúbics per segon. De fet, les autoritats han hagut d'enviar aquest matí un SLR per risc de desbordament del riu, Judit.
11: Sí, un missatge que ha arribat a Barcelona, però també a Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet i, evidentment, a Sant Adrià. L'alcaldessa del municipi, Filo Canyet, ha explicat aquest matí al Via Lliure que la principal preocupació, ara que ja han passat les pluges, és l'aigua que baixa pel riu.
16: I sobretot el que ens preocupa també és el que ja portem anys reivindicant doncs, a Adif, i és el tema del pont del ferrocarril, que pot convertir-se en un tap. Per sort, sembla ser que la tendència és que ja va baixant, però clar, no depenent exclusivament de la pluja, que és el que estaves comentant abans, no? Sinó de tot el que arrossega, doncs, sobretot de comarques d'amunt, sobretot el que passa també en el Vallès.
11: En aquest sentit, Canyet ha dit que ara la principal preocupació serà la dinàmica de l'aigua del riu i resoldre també, evidentment, les incidències.
1: Això pel que fa a la situació al riu Besòs, però és que aquesta nit el temporal ha escombrat també bona part del litoral i de les comarques de Barcelona.
11: Els ruixats han provocat, per exemple, una inundació a l'Hospital de la Vall d'Hebron. També han quedat sense llum prop de 2.000 veïns en diversos barris i continuen tancats als parcs i jardins durant tot el dia per precaució. L'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, ha confirmat que no s'ha lamentat cap dany personal a la ciutat i ha assegurat que avui se centren principalment a revisar les escoles per així demà poder començar el dia amb normalitat.
17: El que estem fent en aquests moments és un xequeig dels més de 300 centres educatius que tenim a la ciutat per poder comunicar a les famílies que es pot tornar amb normalitat a les escoles. Així serà a la immensa majoria dels casos, però el que farem durant tot el dia d'avui és escola per escola veure quines són les afectacions per poder informar a les famílies.
11: Collbona ha explicat que avui a les 8 del vespre es tindrà el balanç d'aquests equipaments escolars.
1: Un dels municipis d'aquesta zona que ha deixat imatges impressionants també és Cardedeu. El seu alcalde, Xavier Orozco, ha demanat també des d'aquí RAC1 que, tot i que ara ja no plogui, es redueixi la mobilitat per facilitar la tasca dels cossos d'emergència.
18: La gent hauria de seguir a casa perquè per anar a la Roca hi ha moltes dificultats, per anar a Cànoves també. Aleshores, vull dir, el que faríem seria complicar tot el tema de mobilitat.
1: Orozco ha reconegut que ha estat una nit complicada al municipi amb cases afectades i baixos inundats. I és que les pluges encara deixen a aquesta hora molta gent sense llum a casa. Ara mateix hi ha més de 18.500 habitatges sense electricitat i més de 300 incidències a la xarxa elèctrica. A més, segons informa Protecció Civil, els problemes de mobilitat i accessibilitat per les inundacions que hi ha hagut a les carreteres dificulten l'accés dels equips tècnics que es desplacen per arreglar-ho. A aquesta hora el municipi més afectat per la falta d'electricitat és Barcelona, on, com dèiem, hi ha més de 3.300 persones sense llum. A Badalona, prop de 3.000, i a Santa Coloma de Gramenet, 1.000. També ha afectat Santa Cristina d'Aro, 1.000 més, i a Premià de Mar, més de 700. Ara mateix passen 5 minuts d'un quart de 3. L'altra cara d'aquest temporal són les afectacions que ha tingut sobre la mobilitat, sobretot amb estralls a la xarxa de Rodalies, però també al trànsit i al servei de metro i de bus a Barcelona. A aquesta hora s'hauria de s'han d'aixecar les restriccions que encara estaven en vigor. Comencem repassant la situació a la xarxa ferroviària. De moment, Ferrocarrils ja comença a recuperar el servei de les línies afectades. És el cas de la línia Llobregat-Anoia, que recupera des de la una del migdia els serveis de trens en forma progressiva, i la línia Barcelona-Vallès, que ho fa des de les dues. Ara bé, a Renfe la situació és diferent. La previsió és que Rodalies reprengui el servei entre les dues i les tres per les línies del sud, començant per la R2 Sud. A la resta, ara es fan marxes blanques amb trens sense passatgers per veure l'impacte del temporal a les vies. No se sap quan es reprendrà definitivament el servei. Pel que fa a l'alta velocitat, ha anat amb pentes i rodolons, però a aquesta hora ja funciona a Madrid i cap a Alacant, però no cap a Figueres. Anem a saber quina és l'última hora a l'estació de Sants. Josep Moragues, bon dia.
19: Bon dia, sí, matí de caos absolut a l'estació de Sants. Rodalies ha estat inoperativa tot el matí, seguirà així. L'alta velocitat s'ha suspès a les 8 del matí perquè no hi havia electricitat a la catenària per la caiguda d'aigua a l'infraestructura que s'ha filtrat entre els murs. I quan s'ha reprès el servei, demores de 2, 3 fins a 4 hores i aglomeracions per a la gent que volia agafar el seu tren. Molt de desconcert, poca informació, els usuaris es queixaven de la situació a RAC1.
20: En Renfe no posa res de que anés amb retras. Sí que Rodalies i Cercanies hi havia com que estava tallat, però llarga distància no hi havia cap problema.
21: Y estamos esperando porque todavía los trenes, el nuestro, por ejemplo, no aparece en las pantallas. Entonces entiendo que irá con algo de retraso.
22: Estic esperant perquè com que hi ha trens que encara no han sortit i falta com... O sigui, com havien de sortir a les 8 del matí i no han dit res, pues suposo que jo estic a la cua, o sigui, sortirà els últims.
19: Amb tot, aquesta nit ja hi ha hagut 500 persones que han dormit al vestíbul de l'estació perquè elles van quedar atrapades abans de l'aiguat amb la suspensió de tota la línia ferroviària.
1: Gràcies, Josep. Des de l'estació de Sants, a banda d'això, també s'ha reprès des de les 5 del matí el servei de Metro Barcelona, reduït, això sí, i amb algunes afectacions en alguns trams per inundacions. Pel que fa als autobusos de la capital, també circulen amb serveis mínims i restriccions en alguns carrers. El tramvia ha reprès el servei també a mig gas, tant a les línies del tram baix com del tram Besòs. I pel que fa a l'aeroport del Prat, es va restablint a poc a poc la normalitat, però en total ja hi ha al llarg del dia 160 vols cancel·lats, 80 d'arribada i 80 de sortida. També, a aquesta hora fem un petit cop d'ull a les carreteres per saber com està la situació a la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
23: A hores d'ara hi ha una vintena de dies amb afectacions derivades de la pluja, sobretot als Vallesos, al Maresme, al Barcelonès, a la Selva i al Baix Empordà. A la C32 hi ha un carrer pillat a Esplugues en sentit Llobregat per la caiguda d'arbres a la via. Això l'han des la marxa en aquest tram. A l'autopista P7 hi ha tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat en sentit Barcelona per despreniment, circulació per la calçada contrària. A la C352 s'ha tallat la calçada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissar tallades i també s'ha tallat entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. A la GI-552 s'ha tallat la calçada Riells i Viabrea per inundacions. A la GI-682 s'ha tallat la calçada a Blanes per inundacions. A la GI-600 s'ha restringit la calçada Tordera per inundacions. La GI-65 també tallada a Santa Cristina de Baró en tots dos sentits per inundacions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I la pluja també ha afectat la gran majoria d'activitats culturals. El gran concurs de castells que es fa aquest cap de setmana a Tarragona s'ha hagut d'ajornar avui a les 4 de la tarda, fora ja del risc per pluges torrencials. Hi ha polèmica, però, perquè la jornada d'ahir es va fer 18 colles, centenars de castellers, per tant, van fer la segona sessió del concurs a la Tarraco Arena i van acabar passades les 9 de la nit, quan, en teoria, tothom havia de ser a casa tancat i segur. De fet, molts d'aquests castellers aficionats han hagut de passar la nit a Tarragona. En qualsevol cas, com dèiem, molts actes es van haver de cancel·lar ahir, com els concerts d'Hombres Cave, Placebo al Palau Sant Jordi, al Sant Jordi Club. En canvi, l'acte d'inauguració de la temporada alta es manté per avui a Girona. Des de l'organització expliquen a RAC1 que, com que arrenca a les 6 de la tarda, es pot fer perquè ja estarem fora de la franja de risc. De cara a demà, també es manté el primer concert d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona, segons també ha confirmat el promotor Tito Ramoné de RAC1. Ahir estava tot muntat i temien que el vent afectés el muntatge, però finalment, com que no hi ha hagut aquest mini huracà que hi havia previst, o no ha estat tan intens, l'equip de so no s'ha vist afectat i demà la banda d'Osona podrà pujar a l'escenari per la tranquil·litat de tots els que tenen les entrades. Per cert, que la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que estudien sancions per aquells locals d'oci que ahir van decidir no tancar i les activitats també culturals que van decidir tirar pel dret sense fer cas a les restriccions previstes.
0: Encara que sigui una minoria, hi ha d'altres que, quan no ho fan, doncs provoquen riscos. I això és el que hem de tenir present de cara a fer l'avaluació, que farem un cop tinguem recuperada la situació d'emergència, i aquí doncs farem les valoracions oportunes i si cal, doncs sancionarem.
1: Parlon no es refereix explícitament a l'organització del concurs de castells, però tampoc descarta que els pugui caure alguna sanció per haver mantingut l'esdeveniment ahir a Tarragona. Per cert, que qui ha trencat també el seu silenci aquestes últimes hores és Pedro Sánchez, el president espanyol, que aquests dies desfulla la margarida sobre el seu futur. Ha volgut enviar un missatge també a Catalunya, ha traslladat el seu consol per les víctimes i ha fet una crida a la precaució. En una piulada a Twitter ha agraït la tasca dels serveis d'emergències i ha demanat evitar desplaçaments innecessaris. Quatre minuts i dos quarts de tres. Més notícies a banda del que és tots els aiguats, tot aquest gran temporal d'aquestes últimes hores. Avui, atenció al sondeig electoral de La Vanguardia, que ja situa Aliança Catalana a l'altura del PSC. Si les eleccions fossin avui, els de Sílvia Oriols estarien en condicions de ser la primera força al Parlament. L'estudi dibuixa un empat a 30 escons. Això significa que els socialistes en perdrien 12 i que Aliança multiplicaria els seus dos diputats d'ara per 15. També puja Vox, mentre el PP s'enfonsa i Junts s'estavellaria amb una patacada històrica. Tot plegat dibuixaria una cambra ingovernable, Mariona Martínez.
11: Segons l'enquesta, el PSC no capitalitza la tasca de govern, sinó que perd més d'una quarta part dels representants. Aliança es propulsa fins a posar-se a la seva altura, bàsicament menjant votants de Junts. Esquerra puja de 20 escons a 23, Vox amb 18, se situaria com a quarta força, sobretot a costa del PP. Els juntaires es quedarien amb 16 diputats, que no són ni la meitat dels actuals. I per la CUP, els populars es quedarien amb 11, ara en tenen 15, i els comuns baixarien de 6 a 4, i la CUP de 4 a 3. Amb aquesta combinació, l'independentisme sumaria majoria absoluta, 72 escons, però Aliança com a força hegemònica, que és un escenari que no es contempla. Una majoria conservadora també seria possible, amb 75 diputats, però igualment amb la ultradreta, i les forces d'esquerra no sumen, es queden amb 65 representants. Una alternativa difícil seria la suma del PSC, Esquerra i Junts, amb 69 escons, un per sobre de la majoria absoluta.
1: Encara en l'àmbit polític, el clam per un avançament electoral després de la derrota del govern espanyol per poder aprovar els decrets de l'habitatge va creixent. El posicionament de molts polítics contrasta amb el silenci de Pedro Sánchez i tot el seu equip. El president espanyol no dirà res, probablement Fins demà. Anem cap a Madrid ara amb el Jordi Armenteres. Bon dia.
2: Bon dia. Sánchez no aclareix quina serà la resposta política. Això sí, s'espera per demà, per dilluns. Les eleccions anticipades a finals d'aquest novembre són una opció, però també n'hi ha d'altres. Hi ha pressió dins el PSOE mateix per tal que es procedeixi aquesta convocatòria, però en paral·lel el que tothom diu a les files socialistes és que Sánchez és qui té l'última paraula i s'ha de respectar. Avui una enquesta a eldiario.es dona una majoria absoluta a PP i Vox a molta distància de l'esquerra. Dreta i ultradreta sumarien més del 52% dels vots.
1: Des del PP, mentrestant, pressionen perquè Sánchez les convoqui demà mateix. El secretari general del partit, Miguel Tellado, recomana al president espanyol que les avanci com més aviat millor.
3: Además, Pedro, si no convocas ya, se te va a hacer muy largo. Cuanto más tarde pongas las urnas, peor tirá. Por lo tanto, mejor noviembre que diciembre, marzo o julio. Haznos caso, ya lo verás.
1: Tellado assegura que el PP ja ho té tot a punt i que la ciutadania espanyola està esperant l'avançament electoral. Mentrestant, a Ceuta, desenes de migrants que fa més de dos mesos que són allà estan tornant avui cap al Marroc. La policia ha precipitat el desallotjament de la platja del Tarajà a la primera hora del matí i els ha ofert filiar-se a la llista d'irregulars, iniciar tràmits o marxar. En aquesta platja és on encara hi quedaven centenars de migrants que no han anat a cap centre d'ajuda. Ara mateix hi ha 6.000 places d'acollida temporal a la ciutat. I un apunt més per arribar a dos quarts de tres de la crònica internacional. Al Brasil ja han obert els col·legis electorals per escollir el nou president del país en un clima totalment polaritzat. Uns 159 milions de brasilers estan cridats a les urnes en unes eleccions que poden marcar el rumb polític del país i també de l'Amèrica Llatina. Tots els sondejos apunten a una segona volta entre l'actual president Lula da Silva, que busca la reelecció, i el senador Flávio Bolsonaro, fill de l'expresident Jair Bolsonaro. Corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
5: Bon dia. Fa poc més d'una hora que els col·legis electorals han obert les portes a tot el país. Lula, que a finals de mes farà 81 anys, parteix com a favorit a les enquestes, liderant el Partit dels Treballadors, però Flávio Bolsonaro, del Partit Liberal, es manté a poca distància. A més del president i vicepresident, també s'escullen els 27 governadors, tota la Càmera de Diputats i dues terceres parts del Senat. Els col·legis electorals tanquen les portes a les 10 de la nit, hora catalana, i es preveu que abans de la mitjanit ja es coneguin els resultats. Si s'hagués d'anar a una segona volta, com tot indica, serà el proper 25 d'octubre.
6: 14-15.
24: Ho canvies tot. Canvies la vida del Pablo, que pot estudiar el que li agrada. Canvies la relació del Carlos i la Marta, que amb la nova línia d'autobús es veuen molt més. I que el Marcos accedeixi a la feina per les rampes sense problemes. O canvies els matins de la Paz, que rep ajuda i no els passa sola. El seu tot canvia, el de tothom. Quan contribueixes amb els teus impostos, la societat avança. Amb els teus impostos ho canvies tot. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
25: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
6: RAC 1. Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
26: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
6: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
27: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
6: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
27: a Android Auto
6: i a Apple CarPlay.
27: Tots els podcasts de RAC1.
6: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
27: Noves funcionalitats premium.
6: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
27: Fàcil, intuïtiva i renovable.

0: Van jugar al Sabadell-Andorra de segona divisió, que finalment es disputarà aquest vespre a les 9, per tant coincidirà amb el Girona-Mallorca. També es va suspendre el Sant Andreu Antequera de Primera Federació, jugarà avui a 6:15 de la tarda, o a la Lliga CB es va ajornar el partit entre el Joventut i l'Andorra fins d'aquí a 10 dies. A més, aquest matí s'ha confirmat la suspensió del duel entre el Prat i el Sant Rafel, corresponent a la Copa del Rei de Futbol. Aquesta tarda havien de jugar el Sagnier al partit de tornada, però el conjunt balear no ha pogut viatjar. Recordem que el clàssic femení, el Barça-Madrid, es juga aquesta tarda finalment a les 7. S'han endarrerit un parell d'hores per garantir que el Camp Nou estigui en plenes condicions operatives i de seguretat, així com per facilitar els desplaçaments dels aficionats i l'accés al recinte. També s'ha endarrerit una hora el partit del Fiat Girona a la pista del Baskonia. Ha passat de les 6 a les 7 de la tarda. Els gironins no van poder volar ahir a la tarda al País Basc. Van iniciar el desplaçament per carretera i han dormit a Saragossa sense les maletes que ja havien facturat. I el temporal també ha fet la guitza al Barça de Futbol Sala, que havia de jugar aquest migdia a la pista del Noia Gallec i ahir no va poder agafar el vol cap a Galícia. Finalment, el partit que el jutge de competició havia programat per aquest vespre ha quedat ajornat. De seguida fem la prèvia esportiva d'un diumenge marcat clarament pel temporal i que ja ens ha deixat la victòria Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP. Quim Salvador, hola, bon dia.
1: Bon dia, Albert. Sí, avui el cerverí no ha pogut superar Jorge Martín, que arrencava des de la pole al primer revolt, com havia fet ahir a l'esprint, però sí que ho ha fet després de perseguir-ho durant mitja cursa a l'onzena volta, just abans de l'Equador. Després ja s'ha escapat cap a la bandera a quadres per sumar la que és la sisena victòria i cinquè doblet d'esprint i cursa de l'any per situar-se només 2 punts del liderat del madrileny d'Aprilia, que ha acabat segon. Marco Bezzecchi que ha completat el podi i és també tercer al Mundial a 49 punts de Martín i a 47 del guanyador d'avui, Marc Márquez. Amb Maverick Viñales ha acabat 14è i ha sumat 2 punts en el seu gran premi de retorn a la competició i Alex Rins ha arribat 16è. Àlex Márquez ha caigut.
0: Doncs s'ajusta al Mundial, només 2 punts de diferència entre el líder i Marc Márquez. Després escoltem les declaracions del pilot de Cervera. També s'ha disputat aquest matí, tot i que la pluja n'ha endarrerit l'inici, el Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 amb victòria de Max Verstappen, el primer triomf del pilot de Red Bull aquesta temporada. Hola, Álvaro de Má, bon dia.
2: Hola, Albert. Què tal? Bon dia. Sí, Max Verstappen ha estat el gran protagonista d'un gran premi de Bahrain atípic, una cursa que s'havia d'haver disputat al circuit de Shahir a principis d'aquesta temporada i que s'ha acabat corrent aquest matí al circuit de Sepang, a Malàsia, per culpa de la guerra a l'Orient Mitjà. Ha estat un gran premi atípic i també caòtic. El diluvi ha fet acte de presència, la cursa ha començat amb retard i Max Verstappen, que sortia des de la pole position, s'ha vist superat pels dos pilots de Mercedes, però avui el de Red Bull ha tingut més ritme que tots els seus rivals i al final ha acabat aconseguint la victòria, la primera del curs, per davant d'Antonelli, que ha estat segon, i de Lewis Hamilton, que ha completat el podi en la tercera posició. George Russell s'ha vist obligat a abandonar a poques voltes del final per culpa de problemes mecànics. Amb aquests resultats, Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat, suma 84 punts més que Russell, 106 més que Hamilton, quan queden 7 grans premis i un sprint, 183 punts en joc per acabar la temporada. Alonso, 8è, ha puntuat. Carlos Sainz no ha pogut passar de 17a posició després d'un toc amb l'Audi de Bortoleto. El proper gran premi diumenge que ve, gran premi de Singapur.
0: Doncs Verstappen i Marc Márquez, protagonistes d'aquest matí de diumenge. En futbol, aquesta hora està jugant i estem pendents de l'Europa, partit de Primera Federació al camp de l'Osca, Jaume Molló.
3: El minut 19. Minut 19 de la primera part, Osca 0, Europa 0. De moment, amb més domini dels locals a l'Alcorà, d'una Europa que, recordo, es presenta tercer per la cua, 4 punts a un de la salvació. Això sí, ve de guanyar el primer partit de la temporada, l'estrena del nou tècnic, Luis Blanco, que recordo, en l'estrena contra el Rayo Majadahonda va aconseguir guanyar in extremis en el temps afegit de la segona part. De moment, empat a 0.
0: En aquest grup 2 de Primera Federació ja ha jugat aquest migdia el Nàstic de Tarragona i ha perdut.
3: Sí, 2 a 0 el camp del Múrcia. L'equip grana queda 13è provisionalment, 7 punts a 4 del play-off descens, a 3 del descens. Ha rebut el primer gol al minut 13 i el segon quan estava buscant l'empat al minut 81. Entre l'1 a 0 i el 2 a 0, imatge prou bona dels de Xisco Campos amb alguna oportunitat de gol per l'empat que malauradament no ha arribat. Compte que és la tercera derrota seguida dels tarragonins.
0: I a la Lliga ACB de bàsquet, l'Ilerna Lleida ha jugat aquest migdia el primer partit de la temporada al Barris Nord, Dani Aguilar.
4: Era dia de celebració, el 25è any

0: del Barris Nord, però ha acabat sense celebració, perquè ha perdut el Lilern a Lleida 81-94 contra el San Pablo Burgos. Perdia de 4 quan faltava 1 minut i 10 segons. Ha acabat perdent de 13, ha encaixat 13 punts i n'ha notat només 4 en aquests últims minuts. Un tram final realment desastrós de l'equip de Gerard Encuentra. Ha guanyat també el Corunya de Carles Marco en el duel català a les banquetes amb Jaume Ponsarnau, 104-101 a la pròrroga, després d'arribar a una pròrroga de manera era, diguem-ne, absolutament surrealista per un tir lliure anotat de Jorgensen, del jugador de Corunya, que mai l'hauria d'haver anotat, però en qualsevol cas acaba guanyant l'equip gallec entrenat pel català Carles Marco. I ara mateix, al multiusos Fonte Dosar, tenim a la pròrroga el Real Madrid-Obradoiro, Obradoiro-Real Madrid, un triple de Childress en els instants finals, ha situat l'empat. Arrenca ara mateix la pròrroga de l'equip de Pedro Martínez, evidentment en cas de derrota, no sé si saltarien ja les armes, però tenint en compte com han començat l'Eurolliga i que va guanyar ja patint davant l'Unicaja, seria una notícia realment dolenta per l'equip.
1: Sí, el Madrid ha guanyat la Supercopa d'Europa, però des de llavors, 3 derrotes a l'Eurolliga, patint, com deia el Dani, contra Unicaja a casa, i ara la pròrroga contra l'Obradoiro, que en principi és un rival que no jugarà play-off aquesta temporada. 5 minuts i mig i arribem a 3 quarts de 3. Recordeu que la cursa de RAC1 es corre a Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres pels jocs més emblemàtics de la ciutat i passeu un dia d'esport i ràdio amb les cares conegudes de RAC1. Trobareu tota la informació i les inscripcions obertes a lacursadarac1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: A RAC1, 14-15.
1: El Camp Nou es prepara per acollir aquesta tarda el Barça-Madrid femení. Per raons de seguretat s'ha endarrerit un parell d'hores l'inici del partit, un mal anomenat clàssic que, en cas de victòria blaugrana, pot obrir ja un forat de 5 punts entre els dos equips. Clara Rodergas, bon dia.
3: Bon dia. Sembla mentida que això es pugui dir un 4 d'octubre i més aquest any que el partit arriba més d'hora del que és habitual, però és la realitat. Si el Barça guanya, farà un pas gran en el camí cap al títol de Lliga, perquè les blaugrana difícilment perden punts durant la temporada, i si algú li pot fer una mica de pessigolles és el Madrid, tot i que fins ara no ho ha aconseguit. A les 7 de la tarda i no a les 5 com estava previst, Barça-Madrid. El club blaugrana va demanar ahir endarrerir el duel 2 hores per tal de garantir la seguretat dels aficionats i també facilitar la mobilitat de tots ells, tenint en compte que ahir l'alerta pel temporal era fins a les 2 del migdia, només 3 hores abans del partit. La Lliga ho va acceptar i la confirmació va arribar poc abans de les 8 del vespre, quan el Madrid ja estava viatjant cap a Barcelona. Un clàssic és un clàssic. Pere Romeu avisa.
4: Cada partit que juguem contra el Real Madrid sortim al 100% sabent que serà un partit ultracompetit. Tenen un gran equip, tenen unes grans jugadores, és un equip que els últims anys ha crescut, no ho està demostrant només a la Lliga Espanyola, també ho està demostrant a Europa fent grans partits. Llavors, demà serà un partit ultra-ultracompetitiu i, com tu bé dius, l'equip és molt conscient que ha de fer les coses perfectes per enfrontar-se i fer les coses i treure bon resultat i un bon rendiment contra el Real Madrid, i això és la mentalitat i l'actitud d'aquest equip, i demà així serà.
3: El tècnic té les baixes de Vicky, Kika i Alexandre, i torna a la llista Maisa, que la Champions no pot jugar perquè no té 16 anys. Pel que fa al Madrid, Pau, que s'ha de recuperar l'Evels, baixa contra el Manchester City entre setmana i només té l'absència de Toletti per lesió. L'equip blanc ve d'empatar a Europa contra el campió anglès i que s'ha de destacar com responen les seves jugadores en partits grans.
5: Al grupo le sirve mucho, ¿no? Este tipo de partidos como contra el City, como contra el París, ahora contra el Barça, para ellas reencontrarse con esas buenas sensaciones, ver de lo que son capaces ante un escenario tan grande como son estos tres equipos. Y bueno, la verdad es que estamos contentas porque yo creo que el equipo responde muy bien ante diferentes escenarios, ante diferentes contextos, y lo único que tenemos que hacer es darle continuidad este domingo.
3: La davantera sueca Felicia Schroeder, 19 anys, fitxatge més car de la història del club, és el gran i del Madrid, 8 gols i 2 assistències en 7 partits oficials. El d'avui és el 26è clàssic de la història, tot just el dia en què es compleixen 6 anys del primer, va ser un 4 d'octubre del 2020. Avui xilarà la murciana Maria Planas, primer clàssic per ella, ha dirigit el Barça en 8 ocasions, 7 victòries i un empat, i el Madrid 13 partits, tots guanyats. Més de 45.000 entrades venudes, veurem amb el temporal que hem tingut si això afecta d'alguna manera.
1: I no ens en podem esperar?
3: Tenint en compte les baixes i el que ha fet Pere Romeu últimament i el poc ritme de jugadores com Aitana, apostem per Cat a la porteria. Laia, Aixa, Paredes, Van Asten i Brooks en defensa, Patri, Serra Jordi i Pina al mig del camp i al davant, Graham, Pallor i Kerolin.
1: A partir de les 7, amb la narració de la Clara Rodergues i els comentaris del Pere Aragai i la Soraya Chaui.

0: No hi ha primera divisió masculina, sí jornada a segona. De fet, en joc des de les dues un partit. Victòria local, a punt d'arribar al descans, Reial Societat B 2, Granada 0. Aquest vespre, a la mateixa hora, a les 9, juguen el Sabadell i el Girona com a locals. A la nova Creu Alta s'ha de disputar el Sabadell-Andorra, suspès ahir per culpa del temporal. Hola, Pau Bonastre, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, confirmat aquest matí de manera oficial que el duel és a les 9 del vespre, tot i que ahir a la tarda vespre tothom ja ho donava per fet. La Lliga, de fet, ho havia comunicat internament als dos clubs, però s'esperava a fer-ho oficialment un canvi en la previsió meteorològica, és a dir, que no es volien enganxar els dits una altra vegada. Però, com diem, ahir tots els equips ja van anar a dormir sabent que avui jugarien al partit, també l'Andorra, que de fet, s'ha quedat a dormir a Sabadell. El Club Arlequinat ha confirmat que totes les entrades d'ahir seran vàlides per al partit d'avui. També gestionarà manualment tots els casos derivats del seient lliure, així com la devolució d'entrades per qui comuniqui que no hi podrà assistir. El Sabadell, que busca el 4 de 4 a la nova Creu Alta, fins ara ple de victòries i amb una versió molt convincent de l'equip arlequinat davant de la seva afició. L'equip de Ferran Costa, que és setè, amb 12 punts, a un del Mallorca, que és qui tanca en aquests moments la zona de play-off. Al davant hi haurà l'Andorra, que entrena Carles Manso, exassistent de Ferran Costa, de fet, justament el conjunt andorrà, els tricolors que van tornar a guanyar la setmana passada al camp del Granada després d'encadenar 5 derrotes seguides. La principal amenaça andorrana és Jordi Cano, que fins ara ha anotat 4 gols.
0: I a la mateixa hora, uns 100 quilòmetres al nord-est, jugarà a Montilivi un dels partits de la jornada. Girona-Mallorca, és a dir, 5è contra 6è. Hola, Miquel Agut, bon dia.
2: Bon dia, Albert Ferran Ferrés. El partit, si no hi ha cap fenomen meteorològic que ho impedeix, es jugarà, perquè el Mallorca ja és a Girona. L'estadi i la gespa de Montilivi ens diuen que estan bé i el gironès no forma part de les comarques amb restriccions de mobilitat, tot i que la previsió indica la possibilitat de pluja a les 9 del vespre, hora del partit, pel que sembla acabarà jugant-se aquest duel entre dos equips amb 13 punts igualats a la part alta de la classificació, però amb el Girona per sobre, perquè de moment té millor diferència de gols i ha marcat més gols que no pas el Mallorca. També un partit marcat per la meteorologia i les baixes. Recupera el Girona Fran Beltran, Brian Hill, Krapinsov, Las i Pichur. Mateu Morey serà la convocatòria perquè el club pagarà una mínima clàusula de penalització en el cas que el mallorquí tingui minuts contra el seu exequip, però no hi seran els lesionats Justin i Estuani ni els internacionals Junior, Esprilla i Benat. Al davant del Girona avui a Montilivi, un rival que era primera també la temporada passada, Quique Álvarez, destaca el potencial del Mallorca.
3: És un rival que igual no necessita tant per marcar, que té un, igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència.
2: Les seleccions i les lesions també afecten l'equip mallorquí, que no tindrà avui ni Valiant, ni Morlanes, ni Antonio Roca, ni Lubumbo. Després de perdre contra l'Almeria i abans de jugar a casa contra les Palmes, dos hipotètics candidats més a l'ascens, diu Luis García, el tècnic dels mallorquins, que ell només mira partit a partit.
4: Con respecto a, bueno, a eso que dices del Tourmalet, tengo miopía y no veo lejos. De lejos veo mal. Solo me gusta ver lo cercano, me gusta ver lo que tenemos dentro de dos días, enfocarnos en eso porque no sirve de nada en esta categoría ni en ninguna mirar más lejos.
2: A les 9 a Montilivi, aquest Girona-Mallorca amb arbitratge d'Eder Mallo Fernández i amb Figueroa Vázquez al VAR.
0: Els equips de la part alta de moment no fallen en aquesta jornada. Ahir l'Eibar va guanyar 1-3 al camp de l'Albacete i se situa líder de forma provisional, i l'Almeria, que és tercer, va superar 2-1 al Burgos. Aquesta tarda el Castelló podria recuperar la primera posició si guanya a casa el penúltim, el Ceuta. Mentrestant, a Primera Federació tenim en joc el partit de l'Europa i amb novetats, Molló.
5: Sí, està perdent l'Europa. Gol de Luis Mirredondo per l'Osca. Osca 1, Europa 0, minut 30 de la primera part. Nil Ruiz, el porter de l'Europa, estava sent protagonista amb bones intervencions, però ha rebut una passada d'un company, s'ha adormit i li ha acabat prenent la pilota de manera, vaja, bastant trista al jugador de l'Osca, Luis Mirredondo, que està aquí a marcat. Osca 1, Europa 0.
0: Llàstima, perquè feia dos minuts, havia fet l'aturada del partit, però aquí s'ha adormit, i l'Europa perd a la mitja hora, a Osca 1, Europa 0. Aquesta tarda, com us heu explicat, a 6:15 juga el Sant Andreu a casa contra l'Antequera, el partit ajornat ahir per les restriccions de mobilitat. Cap de setmana esportiu, també marcat pels partits de seleccions, amb una nova victòria de la selecció espanyola 3-1 contra la República Txeca, amb els gols de Lamine Yamal i de Rodri. De moment, 3 partits, 3 victòries pel conjunt de La Fuente, que vol rematar la feina dimarts a Croàcia. Camí ja d'Split, Damià López, bon dia.
6: Bon dia, Albert. Després de la victòria d'ahir 3-1 contra la República Txeca, Espanya s'ha entrenat aquest matí a Porta Arrancada a Les Roces i demà dilluns viatjarà a Split per enfrontar-se a Croàcia en l'últim dels 4 partits d'aquesta data FIFA de Nations League. Per ara es manté la convocatòria de 24 futbolistes sense Fabián Ruiz, que ahir va abandonar la concentració per assistir al naixement del seu primer fill. Amb 6 del Barça, dels quals ahir a Oviedo van participar 5 en el partit, només va descansar Cubarsí, la resta tots titulars excepte Fermín. Lamine Yamal va jugar els 45 primers minuts, en va tenir prou en mitja part per posar en peus al Carlos Tartiere, gol als 5 minuts i accions de geni. El seu seleccionador, Luis de la Fuente, tenia aquestes paraules d'elogi pel seu crac.
7: No deja de sorprendernos, yo creo que a todos, es que tiene tanto talento, tanta calidad, que el mejor Lamine queda muchísimo por ver todavía. Tiene mucho que ofrecer porque tiene tanta clase, tanto talento, tantas posibilidades. Lo que pasa es que está creciendo pasos agigantados. Y con el rendimiento que está haciendo la selección cada día más a nivel internacional, ya es un referente para nuestra selección, un futbolista de mucho peso específico, y lo celebramos que sea así. Estamos muy contentos con su rendimiento y lo celebramos además mucho.
6: A De La Fuente se li va entendre tot quan li van preguntar si definitivament considera Lamine el millor jugador del món i mereix la pilota d'or.
7: Si fuera el único futbolista español que está entre los nominados para el Balón de Oro, te diría que sí, que es el mejor futbolista del mundo. Y en su demarcación, pues es que lo hace todo bien. Creo que si no es el mejor por competencia con otros españoles, es uno de los mejores seguro, pero está en camino de convertirse en un jugador de leyenda.
6: Precisament de la pilota d'or en va parlar Fran García, que hi va jugar per la lesió de Grimaldo i la rotació de Cucurella. El lateral del Betis considera un gran jugador a Lamine, però no li donaria el trofeu al davanter del Barça.
8: Si tuviera que decidir, elegiría a Fabi. Por el último año que ha hecho en el PSG, también en el Mundial, siendo importante tanto en su club como aquí en la selección. Aunque no sea un jugador tan llamativo como Lamine, al final es también diferencial por ese tipo de espectáculo que tú comentabas anteriormente. Pero bueno, si evaluamos el conjunto, creo que Fabi también tiene que estar entre uno de los candidatos, al igual que Rodri, Lamine, cualquiera de los que saques del equipo, creo que es importante.
6: I finalment va debutar Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol. Va disputar tot el partit. Li va faltar poder associar-se més amb els migcampistes, però va fer bona feina sense pilota. Roberto, feliç pel debut i per haver-ho pogut gaudir.
9: Es mi primera vez, yo quería disfrutar de todo el grupo. Si no se jugaba, pues hacer uno más, animar al equipo, y hoy se ha dado y muy contento.
6: Espanya, amb 9 punts en 3 partits, jugarà dimarts contra una Croàcia en convulsió. El 0-7 d'ahir davant d'Anglaterra és històric, una humiliació sense precedents, i s'espera un ambient calent dimarts dirigit als espanyols, però també contra els propis croats. De La Fuente, que ahir va fer jugar uns quants suplents, no es reservarà massa futbolistes perquè vol assegurar la primera posició del grup. Cubarsí, Dani Olmo i un altre cop Lamine Yamal apunten a jugar d'inici dimarts a l'estadi Pol Llull d'Split.
0: També ahir, protagonisme blaugrana, Molló en la golejada històrica d'Anglaterra 0-7 a Croàcia.
5: Sí, Anthony Gordon, un gol i una assistència en aquest partit en què els 7 gols els va encaixar justament també el porter blaugrana Livakovic. El bàndol anglès, paper destacat amb Harry Kane, un doplet i una passada de gol, i el madridista Bellingham amb un gol i 3 assistències. D'ahir també destaco el Suïssa 2 a Eslovènia 1, el perico Derkusic va ser substituït al descans, tenia targeta groga, i l'amistosa Argentina 7, Burkina Faso 0, es veia venir perquè el rival dels argentins va arribar amb menys de 6 hores d'antelació al partit. Avui a 9:15, quart i últim partit de l'aturada pels Països Baixos, que entrena Xavi Hernández contra Sèrbia, Eindhoven, i també Grècia, Alemanya. En aquest grup, Grècia 7 punts, Països Baixos 5, Alemanya 4, Sèrbia no ha puntuat. I a la Lliga de les Nacions, a l'altre grup que juga avui, Portugal-Noruega, a Dodragao, a Porto, serà el primer partit del país des de l'afer Cristiano Ronaldo, que per cert ja ha aterrat a Aràbia. Per tant, ho veurà des de la distància. En aquest grup, Gales-Dinamarca. Recordo, Portugal 9 punts, Dinamarca, Gales i Noruega 3.
0: 7 minuts arribem a les 3 de la tarda, pendents del partit del Madrid, que a la pròrroga està encarrilant a la pista de l'Obradoiro, Dani.
5: Espera't que vol el triple d'Obradoiro, no hi anirà, mana de 3, a l'equip blanc, 105 a 108, falta, anirà la línia de tir lliure al Madrid de Pedro Martínez, que ha estat contra les cordes, que en cas de notar aquests dos tirs lliures a 21.6 per al final de la pròrroga, tindrà ja pràcticament a la butxaca aquesta victòria suadíssima, recordo, i com dèiem abans, després de guanyar patina la primera jornada per de perdre els tres primers partits de l'Eurolliga.
0: Doncs dos partits de CB patin, però en principi, si no canvia molt l'escenari aquests últims segons, els podrà tirar endavant. De la derrota del Lleida a casa contra el Burgos, què se n'ha dit a la sala de premsa, Dani?
5: Contundent Gerard Encuentra, recordo, 77-81 a manca d'un minut per al final del partit, 81-94 al final de l'enfrontament. Acaba de dir això Gerard Encuentra.
10: I després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència que sabem que els averaixos són molt importants i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
0: No, realment, els últims... sobretot, hi ha hagut 20 segons
5: sí.
0: horrorosos. Sí, sí. Tres pèrdues incomprensibles.
5: Totalment.
0: Sí, com sigui, derrota d'aquest migdia de l'Hivern a Lleida. Aquesta tarda es tanca la jornada amb els dos catalans que resten per jugar.
5: A les 7 coincidint tots dos com a conseqüència, com explicaves abans dels aiguats, després que, recordo, ahir s'ajornés el partit del Joventut. El temporal també ha afectat el pla de viatge del Fiat Girona. Tenia previst jugar a les 6 a la pista del Baskonia. Ahir no va poder volar. Ha viatjat per carretera fent nit a Saragossa. Ha demanat endarrerir el partit fins les 8, però l'ACB finalment li ha acceptat una hora més, per tant jugarà a les 7, com ho farà també el Barça, que acaba la llarguíssima setmana a Múrcia després de Dubai i Istanbul. Avui partit contra l'UCAM de Situ Alonso, que recordo va perdre la setmana passada precisament a Fontajau, a Girona.
0: I ahir, Dani, derrota també dura del Quinsanàs Manresa.
5: 95-101 contra el Breogán de Lugo, però és un resultat enganyós al final, tenint en compte que, atenció, el tercer quart va encaixar vora 40 punts, si era contundent Gerard Encuentra, escolta Diego Campo.
11: No podemos jugar el tercer cuarto tal cual está el partido y que nos metan 38 puntos. No puede ser. Y yo os digo, es difícil encontrar, buscaré jugadas en las que defendamos al nivel que demanda la Liga CB. Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto y viene aquí y ve esta mierda, pues que se desanime.
5: No, estava content. Evidentment, no. Diego Campo ha arrencat en dues derrotes la temporada a Europa i dues a la CB, una a Europa i dues a la CB. Ahir també va arrencar la Lliga Femenina, doble derrota catalana. Albert va perdre el Cadí a la pista d'Avenida 73-57, però sobretot va caure l'Espart Girona davant de l'Estudiantes d'Isaac Fernández a Magariños, a Madrid, 82-79, amb un triple de les madrilenyes des de pista pròpia per acabar guanyant el partit sobre la botzina.
0: Una de les cistelles de la temporada.
5: Segur.
0: A la primera jornada. Per cert, el Madrid guanyarà 107-112, un segon i té temps tirs lliures, per tant, sumarà la segona victòria l'equip blanc. I encara tenim temps per escoltar protagonistes del Gran Premi del Japó de MotoGP. Per tant, aquí amb Salvador hem de sentir el guanyador, Marc Márquez.
12: Sí, senyor, que ha explicat així a DAZN la seva pel·lícula de cursa.
13: En Motegi es difícil ir detrás. Cuando tienes el rebufo en las frenadas es mucho más difícil sacar el tiempo. Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices, pero intentando gestionar el riesgo de caída.
12: I també la gran anècdota del dia, Albert, abans de la cursa de MotoGP, de fet, entre el warm-up i l'inici de la cursa de Moto3, s'ha organitzat una cursa de karts en què havien de participar els pilots de MotoGP. Doncs bé, Marc Márquez ha decidit que a ell no li anava bé i ja ha enviat el seu amic i assistent José Luis Martínez, això sí, vestit de Ducati, i amb el casc sempre posat. Al final els han enxampat.
13: Entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con cars y dando vueltas. Para el warm-up he dicho yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho, molaría que se haga un doble. Y digo, ¿a que no? Y dice, aguántame el cubata. Pero lo han pillado. Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera.
12: Qüestió de prioritats. Evidentment, l'estat físic de Marc Márquez fa que no pugui atendre a vegades tots els compromisos i s'hagi de centrar, evidentment, en el rendiment a la cursa. Ho ha fet perfecte avui, ha guanyat i va fer doblet ahir. Està a 2 punts de liderat de Martín. A Moto3 ha guanyat David Almansa per davant de Máximo Quiles. Quiles encara no és campió, però en tindrà prou acabant precisament per davant d'Almansa la setmana que ve a Indonèsia per celebrar el títol. I a Moto2, victòria d'Izan Guevara amb Toni Arbolino segon i Philip Salais tercer. Manu González, el líder, només ha pogut ser 22è després d'un problema a la sortida, ha hagut d'arrencar des del pit lane. El Mundial s'estreny. González encara va primer, però Guevara s'acosta només 10 punts i mig a la classificació general.
0: En tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per a les semifinals del torneig de Tòquio després de la retirada del seu rival, el canadenc Shapovalov, al segon set, quan el murcià havia guanyat ja el primer parcial 7-6. Ara Alcaraz s'enfrontarà al balear Jaume Munar, que ha superat el francès Jaquet en 2 sets. En ciclisme, en marxa aquesta hora la prova en ruta del Campionat d'Europa masculí sense Pogacar. Els principals favorits són Evenepoel, Pedersen o Primo Roglic. Ahir la neerlandesa Demi Vollering va guanyar la prova femenina. A la divisió honor de rugby, ha jugat la Santboiana i ha perdut per la mínima la Vila 36, Santboiana 35. I avui arrenca el Mundial Femení d'Hockey Patins al Paraguai. La selecció espanyola, amb majoria de jugadores catalanes, debuta aquesta nit contra França. Com deixem, Molló, el partit de l'Europa?
5: El 43 de la primera part, millorant l'equip graciang, però continua perdent. Osca 1, Europa 0.
14: Les 3 en punt, recopilem la informació aquí al 14-15. Els forts aiguats que han escombrat bona part de Catalunya aquest cap de setmana ja gairebé han sortit de casa nostra. Però, tot i així, el president Salvador Illa demana que ningú abaixi la guàrdia i es vagi encara amb molta precaució.
15: Demano que es mantingui la prudència, que no s'abaixi la guàrdia, que és una magnífica tarda per en aquestes zones del prelitoral i litoral del nord de Catalunya i concretament de l'Alt Baix Empordà per estar-se a casa, per fer vida sedentària, per no sortir si és imprescindible, i a la resta del territori català doncs, per anar a recuperar la normalitat progressivament.
14: Ara mateix hi ha llibertat de moviment a gairebé tot Catalunya i només està restringida la mobilitat a l'Alt i Baix Empordà fins a les 9 del vespre. La idea és que a poc es vagi restablint aquesta normalitat a tots els municipis que han quedat afectats per les pluges torrencials. De moment, el balanç de tot aquest episodi és de 2 morts i un desaparegut. Pel que fa als avisos de perill de desbordament, als rius, el Ridaura, la Garrotxa, ha moderat clarament la seva crescuda i ja se situa per sota dels 25 metres cúbics per segon a Santa Cristina d'Aro. Això després que hagi arribat a un pic de més de 300 metres cúbics. El Daró sí que manté un cabal elevat amb 108 metres cúbics a la Bisbal d'Empordà. Protecció Civil ha demanat a la ciutadania que no s'apropi a la zona dels rius. Pel que fa al Besòs, també ha baixat el seu cabal de 900 metres cúbics a 100 a aquesta hora. Malgrat que les conseqüències del temporal comencen a aturar-se, els bombers continuen treballant amb intensitat. A l'última hora han atès 109 avisos i ja en són més de 2.000 des de l'inici de l'episodi del temporal. Pel que fa a la previsió de temps, a la tarda poden haver-hi alguns ruixats, però sobretot hem d'estar pendents, Abel, del que pugui passar les últimes hores del dia.
16: Sí, de moment continua plovent amb una certa insistència, però ja de manera pausada, sobretot a l'Alt i al Baix Empordà, les pluges més intenses damunt del mar i no han de tocar terra, però sí que es pot crear al llarg de la tarda una situació de ruixats irregulars, alguns pot ser una mica forts, però bé, una situació típica de xàfecs de tarda de manera dispersa en punts del Pirineu, del Prepirineu, de les comarques de Girona, entre el Vallès, Maresme, Barcelona, es pot aparèixer algun xàfec, però en cap cas aiguats. Això sí, de cara a últimes hores del dia, 9-10 de la nit, fins les 2-3 de la propera matinada, sí que podem tenir xàfecs de nou una mica intensos, alguns aiguats fins i tot a les comarques de Girona, sobretot pel que sembla entre l'Alt del Baix Empordà, sud de la Selva, Selva Marítima, marítima i sud del Gironès, però gran part de la tarda, malgrat aquests xàfecs i la pluja que encara cau, com dèiem, sobretot a l'Empordà, la situació molt més tranquil·la. Tot i així, com dèiem, els rius encara acaben carregats, però com a mínim no hi ha més aportació d'aigua del cel.
14: I pel que fa a la mobilitat, els trens de Rodalies ja tornen a circular després dels aiguats. El servei es va restablint de manera progressiva i alhora es continuen fent marxes blanques, és a dir, en alguns trams passen trens sense passatgers per comprovar que no hi hagin obstacles a les vies. Des de l'estació de Sants, Josep Moragues.
17: Sí, Rodalies està restablint poc a poc el seu servei i actualment ara ha reprès la circulació a la R2 Sud i també a tots els serveis regionals del Sud, i les línies RL3 i RL4 continuen funcionant amb normalitat perquè no li han afectat aquest temporal. Mentrestant, però, segueixen aquestes marxes blanques, aquests viatges de trens sense passatgers per analitzar com ha quedat tota la línia ferroviària després d'aquestes fortes pluges. I pel que fa a l'alta velocitat, ja no hi ha aquestes aglomeracions que teníem durant el matí i la cosa s'ha anat normalitzant. Els trens van sortint d'alta velocitat amb més menys demora, però ja no hi ha aquelles escenes de caos que hem viscut durant el matí.
14: Gràcies, Josep. I el Camp Nou es prepara per acollir el Barça-Madrid femení, que s'ha endarrerit, Albert, dues hores, precisament pels aiguats.
0: Sí, arrencarà a les 7 de la tarda, en directe a RAC1, per garantir que l'estadi estigui en plenes condicions operatives i de seguretat. S'han venut unes 45.000 entrades. Més tard, a les 9, serà el torn dels dos equips catalans de la segona divisió, en aquest cas masculina, Girona-Mallorca i Sabadell-Andorra. Aquest és el partit que no es va poder disputar ahir. En un diumenge que ja ens ha deixat la victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP, el triomf de Max Verstappen al Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1 i la derrota de l'Ilerna Lleida a la Lliga CB a casa contra el Burgos.
14: Ara mateix són les 3 i gairebé 5 minuts. Tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i esports amb la Laia Biurrun al control tècnic. A partir d'ara continuem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
0: A les 4 el Superesports, a les 11 el Tu diràs.
14: I nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
18: Reconcentrat.
19: Un moment, sisplau, que tinc en línia, i vull agrair-li molt aquestes hores de la matinada. Tenim en línia a Mariano Barrientos, que és paleoclimatòleg, expert en riscos climàtics i crisis ambientals. Professor Barrientos, moltes gràcies i perdoni l'atracament a les 2:09 de la matinada. Bona nit.
20: Oh, bona nit, un plaer.
19: Molt bé. Està seguint, suposo, el que està passant en aquests moments a Catalunya, no?
20: Sí, esclar. La meva idea era només aquests fenòmens i episodis poder-los estudiar a través de llibres i tal, però no haver-los de viure en el present, però sí, ens ha tocat aquesta generació, que hi farem.
19: Des d'un punt de vista... Vostè hi veu risc de mini-huracà o no, ara?
20: No, això és un tema de conceptes. Afortunadament, un dels aspectes als que podem estar tranquils és que aquest episodi concret en cap moment, en cap cas, formaria un petit huracà mediterrani com podria ser la seva definició convencional, perquè no hi ha unes baixes pressions ni hi ha un cicló establert, com va ser el cas del 2003, del cicló Daniel. Allò sí que es va convertir en un huracà mediterrani, en un medicà, i va generar l'episodi que va generar i van acabar morint 11.000 persones. Perquè així que ho va ser. Però en aquest cas no. En aquest cas és un fenomen dels que tradicionalment a Catalunya se'n coneixen moltíssims casos, perquè és una llevantada molt forta, però és una llevantada. Res més que això. Ja han de fer pressions altes. O sigui, no compleix com perquè s'arribi a produir un petit huracà mediterrani. Ara, això sí, la situació sí que és problemàtica i per això les autoritats han respost amb aquesta prevenció perquè la població pogués estar preparada, previnguda i evitar danys innecessaris, sobretot danys personals. Sí que el que crida més l'atenció és el tenir la temperatura de l'aigua del mar en aquests nivells rècord absolut de temperatura tan alta, la possibilitat de que fos un sistema convectiu que es anés alimentant de forma molt ràpida i amb molta força i arribés a crear fins i tot una certa vorticitat. Aquesta vorticitat, aquesta capacitat de girar sobre si mateix el fa perillós perquè llavors en una àrea determinada pot quedar estacionari durant moltes hores, no dic ja que pogués estar dies, un, dos, tres dies seguits en una mateixa zona, alimentant-se amb els mateixos vents de llevant, no moure's d'un lloc, que a més això el relleu ho facilita, i que llavors es produís una precipitació en una àrea sempre la mateixa durant tantes hores que els sistemes fluvials i les infraestructures no aguantessin. Uh-huh. Aquesta vorticitat, aquest efecte de que en superfície dona la sensació que gira sobre si mateix, això pot haver mogut a pensar que es comporta com un huracà, i perquè la gent tingués aquesta assimilació d'idees, l'han dit això, petit huracà, o... En fi, té un comportament en superfície que ho pot semblar. Però tranquils, perquè no hi ha un cicló. Evidentment, ara no estaríem parlant així col·loquialment, tranquil·lament, si haguéssim tingut un huracà, un huracà mediterrani al damunt. No estaríem ara, ni de lluny, parlant amb aquesta tranquil·litat. La cosa estaria molt més greu.
19: Però aquesta tarda, en roda de premsa, el govern alertava del risc d'això que han anomenat medicar o alguna cosa. D'això res de res tampoc, o sí?
20: Es podia arribar a formar un sistema que tingués aquest comportament, i el perill era que quedés aquesta vorticitat, quedés estacionària, doncs, per exemple, com ha succeït durant bastantes hores, entre la costa central catalana, entre Tarragona i l'Alt Maresme. Hi havia aquest perill que quedés allà fixat durant molta estona i que agafés un moviment ciclònic molt ràpid, una vorticitat, que llavors fes que la pluja es mantingués durant moltes hores fixa. Com hem vist, el fenomen anava donant aigües forts, però els anava variant d'ubicació. Això és el que permet mínimament que fer que els efectes no siguin tan problemàtics, com en altres episodis que en època històrica sí que hem tingut, i que sí que han sigut greus.
19: Ara ja no hi ha aquest perill de vorticitat que diu?
20: Jo no he estat fent un seguiment a nivell atmosfèric, no és la meva feina, ni sóc meteoròleg, ni ganes, perquè pobres, tant tenen una feinada, però clar, aviam, els factors, com els seguim tenint, perquè de fet no ha calgut ni una dana, no ha calgut una gran borrasca, no ens cal res a la Mediterrània, entre el relleu que tenim i les condicions que ens està deixant el canvi climàtic, és suficient. És suficient. Amb la temperatura de l'aigua del mar, oi que no haurà variat en aquests dos o tres dies? No haurà variat. La tenim altíssima. L'aportació de vapor d'aigua a l'atmosfera és molt forta, perquè precisament hem estat dos mesos amb una sequera molt important. Em sembla que ahir o avui mateix la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estava decretant ja sequera, perquè el sistema del Segre estava bastant malament. Llavors, amb aquesta càrrega que tenia d'humitat l'atmosfera i aquestes temperatures tan anòmales que té l'aigua del mar, doncs en qualsevol moment es pot crear un sistema convectiu o aprofitar un que ja està existent, com el que tenim ara, i pot arribar a reactivar-se. Si no hi ha un moviment general, perquè no el tenim, un moviment que mogués aquest sistema mar endins o cap a una altra regió on s'empobrís aquesta alimentació, com segueix a la nostra costa, i es va realimentant, llavors podria ser que es reactivés. Perquè, insisteixo, els factors els seguim tenint. No ha canviat res.
19: Sí, el que hem
20: aquest és el problema del mar Mediterrani. És petit i té aquests factors o vicis allà permanents.
19: Per tant, el que hem d'anar esperant, professor Barrientos, és bàsicament pluges torrencials, no? Estem parlant de que el problema és això que estem veient avui, que és que no para de ploure i si para torna a venir i que va caient aigua per la mort de Déu. I el problema és si està preparat el país per assumir tanta aigua, tant en zones urbanes com en zones, rurals.
20: Exacte. És això, perquè si derivés o s'accentués cap a un comportament ciclònic fort, llavors el que hauríem d'afegir-hi a aquestes pluges torrencials és un efecte de vent molt fort a nivell local, que llavors sí que faria que les condicions fossin ja dramàtiques. Per això dic que ja no estaríem aquí parlant tan tranquils. Si la pluja s'hagués mantingut o anat a més amb vents de 150-200 km per hora afegits a aquest episodi, llavors sí que ja estaríem ara en una situació molt delicada. Però si es manté només amb pluja i va caient amb ruixats molt forts, relativament dispersos, dintre del mateix sistema, però que es van distribuint mínimament d'una petita conca a una altra, llavors ja es tracta només de mantenir la població informada i alertada de que la situació és delicada, i després anar vigilant els sistemes fluvials i tenir un mínim seny, però bueno, per això les autoritats ja ens han previngut amb temps, i qui no vulgui estar informat d'això, doncs bueno, ja, què hi farem? Perquè víctimes sempre al final sembla que sembla inevitable que n'hi hagin. Però en principi el país i les autoritats han respost de forma adequada. Però jo insisteixo, llevantades com aquesta és que n'hem tingut en altres èpoques, i tal com estem, en tindrem moltes més. El que es tracta ja és de normalitzar aquesta situació. Em fa molt de greu, però de la mateixa manera que a la petita edat del gel, la gent, per cultura pròpia, per autoconeixement, doncs això ho tenien molt interioritzat, el que és una llevantada molt forta, perquè els pobres les havien de patir, doncs actualment, després d'un segle XX bastant tranquil, doncs si ara amb el canvi climàtic ens toca tenir-ne més, doncs, ho sento, toca normalitzar aquestes situacions. No treure l'alerta ni la precaució, però interioritzar-ho com un fenomen propi de la nostra societat o de la nostra època i portar-ho el millor possible.
19: Hi ha gent que encara nega el canvi climàtic, professor?
20: Però què hi farem? Sí, també altres, no sé, es poden negar moltes coses, moltes realitats i evidències. I fins i tot hi ha gent que crea realitats o evidències i les segueix i no tenen cap sustentació científica. Però clar, si ens passem ja els últims 4, 6, 8 anys amb rècords continus, això, clar, jo no soc meteoròleg, soc climatòleg. Com a climatòleg, que contínuament cada any hi hagi rècords nous de temperatures, temperatura de l'aigua, l'Observatori Fabra trencant els seus rècords de la sèrie de 120 anys. Això no és normal. No. El clima, la seva definició és que vagi fluctuant, però no que ens porti a una tendència contínua a un empitjorament d'algunes de les variables.
19: I cap on anem?
20: Si això no es vol veure, doncs fins que no hi hagi un reequilibri, anem a un escalfament general del planeta per mecanismes que tant pot ser naturals com també l'efecte antròpic de la crema de combustibles fòssils. Anem a un escalfament, acceptem-ho i donem-ho ja per sabut o per admès. Ara el problema és que en algunes regions on el clima ja de per si és problemàtic, la Mediterrània ho és, per un munt de factors geogràfics que tenim, el que no podem és pretendre que tot seguirà com el segle XX. No, ho sento. Jo estudio les societats quan pateixen un canvi d'aquestos en època històrica i precisament la reacció que estem tenint és la mateixa, no acceptar-ho. I la pobra gent doncs, anaven pel pedregar pensant no, demà ja canviarà, demà canviarà. Doncs no, fills, no, ens anem aquí a una crisi de nassos i jo ho veig, clar, sóc l'espectador que lamentablement ja ho puc explicar-los amb ells. Avui en dia que tenim tots els medis científics, ostres, doncs ja el que podríem fer és dir, acceptem-ho, estem en una regió de les més poc afavorides amb aquestes situacions de transició o de canvi climàtic, doncs vinga, moguem una mica la mentalitat, la cultura, la forma de veure les coses, acceptem que algunes configuracions que trobàvem còmodes i molt eficients al segle XX potser ja no funcionaran així, i que haurem de patir més per algunes coses i abans no hi patíem. En fi, un canvi de cultura. I amb això, un cop reajustada aquesta cultura i percepció dels fenòmens, podrem anar fent i normalitzar-ho. Carai, el clima equatorial normalitzen que cada tarda els hi cau una santa tempesta. Bueno, al canvi tenen un matí i un migdia fantàstics. I normalitzen que cada tarda tenen una gran tempesta. Bueno, doncs a la Mediterrània haurem d'acceptar els fenòmens que abans passaven cada 40 anys, ara els podem tenir cada 2 anys. Alguns alcaldes del Montsià ho diuen ben clar. Diuen és que això abans, és que la gent gran nostra, tot això sí que ho coneixien, però no cada any. I estan ja gairebé avorrits, oi? Em temo que el que hem de fer és canviar nosaltres l'actitud.
19: Clar, i aquí, professor, hi ha una cosa que parlava del reequilibri. I com l'hem de fer, aquest reequilibri?
20: No, l'atmosfera, i tant que es reequilibrarà. Arribarà un moment que ja l'escalfament el tindrà compensat amb mecanismes interns. Per exemple, doncs, alliberant energia amb grans pluges torrencials. Sí, el reequilibri serà doncs, que en lloc d'un gran aiguat de 20 anys, o cada 40 anys, perquè el segle XX ha sigut amb això molt bonancible, doncs en tinguem un cada 2 anys. Això serà un reequilibri. I un cop això estigui estabilitzat, el que li queda a la societat és dir, bueno, accepto això o recullo els trastos i emigro. Si trobem una forma de conviure-hi, fantàstic, ens podem quedar aquí i seguir gaudint del nostre país, però amb aquestes condicions noves. I durant aquestes transicions pot ser tota una generació que necessiti fer aquest exercici d'adaptació. Pues clar, lluitar contra el canvi climàtic, oi? Ja les grans institucions internacionals ja promouen polítiques per minorar o aturar el canvi climàtic, però mentrestant també ens hi hem d'adaptar.
19: Perquè això és...
20: Jo vull veure-ho de forma optimista, no hi ha problema. Ostres, és que canvis climàtics, i molt més greus que aquest, l'home els ha viscut des de sempre, i solucions s'anaven trobant.
19: Però ens haurem d'acostumar a què, per exemple? Aquestes pluges, d'acord, però, ja. Per exemple, canviarà amb el pas dels anys, canviarà l'alimentació. Ara, per exemple, hem vist coses que eren impensables que poguessin passar. Per exemple, veiem que hi ha vinyes, per exemple, ja a la Cerdanya, cosa que fa uns anys semblava impossible. Ens haurem de aquests canvis, i això significarà un canvi. No només, és a dir, a la manera de menjar, a la manera de viure.
20: Sí, totalment. Totalment. I quin problema hi ha?
19: No, va acostumar-nos, és clar.
20: Ens toca fer canvis de xip cultural, val? Però ho sento molt, el melancòlic que vulgui seguir vivint al segle XX, doncs potser li toca fer una experiència de cap de setmana, agafar les maletes i fer 2.000 quilòmetres cap al nord i anar-se'n cap de setmana, no sé, als fiordos noruecs, i després que torni. Ja està. Però és que això en altres èpoques s'ha anat vivint així. Quan va entrar la petita edat del gel, la gent també es va sentir en xoc, van patir impactes, però bé, van començar a donar-hi voltes i tot el seu procés durant el Renaixement i la Il·lustració va ser crear mecanismes científics i tecnològics per vèncer aquestes condicionants de la natura. I, en certa manera, la societat actual és fruit d'aquella lluita contra les adversitats de la natura. Van aconseguir-ho, però a canvi van destarotar l'atmosfera perquè van inventar les màquines de combustió, els motors tèrmics i el carbó mineral i el petroli. I ara hem vist les conseqüències negatives que té això. Però ells de moment estaven feliços d'haver vençut les adversitats de la natura. I en altres civilitzacions o èpoques, quan hi havia un canvi climàtic molt més fort que una petita edat del gel, doncs la gent recollia i deien que cap on anem, cap al nord o cap al sud? I migraven i anaven a buscar una zona de confort on amb els seus medis i la seva tecnologia poguessin sobreviure. Està.
19: I ara, per exemple, què notarem? Quins canvis podem notar, professor, en els pròxims anys? Què veurem que ens semblava impossible fa uns anys?
20: La meva intuïció és que anem cap a... Perquè, clar, bueno, no és que no sigui intuïció, és que hi ha models en aquestes transicions climàtiques que la societat els ha anat vivint, que al final vas veient el clitxé. No anem cap a fenòmens nous. L'atmosfera té una gamma de fenòmens que a la Mediterrània ja es manifesten de forma prou diversa. El que anem és, en aquest cas concret de transició que estem vivint, és clarament el que s'està produint és un increment de freqüències. Llavors, això, dins el que cap, és relativament raonable. Les temperatures sí que estan presentant escenaris nous, però aquests episodis de precipitació no són res diferent i encara són bastant moderats respecte a tot el ventall de casuística que tenim els últims 750 anys a Catalunya. O sigui, és el que jo monitoritzo. I, per sort, encara estem dintre d'uns llindars raonables. El que canvia és la freqüència. Llavors, es tracta de crear un país resilient, resistent a aquest tipus d'episodis, perquè si abans es donaven cada 40 anys i ara se'n poden donar un cada 2 anys o 3, evidentment les infraestructures i el propi comportament de la gent i les activitats han de tenir en compte la presència d'aquest fenomen d'una forma ja gairebé rutinària, mentre que abans era només una cosa veritablement extraordinària. Per això, a vegades, el llenguatge, segons quins termes s'utilitzen, estàs cremant cartutxos. I parlar d'aquest episodi com una cosa excepcional, per qui té 20 o 30 anys de dades a mà, doncs sí que és excepcional. Quan en tens 750, doncs, en fi, et reculls i te'n vas a dormir i dius, bueno, vas, una llevantada més, perquè n'hi ha hagut d'aquestes. En el nostre repositori tenim 12.000 episodis i aquest és que no apareixeria en cap rànquing, però ni de lluny. Com el cas de la Dana del 2024. Sap molt de greu, però ara estem enllestint un treball per enviar-lo, evidentment, fora, a una revista internacional, perquè aquí no se'ns fa gaire, gaire cas. No. Pues aquest episodi de la Dana de València del 2024 està en el rànquing de capacitat destructiva, està al número 23. Dels 250 episodis majors que tenim catalogats, és el número 23. O sigui, dels greus, és un de tants. O diguem-ne que n'hi ha hagut 22 de més greus.
18: Déu-n'hi-do.
21: Perdó, greus en conseqüències o greus en xifres del fenomen climatològic? O sigui, greus en morts i destrosses... O greus en xifres d'aigua?
20: No, en temes de quantitat, bueno, el que importa són els efectes, no? A la societat el que li importa són els danys. Llavors tenim dos índexs en paral·lel, un índex sobre la capacitat destructiva en infraestructures i un índex sobre la capacitat d'afectació humana en víctimes mortals. En víctimes mortals sí que és el número 1, per la concentració de víctimes que hi va haver en unes barriades, unes poblacions molt concretes, però a nivell estructural... n'hi ha hagut de molt més greus. Que llavors, això sí, si projectem un episodi d'aquestos de la història recent, molt destructiu, i ara el projectem a una societat amb 8-10 milions d'habitants, amb una densitat i unes activitats en el territori molt denses, doncs la projecció de víctimes seria notable. Però bueno, també no ens hem d'espantar. La igual de Santa Tecla, que la major part de la gent ja no ho recorda, només faltaria, en 3 hores d'aiguat va matar 575 persones. En 3 hores.
18: Déu-n'hi-do.
20: I avui mateix, és que em feia gràcia, perquè estic ara buidant el calaix de sastre del Baró de Maldà, un dietarista fabulós, amb 25.000 pàgines de recordatori, de oi, coses... Estava precisament aquest personatge parlant, fent comentaris climàtics del seu període de diguem-ne, de treball actiu, entre 1760 i 1810, amb ell li va tocar viure una anomalia climàtica d'aquest tipus, de molta freqüència dels episodis greus, perquè també van tenir un parell de fenòmens del Niño molt, molt forts, de molta intensitat, com el que estem patint ara, i el Baró de Maldà ja ho diu, diu, noi... Abans era molt estrany que hi haguessin grans temporals a la tardor i a l'hivern amb grans tempestes elèctriques. Això era més propi de l'estiu, de la primavera. Però des d'uns anys cap aquí les estacions s'han desordenat, res té el seu ordre natural i què hem de fer? Pues bueno, pues aguantar, perquè serà la voluntat divina i haurem de pagar els nostres pecats i ja està. I toca aguantar-ho. O sigui, al final l'home normalitza aquest tipus de situacions, les va normalitzar. I just quan estàvem això, doncs, he vist que aquesta tarda s'organitzava una part més severa d'aquesta llevantada, que per sort durarà 2-3 dies i no tindrà més. A mi m'esgarrifaria més episodis com la Riuada Grossa, perquè van ser 12 dies de llevantada. 12, no 2 o 3. 12 dies. Aquest sí que seria greu i on sí que em preocuparia molt. O el de 1853, que van ser 10 dies. D'entrada de xaloc, perquè va arribar fins al Pirineu, que és on m'he anat a viure jo, no m'interessa. Però mentre una llevantada duri 2, 3, 4 dies, provoca danys estranys, però és un fenomen dintre dels patrons de la típica llevantada que tenim a la nostra terra.
18: Per tant, això vol dir que ens anem amb... que és igual, posem-li el nom que vulguem, però que els estius seran més extrems i els hiverns exactament igual, i que, a més, això de la tardor i això de la primavera ho podem gairebé eliminar.
20: Sí. A nivell meteorològic, la successió d'estacions ja li costa molt que es compleixi. El que ja són glopades o episodis sincopats de freds i calors, perquè les masses d'aire que es mouen són sur-nord, nord-sur. Tenim això, entrades d'aire fred, entrades d'aire calent. Pues que haurem de canviar el nom i el de les estacions, pues bueno, els nens que puguin anar a algun museu o experimentar-ho, ja que tenim climatització i llavors també una adaptació general a la pujada constant de temperatures. El de climatitzar les escoles em sembla que és un esglaó bàsic que s'haurà de tenir ja quan més aviat millor, perquè això no té marxa enrere.
19: Sí, però llavors professor,
20: haurem un munt d'aspectes.
19: Ja, clar, per exemple, menjarem diferent. Segur?
20: Sí, cap problema. Cap problema.
19: No, no sé què podrem menjar millor o menjar millor. Però és a dir, per entendre'ns, hi haurà una època quan les sequeres seran extremes, perquè ens entenguem, anirem cap aquí. Sí. I clar, ens haurem d'adaptar també des d'un punt de vista d'alimentació, d'hàbits, és a dir, no pot ser que caiguin quatre gotes, avui ha plogut molt més que quatre gotes, i moltes de les, dels clavegarams de ciutats i pobles de Catalunya no ho resisteixen, vol dir, això ho haurem de millorar, és a dir, el que deia de l'aire condicionat a les escoles és una altra evidència.
20: Redimensionar totes les xarxes de clavegaram, de drenatge, totes, redimensionar-les, fer el que ha fet Barcelona Ciutat, que està molt bé, que és la creació de dipòsits pluvials, intentar regular aquests pics de pluja torrencial de molt alta intensitat que ara es tenen, perquè ja no és un cas excepcional, això sí que seria excepcional, un cada generació. Abans, els aiguats catastròfics eren un cada 40 anys. Durant la petita edat del gel hi havia moments en els que eren cada 2 o 3 anys. Pues estem entrant en una fase d'aquestes de temps molt més violent. Llavors, si tenim capacitat per construir infraestructures que ens permetin viure, fantàstic, fem-les, tenim clar quins escenaris dolents o pèssims, adversos, podem arribar a patir, i llavors adaptem les infraestructures. Però també els hàbits culturals, sí? La idea de que bueno, doncs un any les coses van bé i els aliments estaran bé de preu, i que altres anys potser els aliments han de venir d'altres regions i canviar els hàbits. Bueno, i potser algunes regions vitivinícoles doncs deixaran de tenir les seves vinyes físicament allí, tindran potser només la tradició, l'elaboració, la representació d'aquell producte, però potser les zones productores estaran on ara hi ha estacions d'esquí, perquè potser ja no es podrà esquiar com al segle XX. I llavors el Pirineu tornarà a ser el que havia estat durant l'episodi càlid medieval. En època carolíngia eren tot vinyes, oliveres, camps de cereal, no eren ni boscos, ni pastures, ni estacions d'esquí. Precisament avui un col·lega, un professor de la Universitat Politècnica, en David Pino, em comentava que estava bevent uns vins d'Ordino.
19: D'Ordino?
20: Del peu de l'estació d'esquí d'Ordino, d'Andorra. Jo li dic, ah, mira, sí, com fa 1000 anys, només cal treure una de les equis del segle XXI, perquè en el segle X, en època carolíngia, a Ordino es produïa vi ben bo i es baixava com a impostos, en fi, o es pagava en impostos el vi que corresponia al senyor d'aquelles terres, el bisbe d'Urgell. Cap problema. No? Cap problema en què el Pallars, Andorra, la Vall d'Aran siguin la nova Califòrnia. Tant de bo que hi hagi una activitat econòmica.
19: No, llavors haurem de preguntar què passarà al Penedès.
20: Jo aquí sí que hi ha...
19: O a Montsià.
20: Pues, carai, per això tenim responsables polítics i tècnics que poden començar a pensar alternatives i plantejar-les i posar-les en comú amb associacions professionals i amb els sectors afectats i començar-ho a treballar. Però és que això requeriria temps. Ja fa molts anys que sento parlar de tots els plançons d'olivera i de vinya que estan desenvolupant a Anglaterra. Bueno, és que ara ja es pot comprar vi anglès. Jo sempre deia en broma als meus alumnes, ah, mireu, els anglesos s'estan preparant de forma anticipada i recuperen volen recuperar el paisatge que tenien a l'edat mitjana, perquè ja no eren de cultura cervesera, eren de cultura de vi. I mira que bé, s'adaptaran al canvi climàtic abans que nosaltres, perquè ja estan començant a introduir aquestes varietats de vinya i d'olivera en previsió a que arribarà el moment que podran tenir aquests conreus. Jo pensava tant de bo que nosaltres també ens moguéssim així en prevenció. Però... és el millor. Sabent-ho, coneixent cap on anar el nostre clima, doncs també començar a poc a climatitzar bé les escoles, els centres de treball, per què no? Perquè, clar, si veiem que cada any anem trencant rècords, ostres, quan el clima, quan l'atmosfera es posa en aquestes condicions de tendència constant, ja no ho podem vèncer, almenys durant dues o tres generacions. Llavors, intentem conviure amb aquestes condicions noves. Perdre la consciència de que som els causants i que podem revertir-ho? No, només faltaria. Però que això no és una, això no passarà en dos o tres anys. Caldran generacions senceres. Mentrestant, què hem de fer? Intentem conviure-hi.
21: Adaptar-nos, sí. Per cert, que Protecció Civil acaba de fer...
20: positiu, eh?
21: Sí, sí, sí. Protecció Civil acaba de fer una informació que diu que l'Agència Catalana de l'Aigua més un avís comunicant l'increment de cabal al riu Ripoll a l'estació de Montcada i Reixac fins als 129 metres cúbics per segon, superant

0: tema fluvial de l'Ebre, amb tot el gran que és, va acabar tenint un desbordament que encara és el rècord absolut de cabal d'aquell riu. I va ser just entre el 2-3 d'octubre i el 8 d'octubre de 1787. Clar, és que van ser 10-12 dies de llevantada contínua que no parava de portar pluja torrencial a la costa. Doncs clar, els sistemes fluvials tenen aquesta resposta. Sabent-ho, doncs, carai, tota la població que estigui propera a cursos fluvials han de tenir la màxima precaució possible i descartar-lo de fer vida normal. No? Durant aquests dies és la natura la que domina i si tu tens planificat fer alguna activitat, doncs has d'entendre que no pots fer-ho. Jo recordo, són temes de memòria climàtica. La població del Maresme, quan era gent d'allà encara, que no havia hagut la migració de quan es va obrir l'autopista del Maresme, jo recordo que ho deien, bueno, quan veiem ja cumulonimbus, teníem molt bon coneixement meteorològic, quan veien cumulonimbus per la zona ja del prelitoral, deien, bueno, doncs ens quedem a casa i el que haguem de fer, doncs no ho fem i ens quedem tranquils, que plogui, que baixi la riuada, perquè durant una tarda la riera és de la natura i ha de baixar una rierada d'aigua i nosaltres ho respectem. I la resta de l'any podem gaudir d'aquest passeig i fer-lo servir. Però el dia que plou fort, ens quedem a casa, xerrem, llegim i que baixi la rierada. Per què fer activitats que ens posin en risc? Quines ganes? Doncs bé, tot això s'ha perdut, aquesta memòria climàtica, o aquesta transmissió d'experiències i de coneixement. Doncs per això ara tenim Protecció Civil i tots uns sistemes i unes administracions i serveis que monitoritzen la natura i ens donen els avisos que toca. I clar, ho han de fer amb una certa premura i urgència, perquè és que si no la gent no en faria ni cas i seguirien en situacions de risc innecessària, a més.
1: Li vull fer una última pregunta, que és, que un amic, el Fran, em fa que li pregunti, és quan va començar el canvi climàtic tal i com el coneixem? Si és recent o ja es veia venir?
0: Amb això, cada professional tindrà la seva percepció segons les dades que ha anat recollint. En el meu cas, i va ser com un consens que teníem quan existia el grup de climatologia a la Universitat de Barcelona, vam notar aquest canvi com un clic, perquè tot funciona amb petits interruptors. Quan notes que hi ha un canvi i es posa en marxa una tendència diferent i que no recula, que no és una variabilitat que va i ve, sinó que ja és una tendència constant, nosaltres ho vam notar cap a l'any 87-89. 1987-1989, ja vam començar a veure que l'escalfament, les temperatures, no paraven, no reculaven, no fluctuaven, sinó que anaven amb tendència constant. I estant a la Mediterrània ja sabíem que a partir d'aquesta data de 1987-89, si hi havia aquest increment de temperatures a la nostra regió, amb la nostra configuració geogràfica i les característiques d'un mar petit que s'escalfa i unes muntanyes i una circulació atmosfèrica determinada, ja veiem que la cosa seria complicadota de gestionar. Bé. A finals del segle XIX. Ai, del segle XX, del segle XX. Però bueno, i com tants altres, que hi ha hagut d'aquestes situacions, n'hi ha hagut en altres èpoques. No cal ni dramatitzar-ho, no, n'hi ha hagut altres. Aquesta dona el cas que ha sigut provocada per l'home, que som conscients, a més som conscients del que està passant, que tenim medis tecnològics per monitoritzar-ho. Ostres, doncs, jo penso, carai, tenim molta més avantatge que qualsevol societat que ha viscut situacions semblants. Val la pena, seria un descrèdit per nosaltres mateixos no saber-ho gestionar adequadament. Què dirien totes les generacions avantpassats? Tenim els medis per superar-ho. Ho podem superar amb una certa, no ho dic comoditat, sempre és un sacrifici una transició climàtica, però sí amb un bon resultat.
1: Professor Rindos, moltíssimes gràcies una vegada més i fins molt aviat.
0: Gràcies a vosaltres i, sobretot, felicitats i gràcies pel servei que feu.
1: Moltes gràcies, de debò, professor. Només faltaria.
2: Reconcentrat.
3: RAC1.
4: Hola, Rafinha, què tal?
5: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
6: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
4: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
7: I know, molt bé.
4: Molt bé, sí.
7: Com va?
4: Com va, home?
7: Bon dia.
2: Bona nit.

0: Visca el Barça.
1: Visca el Barça.
2: A dos quarts d'11, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
3: Sí, se notó?
1: Un poco, sí.
2: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
4: Mira que monos. Estan a punt de fer la migdiada.
5: Home, és que clar, amb el dinar que s'han fotut. Però voleu dir que cal fer la migdiada ara, aquesta hora?
4: És que jo penso que està molt sobrevalorada.
5: Vas a parar. I a més sempre et lleves com amb una mica de mal humor, no?
4: I aquella babeta fastigosa que et cau al sofà. Que asco, tio.
5: A la nit no podreu dormir, que no tindreu son.
6: Però no creieu que és millor aprofitar aquesta hora per fer alguna cosa més de profit?
4: Va, cuca, podríeu posar la ràdio, que fan un programa que es veu que està molt bé.
5: Sí, fan uns nanos joves que són graciosíssims i molt sexis.
6: Sí, però això a la ràdio, clar, tampoc es veu.
5: Bueno, escolta, què?
4: Escolta, mos aixequem o què? Va!
6: Posa la ràdio!
4: Vinga, va, espavila!
2: De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Els Taloners, amb Marc Bala, Guillem Espadella i Alba Segarra.
6: Per cert, nois, us he dit una cosa?
7: Sí, que es pare!
6: No, que jo també faig la migdiada a vegades, eh?
4: Però què dius? Si és l'hora del programa, nen.
6: Sí, durant el programa.
1: Així surt el programa.
4: Oh, mare que el va parir.
2: RAC1. Tots som un milió.
8: RAC1. Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
9: Vídeos i històries exclusives.
8: Notícies.
9: Entrevistes.
8: Reportatges.
9: Descobriu com és la ràdio per dins.
2: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
9: RAC1 oficial.
2: RAC1.
9: Seguiu-nos.
2: Tots som 1. RAC1.
10: Vaya un estiu, que estava jo allà al càmping de Torre en Barra amb la nena, amb la nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, no vam rebre cap missatge d'alerta. Cap alerta, de cop es fot a ploure, se'm va endur la nevera de Port-Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'OS.
11: Fixa't.
10: Mira, calla.
11: Què?
10: Ara n'he rebut un.
11: Què diu?
10: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada amb Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i per l'important no. Fins luego.
2: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
12: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
10: Ja seria hora.
12: I bona.
10: Walkers.
2: RAC1. Tots som 1. Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
2: Tot el que sona a RAC1.
13: Contingut exclusiu.
2: RAC+1.
13: Fàcil.
2: Ràpid.
13: Còmode.
2: RAC1.cat.
13: RAC1.cat.
2: RAC1.cat.
12: Clapés.
14: Versió RAC1. Reconcentrat.
15: Sí, ara sí.
16: Pernil Gran Reserva Bataller, el 10 dels pernils, t'ofereix aquesta secció.
17: La intel·ligència artificial patrocinada pel pernil, eh? Ha costat una mica d'arrencar, de vegades sí, ja passa sí, això sí, que sí. La intel·ligència no acaba de posar-se...
18: Però són calés, eh? Calés que guanyo, eh?
17: Ah, sí? Guanya calés, això.
18: La gent aposta per aquesta secció. No, normal.
17: És estranyíssim, eh?
18: Normal. Bueno, no, és estranyíssim.
17: No, és estranyíssim.
18: La gent sap... Olora diner ràpid, sí, la gent, eh?
17: La gent olora on hi ha l'aposta bona, eh?
18: On hi ha talent, hi ha diner, i això ho veu la gent.
17: Hi ha diler.
18: Sí, sí. En fi, benvinguts a tots a la Via, sí. La intel·ligència artificial del senyor Buigues, de la meva.
17: Que jo, no volia, és jo volia que la secció sí, es digués sí. Buguia. Jo vaig votar per Buguia.
18: Buguia.
17: No, vostè no li agrada.
18: Via.
17: Buiguia.
18: Sí.
17: Buiguia, però no va haver-hi manera. No, va vostè rebutjar totes aquestes propostes.
18: Sí, és meva, la secció és meva, i mano jo, i
17: perdoni, eh?
18: Ningú m'ha de dir res.
17: Era una proposta. Però per on comencem?
19: Això és la Via, la intel·ligència artificial del senyor Boigues. La mateixa capacitat de coneixement que la IA, però sense errors.
18: Perfecte. Recordeu el telèfon, per si voleu trucar i preguntar coses. El telèfon és el 4-90-2010. I si truqueu des de l'estranger, no oblideu posar el Waterboid, vale? Al davant.
17: Sort que ho diu sempre de l'estranger, perquè es cometen molts errors amb les trucades.
18: Sí, la gent de l'estranger va per perdre. Tenim una trucada, no?
17: Ah, calla, ja?
18: Sí. Bona tarda. Bona tarda.
20: Se'm sent?
17: Sí, perfectament.
18: Hola, bona tarda.
20: Bona tarda.
18: El seu nom, sisplau.
20: Conrad Voltor.
18: Molt bé.
20: Carnisser.
17: Ah, molt bé.
18: És carnisser o es diu així?
0: No, no, em dic Carnicer, no, no, jo tinc una farmàcia.
17: Hauria de ser Conrad Voltor Carnicer, no?
18: Vale, vale, molt bé.
0: Sí, Conrad Voltor Carnicer,
18: molt bé, per servir-los. Molt bé, perfecte. Quina és la seva pregunta, la via, quina és?
0: Sí,
18: sisplau.
0: Sí, gràcies. La pregunta sí. És la següent.
18: Sí, digui.
0: En el cas de que, Déu no ho vulgui, que els meus pares es morissin demà, tenint un pis, un cotxe i un milió d'euros aproximats, estalviats, què ens pertocaria cadascú dels dos germans que som?
17: Perdoni, la carnisseria dona molt, Vull dir, veig que la cosa...
18: És el cognom, és el cognom.
17: Ah, és el cognom, va, va.
0: Va fort, què ens pertocaria? A cada som dos germans.
17: Què ha dit? Que tenen un pis?
0: Si tinguessin... O sigui, tenint un pis, un cotxe i un milió d'euros aproximats estalviats, què ens pertocaria cadascun dels dos germans que som, jo i el Lluís?
17: Aquí es toca caler,
0: El que passa és que l'altre dia, fent sobre taula, vam treure el tema i vam començar a discutir amb el meu germà, amb el Lluís, que és molt tossut, sobre la possible repartició. I ara, bueno, vam acabar quasi a les mans, El meu germà no em parla.
17: Herències,
0: ara no em parla.
17: Que no vulguis trobar,
0: No em diu res. És molt fotut trobar-se així amb un de la família.
18: Sí,
17: que
18: sí.
0: El meu propi germà, més n'en tinc un, de germà.
18: Sí, molt bé. I de què van discutir exactament? Quin era el conflicte? Quin va ser?
0: Doncs perquè en Lluís es van tastar a dir que ell, per ser el germà gran, li pertocava més herència que a mi, que sóc el petit.
18: Això no és cert,
0: Ah, que no?
18: No, no és cert, no és cert.
0: Doncs no vegi com es va posar el Lluís, anar dient que sí, que sí.
17: És l'hereu.
18: Sí, bueno, no. Això, ara això és al revés,
0: Ah, sí? Com que és al revés?
18: És al revés, sí. El petit és el que cobra més.
17: Ah, sí?
18: És que pot demanar més.
0: Però com és això?
17: Des de quan?
18: Sí, perquè vostè és el petit, no? M'ha dit?
0: Sí.
18: Vostè, un cop morin els seus pares, vostè haurà gaudit del valor de tenir pares menys anys que el seu germà gran. S'ha de compensar, d'alguna manera.
17: Això està ben pensat, també.
18: Això s'ha de fer la compensació vital post-mortem parental, que se'n diu.
3: Jo també ho he pensat, això, a vegades, coincidim, aquí.
18: Sí, bueno, esclar.
17: Preocupa't una mica, Montse, perquè coincideix amb la intel·ligència.
18: Va, vostè quina edat té, vostè?
0: Trobo que està bé, perquè té molt valor tenir pares.
18: Sí,
0: els pares fan tot el que faci falta pels fills.
18: Vostè quants anys té?
0: Jo 30.
18: El seu germà?
0: 33.
18: Si es mor demà els seus pares, el seu germà haurà tingut 33 anys els seus pares.
0: Sí.
18: I vostè no. Vostè no, 30. Això és una injustícia, s'ha de compensar. S'ha de compensar.
17: Això és...
18: Perquè, quin argument deia el seu germà per anar en contra d'això?
0: No, bueno, ell deia això, que com que hi havia això de l'hereu, que ha dit abans el senyor, del senyor Marcelí, doncs clar, que tot i que estava d'acord amb mi, que això deu haver canviat, ell encara pensa que els grans tenen molts més beneficis i més privilegis.
18: És més, hi ha una altra compensació a favor seu, també. Una altra. Sí, perquè vostè és més jove. Vostè és més jove.
0: Sí, 3 anys.
18: Sí. Per tant, vostè, si cobra el mateix que el seu germà, té més esperança de vida per davant.
17: També és veritat.
18: És que,
3: en principi, sí.
18: Li quedaran menys diners per vida.
0: Tindré més gastos, també.
18: Clar, és menys diners per més vida. És que,
0: sí que tinc compensacions. No ho sabia.
18: Sí, és
17: Nosaltres tampoc, però vist així...
0: No ho sabia, això.
18: Per això he preguntat a la via, perquè no ho sabia. I per això sóc la via, perquè...
3: Que és sàvia.
18: Sàvia i ho sabia.
17: Recordem que el concepte que hem après aquesta tarda és compensació vital post-mortem parental.
18: Sí. I l'altre, la compensació esperança... L'altre és compensació d'esperança vital, que és això, que tu, com que tens una esperança vital més àmplia, has de cobrar més per poder omplir els dies de diners.
17: Clar, clar.
0: És una eminència. És una eminència, perquè això no ho sabia, veus? Això la IA no... Perquè he de ser sincer, això ho havia preguntat a la IA, però això no m'ho havia... No ho havia pas trobat.
18: No se'n fiava de mi.
0: Per això l'he trucat a vostè.
18: Sí, vale. Què més han discutit? Alguna cosa més?
0: Bueno, tampoc ens hem posat d'acord en com ens partiríem el cotxe, perquè el pis està clar que el pis el vens i et reparteixes els calés.
18: Sí.
0: Però el cotxe, que ja té uns anys i vendre'ls de segona mà no val la pena, perd molt valor. El cotxe l'hauríem de compartir, però no ens hem posat d'acord.
18: No, el compartir-lo, no?
0: No, perquè...
17: Exacte, això és com es fa habitualment, cap de setmanes...
0: Sí, però és que el Lluís és tossut també i sempre el vol també a l'agost com jo per fer vacances, els caps de setmana per sortir, perquè entre setmana en tenim un de més petit que és més útil per la ciutat, saps?
18: Fem una cosa, i si un de vostès dos, o sigui, algú de vosaltres dos, el fa servir per anar als llocs i l'altre per tornar?
0: Com vol dir?
18: Un per anar i l'altre per tornar als llocs.
0: Però els llocs...
18: La manera de compartir, saps?
0: Ja, però és que els llocs on jo vaig, ell no em pot tornar, entre altres coses, perquè ell no hi ha anat.
17: Exacte.
18: Ja. És fàcil al revés, Vostè torni dels llocs on va ell.
0: Al revés?
18: Sí, fàcil al revés. És el que... Sí.
0: Però, i com hi vaig, allà on ell va, per poder tornar, diguem?
17: Nanti.
18: vagi amb el seu cotxe. Vostè té un cotxe petit.
11: Sí.
18: Vagi vostè amb el cotxe allà on va el seu germà.
11: Ah.
18: Deixa el cotxe petit i torna amb el cotxe que ha heretat de sus pares.
0: És molt poc sostenible. Em sembla no l'entenc, no l'entenc gaire.
18: Calli un moment. Fem una cosa. Calli un moment perquè ja està atabalat vostè. Una cosa, bé. No, és que...
11: Això la IA no ho diu mai. La IA sempre dona la raó. Clar, la IA no diu calli un moment.
18: És la gràcia de la via.
0: Més respectuosa la IA.
18: Fem una cosa. Parteixi el cotxe, per la veritat.
11: Molt bé.
18: Però a lo llarg, dos motos. Una moto cada un.
0: Ah, o sigui...
18: Una moto d'aquestes que és coberta.
11: Maca. No, quedaria maca.
18: Hi ha aquestes motos cobertes.
0: Són maques, aquestes motos. És molt bona idea. Li diré al meu cosí, que és xapista.
18: Allà està.
11: Perfecte.
18: Mira, xapista.
0: Que me'l talli, no?
18: Xapista.
0: A lo llarg.
18: Xapista, n'enganxarà a xapistar-ho. Faci'm el xapista, no hi ha problema. En fi, això és tot, ja... Per això s'han discutit, ja, vull dir, aquest és el problema?
0: No, és que al final, quasi vam arribar a les mans discutint per qui es quedava el cèntim.
11: Quin cèntim? Quin cèntim? Cèntim de què?
0: No, home, perquè el més probable és que la xifra que heretem, Déu no vulgui, sigui, doncs no...
11: No, Déu no vulgui, aquí va sobrevolant la mort de la família des de fa estona,
0: No, Déu no vulgui, però nosaltres volíem saber-ho, saps? Que ens toca cadascú, és molt important, això.
11: Sí.
0: I bueno, però si, per exemple, la xifra fos, doncs, perquè no crec que sigui una xifra rodona, no? Doncs d'1.043.544, diguem, com a 21...
11: Sí.
0: Ah, aquest 21, qui es quedaria el cèntim, sap? Amb això ens vam començar a discutir fort. Perquè, clar, un cèntim de més, un cèntim de menys, que fa ràbia que se'l quedi
11: l'altre. Això passa molt quan fas un bízum, que et diu, són 4 euros en 23. Mm. Però, bueno, els 23, no cal que te'ls faci, no? I l'altre, sí, fes-me'ls.
0: El Lluís això sempre m'ho fa, veus? Quan em fa un bízum. I fa lo curt, saps? El cèntim se'ls queda.
11: Exacte.
18: I per això s'han discutit, pel...
0: Sí, sona ridícul, però ha estat així,
11: El notari.
18: Una cosa que no he preguntat abans, però... Quina edat tenen els seus pares? Perquè veig que tenen un ansi vostès, ja, que aquests anys són molt grans, o...?
0: Bueno, són grans, sí. El meu pare ja en té 54... Home. I ma mare em farà 50 el novembre.
11: Home,
0: el 13 de novembre.
11: A veure.
18: Vostè no està... No, és que aquest és el problema de les famílies amb molt de caler, perquè després la família s'acaba esbarallant per les herències i aquestes coses. Perquè
0: l'anàlisi
18: que tenen vostès...
0: Els pares calés?
18: No, això és el problema que tenen vostès. Tant caler i mira, embarallat amb el seu germà. No, això no li passa.
0: S'equivoca, els meus pares no tenen ni 5. Els meus pares pobres viuen en un habitatge molt precari. I van sempre en metro perquè no tenen cotxe ni res. Els meus pares, pobrets... Simplement era una hipòtesi. Fent sobretaula, ja els hi he dit. Ens van preguntar si els nostres pares, en condicional, si els nostres pares tinguessin calés i propietats, quan ens pertocaria, Lluís, a cadascú? I a l'anar especulant, ens vam anar escalfant, discutint, i per allò del cèntim que li he dit abans, quasi arribem a les mans,
11: Que tius gilipolla.
18: I no es parla amb el seu germà,
0: No, no en parla, no en parla.
18: Doncs jo tampoc en parlo amb vostè.
11: Ben fet, penja.
3: Sí, avui sí, ben fet.
11: Sí, senyor, avui sí. De vegades vostè és molt desagradable i avui és veritat, ben penjat, Ben penjat.
10: Tant de bo... Un torrebolets.
18: Tant de bo, heredi un deutes.
3: Re, ara.
11: També us dic una cosa, que aquestes coses passen, Perquè de vegades a la sobretaula t'engresques i la gent agafa la intel·ligència artificial i sí, què passaria en aquest cas, que no sé què, i goita.
18: I l'altre veus, hòstia, si fos així s'ho quedaria ell. I et fa ràbia, I no hi ha res a quedar-se.
11: Bueno, un primer cas resolt, molt bé. Què més?
18: Jo que no tinc herència de res, vull dir, els meus pares ho van cremar tot per no donar-me res herència.
11: El seu pare era...
18: El meu pare va fotre el camp...
11: Però no era franco, el seu pare.
18: No. El meu pare va... Quan la meva mare va quedar embarassada, el meu pare va fotre el camp. Va intuir que allò que havia dintre allà no... Que havia dintre no...
3: No li interessava.
18: No li interessava. Bueno, no... No tenia bona pinta.
11: No.
18: I ma mare...
3: Es
18: va quedar allà perquè no tenia més remei.
3: Era evident, el seu pare.
11: Sí. La mare hagués marxat, també, si ho hagués sabut, no?
18: La meva mare va marxar el dia de parir.
11: Sí,
18: va badar un moment, estava parint, va badar el metge, i a mi mare ja va agafar les tisores, pom, va tallar el cordó umbilical i va fotre... Es va quedar el metge amb mi a les mans.
11: Quasi que l'hagués pogut adoptar el metge, no?
18: Bueno, sí, van agafar, van posar una llevadora.
11: Sí.
18: 2 anys vas estar allà, fins que va veure que caminava...
10: Incubadora,
3: vol dir. És que jo crec que volia dir incubadora, també. Una llevadora, no? Sap què és una llevadora?
10: Una incubadora,
18: una llevadora, no sé què
3: és. No sap què és. És una senyora.
11: Bueno, potser va viure 2 anys amb una llevadora.
18: Que la bueno, volia dir una llevadora mecànica.
3: Sí. Una incubadora,
17: bàsicament. Podem anar amb una altra, però, si altres anys he dit incubadora.
3: Sí.
18: Home. Sí. Bueno, anem...
17: Ara és llevadora.
18: Depèn de l'any, dic una cosa o l'altra.
17: Sí. Anem al següent cas.
18: Que és any impar o impar, ara?
3: Per ell, no?
17: Sí. Bueno, anem al següent cas, si vulguis.
18: Anem al següent.
15: Abans de preguntar a la IA, pregunteu a la IA. Boigues. Inteligencia artificial. La inteligencia artificial sobrenatural.
18: Venga, tenim una trucada?
17: Sí.
0: Hola, bona tarda.
17: Endavant. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
18: El seu nom, sisplau.
0: Sí, Constantí Profitós Mercader.
18: Molt bé. La pregunta, sisplau.
0: Sí, és la següent.
18: Sí, digue.
0: Miri, senyor Boigues, quins hàbits puc incorporar al meu dia a dia per ser més productiu?
17: Home, aquest és un clàssic de pregunta a la IA. Sí, home, sí, això es pregunta molt. Com processos que faig habitualment els puc fer més ràpids?
0: Perfecte, així segur que me la sabrà contestar el senyor Boigues.
18: Sí. Una cosa, hi ha quatre coses a la vida que et fan perdre molt temps. Molt, molt.
0: Ah, sí?
18: Sí. Són justament quatre coses que jo faig molt perquè jo justament vull el contrari que vostè. Jo vull ser menys productiu. I ara li explicaré les quatre coses i sobretot l'última, que és la més important.
17: A veure.
0: Molt bé, molt bé. Me les pot dir, sisplau, les quatre coses?
18: Sí, ja va. Són quatre coses. I atenció a la quarta, que la important,
17: la quarta. Important, sí. La quarta.
18: La primera cosa que ens fa perdre molt temps a la vida és dormir.
0: Sí.
18: Vale?
17: Bueno, sí.
18: Està d'acord amb mi, vostè?
0: Sí, estic d'acord, és veritat, perquè jo, sí. Dormint, com a molt, quatre gasos i quatre...
17: Bueno, no cal tants detalls.
0: Sí, però sí. No he pogut mai produir res dormint. Va. Mai. Doncs, ho he intentat, eh?
18: Sí, és que de fet, dormir no saps per res. L'Estevill ho fa per vendre llibres, però no té raó. I jo li proposo a vostè dormir una vegada cada 11 dies, que és el màxim que pot aguantar una persona, això està demostrat, el tio que va demostrar això, que és el Randy Gardner.
17: No, sí, sí, no tinc ni idea. M'ho diu com si ho hagués de saber.
18: Jo conec que 1964 va fer aquest rècord de...
17: Si això existeix, eh?
18: Sí, 21 dies, 11 dies
17: 11 dies sense dormir.
18: Sí, 1964. Aquesta dada la tinc perquè jo sóc fan de la guia Dormilin. La guia Dormilin és un rànquing de gent, la gent que dorm més i la gent que dorm menys al món. I aquest és el que dorm menys.
17: Val, no, ara, més...
18: No, menys, perquè es passa 11 dies sense dormir. Sí. Jo el que admiro és l'altre, el que està a dalt de tot, que és un índio, que es diu Purjaharam, que sí. Aquest tio es veu que pot estar-se 25 dies seguits dormint.
17: Olé.
18: Aquest tio és el Messi del dormir.
17: M'agrada molt la definició, Messi, sí. Un índio.
0: Perdoni.
18: És boníssim, aquest tio. Jo he provat, costa, prova un dia tu.
17: No, jo sóc de la guia Dormilin, també dels de dalt.
18: Però jo de 15 a 16 dies no puc passar.
17: Per tant, la recomanació que li fa és que dormi cada 11 dies.
18: Exacte.
0: I quina seria la segona cosa que haig de fer per ser més productiu?
18: Va, anem a la segona, doncs.
0: Gràcies.
18: Que sí, l'altra cosa que es perd molt temps és amb els àpats. Que si esmorzar, berenar, dinar, sopar, tot plegat.
0: Sí.
18: Això els hem de treure.
0: Sí, sí, és veritat. Jo, tot i que sempre dino amb tàpers mentre teclejo l'ordinador, perquè faig teletreball, si comptés el temps que perdo cada vegada que miro el menjar per posar-hi la forquilla o el ganivet i el multipliqués per cada àpat durant tot un any, segur que seria una pèrdua de temps increïble. Però si intento no mirar, llavors, clar, si em cauen els fideus pel teclat, i llavors encara perdo menys temps i sóc menys productiu.
18: És un merder.
0: Què faria vostè? No puc no menjar.
18: Exacte. No, però el que sí pot fer, i això està estudiat, que pot menjar una vegada cada 70 dies, que és el màxim que s'ha aconseguit.
17: Això és el màxim, també?
18: S'ha aconseguit, si va haver una persona que ho va aconseguir.
17: Sí,
18: cada 70 dies, menjar.
0: Cada 70 dies? Sí, sí. Però es pot aguantar, això?
18: Es pot aguantar. Va haver una persona que ho va aguantar, això ho mireu a internet i es pot provar. I beure una vegada cada 5 dies. És el màxim, també,
17: d'acord,
18: per tal de poder menjar. Vale?
17: Per tant, la recepta seria menjar cada 70 dies, dormir cada 11, i llavors seria molt més productiu.
18: I veure's cada 5.
0: I això està demostrat científicament?
18: Sí, està tot.
0: Doncs si està demostrat, jo veuré cada 5 dies i faré un dinar cada 70. Però procuraré que aquest dinar sigui de feina.
17: Ben pensat.
18: Molt ben fet.
0: I la tercera cosa, sisplau, per ser més productiu...
18: La tercera ja és més... S'hauria de comprar uns bolquers.
0: Que
18: t'he explicat, no? Es perd molt temps anant i venint. Bolquers.
0: Ah, bolquers.
18: Sí, això vull dir que ja està. Sí. No cal explicar més. Vale?
0: I la quarta?
18: La quarta, que és la més important.
0: Que ha dit que era...
18: Però, sí, és la més important, però la tercera també l'ha de fer, eh? No sé què és. Vale, molt bé. La quarta seria la més important de totes, que és no perdre el temps fent preguntes idiotes a la IA, o en aquest cas a la DIA. Penja, sisplau.
17: Penja.
18: Vinga.
3: Sempre s'acaba igual, eh?
17: Sí, no, m'hi estava interessant aquesta consulta.
18: No, no, però no, al final a mi ja no.
17: Ah, ja no, ja no.
10: Té raó, eh? Primer sí, primer sí. Passada.
17: Sí, vostè creu que sí, fer passada.
18: Sí, penja, penja.
3: Sí,
18: he notat, també. Ho he notat, vostè.
17: Espera, que ens torna a trucar.
0: Perdoni.
18: Hola.
0: Sí, una altra pregunta, que tenia una última pregunta.
18: Digui, digui.
0: On podia trobar uns bolquers per persona gran?
18: Oli.
0: Per comprar-los...
18: És que n'hi ha de bolquers per ser gran.
0: Ah, d'acord, d'acord.
3: No sé, no entenc.
18: És que no entenc aquesta trucada.
10: Però com és que ha tornat a entrar?
3: No sé.
17: L'havíem penjat i ha tornat a trucar?
18: Però on... Sí, l'ha tornat a passar l'Àlex. Per què l'has tornat a passar?
17: Ah, no, ara...
18: La... No sabia on comprar, això.
17: No, ara,
10: sí. No sabia on comprar bolquers de persona gran.
17: Ara la responsabilitat és de l'Àlex.
18: Però... Fer.
10: Bueno, alguna cosa... Que no li dèieu, és que també...
18: Per què m'has passat, això? Vinga, posa la frase.
20: Fes servir la via. Boigues intel·ligència artificial. Molt millor que el xat GPT, jejeje.
17: Bueno, senyor Boigues, més consultes als telèfons que he dit abans, no?
18: Sí, sí.
17: Si la gent s'anima...
18: Vols que repeteixi el
17: número? Sí, repeteixi.
18: El número, apunteu, sisplau, que és el 64-90-20-10. I si toqueu des de l'estranger, no oblideu de posar el Water 8 al davant.
3: Molt bé.
17: Va, va. Doncs vinga, el Water 8 al davant, com vulgueu.
18: El Water 8.
17: Ja trucareu. Gràcies, senyor Boigues.
10: L'hem molt bé, això, eh?
17: Sí, molt bé.
21: Així sona. Reconcentrat.
18: Ah, vale, vale.
21: CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
22: Bona tarda, són les 4. Benvinguts al Superesports. Yeah!

Amb el Dani Manzanera i la Laia Biurrun al control tècnic, diumenge 4 d'octubre del 2026. Molt pendents encara, evidentment, de la situació meteorològica que viu el país, molt pendents de l'evolució que pugui haver-hi en les properes hores, pendents també del que puguin explicar des del govern de la Generalitat de Catalunya. Anirem explicant també el que passi en l'activitat esportiva d'aquest diumenge, que va recuperant de mica en mica la normalitat i que ha fet que s'hagin de reenganxar, de readaptar, de fer un puzzle de les diferents competicions que van quedar ajornades en el dia d'ahir, algunes d'elles que s'han reprogramat en la jornada d'aquest diumenge. Venim d'unes hores d'aquest diumenge amb victòria de Marc Márquez al Gran Premi del Japó de MotoGP per davant de Jorge Martín i de Bezzecchi. El Mundial Martín és ara líder amb només 2 punts més que Marc Márquez. A Moto2 triomfa Guevara, Manu González el líder amb 10 punts i mig sobre Guevara, i a Moto3 victòria per Almansa. Máximo Quiles líder amb 127 punts més que Almansa, tot de cara perquè Quiles sigui ja campió a Indonèsia la setmana que ve. I venim d'unes hores de diumenge també amb derrota de l'Ilerna Lleida a casa contra el Burgos a la segona jornada de l'ACB, ha perdut per 81 a 94 amb 38 punts del Burgos a l'últim quart. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road.

0: A la Lliga F avui tenim un Barça-Madrid, finalment a les 7 de la tarda, que ningú no es despisti, vaja, si es despista arribarà amb dues hores de marge al partit, que seria pitjor al revés. 7 de la tarda, no a les 5 com estava previst inicialment, 7 de la tarda al Camp Nou, Barça-Reial Madrid. I els superesports que el viurem amb la Clara Rodergues, amb el Gerard Ballera, amb la Soraya Chaui i amb el Pere Aragay. A 8:15 en aquesta Lliga F, València-Reial Societat. Aquest matí s'ha jugat el Tenerife 2, Logroño 1 i el Granada 0, Eibar 0. A la Lliga de les Nacions, a 8:45, juga a Països Baixos, amb Xavi Hernández a la banqueta, contra Sèrbia, Grècia-Alemanya i Portugal-Noruega. Aquest partit a Dodragao també especialment interessant veure l'ambient que hi ha a territori portuguès després de l'espantada Cristiano Ronaldo quan el va deixar a la banqueta Jorge Jesús, tot un partit. L'últim partit ja no hi era, ja no el va jugar, va guanyar Portugal. Veurem què passa avui en aquest Portugal-Noruega i sobretot quina és la reacció del públic portuguès. És l'última jornada ja per aquests equips d'aquesta aturada, mega aturada per seleccions. Cap de setmana que ve ja torna la Lliga de Futbol a la primera divisió masculina. Abans a les 6 tindrem un Malta-Andorra i a les 8 un amistós internacional. Juga l'Egipte de Hamza contra Sud-àfrica. A segona divisió tenim doble menú avui, perquè el partit del Sabadell finalment ha passat avui a les 9. El Sabadell a les 9 rep l'Andorra, la nova Creu Alta. Viurem amb el Pau Bonasta i el Gerard Guardi. I a les 9 ja estava previst així. El Girona rep el Mallorca-Montilivi. Un Mallorca que arribava aquest matí migdia ja a l'aeroport de Girona. Miquel Agut, Marc Brugués i companyia, el viurem al Superesports. A segona s'ha acabat ja. Partit amb remuntada, el Real Societat B2, Granada 3. Guanyaven 2-0 els donostiarres. Ha guanyat l'equip andalús finalment per 2-3. A 4:45 d'aquí a res, 11 minuts, comença el Molinón, l'Sporting Celta B, i a 7:15 tindrem un Castelló-Ceuta i un Les Palmes-Valladolid. A la primera federació, el Nàstic ha perdut aquest migdia 2-0 al camp del Múrcia. Els granes són ara 13ens amb 7 punts. I ara tenim a la recta final el partit de l'Europa, al camp de l'OSC. Albert Ferran, bona tarda.
1: Bona tarda, i si no hi ha una remuntada als últims minuts, perdrà l'Europa, està perdent 2-0 al camp de l'OSC. Queda un minut més l'afegit. Ara, a més, l'OSC té una contra, un 2-2 per acabar de sentenciar el partit. Un bon dribbling entre l'àrea, la centrada i el gol de l'OSC que sentencia el partit. OSC 3, Europa 0. Un partit condicionat per les dues errades del porter de l'Europa, Nil Ruiz, que no ha estat gaire afortunat a la primera meitat. L'OSC s'ha avançat amb un 2-0. També havia tingut les millors oportunitats i ara, doncs, sentencia pendents de l'afegit. OSC 3, Europa 0. L'Europa seguirà en zona de descens, de moment, a un punt de la salvació.
0: A 6:15, a Can Dragó, Sant Andreu, Antequera. Allà hi serem amb el Pau Bombardó per explicar el que passi en aquest partit de primera federació, que s'havia de jugar ahir, és un dels que es va ajornar i finalment ha estat reprogramat per aquest diumenge. Amb en Pau Bombardó i amb el Genís Blasco explicarem el que passi en el partit dels quadribarrats. I a segona federació, aquesta tarda s'ha acabat ajornant el Terrassa Girona B, que estava prevista a les 6. La resta, en principi, si no hi ha contraindicacions, sí que juguen a les 5 Reus Manresa i Logroñés B Olot, i a les 6 Tudelano Barça Atlètic. A la Lliga ACB aquest migdia, més enllà de la derrota del Lleida, hem tingut dos partits en pròrroga. El Madrid ha guanyat a la pròrroga a la pista de l'Obradoiro, 107-114, i el Coruña ha guanyat a la pròrroga a casa contra el Bilbao Bàsquet. En aquest duel d'entrenadors catalans, Carles Marco contra Jaume Pons Arnau, a la pròrroga victòria del Coruña per 104-101. Aquesta tarda a les 5, Saragossa-València, i a les 7 jugaran dos equips catalans. El partit del bàsquet Girona s'ha endarrerit una hora, problemes en el viatge dels gironins cap a Vitòria, feien nit a Saragossa i avui han acabat el camí cap a Vitòria, a més amb pèrdua d'equipatge pel mig. A les 7, per tant, Baskonia Bàsquet Girona i UCAM Múrcia Barça. A la primera divisió masculina de futbol sala finalment s'ha ajornat el Noia Barça per la impossibilitat dels Blaugrana de desplaçar-se. De fet, el partit s'havia endarrerit, s'havia de jugar al migdia i havia passat al vespre, 8:45, però finalment el Barça, que ha dit que no podia viatjar, que no podia desplaçar-se fins a l'aeroport a primera hora del matí, i al final s'ha acabat ajornant sense data encara aquest Noia Barça. Avui comença el Mundial Femení d'Hockey Patins. La primera jornada per a la selecció espanyola serà contra França a 11:15 de la nit. Cerquem, ja vist declaracions, entre altres, del seleccionador argentí, queixant-se de l'estat de la pista, que era molt complicat patinar en aquesta pista seu a Paraguai d'aquest Mundial femení i masculí, a partir de la setmana que ve també d'hoquei patins. A la divisió d'honor masculina de rugbi, derrota cruel de la Santboiana, perdut per 36 a 33 al camp de la Vila, amb un drop a l'última acció del partit dels valencians. I a la lliga masculina d'hoquei herba, a la tercera jornada, Taburiente 3, Egara 3 i Sanse Complutense 2, Júnior 3. L'Atlètic Terrassa-Barça s'ha hagut d'ajornar. A la lliga femenina, Taburiente 1, Polo 5 i Tenis 2, Club Deportiu Terrassa 1. S'han ajornat, en aquest cas, l'Atlètic Terrassa Júnior i l'Egara Sardinero. Tenim en marxa la prova de fons masculina de l'europeu de ciclisme, Albert.
1: Últims 42 quilòmetres sense Tadej Pogacar, però amb altres ciclistes destacats com Evenepoel, Roglic, Pedersen o Ayuso, amb el gran grup com a cap de cursa, diria que és un grup d'uns 40-50 ciclistes, per tant, tot per decidir en aquests últims 40 quilòmetres. Per tant, veurem, d'aquí una horeta aproximadament sabrem qui és el campió d'Europa d'aquest 2026.
0: I en tenis tenim tornejos a Tòquio i Pequín. Jaume Molló, com ho tenim això?
2: Doncs de moment tenim, mira, Djokovic aconseguint una victòria important que a més li suposa batre un rècord de Rafa Nadal al torneig de Pequín. Ha superat en 3 sets Zverev als quarts de final, més de 2 hores i mitja de partit. Jugarà ara a semifinals contra Medvedev i aquesta victòria fa que els primers 32 partits de Djokovic a Pequín hagin acabat amb victòria. 32-0.
0: Déu-n'hi-do.
2: Això no passava des del 31-0 que va aconseguir Nadal a Roland Garros. Nadal va guanyar els primers 31 partits a Roland Garros. Era el rècord de qualsevol torneig.
0: Que té més mèrit que Pequín.
2: Allà, que té més, sí.
0: Segurament.
2: Sí, sí, al ser un torneig de Gran Slam i partits de 5 sets, però Djokovic l'acaba de batre, aquest rècord, guanyant els seus primers 32 partits a Pequín, a més superant Zverev, que venia en ratxa. Per tant, una semi serà Djokovic-Medvedev i l'altra serà Demiñaur-Kurkaç. Això a Pequín, on també tenim torneig femení amb sorpresa, l'eliminació d'Arina Sabalenka davant Bartunkova en 2 sets. A més, també ha passat ronda Osaka o Noskova, la guanyadora a Wimbledon. I tot just ara encara comença un partit, o sigui que l'activitat encara s'allargarà. I a Tòquio també tenim semifinals definides. Carlos Alcaraz ha guanyat a Shapovalov, s'ha hagut de retirar el canadenc al segon set. S'enfrontarà amb Munar, que ha superat el francès Jaquet en 2 sets. L'altra semi la jugaran Bacherot i la Hetschka.
0: Tenim gol en l'Osca Europa de Primera Federació, Albert.
1: Marca l'Europa de penal, un penal claríssim, que s'ha revisat, però vaja, era claríssim. A més, ha vist la segona groga el jugador de l'Osca i es queda amb 10 futbolistes. La llàstima és que només queden 5 minuts de l'afegit. El gol o el penal s'ha assenyalat al 91, hem d'arribar al 96. Marca l'Europa, el que de moment és el gol de l'honor, 3-1, perdent el camp de l'Osca.
0: I tenim també finals del torneig de pàdel a Rotterdam aquesta tarda.
2: Sí, de fet, és a punt de començar la final femenina, on hi tenim la parella catalana formada per l'Ari Sánchez, la Rausenca i la barcelonina Andrea Ostero. Juguen contra la parella 2, Bea González i Paula José María. És un partit important perquè l'Ari i la Paula ja venen de guanyar a París, que en un torneig major, aquest és de Rotterdam, és el de menor categoria, un P2, la tercera categoria del circuit Premier Padel, però en tot cas seria guanyar dos tornejos consecutius per primer cop en aquest any 2026 per la parella catalana. Més tard, la final masculina entre la parella 1, Tapio Coelho, contra Stupa i Sanz.
3: Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: Ens anirem posant al dia al llarg de la tarda a nit amb la Bàrbara Padilla. Hola, Bàrbara, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Què ens expliques?
4: Doncs que els equips de rescat continuen buscant la persona desapareguda a Pineda de Mar pels aiguants d'ahir. És un jove que hauria relliscat en una riera. Per ara es manté la xifra de 2 morts pels aiguants, un en un càmping de Tordera on li ha caigut un mur i l'altre en un pàrquing de Montornès del Vallès, quan hi havia baixat per posar en marxa un generador elèctric, ja que s'havien quedat sense llum per les tempestes. Fins ara els bombers han rebut més de 2.000 avisos per problemes relacionats amb el temporal, la gran majoria a la zona metropolitana nord, on hi ha les comarques de Barcelona, el Maresme, el Vallès Occidental i també el Vallès Oriental. Ara la mirada està posada al Baix i a l'Empordà, on les restriccions es mantenen fins les 9 de la nit. Així ho ha anunciat aquest migdia el president Salvador Illa en una compareixença que ha alertat de com van de plens els rius després de la gran quantitat de pluja que hi ha caigut.
5: Els cabals dels rius venen després de la puja i es van traslladant des de la capçalera del riu fins al final del riu, fins a la desembocadura del riu, i per tant s'ha de tenir molta prudència en les lleres d'aquests tres rius i encara més prudència a la llera del riu Ridaura.
4: Aquesta tarda està prevista una nova roda de premsa per actualitzar aquest episodi de pluges, que també ha inundat espais de tres hospitals, la Vall d'Hebron, l'Hospital General de Granollers i l'Hospital Comarcal de la Selva a Blanes. Doncs bé, amb aquest escenari veiem quina és la previsió del temps a la zona del Baix i l'Alt Empordà, que és la més crítica, i altres punts de Catalunya, Belcaral.
6: Sí, la situació és d'una pluja continuada, però molt feble ara mateix en alguns sectors de l'Alt Empordà, però també en zones del Baix Empordà, especialment zones del litoral, de Palafrugell, Calella, cap al nord. Però bé, no són aiguats ni de bon tros, i, com a novetat, un ruixat que ha aparegut bastant més cap al sud. De fet, al sud de Vilafranca, al Penedès, al sud de la comarca de l'Alt Penedès, fregant el Garraf, i és que, de fet, al llarg de la tarda, sobretot en comarques de Girona i nord de les de Barcelona, aquí i allà, fenòmens locals, però que poden ser una mica forts, poden aparèixer alguns xàfecs. No grans aiguats, no grans tempestes, però sí que poden aparèixer alguns xàfecs de manera dispersa, i en tot cas, de cara al final del dia, 9, 10 de la nit i últimes hores del dia, sí que podem tenir xàfecs una mica més forts a les comarques de Girona, sobretot entre el Gironès, Pla de l'Estany, Alt i Baix Empordà i sud de la Selva.
4: Gràcies, Abel. I pel que fa a la mobilitat, els trens de Rodalies i els ferrocarrils de la Generalitat ja funcionen en alguns trams. Tots dos van recuperar la normalitat de forma progressiva, mentre es comprova que no hi ha obstacles a les vies després del temporal. Més enllà dels aiguats, en política, els partits de Sumar, que ara són Moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns, anunciaran el 17 d'octubre com serà el seu full de ruta del seu nou projecte polític, amb què volen presentar-se a les eleccions generals. El projecte es dirà Front Ampli i el mateix dia es dirà quin és el candidat o candidata. Així ho han decidit avui en una reunió telemàtica en què han participat els cinc ministres de Sumar. I en cultura, aquesta hora, a la Terra Quarena plaça, ha de començar el concurs de castells, un concurs especial perquè els aiguants han obligat a variar l'horari. A la Terra Quarena hi ha la colla de castells a RAC+1, podeu seguir tot el concurs. Esteve Giral, ja ha començat el concurs?
7: Doncs sí, ha començat amb puntualitat, primer amb l'himne nacional de Catalunya, després guardant un minut de silenci molt sentit i emocionat per les víctimes dels aiguats, i després amb la primera ronda conjunta ja han vist els primers castells descarregats dels castellers de la Vila de Gràcia, dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, també dels castellers de Barcelona en aquesta primera ronda conjunta, i ara són els castellers de Sants els que intentaran el 4 de 9 en folre, una Terra Quarena plaça planíssima de gent, tothom finalment ha pogut venir, s'han pogut desplaçar les colles, els aficionats castellers i el públic que vol seguir aquest concurs bianual que, com deies, ha canviat la jornada de matí per aquesta jornada de tarda, adaptant-se a totes les circumstàncies que ha viscut el país i aquests aiguats que han condicionat tant i tant la mobilitat a les darreres 12 hores.
0: Ahir amb taxistes, amb viatgers allà a l'estació de tren, altes hores de la matinada, avui a la Terra Quarena, no te n'has emportat cap aquí, Esteve, cap a la Terra Quarena, algun taxista d'aquests amics teus d'ahir la matinada, no, eh?
7: Doncs la veritat és que el que em van venir ganes de replegar és algun dels passatgers pobres que es van quedar tirats ahir a última hora, però al final va tirar la prudència, vaig tornar cap a casa i a carregar una mica de piles per ser avui aquí al concurs. Xavi, tenim un enviadíssim especial dels esports, que és l'Albert Pedrol, sí, que ho està seguint amb uns ulls com pomes i està ben ben emocionat, vull dir que tenim una bona representació, eh?
8: Li costa poc,
7: està seguint tot.
8: Ell emocionar-se, sí, tot sigui dit.
7: Sí. Li costa poc, sí, sí.
0: Quina és la teva aposta? Que guanyaran els verds o que hi haurà sorpasso en aquesta edició, Esteve?
7: Mira, jo com que escombraré una mica cap a casa i la colla vella la tinc molt al cor i la colla jove de Tarragona també, dic, va, aposto pel sorpasso, a veure si hi ha sorpresa, i la vella o la jove de Tarragona o qui sap si les joves de Valls, com a mínim que els posin contra allò, contra les cordes. Saps allò que dius tantes vegades, que dieu tantes vegades, de que no se sàpiga què ha de passar fins a l'última ronda o fins que acabi pràcticament el concurs. Aquest seria el meu desig.
0: Perfecte, ho anirem seguint, evidentment, a RAC+1 i també amb connexions aquí al Superesports. Esteve, bona feina, fins ara.
7: Una abraçada, igualment, gràcies.
0: Bàrbara i Abel, gràcies, fins ara.
4: Fins ara.
0: Un quart de cinc, de fet passa un minut, d'un quart de cinc de la tarda, tenim ofrena, del títol de campions del món de la selecció espanyola per part del... És el metge, no?
8: Sí,
0: és el metge de la selecció espanyola. Sí, en el partit de segona, el partit del Molinón.
1: Com que l'altre dia va ser el Tartiere, en el partit de la selecció espanyola, doncs avui ha agafat el cotxe, uns quilòmetres i el Molinón.
8: És el metge de les... No, ara tinc dubtes si és de l'Sporting o del Celta, perquè és el Celta B, pot ser que hagi anat amb el...
0: Sí, del Celta, no?
8: És el del Celta, sí, sí, sí.
0: És el doctor Cota, no? Si no em falla la memòria, el metge de la selecció espanyola, que mostra ben orgullós aquest títol de campió del món aconseguit en el Mundial d'Estats Units, de Canadà i Mèxic aquest estiu per la selecció de Luis de la Fuente. Pausa i a la tornada una mica de rugbi amb el Francesc Gómez al Superesports.
3: Superesports amb Xavi Puig.
9: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
10: Big Mat, precios especiales octubre. Ahora el suelo vinílico SPC Roble a 14,95 euros el metro cuadrado.
9: Consulta el folleto en redes sociales. Big Mat, más por ti.
11: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
12: RAC1, emissora oficial.
13: Sóc la Raquel de Carlàs. Tens un impacte al parabrisa? Un cop l'has vist, ja no deixes de veure'l una vegada i una altra. Demana cita a Carlàs.es i ho arreglem en 30 minuts. A més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
14: Carlàs canvia, Carlàs repara.
15: Vilafranca, esteu preparats? Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
16: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
17: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació en tranquil·litat, sense presses.
16: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
18: RAC 1.
19: Anar als museus estalvi.
18: Tots som un milió.
20: El 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Frit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
21: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
22: RAC 5, 4,
23: 3, 2, 1.
22: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
24: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
22: Us hi esperem.
25: Mira, ja ve, recta final.
26: Mola Déu.
22: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
27: Visca Catalunya, visca la cursa del RAC.
28: Un autèntic bochorno.
24: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
22: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
24: Amb la col·laboració de Frit Ràbic, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC1.

0: 9 minuts i dos quarts de 5 de la tarda, Superesports a RAC1, fins que tanquem les transmissions del Sabadell i del Girona i començarà ja el Tu diràs amb l'Aleix Pariser per arribar a la 1 de la matinada. Per cert, que m'han anat uns anys enrere, he parlat del metge de la selecció espanyola com el doctor Cota, i és el doctor Celada, ara, el metge de la selecció espanyola, que és qui oferia aquest títol de campiona del món d'Espanya a l'últim Mundial al públic del Molinón, en aquest Sporting 0, sí. Celta Fortuna 0.
1: De fet, ell és de Gijón i exjugador de l'Sporting, per tant, té sentit. Vaja, si l'haguessin hagut de fer el Celta, segurament l'haguessin fet a Balaidos. Sí, sí. Vaja, Celada és a de Gijón.
0: Hi ha hagut caiguda de Benepul en el Campionat d'Europa de ciclisme, Albert.
2: Era el primer moviment important de la prova. Ha atacat Benepul, semblava que podia marxar en solitari. És cert que Ciccone era ben a prop, ha intentat agafar-li la roda i quan marxava sol, en un revolt ha caigut. L'ha tingut sort que, bé, era un revolt en una pujada. De fet, ara hi ha un circuit, estem a la penúltima volta del circuit, hi ha una ascensió de 2 quilòmetres, ha atacat allà i en un revolt ha anat a terra. Ha pogut recuperar-se relativament ràpid, Ciccone ha marxat uns metres, però amb l'ajuda dels seus companys de la selecció belga ha pogut tornar a connectar amb el pilot, han atrapat a Ciccone, per tant, torna a estar el gran grup, que ja no és tan gran, són 15 unitats, com a cap de cursa. Tot per decidir, 33 quilòmetres, sembla que Benepul pot continuar amb normalitat.
0: Hola, Francesc Gómez, bona tarda.
3: Hola, Xavi, què tal?
0: Anem a parlar una mica de rugbi, que sí. Tenim la divisió d'honor masculina en marxa, la femenina encara no, ara en parlarem de la femenina, que hi ha un desgavell important, però la masculina sí, avui la Sant Boian ha jugat el primer partit lluny del Valdir i Aleu, el primer recollem que va acabar amb victòria contra el Salvador, avui derrota i cruel, com dèiem abans, al camp de la Vila, per 36 a 33, no, Francesc?
3: Correcte. Derrota molt cruel perquè la Sant Boiana i la Vila estaven empatant a 33 quan el temps ja s'havia complert i un drop d'un jugador de valencià ha provocat la primera derrota de la Unió Esportiva Sant Boiana, que hem de dir que havia treballat molt durant el partit per, com a mínim, intentar endur-se aquests dos punts que se li han escapat i jo diria que fins i tot se li ha escapat la victòria, perquè la Sant Boiana, en un moment de la primera meitat, al minut 38, guanyava 7 a 26. Jo crec que estava sorprenent molt una Sant Boiana molt jove, que ara en parlarem, d'aquest nou equip del Valdir i Aleu. Estava sorprenent, estava jugant molt bé la primera meitat, i a la segona, el club de rugby La Vila ha sortit amb tromba, ha sortit amb tot, i ha sorprès, i la Sant Boiana no ha pogut aguantar, moltes errades, masses errades pel nivell que és, molts cops de càstig, masses concessions, i tot i així només derrota per un punt. Per tant, segona jornada, primera derrota del conjunt català, que tot i així direm que l'inici de la Lliga està sent bo.
0: Una divisió d'honor amb 10 equips aquesta temporada. Hem tornat a canviar el format aquesta temporada de la divisió d'honor, Francesc?
3: Ara ja és perquè representa que ens quedem així, eh? Des de fa dues temporades ho hem anat fent poc a poc, perquè els canvis ha rompit. Tot costa una mica.
0: Poquet a poquet.
3: Sí, fa dues temporades eren 12 equips, i feien allò d'una primera fase una volta i després la segona fase partien la Lliga i el que han anat fent és aquestes dues últimes temporades que baixessin dos equips cada temporada fins que ara ja són 10 equips amb un format normal que és
0: tots contra tots,
3: anada i tornada i semifinals i final.
0: Per tant, és a dir, els quatre primers a semifinals.
3: Correcte.
0: I en baixen?
3: Baixa l'últim, baixa directe, i el penúltim juga promoció contra el segon de la divisió d'honor, de la segona divisió.
0: Perfecte. Un format més clàssic, diríem, de la divisió d'honor masculina, el que s'ha fet tota la vida.
3: Format que pot entendre la meva tieta, tranquil·lament, i aquí no passa res.
0: Correcte, doncs per tant, els quatre primers que es jugaran el títol, però això serà quan 18 jornades, per tant, que tindrem de rugbi, anar i tornar a primera i segona volta. I amb quines expectatives d'aquesta Sant Boiana amb canvis, el principal o un dels principals a la banqueta, com ja explicàvem a final de la temporada passada amb la deuda de Sergi Guerrero?
3: Exactament, la Sant Boiana es va acomiadar de Sergi Guerrero després de 5 temporades dirigint l'equip, una Lliga i una Supercopa pel tècnic català, que doncs, amb molt bon balanç per Sant Boi, i al mes de juliol ens vam acomiadar la temporada que no sabíem qui era el substitut i al mes de juliol va anunciar la Sant Boiana bastant tardet, s'ha de dir, l'entrenador xilè Ricardo El Guata, així entrecomillat, Cortés, és el seu sobrenom, El Guata.
0: Guata.
3: M'agrada bastant, Ricardo Guata Cortés. Un entrenador de 68 anys que té la seva primera experiència internacional com a entrenador i ve, internacional em refereixo fora de Xile, perquè ell ha estat entrenant tota la vida a equips de rugby xilens, I en el darrer mundial, el del 2023 a Anglaterra, a França, perdó, el que vam veure és a ell portant la selecció, la melé de la selecció xilena, que va ser la primera vegada que Xile anava a un mundial, i ho va fer-ho molt bé. I per tant, doncs, el reconeixement per ell arriba en forma d'oportunitat ja tardia, jo diria, perquè 68 anys, doncs, és un entrenador molt veterà, és l'entrenador més veterà de la Divisió d'Honor, per exemple, doncs li arriba aquesta oportunitat d'entrenar l'Unió Esportiva Sant Boiana.
0: Guata, que estic veient que en xilè, per dir-ho d'alguna manera, es fa referència a la panxa, a l'estómac. No sé si té una panxa prominent o no.
3: No, és de
0: la Sant Boiana.
3: No, no, és un senyor que estava bastant en forma. Bastant en forma, té bastant geni. Bé, és tota una experiència viure un partit a prop seu. En qualsevol cas, precisament d'aquest canvi, jo crec que és un canvi notori, passem d'un entrenador català que es coneix molt la Lliga, que es coneix els jugadors, que s'ho coneix una mica tota, de sobte portes un entrenador xilè que s'ha d'adaptar, que ha de fer com s'ha d'aclimatar a tot el país per començar i després al rugbi. I en parlem amb el que és un dels capitans d'aquesta temporada, que és l'Albert Millán, que a més l'any passat hi vam parlar a principi, a final de temporada, i hem dit anem a seguir amb les tradicions, que és un tio molt, molt tradicional, i em parla d'això, parla d'aquest canvi d'entrenador.
4: Amb el nou entrenador diferent, el Sergi. La veritat és que bueno, doncs ell ve d'una selecció, llavors bueno, pues, el tema dels entrenaments és una mica diferent. Ara dividim tres quarts i davanters al gimnàs i al camp i ho fem per torns, o sigui que bueno, simplement diferent. Ara jo crec que l'equip ja s'ha acostumat a aquest nou mètode d'entrenament i bé, contents.
0: Doncs contents amb aquest canvi d'entrenador a la plantilla de la Sant Boiana, que també, déu-n'hi-do, hi ha bastants canvis a la plantilla dels de Sant Boi, Francesc.
3: Correcte, no és només l'estaf tècnic que es renova plenament, sinó que hi ha hagut moltes baixes a la Sant Boiana. De fet, 11 jugadors dels que diríem que eren com fitxatges, més enllà de la quantitat de diners que cobreixin, 11 jugadors han deixat el club aquest any, ja sigui perquè s'han retirat o perquè han marxat a altres clubs. A més de 3 jugadors que juguen amb els Iberians, que per tant jugaran 2 o 3 partits com a molt durant la temporada. Un, de fet, ja es va trencar, que és Jack Chambers, es va trencar en el primer partit, per tant es perdrà tot el curs. I d'aquestes 14 baixes, que a més hi hem d'afegir baixes de jugadors del segon equip i del sub-23 que han marxat del club per diversos motius, només s'han fitxat 4 jugadors. S'han incorporat només el jugador valencià Arnau Andrés, que ve del Brac, l'italià Nicolò Grassi, Nils van de Ven, que l'han repescat, que estava retirat, i el francès Jérôme Vermeix. Per tant, la Sant Boiana...
0: Però vol dir que ha de pujar gent de sota, no? Gent del planter.
3: Sí, perquè si no ens trucaran a tu i a mi per anar a jugar, perquè no hi queda...
0: Millor que no. No queda bueno, a mi com a mínim.
3: No, a mi tampoc. I doncs sí, han cridat gent de la Pedrera perquè aquest any puja una gran generació de jugadors joves, que l'any passat eren sots 18, per tant aquest any és el seu primer any sènior, que han guanyat campionats d'Espanya amb la Unió Esportiva Sant Boiana, també han guanyat un campionat sots 14 i un sub-18 amb la selecció catalana, plenament, majoritàriament eren jugadors de Sant Boi, i en el primer partit, per exemple, ja van debutar 2 jugadors amb un assaig de Bernat Fernández, que, atenció, a Bernat Fernández, apuntem aquest nom, mig de melé, juga de nou...
0: Recuerda mi nombre, que deia Leo Messi en aquell anunci.
3: Recuerda mi nombre, perquè aquest nano serà un excel·lent jugador de rugbi. Ja ho és, però és molt jove, però vull dir que anirà millorant fins a ser un excel·lent jugador de rugbi. I precisament d'aquesta doncs, joventut i d'aquesta nova generació en parla també Millán.
4: Sí, aquí molt jove, molt jove. Bueno, són jugadors amb una qualitat increïble. La veritat és que la generació que puja ara crec que és una de les millors generacions que ha pujat en els últims anys, per almenys que jo he estat aquí, que ja són bastants, i ojalà doncs, aquesta generació d'aquí 2, 3, 4 anys doncs, pugui donar fruits i fer que la Sant Boiana torni a ser campió, com ja va passar amb la meva generació, que va passar una mica el mateix, que érem un equip molt jove, i mira, al final doncs, una Copa del Rei, una Lliga i una Supercopa.
0: Perquè molt jove vol dir mitjana d'edat de quan, la Sant Boiana d'aquest any?
3: Doncs avui, l'equip d'avui, la mitja d'edat estava per sota dels 24 anys.
0: Això és molt poc, eh? I com hem comentat moltes vegades, en el rugbi és molt poc una mitjana d'edat per sota de 24.
3: Poquíssim, poquíssim. I per posar una mica més de números, en aquesta convocatòria dels 23 jugadors que avui han jugat al Pantano de la Vila Joiosa, només hi havia 4 jugadors per sobre dels 30 anys, de 23, 4 per sobre dels 30 anys, i en canvi n'hi havia 6... per sota dels 20. De fet, he posat per sota dels 20 perquè és rodó, però d'aquests 5 no tenen 18 anys.
0: Déu-n'hi-do.
3: Sí. De fet, un va fer els 18 el dia 1. O sigui que estem parlant d'un equip molt, molt, molt jove. En la plantilla del primer equip, a no ser que hi hagi algun jugador que se m'escapa, no hi ha cap altre jugador de 30 anys ara mateix. En canvi, per lesions, per circumstàncies, perquè el rugby necessites molts jugadors, hauran de tirar de molts d'aquests nois que tot just acaben de matricular-se, per dir-ho així, que acaben de sortir del batxillerat, literalment. O sigui que veurem molta joventut per la Unió Esportiva Santboiana i doncs, amb aquest panorama, dit de la manera més neutra possible, quin és l'objectiu?
4: Que esperem això, que aquest any ens puguem consolidar. Ojalà doncs a la Copa del Rei poder arribar lluny i entrar a play-off, que jo crec que és el nostre objectiu, intentar estar entre els quatre primers. Però la base és que els joves es sentin còmodes, que es sentin acompanyats i que ells siguin els que d'aquí això, 2-3 anys, quan nosaltres ja no estem, però la base és que els joves es sentin còmodes, que es sentin acompanyats i que ells siguin els que d'aquí això, 2-3 anys, quan nosaltres ja no estem.
0: És un títol que potser no, menys cosa t'hi pots trobar allà en les eliminatòries per aconseguir el títol, però vaja, una plantilla que ha d'anar creixent a mesura que avanci la competició.
3: Sí, jo crec que ambiciós i optimista Albert Millán. Honestament, vull dir, l'any passat a la Sant Boiana li va costar molt, ja era un equip jove, aquest any ja no és que sigui jove, és que és la quinta del biberón, pràcticament, i el rugby és un esport molt exigent, on necessita molts jugadors, i per poc que caiguin 2 o 3 lesionats, doncs potser patiran una miqueta. Esperem que no. Jo crec que, amb una mica vistes una mica des de fora, jo crec que l'objectiu és salvar-se, i intentar no patir gaire en el procés de salvar-se. Tot el que sigui això, jo crec que és més el que deia Millán abans, d'aquí 2-3 anys, que sigui un equip que ja faci soroll a la Lliga. Tant de bo m'equivoqui, i els veiem a la play-off, però jo crec que l'anàlisi va més per aquí.
0: Com tu mires això dels castells, tu, Francesc, t'agraden els castells?
3: Sí, home.
0: Sí? Sí, hi ha concurs de castells, Marshall, sí, de Terra Corena, mira, RAC+1, estan en plena transmissió.
5: Per tant, ens alegrem molt que els Matalassers s'aixequin i tornin a fer castells a l'alçada d'aquesta colla històrica.
0: No parlen de l'Atlètic de Madrid, Hola, Benet, hola, Esteve.
6: Home, aquí s'hi barreja tothom. Què tal, Xavi Puig, com estàs?
0: No,

0: Després dels Xiquets, serà la Colla Vella dels Xiquets de Valls, l'eterna rival, que començarà amb el mateix Castell. Per tant, les Colles de Valls comencen amb els 4 de 9 sense folre com a, entre cometes, cartes segures, i després veurem com els de Vilafranca, per la primera ronda, també segurament anunciaran Castell de 10 amb folre i manilles com la seva carta segura. I a partir d'aquí és quan començaran les apostes arriscades, per dir-ho d'alguna manera.
1: Ja. Oi que hi ha el Pedrol per aquí? Hola, Pedrol, bona tarda.
0: Espera, que ara el Pep, ara està menjant el Pedrol.
1: Està menjant,
0: eh? És que saps què passa? Saps què passa?
1: Té a menjar, no?
0: Aquí tenim el Pedrol. Saluda, Pedrol.
2: Hola, Xavi, què tal?
3: On eres, Pedrol?
2: Estava endrapant, estava menjant coca.
0: El convidem i se'n va menjar coca.
2: T'he de dir que mai a la vida hauria pensat estar al costat de Dani Alegret. A casa som molt fans dels Amics de les Arts. I ara estic aquí, estic flipant.
0: És que, Xavi Puig, tenim aquí els Amics de les Arts, també.
1: Caram, tu.
0: Sí, tenim aquí...
3: La casa és gran.
0: Perquè hem fet una cançó, no sé si has sentit, Xavi
1: Puig,
0: la cançó...
1: Home, i tant, te l'he sentida, home, sí.
0: Sí, la Paula la té.
1: Com tironia d'adopció, com jo, l'havia de... L'he sentit i l'he gaudit, i l'he xalat, aquesta cançó, sí, senyor.
0: Tira-la, Paula.
4: Vespre de Tots Sants, Castellers per Sant Narcís. El Pilar caigut, però encara som aquí.
0: Després acaba millor, acaba millor que el Pilar caigut, però després es torna a aixecar.
1: Que també he pensat que ja és mala llet que un dia que van anar a veure el Pilar com pujava les escales els hi caigués, però mira, si ha donat joc en aquesta cançó magnífica, doncs benvinguda sigui aquella caiguda.
5: Si vols pujar-lo com a membre dels Marecs de Sal, ara el proper mes, cada dimecres a les 8 del vespre, a les escales de la catedral estan assajant-lo.
0: Clar, perquè toca ara.
5: Sí.
0: Mira, una cosa bonica.
1: Sembla que treballo aquest dimecres, però ja m'apuntaré l'agenda.
5: Estan assajant-lo,
0: perquè toca ara.
5: Sí.
0: Mira, una cosa bonica.
1: Sembla que treballo aquest dimecres, però ja m'apuntaré l'agenda.
0: Vosaltres, els Amics de les Arts, sou d'una zona no tradicionalment castellera.
6: No. Jo sóc de Barcelona i, home, sí que hi ha algunes colles de Barcelona que no són tan potents com les d'aquí del sud, però és veritat que no hi ha tanta tradició, però en Ferran aquí és l'excepció.
7: Jo sóc nascut a Reus, i tota la família viu aquí a Tarragona, llavors això em toca molt de prop.
0: Tu toques millor.
6: És el profe, és el que ens explica les coses. Quan entenem alguna cosa dels castells,
0: avui no pararà de dir-vos... Quan feu un comentari ara en aquest concurs, us pot pagar un calbot, no?
6: Si piquem la pota...
7: Alguna vegada s'ha dit fer pinya de fer llenya, i això ha sigut molt dur.
0: Això és targeta vermella.
6: Va ser Joan Enric, que no hi és. Tiraré...
0: No, però una cosa bonica d'aquesta cançó dels Marrecs és que s'està popularitzant i està corrent una expressió castellera que no ve des del sud, no? I això està bé, realment. Heu aconseguit que es parli de que hi ha castells més enllà del Llobregat en amunt.
7: Bueno, però jo crec que no hem aconseguit nosaltres res. Vull dir que els castells és una cosa que és impressionant. Mira la plaça, mira la gent, l'emoció que té tothom a flor de pell quan tota aquesta gent que al final no són professionals, són amics, són companys que cada setmana queden per assajar i posen hores a una cultura catalana increïble i uns valors que transmeten que és brutal. I senzillament nosaltres això ho vam viure en primera persona, ens va emocionar i vam intentar plasmar-ho en una cançó. Vull dir que nosaltres, si hem fet alguna cosa, és una cosa superínfima comparat amb el que tota aquesta gent fa, no?
1: Ahir van guanyar els Marrecs, no, Benet, la jornada del dissabte?
0: Sí, i saps qui és Marrec i anava al folre, pujava en aquest castell, Xavi Puig?
1: Bé, sé qui, la parella de qui és Marrec, ell no sé si és Marrec, digue-m'ho tu, Benet.
0: Ahir, ell pujava al folre i la seva parella és la que dirigia des de baix al castell.
1: Param, Joel Penya, no?
0: Joel Penya.
8: Hola, Xavi.
1: Home.
0: I aquí el tens, eh?
1: Aquí vas demanant. Si ara pronuncio un altre nom, també en sortirà per aquí, o no?
0: Sí, hola, potser sí.
8: Com diu Brad Pitt, eh?
0: Hauria de veure la cara avui. Sort que el concurs ha passat a la tarda, perquè si no Joel Penya avui no era...
1: La ressaca era important avui, no?
3: Fa una veueta, en Joel.
0: I ara, Xavi, perdona, eh? I ara, escolta. Aquí dintre hi ha 12.000 persones ara mateix, eh? I s'ha fet el silenci perquè la Colla Vella dels Xiquets de Valls munta el seu primer castell de gamma extra disposada a guanyar el concurs.
1: Caram, ens quedem en aquest, en aquest castell, Francesc.
9: Sí, home,
1: atent, eh?
9: Sí, estic atent.
0: Es col·loquen els quarts.
1: La gent del rugby seríeu bona pinya, la gent del rugby.
9: Per estar baix, amb la meitat faríem. jo he vist gent de la Santboiana fent pinya amb els castells de Vilafranca en diverses ocasions, que anaven a Sant Boi i deien, veniu cap aquí, que hem de fer un 3 de 10.

0: Són dos mons que es toquen per la vessant social de després.
1: Sonen gralles, intent de 4 de 9 sense folre de la colla vella dels xiquets de Valls. Són uns especialistes en aquest castell. És el castell de sortida perquè aquest any ja l'han descarregat en diverses ocasions i després els esperen reptes encara majors. Però s'ha de fer la feina. S'ha de descarregar el castell total per arrencar el concurs. Quins col·locats. Sisenes que remunten, la canalla tot esperant instruccions. Ara els diuen que comencin a pujar. Dosos i aixecadora comencen la seva remuntada. Sisenes arribant a la posició, col·loquen el genoll, col·loquen un peu i s'aixequen. Tot el tronc a lloc del 4 de 9 sense folre. De moment dominat, permanentment mantenint la quadratura. Pits rectes, dosos arribant a la part alta, l'enxaneta que comença a desfilar també amunt.
2: Va, vella, som-hi, vella, va.
1: Atenció, que la vella domina el castell total, es col·loquen els dosos, ara llencen un peu, es donen la mà, un s'aixeca, s'aixeca l'altre, la canalla petita que arriba també a la part de dalt, igual que el de les joves, perfectament dominat. Es col·locarà l'aixecadora. Atenció a la colla vella que comença trepitjant fort. Atenció que fa les passes l'enxaneta. Atenció que posa un peu a dalt, que posa l'altre. 4 de 9 sense folre. Carregat! La colla vella dels xiquets de Valls. També fan que sembli fàcil. També fan que sembli fàcil. Això no es mou. És una postal.
2: Compte, però.
1: Són els especialistes en els castells total. Surten els dosos. La canalla desfila i us diré que fins i tot amb certa calma. Amb certa calma.
3: Està clavadíssim, això.
1: Sobrat. És brutal el que fan aquesta gent amb aquest castell. Penseu que aquest any només les joves i la vella han descarregat aquest castell. Cap altra colla ha aconseguit fer-li l'aleta al 4 de 9 sense folre. Surten les sisenes, és que pràcticament us diria que ja el tenen. Canalla sobre la pinya, sisenes a punt de tocar pinya també, sortiran les quintes, dominat i gairebé sense cansar-se.
2: Amb la gorra.
1: Han fet el primer pas, la vella presenta candidatura, 4 de 9 sense folre, descarregarà!
3: Brutal.
1: Déu-n'hi-do com ha començat aquest concurs. Mare de Déu.
3: Es movien. Semblava enganxats, mare meva.
1: No, no. Aquest any la vella està fent una exhibició, jo diria, i ara parlo de memòria, que mai cap colla havia fet tants 4 de 9 sense folre en una mateixa temporada. Mira, mira, aquest és el 7è descarregat de l'any. De fet, tots els que han intentat els han descarregat. Xavi, això era uns anys. Benet, em deies un a l'any i ja era festa.
4: Benet, aquí li podem demanar, això és el Juanacho, que ha sigut cap de colla durant molt temps.
3: Us deixarem amb la transmissió de RAC més. Ara tornem d'aquí una estona, Benet, i companyia. Fins ara, el Pedrol, que treballi una mica, també, que no només mengi, si pot ser. 18 i les 5 de la tarda, amb el concurs de castells a RAC més 1, puntual, també connexions aquí al Superesports de RAC. Estàvem parlant de rugby, ho tancarem amb la Lliga Iberdrola, la Lliga Femenina, Divisió d'Honor Femenina, que encara no ha arrencat. Exacte. I veurem quan arrenca, perquè hi ha un merder considerable per saber quins equips formaran part d'aquesta lliga, Francesc,
0: sí,
3: no?
0: Amb la vella colla de la Federació Espanyola de Rugbi, perquè hi han tradicions que no, a les quals no hi faltem, els del rugbi, i vaja. Doncs tenim merder amb la Lliga Iberdrola, amb la màxima divisió femenina. Per què? L'any passat explicàvem, al mes de març, el Barça pujava de divisió, guanyava la divisió d'honor femenina, i pujava. Bé, al mateix, a finals del mes d'abril, el Rugbi Túria, que és un conjunt valencià, i el Burgos denunciava el Barça perquè no complia un dels requisits per poder disputar la Lliga, que era tenir un segon equip a regional. El Barça no en tenia. Van denunciar-ho davant del Comitè Nacional de Disciplina Esportiva de la Federació Espanyola de Rugbi, que va resoldre a principis de juliol, això, o sigui, del març, al juliol, i va resoldre que tenia raó el Rugbi Túria. Efectivament, el Barça no va tenir segon equip durant la competició. De fet, el comitè va dir que el Barça va intentar inscriure un segon equip el 2 d'abril, un cop la Lliga ja estava acabada, per jugar a la Copa Catalana. Per tant, una mica va dir, no ens intentis prendre el pèl. És així. O això ha dit el comitè. Total, que el Barça
3: baixa per la categoria, no?
0: No només no ascendia, sinó que a més el baixaven a regional, aquesta era la sanció. Llavors el Túria, que havia guanyat el seu partit, com que havia quedat segon, havia guanyat el seu partit de promoció i ja estava a la divisió de dalt. El que quedava era veure l'altre, quin era la plaça aquesta restant que quedava del Barça d'haver baixat. Bé, El Cisneros va renunciar, que era el penúltim, val? Podia haver dit que ell volia jugar, que és el que havia perdut aquest partit contra el Túria. Va renunciar. I llavors van mirar la classificació, com que el primer era el Túria, ja estava dalt, el segon l'havien baixat, que era el Barça. Estic parlant de la classificació de la segona divisió. El tercer equip tenia dret a pujar. El tercer equip quin és? El BUC, el Barcelona Universitari Club de Barcelona, que per una mica més d'inri entrena l'Aroa González, ex-entrenadora del Barça. Bé, doncs, el BUC, entre BUC i Fer i Federació Espanyola van parlar, el BUC va dir que li interessava la plaça, la Fer li va confirmar, de fet el BUC va fer el pagament de la inscripció, i quan això ja havia passat, l'Olímpico de Pozuelo, que és l'últim classificat de la Liga Iberdrola, va dir que ells també tenien dret a jugar.
3: Se'n va la justícia ordinària, no?
0: Se'n va la justícia ordinària, clar, se'n va la justícia ordinària i l'afer... No se'n va la justícia ordinària, perdona. L'afer accepta el recurs de l'Olímpico de Pozuelo i diu que han de jugar un partit al BUC contra l'Olímpico de Pozuelo, i el guanyador serà el que jugarà a la Liga Iberdrola ocupant aquesta plaça. I llavors aquí és quan el BUC sí que porta aquest recurs a la justícia ordinària. Per què? En primer lloc perquè la normativa diu clarament que l'últim classificat perd la categoria, o sigui, no hi ha opció de que es quedi. I en segon lloc, perquè l'afer ja li havia confirmat al BUC que jugaria a la Liga Iberdrola. Bé, quan va resoldre la justícia ordinària? Ara fa no fa gaire. És a dir, el partit entre el BUC i l'Olímpico de Pozuelo s'havia de jugar el 26 de setembre, doncs una setmana abans el jutge, ja t'ho diré, va decretar mesures cautelars que eren... que es congelava qualsevol decisió respecte a això i, per tant, la Federació Espanyola el que havia de fer era incloure els dos equips, el BUC i l'Olímpico de Pozuelo, en un calendari que ja estava format i que la Lliga havia de començar la setmana que ve. Per tant, merder, perquè havies d'incloure dos equips i hi havia equips que ja havien comprat els vols d'anada, el vol de tornada, havien planificat, etcètera. A més que la Lliga havia de ser de 8 equips, però, no de 9.
3: Seria imparell, no?
0: Seria imparell.
3: I serà imparell o no?
0: Doncs no ho sabem, perquè el Barça, en el moment que el Comitè Nacional de Disciplina va resoldre que baixava, va impugnar el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT. Per tant, també la justícia ordinària. I aquest recurs, hi ha rumors que potser surt aquesta setmana, però potser resolen d'aquí 3 mesos. I potser el TAT diu...
3: Que també se l'ha de...
0: Que també s'ha d'incloure el Barça.
3: Potser passem d'una lliga de 8 a una lliga de 10.
0: Exacte. Llavors, ara mateix... No se sap què passarà. El que ha dit l'afer, això sí, és que la primera jornada, els partits que no incloguin ni el Barça, ni el BUC, ni el Pozuelo, es jugaran igualment, però han de resoldre ja. Aquí, quan ens ho prenem a conya, perquè és millor, més val riure, però és una situació que se sap des del mes de març. Des del mes de març. I estem ara, el 5 d'octubre, o 4 d'octubre és avui, i no sabem quan serà la primera jornada encara, ni quins equips jugaran la Liga Iberdrola. En la que hi ha el Sant Cugat, per cert. Un equip català segur que hi serà. Però vaja, aquest és el panorama. Entenc que aquesta setmana sabrem alguna cosa.
3: Esperarem el següent capítol d'aquesta divisió d'honor femenina. Ja ho diem aquí, que el millor de tot és que no sabem què passarà, i en el món del rugbi moltes vegades és així de cert, com ens explica el Francesc.
0: Així és.
3: A veure què passa. Gràcies, Francesc. Fins la propera.
0: A tu, Xavi, que vagi bé.
3: 13 minuts i les 5 de la tarda. Reu un minut i tornem amb una mica d'ultrasports.
5: RAC 1. Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i 2 copes d'vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com. RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.

0: Minuts i les 5 de la tarda, Superesports a RAC1, com tenim l'europeu de ciclisme, Albert.
1: Última volta i tot apunta que o Remco Evenepoel o Giulio Ciccone guanyaran la medalla d'or, es proclamaran campions d'Europa perquè són els dos més forts i han marxat en solitari en un dels descensos. Per tant, a 13 quilòmetres pel final, tenen 44 segons respecte als perseguidors. Evenepoel, Ciccone, Ciccone, Evenepoel guanyaran aquest campionat d'Europa.
0: A segona divisió, l'Sporting amb perdent 0-1. Mira, acaba de marcar el gol de l'empat. L'equip del Molino, Sporting 1, Celta B 1, superada ja la mitja hora de joc de la primera part. Em sembla que no hem acabat de cantar el final de l'Europa, que ha acabat perdent el camp de l'Osca 3-1 en aquesta primera federació, on ha perdut també el Nàstic aquest matí. I aquesta tarda, el Narcís Sala, anava a dir, a Can Dragó, Sant Andreu, Antequera, 6:15, allà serem amb el Pau Bombardó. Hola, Gemma Montero, bona tarda.
2: Hola, què tal, bona tarda.
0: Ja aterrada de Bagà, vaja, fa unes hores, de Bagà, amb aquest ultrapirineu, ahir en parlàvem des d'allà, molt condicionat pel temps, amb algunes proves que no s'han pogut ni disputar, la prova estrella que es va haver de retallar per aquesta alerta meteorològica que, evidentment, havia de marcar també la competició esportiva. Gemma.
2: Sí, va ser una Salomon Ultrapirineu, no diré que de butxaca, però pràcticament amb moltes modificacions, perquè ens arribaven notícies que la cosa no pintava bé, i ja amb antelació durant tota la setmana, doncs l'organització ja va contemplant tots els mapes i s'assessora, com cada any, no és perquè aquest any fos especial, sinó que és una cosa que òbviament per raons de seguretat a tots els participants, pensa que s'hi acumula doncs aproximadament unes 2.000 persones a Bagà, que és un poble molt petit del Berguedà i tota aquella zona del Parc Natural del Cadí-Moixeró, i per tant doncs s'havien de prendre decisions. Recordem que es va anul·lar la nit Pirineu, que s'havia de disputar divendres, es va retallar considerablement l'Ultra Pirineu, la prova dels 5 quilòmetres la van deixar en 60, la marató de 42 sí que es va disputar i aquest matí no s'ha fet la mitja Pirineu de 21 quilòmetres. Per tant, aquesta edició inèdita de la Salomon Ultra Pirineu l'ha guanyat un reusenc, en Julen Calbó, en 5:32, que ha fet un any extraordinari. Per exemple, venia de fer plata al campionat del món d'Sky Ultra i, home, doncs, han arribat a la meta i parlàvem amb Xavi amb ell doncs, per felicitar-lo, bàsicament.
0: I tant.
3: Enhorabona, Julen.
4: Gràcies.
3: Explica'ns una miqueta quan aquests 60 quilòmetres com te'ls has plantejat, perquè, clar, entenc que d'inici tothom ha pensat que es podien fer més ràpid i així ha estat, no?
4: Sí, a veure, l'olent d'això és que no hi havia una referència del temps que es podia fer i donaven 5:50, o sigui, el primer, però l'olent és que al final és un terreny molt ràpid i jo li vaig dir, si faig 5:45 així, serà molt bon temps. No m'esperava fer en 5:30, però és que l'olent d'anar junts a la part final és que ha hagut de córrer molt, molt i molt, i per això al final s'ha fet aquest temps, però bueno, content, de totes maneres, molt content.
3: Has apretat un pèl més que en Pere, que els teus rivals immediats, tot i que anàveu molt apretats, no? Portes una bona temporada, suposo que això a les cames es nota.
4: Sí, o sigui, hi ha gent que al final, per exemple, Pere baixa molt millor que jo, i els empedrats sí que m'ha passat, se m'ha anat, i m'he ficat quart, i bueno, al final sí que si estàs una mica baixant, a la pujada tens una mica més, i a l'última pujada se m'han anat, però a poc a poc m'he anat apropant, i al final a dalt hem currat junts i li he dit a en Pere, passo, enganxa't a mi perquè tiraré a mort. I al final se m'ha enganxat i he anat baixant sense mirar enrere, i al final el meu germà em va dir que era una pista d'atletisme a la part final i he baixat com no baixava mai, i per sort, mira, m'ha donat per arribar primer.
3: Has fet una gran temporada,
4: Sí, estic content perquè al final em fa una mica de ràbia perquè hi ha gent que al final competim molt poc i jo al final m'agrada competir bastant, però el dolent de competir bastant és que també t'exposes a no fer sempre bons resultats, i crec que s'hauria de valorar la regularitat en tot un any, perquè és molt difícil estar tot l'any del davant. I ho parlo amb el meu entrenador, que vaig començar molt aviat fent bons resultats i, joder, és molt difícil estar tota la temporada davant, però bueno, jo ja he fet bastant i ara sí que crec que baixarem una mica el pistó perquè si no es tancarà el xicle.
3: Bueno, això era el colofó, el botó d'or, o tens alguna cosa més abans del desembre?
4: Sí, tinc curses, però són una mica diferents. Aquestes sí que el que he sofrit avui a la part final no crec que ho faci les que venen, perquè al final no pots fer una temporada amb 20 objectius o 10, pots fer 3 o 4 de patir molt, i vaig patir molt a la Transgran Canària, també a la CDA que a Viella, on que al final va passar una cosa i no vaig poder entrar primer, i aquí jo crec que ja és suficient.
3: Enhorabona.
4: Gràcies.
0: En Julen Calbó, un reusenc content i satisfet, no pot ser d'una altra manera, amb aquesta victòria a la Salomon Ultra Pirineu. Gemma.
2: Sí, recordem, 5 hores 32 minuts, perquè eren 60 quilòmetres. Primer Julen Calbó, seguit del francès Elliot Retuill a 2 minuts i Pere Orell tercer a 3 minuts. Per tant, la cosa ha anat apretada durant tot el recorregut i al final ha estat Calbó qui s'ha endut la victòria. I en dones, victòria per Gemma Arenas, recordem, 47 anys de l'atleta manxega, amb 7 hores 57 minuts, 10 anys després de l'última vegada que l'havia participat i que havia guanyat. Segona ha estat Jana Dobrolobna a 8 minuts i tercera Pilar Medina amb 18. La marató la va guanyar Alain Santamaría del Bionic Integrity amb 3 hores i 38 segons, seguit de Josep Miret a 9 minuts i el favorit Robert Kemoy, el kenià, que l'havia guanyat durant els 4 últims anys, 4 últimes edicions, va quedar tercer a 10 minuts de Santamaría. Moana Lili Keres va ser la primera dona, a 24 minuts va arribar Bàrbara Xicanova i a 26 la companya de Homa, de Gemma Arenas i Julen Calbó, la Inés Astrain. Tot plegat és el que s'ha pogut disputar enguany. Ha estat realment històrica en el sentit que ha hagut d'adaptar i ho ha fet molt bé, perquè, com dèiem, doncs, hi ha hagut anul·lacions i retallades. L'organització de la cursa ha estat pendent del temps durant dues setmanes abans o més, fins i tot. Ja sabem que els mapes, doncs, fins que no s'acosta molt la data no es poden afinar gaire, no? Com sempre anaven seguint les actualitzacions, sabent que el temps era canviant, ens ho explicava el David Priet, el director de la prova, i finalment la situació s'ha agreujat molt, més del que tot feia pensar 3 o 4 dies abans, fins i tot, no?
0: Amb l'assessorament que té l'organització, evidentment, de meteoròlegs, vaja, d'un meteoròleg que coneixeu prou bé, com és el Martí Oliveres. Hola, Martí, bona tarda.
5: Bona tarda, companys, com esteu?
0: Bona tarda. Allò quan li preguntem a vegades a l'organització, no? Aneu mirant el temps, aneu mirant el temps. Doncs sí, anem mirant el temps i anem mirant el Martí, a veure què ens va explicant. I suposo que a mesura que s'apropava la competició, anaves veient que la cosa s'anava complicant, Martí, aquesta edició, no?
5: Sí, sí, sí, ha sigut una edició complicada perquè heu vist quina setmana més inestable, quin final de setembre, començaments d'octubre, ha anat plovent, hem tingut aquestes situacions d'avisos, d'aiguats a finals d'estiu, molt clàssic al final aquesta situació que hem tingut, i s'ha complicat i ha coincidit, malauradament, doncs, en aquest cap de setmana que se celebrava la Salomon Ultra Pirineu, en aquesta zona, amb els avisos d'intensitat, acumulació de pluja en poca estona, perill de tempesta, evidentment, coneixeu la zona del Cadí-Moixeró, una zona complexa, en situacions de meteorologia adversa, i per tant, doncs, ha sigut una edició marcada per aquests canvis meteorològics, per l'actualització dels mapes fins a l'últim moment, i hem acompanyat, doncs, a la direcció de la cursa des d'aquest assessorament meteorològic.
0: Clar, tu expliques el que veus, la previsió que hi ha, expliques escenaris, i l'organització llavors amb tota la informació a sobre decideix si es retalla, si se suspèn, si quina mena de recorregut es pot fer.
5: Sí, correcte. Jo simplement el que he fet és un seguiment de la meteorologia que hi ha hagut prèviament, durant i a posteriori de les curses, per anar veient què podia passar després, perquè, clar, evidentment hi ha la nit Pirineu, hi ha la ultra, hi ha la marató i finalment la mitja marató. Són moltes proves en diferents escenaris, en diferents hores, i la meva feina ha estat aquesta, com a la ràdio, doncs, el seguiment de la meteorologia, doncs, en aquest cas amb l'organització de la Salomon Ultra Pirineu, i a partir d'aquí, sumat als avisos, a les indicacions del govern per part del servei meteorològic amb els avisos i protecció civil, tot plegat, doncs, porta a una decisió. La meva informació simplement, doncs, era aquesta, el seguiment de la meteorologia.
0: Clar, arrenca la prova llarga, la matinada divendres a dissabte, hi ha una hora límit de dir, una última consulta de dir, Martí, això què pinta en les properes 12, 14, 15, 16 hores?
5: Sí, sí, clar, és difícil, i més jo crec que us podeu imaginar la incertesa dels mapes, com hem anat veient aquest comportament de les tempestes, dels xàfecs que descarregaven a un punt, i sí que els mapes ho veien, però finalment, doncs, potser quedaven una mica més estancats. Clar, aquesta alta incertesa, aquesta alta variabilitat dels xàfecs i de les tempestes que hem anat tenint a molts punts de Catalunya, cal afegir-hi el punt de tenir-ho en un escenari com és l'alta muntanya, no? El Cadí-Moixeró. Per això, evidentment, doncs, entenc que l'hora de prendre una decisió per part de la direcció, doncs, ha de ser més complex.
2: Mm. Tens, a més, Martí, el valor afegit que tu ets corredor, també, de muntanya, i per tant no sé si això et fa ser més cauta a l'hora de fer aquesta valoració o no, tu ets quirúrgic amb allò que veus als mapes.
5: Sí, jo simplement, clar, se'm posa una mica en situació de com a meteoròleg i com a aficionat també d'aquest món, no? de la muntanya, dels esports de muntanya com és aquests, però ha de ser molt difícil, no?, prendre una decisió com aquesta, i més amb tantíssima gent que tenim, que hi ha repartida, doncs, en molts esdeveniments esportius en un cap de setmana com aquest i en un escenari com aquest, que és la zona del Cadí-Moixeró. Per tant, sí, també ho vivia, no?, com a corredor, però en aquest cas estrictament, doncs, com a informador de la previsió que es veia.
0: El que hem de celebrar és que no hi ha hagut cap desgràcia, que les retallades segurament era el que s'havia de fer, i com a mínim el resultat ha estat que la prova es va poder disputar amb certa normalitat, retallada, però amb certa normalitat, i que per tant no hi ha hagut situacions de corredors que hagin patit en excés, que hagin hagut de retirar-se per culpa del mal temps, sinó que la decisió és la que s'havia de prendre, i esperem, doncs, que l'any que ve la meteorologia sigui més benèvola en aquest sentit i permeti fer els recorreguts i totes les proves que comporta un ultrapirineu com aquesta.
2: De fet,
5: sí, durant... d'això...
2: Digues, Martí.
5: No, perdona, volia afegir simplement que, tenint en compte la dificultat que suposa també a la meteo en diferents recorreguts de la ultramarató, de la ultrapirineu, no? Perquè tens molts punts exposats d'alta muntanya que una previsió encara pot ser més complexa i que pots tenir més canvis de temps. És a dir, que és un factor, jo crec que encara ho pot agreujar més, alhora ha de ser més difícil prendre una decisió en un escenari d'alta muntanya, perquè no és una cursa de fons de vall, és un recorregut, doncs, que passa per zones molt tècniques, molt exposades, amb un recorregut que també ha estat afectat prèviament per xàfecs, per tempestes durant la setmana, que s'han hagut d'anar visualitzant i anar repassant una mica com estava tot el recorregut, i amb el que et pots trobar amb el nou càsting, que és el seguiment de la previsió minut a minut en una zona d'alta muntanya com és Pas de Gusolans, com és el Niu, amb boira, no només el fet de que tinguis tempesta, sinó també baixar temperatures i tot plegat, perquè qui hi hagi la muntanya, doncs, no pateixi aquests canvis de temps.
2: De fet, fa uns 14 anys va haver una mort, la Montserrat, una corredora de Sabadell, que va morir per una hipotèrmia. Per tant, tot això, vull dir, se'n pren nota i fer tot el possible, com ha estat així, perquè no torni a passar. I et deia que els últims anys, Martí, havien passat molta calor a l'Ultrapirineu. Els 3 dies que durava la prova anàvem suant. I en canvi ara, mira...
5: Això és el que m'explicaven una mica els primers dies des de la direcció, no? De que havíem viscut uns anys molt fàcils en aquest sentit, que només t'havies de preparar, només, i amb perdó, de tot el que suposa organitzar això, que és moltíssima feina, però com a mínim no tenies el patiment de la previsió del temps, perquè es veia un escenari com si fos finals d'estiu amb moltíssima calor. Gemma, tu vas patir però... aquestes edicions de calor, de sol...
2: Sí, tranquil·les,
5: no?
2: En aquest sentit, tranquil·les, clar.
5: Tranquil·les. I ara, en canvi, clar, ho dèiem, al final això també és la naturalitat i la normalitat d'aquesta època de l'any a Catalunya i en aquesta zona de l'Alt Berguedà, que hi hagi xàfecs, que hi hagi variabilitat. La gent també ha de saber que com fa una cursa d'aquest estil, també s'exposa que hi hagi aquestes situacions de tardor més clàssiques de casa nostra, i per tant que els canvis, això faci, doncs, posar més en tensió què s'acaba decidint o no. Per tant, la meteorologia ha estat una mica l'esperable. El que no era normal era encadenar tantes edicions amb tan bon temps, i aquí, doncs, malauradament ha afectat, però que també és important deixar clar que al final és molt probable que això passi, i més en un escenari d'alta muntanya.
0: Martí, gràcies i bones vacances,
2: Home.
5: Sí, gràcies, igualment.
0: Trigarem uns dies en tornar-lo a escoltar a l'antena de RAC1, el gran Martí Oliveres. Fins ara, 3 minuts passen de les 5 de la tarda. Abans de tancar l'Ultrasport, tenim guanyadors ja de la Titan Desert d'Almeria.
2: Sí, tant Luis León Sánchez com Natalia Fischer han reeditat la victòria de la General que van aconseguir el 2025. Això sí, Luis León Sánchez ha rentabilitzat molt la gran diferència, més de 3 minuts, que va aconseguir amb la primera victòria, bé, l'única victòria d'enguany, el primer dia, la primera etapa. Una edició especial per ell, que ha corregut amb alguns familiars, entre ells Pedro León, el recordareu, exjugador de futbol?
6: No és, i tant.
2: Del Murcia, Getafe, Real Madrid, entre d'altres. Doncs en Luis Le, com és conegut a les Titan World Series, doncs anava ben acompanyat.
7: Bien, muy bien. A ver, al final, para el tiempo que llevan ellos entrenando, Antonio lleva más tiempo, pero no le gusta, o sea, entrenar, le hubiese gustado entrenar más y llegar en mejor forma, pero
6: dentro de sus valores, dentro de su forma, yo creo que han disfrutado también.
2: La guanyadora Natalia Fischer ha pogut superar la seva gran rival, una gran Tessa Cortecas.
8: No lo esperaba, porque al final Tessa es una gran rival, una gran corredora. Es verdad que venía en buen estado de forma porque venía preparando el Mundial y Copas del Mundo, que recientemente he terminado. Y bueno, la verdad que me he sentido como en casa. Bueno, estoy en casa corriendo y me he sentido bien desde el principio hasta el final, y me he podido llevar esa victoria que tanto me alegra.
2: Contents per Fischer, per Luis León Sánchez, però també per el guanyador de l'última etapa, la d'avui diumenge, el jove Josef Ismaili, que s'ha convertit en el primer marroquí en guanyar una etapa a la història de les Titan World Series. En aquest cas ha estat Almeria. Sabem que la prova mare de tot plegat és la Titan Desert del Marroc i que hi ha molts seguidors en aquest país d'aquesta prova. Ha estat Almeria que Ismaili ha pogut guanyar i estava així de content.
9: Esta etapa es para toda la gente de mi país que están siempre conmigo apoyándome, y a mi familia y a todos mis amigos. No lo puedo creer, estoy muy, muy feliz, la verdad.
0: La propera cita de la Titan World Series on ens porta, Gemma?
2: Doncs mira, ben lluny. Serà la Titan Forest Patagònia. Això serà d'aquí un mes, del 2 al 5 de novembre.
0: Doncs ja explicarem què passa a la Patagònia en aquesta nova prova. Gràcies, Gemma. Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Passen 5 minuts de les 5 i ha guanyat el Campionat d'Europa de ciclisme, Albert.
1: No ho sé, Puig, no ho sé, perquè... Ciccone i Evenepoel han arribat, s'han jugat la victòria a l'esprint. Ciccone ha agafat uns metres i semblava que acabaria guanyant, però un últim, jo diria que un últim cop de maluc de Evenepoel.
0: Mira aquesta repetició, em sembla que Evenepoel, no?, el guanyador,
1: doncs,
0: però haurem d'esperar la foto finish,
1: aquí... No sé què
0: ningú
1: dir-ne.
0: No aixeca els braços,
1: no,
0: evidentment, perquè es primen fins l'últim gram d'energia que tenen per acabar sprintant. Tenia un avantatge de metres, eh? Sí. Ciccone sobre Evenepoel, però la remuntada del belga, i veurem si acaba sent ell el campió d'Europa o no d'aquesta prova de fons, en aquesta prova que s'està disputant a Eslovènia.
10: Jo he fet una suposició, que és que n'hi ha hagut un que ha marxat cap a una zona on no hi havia ningú i l'altre ha anat cap als mitjans. Entenc que és el que ha anat cap als mitjans que ha guanyat. Perquè hi havia molta gent.
1: Veient la repetició, fins i tot, és difícil dir...
0: Jo crec que estan esperant, eh?
1: Sí.
0: Pot ser. Cara de Evenepoel és que està esperant a veure el resultat oficial.
1: Li donen campió a la tele.
10: Sí.
1: Doncs, com a guanyador, seria el seu primer campionat d'Europa. L'any passat va ser segon per darrere de Pogacar, que, per cert, és...
0: Ara, mira la reacció d'ell. Sí.
1: Doncs Pogacar, que sí, és... Sí, mira, content, els fotògrafs es llencen sobre Evenepoel, fa el xec al campionat d'Europa, només l'havia guanyat en contrarrellotge i ara en ruta, l'any passat segon darrere de Pogacar, i Pogacar, com que és a Eslovènia aquesta prova, també hi és, en un cotxe de l'organització, de fet ha passat un moment a la línia de meta i ha saludat els fans, i ha vist de ben a prop com Remco Evenepoel ha aprofitat l'absència de l'eslové per proclamar-se campió d'Europa.
0: Em deia l'Albert que no ho sabia, és que no ho sabia ni Evenepoel, si havia guanyat. Per tant, amb raó deia que no sabia qui havia guanyat, si Ciccone o Evenepoel, doncs Evenepoel, campió d'Europa de ciclisme. Pausa i motos.
11: Superesports amb Xavi Puig.
12: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
13: Ei, com va? Com et dius?
14: Tenim un nom que el sap tothom.
13: Però d'on surts tu?
14: Tant se val d'on venim, si del sud...
13: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
14: Ara estem d'acord, estem d'acord.
13: Sí, i una estrella ens agermana.
15: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
16: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
17: Perfecte, aquí el tens.
16: Ja?
17: Ja.
16: Sí?
17: És així?
16: De debò?
17: I tant, de debò.
18: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
19: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o a la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
20: Carglass canvia. Carglass repara. El 29 de novembre l'Allianz Jean Buen arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Superesports a RAC1, fins que tanquem els ferits del Girona i del Sabadell. Avui a les 9 de la nit, tots dos a Montilivi i a la nova Creu Alta. Segona, de fet, en revisió, una acció d'aquest Sporting, un Celta Fortuna 1, Albert.
2: Una possible vermella, un jugador visitant. La veritat és que el jugador de l'Sporting, si fa el control, queda sol davant del porter. Cert que no té la pilota controlada, però era ràdiament fàcil.
1: Un jugador molt a prop, no?
3: Per mi no és vermella.
1: Hi ha un defensa, doncs, que està gairebé, sí, diria que un pèl fins i tot més avançat que ell a la porteria. Sí.
2: Doncs jo crec que no ha ensenyat vermella i l'està revisant. Ara l'àrbitre és al monitor i ara hi ha pressió per saber quina és la decisió de l'àrbitre.
3: Recordem, ha d'interpretar l'àrbitre si el defensa que no fa la falta podia arribar a la pilota. Jo crec que sí, però...
1: Veurem què acaba decidint. Ara veiem la foto finish, la imatge aquella de la foto finish, i realment ha d'haver estat per mil·lèsimes la victòria de Benepul avui en aquest europeu de ciclisme contra Chicone. Hola, Quim Salvador, bona tarda.
4: Hola, Xavi Puig, molt bona tarda.
1: Hem de pentinar el que ha passat en el Gran Premi del Japó de MotoGP, que ha estat una victòria de Marc Márquez, per tant, un gran cap de setmana, Quim, per Marc Márquez, que ahir guanyava l'esprint, avui també s'ha imposat i que, per tant, ara queda a només dos punts del lideratge que continua sent de Jorge Martín.
4: Sí, a només dos puntets, quan en queden 222 en joc, 6 grans premis. Bé, amb l'asterisc de que de moment no s'ha cancel·lat el de Qatar, tot i que la situació al Golf Pèrsic doncs fa pensar que potser no és massa bona idea anar-hi, però oficialment continua el calendari el Gran Premi de Qatar. Ahir victòria a l'esprint, ja la vam explicar. Avui la cursa ha estat un altre duel entre els dos principals candidats al títol, amb Martín liderant des de la pole les primeres 10 voltes. Avui Márquez no l'ha pogut avançar l'arrencada com va fer ahir, però sí que l'ha passat a l'onzena volta per escapar-se cap al triomf. Sisè d'enguany en un Gran Premi, que és també el cinquè doblet esprint i cursa de Marc Márquez aquesta temporada. No és que la cursa hagi estat gaire prolífica en avançaments, de fet el gran espectacle l'han posat Pedro Acosta, Iugura i Raúl Fernández més enrere, però sí que ha tingut emoció perquè han rodat gairebé tota l'estona junts Marc Márquez i Jorge Martín, i home, vist des de Catalunya, doncs que hagi guanyat Marc Márquez sempre ens fa patxoca. Sentim el campió Cerverí, que ha explicat així a Dazón la seva estratègia de cursa.
5: En Motegi es difícil ir detrás. Cuando tienes el rebufo en las frenadas es mucho más difícil sacar el tiempo. Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera. Evidentemente cuando se acercaba 07-06 apretaba un poquito más, pero jugando con ese pequeño margen a ritmo de récord, como tú dices, pero intentando gestionar el riesgo de caída.
4: Gran cap de setmana de Marc Márquez a Motegi, que com dèiem fa ple de punts, 37, cinquè doblet de la temporada, i reprèn una mica el camí de la remuntada que ve dels últims mesos i que doncs es va apartar una mica, no vull dir trencar, però sí que l'última cita a Àustria, Marc Márquez, en lloc de retallar punts, en va perdre una mica sobre Jorge Martín. Arribava Motegi a 12 punts i, com deies, Xavi, en surt a només dos.
5: Ataque e intentaré ir a todas las carreras, pero evidentemente unas te saldrán mejor que otras y desde ayer en la sprint me sentí cómodo, esta mañana el warm-up también, con el duro este trasero que era el que nos hacía dudar un poquito, pero lo hemos conseguido, 37 este fin de semana, ahora el siguiente a por más.
4: Victòria de Marc Márquez, segon Jorge Martín. Marco Bezzecchi ha estat tercer, també va tercer al Mundial, a 49 punts de Martín i 47 de Márquez. Segons el Cerverí, no se'l pot descartar encara.
5: No, para nada. Quedan 6 carreras, ¿no? O sea, queda mucho. Quedan un montón de carreras, un montón de situaciones y diferentes circuitos, diferentes condiciones. Veremos. Intentaremos siempre estar, ser constantes. Desde Aragón lo hemos conseguido. Y bueno, de momento disfrutar esta y la semana siguiente un poquito más.
1: Això ha parlat i explicava Marc Márquez del que ha passat al circuit. Compta ara amb la història que ens explicarà el Quinzel. Salvador, que no té res a veure amb el Mundial de MotoGP ni amb qui l'acabarà guanyant d'aquí a 6 grans premis. Què ha passat amb uns karts avui aquí en el circuit de Motegi, Quim?
4: Mira, ha estat sensacional. L'organització ha decidit programar entre el warm-up de MotoGP, que és l'únic warm-up que es fa, i la cursa de Moto3, una cursa de karts dels pilots de MotoGP.
1: Cosa estranya,
4: per
1: també
4: pista,
1: t'he de dir,
4: Per circuit de Moto3. No? Sí, que és estrany. Bé, a vegades amb això de buscar l'espectacle i el show i el màrqueting i tot plegat més enllà de les curses, doncs a vegades algú pot considerar que en fan un gran massa i ara entendreu per què ho dic, no? Si agafes només la cursa de karts en si, era una bona idea i de fet ho ha estat, perquè ha estat divertit. Aquesta gent, quan es posen a competir, ni que sigui de broma, doncs hi van seriosament. També hi ha qui li encanta fer el sarau, com per exemple Jack Miller, que ha començat a anar fora de la pista i a fer dreceres, o el seu company de l'equip Pramac, Toprakras Gatoglio. Els dos van amb una Yamaha poc competitiva, doncs a falta de resultats a les curses, quan poden fer-se veure i fer una mica de broma, la fan. I Resgatoglio ha fet gran part del traçat de MotoGP conduint marxa enrere, amb el kart, imagina't. Però el més divertit de tot això de la cursa aquesta ho ha protagonitzat Marc Márquez, o més ben dit, el seu assistent i amic José Luis Martínez. Però la cosa no té un rerefons de broma. Es veu que Marc Márquez no li anava gens bé fer aquesta cursa de karts. Primer, perquè encara que sigui petit hi ha una mica de risc de prendre mal, i més perquè els pilots de MotoGP que van a 300 per hora en moto els poses en uns karts i per alguns la percepció del risc és petitíssima. Deixa'm explicar una anècdota personal. Fa una pila d'anys a Misano l'equip Espar va muntar un sarau de karts i m'hi van convidar, sabien que m'agradava la història, i hi havia tot l'equip, des del Jorge Martínez d'Espar, els caps de premsa, tot el personal de l'equip, i un dels pilots era Héctor Barberà. Doncs Barberà es va dedicar tota l'estona a jugar als autos de xoc amb els karts. No té el risc d'una moto de gran premi ni de lluny, però home, sí que pots prendre mal. I Barberà feia lloc ben bé com si fos en uns autos de xocs de fira, on home, també pots prendre una mica de mal, però la cosa és absolutament diferent. No et dic que avui hi hagués cap Barberà a la pista de Motegi, però bé, a 3 hores de sortir a un gran premi de MotoGP, doncs Marc Márquez ha considerat que allò no tocava, també perquè ja sabeu el seu estat físic i com s'està intentant cuidar per poder competir al màxim. Doncs la gran idea de Márquez i la seva gent ha estat enviar José Luis Martínez, assistent i amic de Marc Márquez, això sí, vestit amb la jaqueta de Ducati i amb el casc vermell que Marc Márquez utilitza habitualment, amb el cap de setmana en duia un d'especial blanc, però José Luis Martínez duia el casc vermell de Marc Márquez, i l'ha enviat a fer la cursa de karts. De fet, ha estat ell qui ha pujat al kart i qui ha fet la cursa. El que passa és que Marc Márquez el coneixen molt i José Luis Martínez és una miqueta més alt que el campió i, és clar, no ha passat desapercebut. Sentim com ho ha explicat després entre rialles Marc Márquez a la zona.
6: Entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con cars y dando vueltas. Para el warm-up he dicho yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho, molaría que se haga un doble, y digo, ¿a que no? Y dice, aguántame el cubata, pero lo han pillado. Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera.
4: Ja fa temps, Xavi, que Marc Márquez i també el seu germà, i no són els únics, pensen que se'ls demana als pilots massa coses més enllà de les curses, i això passa també per l'atenció a mitjans de comunicació, que fora de les teles en drets, doncs, els últims anys s'ha reduït. I, evidentment, i ho acabem de sentir, Marc Márquez considerava aquesta cursa de karts, més en un moment que ell tenia prevista una sessió de gel que també va per cuidar el físic de cara a la cursa, doncs no li venia gens bé, ara.
1: A mi, sobretot, m'estranya on està col·locada aquesta cursa de karts, no? Vull dir que entre el warm-up sí. I la cursa de MotoGP, jo, mira, que això ho muntes el dissabte després de la cursa sprint, o no sé, o...
4: Uf, estan cansadíssims.
1: Però és que
4: però
1: just
4: sí,
1: abans de la
4: moment,
1: cursa,
4: sí.
1: Com aquell qui diu, hòstima, i m'estranya que hagi estat l'únic que hi hagi renunciat, vull dir que tota la resta hagi participat amb certa normalitat. Però, clar, per exemple, Martín, que és qui està lluitant al Mundial amb ell, què em diu d'això?
4: Doncs fixa't, Martín, que havia de sortir al costat de Marc Márquez, que al final ha estat José Luis Martínez, ha estat el primer a donar-se'n. I, de fet, entre rialles s'ha posat a cridar que és fals, que no sé què, avisant també un dels membres de l'organització que corria per allà. Però després el micròfon de DAZN, a la seva manera, ha fet costat a la decisió de Marc Márquez.
7: Tenía todas las armas para haberle calado rápido, que no era Marc. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? Yo he tenido... O sea, cuando nos dijeron lo del evento, no las tenía todas conmigo, están muy locos y cualquier golpe por la espalda o alguna de esas te puede dejar jorobado para la carrera. Así que rápidamente me he quitado en la curva 1 y me he quedado ahí con los lentos.
1: Doncs així, explica Martín el que ha passat en aquesta cursa de karts, quan no deixa de ser una anècdota de la cursa, que aquesta sí que interessa més, que n'explica l'encara líder del Mundial, Quim.
4: Doncs que està content del seu rendiment. De fet, la cursa ha estat rapidíssima, mig minut més ràpid que la victòria de l'any passat de Bagnaia Motegi, déu-n'hi-do, però això sí, reconeixent la superioritat de pista de Marc Márquez.
7: Tenía todas las armas para ganar, la verdad que me encontraba muy cómodo, he hecho una gran salida, he podido mantener la posición y luego nada, el ritmo ha sido muy muy rápido, igualmente he visto que Marc iba a estar ahí hasta el final y nada, aún pilotando muy bien en una condición buena, creo que con Marc no puedes nunca relajarte, ¿no? Creo que esa mitad de carrera he intentado gestionar un pelín más y bueno, ese es el momento en el que me ha atacado, ¿no? Y una vez detrás, pues es más complicado, como decía, aún pilotando muy bien, que de eso estoy muy contento, ¿no? Porque creo que estoy encontrando cada vez más mi feeling y cada vez tengo más armas para pelear. Aún así, muy difícil ganar a Marc hoy, así que nada, felicitarle y a seguir trabajando.
4: Tot i això, el pilot madrileny d'April ha explicat també que creu que podia haver tacat per disputar-li la victòria a Márquez al final, però que les tres últimes voltes ha hagut d'afluixar perquè s'estava quedant sense benzina.
7: Es una pena porque creo que tenía un poquito más para pelear, sobre todo al final. He visto que tenía margen, iba más cómodo sin gasolina. Pero bueno, al final la gasolina hace falta para llegar, sí. Así que iba un poco asustado, ¿no? Porque yo, como encima se me pare la moto y ya no acabe, será un desastre. Así que esas últimas tres vueltas al final he tenido que aflojar. Pero bueno, muy, muy difícil hoy haber hecho algo más. Creo que hemos limitado daños en un fin de semana muy bueno para Marc. Y nada, muy contento de hacer otro podio aquí en Motegi.
4: De la situació mundial, Jorge Martín, encara líder per dos puntets, com hem explicat, reconeix que li falta una cosa per poder guanyar aquest Mundial, i no és un detall menor, guanyar curses.
7: En seis carreras quedan muchos puntos. Está claro que los dos estamos un pelín por delante, pero Marc sigue siendo más fuerte, ¿no? De momento, los domingos consigue esas victorias que a mí me falta un pelín, pero bueno, todo es trabajo y al final llegará.
1: Només n'ha guanyat una, Quim, en tot el Mundial,
4: sí, sí.
1: Martín.
4: El gran Premi de França el mes d'abril està sent molt regular, està sent ràpid, va guanyar l'esprint d'Àustria fa 15 dies, però els diumenges, que és quan se sumen més punts, de fet té molt mèrit que estigui líder del Mundial amb aquesta estadística, però és clar, serà difícil que pugui ser campió si no en guanya alguna més.
1: I del físic, com està? Clar, sí. Perquè vam parlar ara fa dos grans premis, no?, d'aquests problemes a l'avantbraç de Jorge Martín, d'això com està?
4: Sí, encara no fa un mes a Misano, ell mateix va explicar després de la cursa, per cert, va ser un altre doblet de Marc Márquez a Misano. Martín va explicar que tenia problemes de síndrome de compartimental al braç dret, no uns problemes que, afortunadament per ell, no han anat a pitjor ni fa 15 dies a Àustria ni tampoc aquest cap de setmana al Japó.
7: Estoy muy contento, muy asustado el viernes porque sufrí un pelín, pero creo que las terapias que estoy haciendo me resuelven el problema, así que hoy he pilotado sin tener que pensar en lo físico y eso al final me hace estar muy contento.
1: Doncs bona notícia, a veure que físicament no estarà condicionat de moment com a mínim en aquest tram final de Mundial. Del que ha passat en el Gran Premi del Japó a MotoGP, què més vols explicar, Quim?
4: Bon paper d'Enea Bastianini, que ha estat covard i ha fet la volta ràpida de cursa amb una KTM, cinquè Raúl Fernández, sisè Yogura, setè Pedro Acosta, que s'ha intentat barallar amb aquests dos tant com ha pogut, però que no ha pogut en aquest cas amb les Aprilia Satèl·lit, vuitè Pecco Bagnaia, segona Ducati, vuitè de la següent Ducati més enllà de la victòria de Marc Márquez, que per cert ha estat la número 100 de Ducati en les últimes 203 carreres.
1: Uf!
4: 100 de 203 que són atribuïbles, atribuïbles a l'era de Gigi Daligna com a enginyer i cap de curses de Ducati a MotoGP. Bé, ja fa molt temps que sabem que aquest home és un mag d'això de l'enginyeria de competició, però els números ho avalen. Fermín Aldeguer ha estat novè, Luca Marini desè, millor Honda, Diego Moreira, que hi va brillar, ha caigut, i pel que fa als altres catalans, Maverick Viñales ha acabat 14è, dos puntets al Sarró en el Gran Premi en què reapareixia després d'uns quants absent per lesió. Àlex Rins setzè fora dels punts i Àlex Márquez ha tornat a caure. Anava per terra ahir a l'esprint, avui dues voltes llargues de penalització i quan ja les havia fet i anava vuitè, ha tornat a anar per terra.
1: A Moto3 encara no tenim campió del món, Quim.
4: No, ha guanyat David Almansa en un final de Fotokill Finish amb Máximo Quiles per 46 mil·lèsimes. Tercer, Álvaro Carpe. Quiles pot ser campió diumenge vinent a Indonèsia. En té prou acabant davant d'Almansa, o en qualsevol combinació de resultats que no li cedeixi dos punts. 127 punts de diferència entre tots dos els catalans, discretots. Nové Joel Esteban, 14è Valentín Perrone i fora dels punts, 18è Marco Morelli. I a Moto2, una mica estem tornant a veure la pel·lícula de l'any passat, Manu González, que semblava que tenia el Mundial encarrilat, s'està complicant la vida, o li estan complicant la vida, no ho sé. Avui ha tingut un problema a la moto abans de la sortida, tenia la segona posició de graella al costat d'Izan Guevara, que tenia la pole i ha guanyat. Ha hagut d'arrencar des del pit lane i després en cursa no ha pogut remuntar, ell diu que la moto li ha tornat a fallar. Total, que el madrileny ha fet 22è i no ha sumat ni un sol punt. Izan Guevara ha guanyat i ara és només a 10 punts i mig de González, en disposició, evidentment, de disputar-li el títol mundial. El podi l'han completat Toni Arbolino segon i Filip Salaig tercer.
1: La setmana que ve tornem a tenir Gran Premi Indonèsia, circuit de Mandalika, 9 del matí, tant l'esprint dissabte com la cursa diumenge, per tant, a llevar-se una mica d'hora dissabte i diumenge per seguir aquestes curses que estan... està interessantíssim, el Mundial de MotoGP, també la Moto2, ajustadíssim, com ens explicava el Quim Salvador. Pel de Moto2 us haureu de llevar una miqueta més d'hora encara.
4: Sí.
1: Gràcies, Quim, fins la propera.
4: Fins a propera.
1: 5 minuts i 6:15, ens actualitzem. Bàrbara Padilla, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: Per on comencem?
8: Doncs expliquem que a aquesta hora Ferrocarrils de la Generalitat encara funciona a mig gas pels aiguats d'aquesta nit i matinada, que encara continuen avui en alguns punts. A la línia que connecta Barcelona amb el Vallès Occidental només hi ha un tren per hora i sentit. També es recupera molt a poc la línia 4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat. A aquesta hora funciona la R2 Sud i els serveis regionals al sud, així com les línies RL3 i RL4. Però la resta de línies continuen suspeses fins que es comprovi que no hi ha obstacles a la via. Pel que fa al metro, la línia verda no funciona entre Plaça Espanya i l'Avinguda Maria Cristina. La línia que va a l'aeroport està tallada entre les estacions del Prat i Europa Fira i la L10 Nord, que és la que va a Badalona, està tallada entre Bonpastor i Llefià. Parlant de mobilitat, en aquests moments hi ha una vintena de carreteres afectades per esllavissades o inundacions. Veiem quines són amb els Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
9: A hores d'ara hi ha una vintena de vies amb afectacions derivades de la pluja. A l'AP7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C16 està tallada a Sant Cugat del Vallès en sentit Barcelona per despreniments. La circulació es fa per la calçada contrària. La C352 està tallada entre la Roca i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades. A més, també s'ha restringit a la mateixa via la calçada entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. La Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això avanteix la marxa en tots dos sentits. La C1415C està tallada a la Roca del Vallès per esllavissades i a desviaments realitzats en aquest tram. A la BB1462 està tallada entre Barcelona i Sant Cugat per esllavissades. La B500 està tallada entre Tiana i Sant Fos de Campsentelles per esllavissades. La GI682 també s'ha restringit a Blanes per inundacions i a la GI681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. És tot des del Servei Català de Trànsit.
8: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut pels aiguats a Pineda de Mar. Ara el centre d'atenció del temporal és el Bàgil a l'Empordà. Allà les restriccions es mantenen fins les 9 de la nit. Així ho ha comunicat aquest migdia el govern, que aquesta tarda actualitzarà l'episodi de pluges. Doncs bé, sapiguem quina és la previsió meteorològica en aquesta zona i també en altres punts de Catalunya. Belcaral.
10: Doncs mira, la pluja ha anat a l'Alt i al Baix Empordà, s'ha anat mar endins, ara ja no hi plou, encara algun sector de l'extrem nord del litoral de l'Alt Empordà, zona de Colera, Portbó, aquesta zona d'extrem nord de l'Alt Empordà, però ja va marxant. I per l'altra banda han aparegut alguns ruixats poc importants, dispersos en àrees del nord de les comarques de Tarragona, zones interiors, també algun sector de l'Alt Penedès. Són ruixats dispersos que duren poca estona i que deixen poca aigua, però en poden anar apareixent al llarg de les properes hores de manera molt irregular, sobretot en sectors interiors del centre i nord del país. N'hi ha algun també ara cap al nord de l'Alta Ribagorça, però bé, en cap cas parlem de xàfecs forts ni de pluges torrencials, tot i que sí que cap al final del dia, a partir de les 9-10 de la nit, fins ben entrada de la nit, poden aparèixer alguns xàfecs de nou una mica més intensos a les comarques de Girona, sobretot estalent sobre el mar i sobretot poden afectar sectors de nou de la Costa Brava o zones una mica interiors de l'Empordà, Gironès, Selva. no grans aiguats, no estem parlant d'una situació com la nit passada ni aquest matí, ni de bon tros, però sí que a últimes hores pot tornar a ploure amb unes certes ganes en aquests sectors de les comarques de Girona.
8: Gràcies, Abel. A tot això, el Sindicat d'Ensenyament, l'USTEC, reclama al govern que informi sobre com han quedat les escoles després de les pluges. El sindicat demana que les decisions que es puguin prendre sobre l'activitat educativa en aquests centres de cara a demà es comuniquin amb temps perquè treballadors i famílies es puguin organitzar. I acabem parlant de castells perquè el concurs de castells a la Tarraquarena ha tingut un gran inici amb tres de les colles amb opcions de guanyar descarregant els seus castells. Ara és el torn dels castellers de Vilafranca, grans favorits per tornar a guanyar. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
11: Doncs els castellers de Vilafranca que acaben de descarregar el millor castell que hem vist fins ara, el primer castell de 10, han descarregat el 3 de 10, després de que els favorits, com deies, tant les joves com la vella de Valls i també la colla jove de Tarragona aconseguissin també descarregar els seus primers castells. La vella i les joves de Valls han aconseguit descarregar el 4 de 9 net i la jove de Tarragona ha aconseguit coronar també la supercatedral. Ara mateix els castellers de Barcelona, com vist, com els queia el 3 de 9 en folre en aquest inici de la segona ronda, i atenció perquè és el primer castell que cau després d'una primera ronda absolutament immaculada on havien vist 12 castells descarregats.
8: Doncs Xavi, això és tot per ara.
1: Aquí una estona, una altra actualització. Gràcies, Bàrbara Bel. Fins ara.
8: Fins ara.
10: Fins ara.
1: Pendents també d'aquest concurs de castell, que podeu seguir a RAC+1. Ara de seguida també anirem cap allà al Superesports. 6:15 de la tarda, la prevista perquè comenci a Can Dragó, partit de la primera federació. S'havia de jugar ahir, però la pluja ho va impedir. S'ha reprogramat avui Sant Andreu Antequera. Aquesta sisena jornada, on Sant Andreu amb 7 punts, un Antequera amb 8 punts, un 0 Sant Andreu, 9 l'Antequera, un Sant Andreu que ve de guanyar el camp del Nàstic a l'última jornada, l'Antequera de guanyar contra el Jaén en partit que va jugar com a local. Hola, Pau Bombardó, Can Dragó, bona tarda.
12: Què tal, Xavi? Bona tarda, què tal?
1: Està tot bé aquí, la pluja no ha fet mal a les instal·lacions pel que has pogut veure des de la teva arribada?
12: Doncs no ho sembla, perquè amb l'aiguat que va caure podria estar el camp molt pitjor. Sí que és veritat que hi ha algunes zones que estan una mica més aigualides i que té un to una mica més marronós, però en qualsevol cas la pilota que ja està rodant, per cert, ja ha començat aquest partit entre Sant Andreu i Antequera, i que de moment doncs ho fa amb un bon aspecte del terreny de joc, i la pilota que llisca força bé de moment.
1: Quin 11 ha tret Nacho González? Quin 11 treu el Sant Andreu, Pau?
12: Doncs mira, amb Iñaki a la porteria, defensa de 5, amb Nil Jiménez al carril esquerre, 3 centrals, Carlos Blanco, Andreu Hernández i Antonio Montoro, i al carril dret, Jordi Méndez, doble pivot, Daniel Torices i Marc Delgado, i a dalt, a l'esquerra, Bermejo, Armero en punta i Alexis a la dreta.
1: I Quirons atreu el rival, Quirons atreu l'Antequera.
12: Amb Dani Alcover a la porteria, defensa de 4, amb Julio a l'esquerra, Ivan Pérez i Quintana com a parella de centrals, Alarcón a la dreta, doble pivot per Basile i Aspra, a l'esquerra jugarà Moy, com a mitja punta Rafa Diz, a la dreta Gené i en punta Destiny.
1: I al costat del Pau, el Genís Blasco, que ens ajudarà a comentar aquest partit a Can Dragó. Hola, Genís, bona tarda.
13: Bona tarda a tothom.
1: Això, un jugador, no sé si t'ha passat alguna vegada que t'ajornin un partit i hagis de jugar l'endemà, Genís. No sé si li trastoca molt els plans a un jugador, o millor ja enllestir-ho l'endemà i no haver d'esperar un mes o 15 dies a tornar-lo a jugar.
13: Sí, jo crec que com els jugadors ja han fet el desplaçament, el millor és jugar-ho a l'endemà i així s'ho treuen de sobre i també s'evita un cost pel club. Però no, a categories una mica inferiors el que es fa això, un mes més enllà, un dimecres qualsevol, però jo crec que d'aquesta manera molt millor.
1: Sant Andreu que ve, Genís, de guanyar el camp del Nàstic a última hora amb un gol a l'afegit de la segona part. Home, és d'allò que es diu, no? Encara fer-lo més bo amb una victòria a casa a la següent jornada.
13: Sí, es va trobar amb 3 punts que potser no s'esperaven i que els afiança una zona còmoda a la classificació, i avui compta perquè si s'emporten aquests 3 punts, doncs bé, ja es col·locarien a bones posicions, i jo crec que serà l'objectiu avui dels de Nacho González.
1: Hi ha un precedent d'un playoff d'ascens del maig del 2018, l'últim partit és un Sant Andreu 1, Antequera 0, al camp del Sant Andreu, en aquell cas el Narcís Sala, on el Sant Andreu hi ha de tornar aviat, entre cometes, al mes de novembre, si no hi ha retards, el Sant Andreu hauria de tornar ja a jugar com a local al Narcís Sala, tant de bo que no n'hi hagi, i que al mes de novembre ja pugui jugar com a local al que és casa seva, com és el Narcís Sala. Pendents amb el Pau i el Genís, de tot el que passi al Narcís Sala, al Can Dragó, perdó, ara ens hi quedem. Deixeu-me saludar l'Àlvaro Ademà. Hola, Álvaro, bona tarda.
14: Hola, Xavi, què tal? Bona tarda.
1: Perquè parlàvem del Gran Premi del Japó de MotoGP, però també hem tingut Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, que s'ha disputat al circuit de Sepang i no pas a Bahrein. A més, feia molt que no es disputava un gran premi a Sepang, gairebé una dècada que la Fórmula 1 no visitava aquest circuit. Va estar un piló d'anys al Mundial, però ara feia molt, i aquest cap de setmana

0: descobert aquest cap de setmana.
1: A veure si ens aguanta la comunicació amb l'Àlvaro, que ens s'està tallant una miqueta. L'últim gran premi a Sepang el va guanyar Verstappen. Avui ha tornat a guanyar Max Verstappen. El gran premi ha estat bastant caòtic, eh? Especialment a l'inici, amb la pluja, amb cotxes aturant-se en la primera sortida. Ha estat un inici que ha generat cert debat i controvèrsia, diríem, entre els amants de la Fórmula 1, Álvaro.
0: Sí, ha estat un inici de gran premi i certament esperpèntic, i un gran premi i un cap de setmana excel·lent pel quatre cops campió del món. Ahir va aconseguir la pole position, primera del curs, i avui la victòria, també primera de l'any, en un gran premi, com diem, caòtic, marcat, doncs, com és habitual en aquelles latituds, pel diluvi i per les inclemències meteorològiques. El gran premi havia d'arrencar a les 9 del matí, hora catalana, no ho ha fet per inclemències meteorològiques. Després hi ha hagut una volta de formació, quan s'ha posat en marxa, hem viscut segurament el moment més surrealista del Gran Premi, et diria que de la temporada, amb diversos pilots quedant-se aturats amb problemes de softwares a la centraleta, un autèntic despropòsit que ha provocat un nou retard. Després d'una hora i mitja, pràcticament, quan per fi s'ha pogut començar, els Mercedes s'han posat al capdavant, amb Antonelli per davant de Russell i Verstappen tercer, i amb els Ferrari i altres equips que havien començat amb pneumàtics slicks, amb pneumàtics de sec, doncs veient com les seves opcions de guanyar el Gran Premi pràcticament desapareixien en el moment en què allò començava. Una sortida de pista de botes ha provocat un cotxe de seguretat. Quan la cursa s'ha tornat a posar en marxa, Verstappen ha passat a Antonelli i ràpidament ha quedat clar que avui era el rival a batre, era qui tenia més ritme i que ho tenia tot de cara per emportar-se la victòria, com diem, primera de la temporada. Verstappen ha fet bons els pronòstics, ha aconseguit el triomf. Fa ja 11 anys des que va aconseguir la seva primera victòria l'any 2016 aquí a Barcelona, que guanya com a mínim un gran premi cada any. Antonelli ha estat segon i Hamilton ha completat el podi tercer després d'una gran remuntada, ha arribat a rodar 18è, ha acabat finalment tercer en un diumenge negre per George Russell, que ha hagut d'abandonar per culpa d'una avaria.
1: Clar, clar, Russell abandona, Antonelli quasi en aquesta segona posició, per tant, aquella retallada de l'últim gran premi, ara torna a mossegar Antonelli sobre Russell per apropar-se una mica més al títol de campió del món, Álvaro.
0: Sí, la retallada de l'últim Gran Premi avui ha quedat pràcticament en re, i és que Antonelli amplia el seu avantatge al capdavant del campionat fins als 84 punts sobre Russell, que avui ha hagut d'abandonar per tercer cop aquesta temporada, i 106 ja sobre el següent dels perseguidors, que és Lewis Hamilton. L'italià disposa de més de 3 grans premis d'avantatge sobre el seu company d'equip i més de 4 sobre Hamilton, quan falten només 7 grans premis i un sprint per acabar la temporada, 183 punts en joc. És evident que fins al final pot passar qualsevol cosa, però vaja, Antonelli ho té molt, molt, molt, molt bé, i realment no li ha de passar alguna cosa molt estranya perquè no s'acabés proclamant campió del món a finals d'aquesta temporada.
1: Tenim gol a Can Dragó, Pau!
2: De l'Antequera després d'un penal ens ha semblat aquí en directe per mans força clares. De fet, el Sant Andreu ni tan sols ha utilitzat l'opció de revisió, i l'Antequera, que ha transformat des dels 11 metres el penal, ha estat Janer, l'ha enviat a l'esquerra de la porteria d'Iñaki, que no hi ha pogut fer res perquè s'ha llançat a l'altra banda. Per tant, el Sant Andreu, que comença perdent aquest partit, ja sap el que és i per tant haurà de remar per remuntar aquest partit contra l'Antequera, que quan només han transcorregut 8 minuts de partit, doncs ja està per darrere el marcador.
1: Es posa de cul això, Genís, només començar, eh?
3: Sí, un mal inici, la veritat. Jo crec que el central no estava encara acostumat al bot de la pilota, com bé sabem, ha plogut molt durant el dia d'ahir, i li ha agafat amb la mà molt separada del cos, i l'àrbitre no ha dubtat en assenyalar els 11 metres, i bé, haurà de remar molt el Sant Andreu.
1: Ets aficionats a la regió televisiva de l'Antequera, també, Pau, avui en aquest Can Dragó.
2: Sí, s'ha desplaçat força, força gent també de l'Antequera, però el Sant Andreu, que ha emplenat força aquest Can Dragó, comentàvem ara amb el Genís, que hi ha força gent, per ser que és un partit aplaçat, que vulguis que no, d'alguna manera, doncs t'altera els plans originals, però en qualsevol cas, bona assistència aquí a Can Dragó.
1: Ara tornem i ens hi quedem. Abans del Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1, hem de parlar també del que han fet Alonso i Carlos Sainz, que diríem que és una mica cara i creu, Álvaro, amb punts d'Alonso en la cursa d'avui. En canvi, Carlos Sainz toca amb Bortoleto i ha quedat fora de qualsevol opció de puntuar.
0: Sí, punts en plural per Fernando Alonso, que tot i una mala estratègia ha sortit amb pneumàtics secs quan la pista encara no estava 100%

0: seca i s'ha demostrat que els intermitjos eren la millor opció, doncs tot i això ha estat capaç de remuntar, de recuperar i finalment ha creuat la línia de meta en la 8a posició, aconseguint 4 puntets i aconseguint també el millor resultat de l'any pel seu equip, per Aston Martin, després, com diem, d'una bona remuntada. Sainz, per seva, estava fent també una bona cursa, però s'ha quedat sense opcions i no ha estat per culpa seva, la culpa ha estat d'un toc amb l'Audi de Gabriel Bortoleto, un cop pel qual el pilot brasiler ha estat penalitzat i que ha deixat sense opcions al pilot de Williams en aquest Gran Premi de Bahrain disputat a Malàsia, bastant caòtic.
1: De proper Gran Premi, setmana que ve, Álvaro?
0: Sí, això no s'atura. Diumenge que ve, 17a cita ja de la temporada, Gran Premi de Singapur, molt a prop, de fet, de Sepang, de Kuala Lumpur, on s'ha corregut avui aquest matí. Circuit urbà de Marina Bay i l'últim Gran Premi en format sprint d'aquesta temporada 2026.
1: Qatar i Abu Dhabi, pel que expliquen els que manen en aquest Mundial, de moment tiren endavant i continuen programats al calendari.
0: Pinta que sí. No hi ha confirmació oficial per part de la Fórmula 1, però el màxim responsable del Gran Circ, Stefano Domenicali, ha confirmat en diferents entrevistes aquest cap de setmana que la idea és mantenir el calendari original, el que vol dir córrer a Qatar el dia 29 de novembre i a Abu Dhabi una setmana després, el dia 6 de desembre. Sempre i quan, evidentment, ha dit Domenicali, les condicions segueixin sent les correctes en aquelles dates, però la intenció de la Fórmula 1 és, doncs, anar-hi i acabar la temporada allà tal com estava previst, sempre i quan, evidentment, doncs en aquestes setmanes la situació no empitjorés.
1: Ho explicarem. Gràcies, Álvaro. Fins la propera.
0: Que vagi bé. Una abraçada. Bona tarda.
1: L'home Fórmula 1 del Superesports pentinant també el que ha passat en aquest Gran Premi de Bahrain, que s'ha disputat a Sepang, en aquest cas al circuit de Sepang a Malàisia. 18 minuts i les 6 de la tarda. Com tenim el partit de segona al camp de l'Sporting, Albert?
2: Doncs ha capgirat el marcador l'Sporting, 2-1, arran de la falta i expulsió del conjunt visitant. Està aprofitant el conjunt asturià aquesta superioritat. 10 de la segona, Sporting 2, Celta Fortuna 1.
1: A l'ACB juguen els dos catalans que ens queden a les 7 de la tarda. Finalment, el bàsquet Girona a la pista del Baskonia, el Barça a la pista del Camp Múrcia. Ara Molló està en joc un Saragossa-València.
3: Sí, a 3 minuts pel descans, més 2 pels aragonesos. Saragossa 29, València 27.
1: I la final de pàdel amb Sánchez Ustero, com la tenim?
3: Doncs ben encarada, 6-4 per la parella catalana al primer set contra González José María i amb dues pilotes de break en el segon parcial. 4-4 i 15-40 per Sánchez i Ustero. Si ara trenquen, doncs ja serviran per guanyar el partit. I recordo, per primera vegada aquest any, dos tornejos consecutius al circuit Premier Padel.
1: Tenim la cursa de RAC1 aviat, ja.
2: Sí.
1: Aneu escalfant-vos, aneu agafant la forma, que d'aquí... dues setmanes ja només?
4: Sí. Són 4, 11, 18, no?
1: Sí. D'aquí dos caps de setmana, 18 d'octubre, la... l'onzena edició ja, de la cursa de RAC1, que estan ja a la Costa Brava, a Platja d'Aro. Veniu a aquesta cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, de ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, ràdio en directe amb el Via Lliure, amb el Xai Bundó. Quina exhibició d'en Bundó aquest cap de setmana. I un munt de cares conegudes de RAC1, amb en Jordi Basté, que ahir s'hi va estar fins a les 5 de la matinada, aquí al peu del canó. Toni Clapés, Anna Ballonesta, els taloners, Aleix Pariser, que també diu que anirà a córrer. Mira, corre, que no està en forma. Diu que no està en forma.
4: Excuses.
1: Déu de Batlle, Molló, que també farà la seva aparició, s'ha parlat de casa, i diu, ja m'estiraré. Els Muppets, també, hi seran allà del versió, i molt més. Inscriviu-vos a la cursa de RAC1.cat, en principi. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja de l'Issagaró, Vip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Li toca remuntar el Sant Andreu, que perd 0-1, ha marcat l'Antequera de penal, sumarà el 13 de la primera. Pau.
5: Sí, de fet, l'Antequera, que n'ha tingut una altra ara, una passada filtrada per Destiny, que és el davanter centre de l'Antequera, que ja ha marcat 4 gols aquesta temporada, i mare meva com campa aquest senyor, perquè se li ha escapat el control, perquè si no ja es plantava sol davant d'Iñaki. En qualsevol cas, el Sant Andreu també n'ha tingut un parell per posar una mica la por al cos a l'Antequera. Arribem ara al minut 14 de partit, continua aquest 0-1, el Sant Andreu haurà de continuar remant per intentar igualar aquest partit. Compte perquè que l'errada del porter de l'Antequera, la juga cap a la banda esquerra, Bermejo intentava entrar a dins de l'àrea pel Sant Andreu, finalment allunya la defensa andalusa, però a punt ha estat de posar en problemes Dani Alcover al seu equip. La continua tenint el Sant Andreu, la centrada des de la banda esquerra, ho provava Nil Jiménez, finalment l'allunya l'Antequera, la torna a conservar el Sant Andreu, que organitza més la possessió, controla més la jugada, xut llunyà, compte! Perquè ha engaltat el xut Torices des de lluny, no sé si ha tocat amb algun defensa, sembla que no, perquè els àrbitres donen servei de porteria, però el que deia Xavi, que el Sant Andreu no s'arronsa.
1: No s'ha d'arronsar, que toca remuntada. Gamba vol dir que va ràpid, eh? Que ha d'anar amb compte el Sant Andreu amb aquest jugador de l'Antequera.
5: Doncs sí, perquè ja et dic, s'ha plantat aquí sol, Genís, que ens hem mirat tots dos com dient, però mare meva, aquest senyor com corre.
6: Sí, sí, ens hem mirat els ulls dient, si l'hem de defensar nosaltres dos, no
5: hi veiem mal. No, això ja t'asseguro que no. La torna a tenir l'Antequera, que en aquest cas ataca per banda dreta, es moi, no surt la pilota de banda, provava una centrada, la llunya finalment amb el cap Torices, intenta organitzar la jugada d'atac. El conjunt barceloní la controla encara en camp propi, problemes per sortir, pressiona l'Anteguera aquesta sortida de pilota del Sant Andreu, fa mitja volta Alexis per controlar-la millor i deixar-la a la banda esquerra, encara en camp propi, la té Andreu. Andreu busca alguna línia de passada però no la troba, gira cap a l'esquerra, canvi d'orientació ara, cap a l'altra banda, creua ja la línia de mitjos al Sant Andreu, intentant trobar alguna associació, però l'Antequera que es planta ferm en aquesta línia defensiva. Ara hi ha falta favorable als quadribarrats, que la serviran ràpid.
6: Sí, pot destacar de moment l'actuació d'Alexis, que des de banda dreta està generant molt avantatge pel Sant Andreu, i també doncs, té la llibertat per del míster de col·locar-se entre línies, de marxar de zona, i bé, sempre és capaç de marxar del marcador, i això genera doncs, un espai brutal. Una mica un simil amb la Lamine Yamal, bueno, salvant les distàncies.
5: Salvant les distàncies, però sí, en tots els equips hi ha d'haver una peça que organitzi atac. Ara hi ha una falta favorable al Sant Andreu, que és força perillosa. Sembla que s'apropa força a la frontal de l'àrea. No acabo de distingir ben bé a on està la frontal, perquè tenim un sol de cara, com és tradició aquí a Can Dragó a aquesta hora, que ens dificulta una mica la visió. Però falta perillosa pel Sant Andreu, ara.
6: Sí, veure, és una zona que podria golpejar directament, o també buscar una acció al segon pal, però sembla que buscaran el tir directe.
5: Home, és bona per provar-la directa.
4: Una falta ben buscada, diguem-ho així.
5: La picarà amb cama dreta, sembla que Alexis. També hi és Nil, amb la cama esquerra. I anirà Alexis, segurament. Agafa carrera amb cama dreta, supera la barrera. Doncs no supera la barrera, perquè la pilota que s'ha trobat de cara amb aquesta tanca defensiva, i per tant aquesta falta que podria generar algun tipus de perill pel Sant Andreu ha quedat en no res.
1: Gol a segona, torna a marcar l'Sporting al Molinón.
3: Sí, que sentència el partit, 10 minuts pel final, Sporting 3, Celta B 1, i recordo, els gallecs jugant amb 10.
5: Servirà a la banda l'Antequera, ho farà Alarcón. Intenta treure de banda l'àrbitre, que ja iniciava el conteig enrere. Destiny, que intentava girar-se, però allunya bé la defensa, pilotada amunt perquè intenti córrer la línia atacant del Sant Andreu. Passada enrere i ara atrapa Iñaki sense problema. Iñaki, que ja s'ha establert a la porteria del Sant Andreu, ha guanyat aquesta titularitat. Em sembla que és el tercer partit ja consecutiu d'Iñaki a la porteria.
6: Sí, a l'anterior retransmissió vaig dir que em sorprenia, no?, la incorporació de Ramon Juan a la plantilla, havent un porter, bueno, per mi amb molta solvència com Iñaki, i de moment sembla que Nacho torna a confiar en ell, i la resposta ha sigut bastant positiva per part del porter, que, bueno, victòria al camp del Nàstic i a
5: sí,
6: casa...
5: Sí, empat, no? Empat. Diria, el balanç és força positiu, de moment encara no coneix la derrota Iñaki com a porter aquesta temporada. Prova jugada d'atac l'Antequera, que s'organitza. Rafadís envia cap a la banda esquerra, se li escapa el control. Serà servei de banda favorable al Sant Andreu, minut 19 de partit. 0-1 guanyen els andalusos amb un gol de penal. que ha desequilibrat el partit amb tan sols, quan tan sols havien disputat 7 minuts. Ho prova el Sant Andreu ara, jugada d'atac per banda esquerra, és Bermejo que intenta desfer-se del defensor, Bermejo cap a dins, creu a la banda, la rebrà a la banda dreta Méndez, finalment provava la centrada, serà servei de banda favorable al Sant Andreu.
6: Sí, Jordi Méndez segurament ja penjarà la pilota a l'aire perquè té unes mans que són per, com per tallar arbres, perquè jo vaig jugar amb ell i la fotia directament.
5: Com per tallar arbres,
6: Sí, jo sempre li feia la broma de, ostres, el teu millor passe és de servei de banda, perquè les coses no tenia molta precisió.
1: Això és un elogi o no, no molt?
6: Són aquestes pollites que ens diem entre, jugar, entre companys.
5: Doncs mira, prova la centrada, compta la rematada de cap, a punt, està de marcar el Sant Andreu, l'ha tret a la línia de fons un defensa de l'Antequera i finalment serà falta en atac, però l'ha tornat a tenir Méndez, ara amb els peus, que ha fet una molt bona centrada al segon pal i a punt ha estat a despenjar la pilota amb el cap i posar l'empat.
1: Doncs mira,
6: estic coneixent el mal del comentarista,
5: sí,
6: no?
5: Sí, sí, és exactament això. És exactament això. Ja, ja t'ho aniràs trobant. Servei llarg d'aquesta falta en atac del porter de l'Antequera, de Dani Alcover, intentant guanyar aquesta possessió. És Destiny, que la baixa molt bé. Quina qualitat que té aquest jugador. I van dos, les tiren de la samarreta. Finalment, l'àrbitre no hi veu falta, millor, perquè se l'endú el Sant Andreu, que pot muntar la contra per banda dreta. Pressionat Alexis, que rep una falta, i això serà targeta groga, la primera del partit. Al minut 21, targeta força, força clara.
6: Sí, Alexis, que ha tirat una sotana, no?, amb la planta del peu.
5: Sí, sí, no li ha sentat gaire bé.
6: No li ha sentat bé, no. I ja estarà condicionat per la resta del partit. Jo crec que és una targeta bastant, bastant important i que potser el Nacho a la mitja part dirà de buscar la segona d'aquest jugador, que està al mig del camp allà i es dedica a equilibrar una mica l'equip.
1: Sí, és emprenyada de dir, això no m'ho fas, patapam... La trepitjadeta de futbol sala pràcticament d'Alexis en aquesta jugada. 0-1, perd el Sant Andreu d'aquí una hora i 8 minuts. Barça-Madrid, partit de la Lliga F al Camp Nou. Hola, Clara Rodergues, bona tarda.
7: Bona tarda, Xavi.
1: Amb 11 ja del Barça, 11 de Pere Romeu, Clara.
7: Sí, amb dos canvis cauen de l'11. Querolin i Martina entren, Van Asten i Aixa. Avui amb Cat a la porteria, Aixa lateral dret, Paredes i Van Asten per allà de centrals, Brooks a lateral esquerra, mig del camp per Patri, Serra Jordi i Sidney, i al davant Grellan per la dreta, Pina per l'esquerra i en punta Pallor. I si vols també tenim l'11 del Madrid.
1: Som-hi, amb l'11 de les de Pau Quesada.
7: Amb Froms a la porteria, Eva Navarro lateral dret, Lacre i Anderson per allà de centrals i Cristóbal a lateral esquerra, mig del camp per Caruso, Sens i Andrea, i al davant per la dreta Atenea, per l'esquerra Linda Caicedo i en punta és Roder.
1: Quanta gent s'espera avui al Camp Nou? Recordem el partit a les 7, que estava marcat a les 5 i es van endarrerir dues hores. Quanta gent preveiem que hi haurà?
7: Doncs mira, s'havien venut més de 40.000 entrades, estàvem camí de les 45.000, però m'han dit que la previsió ara per ara és 38-42. La forquilla està entre 38.000 i 42.000. Doncs per tant, el temps ha afectat.
1: Ha afectat el temps, però vaja, no deixen de ser 40.000 persones. Sí, sí, veient un Barça-Madrid, que és una bona entrada amb aquesta capacitat que ara voreja els 60.000, o supera per poc els 60.000 al Camp Nou, fins que s'obri la tercera graderia. I tot està bé, la rodalia, l'arribada, vull dir, no veus afectacions per culpa dels aiguats d'aquesta última matinada.
7: No, amb el poc que hem vist sí que hi ha bassals, evidentment, però ja ens ho esperàvem perquè va caure molta aigua. Una mica alguna gotera fora, però no a dins, que és el que ens importa. Per tant, està tot en ordre, no hi ha cap destrossa a destacar.
1: Perfecte. Doncs ho expliquem amb la Clara Rodergues, amb el Gerard Ballera, també amb la Soraya Chagui i amb el Pere Aragall. El que passi a partir de les 7 en aquest Barça-Madrid, aquí una estona ja ens hi quedem. Fins ara, Clara.
7: Fins ara.
1: El Can Dragó 0-1, perd el Sant Andreu. Ens estem apropant al 24 ja, de fet hi som d'aquesta primera part. Pau.
5: Sí, continua aquest resultat a Can Dragó. De moment en aquests minuts que no hi ha tampoc un clar dominador, però de moment és el Sant Andreu qui ho intenta. Ara amb aquesta jugada d'atac intentava la passada llarga Nil, però topa amb Moi de l'Antequera. Serà servei de banda favorable al conjunt barceloní.
6: Sí, i un Nil que li ha tret la posició de l'11 titular a Lucas Vinya, que l'any passat va marcar 8 gols segona la federació, i de moment aquest any no ha tingut la continuïtat que desitjava el lateral. I Nil, bueno, un jugador més físic que jo crec que també és el que busca l'entrenador de Sant Andreu, i de moment crec que li està donant els resultats que ell espera.
5: Ho prova l'Antequera ara, ha de girar cua perquè no trobava la línia correcta d'atac, i s'organitza ara en defensa. És Ivan Pérez intentant trobar algun company amb qui associar-se. Aspre, passada llarga, suposo que intentar buscar a Destiny, que s'ha quedat més enrere. De tota manera, intenta lluitar-la Janer, l'autor del gol de penal de l'Antequera. Finalment allunya la defensa del Sant Andreu, torna el conjunt andalús des del darrere, ara cap a l'altra banda, a punt d'escapar-se-li aquesta passada que ha estat una mica defectuosa, en profunditat cap a la banda dreta, intenta guanyar la jugada a l'Arcón, l'Arcón que intentava apropar-se a la línia de fons, ha estat bé aquí Antonio Montoro per allunyar la pilota al servei de banda, perquè realment l'Arcón ja estava a l'interior de l'àrea i buscant la línia de fons per la passada cap a algun company. Ho provarà l'Arcón, que també sembla que té mans per tallar arbres, perquè tot apunta que la penjarà a l'àrea. No té cap company a prop, per tant, efectivament, l'Arcón que la penja. Això serà pràcticament com un corna, però li queda massa curta. No són les mans de Méndez, eh?
6: No, també la pilota està una mica molla i li ha relliscat, però l'Antequera que ho intenta, eh?
5: Ho intenta, i amb cert criteri. Ara l'Arcón cap a més enrere, provava la centrada aspra, una centrada que ni tan sols ha pogut córrer el seu company, surt per la línia de fons, servirà novament al Sant Andreu de porteria, en aquest cas Iñaki, que planta la pilota.
6: I un Iñaki que jo crec que estarà emprenyat, perquè li ha marcat gol al seu excompany Adrià Jané, crec que van coincidir al Lleida, segur que li recordarà després del partit.
5: Doncs segurament són aquestes coses que se li recorden. Hi ha una falta, l'àrbitre donava Lleida l'avantatge, n'hi ha una altra, i ara no només xiula la falta, sinó que li ensenya la cartolina groga el jugador de l'Antequera. No he pogut veure exactament qui era, però en qualsevol cas ja és la segona pel conjunt andalús. I tot just estem al minut 27, arribant al 27 de la primera, hi ha dues targetes grogues.
1: S'acaba la final de Rotterdam, la final femenina del torneig de pàdel, Molló.
3: Sí, amb victòria catalana, victòria de l'Ari Sánchez i l'Andrea Austero en dos sets contra la parella número 2, elles són la 3, recordo, la parella 2, Bea González, Paula José María, a 6-4 i 6-4, i compte que ara m'estava fixant amb els resultats d'aquest any, i ja només hi ha uns 200 punts de diferència entre justament aquestes dues parelles, la parella 2 i la parella 3. Per tant, l'Ari i l'Andrea, que si continuen aquesta bona ratxa, ara porten dues victòries consecutives al circuit Premier Padel, una tercera segurament ja les permetria fer el sorpasso i passar a ser la parella número 2, que per aquest primer any que estan jugant juntes em semblaria una notícia, jo fins i tot diria, millor del que es podia esperar a priori.
1: Avui ha començat el Mundial Femení d'Hockey Patins. A Paraguai es juga, la selecció espanyola amb un munt de catalanes juga 3/4 contra França, la primera jornada. Espanya està al grup amb França, amb Suïssa, amb Xile i amb Argentina. Els dos primers passen a semifinals. A l'altre grup hi són Portugal, Itàlia, Índia, Mèxic, Colòmbia i Brasil. Avui hi ha hagut un Portugal-Índia, la primera jornada, ha acabat amb un Portugal 28, Índia 0. Aquest primer partit de la selecció portuguesa en aquest Mundial Femení d'Hockey Patins.
4: És una tova, no?
1: És una, sí, una mega tova, diria. On va l'àrbitre a Can Dragón, aquest 0-1 en contra del Sant Andreu, Pau?
5: Doncs bona pregunta, perquè va al monitor, està revisant una acció, entenem que de probable targeta vermella, però tampoc hem vist en directe res que ho fes semblar. No sé si vosaltres teniu alguna imatge més clarificadora.
1: Ara ens però ofereixen la repetició que està veient l'àrbitre. Sí, el reclama el Sant Andreu, ha demanat el challenge al Sant Andreu demanant una targeta vermella, és una pilota dividida.
5: Doncs res, no, l'àrbitre no diu que res.
4: És que no.
1: I va molt a baix, no sembla. És veritat que la imatge és molt llunyana. S'ha decidit amb aquesta imatge també que li conservin la vista durant moltes temporades a l'àrbitre, perquè des d'aquí, si està veient això, Veure aquí si és vermella o no és impossible.
3: Si estava veient les mateixes imatges que nosaltres, només ha vist aquesta presa. No crec que n'hi hagi massa més. En tot cas, a mi...
1: Sí que sembla que és una pilota dividida i que els dos van, diríem que amb bona fe, entre cometes, a buscar-la.
3: Sí, i molt avall, el que deia, sobretot.
8: Sí, semblava com que era una acció molt, molt escandalosa, però realment s'ha saldat amb aquesta targeta groga i prou. Es posa en joc ja la pilota a Can Dragó, ho intenta el Sant Andreu, fa mitja volta, ho intenta bé, però conserva la pilota Bermejo, l'envia cap a la banda esquerra, cap a Nil, Nil més enrere, busca a Delgado, Delgado que la gira, és Andreu, més cap a la banda dreta, novament Méndez, profunda, perquè hi arribi Alexis, Alexis intentant arribar a la línia de fons, treu una centrada, trepitja la pilota Alexis, enrere, cap a Jordi Méndez, novament per Alexis, més enrere, cap al cercle central, la juga Andreu. Andreu més enrere, aquest és Carlos Blanco, que aprovava una centrada, una passada profunda, que no ha anat enlloc, és més, l'ha recuperat l'Antequera, el conjunt andalús que intenta sortir, bé, ha estat bé aquí per aturar la contra Torices. Serà falta, això sí, per l'Antequera, però sense targeta.
9: Sí, un en Carlos Blanco que sempre busca una última passada, una pilota creuada, però bé, el ser dretà i jugar a l'esquerra és una mica més complicada i això, doncs, en aquest cas ha fet que ha perdut la pilota el Sant Andreu, que l'ha acabat de tornar a recuperar.
8: El Sant Andreu en defensa intenta allunyar-la per sortir de la pressió de l'Antequera, que ofega força la sortida de pilota dels barcelonins. Finalment se'n surten, que bé, quin toc ara de Bermejo per enviar-la al mig del camp, canvia el joc, aquest és Alexis, més cap a la dreta perquè corri Méndez, pot ser bona aquesta, posa la centrada Méndez amb cama dreta, la toca finalment Dani Alcover, el porter de l'Antequera, per allunyar-la perquè ja tenien la canya a punt per intentar aconseguir l'empat. L'allunya el conjunt andalús, recupera el Sant Andreu, compta perquè aquesta passada amb el cap enrere se l'endú Destiny, el perillós, el golejador Destiny amb cama esquerra, no té gaire angle i el xut se'n va per sobre de la porteria d'Iñaki, servei de porteria pel Sant Andreu.
9: Ostres, un Destiny a la que se la tira llarga, nosaltres ens agafem les mans al cap, perquè...
8: Sí, és un jugador molt perillós, amb una gambada molt llarga, corre molt i realment, doncs... que genera molt perill a la porteria d'Iñaki quan hi arriba.
1: Deixa'm anar a Tarragona un moment, Genís, que hi ha un moment important al concurs de Castells. Estem seguint a RAC més 1, la transmissió del Benet i companyia, a veure què expliquen. Mira, sona sintonia. Hola, Benet, hola, companyia. Home, sona sintonia de Castell important, eh?
10: Era per vosaltres, Xavi.
11: Ni pide expressament, Xavi.
10: Era per vosaltres, era per convidar-vos.
12: Calla. Silenci, home, que estem aquí cridant. Sí, Xavi, estem a punt de veure l'intent de 4 de 10 amb folre i manilles de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
13: Sense parar.
12: Perquè us feu una idea, fins ara, de les favorites, les dues de Valls han descarregat 4 de 9 sense folre, però de moment Vilafranca està per davant amb el 3 de 10 amb folre i manilles. Això a la primera ronda. A la segona, que ha començat fa una estona, la Joves de Valls ha caigut de 3 de 10. Per tant, perd una mica de gas en aquesta cursa. El 4 de 10 que ara intentarà la Vella és clau. Tenim els 15 col·locats. La Tarra Quarena està totalment en silenci i concentrada en aquest castell. Aquest any n'han carregat 2, però no n'han descarregat cap.
13: Sense fer més força de la que toca. Sense fer més força que la que toca.
12: Manel Urbano donant indicacions des de baix. Sonen les gralles i la Colla Vella intenta l'estrella de la mort. Ah. El 4 de 10 amb folre i manilles.
10: Confiança vella.
12: Sisenes col·locades.
10: Volem
12: setenes remuntant.
10: Concurs. Volem que hi hagi concurs.
12: De moment es veu el folre i les manilles prou quiets. És el gran taló d'Aquiles d'aquest castell.
13: Vale, entrada de setens.
12: Setenes que arriben i amb aquesta serà tot el tronc. Canalla que també remunta. Veiem algun moviment al pis de quarts, potser treballant una mica abans d'hora, a veure si el poden anar salvant.
10: Punt de nervis abans d'hora.
13: Seguim igual.
12: Dosos arribant. La canalla és tota pràcticament dalt, eh? Fins i tot a Cotxador i Enxaneta s'hauran d'esperar una mica a que es col·loquin els dosos per continuar pujant. La Colla Vella jo crec que el pot carregar bé i veurem la descarregada. Dosos col·locats.
10: Sembla que hagi assentat el castell.
12: Es col·loca l'aixecadora. Atenció, l'Enxaneta també a punt. Aixecadora col·locada, vinga, tres passes. Una, dues. Passa a l'altra banda. 4 de 10 amb folre i manilles.
11: carregat de la Colla Vella. Pateix una mica dosos que s'estiren. Aguanteu. Salvant. Ui, ui, ui, els quarts i els quins al límit. Vinga la canalla que desfila. Treballant al límit els quins. En veiem un totalment deformat. Les manilles falcant els quarts. Atenció que treuen l'enxeta. Atenció que treuen la cotxadora. Els dosos també desfilen. S'acabarà enfonsant. Tenim un quart que està totalment ja enfonsat. Va, canalla, fora! Surten les setenes. S'acabarà enfonsant, eh? S'acabarà enfonsant. Estan salvats. No m'ho puc creure. No m'ho puc creure. Atenció, no!
1: Oh!
11: Ostres! S'ha acabat enfonsant quan ja només quedaven els sisens. La Vella tenia el 4 de 10 a tocar i s'ha enfonsat quan només quedava un pis per considerar-lo descarregat. Mare de Déu.
14: Surten renecs i intenten no fer-los.
15: Impressionant el no que s'ha sentit de la plaça sencera, de la grada, de les altres colles que estaven aquí, que s'han apropat a veure. Ha sigut un crit unànim de no pot ser que ja estava i hagi caigut.
11: És que han salvat uns moviments i una rengla que estava enfonsada, que semblava impossible, i a l'últim instant se'ls ha acabat enfonsant.
1: Quedava un pis, Benet, dius? Amb un pis més ja es donava per descarregat.
11: Sí, en aquest cas, quan sisens toquen manilles, es considera que ja està descarregat. Sí, sí, perquè diguem-ne, les gralles comencen a sonar quan falten X pisos per arribar a dalt.
16: Músics plorant, eh? Els músics de la Colla Vella estan plorant davant d'impotència de lo prop que han estat de descarregar aquest castell.
11: És que s'han quedat, però, o sigui, molt a prop. També és veritat que s'han quedat molt a prop anant al límit durant molta estona. És a dir, el castell estava tocadíssim des de pràcticament després de l'aleta, però han anat salvant, i al final semblava que
14: la Vella... Explotar. De fet, la Vella hem vist defensar castells d'aquesta mena.
11: A la Vella hi ha una dita, Xavi Puig, que és: si no tremola, no mola.
17: Però a més a més,
11: i es defineix molt.
17: A més a més, era un castell que a l'últim assaig havia arribat fins a setenes. És a dir,
11: sí, havia anat molt bé.
17: Un assaig que no s'havia vist mai a la història de la colla. Per tant, hi havia màxima confiança avui.
11: Ara, la claca de la Vella a les grades que intenta animar, amb pits de Vella, Vella.
1: I en Pedrol no hi és, ha marxat ja, en Pedrol, o no?
11: No.
18: Mira, sóc aquí, fins que has entrat tu, Xavi, jo crec que estàvem davant del millor concurs de la història de les 30 edicions. Ha sigut fer la connexió amb els Superesports i amb tu, i hem tingut aquesta mala notícia. Així que fes-t'ho mirar, Xavi Puig.
1: Mira, us deixo...
11: Veig molt bon rotllo, esports, eh?
1: Sí, sí, sí. Us deixo a RAC més 1, amb el Grinch, amb en Pedrol i companyia. Tornem aquí una estona a la Tàrraco Arena, aquest espectacle que és el concurs de castell, de moment amb els verds al capdavant d'aquesta classificació. El Can Dragó 0-1 perd el Sant Andreu. Som a la primera federació, 37 de la primera, marcat ben d'hora l'Antequera amb un gol de penal al camp del barri de Sant Andreu. Pau.
5: Sí, de fet, continua aquest avantatge de l'Antequera que ha aconseguit Jané amb aquest gol de penal. Tot just començar el partit, en aquests minuts no s'ha mogut el marcador, tampoc no hi ha hagut accions, Genís, perquè això passés. No ha passat massa cosa durant aquests minuts. Hem vist més activitat, potser al principi del partit, que ara que s'ha dormit una miqueta més, no?
9: Sí, sí, jo estava enganxat a la narració dels castells, més que mirant el partit. Però
1: no ets casteller, tu, Genís, no formes part de cap colla, no, per casualitat, no,
9: de moment no. Ara, si em retiro definitivament del futbol, potser m'acabo apuntant a alguna colla, que mai és tard.
1: No, i tant, això no té, vaja, no té edat. Suposo que algun límit hi ha a les colles, però, vaja, per ser sobretot a la pinya, jo crec que hi ha gent d'una certa edat. De fet, els hi preguntarem al Benet i companyia, a veure si hi ha una edat límit per formar part d'una colla i per intentar fer castells.
9: Sí, no arribo encara a l'edat límit, eh?
1: Home, no, tampoc.
18: Jo crec que no.
1: No ho deia per això. No. I arribo jo molt abans que tu, segurament, a l'edat límit.
5: Ho prova l'Antequera, que ara s'està establint més en el camp del Sant Andreu, des de la frontal, intentava trobar línia de xut Rafadís, l'envia cap a la banda esquerra, compte, llançament, quina aturada d'Iñaki! El rebot, la pot eliminar la defensa. Quadri Barrada ho aconsegueix finalment, quina aturada d'Iñaki, que ha salvat el segon de l'Antequera, al minut 38 de partit, la torna a tenir el conjunt andalús, passada filtrada, no l'han detectat aquí, novament la jugava Rafadís, és el cercle central. L'Antequera intentant tornar a organitzar la jugada d'atac després d'una molt bona ocasió que gairebé els ha servit per fer el segon. Banda dreta, juga a l'Arcón, novament se'n va a l'Arcón, la centrada l'ha tocat finalment Nil Jiménez per posar aquest servei davant de l'Antequera, però ara apretat en aquests últims instants el conjunt andalús. El 39 de partit, serà servei de banda novament a l'Arcón, que provarà de penjar-lo a l'olla. L'àrbitre li posa pressa. 4 segons a l'Arcón, la centrada amb les mans, la torna a allunyar novament, se li ha quedat curta, l'allunya el Sant Andreu. Bermejo buscava Armero perquè la baixés, finalment no l'ha acabat trobant. Això sí, conserva la possessió als barcelonins.
1: Està acabant escalfadet el partit de segona al Molino entre l'Sporting i el Celta Fortuna.
3: Sí, perquè a més el Celta ha escurçat diferències, Sporting 3, Celta 2, recordo els gallecs amb 10, però encara queda temps, al 93 som. El que passa és que no veig l'afegit. Però vaja, al partit no li queda gaire i sí que hi ha una mica d'embolic.
1: 3-2 guanyant l'Sporting. Deixem anar a un poble de Lleida, Sunyer. Allà s'està jugant un partit de la quarta catalana, grup 29. Allà està debutant el refundat Lleida Club de Futbol, des de la quarta catalana. Aquest club que ja té, ara m'ho dirà millor l'Oriol Jové, crec que més de 4.000 socis. Hola, Oriol Jové, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, des de Sunyer.
1: Ho dic bé, més de 4.000 socis o no?
19: Sí, l'última xifra oficial del divendres són 4.000, ara estem ja amb 4.160, crec. L'última actualització que m'han dit era aquesta.
1: Déu-n'hi-do, aquesta refundació, aquest recuperar la Unió Esportiva Lleida de tota la vida, que s'ha iniciat aquesta temporada amb aquesta resposta i de quina manera de la població lleidatana donant suport a aquest Lleida Club de Futbol. On para Sunyer, Oriol?
19: Doncs Sunyer està, diria, 20 minutets amb cotxe al sud de la capital, al sud de Lleida. És un municipi de 300 habitants, escassament. Per tant, estem parlant que hi ha 13 vegades més socis a Lleida que habitants hi ha al poble on es juga aquest primer partit, que a més és un camp de terra, és l'únic camp de terra del grup, i on ara mateix hi ha el triple d'espectadors que, insisteixo, habitants té el municipi. Vull dir que
1: l'expectació... Quanta gent hi deu haver, ara, aquí, a Sunyer, al camp?
19: Un miler. Sí.
1: Majoria de Lleida Club de Futbol, entenc, o no?
19: Sí, tot i que evidentment tot el poble de Sunyer està al camp, ja et dic, aquí tothom, era l'esdeveniment de l'any. Hi ha dues ràdios fent el partit en directe, hi ha un canal de Twitch fent-lo amb imatges també en directe, vull dir que l'expectació és màxima i hi ha molta samarreta blava, evidentment. Molta gent molt, molt il·lusionada. Mira, a punt de marcar el Sunyer. Van 1-3, per cert.
1: Sí, sí, ara t'anava a dir que tot això com van, no? Però...
19: Sí, sí. Anem ara mateix pel minut 13 de la segona part, guanya el Lleida 1-3. Però molta gent il·lusionada amb aquest recomençar del Lleida, que ha arrossegat problemes econòmics els últims anys i aquest últim estiu va arribar, diguéssim, a un punt de no retorn i s'ha hagut de refundar des de l'última categoria, la quarta catalana, que és la desena categoria del futbol estatal, però gent convençuda aquí que en pocs anys el club pot tornar a categories importants. I, evidentment, aquest camí comença aquí, amb un camp de terra, insisteixo, l'únic del grup, i amb un municipi d'escassament 300 habitants.
1: Clar, si això està passant a Sunyer, m'imagino la setmana que ve, en el debut a casa contra el Serós, entenc el camp d'esports, no?, on jugarà el Lleida Club de Futbol, allò serà festa major, Oriol.
19: Clar, serà un any en què municipis molt petits de l'última categoria regional del futbol català jugaran en un estadi de 13.000 espectadors on s'han jugat partits de primera divisió i que és un dels estadis amb més capacitat del país. Vull dir que, jo crec que la gent de Lleida s'ho pren una mica així també aquesta temporada, la possibilitat de pobles, fins i tot barris de la ciutat, no? Filials de barris són alguns dels rivals d'aquesta temporada de Lleida que podran jugar en un estadi de les dimensions i de la història del camp d'esports.
1: Doncs aquesta nit atents al tu diràs que hi haurà teca del que està passant a Sunyer, d'aquesta tornada del Lleida des de la quarta catalana per anar escalant categories, d'aquesta refundació d'aquest projecte que ja té el suport de més de 4.000 socis. Oriol, et sentim...
19: Digues, digues. Xavi, la xifra més alta de socis des de la temporada 2005-2006, que és l'última temporada que el Lleida va estar a segona divisió al futbol professional. Vull dir, que imagina la il·lusió que ha despertat doncs, aquesta refundació des de l'última categoria del futbol.
1: A veure com acaba 1-3 de moment guanyant el Lleida al camp del Sunyer. Gràcies, Oriol. Fins ara.
19: Fins ara.
1: Quan li queda la primera part a Can Dragó en aquest Sant Andreu 0, Antequera 1, Pau.
20: Doncs menys d'un minut per arribar al 45, més el que afegeixi l'àrbitre. Continua el 0-1 a Can Dragó. Ara falta favorable al Sant Andreu, que li queda poqueta estona d'aquesta primera part. Veurem quan afegeix. Més enllà del
1: no
20: penal,
1: molt,
20: hi ha
1: no?
20: revisió.
1: Sí.
20: Hi ha hagut aquella revisió de la possible
1: ràpida,
20: targeta
1: sí.
20: vermella. Però Molló, exacte, que ha anat molt ràpida.
1: Dos minuts, dius, Molló? Sí. Doncs seran dos minuts.
20: Si ho diu el Molló, seran dos.
1: I si no, s'equivocarà l'àrbitre.
20: Exacte. La juga el Sant Andreu a la zona de mitjos. La baixa Armero, que intenta donar-se la volta.
1: Dir-li això a un àrbitre no sé si està molt bé, perquè no sàpiga el Pau Bombardó.
20: Doncs mira, 4.
1: Veus?
4: 4, però què ha passat?
1: Actua de col·legiat, també, al futbol català. D'assistent, en aquest cas.
4: Ja hauria hagut alguna lesió, no? Que no...
20: Hi ha hagut algun... ara buscarem les excuses, Molló. És que realment no hi ha hagut massa cosa. Hi ha hagut aquella revisió, potser sí que algun jugador que s'ha estat una mica més d'estona al terra, però vaja, en qualsevol cas, 4 minuts d'afegit a Can Dragó abans que acabi aquesta primera meitat. Ho continua intentant el Sant Andreu, ho provava Bermejo per banda esquerra, ha de recular i organitza l'atac des del darrere, filtra la passada, es dona novament mitja volta a Bermejo, cap a Alexis, passada cap a Nil, prova la centrada molt defectuosa que se'n va per la línia de fons, servei de porteria per l'Antequera.
9: Sí, la gent que es fica les mans al cap, sempre que s'arriba l'últim terç del camp i l'acció no és bona, aquí tenim la grada al costadet i hi ha unes quantes mans que van al cap lamentant-se, però bé, la intenció és bona i si segueix així la cosa, jo crec que el Sant Andreu, algú de premi, acabarà trobant.
1: Ja són 5 gols, ara ho mirava del Sant Andreu en les 5 primeres jornades, vull dir que no, és una categoria que no va sobrada de gol i diríem que el Sant Andreu va en la línia també, clar, se't foten 0-1 a favor i a remar fort, que és el que toca.
20: Aquest penal que ha marcat Jané, ex de l'Europa. Aquí contra el Sant Andreu.
9: Sí, i s'ha anat a celebrar davant de l'afició quadribarrada, tenint aquí la seva afició visitant, que estaven, bueno, saltant, rebotant aquí contra la grada, i s'ha anat el tio cap a l'altra banda a celebrar.
1: Recordant vells temps, segurament, no?
9: Ja em va marcar algun d'escapulat contra el Sant Andreu. Crec que jo hi era present i no... Tampoc no em va fer massa gràcia, aleshores.
1: Ho entenc. A segona federació està en joc un Reus 0, Manresa 1, el 15 de la segona part, i està jugant l'Olot al camp del Logroñés B, perdent 2-1, el 10 de la segona, ara jugant amb 10 per això els de la Rioja, a veure si arriba l'Igualada. No creiem que s'ha ajornat finalment el Terrassa-Girona B en aquesta segona federació, i que també tenim en joc un Tudelano-Barça-Atlètic, de moment sense gols.
20: Hi ha hagut una targeta groga per l'Antequera, una altra per Destiny, força absurda perquè s'ha col·locat just davant de la pilota quan el Sant Andreu volia sacar una falta en curt, a més, no ha respectat la distància i ha vist la targeta groga, per tant, el davanter centre de l'Antequera també amb targeta groga, ja en són unes quantes, si no m'he descomptat, són 3 pels andalusos i una pel Sant Andreu. A punt d'arribar ja al final d'aquesta primera meitat, continua per darrere el marcador el conjunt quadribarrat, 0-1, ha marcat Gené de penal al 8 de la primera i ho intenta novament el Sant Andreu. Bona acció ara per intentar muntar la jugada d'atac, és Alexis, la deixa cap a Bermejo fa mitja volta, molt pressionat, però l'obre cap a la banda dreta, bona passada, però no hi arribarà ni tan sols, ho ha intentat Jordi Méndez, surt la pilota de banda i això ja està a punt d'arribar al final de la primera meitat. L'àrbitre inicia ara el compte enrere perquè se serveixi aquest servei de banda, recupera la pilota el Sant Andreu, pot provar Delgado dins de l'àrea, la centrada rasa directament a les mans de Dani Alcover. Novament torna a comptar l'àrbitre, evidentment l'Antequera està per davant el marcador, intenta esgotar al màxim qualsevol segon que pugui obtenir. Ara sí, l'àrbitre que indica el camí del túnel de vestidors, s'acaba la primera meitat a Can Dragó, un Sant Andreu que no ha fet tampoc mèrits per anar darrere el marcador, però un gol de penal a la primera part de Janet, des dels 11 metres, doncs provoca que ara marxi el descans per darrere el marcador. Sant Andreu 0, Antequera 1.
1: Ara tornem cap a Can Dragó, però s'arriba la remuntada a la segona part del Sant Andreu en aquest partit que tanca la presència catalana a Primera Federació. Ven dues derrotes, tant del Nàstic com de l'Europa, en els dos partits que s'han jugat aquest matí migdia. En bàsquet tenim jugant el València, més tard bàsquet Girona a la pista del Baskonia i el Barça a la pista del Múrcia, ara partit de l'equip de Mirotic i companyia. Molló.
3: A 3 minuts perquè s'acabi el tercer quart, més 5 pels locals, Saragossa 59, València 54.
1: A aquesta hora hauríem d'estar celebrant la classificació del Prat per la següent ronda de la Copa del Rei. Va guanyar 1-5 el partit de nada al camp del Sant Rafel a Eivissa, però el partit de tornada, que s'havia de jugar avui a les 4, finalment ha estat ajornat, perquè el Sant Rafel no ha pogut viatjar cap a Catalunya. Ens acompanya un dels jugadors del Prat, el Jan Jou. Hola, Jan, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Doncs quina tallada de rotllo, no, Jan? Ara no sé si teniu notícies de quan es jugarà aquesta tornada o no.
0: Sí, bueno, ens havien dit que estaven pendents de veure si podíem viatjar avui. Al final ens han dit que no i suposo que ens ha dit el director esportiu que la plaçaran per cap de setmana que ve.
1: Pel cap de setmana que ve. Clar, perquè amb l'1-5 sí. No heu trucat i heu dit, va, ja estalvieu-vos el viatge, que això ja està gairebé resolt, ja ens doneu per classificats i així ens estalviem un partidet.
0: Bueno, encara no podem dir això perquè sí que és veritat que l'avantatge al marcador és àmplia, però no ens podem confiar perquè avui en dia el futbol tothom dona sorpreses i mai saps si se't pot complicar la cosa.
1: Ara veu fer una anada allò per afrontar amb tranquil·litat la tornada, sigui quan sigui, però per afrontar ja amb tranquil·litat aquesta tornada.
0: Sí, sí, amb tranquil·litat l'afrontarem, sabem el que tenim que fer, però és això el que t'he dit, que no ens podem relaxar perquè aquí qualsevol et pot remuntar i no és la primera vegada que passa.
1: Clar, demà, vaja, almenys que tingui entès, no s'ajorna el sorteig, sinó que el sorteig es manté, una del migdia, d'aquesta primera eliminatòria en primeres divisió de la Copa del Rei. Es van ja separar els grups també de possibles rivals, Espanyol, Atlètic de Bilbao, Alavés o Osasuna, possibles rivals del Prat, si acaba certificant la classificació. Clar, serà com Estranyot, no? Si es fa el sorteig de veure quin és el possible rival, però encara no tenir-ho del tot lligat.
0: Sí, sí, bueno, encara no ens han dit res, sí que el sorteig és pel que serà demà a la una, però bueno, estarem pendents a veure què passa al final, perquè com no, encara no juguem, pues no sabem què passarà.
1: Posem-nos en la hipòtesi que el Prat passa ronda, entre Espanyol, Atlètic Club, Alavés i Osasuna, tens alguna preferència o no, Jan?
0: Doncs la veritat que no, si és un premi jugar contra un primera divisió, llavors l'equip que ens toqui allà al Sagnier per mi és un partit històric i vingui el que vingui, ens farà la mateixa il·lusió de jugar contra un primera divisió.
1: I compta el Sagnier, que guanyar ja no és fàcil, vull dir que no vinguin confiats, un primera cap aquí, cap al Prat.
0: Sí, bueno, el Sagnier sempre és un camp difícil, on sempre la gent ens ve a veure i estem a prop seu i, bueno, esperem que puguem passar i a veure què passa.
1: El míster, no sé si en Cristian Gómez està gaire preocupat perquè us despisteu una mica amb la Lliga Elite, amb aquesta Copa del Rei, que evidentment fa molta il·lusió a la ciutat i a l'equip.
0: No, bueno, ell ens transmeteix confiança cada dia a l'entreno, ens diu que, bueno, que ens hem de fixar amb la Copa del Rei, però sobretot hem de ficar focus a la Lliga, que són partits jornades molt llargues, i bueno, el nostre objectiu a la Lliga és quedar el més amunt possible i així ho intentarem fer.
1: Sí, objectiu fins i tot buscar l'ascens en aquesta Lliga Elite, o quin objectiu a priori es marca al Prat?
0: I bueno, l'equip aspirarà al més a dalt possible. Si hi ha la possibilitat de pujar directe, doncs pujarem directe. Si no, doncs buscarem playoff o el que sigui el més a dalt possible.
1: Doncs ja n'esperem la confirmació de quan es jugui aquesta tornada, pendents demà del sorteig. El seguiu junts, el sorteig, demà, o com us ho feu, això?
0: Sí, ens havien dit d'anar al camp a veure esperar el sorteig, però no, llavors no sé què farem.
1: Clar.
0: Perquè no sé.
1: Bueno, podeu fer així com qui no vol la cosa, com si no estiguéssiu classificat, però com si sí que ho esteu, una cosa així a mitges. Veurem com ho organitzeu. Ja, moltes gràcies i molta sort.
0: Moltes gràcies, bona tarda.
1: El Jan Jou, dels defenses d'aquest Prat, que té feta ja la classificació. Home, ja és un desastre amb un 5 de l'anada, que la tornada el Sant Rafel remuntés el partit al Sant Nyer, i per tant, d'aquests 4 primeres, un serà el rival a la propera ronda, Espanyol Atlètic Club, a la vez o Osasuna. Demà, a part del Prat, o gairebé el Prat, també entren en el sorteig pel que fa als catalans, com dèiem, l'Espanyol, el Sabadell, el Girona, l'Europa, el Sant Andreu, el Manresa i el Reus Redis. I a la Copa de la Reina hi tindrem 3 catalans també en el sorteig de demà, que es fa a la tarda, a quarts de 5, l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. De fet, els principals rivals de l'Europa són l'Espanyol, el Badalona, el Madrid Club de Futbol Femení, l'Eibar, el Logroño, l'Alavés i el València. Equips de primera, possibles rivals de l'Europa en aquesta primera eliminatòria, també ja en primeres de la Copa de la Reina. 4:15. Hola, Bàrbara Padilla, bona tarda de nou.
2: Bona tarda.
1: Anem a actualitzar-nos al Superesports. Per on comencem?
2: Doncs seguim pendents dels aiguats d'aquesta nit i matinada i d'avui, perquè els bombers ja han atès més de 2.300 avisos pels aiguats, 200 les últimes hores. La majoria a la regió metropolitana nord. De tots els serveis, 200 corresponen a salvaments de persones que s'han vist atrapades per l'aigua. I el telèfon 112 ha rebut fins ara a prop de 8.000 trucades per incidents provocats per les pluges, principalment al Barcelonès, un 40%, al Maresme, un 20%, i als Vallesos. Pel que fa a la mobilitat a Rodalies, ja hi ha circulació de trens a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Sants, i els ferrocarrils continuen funcionant a mig gas, amb només un tren per hora i sentit a la línia que connecta Barcelona amb el Vallès. Però la intenció, segons ha pogut saber RAC1, és normalitzar el servei la propera hora, després de treure els obstacles que ha deixat a la via el temporal. Pel que fa al metro, la línia verda, la 3, ja ha reobert de forma completa. Fins ara hi havia un tram tallat. A la carretera ja han reobert els túnels a Vallvidrera i encara hi ha una desena de vies afectades per les pluges, ja sigui per esllavissades o inundacions. Repassem quines són amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats.
21: Hores d'ara hi ha més d'una desena de vies amb afectacions derivades de la pluja. A l'autopista AP7 estan tallades les entrades i sortides de l'autopista Cardedeu per inundacions. La C352 està tallada entre la Roca del Vallès i les Franqueses del Vallès en sentit Canovelles per esllavissades i entre les Franqueses i Canovelles per inundacions. La Nacional 150 es dona pas alternatiu a Terrassa per esllavissades. Això alenteix la marxa en tots dos sentits. La BB-1415 està tallada entre Cerdanyola i Barcelona en tots dos sentits per esllavissades. A la BB-5119 també s'ha tallat la calçada Fogars de Montclús per esllavissades. La BB-1462, en aquesta via es dona pas alternatiu a Sant Cugat per esllavissades. A la GI-682 es pot tallar d'aquesta via Blanes per inundacions, i a la GI-681 es dona pas alternatiu a Tossa de Mar per esllavissades. A banda d'això, també comentar-vos que la B23 hi ha retencions d'Esplugues a Barcelona, a la C58 l'Institut de Montcada a Barcelona, a la C60 retencions a la Roca del Vallès en sentit Mataró, a la Ronda de Barcelona, a la Ronda d'Ali hi ha retencions entre l'ús de Trinitat i Horta en sentit Llobregat per un vehicle avariat que talla un carril, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
2: Un cop superada la pitjor part del temporal, veiem quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Abel Caral.
22: Doncs mira, d'entrada ara mateix situació molt tranquil·la. Només hi ha un petit ruixat a la zona del túnel de Viella. Per comentar alguna cosa, no plou enlloc. Això és notícia venint del que venim i venint del que teníem ja ahir a aquesta hora, que estàvem a les portes que comencés aquest episodi de pluges històric, torrencials. Però això sí, no podem abaixar la guàrdia, perquè de cada final del dia poden aparèixer nous ruixats a les comarques de Girona. Sobretot descarregaran sobre el mar, però poden afectar alguns sectors de les comarques gironines, sobretot això, al Baix Empordà, sud del Gironès, Selva, Pla de l'Estany, algun pot ser una mica intens. I després, de cara a la propera matinada, poden aparèixer xàfecs en sectors de la costa i del prelitoral, alguns una mica forts, sí, però no aiguats, ni de bon tros, lluny dels aiguats que hem tingut, doncs això, en aquest episodi, que ja és història, però atenció, que demà a primeres hores en alguns sectors pot tornar a ploure. I després, això serà a primeres hores del dia, i després a la tarda, com moltes tardes de primavera o de tardor tenim aquests xàfecs de tarda, que de manera irregular, aquí i allà, poden aparèixer molts sectors de l'interior de Catalunya, però no serà un dilluns plujós, però sí que en què encara pot tornar a ploure en algunes comarques. Insistim, de bon matí, matinada, en sectors a prop del mar, i després a la tarda en zones interiors, però de manera molt irregular. Alguns poden ser una mica forts, però insistim en això. No parlem d'un nou episodi de pluges intenses, ni de tempestes, ni cap nou temporal.
2: Gràcies, Abel. A tot això, el sector de l'oci nocturn denuncia en un comunicat que han tingut pèrdues de 20.000 euros pel tancament de discoteques que es va haver de fer ahir per les pluges. En aquest sentit, el Gremi de Discoteques de Barcelona i Rodalia reclama ajudes econòmiques per compensar els danys. L'entitat diu que entén que la seguretat de la gent està per sobre, però demanen que s'obri un debat sobre la decisió de tancar discoteques en situacions meteorològiques com la d'ahir i que, en canvi, diuen molts restaurants, estiguessin oberts.
1: Això es va fer. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Penseu l'últim cop que us veu passar bé al volant, és difícil de vegades de recordar, doncs és l'hora de redescobrir aquesta sensació amb el nou Suzuki Swift, un disseny completament renovat, tecnologia híbrida, etiqueta Eco i connectivitat amb el vostre smartphone gràcies a Suzuki Connect. I ara, amb 10 anys de garantia, nou Suzuki Swift, redescobriu la sensació de passar-s'ho bé al volant, consulteu-ne condicions a suzuki.es i descobriu-lo a Roma Coruma, Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Pausa i tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig.
7: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
8: Què us poso?
23: Per mi una estrella.
8: I per tu?
24: Jo també una estrella.
23: Ara estem d'acord.
24: Estem d'acord?
25: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
26: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
27: Perfecte, aquí el tens.
26: Ja?
27: Ja.
26: Sí?
27: És així.
26: De debò?
27: I tant, de debò.
28: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
29: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo d'Itebo Barcelona.
30: RAC 1.
31: Vaig un estiu, que no. Estava jo allà al càmping a Torre en Barra amb la nena, amb sí. La nevera, que d'allò, de cop es fot a ploure, sí. No vam rebre cap missatge d'alerta, cap alerta, de cop es fot a ploure, sí. Se'm va endur la nevera de Port Espan, el cotxe ple d'aigua, i no em van enviar cap missatge, és a l'oest.
32: Fixa't.
31: Mira, calla.
32: Què?
31: Ara n'he rebut un.
32: Què diu?
31: O sigui, és alert. Versió RAC1, torna nova temporada en Toni Clapés. Ah, per això sí que els envien, no? Per això sí, i molt important, no. Des de luego.
6: Versió RAC1. De dilluns a divendres de 3 a 8 amb Toni Clapés.
32: Però aquesta alerta no és notícia. El que s'hauria de fer és enviar una alerta quan s'acabi del tot el versió. Això sí que seria notícia.
31: Ja seria hora.
32: I bona.
31: Walkers.
6: RAC1. Tots som u. RAC1.
33: Hola, Rafinha, ¿qué tal?
34: Yo estaría muy contento de poder alargar un poco más mi contrato y, bueno, ojalá terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
6: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC1.
35: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
36: I know Mope.
35: Molt bé, sí.
36: Com va?
35: Com va, home?
36: Bon dia. Bona nit. Visca el Barça.
35: Visca el Barça.
6: A 11:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
35: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
36: Sí, se notó?
35: Un poco, sí.
6: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1, tots som un milió. RAC1. A RAC1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat, les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar, la informació que has de saber. A RAC1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC1. A les dues, totes les notícies al 14:15.
0: RAC 1. Tots som un milió.

0: enfrontaments des d'aquella contra el Tacón, aquella golejada primera quan el Madrid ja lluïa l'escut del Madrid, però encara es deia Tacón. Doncs des de llavors només una victòria del Real Madrid en totes les diferents competicions on s'han enfrontat el Barça i el Madrid, amb molta golejada pel mig. Tant de bo que avui visquem una altra victòria blaugrana en aquest partit que juga al Camp Nou, cosa que encara no fa el Madrid, que és obrir el seu estadi gros, el Santiago Bernabéu, per jugar els partits de l'equip femení. Un Barça líder amb 15 punts, 5 victòries en les 5 primeres jornades, un Madrid que és segon amb 13 punts, ha deixat ja 2 punts amb un empat en aquests 5 primers partits de Lliga l'equip madridista. El Barça ve de guanyar la Lliga 0-2 al camp del Logroño i de golejar la Champions 0-6 al camp de la Roma. El Madrid ve de guanyar 3-5 l'últim partit de Lliga al camp de la Reial Societat i d'empatar la Champions al camp del Manchester City. Un partit que va també estar tenyit de polèmica per un gol anul·lat al Reial Madrid, que hauria suposat l'1-2 i potser la victòria blanca en aquesta segona jornada de la Lliga de Campiones. La temporada passada, la Lliga, Barça 4, Reial Madrid 0. De fet, l'any passat es van veure les cares 6 vegades, el Barça i el Real Madrid, 25 gols a favor del Barça, 2 en contra en aquests 6 duels que van jugar blaugranes i madridistes. Al Camp Nou, amb tots aquests ingredients, la Clara Rodergues, que ja saludàvem ara fa una estona. Hola, Clara, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Amb el Gerard Ballera. Hola, Gerard, bona tarda.
2: Què tal, companys? Bona tarda.
0: La Soraya Chaui. Hola, Soraya, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I el Pere Aragai. Hola, Pere, bona tarda.
4: Bona tarda, Puig.
0: I amb el Cupi tocant els botons avui al Camp Nou perquè tot soni a la perfecció. Recordem, 11 del Barça, 11 de Pere Romeu per aquest partit d'avui contra el Real Madrid.
1: Amb dos canvis respecte a la visita a Roma entre setmana, Cata a la porteria, Aixa Càmara a lateral dret, Paredes i Van Asten. Parella de centrals, Brooks a lateral esquerra, Patri, Serra Jordi i Sidney al mig del camp, i al davant per la dreta, Graham, per l'esquerra, Clàudia Pina, i en punta, Payor.
0: Per tant, a la banqueta, Aitana Bonmatí, qui més al costat de Pere Romeu, Clara?
1: De porteres, Gemma i McCamey, i de jugadores, a part d'Aitana, Caroline, Marta, Carla, Julià, Martina, Rosalia i Maissa, que recordem, la Champions on la pot jugar, no va viatjar per tant a Roma, avui sí que torna a formar part de la llista.
0: I 11 del Real Madrid, 11 de l'equip de Quesada.
1: En aquest cas, exactament el mateix que va jugar contra el Manchester City dijous, Froms a la porteria, Eva Navarro a lateral dret, Lacre, Ari Anderson, parella de centrals, Cristóbal a lateral esquerra, Caruso, Sens i Andrell al mig del camp, i al davant per la dreta, Atenea, per l'esquerra, Linda Caicedo, en punta, Schroeder.
0: Qui xiula avui al Camp Nou?
1: Avui Maria Planes, àrbitre murciana, infermera. 7 victòries i un empat al Barça, 13 victòries amb el Madrid, un ple de victòries amb l'equip blanc.
0: 11 del Barça, Soraya, amb algun canvi de l'últim que havíem vist, vaja, canvis perquè no hi eren també, moltes de les, alguna de les que avui juga, com per exemple Aixa Càmara, amb Xertem Leip avui al mig del camp, no sé què et sembla l'11 que ha escollit Pere Romeu.
5: Bé, crec que és l'11 ara mateix amb més garanties per competir-li un Real Madrid, que serà la primera vegada que s'enfronten i que necessita Pere Romeu a les seves jugadores amb plena concentració i al màxim nivell. Crec que a nivell defensiu, que era el que fins ara ens feia una mica més de patir amb la tornada de les dues jugadores que s'incorporen amb l'11 d'avui, estem una mica més tranquil·les, sobretot per l'atac del Real Madrid, que crec que és un atac molt letal.
0: Molt letal, aquest Madrid, Pere? Un atac allò verticalitat, buscant el Madrid, o quin Madrid ens hem d'esperar?
4: Un Madrid que realment vol tenir una miqueta més la pilota, però sí que és cert que sembla que amb l'incorporació de Felicia Roder a la punta de l'atac han trobat una sòcia ideal per Linda Caicedo, que ja la coneixem de les últimes temporades. Sabem que és perillosa en les transicions, conduint la pilota també en atac organitzat, de fora cap a dins, rebent entre línies, i de moment està fent una molt bona associació amb Roder, aquesta jove davantera sueca, només 19 anys, fitxada del Haken, que ve de ser l'estrella de l'equip suec a la segona competició europea la temporada passada.
0: Perquè l'11 del Barça, tornant-hi en aquest, Pere, diries que aquest és el de gala amb Aitana per Schertenleip o no?
4: Sí, totalment. Si avui Aitana estigués al 100%, i entrés al lloc de Sydney, és l'11 que a priori jo m'imagino en els partits grans. I també ho pensava, no? El Barça ha tingut moltes baixes en aquest inici de temporada, però avui, primer dia important, primer partit gran de la temporada, i Pere Romeu pràcticament pot treure les 11 futbolistes, que jo penso que si totes estan al 100% serien les escollides per començar d'inici aquests tipus de partits.
0: Mira, això que diu...

0: El Pere, Gerard, es sentia a l'última transmissió de la Champions i anàveu per aquí de dir, sí, sí, baixes, han marxat jugadores importantíssimes, però clar, canta l'onze a la Clara avui i dius, uf, quin equipàs.
1: Sí, realment potser hi ha una mica menys de fons d'armari, entre cometes, perquè jo crec que hi ha jugadores interessants del filial, però potser hi ha una mica menys de fons d'armari. I afortunadament, més enllà de la recuperació d'Aitana, per exemple, a dalt, jo crec que el físic està respectant a les jugadores que han d'estar sanes aquesta temporada si el Barça vol intentar guanyar-ho tot una altra vegada, com Payor, com Pina o com la mateixa Graham Hansen. Jo crec que aquestes tres futbolistes han d'estar sanes perquè crec que l'equip potser és on va més curt, no? Hi ha hagut baixes a l'inici de temporada al darrere que amb algun invent com el de Cine de lateral dret doncs s'han pogut solucionar. Crec que hi ha una mica més de fons d'armari al darrere que no passa dalt i veurem què passa, tot i que avui, per exemple, no sé, Kika i Vicky no hi són, i són també dues jugadores que podien actuar en zones més atacants, no? Però no són un perfil tant de tres quarts cap endavant com si ho són aquestes tres que anomenava ara.
0: Tenim gol a Candra Go, Pau.
2: Gol i gol del Sant Andreu, gol del Sant Andreu que ha necessitat menys de 3 minuts d'aquesta segona meitat per empatar el partit. Ha estat Tobar que ha entrat en aquesta mitja part i ha situat l'empat a un al marcador per banda dreta. S'ho ha fet tot solet, s'ha desfet del defensa que l'estava marcant, ha arribat a línia de fons i pel pal curt, pel pal del porter, ha marcat l'empat a un. Sant Andreu 1, Antequera 1, al 4 de la segona.
0: Jo me lo guiso, jo me lo como, el gol aquest, Genís, del Sant Andreu.
3: Sí, sí, ha sigut entraimo ja. Ja la primera part l'hem trobat a faltar, Tobar a dalt, una piloteta que semblava que no tenia res de perill, s'ha creuat el defensa i l'hem vist perfecte aquí, directe entre el porter i la porteria. Hi havia poc espai, l'ha picat i cap a dins.
2: I ho segueix provant el Sant Andreu, compta la centrada, arribava al segon pal per intentar posar el 2-1 Torice. Semblava un córner clar, l'àrbitre ha donat servei de porteria, servirà l'Antequera, per tant... pilota pels andalusos, però aquest gol que ha esperonat els quadribarrats, el 5 de la primera, Sant Andreu 1, Antequera 1.
0: Ja que diuen que aquest és el gol psicològic, el que arriba només a sortir de vestidors i el que fa més mal al rival, tant de bo que sigui així, 1-1, empat a vent d'hora a la segona part al Sant Andreu, i han començat animats també els partits de segona, Molló.
4: Sí, amb gols als dos estadis. Per cert, abans cantem el final al Molinón, Sporting 3, Celta B 2, i ja amb gols. Les Palmes 1, Valladolid 1, acaba d'empatar el Valladolid al minut 11, i ja guanya el líder. Aquí havia avançat l'Eibar ahir, recordo, però vol mantenir el lideratge al Castelló. 11 de la primera, Castelló 1, Ceuta 0.
0: Està animada la cosa, i el València, que ha eixamplat una mica el marcador a la Lliga ACB en el partit que està jugant a Saragossa.
4: Ja els últims 3 minuts, més 10 pels valencians, Saragossa 73, València 83.
0: Atenció, perquè ha tornat Auto Beltrán, el concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona, torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei, tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz a Sant Gervasi, l'avinguda Bonanova, i amb un nou gran espai a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'altura del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència de 5 estrelles. Com anem de gent, de moment, Clara, al Camp Nou?
5: Va entrant, però de moment encara jo crec que queda bastanta gent per arribar a aquestes xifres que ens parlava el club quan hem arribat, que és una forquilla entre 38.000 i 42.000. La previsió ha baixat una mica respecte a la que hi havia en un principi. Evidentment, el temporal deu haver afectat, però és el que diem sempre. Quants equips voldrien posar, ja no 40.000, és que 20.000 persones, i parlo d'equips ja no de noies, sinó equips de primera divisió. Per tant, un dia més, vingui la gent que vingui, serà una festa i serà una altra fita d'aquest equip.
0: Deies abans, Pere, que el Madrid, aquest Madrid de la 26-27, vol una mica més de pilota al mig del camp, fins al punt que creus que avui l'intentarà o disputar aquesta possessió de pilota al Barça o no?
6: Jo crec que ho intentarà, veurem si ho aconsegueix, però sí que és cert que Pau Quesada, amb tots els canvis que ha tingut a la plantilla, busca un altre tipus d'atac, que circuli una mica més la pilota i a partir d'aquí que pugui aparèixer Linda Caicedo ja en zones més perilloses i que la colombiana no hagi de córrer tants metres cada cop amb la pilota quan juga contra equips de nivell del Barça o l'altre dia, per exemple, contra contra el City. Al mig del camp és nou del Madrid. Sens, Caruso i Andrea Jacinto són tres fitxatges d'aquest any, en aquesta nova línia que ha agafat l'equip blanc i que s'exemplifica amb que ha rejuvenit l'equip 5 anys. És a dir, la mitjana d'edat de les jugadores que han marxat i de les que han arribat és 5 anys menys. També aposta per pujar futbolistes del planter, que jo penso que li han de donar una mica més d'identitat a l'equip, perquè al final són jugadores que porten anys jugant al futbol base, que ja fa anys que han defensat l'escut del Madrid i per tant han de sentir més o els hi ha de fer més mal també, potser, segons quines derrotes. Però jo avui crec això, que veurem un Madrid un pèl més conservador amb la pilota, que no busqui tant atacar ràpid.
0: És més jove i és millor, Soraya, aquest Madrid que el de la temporada passada?
5: Jo per mi sí, ja portem temps dient que el Madrid crec que estava fent bons fitxatges la temporada anterior. La línia continuista, jo crec que la clau és que Pau Quesada segueix a la banqueta i segueix amb una idea bastant clara, que el club el recolza. Aquest any s'han gastat 2.700.000 euros al Real Madrid en fitxatges, que no és una xifra baixa pel futbol femení, i això vol dir que tenen una idea bastant clara i sobretot que crec que han aconseguit el que justament deia el Pere, doncs, rejuvenir la plantilla i sobretot donar-li aquest plus de sentit de pertinença que fins ara era impossible que el Real Madrid ho tingués perquè no tenia futbol femení. Llavors ara ha aconseguit pujar jugadores que porten des del cadet, que era el primer equip on havien tingut jugadores, fins al primer equip, i que tenen aquest punt d'orgull com a jugadores d'enfrontar-se amb un derbi que a priori hauria de ser un clàssic de veritat ara, a partir d'ara, i on les jugadores, que ho parlàvem l'altre dia, el dia de la Champions, quan marquin un gol ho celebrin com si fos el millor gol de la seva història.
0: Avui llegia una dada, Gerard, a Mundo Deportivo, del Sergi Soler, que m'he quedat,
6: sí.
0: Que Payor és a un gol de ser la màxima golejadora en Barça-Madrid. Alexi en va fer 15 i Payor sí. Ja n'ha fet 14 en dues temporades, en el total de competicions, en tots els enfrontaments entre Barça i Madrid.
1: Se li dona molt bé al Madrid, però és que, mira, tu ets a l'estadi i ja acostuma a ser la primera, surt darrere el preparador físic, i tu la veus ja que surt amb una mentalitat i amb unes ganes de menjar-se la gespa i de pressionar i de donar-ho tot a l'escalfament, i la veus escalfar i és un espectacle, la intensitat. No sé, sembla que estigui jugant ja el partit des de l'escalfament, i se li dona bé al Madrid, no ho sé, deu ser que encara es motiva més del que ja està motivada per si, perquè és una jugadora que ho dona tot en tots els partits, però em sembla una dada increïble perquè... Tens la xifra de partits d'Alexia i de Payor?
0: Ara m'enganxes.
1: Ara t'he enganxat.
6: Sí. Bueno, però si anem...
1: Però,
6: Alexia deuen ser uns 20, al voltant d'uns 20 Barça-Madrid, segurament.
1: Sí.
6: I sí, Payor...
1: La meitat, com a mínim.
6: La meitat.
0: En total són 27 partits de Barça-Madrid. Alexia ja marca en el primer, de fet, en aquell Barça 9, tacón 1, ja marca. Hauríem de mirar... Ara mirarem quants en va jugar exactament. Clar, Payor són dues temporades, ja que l'any passat n'hi va haver 6, com dèiem. Sí, a la 24-25...
5: Diria que
6: deuen ser
5: uns
6: 10,
5: potser.
6: Sí, deuen
0: ser 4-10, sí, si els va jugar tots, si els va jugar tots, serien 10 de Payor, i d'Alexia hauríem de mirar-ho, sí.
7: Jo en veig 18, així d'entrada, però ho acabo de confirmar.
5: Ostres, tants?
0: D'Alexia, diu?
7: Sí, d'Alexia.
6: Sí, d'Alexia pot ser, perquè en les temporades que està lesionada...
5: No, pensava que deia el Pallor,
0: clar, que en total són 27 victòries del Barça, una només del Madrid, i Alexia ja hi era en la primera, vull dir que els que s'ha perdut són per lesió d'Alexia. La resta, segur que en un Barça-Madrid o en un Madrid-Barça, Alexia, no sé, que sortís de lesió o estigués lesionada, seria titularíssima.
1: No, és una estadística espectacular, i... Jo crec que té lluny altres registres, però acaba contracte aquesta temporada, ja està encantada i...
0: Sí, aquesta és la gran notícia també, eh?
1: Tot fa avançar, sí.
0: Aquesta i la de Patrick Guijarro, que sentí aquesta setmana Patrick, Clara, Gerard, dient que la cosa va bé, que va per bon camí, que les negociacions de moment pinten bé per la renovació, jo crec que és una altra notícia que tranquil·litza els culers bastant.
5: Moltíssim.
1: Més que res perquè... Com que aquest estiu hi ha hagut tantes sortides, ens pensem ja que totes volen marxar, no? Que totes volen a Anglaterra a jugar a la Lliga Anglesa. I jo, per exemple, en el cas de Brooks i de Payor, no tinc cap dubte que estan encantades de ser aquí. I en el cas de Patrick, que porta molt més temps, sí que hi podia haver aquest dubte de ai, ai, ai, què passarà? I a més és una peça encara més imprescindible potser que les altres dues. però sí, tranquil·litza saber que vaja, que la cosa va bé. Esperem que es pugui tancar tot, com deia el director esportiu Marc Vivés també en algunes entrevistes en aquestes últimes setmanes, de que en principi les tres renovacions principals, ara parlàvem de que em faltava, a banda de Gemma Font, quin era l'altre?
5: Paredes. Que també va dir l'altre dia dilluns amb el Sapel, tu diràs que volia quedar-se, sí, que volia seguir encara aquí. I això de Patrick, clar, a més me recordo que fa unes setmanes en una entrevista diré que va ser Catalunya Ràdio, va dir que la lliga anglesa era molt atractiva i clar, la gent a les xarxes va començar a embogir de vinga, va, un altre que també marxarà, i preguntant-li a Pere Romeu que com s'ha de fer per convèncer les futbolistes. Doncs bé, de moment, el que va dir l'altre dia realment tranquil·litza i moltíssim, perquè Patrick és imprescindible.
0: Tu creus això, Araia, que fins tot pot ser que hagi arribat l'any que Patri guanyi la pilota d'or o no?
8: Bueno, és que jo crec que tot el que sigui que no la guanyi ja la pilota d'or no mereix el meu respecte.
0: Però dit això, tu creus que serà l'any que la guanyarà o no?
8: No. Igual que agraïm, o sigui, al final són jugadores que els hi falta per mi un punt de carismàtic, yeah, un entorn de màrqueting molt, molt millor que el que tenen. I són jugadores que són molt bones, que tothom les elogia, les vol al seu equip, les seves companyes no voldrien que mai marxessin, però que no tenen aquesta repercussió mediàtica perquè la gent de fora de l'entorn les voti i llavors no guanyaran.
5: I l'altre dia, en l'atenció dels mitjans, totes les companyes, quan els hi preguntaven la pilota o la pilota, tothom deia Patri, Patri, Patri, Patri. I el Patri diu, gràcies. Per mi, Alexia o Pallor.
1: Però quan et refereixes a aquest any, et refereixes a aquesta, o sigui, el que es dona d'aquí un mes, 26
5: d'octubre.
0: Sí, sí, sí, jo em referia a això, al que es dona aquesta, ara, d'aquí un mes. Sí, sí, sí,
1: sí. Jo crec que se li donarà a Alexia,
5: Sí, sí,
1: perquè ja n'ha guanyat dos. Potser crec que Pallor va fer una gran temporada la temporada passada, però com que té un màrqueting bastant inferior al d'Alexia, doncs crec que el guanyarà Alexia. I veurem aquest any, aquesta temporada, hi ha un Mundial al Brasil a l'estiu que marcarà moltíssim al final aquesta distinció.
0: Clar, clar, el següent sí que el marca el Mundial, clarament.
5: Alexia, a més, també va guanyar el premi a millor jugadora de la Champions, que normalment qui el guanya acaba sent pilota d'or, perquè, per exemple, Aitana el va guanyar la temporada passada, tot i no aconseguir guanyar la final contra l'Arsenal, perquè va ser escollida la millor jugadora de la Champions, va ser una pista també, per tant, jo crec que Alexia guanyarà sí o sí aquest proper 26 d'octubre.
0: Mira com ha sortit el Sant Andreu a la segona part, que torna a marcar, Pau.
2: Sí, sí, sí, el Sant Andreu, que es posa per davant el marcador al minut 58 de partit. Novament, una altra acció per la banda dreta. En aquest cas, el protagonista ha estat Alexis, que ha corregut tota la banda dreta i quan tothom es pensava que posaria la pilota per davant de la defensa, l'ha posat des de segona línia perquè entrés Serrano i des de la frontal ha rematat al fons de la xarxa per avançar-se al marcador. Ara l'àrbitre, que estava revisant a veure si hi havia algun tipus d'infracció en el gol, el dona definitivament. Per tant, el Sant Andreu, que capgira el marcador davant l'Antequera. Minut 15 de la segona, Sant Andreu 2, Antequera 1.
0: Pim-pam, Genís, eh?
3: Sí, sí, ha sigut un gol superbonic, una errada en sortida de pilota de l'Antequera, i res, que ha castigat molt bé Alexis amb la seva punta de velocitat, no el pillava ningú. Pilota enrere, i Sergi Serrano, que a vegades li costa acabar aquestes, en aquesta vegada ha anat cap endins, i res, molt, molt contents pel Sergi, perquè és un bon jan, i això, bueno, sempre a la bona gent que li passin coses bones, i en aquest cas, bueno, que segueixi així el Sant Andreu, de moment, per davant el marcador.
0: Doncs remuntada, en sumaria 10 de punts a la classificació si acaba certificant aquesta victòria, si l'acaba lligant. Encara queda mitja hora d'aquesta segona meitat. Ara massa, fins i tot. Ara ja es podrien acabar, en això. A Can Dragó, 2-1, amb aquesta remuntada express en un quart d'hora de la segona part del Sant Andreu. No hi ha amenaça de pluja ni res al Camp Nou, Clara, eh?
5: No, fa bon dia. Ara sí que es veuen alguns núvols, però sol, i li hem preguntat a l'Abel Canal i ens ha dit que no estava previst, que potser podia caure algun ruixat, però no té pinta, perquè fa sol, fa una tarda esplèndida per jugar a futbol, jo penso avui.
0: Amb Estrella d'Am aquí a la nevera, sí, de l'estudi de RAC1 per celebrar els gols del Barça avui en aquest clàssic, que no ho és, però que li diem Barça-Reial Madrid de la Lliga F, buscant una nova victòria. Vaja, i buscant fer una passa importantíssima per guanyar la Lliga, Gerard, perquè clar, un més 5 ja sobre el gran rival després d'aquesta sisena jornada, no et diré que és mitja Lliga a la butxaca, però s'hi apropa segons com, eh?
1: Sí, i al final parlem molt de la rivalitat Barça-Real Madrid i en parlarem els pròxims anys, però l'altre debat és com la la, diguéssim, la classe mitjana de la Lliga, que és una mica la que marca el nivell, doncs jo crec que s'ha debilitat, no? L'Atlètic de Madrid ja no és aquell equip poderós que, diguéssim, que no sé si planta cara, però que podia competir contra el Real Madrid. Jo crec que el Real Madrid és clarament ja des de fa un parell d'anys, però cada any es va distanciant més de l'Atlètic de Madrid. La Real Societat veus com un entrenador que comença la temporada, al cap de 5 dies plega i se'n va entrenar un equip de la Lliga Anglesa. Per tant, 5 punts de diferència en una Lliga en la qual el tercer, el quart i el cinquè classificat es van debilitant, doncs són de molt valor, i amb aquest Barça, que és igual qui se li posi al davant, doncs encara més.
0: Bé, una jugadora, ja el túnel de vestidors, a punt de sortir, les del Barça i les del Real Madrid. Entenc que el Barça, evidentment, lluirà de blaugrana, i el Madrid de blanc, no?, pel que veig al túnel, sí. També, sí, eh?
5: Com tota la vida, que és el que ens agrada, sí. El moment en què comença a sonar l'himne del Barça, en què sortiran ja les jugadores, la mascota Cat, preparat per rebre-les. Avui no hi ha la grada d'animació habitual que tenim en els partits del primer equip del Barça, però sí que en el córner hi ha també el que seria el grup d'animació habitual que dels Almogàvers, etc., que també venen sempre al Johan Cruyff. Surten ara mateix les jugadores sobre la gespa, també situant-se a lloc. Hem vist fa una estona Joan Laporta, que ja havia arribat, el president del Barça, també, per no perdre's cap detall del que és el primer clàssic al Camp Nou de Lliga, perquè n'hem vist de Champions, però en Lliga encara no s'havia jugat al Camp Nou. Escoltem l'himne del Barça.

0: focs artificials, també les jugadores que aplaudeixen i ara se saludaran minuts abans d'aquest clàssic, on avui, més enllà que no hi és Alexia, que no hi és Mapi, Salma o Ona, falta una jugadora que els havia disputat tots, que és Missa. Missa Rodríguez, la portera, els havia jugat absolutament tots, perquè temporada passada havia de ser suplent, però va lesionar-se a Froms i va acabar jugant ella. Avui tampoc hi és, perquè recordem, és portera de l'Arsenal, protagonista aquesta setmana per un penal comès amb Lia Williamson, el penal de Pubill i de Musso.
1: Sí, i precisament aquest és un dels canvis que pot explicar també aquest augment de competitivitat del Madrid, eh? Froms és una portera alemanya, amb molts anys allà a la Lliga Alemanya, important al Wolfsburg, que el Madrid va incorporar la temporada passada buscant augmentar el nivell a la porteria. Al final, per les lesions, no va acabar jugant, va jugar a Missa, i per mi és un dels factors que pot marcar diferències en el Madrid.
0: De fet, llegia tots els, o sigui, 25 clàssics comptant, sense comptar el tacón, 25 clàssics de Missa, 92 gols encaixats, 3,68 de mitjana, que és una barbaritat.
1: Una barbaritat.
0: Les golejades que hem vist aquests últims anys del Barça. Avui la capitana és Atenea del Castillo, que ja espera que hi vagi cap allà a Pàtria. De moment el Barça fent-se la fotografia de rigor de l'11 inicial abans del partit.
2: S'ha acabat el partit de la sèrie, victòria del València, Saragossa, Molló.
3: Sí, s'ha acabat finalment amb el resultat de Saragossa 82, València 97, més 15.
2: Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
4: Bona tarda, Xavi Puig.
2: Bona tarda, a punt de començar els partits del bàsquet Girona i del Barça a la Lliga CB.
4: El Barça acabant aquesta setmana llarguíssima després de dos desplaçaments, un a Dubai, l'altre a Istanbul, ha viatjat cap a Múrcia. Ha estat menys llarg que el viatge del Girona, però també ha estat un viatge costós per tot el que va succeir ahir a casa nostra a nivell meteorològic. Ha anat fins a Vitoria via Saragossa, finalment amb autocar per jugar contra el Baskonia. Tots els partits comencen a les 7 de la tarda per aquest endarreriment del partit del bàsquet Girona en aquesta segona jornada de l'ACB.
2: Salutació entre capitana, recordem, l'11 del Barça, l'11 de Pere Romeu, clara pel partit d'avui.
0: Cat a la porteria, Aixa, Paredes, Van Asten i Brooks en defensa, Patri, Serra, Jordi i Sidney al mig del camp i al davant, Graham, Payor i Pina.
2: I l'11 del Madrid.
0: From sota pals, Eva Navarro, Lacrar, Anderson i Cristóbal en defensa, Caruso, Sens i Andrei al mig del camp i al davant, Atenea, Schroeder i Linda Caicedo. Hi haurà canvi de camp. El Barça s'havia situat a l'esquerra per atacar cap al gol sud, però atacarà primer el gol nord. Hi ha hagut canvi de camp després d'aquest sorteig i la primera possessió serà per el Barça a les 7 en punt, i en Payor, que ho deia abans el Gerard, que ja està fent saltirons amb ganes de començar ja a rodar la pilota.
2: No li ha agradat a la gent el canvi de camp, normalment no li agrada, vaja, perquè és veritat que el local tria, i en aquest cas tot i que a mi m'ha semblat que havia guanyat el sorteig Patri, però no l'he d'haver vist bé, i que ha triat pilota, però vaja, no n'hi havia fixat bé, o potser sí.
0: També xiulaven la portera del Madrid cada vegada a aquella zona, vés a saber, però ja ha començat el clàssic, jornada 6 de Lliga, el Barça buscant una victòria que deixi el Madrid a 5 punts, ja a 4 d'octubre. Aquest any ha estat més d'hora el clàssic, normalment es feia l'aturada de novembre. Aquest any s'ha avançat i s'ha fet en aquesta aturada d'octubre tan llarga que estem vivint al futbol masculí. La pilota al mig del camp, posa el cap Patri, la toca Brooks. La neerlandesa intentava trobar Payor, la rebutja. La defensa madridista amb Lacrar, Van Asten anticipant-se en el duel amb Schroeder. La pilota que ningú la baixa, qui ho fa? Doncs Serra Jordi, amb qualitat, amb el pit, arrenca Serra Jordi, encara clara Serra Jordi, no poden veia, no l'aturen. Retallet de Serra Jordi, finalment sí, en l'ajuda. Recupera Caruso pel Real Madrid. Sortint des del darrere, pressió de Clàudia Pina. Mira, li regalen la pilota a Van Asten. Patri posa la punta de la bota, apareix Sidney. Amb Brooks, que comença a córrer, la passada filtradeta per Payor, la treu la defensa, encara és viva la frontal, Patri intentava filtrar-la entre les centrals, no s'ha acabat d'entendre amb Payor, que li agraïa la passada, servei de porteria pel Madrid.
1: Llàstima que no s'hagi entès Patri amb, no sé, amb Payor o amb Pina, de moment...
5: Jo crec que Payor.
1: De moment veiem el Barça amb Brooks jugant per fora, eh? Brooks és la jugadora que dona amplitud a la banda esquerra i Clàudia Pina es col·loca per dins per generar superioritats.
0: Servei de porteria que cau als dominis d'Aixa Càmara, que avui torna a ser titular. El Drella ja va tenir uns minuts a Roma després d'aquest Mundial Sub-20 en què ha estat campiona juntament amb també amb Carla Julià, amb Rosalia, i unes quantes jugadores més, però dic les que hi són avui. També algunes del Madrid. Ataca el Barça amb Gueye en primera possessió. L'arribada de la Serra Jordi, la centrada cap al segon pal, molt passada, però arribarà Brooks, que posa el cap de forma erràtica, errònia. No ha pogut evitar que sortís l'esfèrica. Tornarà a servir de porteria el Real Madrid, el 2 de la primera al Camp Nou.
5: Pressió individual, no?
1: Sí, tot el Barça, el Barça una pressió altíssima, es col·loca pràcticament 1-1. Patrici, que queda com una jugadora una mica més lliure per acabar d'equilibrar l'equip segons per on acabi sortint el Madrid.
0: Jugant curt, Anderson amb la portera amb Froms, obertura a la dreta per Eva Navarro, ja l'està pressionant i de quina manera Brooks l'acaba recuperant el Barça amb Sydney avui tornant al mig del camp després d'haver-la vist a la lateral al dret en molts partits. La passada enrere per Patri, un pèl curta, però s'anticipa bé Patri. De nou Sydney, la suïssa, enganxada a la línia, retrocedeix amb Paredes i aquesta de nou amb Sydney.
6: Molt bé el Barça amb aquestes pressions a la mínima pèrdua que té la pilota per recuperar la pilota ràpid i controlar el partit amb la possessió.
0: Van Asten incorporada a l'atac, lluita aquesta pilota amb Atenea, obliga a la futbolista gallega a enviar la pilota fora, es queixa Atenea, que ha rebut una puntada de Van Asten. El joc però continua, ja ha servit Brooks, aquesta espina, que l'altre dia va tornar a veure a porteria i se la va veure més contenta. De nou Brooks, amb Sara Jordi Albert, expatria a la frontal, està sola Aixa, a la zona de tres quarts. Aixa canvia l'orientació per Graham, que ha començat molt fina la temporada. Graham en el duel amb Cristóbal, una de les campiones del món, doncs mira, li ha pres la pilota a Cristóbal i arrenca a córrer Caicedo, però molt bé, clara Sara Jordi, s'anticipa la colombiana, recupera el Barça, Van Asten al mig del camp.
1: Una de les claus del partit, sobretot aquests primers minuts, el duel Graham amb Sílvia Cristóbal, la campiona amb Espanya sub-20, una futbolista molt jove, que veurem com respon als intents de Graham de superar-la.
0: Mira, i torna Graham, ara que en va dins amb Sara Jordi a la frontal, apareix Pina, la pilota dividida, Pina encara la manté, Pina dins l'àrea, Pina busca espai per xutar, encara Pina, punt de penal, Pina, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, d'una de les més culers, que l'altre dia ja va dir que si marcava faria, què faria? Un petó a l'escut que no falta mai, Clàudia Pina, que estima el Barça com poques, que l'altre dia va tornar a somriure i avui encara ho fa més, perquè és una futbolista amb màgia a les botes i ho ha demostrat, perquè amb molta fe ha anat avançant per l'àrea, ha conduït fins al punt de penal i allà, infal·lible, la de Montcada, que no falla amb la cama esquerra per fer el primer del Barça. Vendola, vendola, el 4 de partit, Clàudia Pina, quina futbolista, com li agraden els clàssics a Clàudia Pina. Barça 1, Madrid 0.
2: Semblava que no es podia passar, però no ha passat Clàudia Pina, però ja ha acabat passant, nyic, nyic, nyic, fent controls allò curtets i cataclac cap a dins per marcar el primer. Ho celebrem amb una estrellada amb el primer del Barça en aquest clàssic, 1-0. Mira qui ha marcat Soraya, Clàudia Pina.
6: Què havia de ser si no? Què havia de ser si no? A més, una jugadora, com el que hem dit abans, una jugadora que marca un gol, que ho celebra, que es fa un petó a l'escut, que és el que necessita el Barça en aquests partits. Millor inici impossible, minut 4 de la primera part, marca un gol al Barça, a més amb una pressió altíssima al Real Madrid, que estava defensant amb 11 jugadores a camp propi, tot i així el Barça ha aconseguit fer el gol.
0: I espera que hi torna a pirar un altre cop, el vèrtex de passada dins de l'àrea per Pallor, se li escapa el control una mica perquè l'ha tocat el just Lacrar, acabarà sent porteria, acorda, perdó, després de la pressió boníssima de Pallor i Sydney amb Eva Navarro. Per tant, el primer córner del partit serà pel Barça a l'esquerra de l'atac i va Graham, al costat i serà Clàudia Pina, però Ferran té pinta, hi haurà per allà Eva Navarro, per tant segurament la penjarà Graham i ja sabem que el Barça últimament a pilota aturada compta.
1: Sí, Paredes defensada per Lacrar.
0: A veure, Paredes, Patri, Brooks, Pallor, diverses jugadores dins l'àrea. Marca la jugada amb el braç dret, Graham. El llançament cap al segon pal, posa la bota Brooks fora. Ha posat la bota Brooks al segon pal, que ja n'ha fet algun gol al Madrid en córner. No ha hagut ni de fer cap salt ni res, posa la punta de la bota, el remat ha sortit per sobre el travesser.
5: Probablement el pitjor que li podia passar al Madrid és encaixar un gol al minut 4. Hi ha hagut una rotllana de les jugadores entrenades per Pau Quesada per intentar doncs aixecar els ànims, perquè un de les qüestions que el Madrid arrossega des de fa moltes temporades és el tema mental. Veurem si s'aixeca d'aquest primer cop, tenint en compte que està jugant contra el Barça, que és un equip superior al que té al davant.
2: Ha sortit a mossegar, i de quina manera, Pere, el Barça, molt, eh?
1: Sí, sí, ha sortit a deixar clar que poden canviar les protagonistes, però que el guió de l'obra serà el que hem vist habitualment. Un Barça molt concentrat, molt actiu, inici brutal, espectacular de l'equip de Pere Romeu.
2: Els bàsquets com han arrencat, Dani?
4: Amb molta intensitat, també a mossegar el Barça, també el capità Kevin Panther, ara amb un 3-1 per situar per sobre el Barça contra l'Ucamp Múrcia, 3-5, 2 minuts transcorreguts de partit, ja pràcticament a quadre del primer quart, Vitoria arrencat abans el partit de la pista del Baskonia, Baskonia 12, Fiat Girona 12.
2: I mira que ve Can Dragó, que a part de remuntar el Sant Andreu, es queda amb 10 l'Antequera, Pau.
7: Sí, una expulsió per doble groga de Julio al 69 de partit, i ara sí que ja el Sant Andreu cada vegada posa més domini sobre el terreny de joc, i és el moment de fer el tercer i acabar-ho de sentenciar, no fos cas que en alguna contra puguin fer mal als andalusos, però el domini del partit ara mateix és plenament del Sant Andreu.
2: Ara no es pot escapar això, Genís, eh?
8: No, ara ja ho han de segellar i deixar-ho ja vist per sentència. Ho estàvem parlant aquí amb el Pau, eh? La cosa estava calenteta, ha vingut la segona targeta i res, posa tot de cara per la Unió Esportiva Sant Andreu, que no es poden escapar els 3 punts d'aquí al...
7: A Can Dragó.
8: A Can Dragó, ja, que estic acostumat a dir Narcís Sala.
2: Can Dragó, aviat, al novembre, si tot va bé, el Narcís Sala una altra vegada. 2-1, un quart d'hora més l'afegit, li queda el partit a Can Dragó, el Barça ja guanya 1-0, marcat Pina, quan gairebé eren al vestidor, Barça 1, Madrid 0, Clara.
0: I espera que hi torna a passar de boníssim a l'espai de Patri per Graham, ja dins d'àrea Graham, el retall, no ha aconseguit superar la seva defensora, però en treu un córner.
1: Bona desmarcada de Graham, picant l'esquena de Cristóbal. Llàstima després que les companyes no han sigut tan ràpides com l'extrem noruega per acompanyar la jugada, i ha hagut de frenar-se una mica.
6: Un Real Madrid que en fase defensiva, tant Linda Caicedo com Atenea estan a la línia de mitjos, a priori per vigilar les pujades de les laterals, però els hi deixen tant d'espai que el Barça domina amb molta facilitat la sortida de pilota.
0: A veure, compta la jugada en curt del Barça, hi havia tres jugadores prop del córner, la té Graham, el Bertas, la centrada és bona, el remat de Patri no acaba donant la direcció, Manasten tampoc ha pogut fer-ho, se la quedarà Paredes dins l'àrea, surt de la zona de penal, Paredes fent d'extrem pràcticament, la manté encara la central basca, intentava una passada d'esperó per sota les cames de Cristóbal, ha fet rebotar la pilota a les cames de la lateral madridista, servei de banda des de l'esquerra de l'atac, Brooks ja jugant amb Manasten, avui la neerlandesa jugant el primer clàssic. La per al Barça, però li regala ràpidament la pilota al Madrid a l'equip blaugrana, Cata, que surt de l'àrea per iniciar l'acció.
1: Significatiu, aquest refús de Caruso, que ha sigut més de dir allunyem la pilota de la nostra àrea i ens tornem a ordenar defensivament en lloc d'intentar mantenir-la i poder crear atacs.
0: Sí, ni obertura un altre cop a la dreta amb Graham, ja la desdobla Aixa Cambra, però crep Espallor dins l'àrea. Llàstima que el control de Pallor és estrany. Veure-la fallar un control no està bo, però mira, n'ha tret un córner perquè l'ha tret la defensa madridista cap a la línia de fons.
6: Crec que el Madrid a nivell defensiu està molt separat, on el Barça sent molt còmode jugant entre jugadores, entre línies, rep molt fàcil tant Serra Jordi com Patri per circular la pilota, i si tot segueix així crec que el Barça ho té molt de cara per fer el segon.
0: Veurem si arriben a aquesta acció en el tercer córner del partit pel Barça. Graham aixeca el braç dret, el servei cap al primer pal, saltava Paredes, cau a terra, hi havia alguna queixa de possible penal, però que el que ha xiulat és falta en atac de Paredes, diria, sobre l'Akrar, per tant recuperarà la possessió el Real Madrid al 11, minut 11 de la primera part, 1-0, guanya ja el Barça amb el gol de Pina a l'Spotify, Camp Nou i a RAC1.
2: Una temporada ha sigut partit a partit, amb la jubilació passa una mica el mateix, es prepara pas a pas, perquè pensar què vols fer en aquesta nova etapa de la vida és molt personal. Ves pensant, Ballera, que penses que ets jove, però acaba arribant, eh? Així que comença avui a planificar el futur amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
0: Intentava atacar el Madrid per l'esquerra, però la passada per Linda Caicedo, la futbolista colombiana estava clarament en fora de joc, no fent ni l'intent d'anar a buscar. De la té Serra Jordi, tocant en Paredes, la pressió de Schroeder, qui rep ara Escata, Cata que no se la juga, sabem que li agrada fer algun dribbling a zones perilloses, però aquí no se l'ha jugat. El Barça, ui, sortint de nassos, parelles amb Cata i Cata, completant la triangulació amb Patri, amb una passada entre les dues d'atacants del Madrid que estaven pressionant.
1: Tenir una portera amb el joc de peus de Cata Colles és un tresor en aquestes situacions on el rival et ve buscar tan alt, i tenir una portera que té la confiança que té Cata amb els peus i l'habilitat per fer passades com la que acaba de fer amb dues jugadores del Madrid pràcticament a 5 metres és or pel Barça.
0: Serra Jordi empina, la passada per Sidney no és bona, la pot endur-se-la Linda Caicedo, comença a córrer Linda, la persegueix Serra Jordi, Linda a punt d'entrar a l'aire, Caicedo es frena, Caicedo té l'ajuda d'Andrella, Andrella al vèrtex retrocedint una mica per cens i ja s'ha acabat l'atac del Madrid. Ja l'ha bloquejat el Barça, aquesta contra neutralitzada. Jugant per la dreta Eva Navarro. Pau Quesada que demana que algú s'apropi, que algú l'ajudi. De nou Eva Navarro obligada a jugar cap a casa amb Lacrar. Aixeca el cap Lacrar, un altre cop amb Eva Navarro. A la dreta enganxada a la línia té Atenea, no ho veu clar, encara Navarro, ja li està tapant totes les línies de passada al Barça. I mira, l'acabarà recuperant l'equip blaugrana, en l'equip de Pere Romeu. Claudia Pina intentava activar ràpidament a Pallor, s'ha precipitat aquí la golejadora del clàssic d'avui.
3: Doncs ara fa uns moments el Madrid ha enllaçat quatre passades, però els primers 10 minuts eren 82 passades completades del Barça, 18 del Madrid.
0: La passada en llarg per Schroeder, hi havia fora de joc, però Cata havia sortit i havia fet impactar la pilota en la davantera madridista. 8 gols, 2 assistències en 7 partits. El fitxatge més car de la història del Madrid, 1,5 milions.
2: Té un moment de rendiment immediat, s'ha de dir.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, està marcant pràcticament a cada partit que juga. És una futbolista que ha caigut de peu a l'equip blanc.
0: 19 anys.
6: Ja ara mateix al partit, la jugadora que està demanant a les jugadores que pressionin el Barça, tot i que la resta de companyes no ho veuen gens clar, de moment.
0: Recuperació del Real Madrid. Anderson obrint a l'esquerra amb Linda Caicedo, aquesta és Andrella, un altre dels fitxatges d'aquest estiu. La passada en llarg per Schroeder, s'anticipa bé Paredes, està en fora de joc Schroeder, no aixeca la bandera, sí, ara sí.
1: Ben controlada per Paredes, de moment és Roder, que és amb qui s'està emparellant, amb la central basca del Barça, l'està tenint ben vigilada, sempre a prop, per poder xocar amb ella quan intenta controlar, quan intenta descarregar, dificultar-li l'acció.
0: A veure, que hi va el Barça, obertura de Pina per Brooks, tocant amb Pallor, oberta a la banda esquerra la polonesa, retrocedeix una mica per Van Asten, però ja està pràcticament tot el Barça, menys Paredes i Cata, a camp contra. L'ICR Jordi, zona de mitjos. Un altre cop tocant amb Patri. Teva meva entre les dues futbolistes. Sidney, d'esquena a la porteria, toca amb Van Asten. Van Asten per dins amb Claudia Pina, que s'acosta a la frontal. Obre a l'esquerra amb Brooks dins l'àrea. Brooks, de centrada, picadeta. La creu la defensa madridista, recull Serra Jordi. El xut impacta en Andrella. Andrella, caigut Sidney, demana alguna cosa. Sidney demana que hi ha penal. El Madrid intentant sortir per la banda dreta, s'anticipa bé Patri, servei de banda, demana calma Maria Planes a Sidney, que es queixa molt.
5: Sí,
2: ai, una agafada de samarreta, bastant...
0: I demana, revisió. Sí, sí,
5: l'agafada,
0: i demana Pere
5: Romeu. Bastant evident, Xavi, l'agafada, eh? L'agafada de Xavi hi és. Si consideren que, no sé, és sostinguda, no?, en aquesta... Crec que ha de ser sostinguda, Jaume, perquè...
2: Però és que és molt sostinguda. Per mi sí, eh? És per xular-lo, eh?
0: Sí, bé, Pere, moment...
5: Quan ha sortit la pilota fora, Pere Osta Romeu... ha dit, no servim encara, que m'estan mirant a la tablet a la banqueta si
2: jo el demanaria,
5: la targeta o no.
2: Sí, es pot demanar.
0: I l'àrbitre s'ha anat s'està acostant cap a la zona de la pantalla, ha demanat al cos tècnic del Madrid que deixés de tabalar-la, que deixés de protestar.
2: És
0: i
2: tonto de nassos, si l'acaben xiulant, sí. És tonto de nassos, perquè si és una pilota a la frontal que hi podria arribar, però per mi es precipita la jugada del Madrid agafant d'aquesta manera.
0: És Caruso qui l'agafa.
2: És que no ho tens clar,
0: Jo tampoc ho tenc clar, la veritat.
2: És que em sembla tan tonto que...
5: Sí. Sí, sí, però tonto, però...
1: A veure, penal, o sigui, és una agafada quan una jugadora del Barça anava a intentar disputar una pilota a l'interior de l'àrea.
3: Però creus que aquesta agafada impedeix disputar la pilota?
1: Clar, a partir d'aquí és l'àrbitre de valorar si l'agafada és prou... potent o és amb prou força com perquè Sidney caigui a terra, com cau.
3: Jo és que no veig això. Jo no, o sigui, a mi la caiguda no em sembla conseqüència de l'agafada. recull això.
0: Jo estic més o menys a la línia.
1: Coincideixo amb tu que Caruso juga amb foc. O sigui, ha jugat amb foc molt clarament, perquè...
0: A veure, de moment encara s'està mirant Maria Planes. Minuts que haurem d'afegir en aquesta primera part. Les jugadores expectants, Patri, s'ho va mirant, Paredes, també Van Asten, companyia, atentes en aquella zona. S'ho mira i remira l'àrbitre murciana del clàssic d'avui, primer clàssic que xiula Maria Planes, i ja se li ha girat feina al quart de la de joc amb aquest penal que sol·licita el Barça, que ha sol·licitat Pere Romeu. I el Camp Nou que apreta. A veure, des d'aquí és que tots us veiem a cua, al monyo de Maria Planes.
5: És a dir, tu creus, Jaume, que és un penal molt televisiu, no? Que des del VAR es xiulen aquests penals a vegades. Més televisiu que no pas de
3: t'ho diré diferent, Gerard. Per mi, un VAR a la Lliga Masculina no entraria en aquesta jugada.
5: Val.
3: Perquè no em sembla un error flagrant de l'àrbitre. A mi.
0: L'àrbitre, que a més no estava molt lluny, no?, de l'acció. Bueno, ves.
3: Sí, ho veu força bé. Potser l'etapa la jugadora del Madrid.
0: Compte. Decisió. Se'n anava amb els auriculars. Em han hagut de dir, no? Sí. Treu-te'ls. I espera, treu targeta groga. Algú de la banqueta del Barça, no sabem aquí, per protestar. S'ho apunta a la llibreta i ara veurem la decisió. S'està allargant, perquè ara aquesta groga fa que encara es demori més tot plegat. Fa el senyal de la pantalla i diu que no hi ha res. Que no hi ha res, que no és penal. Per tant, el joc es reprendrà. Patri, mans al cap. No s'ho creu, protesta la capitana a Maria Planes. Xiulets del Camp Nou. El Barça, per tant, que ha perdut aquesta revisió després que l'àrbitre hagi considerat que no hi havia penal de Caruso sobre Sydney.
2: Doncs el col·legiat, Molló Massaguer, que no va en la línia de la col·legiada Planes d'avui del Camp Nou.
0: I Romeu, que protesta també a la quarta arbitra, que li diu calma. Senyor Pere Romeu, calma. I el que no sabem és a qui li ha tret la groga, a veure si... No sé si vosaltres ho heu pogut veure, qui li ensenyava, no. Si era un cos tècnic, si era jugadora, té pinta que cos tècnic, no?
2: Sí, fa pinta de cos tècnic, però no, la realització, la veritat és que no ens ho deixa molt clar.
0: I ara compta l'entrada sobre Clàudia Pina de... I mira, targeta groga. Targeta groga, protesta molt les jugadores del Madrid, perquè també ha pres mal la futbolista del Madrid, que és Caruso, no? Però l'àrbitre...
2: Sí, són dues accions diferents,
0: sí,
2: però...
0: No? És per atenir a la groga.
2: La infractora no és qui s'acaba fent mal.
5: Eva Navarro,
2: no? Eva
5: Navarro,
2: sí.
5: Eva Navarro, sí. Eva Navarro, groga, que ha tingut l'acció amb Clàudia Pina i després ha sigut la de Caruso, que s'ha fet mal. Va atenir. Quesada també protesta. No va protestar prou a Manchester entre setmana.
0: Uf, es va...
1: Allà
0: es va quedar a gust, eh?
1: Tenia bastanta raó, o tota la raó, de protestar. Perquè el gol que li van no anul·lar, perquè ja havia parat el joc abans, però que va impedir l'àrbitre que marqués el Madrid, té tela.
2: Sí, l'àrbitre va bloquejar una jugadora del City al moment de la rematada de la jugadora del Madrid.
0: Ui, compte, la centrada cau als peus de Patri, el xut, ui, córner! Fora córner! La falta lateral, la pilota que no l'ha acabat de treure ningú, li ha caigut als peus de Patri, que ha rematat com ha pogut. I ha tocat en una defensora del Madrid per sortir a córner per ben poquet, a punt de fer el segon el Madrid, a punt de fer el segon Patri Guijarro. Córner!
6: Li volies donar emoció al partit,
2: clar. Lamentava, Guijarro. No ha acabat d'enganxar bé aquesta rematada.
0: No. Fins de Barça, a veure, el quart córner. I anirà Graham des de l'esquerra cap al segon pal, tancadeta, la toca mínimament Froms, la recollirà a l'altra banda Paredes, l'ajuda a Patri, rep Patri dins l'àrea, a la frontal té Sydney, Patri intentava fer la guerra pel seu compte, l'acaba perdent. És Andrella, molt bé Patri, molt bé Patri, evitant que la passada de la futbolista portuguesa anés cap a la zona de Schroeder i de Linda Caicedo, serà servei de banda pel Madrid.
2: Dèiem a la Champions, l'àrbitre bloqueja una jugadora del City, al moment de la rematada de la jugadora del Madrid, xiula abans que la pilota entri, xiula l'àrbitre. No està ben arbitrat, Molló, em deies l'altre dia, aquesta acció.
3: No, jo vaja, crec que em prenen en aquesta línia. Jo crec que l'àrbitre és com un pal, diguéssim. Si tu xoques
1: amb... Sí, és com si xoca amb una companya, sí, o amb una rival. És a dir, el joc s'ha de parar si la pilota toca, sí, a l'àrbitre, però no una jugadora de camp.
3: Jo l'única excepció que vaig veure és si arran d'aquesta topada es lesiona greument la jugadora o l'àrbitre. Però clar...
2: Llavors pares el joc per poder
3: ser
2: més.
3: Sí, perquè s'atengui. És a dir, que li... li claves una, no sé, una trepitjada al turmell i la jugadora, no sé, es torça el turmell i és una lesió, llavors sí que s'atura el joc, però si no, no.
2: Que no va ser el cas.
3: No.
2: Si diu, podia continuar jugant. Com tenim els bàsquets, Dani?
4: 20-26, guanya el Fiat Girona, tot just acaba d'arrencar el segon quart, 8 punts de Matt McClung en aquest primer quart, ha debutat el Llet Kunz, l'últim fitxatge que restava per debutar dels gironins. El Barça a 10 segons per al final del primer quart, empat a 18 a la pista de l'UCAM Múrcia, gran arrencada del capità Kevin Panther.
2: I quan li queda el partit a Can Dragó, del Sant Andreu 2 en Tequera 1, Pau?
7: Doncs un minut més l'afegit, continua el Sant Andreu guanyant per 2-1, recordem, amb un home més per l'expulsió de Julio, el 69, buscant el tercer per acabar-ho de sentenciar, però en qualsevol cas domina el partit el Sant Andreu i moltes coses han de canviar perquè no s'emportin els 3 punts.
2: Voleu un Volkswagen Taigo amb sostre panoràmic, sí, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless, i ara m'entrega immediata, tot ho pots tenir des de 19.900 euros. Oh. Preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es. Guanya el Barça 1-0, marcat Pina, som al 22 de la primera, Clara.
0: Sí, sortia per l'esquerra el Barça amb Brooks, la pilota que l'havia perdut el Barça, a punt està però ara també de regalar-la. Anderson, les futbolistes del Barça, la pilota que va sortint per línia de fons perquè hi ha hagut una pilotada per treure-se-la de sobre per evitar complicacions que pogués recuperar l'equip blaugrana i activar el contraatac ràpid. Serà, per tant, porteria pel Barça i Pere, el nostre Pere, no el Romeu, l'Aragai, demanava calma, perquè ha vist algunes coses que no m'han agradat.
1: Crec que el Barça està una mica accelerat després d'aquesta acció del no penal, de la targeta groga Eva Navarro. Hi ha hagut algunes parell de situacions on el Barça podia ajuntar línies, avançar més juntes i han volgut ser un pèl massa verticals. Crec que no li interessa això a l'equip de Pere Romeu.
0: Servei de banda favorable al Barça a l'esquerra, camp propi, Brooks jugant amb Sidney, cau a terra Sidney, falta sobre la futbolista suïssa que es queixa que ha rebut un cop a la cara, s'interessa per ella Sens, que és la futbolista que ha xocat amb ella. Es reincorpora però ja una de les protagonistes d'aquest inici de curs amb aquesta nova posició de lateral dret, avui jugant al mig del camp, servint la falta ràpidament ja al Barça. Paredes obrint el joc cap a la dreta per Aixa, es desmarca ja Graham, la passada d'Aixa per Graham que és bona. Graham guanyant el duel amb Cristóbal, encara Graham marejant la seva defensora. Graham a la frontal intentava un retall preciós però no s'han acabat de sortir perquè ha arribat Andrea en l'ajuda, la té la futbolista portuguesa a prop del córner, sortint al Madrid. Sens, bona pressió del Barça, rep Froms, la portera aixeca el cap, no ho veu clar, s'ofereix Eva Navarro, no. També tenia, però l'acaba
5: no
0: regalant.
5: No.
0: És que ara aquí no sé què han fet, no s'han entès, perquè Eva Navarro ha fet el moviment d'anar cap a dins i Froms l'ha llançat a una zona on no hi havia ningú. Vaja, un despropòsit.
5: Bé, de moment sí, l'Ilia Cristóbal, defensant sí. A Graham, com donant-li molt l'exterior perquè no busqui l'interior, la futbolista noruega del Barça.
6: Sílvia Cristóbal, que ve de guanyar l'MVP a la final de que guanya Espanya.
0: Espera, quina recuperació de Brooks. Brooks dins l'àrea, el xut de Brooks. Tou fàcil a les mans de Froms. Tenia opcions també dins l'àrea per aixecar el cap i buscar l'assistència per algú. Però que bé, Brooks, quina gran pressió llançant-se per recuperar aquesta pilota. Un altre futbolista que déu-n'hi-do, que l'altre dia li preguntàvem per aquesta posició en què un dia està més centrada, més com un extrem pràcticament, com una davantera, una migcampista, i viu. Ens deia que Pere Romeu cada partit té un pla i cada partit li diu, mira, doncs avui més oberta, avui més cap a dins, en funció del partit, i que se sent molt còmode tenint tanta llibertat.
1: Al final sempre és una de... molts cops no és el factor X del pla tàctic del Barça, segons això que deies, no, Clara, si va més per dins, si va més per fora. Avui de moment l'estem veient més per fora. Crec que quan combini amb Pina a l'esquerra serà així. En canvi, quan jugui amb Kerolin, per exemple, Kerolin serà qui farà més la funció d'extrem davantera i Brooks la veurem més fent de migcampista.
0: Jugava el Madrid per la banda dreta, servei de banda just a la zona on hi és Pau Quesada, l'entrenador blanc, segona temporada. Servirà Eva Navarro amb Andrella, que la llança cap endavant, s'anticipa Paredes, però la pilota no la pot recollir Pina. Un altre cop lateral, Navarro buscant Schroeder, que de moment, per sort, no l'hem citat. Atenea intentava marxar de les rivals, no se'n surt, però compte que se l'acaben portant amb una mica de sort pel rebot. La centrada demana a mans de Paredes, demana Estem, perdó, no hi havia, continua el joc, sortint el Barça de meravella, un cop més, triangulant. Ui. Amb Serra Jordi, amb Sidney Patri, que comença la passada de l'espai perquè corri Pallor, que ha arrencat de camp propi, Pallor té l'ajuda de Sidney a la frontal, rep Sidney carrega el xut, Sidney, fora! La rusqueta de Sidney, aquesta es li agrada molt a la futbolista suïssa, com l'ha intentat ajustar Sidney, i per ben poquet, a veure la repetició com de prop ha sortit, però vaja, jo crec que ha sortit molt, molt, molt a prop de la porteria de Froms, a la dreta de Sidney, a l'esquerra de la portera.
2: No s'ha escapat per gaire, no?
1: Bona acció del Barça en sortida de pilota, davant d'una pressió alta, quina és la millor solució? Trobar Patri i a partir d'aquí que Patri ho desencalli, ha aixecat el cap, i ha vist que Pallor estava sola per començar a córrer cap a camp contrari, li ha enviat la pilota i després també bon esforç de Sidney per arribar a acompanyar la davantera polonesa del Barça. Llàstima que no hagi pogut dirigir la rematada entre pals.
2: Vol de l'Antequera a Can Dragó, Pau.
7: Sí, mira,
2: coses que passen,
7: moltes coses havien de canviar. He dit que moltes coses havien de canviar, doncs només n'ha hagut de canviar una, que ha estat una pilota parada, una falta lateral que ha penjat l'Antequera, rematada de cap i al fons de la xarxa empaten els andalusos quan faltaven pocs minuts perquè acabés el partit. De fet, li queda un minut i mig més el que es pugui allargar arrel d'aquest gol, però en qualsevol cas, partit empatat aquí a Can Dragó en una jugada aïllada, pràcticament l'única que ha tingut l'Antequera en aquesta segona part i recordem amb un home menys. Per tant, poc temps li queda al Sant Andreu per reaccionar i intentar treure els 3 punts d'aquest partit.
2: En va guanyar dos.
0: Espera Pina, epa, gol! Com estàs, Clàudia? Com estàs, Clàudia? Avui el clàssic, el segon, el doblet de Clàudia Pina, que torna a petonejar l'escut del Barça, l'escut del club de la seva vida, aquí, amb l'olfacte ben a punt, després d'un altre cop una acció en què Pallor corre com ningú la pot atrapar, i després d'un refús, Clàudia Pina olora la sang i diu, aquí de primeres dins l'àrea no m'ho puc pensar, he de xutar directament, ajusta la pilota al pal i fa el segon del Barça abans de la mitja hora. Barça 2, Clàudia Pina, quina tarda de la futbolista de Montcada. Real Madrid 0.
2: Doncs obrim un altre celladant per celebrar el segon del Barça, el segon de Pina, el 2-0 ja contra el Real Madrid, de primeres com l'ha caçat Iñak cap a dins.
1: Molt bé, Pina arribant a la jugada, abans ho havia fet Sidney, ara ha sigut Pina qui acompanyava a Pallor, però de nou qui torna a ser la clau de l'atac del Barça és Patri, que rep la pilota a camp propi, condueix uns 10-15 metres, avança amb la pilota i llança una passada precisa per Pallor, que a partir d'aquí, ja ho sabem, Pallor, a la que agafa pilota i està encara de porteria, no s'ho pensa, ella va a direcció cap allà, cap als tres pals, i aquest cop no ha sigut ella la finalitzadora, però sí que ha fet un primer xut i després molt bé Pina, que sabem que té un olfacte golejador com molt poques futbolistes al món, i veurem com reacciona el Madrid després d'aquest segon cop, perquè ho havia fet bé després de l'1-0 en comparació amb altres Madrids que s'enfonsaven o baixaven els braços al rebre el primer gol contra el Barça. A veure com encaixa aquest segon cop l'equip de Pau Quesada.
6: Com li agrada a Pina.
0: Espera, el xut de Patri des de la frontal. Se li escapa a Froms, a punt d'emportar-se la Pallor. La mitja xilena de Pallor. Li cau a Brooks. Està sola dins l'àrea Pina per fer el cantic. El retall de Brooks. Brooks enrere. La treu la defensa del Madrid.
2: Ai.
0: La treu la defensa del Madrid. La jugada encara es viu perquè se la queda Patri, però ha xiulat l'àrbitre. Falta, entenc.
1: No sé si li ha tocat la pilota a les mans una jugadora del Barça a dins de l'àrea.
0: I per tant recuperarà el Madrid, però punt a punt ha estat d'arribar al tercer quan tots estaven encara celebrant el segon, eh?
2: És que se li escapa a Froms, però que ràpida Pallor anant en aquest refús, eh?
1: Sempre té un imant o una intuïció nata per interpretar, intuir on cauran les pilotes mortes, els refusos de les porteres, i sempre és allà.
6: Quan
1: una futbolista sempre és allà, ja no, casualitat no és, sinó. Que ho té a dins i ho aprofita.
2: Què anaves a dir de Pina abans, Soraya?
6: Anava a dir que com li agrada a Pina aquest club, com li agraden aquests partits i sobretot com li agrada aquesta posició, que és la seva posició natural, és on ella sempre ha destacat amb aquest primer equip i on estava esperant en el seu moment, tenia el seu espai després de Mariona, va marxar Mariona, va venir Salma, va tenir la capacitat de reconvertir-se, de ser pacient i ara està recollint els fruits.
0: Ui, ara no s'han entès Pina i Pallor. Pina ha jugat amb Pallor, que volia tornar-li de primeres, deixar-li morta perquè arribés Clàudia per fer la rosqueta, el xut, però no ho han acabat d'entendre bé. Pina estava fent la desmarcada, però hi torna el Barça. Patri, ara sí, amb Pina, pot arribar el hat-trick! Hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, hat-trick, i el Pere i la Soraya que fan gestos de Déu-n'hi-do com està Clàudia Pina, que la Soraya li donaria ara mateix la pilota d'or. L'aniria a buscar a Londres, baixaria les escales i li diria, té, Clàudia, té, que ets la... Sóc fan número 1 teva. I avui Clàudia Pina està tenint una d'aquelles tardes. Ui, quines tardes, aquelles que ens regala Pina quan té el dia. Hat-trick en mitja hora de Clàudia Pina per triturar el Reial Madrid un dia més a l'estadi, un dia més a l'Spotify Camp Nou. Em sembla que avui tampoc serà el dia. Reunió de nou de les jugadores blanques que no deuen saber què fer. Clàudia Pina s'encarrega de dirigir el Barça cap a una nova victòria. 3 al 33 del Barça, 3 de Pina, Barça 3, Madrid 0.
2: Una altra estrella d'am, cobrim la tercera que ens fa obrir Clàudia Pina, les 3, per els 3 gols del Barça, 3 a 0. I som al 33, tot just de la primera part, amb aquesta paret perfecta, Pina, Patri, Soraya.
6: És que ho acabo de dir i ho tornaria a repetir, però... Crec que aquesta jugadora avui està en un nivell altíssim, sempre ho està. Crec que és una jugadora que necessitàvem que donés un pas endavant, aquest punt de maduresa. Ha marxat Alexia, ella sabia que era el seu moment. I
0: espera, espera, que pot arribar al quart. Graham, gol. Això és un escàndol! Això és un escàndol, que tanquin l'Spotify Camp Nou! El Barça fa el quart i el fa un altre futbolista d'aquestes que té màgia a les botes. Quin inici de curs, Graham! Quin inici de curs, Graham! L'acció del Barça ràpidament recuperant prop de la porteria madridista i Graham, que com sempre deixa detalls meravellosos, retalla per acabar fent amb la cama esquerra el quart del Barça. Quina golejada, quin passeig, quin bany, podem dir-ho. Barça 4, Madrid 0.
2: Una altra estrella, la quarta ja que obrim i encara no arribem a 35 punts.
6: Deixa-les aquí.
2: De la primera hem de recarregar, em sembla, de cara a la segona part. Graham, que està finet en aquest inici de temporada. Quin retall i execució per marcar el quart. Missa, que deu pensar, veieu com no era culpa meva que ens en fotessin de 4 en 4 o de 5 en 5.
1: Deliciosa la croqueta que fa Graham a l'interior de l'àrea. Estètica, elegant, efectiva també, perquè no només buscava fer-ho bonic, sinó que la propesa a marcar gol, i tant el tercer de Pina com aquest de Graham neixen de dues recuperacions a les laterals del Barça en zones molt altes. Brooks ha recuperat en l'atac que acaba amb el hat-trick de Pina, i aixen aquest gol de Graham, que de moment és la cirereta a un inici de temporada.
0: Espera el remat de Schroeder. Cata. Bloca Cata amb seguretat. Primera rematada del Real Madrid, si no em falla la memòria. El cop de cap de Schroeder que bloca Cata Coll.
1: No, deia això, que el gol de Graham és la cirereta del pastís d'un inici de temporada brillant de la jugadora noruega del Barça.
3: No t'equivocaves, no? 13 rematades del Barça i aquesta és la primera del Madrid. I Pallor no ha marcat, però està sent protagonista la majoria de gols, eh? Paper també important més enllà de Patri.
0: Sí, de fet aquest any està marcant menys, però assistint més.
1: Abans, en aquesta acció prèvia al gol de Pina, no?, que Pallor l'intentava...

0: L'àrbitre no ha afegit ni un segon més del que havia anunciat al principi i el Sant Andreu, que perd dos punts en una jugada aïllada on l'Antequera ha aconseguit fer l'empat a dos quan tenia un home menys, no ho ha sentenciat abans i ha acabat pagant aquesta falta d'efectivitat a la segona part del partit. Per tant, se li escapen aquests dos punts al Sant Andreu de Can Dragó, de tota manera en suma un.
1: En va guanyar dos a Genís a l'últim minut a Tarragona i n'ha perdut dos a l'últim minut avui a Can Dragó.
2: Sí, ara just ho estàvem parlant. A vegades el futbol et dona, a vegades et treu. En aquest cas ha tocat perdre dos punts, que els tenia ja pràcticament guanyats. I bé, la següent vegada serà. Moltes gràcies per tenir-me aquí un altre cop.
1: Gràcies, Genís. El Genís Blasco al costat del Pau Bombardó. Pau, fins ara.
0: Fins ara.
1: Passen 7 minuts de dos quarts de vuit i els bàsquets com els tenim, Dani?
3: El Barça que perd de dos, 29 a 27, a 5:45 per al descans a Múrcia, i el Girona està rebent ara mateix un correctiu al segon quart, ha encaixat 28 punts en aquest segon quart i encara falten 3 minuts i mig. Perd de 10 l'equip gironí, ha donat la volta al Baskonia. Kostner Baskonia 48, Fiat Girona 38.
1: Això és so donada el que sona al Camp Nou, Clara, o no?
4: És so donada, sí, sí, és so donada, però és habitual que surt l'onada ràpida als partits del Barça femení, però si sobre és un 4-0 contra el Madrid d'aquesta manera ja.
5: I és que el Madrid, ho dèiem, no? Havia reaccionat bé o havia sigut capaç d'aguantar el primer cop. Jo avui pensava, hi ha moltes jugadores a l'11 de l'equip blanc que no havien disputat cap clàssic o havien tingut minuts testimonials.
4: Ui, Patri, la passada enrere s'equivoca, llàstima. Estava Patri dins l'àrea però no ha pogut acabar de concretar l'acció. Espera, perquè torna el Barça. Intentava aquella amb la ruleta, se la queda Serra Jordi, zona de tres quarts. Patri de primeres amb Pina a la frontal, retall de Pina a l'altra pitja, Pina encara Pina, li acaben traient la pilota, cau a terra Pina, es queixa Eva Navarro d'una falta de la futbolista de Montcada, intenta sortir a tenir alguna pressió de Sidney, falta de Sidney. Protestadíssima, per falta de Sidney, parlava Pere Aragai.
5: No, deia això, que avui hi havia moltes jugadores, o hi ha moltes jugadores que estan jugant pel Madrid, que o són fitxatges d'aquest any, o l'any passat no eren futbolistes importants, com Bella Anderson. I tenia ganes també de veure si eren capaces de reaccionar diferent que les seves antigues companyes o que les jugadores que formaven part del Madrid en temporades anteriors quan el Barça comencés a marcar gols. Ho havien aconseguit després de l'1-0, però sí que amb el segon no han estat capaces, no han tingut l'habilitat ni la possibilitat de frenar l'allau d'atacs i de recuperacions de camp contrari del Barça, perquè crec que el que fa molt mal al Madrid és això, és el no ser capaç després de recuperar la pilota de poder sortir o de poder treure-la de prop de l'àrea de Froms o de les zones properes a l'àrea de Froms.
6: És que jo la sensació que tinc en aquesta primera part, i segurament la sensació que hi ha hagut en els diferents enfrontaments que hi ha hagut en aquestes últimes temporades, però estant aquí al camp, és que el Barça ho fa tot a una velocitat a la qual el Madrid és incapaç d'arribar-hi, amb pilota i sense pilota. Vull dir, tots els duels són del Barça, més enllà després de la qualitat que puguin tenir les jugadores i de l'efectivitat que pugui tenir el Barça a dalt, però és que veig que el Madrid va tard a tot i el Barça s'anticipa sempre a cada moment, especialment en aquesta primera línia de la pressió, i clar, així, si li jugues de tu a tu al Barça, que és el que ha fet avui el Madrid, i ho respecto, jo vaig ser molt crític amb Pau Quesada la temporada passada per fer un plantejament com el Logroño, tots els respectes, però si li jugues de tu a tu, necessita el rival tenir un punt de guanyar-li algun duel al Barça, perquè si els perds tots, acabaràs doncs com està acabant el Madrid ara.
4: A veure que ataca el Madrid, tenia el Castillo dins l'àrea, el retall de Van Brooks, el xut fàcil a les mans de Cata, que se la queda, que abraça la pilota. 5 més l'ha afegit en aquesta primera part. 4-0 guanya el Barça, hat-trick de Pina i un altre de Graham.
1: Si necessites desfer-te, perdona Pere, del teu vehicle, sí. Potser sí, Pere, que has tingut alguns problemes últimament. A Desguaces la Cabanya s'ocupen de tot, tramiten la baixa definitiva autoritzada, passen a recollir el vehicle i t'ofereixen la màxima taxació per vehicles sinistrats. I si el que busques és una peça pel teu cotxe, consulta l'ampli estoc de recanvis. Desguaces la Cabanya, 93 845 45 45 i recorda, desguaceslacabanya.com. Desguaces la Cabanya s'ocupen de tot.
5: No, deia, explicava que un exemple, no? El Barça sempre parlem, no?, d'aquest joc coral, col·lectiu, on totes les futbolistes participen, on molt, pràcticament totes busquen el benefici també de la companya, i en aquest últim atac del Madrid, Atenea tenia soles, Alinda Caicedo i

0: a Schroeder al segon pal per intentar fer-li la passada i ha buscat ella el xut. També entenc que és fruit del cansament, de que no és agraït estar corrent darrere la pilota durant molts minuts i després no és fàcil tenir el camp fresc un cop ets a l'àrea contrària, però també és un fet que vull remarcar del joc del Barça, on sempre es prioritza el bé col·lectiu per davant del bé individual.
1: Sobre els duels, 66% guanyats pel Barça, 34 pel Madrid.
2: Però és que, com diu el Gerard, és que van tard pràcticament a tot. Jo crec que és el principal problema del Real Madrid i crec que és fruit del bon partit que està fent el Barça. O sigui, al final no els deixen fer el que millor se'ls dona amb aquesta nova plantilla, que són les contres, perquè el Barça fa una pressió traspèrdua molt bona.
3: Ho intenta el Madrid amb Caicedo davant Aixa dins d'àrea. La centrada és molt i molt passada. No sé si l'ha arribat a tocar, no ha tocat ningú. La centrada ha anat directament a fora, servirà la porteria Cata, després d'una acció en què Paredes havia pres mal, es queixava i fa moviments, de fet, amb el peu dret, la central basca. Sembla que podrà continuar, però s'ha de recuperar d'aquest xoc amb Linda Caicedo quan ha aconseguit recuperar una pilota de forma meravellosa.
0: Pau Quesada haurà de replantejar-se com...
3: Ui, espera, perquè és un 2-2, amb Pallor i amb... amb Graham, que té la pilota. Graham, replega el Madrid, però Graham fa el que vol. Graham fa el que vol, fora! Amb quin moviment, amb una finta. Mare. Ha aconseguit generar-se l'espai. Graham, amb una superioritat, amb una facilitat increïble. Ja sembla que ha vist el xut, l'he sortit mossegat. Ui. I desviat, perquè arriba a enganxar-la bé. I podríem estar parlant de la maneta ja a la primera part. I això crec que és històric.
0: Ha fet ballar Sílvia Cristóbal com ha volgut, eh? Li ha dit, ha fet una mena de bicicleta per fer veure que s'anava cap a la dreta, marxar la defensa cap a aquell costat, i això és el que ha generat l'espai perquè creien pogués xutar, i ha sortit desviada la rematada.
4: És que, a més, el Barça avui tinc la sensació, Saraya, que està finet, eh? Vull dir que és un dia que tothom està bastant inspirat, eh?
2: Bueno, estan finetes perquè jo crec que també per elles ha sigut un punt motivador, jugant al Camp Nou, a plantilla... podem dir nova o regenerada, amb jugadores que durant tot l'estiu hem estat parlant d'elles, han marxat jugadores claus del Barça, el Barça està tocat, veurem a veure com es refà, s'ha anat Alexia, referent de l'equip, capitana, buc insígnia, i per elles jo crec que també era un punt de donar un cop sobre la taula i de dir, escolteu, que no passa res, que com va dir Pere Romeu, la clau d'aquest equip és el model, ho estan demostrant, perquè la superioritat posicional que té el Barça amb el partit és tan gran que és que el Madrid no arriba a pràcticament res, no saben si anar a pressionar a Patri o saltar la pressió Caruso amb Serra Jordi, i el Barça recupera totes les pilotes amb una facilitat increïble, però és que a més juguen amb molt espai.
3: I mira, i torna Sidney a la frontal, el xut impacta amb l'esquena d'una rival, la recollirà, però Pallor encara dins l'àrea, la central al segon pel Sidney, fora!
5: Oh,
3: oh. Ai, Sidney, jo crec que se l'ha mig trobat, que potser pensava que la trauria alguna jugadora del Madrid, i ha rematat com ha pogut el segon pal per ben poquet. El Barça no trigarà, si no és que baixa el ritme a la segona part, i si no és que el fa abans que acabi la primera, perquè tindrem un afegit prou generós, no, Jaume? Té pinta, amb la revisió i tot plegat, el cinquè pot arribar en qualsevol moment, eh?
4: De rematades quantes del Barça amb aquesta ara de Sidney?
1: Doncs mira, amb aquestes són ja 15 del Barça per 3 del Madrid.
3: Ui, Pina, dins l'àrea, faràs un pòquer! Gol! I tant si ha arribat la maneta! I tant si ha dit el Barça que la volia fer abans del descans. Diu, no m'espero, tinc el Madrid tocat i enfonsat, puc fer el que vulgui avui, puc divertir-me com em roti, puc marcar els gols que vulgui, de la forma que vulgui. I el Barça torna a trobar porteria i la torna a trobar Clàudia Pina, que ha fet, sí, un pòquer a la primera part. Com els 4 títols que va guanyar el Barça la temporada passada, doncs 4 gols de Clàudia Pina en aquesta primera part. Barça 5, Madrid 0.
4: Doncs una altra estrella d'am, que obrim la cinquena ja, la quarta que ens fa obrir Clàudia Pina, una per acabar el pack. Ara anirem a recarregar el descans. Fa pinta que fins al descans més de 6 no crec que en facin, per tant el descans recarregarem. Estrella d'am, la quarta que ens fa obrir. Ai, Soraya. Clàudia Pina.
2: Ha Ai, ai, ai, ai. Mira, anava a dir una cosa curiosa, que és que els assistents de Pau Quesada des del gol 2 estan intentant ajustar la pressió del Real Madrid. Jo crec que s'han oblidat de la línia defensiva, perquè la pressió no està sortint bé, però és que les ajudes defensives estan sent un desastre i Clàudia Pina està trobant forats allà on vulgui.
3: A veure, que l'àrbitre treu groga a la banqueta del Madrid. S'han afegit 3 minuts a tot això.
0: Curt.
3: Treu groga, diria que és el segon entrenador del Real Madrid. No sé exactament què ha protestat, perquè vaja, crec que no tenen gaire cosa a protestar. Crec que el gol és legal i que tot el que ha passat en el partit d'avui està sent legal i no hi ha hagut cap errada arbitral. De fet, l'àrbitre no ha xulat un penal que el Barça ha demanat. Vull dir que no poden queixar-se absolutament res de l'arbitratge. Es reprèn ja el joc. Queda minutet i mig pel final de la primera part.
4: Doncs groga per les dues banquetes. Abans parlava del Barça en la revisió d'aquell penal que ha reclamat i ara groga per la banqueta del Madrid. Autoio Ponés, aquest octubre liquiden l'estoc. Més de 300 cotxes quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant amb grans descomptes. No comences a pagar fins al gener del 2027. Al moment de canviar de cotxe al millor preu, després totes les oportunitats, Autoviu Aponés, o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autoviu Aponés.
5: Xavi.
4: Sí?
5: Tinc feina pel Molló, eh?
4: Ui, ai, ai,
3: ai.
0: El pòquer de Pina.
5: Sí, m'agradaria saber si quants pòquers ha fet, perquè potser n'ha fet algun amb el Barça, però no molts. I després, quants gols porta? Perquè potser està atrapant a Pallor ja, també.
3: Mira, això sí que ho tinc jo aquí. Crec que són 10, ara.
5: 10, eh? Encara està lluny, doncs.
0: I deu ser la primera, no? La primera que marca 4 gols en un...
3: Sí, això també.
5: En un Barça-Madrid, sí, jo crec que sí. Sí, sí, perquè Pallor va marcar 3 un dia, no? Va fer hat-trick, però...
0: Pallor ha fet hat-trick.
3: Mm. Sí, sí.
1: Mira,
3: sí,
1: parlant
3: sí.
1: de Pallor, anava a destacar això abans d'aquestes dades que ara buscaré.
3: Sí, sí, sí.
1: Dues assistències de Pallor. El primer gol, la jugada la comença ella, i el segon també. És a dir, que participa activament en 4 dels 5 gols, sense marcar protagonista.
3: I ara ovació per Benasten. Ui, s'equivoca Paredes. És Roder la centrada. Bé, esmenant l'error Paredes, encara es viva. El xut demanava rols nuls, però deia que s'han guanyat els apodiments Benasten, una d'aquestes jugadores que també sembla que ha portat tota la vida al Barça, que ha caigut dempeus aquesta central neerlandesa. Molt i molt jove, servirà cata de porteria, jo crec que ja xiularà Maria Planes.
4: Deixant de banda el perill contra el tacón, la màxima golejada és el 6-0 de la temporada passada a la Champions, del Barça contra el Madrid. A casa, vull dir. Vaja, a casa i a fora, crec.
3: Doncs avui compta, perquè a la banqueta tens una tal Itiana Bonmatí, que tindrà ganes també de dir-hi la seva. Kero Limul, de fet, també un bon partit. Les joves, Maissa, aquesta davantera de 15 anys que ens està meravellant a tots. I que a més no pot jugar a la Champions i per tant els partits de Lliga per ella són encara més importants. I totes les jugadores que sobre la gespa, que la fam que tenen és inacabable.
4: A la CB tenim descans a Girona, Múrcia, a Girona, a Vitoria, a Múrcia encara no, Dani.
1: Encara no, a Múrcia, 54-42. Està perdent de 12 el bàsquet Girona, que ha encaixat 34 punts en aquest segon quart. Déu-n'hi-do com estan encaixant els equips catalans en determinats moments de partit. 34-16, són més 18 en aquest segon quart per part basconista, més 12 a Múrcia, dos triples consecutius del Ucam per situar el més 5 quan el Barça anava per davant. 42 Ucam, 37 Barça, a 2,5 per al descans.
3: Ara sí, descans. L'Spotify Camp Nou i a RAC1 ha allargat una mica més aquesta primera part, Maria Planes, perquè el gol de Pina ha arribat, ja diríem, l'afegit, i a més hi ha hagut una targeta a la banqueta. S'ha allargat una mica més del compte aquesta, el fet de reprendre el joc després d'aquest cinquè gol del Barça, el quart de Clàudia Pina. Descans a l'Spotify Camp Nou. De fet, Pina, que no sé si la podrem escoltar, però crec que tindrà les televisions abans de sortir del terreny de joc, ara ho veurem, per si la podem escoltar. Què diu una persona que ha fet un pòquer en aquesta primera part? Però el Barça, que marxa al descans amb aquesta golejada, 5-0, un bany absolut de l'equip de Pere Romeu.
4: A veure si podem escoltar una Clàudia Pina a la tele, de moment apropant-se a les televisions, a la 4 vegades golejadora avui del partit. Pòquers de Pina, algun o no te'n surten?
1: És el primer. Jo almenys no en veig cap en els 224 partits que havia jugat amb el Barça.
4: Mira, parla a la tele, Clàudia Pina.
6: Claudia Pina, no sé si se puede pedir algo más. Un 5-0, un póker, ¿cómo estás?
7: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho, hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte.
6: Has dicho, no es normal marcar 4 goles en un partido, todavía queda partido, queda una segunda parte, hemos visto también con alguna ocasión más, no sé también qué se le puede pedir más al equipo después de esta primera parte, la que ha salido todo bien, habéis dominado.
7: Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
6: Bueno, pues gracias y a reponer fuerzas.
4: Paraules de Claudia Pina a la tele. 4 gols dels 5 que ha fet el Barça en aquesta primera part, primera part d'aquest Barça 5, Real Madrid 0.
8: I 12 gols en els 1, 2, 3, 4, 7 partits amb el debut d'aquesta temporada. 12 gols en 7 partits, Claudia Pina.
4: Una bona mitjana. Li surt a Claudia Pina, protagonista, i al Barça fent una exhibició més. I encara sort al Madrid, potser que el Barça no està sent del tot efectiu, perquè quantes rematades són, Molló?
8: Acabar la primera part amb 17 rematades del Barça, 4 del Madrid. És veritat que els gols esperats són 2,51, amb la qual cosa vol dir que el Barça...
4: Sí que hi ha efectivitat,
8: per tant. Sí, que no són allò ocasions molt clares, sinó que el Barça està tenint bona punteria.
4: Ara tornem per viure la segona part, a veure quants li cauen al Madrid, a veure el Barça quina actitud mostra la segona, qui surt de la banqueta, com deia la Clara, hi ha elements que segur que motivats sortiran també des de la banqueta, d'augment la maneta, ja no li treu ningú al Madrid. 5-0, guanya el Barça contra el Real Madrid. Ens actualitzem amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Per on comencem?
9: Doncs perquè a aquesta hora estem pendents de la roda de premsa que farà Protecció Civil al Departament d'Interior per actualitzar la situació del temporal a Catalunya. El CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, està reunit i està previst que d'aquí 8 minuts hi hagi una compareixença per fer balanç de les últimes hores i revisar les restriccions de mobilitat que a l'Alt i al Baix Empordà, recordem-ho, continuen vigents fins les 9 de la nit. Una compareixença que emetrem en directe aquí, a RAC1. A tot això, les incidències per les pluges es van resolent, però a aquesta hora encara hi ha més de 14.000 habitatges sense llum a causa del temporal. Ara mateix hi ha més de 350 incidències a la xarxa elèctrica. Segons informa Endesa, a RAC1 hi ha 200 professionals treballant per intentar recuperar el servei en tots aquests casos. El municipi més afectat pels talls elèctrics continua sent Barcelona, amb més de 3.300 clients afectats. A Santa Coloma de Gramenet en són més de 1.600, a Badalona 1.500, a Sant Cugat del Vallès 900 i a Barberà del Vallès 700. Pel que fa a equipaments afectats, segons ha pogut saber RAC1, de fons del Departament d'Educació, demà hi ha 8 centres del Maresme i dels Vallesos que no podran fer classe. Alguns d'ells són l'Institut Mercè Rodoreda, a l'Hospitalet, l'Institut també Mediterrània, al Masnou, i l'Institut Ramon Turró i Darder, a Malgrat de Mar. I amb aquestes afectacions per les pluges encara sobre la taula, sapiguem quina és la previsió meteorològica per les properes hores. Abel Caral.
10: Lloc, res a veure amb la situació que teníem fa 24 hores, quan s'engegava la maquinària que ens va portar una nit d'aiguats i encara una matinada i un matí de diumenge amb pluges abundants i torrencials en alguns casos. Això sí, de cara al final del dia poden aparèixer alguns ruixats, final del dia ens referim ja a partir de les 9 o 10 de la nit, poden reaparèixer alguns ruixats a les comarques de Girona, sobretot en sectors propers a la costa, i al llarg de la nit i de matinada també alguns xàfecs poc importants, algun pot ser una mica intens, però en cap cas aiguats com els que hem tingut en sectors de la costa i del prelitoral fins a primeres hores d'aquest dilluns. Després a la tarda, de manera dispersa aquí i allà, xàfecs que poden afectar escampats força sectors de l'interior de Catalunya.
9: Doncs Xavi, de moment això és tot, pendents d'aquesta compareixença que hauria de començar d'aquí uns minuts.
4: I que escoltarem aquí a RAC1 la compareixença dels membres del govern que surtin per actualitzar aquesta situació meteorològica al país i també aquesta emergència que hi ha hagut a diverses comarques del país, a veure si es van aixecant les restriccions i també les prohibicions o les recomanacions, sobretot que la gent es quedi a casa i que hi hagi poca mobilitat, evidentment que és el que s'havia de fer per culpa d'aquestes pluges tan intenses. Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
9: Fins ara.
4: 5 i les 8. I com tenim? RAC més 1 al concurs de Castells de Tarragona. A veure què diuen.
11: De nou, sense folre.
4: Hola, Benet.
11: Aquesta és la banda sonora. Hola, Xavi Puig, què tal? Com estàs?
4: Hola, què està passant?
11: Doncs mira, estàvem amb apunt...
4: Sempre que vinc connectes... hi ha silenci, eh?
12: O música.
11: No, música.
4: O música, abans, és veritat. Sí.
13: És que no estem fent res, Xavi, ens passem l'estona aquí estem menjant callets. Pipes.
4: Fins que connectem no dieu res, no?
13: No.
11: Exactament, exactament.
13: No.
11: Doncs mira, anàvem a donar pas justament a la sintonia. Mira, escolta. Mira, ho hem quadrat així. Has sentit la megafonia anunciant el 3 de 9 sense folre i la Paula tirant la música de Missió Impossible. I això és perquè aquest castell no s'ha descarregat mai a la història dels castells i només s'ha carregat dues vegades el 2019, abans de la pandèmia. Una el va fer la Colla Vella, l'altra la Colla Joves. I et pots imaginar, Xavi, que si la Colla Vella tira de 3 de 9 sense folre és perquè comença a jugar allò, les cartes, les últimes cartes. Allò, el tot o res. És un castell que saps que... Bé, d'això no ho ha descarregat mai ningú, però que si li fas l'aleta encara pots seguir lluitant en un concurs que ara mateix, a meitat de la segona ronda, els castellers de Vilafranca tenen ben encarat. Els verds han descarregat el 3 de 10 i el 4 de 10, mentre que la Colla Vella ha carregat el 4 de 10, no l'ha descarregat, i ha descarregat el 4 de 9 sense folre. Per tant, castell ara clau pel devenir d'aquest 30è concurs de Castells de Tarragona.
4: Ja anem ja o no, encara, Benet?
11: Estan tancant la pinya, jo crec que 30 segons, un minut, depèn del que tardin, ja tanquen les mans, ja veiem les mans que es van ajuntant entre elles.
4: Doncs donen un minut, vaja, vosaltres continueu, un minut i tornem a connectar-nos a RAC més 1.
11: Vinga, va, veniu.
14: El Barça femení juga a RAC 1.
15: Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
16: RAC 1, emissora oficial.
17: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
18: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar i amb l'esperit de superació sempre present.
19: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
20: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
21: El Barça femení juga RAC 1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Guanya 5-0 el Barça femení i el castell ja va pujant al concurs de castells, a veure com ho expliquen a RAC més 1.
22: Natural, era un regal.
4: Tornem a ser aquí.
23: Doncs arribeu just a temps, Xavi Puig.
24: Passeu, passeu.
23: Perquè, bueno, ara el silenci no ho fem nosaltres, eh? El fa tota la plaça. No sé si pots escoltar el no soroll.
4: I tant.
23: Tothom callat per aquest moment decisiu en què es col·loquen els quarts del 3 de 9 sense folre de la vella.
25: Llàtzer!
23: I són els que han de decidir si el castell tira amunt o no. Moment decisiu.
25: Va! Vinga, doncs som-hi, com a l'assaig. Simplement Ivan. Com a l'assaig.
4: Com a l'assaig.
11: Sonen gralles. Sí, sí.
4: Com a l'entrenament.
11: De 3 sense folre de la Colla Vella. Un castell que no s'ha descarregat mai a la història dels castells i que pot servir a la vella per posar-se al capdavant d'aquest concurs, almenys de moment. Es col·loquen les quins. Les sisenes també remunten. La canalla preparada damunt la pinya. La mida és bona. La distància entre cadascuna de les regles és perfecta. Però és que ha d'anar perfecta, és que no permet errors aquest castell. Sisenes arribant a la posició. Amb quina delicadesa col·loquen el genoll. S'agafen de braç.
0: posen un peu i s'aixequen.
2: La plaça conté la respiració.
0: A mi el cor em batega amb força. La canalla remunta. Estan a punt d'arribar els dosos. Fins aquí ho hem vist també a l'assaig. Comença a remenar una mica a nivell de terços, eh? Terços i quarts comencen a treballar. Però els dosos ja estan col·locats i la canalla a la part alta. La vella pot fer-ho per segona vegada en la seva història, tercera a la història dels castells. Entra l'esjocador. Atenció, que llença un peu, que col·loca l'altre. Atenció a la colla vella. 3 de 9 sense folre. Carregat de la colla vella dels xiquets de Valls. I el tanto que té corda. El tanto que pot tenir corda, tot i els problemes evidents que té a terços. Han tret l'enxaneta, s'acaba trencant. S'acaba trencant, però la colla vella és aquí. La colla vella acaba de carregar el castell impossible i es col·loca líder del concurs de castells de Tarragona. No està tot dit. Vilafranca, prepara't. No està tot dit.
3: Guerra, guerra, guerra.
0: 3 de 9 sense folre, carregat de la colla vella dels xiquets de Valls.
4: Vilafranca aplaudeix.
0: Vilafranca aplaudint els seus grans rivals. Perquè us feu una idea de la història que hi ha darrere d'aquest castell.
4: Del 3 de 9 sense folre, mai descarregat, com ens deia el Benet, carregat avui i donant-li guerra, guerra, guerra esportiva, guerra castellera, en aquest cas, com que cantava l'Esteve en aquest concurs de castell. Tornem ara d'aquí una estona, us deixem a RAC més o Benet i companyia. Fins ara. Mira, mira com brama ara la Tàrraco Arena, quin ambientàs, ara sí que no hi ha silenci. Acabem la publi? Va, acabem la publi, Dani.
5: El Barça femení juga a RAC 1.
12: Des de les 7 del matí, Big Mac, la botiga del professional de la reforma i la construcció.
24: Transport directe a l'obra amb lliuraments a partir de 2 hores per estalviar temps i, per descomptat, amb assessorament tècnic de professional a professional.
12: Big Mac, la plataforma. Més per tu.
26: RAC 1 Podcast.
27: Sense filtres. Un podcast de converses valentes sobre salut mental. Cada setmana Marta Cailà parla amb veus conegudes sobre què significa conviure amb neurodivergències i trastorns mentals.
28: Per exemple, parlarem de l'alcoholisme amb el pastisser Cristian Escrivà.
29: Al principi, sense donar-te'n compte, et converteixes en el pallasso de la festa. I ja quan la cosa s'agreuja és quan t'amagues, no? I l'addicte és un gran mentider. Se les inventa totes perquè els altres no se n'adonguin i tal, que tothom se n'adona, menys tu.
27: Sense filtres, amb Marta Cailà. Tots els dijous un nou capítol a l'app i al web de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: RAC1.
1: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
2: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
3: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: RAC1. Tots som 1.
5: El Barça femení juga RAC1 és una gentilesa de la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: El Barça al descans guanyant 5-0 contra el Madrid al Camp Nou. També tenim descans en el partit del Barça de bàsquet i arrencat ja el tercer quart en el partit del FIAC Girona.
7: Tindrem 20 minuts nets, màxima igualtat, perquè ha empatat el Barça amb un triples espectacular de Justin Robinson sobre la botzina, reaccionant l'equip d'Alexander Sekulic. 46-46 al descans. En canvi, està patint el Girona a Vitoria. Perda 13, 6-38 per al final del tercer acte. Anota Yacel Pérez. 64 Baskonia, ara 53 Girona.
6: Sabeu que va molt bé per rentar la roba bruta, la samarreta suada, aquella mullada després de fer esport? Deter Solín, sí, la marca catalana de detergents per rentar la roba. Deter Solín ofereix una gamma de detergents que no te'ls acabes. Deter Solín Ultra per protegir els colors. Deter Solín Mixto per barrejar roba blanca i de color. Bona. Aquesta és la que t'agrada, sí, perquè així ho fots tot a la mateixa rentadora.
8: Tot el mateix pot i tal dia farà un any.
6: O Deter Solín Esport, que neutralitza les olors. Jo soc de la teva colla, també. Els detergents Deter Solín us ajuden a estalviar i protegeixen la roba i el planeta.
9: Tenim visita.
6: No, no. Tenim visita?
9: Tenim visita. A veure si vol parlar. Vols parlar, a veure? No, el nen no té ganes de parlar, la mare potser sí.
10: Què tal? Bona tarda.
8: Hola.
6: Bona tarda.
9: Que no sent res, un segon. A veure, acosta-la, de coll.
10: Bona tarda.
6: Bona tarda.
9: Amb el Jan, un culer més ja, eh?
6: Home, no vol parlar,
9: diu el
6: Jan.
9: No vol deixar,
10: Clar, sí, el que vol el micro per ell sol. Li està intentant prendre la Clara el micròfon i li encanta, i dedueixo que d'aquí un segon, com continuem així, el tindrà aquí a la boca. I el Cupido l'haurà de netejar de microbis.
6: Com estàs, Laia?
10: Molt bé, molt bé.
6: Bé, no?
10: Sí, disfrutant de l'últim clàssic des de l'altre costat, el debut d'en Jan al Camp Nou, que ara, com que no li donem el micro, s'emprenya. Però molt bé, la veritat és que molt bé, molt contenta, i també contenta de veure que aquest Barça segueix brollant, malgrat totes les jugadores que han marxat, i que és la història de sempre, un altre 5-0 al Real Madrid, i amb només mitja part, per tant, encara queda una segona part.
6: Sí, encara buscant el rècord, ara ho dèiem, Laia, que el 6-0 és el màxim contra el Madrid a casa de l'any passat, a la Champions, i vaja, no, veurem com surten, però no seria d'estranyar que avui... No sé si ens aproparem als 9 del tacón, però si s'ho proposen, potser sí, eh?
10: Si s'ho proposen, segur que sí. El que tinc molt clar és que no deixaran d'apretar l'accelerador, per tant, veurem aquesta segona part què passa.
6: Doncs deixem, que veig que hi ha feina.
10: Hi ha gana i vol veure el partit. Que vagi molt bé.
6: Fins ara. Laia, coll.
9: Adéu, Jan.
6: Amb el Jan, que ja diu la seva, també, pel micròfon. Clàudia Pina, m'ha semblat que volia dir Soraya, eh? Volia...
10: Segur, ja l'estem condicionant, ja ha vingut aquí. A veure, Jan, escolta, mira, la bona és aquesta, d'acord?
8: El número 9.
6: La 9 és la bona, i avui ho ha demostrat. No hi ha canvis per iniciar la segona part?
9: No hi ha canvis. Mateixes 22 protagonistes, sí que comencen a escalfar-se diverses jugadores del Madrid i també un parell de jugadores del Barça, diria que són Aitana i Kerolin, les futbolistes que s'escalfen aquí a la banda per entrar ben aviat en aquesta segona part. 5-0, veurem què passa en aquests segons 45 minuts, perquè la primera ha estat una exhibició del Barça.
10: És sorprenent, perdó, és sorprenent que el Real Madrid no plantegi cap canvi després de la primera part, que no ha funcionat ni el pla de partit ni les correccions que han fet des de la banqueta, que han sigut múltiples durant tota la primera part.
9: Jugant al Barça, avui les passades de Catacoll Estan sent un escàndol, eh? Filtrant-la entre dos, tres jugadors del Madrid. Vaja.
11: Sí, més milimètriques,
9: mira,
11: perquè són
9: passades. I espera, que el Barça aquí té un 3 contra 3. Pina té a l'esquerra, que arriba Brooks. Brooks apareix pel carril central. Brooks carrega la cama. Ui, no, fluixeta. Fluixeta aquí, Brooks. No ha aconseguit donar-li potència ni alçada. El xut que ha anat molt fluixet, centradet a les mans de Froms. També l'acompanyaven Pina i Payol, però és ja primera rematada del Barça. Només començar la segona part.
11: Veurem com actua el Barça en aquesta segona meitat. El més habitual en escenaris així és que l'equip que va golejant 5-0 baixi revolucions i no sigui tan intens com ho ha sigut a la primera meitat, però ja sabem que aquest Barça és capaç de qualsevol cosa.
7: Mira, Clara, passades a camp propi, la Catacoll, 13 bons de 14 intentats.
11: Però és que som, sí, sí. A més, som millor, com no. Deia Clara, són passades... No són la típica passada fàcil, diverses d'elles, de la portera a la central que té el costat lliure. No, s'està atrevint a, davant la pressió alta del Madrid, ser ella la que filtra la passada, que ha de ser milimètrica, perquè si va, mig pam més a l'esquerra o mig pam més a la dreta, ja la talla la jugadora del Madrid que pressiona i està connectant amb migcampistes i trencant línies de pressió.
9: Ara ho intenta el Madrid, la té Schroeder, s'equivoca, tenia una opció a l'esquerra amb Cristóbal que s'incorporava i ha fet la passada al cos de Serra Jordi, perquè vaja, és que no tenia línia de passada a la futbolista a qui li volia fer arribar la pilota, i torna a la sueca. Ara sí, obre la banda per Cristóbal, s'incorpora a la lateral, frena Cristóbal, apareix Atenea dins l'àrea, Atenea es regira, torna a tocar la banda ara amb Linda Caicedo, Andrella, Caicedo al vèrtex, Caicedo, encara la manté la colombiana, un altre cop amb Andrella, la demana Sens a la frontal, Andrella no ho veu clar, regira i torna a obrir per Cristóbal, però clar, tampoc veu clara una centrada a l'àrea. Andrella, Cristóbal una altra vegada, no, és que no troba la manera.
10: Bueno, ha fet una bona desmarcada a Schroeder, però no l'ha vist Cristóbal ni l'ha vist clar, i a partir d'aquí ja s'han embolicat a repetir fins que l'han tornat a perdre.
9: Sí, la manté a la prova al Madrid després d'un servei de banda. La recuperació, però, de Pallor en aquesta pressió perseguint la polonesa, la seva rival, a Anderson, i acaba sent lateral pel Barça a l'alçada de l'àrea de Pere Romeu, de l'àrea tècnica de l'entrenador del Barça, que després de l'escoltarem, però imagino que estarà satisfet amb el que està veient avui, una setmana en què ja dimecres va dir que era el Barça que volia veure, s'assemblava al Barça que volia veure, doncs avui segurament també. Cata amb Van Asten, sortint al Barça de meravella un cop més. Sidney, frena Sidney, espera l'arribada de Patri enrere amb Paredes.
12: Bon partit de Sidney, eh?
9: Sí.
11: Un dia més, està fent un bon començament de temporada la jove jugadora suïssa del Barça. Ja sigui com a lateral, els partits que li ha tocat actuar de lateral dret davant les baixes que tenia l'equip, com també quan ha tingut minuts al mig del camp, on altres temporades tenia més errors en la presa de decisions. No acaba de decidir bé a vegades cap on havia de continuar les jugades.
9: Juga el Barça al mig del camp amb Patrick Guijarro, obertura per Graham. Es desmarca davant seu Aixa Càmera, no ho veu clar la futbolista noruega, toca amb Serra Jordi, que s'ha deixat la pilota enrere, recupera el Madrid. Andrella es desmarca a Atenea, però el que fa Andrella, de meravella, això s'ha de dir, és obrir a l'esquerra per l'incorporació de Linda Caicedo. Entra a l'àrea Caicedo, davant Paredes, Caicedo al xut, toca amb Paredes, córner. La rosqueta que buscava Caicedo, ben tapada per la central del Barça, primer córner del Madrid en tot el partit.
12: No ha celebrat, Caicedo, Paredes. Com si hagués marcat ella un altre gol del Barça.
10: Que ho està fent molt bé, a més, està pràcticament en totes les situacions on el Real Madrid llença, deixen fora de joc la jugada del Real Madrid. El que passa que ara Andrea ha jugat amb Caicedo per fora, que ho ha fet molt bé, i ha trencat aquest fora de joc venint des de darrere, però és que Paredes està dominant molt bé aquest 1 contra 1 amb la jugadora suïssa.
9: Pica el córner Andrea, intentava rematar l'Akrar, se la queda dins l'àrea Graham, que l'envia cap endavant, i mira com corre Pallor per pressionar a Eva Navarro. L'avantatge és per la defensa del Madrid, que juga a casa, cap a casa, amb Froms, que avui 5 gols s'han dut de moment.
11: És que en Pau Quesa de la banqueta són ja 30, diria que són 31 gols en contra.
9: No, és que...
11: en 6 partits i 5 minuts que portem d'aquest.
12: Estàs insinuant que era millor Toril, Pere Aragai?
11: No, estic insinuant que, o sigui... torno a... me'n vaig al primer clàssic, al primer Barça Madrid de la temporada passada, on vam destacar que el plantejament del Madrid, sí, Pau Quesada havia intentat alguna cosa diferent, sí, i tot i que va ser un 4-0, el Barça no el va rematar fins a l'afegit. El Barça anava guanyant 2-0 i el Madrid havia tingut opcions fins i tot per avançar-se. I a partir d'allà, en lloc de voler millorar aquell pla, va tornar a la Marrategui, a no caure golejat, i és un plantejament que no acostuma a sortir bé contra el Barça.
12: Clar, però avui ha tornat a anar al tu a tu i sortirà d'aquí, sortirà d'aquí amb dubtes. No, ja veurem, ja veurem què plantegen el següent Barça-Madrid.
11: Per això dic que no, que té feina, i feina complicada i desagradable, perquè és d'aquells partits que...
13: Sí, sí.
11: Quan et toca tornar-lo a mirar per analitzar-lo, de ganes ben poques.
12: És difícil jugar-li de tu a tu al Barça, eh?
10: Jo crec que està una mica enganyat amb el partit del City, que és cert que el Madrid aguanta molt bé, però és que el City no pressiona la mateixa intensitat que pressiona el Barça, i aquí és on ell, jo crec que es confon i diu, ostres, si li empato al City, que en aquell moment anava a liderar a la Lliga Anglesa i és un aspirant a Europa, al Barça també li puc tractar de tu a tu, i aquí és on comet l'error, perquè el City no pressiona la intensitat del Barça, no recupera les pilotes amb les pressions dels pèrdues a camp contrari, i hi ha moltes accentuacions molt diferents entre els dos equips. I sí que és veritat que millora, però és que no ha tingut ni una ocasió de transició al Real Madrid. Una n'ha tingut.
6: 32 de parcial amb aquest 5-0 de moment del Barça contra el Madrid d'aquest any.
12: Sí, si recordeu, l'eliminatòria de semifinals de la temporada passada, el tècnic del Bayern diu, és que prefereixo jugar a intentar defensar-me i tapar-li tots els espais del Barça que no anar-lo a buscar. Jo diria que el Bayern, de fet, a l'anada, em sembla que allà a l'Allianz Arena, l'entrenador del Bayern reconeix, de dir, és que no li podem jugar de tu a tu al Barça perquè si no, és que potser ja no arribem a la tornada.
9: Hi ha hagut falta i targeta roja per Caruso, una entrada sobre Claudia Pina, que ens ha espantat perquè s'ha quedat un segon sobre la gespa, però s'ha recuperat ja l'autora de 4 dels 5 gols que ha fet avui el Barça, de moment, contra el Real Madrid.
6: Sí. Hi ha híbrids endollables, després hi ha el nou Omo de nou, superhíbrid endollable, sí, un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe el pots tenir des de només 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix a Omo de Jaeco, M Automoció, a Barcelona, Mataró i Girona.
9: Prepara dos canvis al Madrid i els farà ja? Encara no. Per tant, pots dir el que anaves a dir.
11: No, s'escalfa Kerolin. A veure, hi ha molts números que el canvi sigui Claudia Pina. Claudia Pina és a un gol d'igualar el 5 que va fer Leo Messi aquell dia contra el Bayer Leverkusen. No hi crec que hi hagi gaire jugadors que hagin marcat 5 gols en un partit al Camp Nou.
9: No, no.
13: Bona.
9: T'estàs quedant amb les ganes o què?
11: Tal com va el partit, no haurien de trigar gaire els primers canvis.
9: Mira, un altre cop, gran passada de Cata ara per trobar Patri, que veu la desmarcada de Graham, que li envia un Carmel. Graham marxa cap a la porteria, té a l'esquerra a Pallor, pot marcar Pallor! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Irreverència de Pallor cap a Graham perquè li ha regalat el gol al sisè històric. El Barça igual al 6-0 de la Champions, i compta, perquè jo crec, m'atreviria a dir que avui ho superarà, perquè aquest equip està absolutament desencadenat. Un altre cop Patri, periscopi a l'espai per Graham, que decideix que sigui Pallor, que encara no havia marcat avui, qui marqui el 6è, el 55 de partit. Barça 6, Madrid 0.
6: Ens completem el pack d'Estrella d'Am amb el 6è del Barça, el primer de la segona part, el primer de Pallor, que iguala amb Alexia com la màxima golejadora en Barça-Madrid, Madrid-Barça, des que el Madrid va arribar a la Lliga femenina, o al futbol femení en aquest cas.
10: És que jo crec que Cata Coll té millor sortida de pilota que moltes centrals d'Europa, Si jo no sé si la fitxaria, li diria, mira, Cata, farem un 2x1. Faràs de portera alguns partits i en uns altres faràs de central. Què et sembla? A veure què. Si la passada de Cata a Patri és increïble. Després la de Patri a Graham ja ens té acostumats, però la passada de Cata a Patri em sembla espectacular.
11: No tens la sensació que aquest any estan buscant com molt més, Patri, aquestes passades a Graham, ja li havíem vist fer-les, però no sé, tinc la sensació que aquesta temporada s'ha accentuat aquest fet de pàtria, la que gira. Molts cops la seva primera opció és buscar si Graham li està guanyant l'esquena a la lateral o no.
9: Sí, perquè al final jo crec que és una situació on ella està molt còmoda, per velocitat és molt més ràpida que pràcticament totes les laterals que la defensen, i és una situació on ella amb l'1x1 té la capacitat de fer aquestes fintes on deixa clavat a la defensa per arribar sobretot les jugadores de segona línia per fer la centrada i la rematada posterior dins l'àrea.
6: Revisen i revisen, què miren?
9: No, estan fent els canvis, ara el Madrid, els dos canvis, que ha estat molt estrany perquè no sortia el lluminós, llavors les jugadores han començat a córrer cap a la zona de les banquetes i ara sí s'anuncien els canvis. Han entrat Angeldal i Irune en els llocs de Caruso i Atenea.
11: A part de la golejada, no vol expulsions, que s'ha de treure del camp a les dues jugadores que tenien targeta groga. No, Atenea no, perdó, era Eva Navarro.
9: Té la groga,
11: no.
9: Sí.
7: Una curiositat sobre això.
11: Sí, Caruso sí que tenia groga i Angeldal que torna, que havia estat tocada a les últimes setmanes.
7: Sobre això del lluminós, quan hi ha més d'un canvi, recordo que els 10 segons, si és que el públic xiulava per això, es compten a partir que s'ensenya el lluminós de l'últim canvi.
6: Però el joc estava parat, a més.
11: Jo?
6: Encara
11: no sé,
6: havien servit
11: la
6: centre,
11: meva,
6: no?
11: No, la meva teoria de la xiulada és de...
9: Atenea.
11: No, bueno, Atenea primer, sí, Atenea que és...
6: Bueno, de fet, sempre està parat el joc habitual. Quan hi ha canvi, clar, sí. La tonteria que acabo de dir.
11: No, però...
6: Ara
11: és
7: que no us deixem...
9: Tu porta una altra d'aquestes d'estrella, ja l'estudi.
11: No, jo anava a dir que...
6: No dèieu res, tots calladets, aquí, eh?
11: Irune és la jugadora que va...
9: Que Amona,
11: va donar
9: no?
11: el cop de puny a Ona, sí. La temporada passada.
9: Sí.
11: També pot anar per aquí, la xiulada.
6: Com tenim els bàsquets, Dani?
7: 53-56. Un més 3, fins on m'arriben els càlculs. 7-10 per al final del tercer quart. Déu-n'hi-do l'actitud i la mentalitat d'aquest equip. Portem poc fins ara, però m'agrada molt com afronta, com gestiona les diferents situacions de partit al Barça, en especial Oleg Balcerowski, i acaba d'haver-hi una esmaixada de Joel Parra de jugada de jornada. Un pòster monumental a Kate. Deixa'm dir-te que abans hem viscut la situació sòrdida del partit. Se li han apagat el cervell a 9 tios. Joel Parra tirava el primer tir lliure i tothom ha entrat al rebot, cosa que Joel Parra no ha acabat d'entendre. L'escena ha estat còmica, a veure, 9 tios de més de 2 metres entre ells sense saber què acabaven de fer. En tot cas, més 3 per al Barça, en canvi ho té complicat el bàsquet Girona, 83 Baskonia, 61 Girona.
6: Compte que el Camp Nou torna a cridar.
9: Sí, perquè el Barça estava fent una jugada preciosa dins l'àrea, la passada de Patri meravellosa per Grella amb el seu xut ha impactat prou en l'esquena d'una rival. Es faran els canvis del Barça, Aitana i Kerolin preparades per entrar al terreny de joc. Veurem per qui. A veure... Pina, no? Sembla que... Sí, Clàudia Pina va cap allà i Graham. Clàudia Pina i Graham. Ovació per totes dues. Escoltem, perquè Pina avui ha fet un pòquer i crec que la gent, mira, es posa tan peus i val la pena escoltar la ovació per Pina i també per Aitana quan entri. Perquè sí, Aitana torna a jugar un clàssic després d'aquestes molèsties dels últims mesos. La temporada passada també la lesió. Minuts per Aitana avui per estar aquí sumant i anar guanyant.
12: Aquesta nova normativa, Molló, d'haver de sortir ràpid,
11: sí.
12: Fa que si marques sí. 4 gols no pots recrear, no m'agrada això. Clar. No pots recrear amb l'afició que t'aplaudeixi. Ha hagut de sortir corrents Clàudia Pina com si hagués fet un partit nefast. Tot el contrari.
7: I es queda sense l'opció de marcar 5 gols sí. al Camp Nou. Això ho han fet més futbolistes, a part de Leo Messi, segons...
6: Jo un te'l trauria, que crec que és Manolo Clares, que un dia en va fer 5, no?,
7: sí.
6: contra el València.
7: Sí, sí, sí, 28 de novembre del 76.
6: A partir d'aquí ja endavant.
7: Entre el de Clares i el de Messi n'hi ha un altre, Hansi Krankel, 14 de gener del 79, Barça 9, Rayo 0. Partit de Lliga.
9: I això, si...
6: Quanta gent?
9: Sí, 40.533 persones.
7: I queden dos més. Zaldúa, 6 d'octubre del 65. Barça 7, 2 de Juspest. És un partit de Copa de Fires 1. I Eulogio Martínez, 2 de març del 60. Barça 10, Les Palmes 1. Partit de Copa.
6: No, era un grup selecte.
7: Sí,
14: Doncs
6: no hi entrarà. Clàudia Pina, vaja, de 4 n'hi deu haver més, però tampoc no hi deuen haver un fotimer de gent que hagi marcat 4 gols al Camp Nou.
9: Cuidat amb
6: Pantic.
9: Aitana,
6: eh? Pantic, sí, Pantic. I perdre, aquest té mèrit.
9: Sí, sí, sí.
11: Amb els canvis del Barça, Sidney es col·loca a l'extrem esquerre.
9: Espera que recupera Aitana a la frontal, Pallor cau a terra, no hi ha falta. Ha entrat amb ganes Aitana, eh?
11: Sí, moltes, Aitana té ganes. Aitana té ganes de que segueixin passant coses sobre la gespa del Camp Nou, ara que ja s'ha fet fos. No, deia, Sidney es col·loca a l'extrem esquerre. Serra Jordi també canvia de perfil d'interior, està actuant d'interior dret i es col·loca d'interior esquerre i tant a l'interior dret, i Kerolin actuarà com a extrem dret, que jo crec que pel seu estil de joc l'afavoreix més a actuar aquí a la banda dreta que no quan ha de fer d'extrem esquerre, perquè penso que té més, una mica més de llibertat si va cap a dins per actuar a l'extrem esquerre del Barça. Penso que és una posició que requereix un nivell tàctic que de moment Kerolin no té.
6: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre, és trobar confiança, experiència, un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor, descobreix un món d'oportunitats. animaautomoció.com.
9: Intentant sortir el Madrid per la banda dreta amb Eva Navarro. Ha hagut una agafada de la samarreta de Van Asten. El joc continua, però la passada per Schroeder, jo diria que estava fora de joc i ella també n'era conscient i ha deixat de córrer.
10: Que l'està deixant tota l'estona Irene Paredes en fora de joc, eh?
11: Paredes li està fent una festa de benvinguda, i Schroeder de benvinguda al futbol de màxima elit. Això és el que et trobaràs si vols ser a part d'aquest futbol.
9: Aixa amb Aitana, la futbolista de Ribas, la pilota d'or amb Kerolin, es desmarcava l'espai. Pallor, la passada és un pèl curta, però compte, perquè Pallor ha punestat de recuperar-la. La manté, però el Real Madrid. Andrea, la passada és dolentíssima per Linda Caicedo, surt directament a fora. Però farà un altre canvi al Madrid, de moment encara no el farà.
10: És que jo crec que volen... O sigui, la idea del Madrid ja és a la desesperada buscar Schroeder, que jugui, descarregui per Linda i que Linda corri, però és que no la troben. O sigui, són incapaces de trobar-la perquè faci cap descàrrega, i Linda Caicedo fa molta estona que no té la pilota. I això és una molt bona notícia pel Barça i molt dolenta pel Real Madrid.
9: Pati, de nou repartint pilotes, ara per Brooks. No ha pogut controlar bé la neerlandesa. Serà servei de banda pel Madrid perquè la pilota ha sortit directament a fora. I mira, farà dos canvis finalment al Madrid. Semblava que anava a fer un, però en farà dos. Entraran Berenstein i Davids amb el dorsal 11 i amb el dorsal 8 respectivament. Veurem per qui s'està demorant el canvi. Ara sí, marxa doncs amb el 17 Andrella, entra Davids i marxarà també amb el 12, mira, Schroeder, perquè entri Berenstein. Una Schroeder que havia fet un inici de curs espectacular, però que, com dèiem ara, doncs avui s'ha trobat amb la realitat, que és que quan el Barça està davant la cosa canvia i molt.
11: Sí, no ha tingut pràcticament cap ocasió, o diré, no li recordo cap pilota tocada a l'àrea de Catacoll per part de Schroeder. Entra Berenstein, que és una altra incorporació del Madrid d'aquesta temporada, ve del Wolfsburg, una jugadora amb experiència a nivell Champions i que també hauria d'ajudar a l'equip blanc, a la competició europea, a poder optar a superar la seva barrera, que són els quarts de final.
6: A segona divisió s'han acabat els partits de quarts de set, Molló, o encara no?
14: Un sí i l'altre encara no. Continua en joc el partit a Las Palmas. Las Palmas 2, Valladolid 2. Mira, ara tot just s'acaba. Ens estaven esperant. I s'acaba també l'altre partit amb empat. Castelló 1, Ceuta 1. Per tant, ensopegada del líder. El Castelló, de fet, el nou líder és l'Eibar. Eibar 21 punts, Castelló 20, Almeria 18, al capdavant de la classificació.
6: A les 9 recordem, Girona-Mallorca, i a les 9 també Sabadell-Andorra. dos partits coincidint dels catalans després de l'ajornament del d'ahir a la nova Creu Alta. De seguida anirem cap allà per cantar els 11 d'uns i dels altres. I el bàsquet Girona perdrà, i el Barça què fa a Múrcia?
7: Guanya d'un, 60-61 a 3-40 per al final del tercer quart, després del triple de Jonas Radebach. Com dius, que acabi ja el partit del Fiat Girona, encaixat 32 punts també al tercer quart, 88-63 a 8 minuts per al final del partit.
6: El primer set ja pel Barça, el Camp Nou 6-0, està guanyant el Real Madrid. El descans mai no és el final, s'ha notat ara, és el moment de preparar la segona part. Amb la jubilació passa una cosa semblant. Moment de començar a fer tot allò que sempre has volgut. Com decideixes viure aquesta etapa, és molt personal, però el que necessites és un pla. Clar, pots començar a preparar avui amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació, perquè si una cosa és important per tu, també ho és per ells. Informa-te'n a caixabank.cat.
7: Per tancar el tema dels pòquers, al Camp Nou, Clàudia Pina és la 12a futbolista que fa un pòquer al Camp Nou des de l'any 57. Tampoc són tants, com dèiem. Justo Tejada, Eulogio Martínez, Coxis, Cayetano Re, Gary Lineker, aquest em fa molta il·lusió que sigui, mira. Romario, Kloiber, Messi 6 vegades, insultant.
6: 6 vegades?
9: Mare meva.
11: Sí, sí. Poques.
7: Sí. Neymar i Luis Suárez 2 vegades. L'únic visitant, Milinko Pantic.
9: Molt bé.
6: L'únic?
7: Sí. I va perdre, 5-4, el dia.
6: Sí.
15: Pantic, molt ràpida reflexió. No sé si ho va adolcorar el pas del temps, però jo no sé si he vist xutar faltes un tio com Milinko Pantic.
7: No, i els corners, sí.
15: Vull dir, a pilota aturada, jo no sé si he vist algú amb el talent que tenia aquest tio.
6: Encara el recorden, amb un ram de flors al corner primer del Calderón i ara del Metropolitano.
7: Jo et diria Juninho Pernambucano.
9: Sí, estava passant el mateix.
15: Correcte, tens raó.
7: No gaires més.
6: Ara començarem a treure jugadors aquí la...
15: I jo us donaré la raó.
9: 2:09, 6-0, i el Barça, que no deixa que el Madrid faci absolutament res.
11: Per Sara Dàbrits, que és l'altra jugadora que ha entrat en l'última tanda de canvis del Madrid, i penso, quin paperot per una futbolista que ha estat al Lió, sí, que ha estat al Bayern, que ha estat al PSG.
9: Espera, passada per Pallor, surt Froms, la tantíssima, per evitar que hi arribi la polonesa. S'anticiparà Caicedo a Caroline. Li ha faltat una mica d'intensitat. Potser Caroline en aquest duel es prepara, per cert, a la banda per sortir Martina.
12: No para, Pallor, eh?
9: No.
12: És una bèstia.
9: Uf, Pallor. Que bé Van Asten. Que bé Van Asten, que s'emporta els aplaudiments del Camp Nou i també de Pere Romeu, perquè s'ha llançat a terra un tackle de tota la vida per prendre-li la pilota o provocar que sortís fora en el duel amb Berenstein.
11: És que avui el Barça va 6-0 i no hem arribat al minut 70, però jo crec que Pere Romeu sobretot estarà satisfet, molt satisfet, amb l'actuació defensiva del seu equip, com el Barça ha respost quan perdia la pilota per tornar-la a recuperar ràpid, i també en les poques ocasions que el Madrid ha intentat atacar de manera més organitzada, ja fos construir més l'acció o més vertical, també ha frenat, ha sabut frenar molt bé els atacs blancs.
9: Fora el canvi al Barça, el tercer d'avui marxa, mira, Van Asten, que tot just va reaparèixer l'altre dia després d'aquesta lesió, va tenir uns minutets a Roma, avui titularitat, més d'una hora de partit, ha encaixat de meravella en aquest Barça de Pere Romeu, entra al seu lloc un altre dels fitxatges, Martina.
11: Minuts per Martina, que fins ara avui ha jugat pràcticament tot, va descansar l'altre dia per primera vegada a Roma, i Van Asten, partit notable de la jove central neerlandesa, sense fer soroll, però tot el que ha hagut de fer sobre la gespa ho ha fet bé.
6: Com ha caigut de peu aquesta jugadora en aquest equip.
9: I va el Barça, Sara Jordi troba per dins a Sidney, corre cap a la frontal, Sidney, el retall de Sidney, d'aquests li agrada molt, encara Sidney, al final ja se l'ha fet de nit i l'ha acabat perdent. L'acompanyava diverses jugadores, es queixa Sidney, demanava falta i ara espera, a punt de perdre la Linda Caicedo, la trepitja i la manté Caicedo, trobant a Dàbrits, encara Caicedo una mica de sort se l'emporta, aconsegueix tocar al mig amb Sens, obertura a la dreta per Eva Navarro. Àngela apareix entre línies al mig del camp, la passada a l'espai per Eva Navarro, havia aconseguit neutralitzar la de primera de Brooks, però tot i així se la queda el Madrid.
10: Aquí s'equivoca, Sidney. És una d'aquestes accions on crec que pensa tant que vol fer aquest retall per acabar definint i se l'acaba fent de nit, tenint a Brooks per l'esquerra, que està totalment sola.
9: A veure que hi va el Madrid, el xut, fora! Fora de joc. Fora de joc de Berenstain, que havia arrencat guanyant l'esquena a Martina i a Paredes, però estava en fora de joc després del xut final d'Àngel del que ha sortit a fora. Servirà Martina. 71 de partit a l'Spotify Camp Nou i a RAC1, 6-0. Aitana combinant amb Serra Jordi. El Madrid completament descol·locat i trencat, eh? I el Barça ho pot aprofitar. Aitana avança, ja és a la zona 3 quarts, la passada boníssima per Pallor, dins l'àrea Pallors, li ha acabat prenent la pilota l'Àcrar, la lluita encara Kerolin, qui se la quedarà, qui se la quedarà, doncs serà servei de banda favorable al Madrid, al costat del córner, perquè la pilota ha rebotat en Brooks, per tant el Barça pot pressionar aquella zona i intentar recuperar i tornar a atacar.
6: Entre l'estudi, perdona, Pere, entre l'estudi de Racol Nil Sant Martí. Hola, Nil, bona nit.
16: Hola, bona nit.
6: Estàvem pendents de la compareixença del govern per actualitzar com està el país després d'aquestes pluies intenses que han caigut i que encara continuen caient amb menys intensitat també en punts del Principat.
16: Exacte, de fet estem pendents a tot just que surtin a fer aquesta valoració, ho dèiem, des del Centre de Coordinació d'Emergències, del CECAT de la Generalitat. Parlaran, evidentment, els equips tècnics, estem parlant de bombers, de protecció civil, del 112, perquè encara s'ha de fer balanç de tota l'afectació que hi ha hagut aquest diumenge. Recordem que, tot i que a aquesta hora del vespre, de fet, no està plovent en lloc del país, hi ha hagut molta afectació les últimes hores, hi ha encara espais amb inundacions importants, les infraestructures bàsiques de mobilitat, encara tenim molts problemes, sobretot a la xarxa ferroviària, però també afectacions en algunes carreteres, i a tot això també hem de tenir en compte que hi pot haver pluges també aquesta propera nit. Així que hi connectem, tenim en directe el CECAT Víctor Massip.
17: Per inundacions que tenim encara activa, ja ha deixat, diguéssim, la part més activa, doncs, de la pluja ja s'ha aturat, i ara el que podem fer és una mica de balanç de quina és la situació. Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments. També hem estat fent seguiment de com ha anat avançant, doncs, les inundacions, i poder anticipar-nos i poder precisar, doncs, quines són les mesures de protecció a la població que es podien, diguéssim, que s'havien de tenir en compte en cada cas. Pel que fa al servei

0: I per tant, doncs, hem suspès aquesta recerca fins a demà a llum de dia per poder proseguir, doncs, a les tasques de recerca, si és que realment, doncs, tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició. La foto d'ara és que tenim encara moltes actuacions, ja són assistències tècniques, sobretot esgotament, diversos serveis d'esgotament d'aigua, especialment a la zona de Lloret, que tenim 50 actuacions, a la zona de Platja d'Aro, que en tenim 20 més, a la zona del Vallès Oriental, on en tenim un total de 200, i al Maresme, que en tenim 130. Aquestes són totes les actuacions que tenim pendents, i ens queda també, doncs, ja començar a partir d'aquesta nit, acabarem, doncs, de fer aquestes actuacions, i a partir de demà al dematí, doncs, totes les tasques de recuperació ajudar la ciutadania, doncs, a tornar a la normalitat, tenint, doncs, els carrers nets, ajudant, doncs, a si s'ha de treure material de les cases, el que convingui, doncs, posar en ordre tota aquesta part que ha resultat afectada del país. I això seria tot pel que fa a bombers.
1: Aquí sentíem, fins ara, és el cap operatiu dels bombers, a David Borrell, amb el detall d'aquestes tres persones, ho dèiem ara, dues víctimes mortals i una tercera persona desapareguda que s'està buscant. Ara ho sentíem, en aquest cas, a la Riera de Pineda, al Maresme. Seguim amb les intervencions, ho dèiem, des del SECAT en directe.
2: En aquests moments, avui, ara a les 9 de la nit, finalitzaran les mesures que encara restaven en les comarques de l'Alt i el Baix Empordà, com sabeu. Aquesta situació esdevé perquè hi ha hagut una situació diferent meteorològica, que ara, si em permeteu, us indicaré quina és, perquè el Servei Meteorològic no hem pogut estar aquí, i jo us llegeixo la nota que ells ens han donat. La situació meteorològica associada al sistema convectiu de Massoscal es pot donar per finalitzat. A banda, durant la nit de diumenge i matinada de dilluns encara es poden produir alguns xàfecs de tempestes aïllades als dos extrems de Catalunya, i per aquest motiu el Servei Meteorològic de Catalunya manté avisos de grau 4, taronja, de més de 40 litres en 30 minuts, i de grau 1, groc, de més de 60 litres en 3 hores. De cara a dilluns al matí i a la tarda es preveuen nous xàfecs dispersos, localment forts, a punts del litoral, prelitoral i resta del quadrant nord-est, amb avisos de grau 2, groc, a més de 20 litres en 30 minuts. Per aquest motiu, per aquesta previsió meteorològica, doncs ara podem trobar-nos amb aquesta situació. Cal considerar que ha sigut un episodi excepcional per les quantitats d'aigua que hem tingut i per la situació en què ha estigut aquesta precipitació, com s'ha donat. Hem d'agrair la col·laboració de la ciutadania, aquesta col·laboració aplicant mesures d'autoprotecció, aplicant mesures de seguretat, com hem anat demanant. La qual cosa, doncs, evidentment l'agraïm, i també demanem que es continuï fent, que és un àmbit, és un camp, en el camp de l'autoprotecció, que hem de continuar-ho treballant, perquè veiem que té resultats molt positius per protegir la nostra població davant dels riscos. Per part meva ja res més. Gràcies.
1: I sentíem ara, era Imma Solicens, directora de Protecció Civil, i ara també parlarà el subdirector general del 112, Andreu Alfonso, vinculat a totes aquestes trucades, avisos que han hagut de respondre als serveis d'emergències.
3: Ha estat un episodi excepcional. Des de les 2 de la tarda d'ahir hem tingut, doncs, aproximadament més de 8.000 trucades, 8.151, a la darrera actualització que hem fet apenas pocs minuts, 8.151 trucades per part del 112 des de que es va iniciar l'episodi el dissabte a les 3 de la tarda. A les comarques amb més trucades han estat el Barcelonès, en 3.091, el Maresme, 1.560, Vallès Oriental, 936, Vallès Occidental, 871, i així. Si necessiteu algunes dades més concretes, us les facilitarem després. I en aquest episodi, que ha estat excepcional, com comento, més de 8.000 trucades, i ha estat un episodi molt difícil per part de tots els serveis, doncs ha tingut uns pics rellevants, que van ser sobretot el dissabte ahir a les 21 hores, i després entre la matinada de les 00 hores a la 1, i avui diumenge entre les 8 i les 10 del matí. Aquests han estat els tres pics i després, com hem comentat, hi ha hagut un gran nombre de peticions per part de la ciutadania: inundació, risc estructural, rescat de persones, incidències de trànsit, etc, etc. I també agraïm a la ciutadania la confiança en els serveis d'emergència i també que segueixin les mesures i les indicacions de les autoritats. Per part meva, tampoc

0: hi ha res més. Moltes gràcies.
1: Hola, Víctor Massip de RAC1. No sé si algú ens podria respondre sobre els talls de subministrament elèctric, si estan afectant algunes instal·lacions o quin és el balanç que faríeu ara.
2: Pel que fa als talls de subministrament elèctric, hi ha hagut, evidentment, al llarg de tot l'episodi, perquè ha tingut impacte en la línia i també les tempestes amb els llampecs també han fet que algunes línies s'hagin aturat i hagin tingut que ser reenganxades. Han estat treballant des d'Edistribució, ens han explicat durant tot l'episodi què anaven fent. Aquest dematí, per exemple, teníem 16.000 usuaris que no tenien subministrament elèctric. Aquesta tarda eren 14.000, és un número que ha anat fluctuant, doncs atenent evidentment als treballs que podien anar fent i a la situació que s'anava donant. Si s'anava incrementant el temporal, doncs llavors tenien una altra vegada més incidències, sí? El que ens han comentat és això: en aquests moments tenen 220 persones treballant i tenen 3 grups electrògics instal·lats en diferents punts. Aquesta informació ens la trasllada de Distribució, que és els que tenim com a contacte en el pla per poder coordinar-nos amb ells. Va bé?
3: Vale. Fins aquí aquesta intervenció, dèiem, d'actualització de la situació al país per part d'aquesta gestió de l'emergència, insistint en el que preocupa més, que és a hores d'ara aquest tancament de l'episodi amb, sabem confirmades dues víctimes mortals, una mort, recordem-ho, a la Tordera, l'altra a Montornès del Vallès en un soterrani, i encara important aquesta recerca que els bombers de la Generalitat han fet fins fa poca estona a la Riera de Pineda, per tant també al nord del Maresme, i que han aturat fa una estona però que reprendran perquè hi ha diversos avisos efectivament de que s'ha vist caure una persona, tot i que no hi hagi cap denúncia de desaparició. Per tant, per la part més greu, la de danys personals, l'episodi es tanca amb dues víctimes mortals confirmades i una tercera persona que s'està buscant i que hauria caigut en una zona que baixava amb molta intensitat d'aigua hores enrere. Recordeu aquest episodi que ha afectat especialment al nord, tota la comarca del Maresme, però també bona part del Vallès i al sud de les comarques de Girona en especial, unes comarques de Girona que són les darreres que han tingut aquesta afectació del temporal i que a les 9 acaben aquestes mesures. Hem sentit també com Imma Soler deia que ha estat un episodi excepcional i agraït a la ciutadania aquesta autoprotecció, ha dit, d'aquestes hores. De fet, la mostra de l'excepcionalitat de l'episodi, que en poc més de 24 hores hi ha hagut més de 8.000 trucades, avisos al 112, i encara important, d'altres afectacions materials, ho dèiem, hi ha 14.000 habitatges a Catalunya que encara no tenen llum. Una part d'ells fa més de 24 hores, de fet, que no tenen subministrament elèctric, a més de les afectacions que, insistim, encara hi ha a molta infraestructura. Hi ha escoles i instituts que demà no podran obrir. Des de RAC1 tenim confirmats 8 de centres, 3 precisament, per exemple, al Maresme, on hi ha hagut aquesta afectació, a més de la xarxa ferroviària, que continua cap per avall. De fet, bona part del servei de trens no s'ha reprès, només l'han reprès els ferrocarrils de la Generalitat a totes les línies, i Rodalies només funciona al sud de Barcelona, per entendre'ns, al Penedès i al Garraf. I amb una advertència més, fer una menció, de fet, saludem també al meteoròleg de RAC1 aquesta hora del vespre. Abel Caral, bon vespre.
4: Bon vespre.
3: Perquè ho hem de dir, és a dir, la Generalitat dona per tancat, en aquest cas Protecció Civil, aquest episodi de pluges més intenses, amb registres doncs, que han estat de rècord o gairebé en algunes estacions meteorològiques. Ha passat el més fort, però encara no s'ha acabat aquesta inestabilitat i, de fet, hi ha avisos del Meteocat per aquesta mateixa nit i matinada de nou per pluges que poden ser de nou intenses en alguns punts del país, entenc, sobretot als extrems del país, que és on no ha plogut tant, de fet, el que ha estat el cap de setmana, Abel.
4: Sí, exactament. Les Terres de l'Ebre va rebre molta aigua entre dijous a la nit i divendres al matí, però en aquest episodi doncs, les Terres de l'Ebre, com molts sectors de les comarques de Tarragona, han quedat al marge, al Camp de Tarragona, si més no, d'aquests aiguats, d'aquests registres tan espectaculars que dèiem que en alguns casos han acostat o han arribat als 300 litres per metre quadrat. A les comarques de Girona hi ha plogut, però cap al nord no tant, cap a l'Alt Empordà, per exemple, o altres sectors de les comarques de Girona, tot i que hi ha àrees del Baix Empordà on també se superen els 150 litres per metre quadrat, com és el cas de Castell d'Aro o de Sant Feliu de Guíxols, i en tot cas és en un primer moment en aquest sector, comarques de Girona, on al llarg d'aquesta propera nit han d'aparèixer nous ruixats. Alguns poden ser forts, tot i que els més intensos estaran damunt del mar, però poden fregar sectors de la Costa Brava. A diferència de la situació d'ahir a nit, de fa 24 hores, de la matinada passada o d'encara aquest matí, que les pluges del mar atacaven directament, anaven directament cap a terra, en aquest cas les pluges més intenses es quedaran damunt del mar, però sí que poden fregar sectors ben bé de la Costa Brava i, a part, ruixats que poden afectar també sectors, àrees interiors de les comarques de Girona. Això en un primer moment, però al llarg de la nit i de matinada també han d'aparèixer xàfecs que poden ser intensos, alguns aiguats fins i tot, però més puntuals, no aiguats, no pluges torrencials tan extenses, però sí que alguns aiguats es poden tenir de 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona a les Terres de l'Ebre, sobretot Baix Ebre i Montsià. A part, també al llarg de la nit i la matinada poden aparèixer alguns xàfecs en d'altres sectors de la costa del prelitoral, Costa Central, Camp de Tarragona. Això demà a primeres hores hauria d'haver anat marxant. A 6, 7 del matí la majoria de pluges han d'haver anat marxant. Insistim que algunes poden ser fortes, però no és un temporal ni de bon tros. Això deixar-ho clar, amb pluges tan extenses i amb tanta intensitat com la d'aquest episodi que, com dèiem, ja podem donar per acabat. I després, a la tarda, el que queda és una situació a partir del migdia i a la tarda de ruixats. Alguns poden ser forts, però, com deien des d'aquesta compareixença, irregulars, en comarques sobretot interiors, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les àrees més interiors de les comarques de Girona, fins i tot Costa Central, però sobretot prelitoral central i interior del Camp de Tarragona. Pot haver-hi alguns xàfecs forts, de 20-30 litres per metre quadrat en poca estona, però de manera irregular, com dèiem. Serà un escampall de xàfecs i no pluges abundants i continuades. I, a més, deixar clar que de cara al vespre, de cara ja quan al final del dia, a mesura que caigui el dia es vagi fent fosc, aquestes precipitacions aniran marxant. Per tant, ara mateix, tranquil·litat, no plou enlloc, com deies tu fa uns minuts, Nil, però sí que al llarg de la nit es pot tornar a complicar, sobretot en un primer moment comarques de Girona, després més tard Terres de l'Ebre i xàfecs que també al llarg de la nit i la matinada poden afectar sectors de la costa i del prelitoral.
3: Perfecte, doncs gràcies, Abel. Insistim en aquesta precaució perquè ha acabat l'episodi més greu, però hi pot haver, ara ho sentíem, de nou a pluges intenses, bàsicament a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre, i aquest afegit, que poden ser pluges intenses no de gaire estona, però el fet que caiguin amb el terra ben moll, en moltes zones encara parcialment inundades, pot portar encara a situacions de risc. Per tant, estar molt pendents de tot plegat i mantenir molt la precaució, sobretot a les carreteres, i també doncs, a qui hagi pogut tenir doncs, afectacions als habitatges, tenir present que poden tornar aquestes precipitacions, sobretot intenses, dèiem, Terres de l'Ebre, Empordà, però també de nou en part al litoral, prelitoral pot tornar a caure una mica d'aigua, molt menys intensa, però per tant encara molt de compte, perquè ho dèiem, tot encara se subjecta, no?, s'aguanta encara amb una mica amb pinces a nivell d'infraestructures, a nivell de tasques de rescat, ho dèiem, encara hi ha la recerca d'una persona que es reprendrà demà al matí per veure, doncs, si se la pot trobar o si es confirmaria malauradament una tercera víctima mortal. Tot això, en tot cas, encara caldrà seguir-ho a les properes hores. Ho dèiem, en aquest cas també la Riera de Pineda, recordeu que ha estat una víctima al Vallès, a Montornès, una altra a la Tordera, la tercera a Pineda, per tant, aquest àmbit del Vallès i el Maresme, els ulls posats i la precaució encara aquestes properes hores, sobretot al litoral del país, i ho dèiem, hi haurà més pluja a Terres de l'Ebre i Empordà, ho anirem seguint.
5: I tant que sí, precaució, sobretot, que això no s'ha acabat del tot, s'ha acabat el més gros, evidentment, el més gruixut, com explicaven, però encara màxima precaució. Gràcies, Nil. Fins ara.
3: A vosaltres.
5: Mira com ha respectat el Barça la compareixença, que ha dit amb 6-0, la cosa ja està feta. Ara jo crec que caurà el setè, però ara, en el que ens queda, en aquests 3 minuts més l'afegit, d'aquest 6-0 del Barça al Real Madrid en aquesta sisena jornada de Lliga, a la Lliga F.
6: Alguna ocasió he tingut un parell, un xut de Sydney que ha sortit fora per ben poquet, demanava córner, i ara un de Kerolin que... I espera, Sydney! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oi, oi, oi, Sydney! Estaven esperant que acabés la compareixença, ja ho deies, Xavi. Serem respectuoses i ens guardarem el gol més bonic de la tarda per quan tornem a RAC1 amb el Superesports, amb en Xavi Puigdemolló i companyia. Sydney, que havia avisat feia uns instants, agafa la pilota a la frontal i una d'aquestes rosquetes que li agraden. Ara sí, a la primera part no li havia sortit, però ara l'ha enviat allà, a l'escaire. Només ha pogut acompanyar-la amb la mirada. Froms marca el setè. El Barça, golejada històrica de l'equip de Pere Romeu. Golàs de Sydney Barça 7 al 88 de partit, Madrid 0.
5: És quan hem fet bé anar a buscar el segon pack al descans per obrir una altra estrella d'am, la setena ja del partit. Aquesta per aquest golaç, quina fuetada, mare meva, de Sydney per acabar de rubricar una golejada per la història. Amb el tacón en van ser 9 contra el Madrid, 6 havia estat el màxim com a local del Barça. Avui ja en són 7 amb aquest golaç de Sydney.
7: Quin xut de Sydney Sherten-Ley, com es va obrint la pilota per allunyar-se de Froms, que ni ho ha intentat, senzillament. Ha mirat la trajectòria que feia l'esfèrica cap al fons de la seva xarxa i bon premi per Sydney Sherten-Ley, important amb el Barça en aquest primer mes de temporada i que avui marxarà contenta del Camp Nou.
8: Portava una estona, el Barça provant aquest setè gol, s'ha esperat, però ja no només el gol, que ha sigut un golaç, crec que l'estava buscant tot el partit, ja té el premi del partidàs que està fent, sinó és que el Barça porta una estona amb una...
9: Divertint-se.
8: Anava a dir, amb una sobrada, jugant, fent tacons, parets al primer toc, caminant enmig del camp, fent venir les jugadores del Madrid a pressionar i quan arriben a prop se la tornen a passar. Sí, la superioritat que té aquest equip sobre el Real Madrid és tan abusiva que, de veritat, ara mateix em fan una mica de pena.
5: Ui, i ara... 7-0, quan jugava ping-pong, s'acabava el partit.
10: Sí.
5: 7-0, 9-1, 11-2, no? Donaves el partit. Jo, com a mínim, quan hi jugava, donaves el partit per acabat.
10: Era això.
9: Groga per... mira, dos d'afegit, anem a pams, dos d'afegit en aquest Barça 7 Madrid 0. Groga per Caicedo, per... Jo crec que he dit alguna cosa a l'àrbitre, que no li ha agradat gens, eh?
11: Com que no ho pot... Vaja, com que l'Averaix no servirà, no pots dir res.
9: No.
11: Vull dir, no farà falta l'Averaix.
12: 5 punts que en seran 6. No? Perquè ja...
9: Sí.
12: Tornarem l'Averaix per guanyar, només faltaria.
7: 5 punts que en seran 8, et diria jo, Gerard.
12: També. Podria ser. Sí. La veritat és que... Sí, veient el que estàs veient ara mateix al damunt del terreny de joc...
7: Vaja.
12: No sé, podríem apostar fins i tot alguna aposta per Aragaia, podria estanyir o alguna cosa, si el Madrid guanya la Lliga podria estanyir.
8: O rapar així com l'ajudant de Quesada.
12: Per exemple.
7: Si el Madrid guanya la Lliga...
5: Jo, mira, quasi prefereixo rapar que tenir, sí. Dic per tu, Pere, no per mi.
7: Gràcies. Gràcies pel consell, Puig. I si voleu, ho fem en directe, o sigui...
5: Ah, mira. Perfecte.
12: Streaming,
7: Streaming, sí, streaming. Si el Madrid guanya la Lliga... streaming en directe de la meva rapada.
12: No, és que és veritat, i penses, bueno, és que què hauria de passar, no? I no només què hauria de passar, sinó quants anys passaran fins que el Madrid, si és que la guanya.
7: Jo aquí abans parlàvem, no?, dels canvis que ha fet el Madrid a la plantilla. Jo penso que el següent pas que ha de fer és aconseguir que jugadores, per exemple, com Caroline Weir, que és veritat que val, doncs li ve el Lió i totalment comprensible que canviï el Madrid pel Lió, però que les futbolistes que realment et permetien o et feien pujar el nivell la temporada passada, mantenir-ne alguna més, perquè és cert que els fitxatges van cap a aquest camí i ja no contra el Barça, perquè avui ha quedat clar que no, però potser sí que a Europa li permeten competir una mica més. Però si cada estiu també vas perdent peces que t'han sigut importants o d'aquest nivell més alt, mai acabarà de fer els passos endavant per ser un equip, per exemple, que opta a semis de Champions cada any.
6: Xiula Maria Planes, final a l'Spotify Camp Nou i a RAC1. Barça 7, Madrid 0. I com ho ha celebrat Pallor, com si fos, vaja, un títol pràcticament. Jugadores del Barça, algunes esgotades per l'esforç, perquè 7-0, però és que ho han donat tot pràcticament durant tot el partit. Des de la segona part ja sí que ha baixat una mica el ritme, però seguien al màxim, amb ganes de seguir marcant, de seguir divertint-se i de fer que la gent també s'ho passés bé. I crec que avui els poc més de 40.000 espectadors que han vingut a l'Spotify Camp Nou s'ho han passat de meravella amb aquest equip, que és igual si marxa la capitana, si marxen jugadores importants, si potser no pot fitxar tot el que voldria, que no passa res, que es manté la base, que pugen jugadores joves amb una fam també inacabable, amb molt de talent, es manté l'essència, l'esperit, la idea, com deia Pere Romeu, dins d'aquest Barça imparable, que aquest any també ho vol guanyar tot. I de moment avui, amb aquesta golejada 7-0, amb 4 de Pina, un de Graham, un de Pallor i un de Sydney,
9: ja té 5 punts més que el seu màxim perseguidor, el seu màxim rival a la Lliga, tot i que avui ha quedat palès que el Barça a Espanya no té rival, que no hi ha qui l'aturi, que si passa algun dia és perquè aquell dia algun fet paranormal o alguna cosa ha sortit molt malament com perquè el Barça no pugui guanyar els partits que juga contra equips de la Lliga Espanyola. El Barça, Marcel, a l'aturada amb unes sensacions boníssimes. L'altre dia 0-6 a Roma, avui 7-0 contra el Madrid, líder en solitari a les dues competicions. Fa patxoc aquest Barça, que passi l'aturada, que no passi res, tothom torni sa, que després tornarà a la competició amb aquest equip que enamora.
5: Una altra golejada contra el Real Madrid, va ser un 9-1 contra el que encara era tacón per iniciar aquesta sèrie. De moment l'últim és un 7-0, i hem tingut 6-0, 5-0, 4-0, 2-6 també fora de casa, entre d'altres històries. És un regal per l'afició del Barça a aquest equip, i ja no per les golejades, sinó per la manera de jugar, perquè avui la primera part és magnífica, a la segona, ara ho explicaven també la Clara, la Soraya, com el Barça també s'ha agradat i ha fet aquest punt també que li agrada a l'afició d'aquest jogo bonito, i a més efectiu també, perquè li ha acabat clavant 7 al Real Madrid. Vaja, que tot és alegria ara mateix a sobre de la gespa del Camp Nou, amb la mascota, amb el Cat també, també present avui, evidentment, per celebrar aquest títol, anava a dir, és que gairebé ho és, de Lliga del Barça, aquest més 5 del Barça sobre el Real Madrid després d'aquesta nova golejada. 7-0. Amb què et quedes, Pere, del que has vist?
7: Em quedo amb que m'agrada molt veure el Barça, la fam que té per recuperar la pilota, per tornar a disposar-la per atacar, perquè crec que això és el que és decisiu o el que serà decisiu quan arribi l'hora de la veritat a Europa. No perdre aquesta fam ni aquesta organització tàctica, que tothom sàpiga a qui ha de pressionar, a qui ha de saltar per poder recuperar la pilota a camp contrari i des d'allà organitzar atacs o transicions ràpides per generar ocasions, perquè amb la pilota ja ho sabem que són molt bones. Amb la pilota al final tens jugadors com Patri, com Graham, com Pina, Aitana, que a poc anirà agafant el ritme, ja ho sabem que són molt bones, però per mi la clau passa perquè no perdin aquestes ganes, aquesta ambició de quan toca treballar, quan toca fer aquell sprint de 5-10 metres, que el segueixin fent. I si individualitzo, òbviament, avui la protagonista del partit i els focus seran per Clàudia Pina, que ha marcat 4 gols i no es marquen cada dia, però Patri porta un 2026 i hi ha anys anteriors, però aquest 2026 està en un estat de maduresa futbolística meravellós, fantàstic. I com ha assumit que amb les marxes d'Alexia, de Mapi, amb Aitana encara en procés de tornar a sentir-se futbolista, com ha assumit aquesta responsabilitat amb naturalesa i sense que li pesi sobre la gespa, de dir, val, ara aquí la que mano sóc jo i ho fa, i això és un tresor pel Barça, Patri.
5: 7-0, un Patri protagonista, amb Pina protagonista, s'emporta la pilota, evidentment, perquè no és que n'hagi fet 3, n'ha fet 4, Soraya, i amb aquesta fam, aquestes ganes, ho deies, de Pina, i ara veia Pallor, i hauríem de mirar bé que no hagi nascut a la maternitat, aquí al costat del Camp Nou, perquè realment ho celebra com una culer autèntica, Eva Pallor.
8: A veure, pensem que Pallor ve al Barça per guanyar la Champions. És una jugadora de molta trajectòria, que ja havia jugat amb molta pressió, partits importants, havia guanyat lligues, però se li resistia a la Champions, va venir a Barcelona, i jo crec que ha descobert una nova forma de vida, i per això tinc la sensació que s'acabarà tirant aquí al Club Blaugrana. Com tu deies, sembla que porta aquí molts anys, podria ser perfectament futbolísticament la mare de Pina, i són pràcticament germanes al camp, és a dir, el nivell que té aquesta jugadora per l'edat que té és brutal. No només està en estat de gràcia, sinó que li ha donat al Barça allò que li feia tanta falta, que és aquesta nou pura, amb aquest olfacte que està sempre a prop de la pilota dins de l'àrea. I també volia destacar una cosa molt important, que jo em quedo també amb la impossibilitat dels equips rivals a refer-se quan el Barça comença a marcar gols. O sigui, la sensació de que quan el Barça et fa el primer comencen a caure golejades fàcils que no ho són, és increïble, i increïble que fins i tot un Real Madrid, que jo torno a dir, crec que té una molt bona plantilla, crec que estan fent bé les coses, tot i que no els hi acaba de sortir contra un equip que està sent meravellós des de fa molts anys, i que Pere Romeu tenia raó quan va dir el que funciona aquí és el mètode, perquè ho estan demostrant, però em quedo amb això, la impossibilitat dels equips en refer-se quan el Barça va per davant del marcador i tenen molt clar que, quin és el pla de partit que els està funcionant i són incapaços de fer cap canvi.
5: Gerard, com ho vols tancar per aquesta zona alta?
12: Molt ràpid. Que ha estat una setmana per confirmar que continua sent el Barça el millor equip del món, el líder de la Lliga Anglesa i el campió de la temporada passada, el Manchester City, va empatar fins i tot amb alguna ajuda arbitral contra aquest Real Madrid i el partit va ser igualat. Avui el Barça ha guanyat 7-0. Continua sent el Barça el millor equip del món i crec que podríem tenir algun dubte amb la marxa d'algunes futbolistes importants, però aquesta setmana ens ha confirmat que de dubtes res de res. Si l'equip està sa, si les jugadores principals estan sanes, continua sent el principal favorit de tots.
5: Gerard, gràcies. Fins ara.
12: Que vagi bé.
5: Soraya, Pere, gràcies. Fins la propera.
7: Adéu. Bona nit.
5: Pendents amb la Clara, de protagonistes a la zona mixta del Camp Nou i a la sala de premsa després d'aquest 7-0 del Barça. El bàsquet del Barça, com el tenim, Dani?
10: 2-0-6 per al final, perda 6 al Barça, 93-87. Estan passant coses certament estranyes, alguna cistella molt afortunada de l'UCAM Múrcia, el caràcter blaugrana que es manté, deixen dir, per tancar l'altre partit, que ha perdut de 40 el bàsquet Girona, 118-78, Tova monumental a Vitòria. El viatge realment no ha ajudat, potser les forces han flaquejat, però aquest menys 40 després d'haver guanyat en el debut precisament a l'UCAM Múrcia a Fontejau, noi, o ho soluciona el Barça o ens endurem quatre derrotes catalanes i un que no ha pogut jugar per la pluja. Per tant, no seria el millor cap de setmana, t'ho afegeixo, 6, perquè hi van perdre els dos equips de la Lliga Femenina. Per tant, no estaríem parlant de la millor, del millor cap de setmana per al bàsquet català.
5: A veure, que encara queden 2 minuts i és sí, un menys 6 pel Barça, encara tens de poder arreglar aquesta catastrofa que diria Pessic de moment en aquest cap de setmana pel bàsquet català. De la Lliga F a la segona divisió masculina del futbol estatal, perquè tenim ja jugant el Girona i el Sabadell a Montilivi, Girona-Mallorca, partit que era de primera la temporada passada, però deia aquí que Álvarez ahir, a mi no m'explicava històries, aquest partit avui és de segona, i per tant és de segona i punto, que diria aquell. Miquel Agut, Girona, bona nit.
13: I punto. Bona nit,
5: bona nit.
13: Xavi Puig.
5: Hola, Marc Brugués, bona nit.
14: Hola, bona nit.
5: Bona nit. 0-0 de moment, Miquel, això?
13: Sí, senyor, 0-0, 3 minuts de partit. El Girona amb la indumentària habitual, la primera equipació blanca i vermella, totalment de negre al Mallorca.
5: Amb quin 11 surt Quique Álvarez? Amb quin 11 surt el Girona?
13: Amb l'11 que va derrotar l'Albacete divendres de la setmana passada aquí mateix. Gazzaniga a la porteria, Boñar a la dreta, Francesc i David López de centrals, Àlex Moreno a l'esquerra, Izan i Morante al doble pivot, a una banda Carles Pérez, a l'altra Javi Sarasa, d'enllaç Doni i a dalt Abel Ruiz. Per cert, han tornat a temps de les seleccions Pixur, Krapitsov i Las. I és a la banqueta també Mateu Morey, clàusula de la por, baixa del Mallorca. El Girona, si Mateu Morey juga, pagarà una mínima quantitat, però no serà cap bogeria. Si no juga, tot i estar convocat, no pagarà ni 5.
5: I 11 del Mallorca?
13: 11 del Mallorca, amb Arnau Tenes a la porteria, Arnau Puigmal al lateral dret, Alberto Moreno al lateral esquerre, Raillo i Sumaora de centrals, contra l'atac del Girona, Abel Ruiz al travesser i fora! La primera del Girona, la passada en profunditat per Abel, que puja per l'esquerra, entra a l'àrea, retalla cap endins i la rosca buscant superar Arnau Tenes. Ho havia aconseguit, pica el travesser i surt fora. Torno a començar amb l'11 del Mallorca, Arnau Tenes a la porteria, Arnau Puigmal, Raillo, Sumoro i Alberto Moreno en defensa, John Donald i Pablo Torre al doble pivot, Antonio Sánchez a una banda, Alex Sala a l'altra, Buxa i Adrián Fuentes a dalt.
5: Doncs alineacions d'aquest Girona-Mallorca amb Romauto.
15: Imagine ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagine ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagemotor.es. Xarxa de concessionaris Imagine de Catalunya.
5: Has vingut amb oli o no, Brugui?
14: Sempre el porto, ja ho sabeu, però no el signo d'entrada. No, aviam, és un partit important que el Girona ha de guanyar, hauria d'intentar guanyar-lo malgrat les baixes que té, i que de fer-ho doncs s'impulsaria a la classificació, i d'entrada no el signo, ja veurem, ja em coneixeu, ja veurem com va, com transcorre tot el partit.
5: I a la nova Creu Alta també ha començat el Sabadell-Andorra, per dir que s'havia de jugar ahir, que finalment es juga avui amb el Pau Bonastro. La Pau, bona nit.
16: Hola, Xavi, bona nit.
5: I el Gerard Guardi. Hola, Gerard, bona nit.
16: Hola, hola, bona nit.
5: Primer dubte que teníem aquí, la línia, l'alineació, la il·luminació de la nova Creu Alta és correcta? És la que toca?
16: Fa l'efecte que sí.
5: Sí, eh? D'acord. És que televisivament semblava com si em faltés una mica.
10: Sí, sí.
5: Però...
10: Jo sobretot m'hi fixo per les ombres dels jugadors, que no es veuen habitualment.
16: De la part de la graderia jo sí que la veig més fosca, però el que sí. És la gespa, completament il·luminat. Com a mínim la gespa sí que es veu a la perfecció en aquest duel, que ja tenim el 6 i mig de la primera amb l'empat a 0 al marcador entre el Sabadell i l'Andorra.
5: Quin 11 treu el Sabadell? Quin 11 treu Ferran Costa?
16: Doncs amb dues novetats importants, ara les explicarem. Diego Foli a la porteria, defensa de 4 formada per Òscar Santi, Edgar González a l'eix de la defensa, Eneko Aguilar, que s'estrena amb una titularitat de lateral esquerra, Ton Ripoll al lateral dret, mig del camp, format per Urri, Quadri i Pere Pons, i al davant Baena, Joel Priego i Obolski, un altre, el segon, que també estrena titularitat en el partit d'avui.
5: I quin 11 treu avui el rival del Sabadell, l'Andorra, exequip de Ferran Costa, del tècnic Arlequinat.
16: Obono a la porteria, defensa de 4 formada per Thomas Carrick al lateral dret i Andoni López al lateral esquerre, Diego Allende i Bomba a l'eix de la defensa, mig del camp per Sergio Molina, Ackman i Marc Domènech, i al davant Jordi Cano, Moro Sidibé i Lautaro de León.
5: I qui xiula avui a Sabadell?
16: Un àrbitre andalús de 30 anys que la temporada passada arbitrava la primera divisió és José Luis Guzmán Mansilla, amb José Antonio López Toca, el càntabre al bar.
5: No, no és dissabte, és diumenge, Guardi, però vaja, de moment el Sabadell a casa són 3 partits, 3 victòries.
7: I volem continuar en aquesta dinàmica. I realment hi havia alguns que patien per si ens quedàvem sense Sabadell aquest cap de setmana, però finalment han reprogramat el partit aquest vespre.
16: Compte la recuperació de Joel Priego, la rematada atura, Bono. La recuperació de Joel Priego a l'àrea contrària, jugant en foc al Futbol Club Andorra. Primera advertència que llança l'equip de Ferran Costa: si jugueu en foc us podeu acabar cremant. L'ha tingut el Sabadell, la primera clara, la rematada molt centrada, sense problemes pel porter visitant.
7: I això no va dir que avui són dos estils oposats. Sí que és cert que l'Andorra en els últims partits ha matisat una mica, però és un equip que vol sortir amb la pilota controlada, que vol controlar el partit a través de la possessió, i el Sabadell aquí vol mossegar, i ha estat a punt Joel Priego de fer el primer, recuperant aquesta pilota pràcticament a l'àrea tricolor.
5: 0-0, però en aquesta ocasió ja del Sabadell. A Girona també, amb ocasió ja claríssima del Girona. Han començat animats els dos partits, també, com diem, a Montilivi. Miquel?
13: Sí, tinc el dubte que en l'arrencada d'Abel Ruiz, si la jugada acaba dins no hi hagués fora de joc. S'hauria d'haver revisat per quan li fan la passada a l'esquena de la defensa i ell corre en paral·lel a la línia lateral del camp. En tot cas, la finalització de la jugada és bona, Brugui, i indica que el jugador va guanyant confiança a poc a poc, ara que estan quedant uns quants partits com a titular, i en que està millorant les prestacions.
14: Sí, sí, absolutament. La rematada era perfecta, una rosca que per ben poc no ha entrat, i es veu aquest Abel Ruiz revifat, renascut, i una mica com Van de Beek, dos jugadors que pràcticament no aportaven la temporada passada i que estan començant a ser claus aquesta.
13: Un dels que està sent claus és Carles Pérez, que ha superat un rival, li fan falta. Si és falta, és targeta. És falta i és targeta. Havia superat la pressió d'Antonio Sánchez i Eder Mallo Fernández, el navarrès, que xiula falta a favor del Girona i amonesta Antonio Sánchez per trobar Carles Pérez en una jugada en què Antonio Raillo ha fet una mala passada des de darrere amb la defensa desguarnida. Carles Pérez corria cap endavant i l'ha trebat Antonio Sánchez fent-lo caure. Primera groga del partit, la treu l'àrbitre. És falta lateral favorable al Girona a la dreta de l'atac. Una falta que probablement serà Carles Pérez mateix qui penjarà a l'interior de l'àrea. El públic pica de mans compassadament perquè pot ser una acció de perill. Aviam, la centrada, segon pal, es va tancant. Arnau Tenas ha d'evitar que vagi a porteria. Nova centrada del Girona, l'escup, la defensa cau a la frontal, la rematada amb l'ungla del peu dret de Javi Sarasa des de la frontal, pilota fora. Són ja 3 rematades del Girona en aquesta arrencada de partit. 10 minuts de joc, aquesta, un xut desviat al de Carles Pérez i el que ha impactat el travesser d'Abel Ruiz, de moment, en l'arrencada millor al Girona. Per cert, Brugui, no hi haurà una de les millors entrades de la temporada perquè les tempestes i l'horari tampoc no hi ajudaran gaire. No estem en família, en cap cas, però no hi haurà una de les millors entrades de la temporada, em fa l'efecte.
14: No, la gent s'ha espantat una mica, segurament, i lògicament, però m'esperava menys gent, fins i tot. Al final, Montilivi presenta un aspecte prou bo.
17: També és veritat que a l'Empordà hi ha força aficionats del Girona, sí, que també van a Montilivi i, segons les restriccions, es podien moure.
5: Sí, de fet, el Girona ha demanat precaució i seny, diríem, els aficionats del Girona, de cara als desplaçaments.
13: L'atac del Mallorca, sort que la passada de Bux a Arnau Puigmal no ha estat bona, continua l'atac mallorquinista, però sense verticalitat, ara ja és un atac posicional. Puig.
5: No, dic que el partit ve marcat també, evidentment, per aquestes restriccions que s'han aixecat tot just ara a les 9 de la nit, com ens explicava el Nil Sant Martí ara fa un moment.
13: Compta amb el Mallorca, la jugada a l'interior de l'àrea, baixa a defensar Carles Pérez, bloqueja el xut a porteria, i al final l'acció que protagonitzava Pablo Torre mor als peus de Boñar, que es deixa caure, jo crec que no li fan falta, l'àrbitre no la xiula, Boñar aixeca els braços, el joc continua, va del futbolista madrileny i al final David López ha de posar el peu i enviar la pilota a corna. Sembla mentida que encara hi hagi jugadors que es dediquin a gesticular quan l'àrbitre ja es veu de quin peu calça i que a més saben positivament que no els han fet falta, perquè la sensació que hi ha des d'aquí és que ell ha esperat el mínim contacte per deixar-se caure i a més era un contacte lateral. No era dorsal.
5: Hi ha partit a Múrcia o no, Dani?
10: Ho intentarà el Barça, 23.4. El Barça jo crec que ens oferirà resistència segurament fins al final aquesta temporada. Perdia de manera prou clara de 10 i ara perd de 4, 92-96. Gràcies a un triple marca de la casa de Kevin Panther.
5: Doncs menys 4 pel Barça, encara en mida un fil de vida, amb 23.4 per jugar-se en aquest partit a Múrcia. Està jugant a Països Baixos de Xavi, partit contra Sèrbia.
17: Sí, 27 de la primera.
5: Compte, Dumfries.
17: Sí, t'estès a terra, exacte. Ara mateix veurem si ha patit algun tipus de problema muscular. Sembla més aviat una topada.
5: Li han tret la bota, no? També?
17: Sí, li han tret la bota. Empat a 0, 27 de la primera, i també destaco el Portugal 0, Noruega 0, 25 de la primera. És el primer partit de Portugal després de la sortida de Cristiano Ronaldo.
5: Pilota pel Múrcia, Dani.
10: Sí, per Radebach, línia de fons, 23.2 per al final del partit. Pressiona a tota la pista local Múrcia, que insisteixo, veia que tenia el partit pràcticament guanyat, però el Barça no rendeix. Servirà Radebach, falta ràpida de Darío Brizuela al seu excompany Juan i Marcos, l'argentí, a la línia de tir lliure.
5: 0-0 Montilivi, 0-0 la nova Creu Alta. Primers minuts per aquí, Pau.
16: Doncs pel Sabadell, amb la seva energia, amb la seva electricitat habitual, atacant a camp contrari a l'equip des d'aquí per l'Aquinat, passat a l'espai per Pere Pons, que s'incorpora dins de l'àrea, volia fer la maniobra i girar-se, li acaben pispant l'esfèrica, però la recull a tres quarts de camp. Urri aplaudeix la nova Creu Alta, dominant el centre d'Esport Sabadell, que torna a volcar l'atac a camp contrari.
7: I avui el Sabadell, que presenta defensa de 4, canvia una mica l'esquema Ferran Costa.
16: Compte la passada llarga d'Edgar, el canvi d'orientació cap a l'esquerra pot ser bona, el xut de centrada desviada, la caçava el segon pal Baena, entreu un servei de cantonada a la dreta de l'atac del Sabadell, l'equip Arlequinat que busca el primer gol al quart d'hora del partit aquí a la nova Creu Alta, encara amb l'empat a 0, Sabadell 0, Andorra 0.
7: És el tercer d'aquests primers 15 minuts, està collant de debò l'equip de Ferran Costa, on Andorra que deixa Jordi Cano i Siribé aparellats avui amb la parella de centrals del Sabadell, ha d'estar atent aquí en les vigilàncies, en aquest cas tant Edgar com Òscar Sanz.
16: A veure el corna, la penjarà Ton Ripoll amb cama dreta al punt de penal, l'acaba rebutjant la defensa de l'Andorra, la recollirà Baena, té espai per xutar, veurem si s'atreveix o no el colobenc, l'acaba centrant a dins de l'àrea, intentava rematar molt forçat, Eneko Aguilar, marxa desviada aquesta pilota, servirà el porter de l'Andorra, Obono.
18: Es prega que segons la normativa de la llei de l'esport...
16: Per en sortida en curt, l'equip de Carles Manso, exassistent de Ferran Costa, al Manresa, al Badalona Futur i a l'Andorra. El tècnic que es va quedar després de la destitució de Ferran Costa. I avui es veuen les cares, tots dos. Bona recuperació d'Òscar Santa, camp propi, activant un atac característic del Sabadell, robar i atacar ràpid. plantant-se a camp contrari. Ara concentrar l'atac per banda esquerra. Prefereix frenar una mica el joc. Enrere de nou cap a Òscar Sanz. Aixeca el cap al de Sant Sadurní. El canvi d'orientació a la dreta cap a Joel Prigo. El control és prou bo, permet desfer-se d'un rival. Continua el Manresa. Ara per la dreta, veu que s'incorpora com un extrem. Ton Ripoll demana alguna sortida. Ton Ripoll, el desdoble Joel Prigo, posa la centrada. El refús andorrà, li cau la pilota als peus de Quadri. I aquest de nou amb Urri. Circulació de pilota del Sabadell, Edgar. Urri, el capità al mig del camp, la dona enrere cap a Edgar González. Per cert, advertit de sanció, troba entre línies aquí a Joel Prigo. Té esperit per xutar el camp esquerre, marxa fora el xut, un parell de metres a l'esquerra de la porteria de Bono, que és qui servirà en aquests moments.
7: És l'únic que li falta, perquè realment els primers 17 minuts de Joel Prigo, com ens té acostumats, està en mode piconador, amb molta mobilitat també i trobant els espais, però aquí s'ha trobat molt sol, ha buscat la rematada i ha sortit molt, molt tubeta, molt ensucrat aquest xut de Joel Prigo.
16: Bona recuperació de Ton Ripoll, la deixa dins de l'àrea, cap a Obolski, intentava posar-se a l'esquerra per rematar. La recuperació de Pere Pons, vinga, va la Casauri a la frontal, obertura a la dreta, Ton Ripoll, pot ser bona la centrada. El rebuig de la defensa de l'Andorra i això acabarà en corna. I aquesta és l'energia arlequinada que està volcant el seu equip. A molt a prop de la porteria de l'Andorra.
5: S'acaba el partit a Múrcia, Dani.
10: 194, ha perdut el Barça finalment de 6 punts. Ho ha intentat fins al final. Que difícil és perdre a Múrcia, però derrota a Múrcia del Barça. Una victòria, una derrota de l'equip blaugrana. Ple de derrotes, malauradament, catalana aquest cap de setmana.
5: Déu-n'hi-do. Gràcies, Dani. Fins ara.
10: Tindrem cap de setmana millor. Fins ara.
5: Al Corna i anem a Montilivi. Pau.
16: La penja de Nauton Ripoll amb cama dreta. Aquesta va al segon pal, a veure si pot acabar alguna cosa. No hi havia una falta, falta en atac. Possessió per l'Andorra.
5: A Montilivi 0-0. Els primers minuts són més del Girona, diries, Miquel?
19: Sí, jo crec que són més del Girona, tot i que fa un parell de minuts ha tingut una possessió llarga al Mallorca, que ha acabat amb un xut des de dins de l'àrea d'Alberto Moreno, que ha desviat Gazzaniga. La jugada estava invalidada per fora de joc, però eren els millors moments del Mallorca. De moment, però, m'està agradant més l'arrencada del Girona. Ara hi ha una topada al mig del camp en què demana targeta groga a la banqueta del Mallorca i l'àrbitre, en comptes d'amonestar Javi Sarasa després de la topada a la zona de mitjos, se'n va a la banda per dir-li a Luis García que menys gesticulació, menys escarafalls i que els de la banqueta estiguin una mica més controlats. A mi, de moment, Brugui, em sembla millor el Girona, tot i que és un inici de partit igualat entre dos equips que estaran a dalt segur. Ja ho sabíem per pressupost, ja ho sabíem per historial recent, però també es nota el camp.
14: Sí, sí, sí. El Girona, doncs, ha sortit una mica més decidit, ha xutat més cops, tres a porteria, dos que els ha bloquejat ara Raillo, un de Sarasa i un altre de Bel Ruiz, i el Mallorca, doncs, diguéssim que quan ha trepitjat àrea ha fet sensació de perill, i ha aprofitat alguna imprecisió, alguna vedada dels defenses de Girona en la sortida de la pilota i ha ensenyat que és perillós si té, doncs, certa profunditat o certa clarividència en aquestes línies. Són jugadors de molta qualitat i juguen amb dos puntes clars.
5: L'altre dia repassàvem les targetes de Sarasa, que cada partit en veu una, i ara no l'ha vist perquè l'àrbitre se l'ha menjat, sí, perquè sí. És una targeta com un piano.
7: Claríssima.
5: Mal xoc, sense cap mena d'opció de jugar a la pilota. Sí, sí. És una cosa, ja ho vam dir l'altre dia, clarament a millorar, de Javi Sarasa, que ens va deixar molt bones impressions, però que amb això de les targetes haurà de vigilar.
19: I que també l'he deixat les bones sensacions a Quique Álvarez, sí, que el fa jugar per segon partit consecutiu com a titular. És veritat que Brian Hill és a la banqueta perquè no està al 100%, però vaja, coneixent una mica Quique Álvarez i sabent d'on ve, no només com a entrenador, sinó com a jugador, amb molta trajectòria planters, del Barça, del Villarreal, etc. Em fa la feina que és una persona que, si el jugador li rendeix i confia, el farà jugar, encara que tingui 19, 20 o 20 anys i s'hagi de seure una teòrica estrella a la banqueta, si és que el futbolista en qüestió ho fa bé. Són 20 minuts de partit, de moment 0-0 i ritme, per cert, molt alt de joc, amb molts duels, i amb molta intensitat sobre la gespa, una única ocasió clara, el xut d'Abel Ruiz al minut 4, que ha picat el travesser i ha sortit fora. Per la resta, molta intensitat, més errades que encerts, i 0-0 al marcador. A veure, ara espera la pilota llarga de Gazzaniga a l'esquena d'Alberto Moreno per Carles Pérez, que arriba abans a la pilota, s'acosta a la frontal, no pot carregar la cama, l'obre a l'esquerra per Sarasa, el control, Sarasa finta, busca espai pel xut, no el troba, torna a combinar Carles Pérez a la dreta, doni dins l'àrea, pot xutar, creua, xuta! Arnau corna! El cacau creuat ras de Doni, que anava entre els tres pals, i el porter biguetà del Mallorca, no sé si amb la mà o amb el peu, però ha desviat la pilota, ha aconseguit modificar prou la trajectòria del xut ras del neerlandès per evitar que acabés a dins. Ha fet saltar gairebé les estelles del pal dret de la porteria aquesta rematada del 6 del Girona, desviada pel porter català del Mallorca, que ha signat una molt bona intervenció en aquesta jugada que acaba en corna i que picarà des de l'esquerra l'equip gironí al minut 21 de partit, amb el 0-0 al marcador. A veure, el corna que picarà Carles Pérez amb el peu esquerre des de l'esquerra, centrada primer pal, no remata ningú, refús de la defensa, el futbolista de tancament Àlex Moreno cap a l'esquerra per Izan, més a l'esquerra per Carles Pérez, tancat el Mallorca, i torna al Girona a la frontal movent la pilota. Xavi, Morante, obertura a la banda.
5: Digues, Clara.
9: Apareix Patri Jarro a la zona mixta.
5: Pues el 7-0 del Barça al Madrid, a veure què explica.
20: La exhibición que ha sido este clásico, el primero de la temporada, pero con las viejas costumbres de siempre.
21: Sí, bueno, yo creo que también el juego ha hecho que consigamos este resultado. Yo creo que hasta ahora el mejor partido de la temporada, y no puede ser menos que en el Camp Nou con nuestra afición, que la verdad que la asistencia ha sido una auténtica pasada.
9: No sé si aquesta setmana, amb el partit a Roma i el d'avui, després del que havíeu dit, que veníeu de dos partits que no estàveu del tot satisfetes, és una mica un punt d'inflexió aquestes dues bones actuacions seguides que ho han encadenat.
21: Sin duda, yo creo que el equipo ha ido de menos a más. Sabemos que tenemos jugadoras jóvenes, jugadoras cambiadas de posición, muchas adaptaciones en las que hemos hecho muy bien. La gente ha trabajado mucho, ha tenido un compromiso increíble, y yo creo que también esta última semana, con incorporaciones, con gente que ha vuelto sub-20, con gente que ha vuelto de lesión, también yo creo que se ha notado muchísimo en el juego, pero la verdad que el trabajo del equipo está siendo increíble.
22: Así que continúa, si no subirán mai al Bernabéu.
21: Bueno, eso ya no es cosa nuestra.
23: Patrick, decías en tus redes que nunca has sido triste, ¿no? Nunca has estado triste en el Spotify Camp Nou. No sé si este partido es todavía más especial por ser el primero como primera capitana.
21: Es igual de especial aquí siempre, y más con la afición, que sabíamos que a pesar de todo lo que ha pasado con las lluvias, problemas meteorológicos, que es normal que la gente, pues es peligroso a lo mejor venir desde fuera, y podía caerse muchísima asistencia, aún así 40.000 culés con nosotras apoyándonos, para darle las gracias, estar súper, súper, súper agradecidas y orgullosas de ellos, de este club, y por supuesto, pues que menos que darle este partido y este resultado.
24: ¿Cómo te explicas los 4 goles de Pina? ¡Qué partidazo!
21: Cuando marca el tercero ya estábamos todas diciendo, joder, es que se le caen los goles de las botas, y ya con el cuarto se lo merece. Es muy currante, pero ya sabemos que tiene el gol en las venas y nos da muchísimo. Y pues hoy Pina, la verdad que se ha exhibido.
25: Se hemos visto celebrar con la...
26: Le preguntamos antes a Aitana sobre el Barça cambia, el Madrid cambia, lo que no cambia es que les ganáis, y con contundencia además. ¿Cómo se explica eso?
21: Trabajo, querer mejorar, ambición, sacrificio. Nosotras de cada año no nos quedamos en el mismo escalón, sino queremos ir subiendo, queremos mejorar, queremos que no nos pillen, queremos seguir siendo las primeras, queremos seguir ahí arriba, y yo creo que ese es nuestro secreto, nuestro ADN, nuestra forma de ser, tanto nosotras como el staff que nos exige, y hay que seguir siendo así.
25: Gracias. Se celebra con la grada al final, vuelta. Simplemente, ¿cómo se celebra un clásico más, una victoria más, una de tantas más?
0: Pues con la afición, que han venido 40.000 personas, la verdad que como lo hemos hecho, agradecer, dar la vuelta, aplaudir, celebrarlos con ellos, porque que se hayan volcado con nosotras, y más este fin de semana, que ha sido un fin de semana complicado, es para agradecer.
1: Les paraules de Patrick Jarro, la capitana d'un Barça.
5: Última se sentia, perquè explotava el globus, no? És com aquell joc de... Sembla que és el Gran Prix, que encara ho fan, que es van passant els globus als dos equips, i al final acaba explotant, i aquí li explota perd. Suposo que hi hauria d'haver un globo que estava a punt d'explotar amb aquesta insistència en que es fos l'última pregunta per Patrick Guijarro, paraula de la capitana del Barça. Es fa mostrant aquesta ambició clara de l'equip com la clau perquè temporada rere temporada el Madrid vagi caient una i una altra vegada i de manera molt, molt, molt clara en les seves visites al Camp Nou. Avui 7-0. Deixem la Clara pendent de més protagonistes i després també sentirem què n'explica Pere Romeu a la sala de premsa. 0-0 a Montilivi, 0-0 a la nova Creu Alta. Quan s'han animat, en canvi, els partits de seleccions. Mira qui ha marcat per Portugal. Mira qui ha marcat per Portugal.
17: Doncs ha marcat per Portugal João Cancelo. João! Ja va marcant l'últim partit. S'havia avançat Noruega, amb un gol d'Àger, i acaba d'empatar Portugal. Portugal 1, Noruega 1, al minut 38 de la primera part. Un bon xut des de fora de l'àrea. Vaja, amb l'exterior, un golaç, sí. Li cau, és veritat que li ve així bé, votant, per empalar-la bé, però és que l'empala perfecta. El jugador del Barça, que ha estat titular en els quatre partits, per cert, d'aquesta aturada. I a Països Baixos, que ha començat guanyant amb un gol de Kopmeiners, li han empatat el partit. És Bekovic, Països Baixos 1, Sèrbia 1, al minut 41. Alemanya està empatant a 0 a Grècia, mentrestant.
5: Hi ha trajectes que no s'obliden, ja ho sabeu, rialles, cançons, moments que passen però que hi queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny, sinó que t'envolta amb tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. I ara el Ford Kuga híbrid endollable està a un preu excepcional. Consulta condicions a Ford Pones i descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Ford de Catalunya. 0-0 a Montilivi. Alguna altra ocasió del Girona mentre sentíem Patrick Guijarro o no, Miquel?
19: No, d'ocasions no. D'ocasions no n'hi ha hagut més. Sí que hi ha domini del Girona, però de moment d'ocasions no. El millor un dia més fins ara de l'equip gironí, la pressió després de pèrdua i com és d'enganxós per impedir que el rival pugui sortir de camp propi. 27 minuts de partit, 0-0.
5: Ara veiem una altra repetició. És una aturada d'Arnau Tenes. Sensacional, és de porter d'handbol, com estira la cama, com...
19: Amb el peu, no?
5: Amb el peu, sí, amb la punta de la bota acaba desviant-la, perquè la rematada de Doni és molt bona, molt bona.
19: No, a més, pensa, Xavi, que, clar, ha plogut, el camp està ràpid, però és que l'han regat, vull dir, que quan les pilotes van per terra i Doni ho feia amb tota la mala bava, van molt ràpides, i la reacció del porter és de molts reflexos.
5: Sí, Doni, que hauria pogut marcar per la segona jornada... No, per segona consecutiva, ho dic bé?
19: Sí,
5: per segona consecutiva, clar, que va ser Montilivi també l'altre partit.
19: Des que el va mal ahir, que escolta'm, que està finet.
5: Està reivindicant 0-0 a Montilivi, 0-0 a la nova Creu Alta, amb alguna ocasió per algú o no, Pau?
2: No, però sí que és veritat que en els últims minuts la sensació és que l'Andorra ha parat una mica el cop d'aquest Sabadell arrauxat que us explicàvem fa una estona. Ara l'Andorra volia també guanyar pes a camp contrari. Hem tingut un xut llunyà potent d'Andoni López per l'Andorra, que ha marxat molt desviat, però sí que estem veient un duel intens pel que fa als duels, pel que fa a les faltes, també moltes protestes. Un duel que s'està vivint amb intensitat aquí a la gespa de la nova Creu Alta.
5: Guardi, t'està agradant o no el Sabadell?
3: Sí, és el que deia ara el Pau, que l'Andorra ha igualat una mica el partit. Sí que és cert que el conjunt tricolor, la intensitat, i la gent tenia ganes de partit, i a més l'Andorra també amb alguns al·licients, i ara no escoltava massa, però és això, que l'Andorra ha igualat una mica. Jo crec que ha escarmentat una mica per la primera acció Joel Priego també a l'equip de Carles Manso, cada cop busca més el joc directe amb Jordi Cano, amb Sidibé, buscant també aquests davanters amb més velocitat, però el Sabadell molt atent, i ara amb una nova acció pilota aturada, com no, dels peus de Ton Ripoll.
2: Sí, la penjarà el futbolista de Santpedor, per cert, advertència de l'àrbitre Guzmán Mansilla a Carles Manso, el tècnic de l'Andorra, que ja abans li ha llançat un advertiment. El veiem molt actiu a la banda, l'exmà dreta de Ferran Costa, avui amb qui es veu les cares, a veure que la penja Ton Ripoll des de la dreta, aquesta pilota va al primer pal, salsa la defensa de l'Andorra, el cel la de Sabadell. L'esfèrica, a veure aquesta pilota que la caça el Sabadell a la dreta, la centrada Joel Preu al punt de penal, queda mort, un altre refús de la defensa andorrana, li cau a la frontal a Muro City B, que fa una puntada llarga directament als dominis de Diego Foli, superada ja la mitja hora de joc aquí a la nova Creu Alta, continua l'empat a 0 sense gols, Sabadell 0, Andorra 0.
5: Et sembla bonastre, fotem en joc un pernil bataller, home. Vaja, un lot de bataller en aquesta doble transmissió dels partits del Girona i del Sabadell, aquest lot amb 18 sobres, 100 grams cadascun de pernil llescat, granacero, bataller, el davantal i el lot de fusta i ganivet per tallar els teus imprescindibles de bataller, el 10 dels pernils, descobriu el seu sabor únic, com d'alineació avui, d'aquest diumenge.
2: Ai, ai, ai.
5: Doble de les millors carnisseries on trobar carns i pernils Bataller, carnisseria Molist de Manlleu, la carnisseria Albert Ribot al Mercat Central de Tarragona, i Carn Joan Vila de Girona. Si vols menjar bé, pensa en Bataller. Hashtag Fracú, etiqueta Fracú a través de la X, a través de Twitter, digueu el que vulgueu d'aquesta doble jornada, partit del Sabadell, partit del Girona, i entrareu en el sorteig d'aquest lot magnífic de Bataller. La nova Creu Alta 0-0, 30 superat ja de la primera part, també 30 superat de la primera, amb 0-0 a Montilivi i amb el Girona intens i pressionant i ofegant el Mallorca en fases del partit.
19: Sí, de moment és un partit amb molta intensitat, molts duels, amb dues ocasions molt clares, les dues del Girona, una ha anat al travesser, xut d'Abel Ruiz, només començar, l'altra ara fa uns 5 minuts amb la rematada rasa de Doni, que ha tret molt bé amb el peu Arnau Tenes, de moment Gazzaniga no ha hagut d'intervenir, i el Girona que està impedint que el Mallorca surti amb comoditat, el que passa és que el rival té molta qualitat i quan aconsegueix superar la pressió del Girona com ara fa sensació de perill, atenció a la frontal, Adrián Fuentes al xut desviat directament a fora, l'engaltada molt malament el futbolista madrileny, el màxim golejador del Mallorca que han fitxat del Córdoba aquest estiu i que en una transició ràpida, després que no sortís bé la pressió alta del Girona, han trobat espais gairebé en igualtat de jugadors, els que ataquen contra els que defensen. Evidentment, quan vas a dalt a buscar el rival, si et superen és això. Una altra vegada passada llarga de Gazzaniga per Carles Pérez i ha fet falta Alberto Moreno. És falta i targeta, no? És falta i targeta, clar. Ah, no. Falta de Carles Pérez i targeta Carles Pérez? No, Alberto Moreno, entenc. A veure, la gestualitat de l'àrbitre s'equivoca. Jo crec que la falta és d'Alberto Moreno i és groga, però el que demana Carles Pérez és que sigui vermella. I a mi em sembla que està ben arbitrat. Pilota llarga de Gazzaniga, un contra un de Carles Pérez amb Alberto Moreno a camp obert, molt oberts també a la banda, i això vol dir que hi havia jugadors pel centre de la defensa del Mallorca que podien arribar a socórrer al lateral andalús. La falta és clara perquè l'està agafant per tot arreu i a mi em sembla que és falta de targeta groga i ja està, i que Carles Pérez no té raó de queixar-se per demanar la vermella. Si més no, no és com jo ho he vist.
4: És que no arriba a tocar la pilota Carles Pérez. No, no hi pot treure vermella.
5: Però la groga tu tens clar que és per jugador del Mallorca?
4: Sí,
19: home,
4: sí,
19: si
4: sí.
19: És falta a favor, és falta a favor del Girona.
4: Sí, el realitzador s'ha equivocat.
5: Però que... és que a mi el cos de l'àrbitre em sembla que estigui molt dirigit cap al jugador del Mallorca, sinó que em sembla més que està dirigit cap al jugador del Girona. Ho intentarem confirmar, evidentment. Jo, a mi la imatge em deixa dubtes.
6: A mi també, sí.
19: No, de fet, a mi la gestualitat em sembla que fa més pensar el que dieu que una altra cosa, però on que es falta a favor del Girona, aviam la centrada de Sarasa a les mans d'Arnau Tenes.
5: Sí, la falta la xiula, però no li ensenya groga, protesta Carles Pérez, i la groga a mi em fa pinta que va pel... que va ser protagonista aquesta setmana, el Tu diràs. Per això, si no l'heu escoltat, recupereu la conversa xulíssima de l'Aleix Pariser amb el Miquel Agut amb Carles Pérez.
4: S'equivoca en tot cas, vull dir, era groga, el jugador del Mallorca, groga sí.
19: Groga sí, el que passa que, clar, al final per la gestualitat fa pensar que és a Carles Pérez, però com que xiula et falta a favor del Girona, en fi, l'apuntem en tot cas a Carles Pérez, la jugada ha quedat en un no-res, però les passades llargues de Gazzaniga buscant la velocitat del granollerí són una amenaça aquesta temporada pels rivals del Girona.
6: Sí, i el Mallorca cada vegada li intenta fer un dos contra un perquè no tingui tanta facilitat d'encarar cada vegada doncs Alberto Moreno, que ja se l'ha fet un parell de cops, i sempre fiquen Antonio Sánchez per defensar-lo més bé.
19: I ja li ha posat una grava.
5: Perdona, una jugadora que marca 4 gols al Madrid, això no es fa cada dia, Claudia Pina, Clara.
8: Sí. Cuando hemos tenido balón también hemos sabido qué hacer en todo momento, hemos hecho nuestro juego, creo que nos sentíamos cómodas y por eso este resultado.
9: L'altre dia deies que el teu millor record en un clàssic era el primer gol que vas marcar al Camp Nou. No sé si això d'avui ja ho supera i passa a ser el d'avui el millor record en un clàssic per tu.
8: Sí, sense cap dubte, avui és el meu millor record.
10: Claudia, eres insaciable en los clásicos, siempre estás extra motivada. Yo te quiero preguntar, después de 4 goles, si te has quedado a gusto o en el momento que te han cambiado, se te ha pasado por la cabeza decir, o sea, aún me quedaba tiempo para algo más.
8: Bueno, en un partido así que te sientes tan bien, obviamente siempre quieres estar dentro del campo, pero es verdad que aún seguía un poquito con lo que tuve con el día del París, de la rodilla y el tobillo, y creo que lo mejor para mí era ese cambio temprano, que el partido ya estaba ganado.
11: Última.
25: El Madrid com l'has vist? És a dir, es veia molt que havien fet un pas endavant i que aquesta vegada sí, que era la definitiva, que hi hauria més igualtat. Com l'has vist?
8: Bueno, és que crec que hem fet nosaltres les coses tan bé que potser no hem vist com aquest Madrid que et ve a pressionar a dalt, 1-1, i nosaltres traiem la pilota, crec que bastant còmodes avui. Si no, li donàvem a Caro o a Eva a dalt, perquè si juguessin el 2-2 que tenien ahir a dalt. Bueno, nosaltres treballem pels últims cops com ens ha jugat el Madrid, i òbviament, partit rere partit intentem millorar,

0: àrea, li ha costat a l'Andorra acabar-la traient lluny de la seva pròpia àrea. Atacava el conjunt arlequinat en un duel que, insistim, està sent molt intens. Moltes interrupcions, moltes protestes, hi ha tensió a la gespa. De fet, a la pretemporada en què es van enfrontar tots dos equips, diria que era el primer o el segon partit de pretemporada, i ja llavors hi va haver molta tensió, moltes faltes, moltes disputes, i avui s'està repetint aquell mateix patró. Llavors va quedar en empat a 0, que és el marcador que tenim en aquests moments a la nova Creu Alta, quan som a punt d'arribar al 38 de la primera.
1: Amb Gerard Piqué a les graderies de Sabadell, l'hem vist ens la mostrar, sí, la realització televisiva.
0: Està a la zona de la llotja, i em sorprenia jo al principi l'expectació que continua generant, Vaja, moltíssima gent dreta assenyalant a Gerard Piqué o fent-li fotografies en el moment en què ha entrat a la llotja. I també una cosa molt curiosa, que és que quan la gent s'aixeca a protestar l'àrbitre, hi ha moments en què assenyala a Gerard Piqué també. I que aquí...
1: Alguna enganxada amb algun àrbitre ha tingut des que és a l'Andorra, Gerard Piqué, i alguna sanció ha acabat rebent.
2: Ens havíem filtrat que el tindríem aquí a la cabina del costat, perquè a Gerard li agrada, saps, allò, la gresca, i el preferien tenir controlat, però finalment és a la llotja al costat del director esportiu de l'Andorra.
1: Si hagués passat això, hagués passat com en l'acudit aquell de l'Eugenio, i haguéssim preguntat qui és aquell que hi ha al costat d'en Gerard Guardi.
2: Sí. Tenim aquí al costat els analistes, això sí, de l'Andorra. Podem veure una mica la pantalla i tot del programa que utilitzen per analitzar el partit amb aquesta càmera que mostra per complet el terreny de joc.
0: I ara amb una falta lateral favorable al conjunt andorrà, just davant de la banqueta de Ferran Costa, una falta sobre Moro Sidibé, ex de l'Atlètic Lleida, una acció molt i molt protestada, tant des de la graderia com des de la gespa. La penjarà l'equip de Carles Manso. A veure aquesta falta, per cert, ha vist targeta groga Obolski, la primera del partit, per protestar també un futbolista de l'Andorra, posteriorment per tallar un contracop, Andoni López. A veure aquesta falta, que serveix justament Andoni López amb cama esquerra dins de l'àrea. Ha hagut una caiguda a la frontal, l'acaba rebutjant al centre d'Esports Sabadell. Hi havia, però, una falta en el moment en què l'Andorra intentava rematar la pilota, possessió pel centre d'Esports, al 40 de partit, aquí a la nova Creu Alta, Sabadell 0, Andorra 0.
1: Si voleu, molts Wagen Tigons, sostre panoràmic, sí, càmeres de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED i vidres tintats, i keyless,
3: tot
1: amb entrega immediata, tot ara des de 19.900 euros, preu recomanat a la Península i Balears, finançat amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponès. Té un corner al Girona, Montilivi, Miquel.
4: Un corna que pica Sarasa, remata David López al primer pal, molt per damunt de la porteria, molt per damunt del travesser, i que no representa cap alteració del marcador. A 5 minuts per arribar al descans, perquè no crec que l'àrbitre afegeixi res, es manté el resultat d'empat a 0, tot i que el Girona ha tingut les millors ocasions del partit i està sent, jo crec que millor que el Mallorca sobre la gespa de Montilivi. Com més passen els minuts, més clau tinc. A terra Ethan, demana falta, l'àrbitre no la xiula, Ethan s'aixeca, Ethan torna a caure i el públic s'empipa. Meder, Mayo Fernández, jo fa dies, Brugui, crec que és el dia de la temporada que veig la gent més encesa amb l'àrbitre, i això que tampoc no em sembla que estigui incidint en el resultat, i Quique Álvarez, que està rebent l'escridassada del quart àrbitre i les correccions del quart àrbitre del partit d'avui, eh?
5: Sí, home, és un partit important, és el Mallorca, en principi són dos dels grans candidats, i es nota tant a la graderia com a la banqueta, perquè Quique Álvarez està molt actiu des de pràcticament el xiulet inicial, ja l'han avisat un parell de cops i està, doncs, protestant gairebé cada jugada. I vaja, això és bo, que hi hagi una mica d'ambient, que estigui calent Montilivi, perquè això al final acaba donant punts.
4: Doncs de moment es manté l'empat a 0 amb un Girona millor sobre la gespa i una amenaça habitual, com són les plates llargues buscant Carles Pérez a l'esquena de la defensa. Ara força l'error d'Alberto Moreno, canvia la pilota fora. No sé si Quique Álvarez té la bufanda de la sort, però hi ha qui la té i qui no canvia de seient quan el seu equip va guanyant, o qui entra sempre a l'estadi per la mateixa porta. Al final tot plegat és molt personal i la sort està molt bé, però en algunes ocasions també cal tenir un pla, com per exemple per la jubilació, així que entre partit i partit, comença a pensar-te-la amb Generació Més, el programa de CaixaBank, on t'acompanyen i construeixen amb tu el teu pla de jubilació. perquè si una cosa és important per tu, també ho

0: per ells. Informa-te'n a caixabank.cat. 42 de la primera part, 0-0.
1: Déu-n'hi-do de l'embenatge, eh? Molt visible de David López a la cuixa dreta.
0: Sí.
1: Porta aquí, hi ha metres, eh? De vena.
0: Sí, no, hi ha metres de vena perquè aquesta cuixa és com un roure centenari, saps, Puig? I llavors, clar, per fotre-hi la volta necessites metres i metres de vena, que és com una faixa de casteller, això, per lligar-li i fermar-li la cama dreta. Un David López que abans s'ha queixat d'un cop a la cara d'Adrián Fuentes, que l'àrbitre ha saldat amb una falta i prou, i que s'ha incorporat a l'atac per rematar el córrer que explicàvem anteriorment. De moment no està tenint gaire feina el central santcugatenc del Girona. Qui està tenint més feina és el porter de l'equip visitant, que ha salvat el seu equip, Arnau Tenes, en una ocasió amb el peu esquerre a xut de Doni. Ara que som a 2.5 per arribar al descans, amb l'empat a 0 al marcador de Montilivi de RAC1.
1: Descansen els partits de la Lliga de les Nacions, que han arrencat a 9:15. Molló.
2: Sí, empat en el Països Baixos, Sèrbia, empat a 1. També Portugal 1, Noruega 1. I sense gols a Grècia. Grècia 0, Alemanya 0.
1: I la nova Creu Alta, 0-0. Quan li queda la primera part, Pau?
3: 2 minuts per arribar al 45. Ara amb una falta al mig del camp, comesa per el davanter Rusovolski. El Sabadell que està fent mal cada vegada que penja alguna pilota, vaja, en accions de pilota aturada, eh? De fet, l'Andorra, que la setmana passada va guanyar el camp del Granada, va guanyar el camp del Granada, que ho sapigueu, va patir molt en la pilota aturada. De fet, se n'ha parlat molt aquesta setmana allà a Andorra com una de les assignatures pendents que tenen des de l'equip de Carles Manso.
1: Ara, no sap d'on ve això, però vaja, l'entrevista d'en Pau, sí. Bonastre, Jordi Cano, davanter de l'Andorra l'altre dia al camp de l'Europa.
3: Sí, que de moment està apareixent poc el golejador de l'Andorra, perquè juga a l'Andorra, i aquesta és una bona notícia, que fins ara hagi aparegut poc el futbolista català, que sí que ha fet 4 gols fins ara aquesta temporada, amb 31 anys estrenant-se a la segona divisió. Avui passant una mica desapercebut aquí a la nova Creu Alta, a punt d'arribar al 45. Mig minut, amb una falta que servirà des de mig del camp, Urri.
4: I amb la segona groga a l'Andorra, l'ha vist Ackman. 3 grogues en la primera meitat, el partit està calentet.
3: La penja a la dreta, l'atac cap a Ton Ripoll, no la pot caçar. Qui ho fa és Moro Sidibé, enviant una puntada llarga de nou al mig del camp, la protegeix Urri. Volia tornar-la a carregar a la dreta cap a Ton Ripoll, a veure la baixa Joel Priego. Triangulació del Sabadell. Joel Priego buscava Quadrin, no és bona, però apareix Edgar, molt atent aquí al central Bajenc. I hem arribat al final de la primera meitat, sense temps afegit. S'emprenyava Ferran Costa també amb gestos de no entendre gaire el que està passant. Hem arribat ja aquí a la mitja part, a la nova Creu Alta, sense grans ocasions. Bé, una pel Sabadell, que no ha pogut aprofitar Joel Priego en la pressió, però bona primera part del centre d'esports en un partit intensíssim entre Sabadell i Andorra. Aquí a la nova Creu Alta, Sabadell 0, Andorra 0.
1: Sense gols a la nova Creu Alta, prop del gol, el Girona Montilivi. Miquel?
0: Molt a prop, som al descans i en l'última jugada fa encara no 15 segons. Àlex Moreno ha tornat a superar Arnau Puigmal, que avui està defensant el flanc dret de la defensa del Mallorca. Ha fet la centrada al segon pal i totalment sol, de cop al bot, quan venia corrent Bonyara, rematat per damunt del travesser. La porteria era buida, no era una rematada fàcil, però tampoc no era la rematada més difícil que farà Bonyar a la seva carrera. Ha sortit la pilota per damunt del travesser. Jo crec que, vista la primera part, el resultat és injust, perquè el Girona hauria d'anar per davant el marcador com a mínim per un gol. S'acaba la primera part amb l'empat a 0 inicial, i per cert, Puig, per esvair dubtes, des de fons de la Lliga ens diuen que la groga en aquella jugada que analitzava entre Carles Pérez i Alberto Moreno és pel lateral esquerre andalús del Mallorca. Això vol dir que estan amonestats Antonio Sánchez i Alberto Moreno, jugadors de l'equip mallorquí. No hi ha cap groga per l'equip gironí.
1: Doncs queda clar, per un altre dia, que a l'àrbitre no li costa res de fer una mica més explícit, perquè de 4 que érem a la transmissió, a 3 ens ha semblat que era al revés. Per tant, evidentment que ens hem equivocat nosaltres, però potser l'àrbitre també ho podia mostrar d'una altra manera. La posa Sarasa i Bonyar m'ha fet la sensació, Brugui, que tenia massa ganes de marcar, que li ha fotut amb tota l'ànima i potser no calia tampoc tanta potència.
5: Sí, li ha botat una mica massa, ha tirat el cos enrere i massa prop de la porteria, i clar, tenia tantes ganes i l'ha volgut sotar molt forta i l'ha enviat per sobre del travesser. Un jugador amb molta projecció ofensiva que farà gols aquesta temporada, que n'ha fet sempre el planter de l'Atlètic de Madrid, i que confirma una arribada més. I ho deia Miquel, el marcador és injust. Veiem les estadístiques: 9 xuts pel Girona, 2 només pel Mallorca.
0: I cap intervenció de Gazzaniga. Sí. N'hi ha una d'Arnau Puigmal, hi ha una rematada al travesser d'Abel Ruiz, i aquesta ocasió que diem de Bonyar en l'última jugada de la primera part, que dissortadament remata sobre Bot quan la pilota ja ha agafat una mica d'alçada. Si hagués acabat de picar a terra hauria estat més fàcil l'impacte, perquè era amb el peu més pla i més orientat a porteria. I hi ha una rematada creuada d'Abel Ruiz que desvia un rival i que surt a un dit del pal, que l'àrbitre ha donat com a servei de porta, tot i que ha semblat que era corna. Vaja, hi ha rematades, prou rematades del Girona com per estar guanyant el partit ara mateix.
1: No hi ha gols a Montilivi, no hi ha gols a la Nova Creu Alta. Girona 0, Mallorca 0, Sabadell 0, Andorra 0. I si busqueu un vehicle híbrid, ja sabeu, a Roma Auto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai i Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum. Si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai, Roma Auto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I amb Nissan Mas, el teu Qashqai, amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romau
2: To.
1: 11 minuts i les 10. Una pausa, vaig a recarregar la nevera d'Estrella d'Am, sí. Per la segona part, que segur que arriben gols del Sabadell i del Girona, la Nova Creu Alta i a Montilivi. Ara tornem.
6: Superesports amb Xavi Puig.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
9: Ràdio en directe.
10: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
10: RAC més 1.
9: Notícies.
10: Podcast. Contingut exclusiu.
9: Escolta.
10: Navega.
9: Descarrega.
10: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
9: Fàcil, còmode.
10: Intuïtiva.
9: I renovada.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: RAC 1.
10: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
12: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
10: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
11: RAC 1.
12: Anar als museus estalvia.
11: Tots som un milió.
13: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
10: RAC 5, 4,
14: 3, 2, 1.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
15: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
16: Mira, ja ve, recta final.
17: Mare de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
18: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
19: Un autèntic bochorno.
15: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1 rac1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. RAC1. Tots som un milió.
15: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limb Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limb Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
14: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
17: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
19: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
17: Entrades a auditori.cat.
20: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limb Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limb Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
11: RAC 1, tots som 1.
21: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
22: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
23: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
24: Perfecte, aquí el tens.
23: Ja?
24: Ja.
23: Sí?
24: És així?
23: De debò?
24: I tant, de debò.
25: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
26: El 29 de novembre l'Allianz Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a allianzjambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Allianz i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fritz Ravik, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo di Tebo Barcelona.
11: RAC 1.
10: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
12: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
10: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
11: RAC 1.
12: Els museus estan
11: dins. Tots som un milió.
10: RAC 1.
27: El 14 d'octubre vinent, a l'Auditori MGS de Barcelona, Cándido Conde Pumpido Torón, president del Tribunal Constitucional, ens acompanyarà per parlar de les sentències que afronta, entre les quals hi ha la de la llei d'amnistia als líders del procés. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
11: RAC 1. Tots som 1.
10: Superesports amb Xavi Puig.
0: 3 minuts i les 10 de la nit, el descans dels partits de segona del Girona, empat a 0 a Montilivi contra el Mallorca, i del Sabadell amb empat a 0 a la Nova Creu Alta contra l'Andorra, després d'explicar el 7-0 del Barça al Real Madrid en partit de la Lliga F amb 4 gols de Clàudia Pina, que hem sentit ara fa una estona al Superesports. Bàrbara Padilla, bona nit.
1: Bona nit.
0: Una altra actualització al Superesports, per on la comencem?
1: Doncs va, fem un resum de la compareixença, que hem a més fa uns minuts aquí, en directe a RAC1, del balanç de l'episodi excepcional de pluges torrencials que ha viscut entre ahir i avui Catalunya. El govern s'ha reunit aquesta tarda al Centre de Coordinació d'Emergències i ha informat de l'última hora d'aquest temporal que ha deixat un ampli dispositiu de recerca per un possible desaparegut al Maresme i milers de cases sense llum. També ha anunciat que a les 9 de la nit s'aixecaven les restriccions que quedaven a l'Alt i al Baix Empordà. Departament d'Interior, detalls, Víctor Massip.
2: L'operatiu per trobar la persona que hauria caigut a la riera de Pineda de Mar s'ha suspès per falta de llum. Tot i que no hi ha cap denúncia per desaparició, hi ha testimonis que han vist caure un noi a l'aigua. Per això, demà a primera hora s'hi reactivarà la recerca amb l'helicòpter i les unitats subaquàtiques. Ho ha explicat el cap operatiu dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
3: Tenim una persona que a hores d'ara està desapareguda. No tenim cap denúncia de la seva desaparició, però sí que hem tingut dos avistaments que l'han vist caure a la riera de Pineda i hem estat fent recerca fins a hores d'ara. Hem suspès aquesta recerca fins a demà poder prosseguir doncs, a les tasques de recerca si és que realment tenim alguna denúncia d'aquesta desaparició.
2: Durant l'episodi, el 112 ha rebut més de 8.000 trucades i els bombers han fet fins a 226 salvaments. Pel que fa al subministrament elèctric, encara hi ha més de 14.000 cases a les fosques i el temporal ha afectat gairebé un centenar de centres educatius i n'hi ha 9 que demà no podran obrir.
1: Un cop passat aquest episodi de pluges torrencials, veiem què pot passar aquesta nit i matinada i mirem ja cap al dia de demà, dilluns, per saber quina és la previsió per inici de setmana. Bel Caral.
4: Doncs de nou pendents de ruixats que ja van apareixent a les Terres de l'Ebre, algun també al Baix Camp, i fins i tot amb una certa intensitat. En primera instància és cap a les comarques de Tarragona, on s'han d'anar formant aquests ruixats, però també amb el pas de les hores a la costa i al prelitoral central i de les comarques de Girona. No parlem d'una situació com d'aquest episodi extraordinari, històric, no parlem de pluges amb aquella intensitat continuada, aquella persistència, però sí que, tot i que aquesta les pluges són irregulars, aquí i allà, allà on es pategui, ho pots fer, com ja està passant ara mateix, amb intensitat forta i deixar 20, 30, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Això fins a la matinada, primeres hores d'aquest dilluns. I després, a la tarda vespre, una nova tongada de ruixats escampats, no pluges continuades, però sí que doncs, xàfecs irregulars que de nou poden ser intensos al Pirineu, Prepirineu, en altres zones interiors de les comarques de Girona, sobretot a les zones més interiors de la demarcació, a Catalunya central, prelitoral de les comarques de Barcelona, alguns poden atensar-se durant la tarda i vespre d'aquest dilluns al litoral central i també a l'interior del Camp de Tarragona. De cara ja demà en fer-se fosc, aniran desapareixent.
1: I més enllà del temporal, gràcies Abel, fem ara un cop d'ull al concurs de castells que encara es fa a Tarragona perquè és a punt d'acabar, Esteve Giral.
5: Doncs arribarà en un dels seus moments culminants perquè estem a quarta ronda. La colla vella dels Xiquets de Valls intentarà ara per segona vegada el 4 de 10 en folre i manilla. Compte perquè la vella ara mateix és la primera de la classificació, guanyaria el concurs, però Vilafranca intentarà després el 9 de 9 i si el fa i la vella no censura amb aquest 4 de 10, doncs es posaria en primera posició. Per tant, emoció fins al final, segurament fins a la cinquena i última ronda d'aquest concurs de castell històric, amb hora diferent, a la nit, pels aiguats, amb una opció que feia molt de temps que no recordava aquí a Tarragona.
0: Hi ha una cinquena ronda després, encara, Esteve.
5: Sí, sí, ara és la quarta.
0: Però a quina hora s'acabarà, això?
5: Doncs mira, s'acabarà quan s'hagi d'acabar. Perquè hi ha cinc rondes, hi ha cinc rondes, per tant, en cinquena ronda podríem viure un duel allò fratricida entre la vella i Vilafranca per veure qui guanya el concurs de castell. Quan vulgueu, traieu el cap a castells a RAC més 1.
0: No, bueno, o t'ho diràs, no fa el Darbó, o ja programa, perquè si no podria treure el cap al Darbó, pràcticament.
5: A RAC 1 ens agrada anar fins tard, ja ho sabeu.
0: Molt bé, molt bé.
5: Castells After Hour.
0: Exacte.
5: Apa.
0: Fins ara.
5: Veniu que us ho passareu bé.
1: Doncs això és tot, Xavi.
0: Gràcies, Bàrbara. Bona nit.
1: Bona nit.
0: Ja sonen les gralles, això vol dir que el castell va cap amunt, el castell va cap amunt. Va, doncs anem-hi, no sé si podem anar, RAC més 1, a veure com ho estan explicant.
6: Es col·loquen les sisenes del castell. Op, avall.
7: Sí, sí, Joan Ibarra ho ha vist claríssim.
6: Alguna cosa ha fallat allà a les...
0: Doncs van cap avall. Al final no van cap amunt, tot i que sonen les gralles, van cap avall i desmunten el castell. 10:12 minuts. Ha hagut tots de castells o no?
8: No gaire, sincerament. M'agraden, però no en sé ni un borrall, diguéssim.
0: Brugui, és de la colla... La colla castellera.
9: El Pla de l'Estany hi ha els esperxats, però vaja, jo sóc més com en Miquel, que no hi entenc gens.
8: Esperxats què vol dir?
9: Esperxats és un terme que es fa servir al Pla de l'Estany, que vol dir doncs, penjar una cosa a dalt d'un arbre o a dalt d'una branca. Les pilotes, doncs, quan eren petits la xutàvem i quedava dalt de l'arbre, deia l'esperxada. És una paraula que només es fa servir aquí a la comarca del Pla de l'Estany.
0: L'afegim al diccionari Brugui català Brugui que tenim ja obert des de fa temporada. M'agrada aquesta, esperxat.
9: Sí.
0: Esperxat. Tu has esperxat mai una pilota a l'arbre, a un astre, o no?
13: No, diria que no. Alguna sí. No, és que estava apuntant un canvi, no es pot estar en tot. No, alguna segurament sí. Sí.
8: Has esperxat algun canvi, un astre?
15: Sempre feies gol, un astre? Mai la penjaves.
13: Sí. No, segur que alguna...
0: Et triaven dels primers o dels últims com a servidor, un astre?
13: No, era jo qui triava.
0: Ah, per no haver de ser l'últim, no?
8: Ja m'anava el tio.
13: Sí.
0: Canvi aquí, on, al Sabadell o a l'Andorra?
13: No, a l'Andorra. Ha entrat Àlex Calvo en el lloc d'Andoni López, que tenia una targeta groga, per tant, la primera substitució que fa l'equip de Carles Manso no n'ha fet cap al Sabadell, i ja en joc aquí la segona part, aquí la nova Creu Alta.
0: Arrenca també la segona part a Montilivi, sense canvis, Miquel?
8: Amb un canvi, el canvi que ha fet l'Andorra no serà de lateral esquerra?
13: Efectivament, sí.
8: Ah, sí? Mira, veus, doncs és el mateix que ha passat a Girona. Ha canviat el lateral esquerre a l'equip visitant. Mira. Ha entrat Toni Lato en el lloc d'Alberto Moreno, que en teoria té la targeta groga en el duel amb Carles Pérez. Aquest canvi reforça la teoria. Sí, en una de les últimes jugades de la primera part.
0: Uns canvis als laterals, canvis a l'esquerra, potser ho veiem també aviat. Canvis a l'esquerra, de moment, a Montilivi i a la nova Creu Alta. Miquel, va.
8: Va, som-hi, un minut de la segona part. 0-0 entre el Girona i el Mallorca, amb un resultat que, de moment, fa curt pels mèrits del Girona, que ha fet una primera part, jo crec que molt bona, Brugui, tenint en compte el domini creixent en el joc i també el rival. Avui el Girona està, per si avui algú que no ho sabia, està demostrant que el cartell de candidat el té per alguna cosa penjat a l'esquena.
9: Sí, una primera part notable, molt bona, segurament més bona que la de l'última jornada contra l'Albacete, en què es va guanyar, ja s'anava guanyant 2-0, però les sensacions són molt diferents. Avui es veu un Girona superior, dominador, i l'altra vegada doncs l'Albacete era qui va gaudir de moltes més ocasions, no va estar encertat, i sí que ho va estar el Girona, que és el que li falta avui, el gol.
8: Sí, i m'està agradant el partit d'Ifan al mig del camp un dia més. Crec que és un dels destacats del Girona en aquest inici de temporada. Pressió a la zona de mitjos, recuperació de Javi Sarasa, que s'esmuny molt bé de la pressió d'Antonio Sánchez, i despassa la pilota a la dreta cap a Doni, tot això a la divisòria, amenaça amb el desmarcatge a l'espai Carles Pérez, però Doni és un pèl més conservador, intenta trenar més la jugada amb Sarasa a la mitja punta, el futbolista barceloní que controla la pilota i la distribueix cap a l'esquerra. La incorporació a l'atac ara d'Àlex Moreno, perillós quan s'ha sumat a l'atac a la primera part del partit, veurem si té oportunitats de fer-ho també a la segona. El penedesenc juga amb Abel Ruiz, que perd la pilota i compta perquè ara que amenaça amb la contra el Mallorca, el joc s'activa, el joc és més dinàmic perquè hi ha molts espais per davant, ha baixat bé a defensar francès, cap endarrere per Gazzaniga i el porter argentí cap a la dreta per Bonyar, els 2:30 de la segona, amb el 0-0 al marcador, un Bonyar que ha tingut l'última i claríssima ocasió de la primera part per haver avançat el Girona al marcador, per cert Brugui, amb una entrada fluixa, hi ha atenuants que evidentment hi ajuden, com les tempestes, que no hi ha la mobilitat permesa a l'Alt ni al Baix Empordà, i avui d'això se'n ressent l'afluència de públic.
9: Sí, avui són 8.573 els espectadors que han vingut i que és de la pitjor entrada de la temporada.
8: Doncs això, L'última acció ofensiva del Girona en aquesta segona part l'està protagonitzant Carles Pérez, però a terra Pablo Torre, un dels que tornen, un dels ex com Àlex Sala, que torna avui vestint una altra samarreta a Montilivi, recuperació mallorquina, i encara 0-0 al minut 3, gairebé 4, de la segona part del partit.
0: Què t'esperaves mirant a la nova Creu Alta, a Molló, a la tele?
15: Per mi hi ha hagut una falta clara a Pere Pons abans de l'ocasió que ha tingut l'Andorra.
13: Sí, sí, l'han assenyalat, eh? Ah, el que passa que ha deixat rematar Moro Sidibé, que de fet s'ha quedat sol davant de Diego Foli i l'ha enviat directament a la graderia, però sí que s'ha endut a la pilota en falta, efectivament, el futbolista de l'Andorra.
15: Ho ha fet tard, però bé, perquè ha esperat per si l'acció acabava en gol, el VAR considerava que no hi havia falta. És el que hauria de fer l'àrbitre del Madrid femení, que abans parlàvem, és no haver xiulat i deixar que l'acció quedés en gol.
0: Ha canviat alguna cosa, que sabem que Ferran Costa és intervencionista i el descans encara més amb el Sabadell en aquests primers minuts, guardi o no?
14: De moment no ho sembla, sí que és cert, Obolski porta l'etiqueta de canvi perquè té l'amonestació a la primera meitat i va al xoc, però absolutament a totes, l'estan buscant i tenint a Gastón Valles ja fent exercicis d'escalfament, crec que pot ser un dels primers canvis. Mira, precisament ara és Javi López Pinto, sí, qui es treu el pitrall, per tant, hi haurà, mira, i un altre company també, hi haurà doble canvi, res, els primers 5 minuts de la represa al Sabadell.
13: L'altre és Miqui Codina, que fins avui havia estat titular en els 7 primers partits de la temporada. Ens ha sorprès a tots Ferran Costa quan hem vist el full d'alineacions i no hi veiem entre els 11 primers el carriler esquerrà de Sant Hipòlit, Miqui Codina, però sí que tindrà minuts a la segona meitat, ara el 6 de la segona, encara amb l'empat a 0 entre Sabadell i Andorra.
0: Hauria una mica d'ojo de Fruit Ràdio, que aprofitant aquest inici de la segona part, ja sabeu, aquest mix de fruits secs que combina les millors textures i sabors. Hi ha l'original, que té gust de xili, el de mel i mostassa, el de formatge. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per cada moment, no t'aguantis més les ganes, i tasta tu també el cocteleo de Fruit Ràdio. També a hora de sopar, el descans, hem vist a la nova Creu Alta, Pau, molt entrepà avui, eh?
13: Sí, avui és d'aquells dies d'entrepà. Ahir no ho era tant, perquè clar, el partit era a dos quarts de set, tots hem hagut de canviar plans, també els aficionats del Sabadell, que ara reclamaven una targeta groga per Thomas Carrick, que havia... l'àrbitre li ha assenyalat unes mans en una acció a l'esquerra de l'atac del Sabadell.
14: Es palpa clarament que hi ha comptes pendents, eh?
0: Sí, sí,
14: Pau,
0: sí, està escalfadet.
14: El partit de pretemporada va ser més a porta tancada al CAR de Sant Cugat, però sí que es van filtrar allò, alguns enfrontaments entre jugadors, també entre banquetes, i hi ha ganes d'aquest partit.
0: Bueno, hi ha partits a porta tancada al CAR de Sant Cugat que tenen sí, espies darrere la tanca, eh? Jo en sé d'algun.
13: No, home, és que a veure una cosa. Hi ha un camp del CAR de Sant Cugat que dona al carrer i malgrat que hi hagi una tanca des de fora... Ho pots veure, és veritat que la visibilitat no és la millor, però realment ho pots fer, i sí, servidor, haig de reconèixer que algun cop a la meva vida ho he fet, sí, allò... Treus una cadira d'aquestes de platja del maleter i ja està, i a veure el partit. A veure el partit des de la vorera, sí.
14: No és el primer ni l'últim,
13: No, anava a dir que...
0: Però això sentia... és que ara encara la imatge encara m'agrada més. Vull dir, això de la cadira de platja ho dius com una... com una manera de parlar o realment no. Una cosa real?
15: No, aquest és el problema, que...
13: És veritat que hi va haver cadira de platja. Sí, era un amistós del Nàstic, no recordo el rival. Diria, no sé si era el Terrassa. Mira, fixa't què et dic. Terrassa, Nàstic de Tarragona, en un amistós de pretemporada a l'estiu de l'any passat. Sí, clar, allò una tarda de juliol, el què faig, doncs mira, cap al CAR de Sant Cugat a veure
0: què faig.
13: a veure aquest partit, sí. Escolta, sí. Còmode, eh?
0: No, sí. Portaves samarreta o no?
13: No, anava amb la samarreta de periodista, que és la meva principal, samarreta de periodista sempre.
0: D'acord, no deia si portaves el Nàstic, deia si portaves samarreta o te la vi, el treia com si fessis a la platja per aprofitar fer una mica de bronzo, també.
13: Hi ha un doble canvi a tot això, mentre entre cadira i cadira, a marxa del terreny de joc Eneko, que avui ha estat titular per primer cop, entre Mica i Codina, també marxa un ex del Girona, Pere Pons, i entra Javi López Pinto. Per tant, les primeres substitucions a Ferran Costa, el 9 de la segona, Sabadell 0, Andorra 0.
0: Canvia alguna cosa aquesta doble substitució, Gerard?
14: Ara pilota aturada, no t'ho sé dir, però sí que no són canvis naturals, per tant alguna cosa tocarà, perquè no ha entrat cap migcampista i en canvi ha entrat Miqui Codina, que és carril esquerre.
16: Compte la pilota, la rematada Obolski dins de l'àrea, acaba tocant lleugerament en un defensor de l'Andorra, blocava Obono, que ja juga ràpidament amb un company seu.
14: Anava a dir que ha marxat Pere Pons i ha entrat un carril esquerre com és Miqui Codina i López Pinto, que és més aviat atacant. Per tant, veurem com queda al mig del camp arlequinat.
0: Ara ho reestructurem tot amb aquests canvis que fa Ferran Costa. No em fa d'augment Quique Álvarez. Girona 0, Mallorca 0. Com és aquest inici de segona part, Miquel?
8: Doncs és com la primera part, perquè el Girona hi va més, el Girona té més la pilota, té més sensació de perill cada cop que passa del mig del camp, sense ocasió encara en aquesta segona part, però de moment el Mallorca és que sembla que no hi sigui Brugui, perquè el Girona no li permet que sigui a la gespa, que tingui protagonisme.
9: Sí, sí, se l'ha vist ben poc en atac, un parell de xuts molt tímids al final de la primera part, i en aquesta segona no ha trepitjat ara, i ara sembla que mourà la banqueta Luis García, però vaja, el Girona el que ha de fer és mantenir el ritme intens, aquesta pressió, i sobretot no perdre la paciència i llançar-se a la desesperada a l'atac, perquè el Mallorca té qualitat i amb qualsevol acció la pot ficar dins també.
0: Compte, com a membre o com a seguidor dels Esperxats, que es pot estar decidint el concurs mundial de castells a la Tàrraco Arena, a veure com ho expliquen a RAC més 1.
17: Tot el tronc a lloc.
0: Ja som aquí, Benet i companyia.
17: L'assa som inexpectant.
5: L'ai al cor, no respira els aficionats.
17: El 3 central treballa, remena del mig, però ara quan es col·loquin els dosos es poden aturar.
0: Ai, ai, ai.
17: Hi ha moltes peces. Enxanetes amunt, brama l'Àngel Grau des de baix.
5: Els nervis, que podrien jugar en contra.
17: Ara es col·loquen els dosos del castell. Tres parelles de dosos.
5: En saben molt.
17: Recordeu que són tres aletes, i si tot va bé seran simultànies.
5: I són molt bons.
17: Les cassoletes que arriben a lloc es van col·locant. Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra, només queda una aleta. Atenció als castellers de Vilafranca, 9 de 9 amb folre. Carregat! I es col·loquen líders i ara ve la batalla. És el castell que no ha descarregat mai ningú. Oh. Serà avui el primer dia, serà avui el que marqui el castell.
5: Bèsties.
17: De moment ja han tret la canalla. Uf. La canalla petita ha arribat al folre. Surten els dosos.
5: I tant que ho faran.
17: Vilafranca el descarregarà.
5: Fins a París.
17: Vilafranca el descarregarà.
5: Fins a París.
17: Surten les sisenes. Primer de les torres laterals, ara del 3 central. Estan ja totalment fora de lloc els terços, però queda molt poquet. Vilafranca descarregarà el 9 de 9. I Vilafranca guanya el concurs. 9 de 9 en folre. Descarregat! I victòria de 9 cap a Vilafranca.
5: Si en són de bons, si en saben de fer castells, ens traiem el barret.
17: Com els agrada la pressió als castellers de Vilafranca. En el moment que més collats estan, que més els ha apretat la vella, es converteixen en la primera colla en descarregar el 9 de 9 en folre.
5: Quina animalada. Miren a la vella, s'assenyalen l'escut, es piquen el pit, aixequen els braços, miren a la vella i els diuen: hem tornat a guanyar el concurs de castells de Tarragona.
17: Èxtasi entre l'afició verda, dempeus, celebrant-ho. Fins i tot he vist alguna botifarra.
0: Doncs història viva dels castells que ens han explicat a RAC més 1, puntual connexió, aquest 9 de 9, carregat i descarregat per primera vegada en tota la història i que li dona el triomf en aquest concurs de castells. Queda una ronda, però li dona, com explicava el Benet, el triomf als castellers de Vilafranca, els verds, en aquest concurs a la Tàrraco Arena, aquest concurs de castells que es fa cada dos anys a Tarragona. Mira com ho celebra la vilafranquina Clara Roder, que és ja arribada des del Camp Nou amb el 7-0 del Barça. Rodergues, i amb els verds campions del concurs de castells.
18: Ho he anat seguint, com he pogut, per Twitter durant el partit, i he vist que el Pilar ens havia cardat i dic: ui, no guanyem, i venia ja donant per fet que no guanyava, i de cop i volta aquesta alegria, dic: qui som? I diu a l'Aleix: Pilar Franco. I jo, hosti.
0: 9 de 9, eh?
18: Increïble, me l'he perdut, hauré de recuperar-lo, perquè jo l'he vist carregat a plaça, però no descarregat, així que...
0: Carregat i descarregat, i a més amb una... Ho explicaven el Benet i l'Esteu, amb una solvència. Han vist de seguida que era descarregable i que el descarregarien. I sí,
18: estan bojos.
0: Ho han descarregat i mira com ho celebra.
18: El Madrid, ens diuen el Madrid dels castells.
0: Algú ho he sentit a la redacció.
18: Això ens diuen, això ens diuen. Va, us deixo, que teniu feina.
0: Montilivi, 0-0, camp canvi al Mallorca, Miquel?
8: Triple canvi al Mallorca. Carai. Sí, sí. Triple canvi, dos els tinc clars i l'altre en falta. Ha entrat Liso per Antonio Sánchez, ha entrat Darder per Pablo Torre i també és el camp Josep Sardà, que jo diria que ha entrat al terreny de joc per Buxa, el dorsal 16, que és un dels dos puntes que tenia de sortida l'equip mallorquí. O sigui que és una reestructuració de l'equip clara, amb un 4-2-3-1 ara, i amb Àlex Sala jugant per darrere del punta, Josep Sardà, el futbolista que estava a l'Andorra la temporada passada a l'esquerra, i a la banda dreta Liso, futbolista procedent del Saragossa, Brugui.
9: Sí, sí, canvia el sistema Luis García, passa a jugar amb línia de 4, amb Àlex Sala més avançat, un jugador perillós amb arribada, amb xut de fora de l'àrea, haurà d'estar atent al Girona, que fins ara tenia o té el partit controlat. No s'ha vist un Mallorca ofensiu ni agressiu en atac.
8: Som al minut 14 de la segona i es manté l'empat a 0. En la segona part, una mica més apaivagada que no pas la primera, segurament, com que la primera també l'hem acabada amb aquella ocasió tan clara de Bonyar i amb l'adrenalina pels núvols, aquesta segona ens està semblant una mica més fluixa que no pas la primera, però de moment el Girona és això, fa la sensació que té el partit controlat contra el Mallorca, que ara ataca per l'esquerra. Sardà se'n va a la línia de fons, prova la centrada, posa el peu Bonyar, corna a favor de l'equip mallorquí al quart d'hora de la segona meitat. El primer que picaran en aquesta segona part, aquí haurà d'estar atent el Girona per evitar ensurts a pilota aturada. Per cert, a la banqueta gironina no es prepara encara cap canvi.
0: Doncs de concentració ara, en el corna a favor del Mallorca.
8: Sí, el picarà Àlex Sala, un jugador que alternava el planter amb el primer equip en la temporada de l'ascens, però que no va tenir minuts més enllà d'alguna estona residual. Pica el corna, segon pal, surt Gazzaniga, que la treu del cap d'un candidat a la rematada, d'un dels centrals, John Donald, que s'havia incorporat a l'atac i busca ràpidament un servei llarg per Carles Pérez. En duel amb Darder, l'ex-espanyolista que s'endú la pilota i la fana per terra perquè la remeni el Mallorca. Ui, espera la pilota a l'espai per la cursa d'Adrián Fuentes, emparellat amb Francesc, s'atura en sec, posa el peu Francesc i evita que l'exdavanter del Còrdoba es pugui plantar davant Gazzaniga. Ha reaccionat molt bé Francesc en aquesta cursa que hem obert amb el corpulent davanter de l'equip mallorquinista.
0: Sí, ràpid, evitant la rematada còmoda com a mínim del davanter del Mallorca. No anava a dir que marcar-li un gol en aquest Mallorca, ja sabem que és complicat, només 3 gols encaixats, unes quantes porteries a zero. Té talent, però també té molt de treball aquest equip de Luis García, de l'ex de l'Espanyol.
8: Sí, i evidentment convé que el Girona pugui mantenir el nivell, perquè si no el Mallorca és capaç de recuperar el terreny perdut i amenaçar, com ara en aquesta jugada per la banda dreta, l'obertura a la banda, la centrada molt passada, saltarà Àlex Sala emparellat tan Bonyar, el cop de cap del repentinat migcampista català del Mallorca, que surt per damunt del travesser en els únics minuts amb molta estona, Bruguen, que tinc la sensació que el Mallorca està millor que el Girona sobre la gespa.
9: Doncs sí, perquè ha tingut ara una fase de control d'unes quantes passades seguides sense que el Girona doncs, la pogués robar ni interrompre, i al final ha acabat amb una rematada que tampoc ha sortit tan desviada. Gazzaniga ha fet vista, però anava ben encaminada la rematada. I aquest canvi doncs, de moment està afavorint que el Mallorca sembla que hagi fet una mica de pas endavant, i a veure el Girona com s'hi posa, que ha de reaccionar per contrarrestar-ho.
0: 17 de la segona, 0-0 a Montilivi, 17 també, gairebé 18 de la segona, la nova Creu Alta, 0-0 entre el Sabadell i l'Andorra. Què ha canviat? Si ha canviat alguna cosa amb López Pinto i Miqui Codina al terreny de joc, Pau, Gerard?
13: Doncs que ara veiem un migcampista menys, és a dir, Urri Quadri al mig del camp, amb Baena a la dreta i Javi López Pinto a l'esquerra, és a dir, que hem passat a un 4-4-2. Ara, per cert, de nou doble canvi, marxa del terreny de joc Obolski, entra Alan Ribeiro, també marxa Ton Ripoll i entra Rahmani. I aquí també haurem d'estar atents en com reconfigura aquí l'equip Ferran Costa, perquè entren dos futbolistes de perfil atacant, en marxa un, que és davanter, com Obolski, però també marxa un carriler dret, com és Ton Ripoll. Fa l'efecte que Baena ocuparà la posició
16: de Ton Ripoll. En qualsevol cas, Ferran Costa, que ja ha fet 4 canvis, a punt d'arribar al 20 de la segona.
14: Crec que ara Ferran Costa indicava que passarien a jugar amb 3 centrals, Miqui Codina com a central i López Pinto i Baena com a carrilers, això sí, molt, molt ofensius els dos.
16: Volia tocar, atacar per l'esquerra a Rahmani, la primera pilota que tocava. Reclamaven servei de banda forable als arlequinats, però és per l'Andorra, segons l'àrbitre Guzmán Mansilla.
14: Rahmani, que ha anat perdent protagonisme després de les dues primeres titularitats, ha caigut en picat la participació de l'ex del Cartagena amb el penal desaprofitat, amb el penal fallat que encara tenim a la memòria al Molinón.
16: Ara l'àrbitre que demanava una mica de pau entre Lautaro de León i Miqui Codina. En la prèvia, Carles Manso volia explicar que havien de ser molt intensos i deia textualment que havien d'igualar el volum de targetes que habitualment feia el Sabadell, targetes grogues. Doncs bé, avui ja l'ha superat l'Andorra, que també està sent molt i molt intens i agressiu en el sentit esportiu de la paraula.
19: 3-1, no? Sí.
16: Amb un servei de banda favorable al Sabadell, a l'esquerra de l'atac arlequinat, serveix ràpidament López Pinto amb Miqui Codina, té espai per córrer, la deixa dins de l'àrea, cap a Joel Priego, aixeca el cap, provava les centrades, patega la pilota a l'esquena d'un defensor andorrà, allunyant el perill, de nou la penja Òscar Sant, no hi podrà arribar aquí Alan Ribeiro, que torna a tenir minuts amb el centre d'esport Sabadell, va debutar la setmana passada a Balaïdos, quan l'equip de Ferran Costa va empatar contra el Celta Fortuna, ocupant la posició d'atac que ha deixat Obolski. Mira. Bona pressió de Quadri, la característica, perdona, que té carril central, té espai per córrer. Quadri amaga amb el xut, a veure López Pinto, el xut, fora!
14: Oh.
16: Ai, la rosca de Javi López Pinto, tenia camp per córrer. Quadri, li ha marxat llarg el control, l'esperava el vèrtex de Javi López Pinto amb aquell xut que ens té molt acostumats. Encara no s'ha estrenat López Pinto, ha estat a punt de fer-ho, marxa fora aquesta pilota, l'ha tingut el Sabadell, encara amb l'empat a 0 al marcador.
0: Permeteu-me, pels boomers, a punt d'entrar el duo sacapuntes a Montilivi, Miquel.
15: Sí, sí, sí.
8: No hi ha el 22, no, de moment? No. 22? 22, 22, 22. A veure, no. Se'n va del camp, Abel Ruiz, se'n va del camp Morante, entra el Pulga, que és Fran Beltran, i l'altre com era Puig?
0: El linterna
8: és Pixur, el gegant del Pi, vaja, que ja entra al camp en el lloc d'Abel Ruiz i Fran Beltran en el lloc de Morante.
0: Realment, quan el feies esperant a la banda.
8: No, és que de fet...
0: Fran Beltran deu ser dels baixets de la plantilla, no?
8: És que Fran Beltran es pot enfilar sobre d'ell un altre Fran Beltran i no arriba a l'alçada de Pixur. A veure, falta lateral, que penja el Girona, no arriba ningú a la rematada, refús de la defensa, a la banda dreta la té Bonyar. No, clar, és que era... Vaja, Pixur, com deia el Fran Domènech, els caçadors semàntics amb Jerry Mina, és com si fossin dos homes una sobre l'altra. Perquè, clar, vull dir, és que
9: Pixur són 2,04 metres i Fran Beltran 1,70 metres.
8: No, clar.
9: És a dir, semblaven el tap i l'ampolla, que dèieu aquí.
8: Veus? És que, clar, són 34 centímetres de diferència entre l'un i l'altre. Clar, sembla que juguin esports diferents. Però sí, ja són els dos al camp. Per cert, Fran Beltran, que no va jugar contra l'Albacete per unes molèsties, que avui tindrà mitja hora mal comptada perquè aquestes molèsties li impedeixen tenir més minutatge, i Pixur, que ha jugat partits de classificació per l'Europeu sub-21 amb Ucraïna, i que l'últim Brugui va fer el gol de la victòria que permet a l'equip ucraïnès encara somiar amb la classificació.
9: Sí, que ve en ratxa, va marcar, i en el penúltim doncs, va donar una assistència, o sigui que li ha anat bé aquesta finestra UEFA per agafar minuts i confiança.
8: De fet, van tornar ahir els ucraïnesos sub-21, i també les obertura a l'esquerra, Àlex Moreno, aviam què pot fer, se'n va cap a la línia de fons, a terra l'àrea Pixur, jo crec que l'han agafat, aviam si l'assistent diu alguna cosa, penal!
14: Oh.
8: No, penal sí, no? Ha fet el gesto de la porta. Ostres, és que a mi per la gestualitat m'ha semblat que indicava penal.
0: Oi.
8: Però em torna a enganyar la gestualitat de l'àrbitre.
14: Porta, porta.
8: Porta.
0: A mi, aquest, veient-la en directe...
8: A mi em sembla que l'han agafat.
0: No m'ho sembla com per xiular-lo. Però a veure, la repetició...
14: No.
0: Mira, m'ho semblava molt més el de Sydney en el Barça 7 Madrid 0, que no aquest.
8: Aquest sí que no et puc ajudar.
15: No. Fa el segon Portugal, Gonçalo Ramos, que des que no hi és Cristiano, va gol per partit. Portugal 2, Noruega 1, un quart d'hora pel final, i guanya també Països Baixos, l'equip de Xavier, la selecció de Xavier Hernández. El segon l'ha fet Zirzi, el jugador del United. Països Baixos 2, Sèrbia 1.
0: Aquells que busqueu un vehicle híbrid, mentre sona el que malo eres a Montilivia, Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai i Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum, i si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners, i amb Nissan Mas, el teu Qashqai, amb fins a 10 anys de garantia. Recorda, Romauto! 0-0, torna a intentar el Giró, torna a intentar per banda dreta. Va a corna, no, fora de banda.
8: No, banda. A banda, la centrada de Bonyard des de la banda dreta, la qual no ha arribat Sarasa, però que ha provocat el servei lateral pel rebuig de John Donald, que no té família Euro Disney, que jo sàpiga. Aviam, el servei de banda del Girona. La pressió al mig del camp de Fran Beltran, banda per l'equip gironí. Amb aquestes accions de grapa, Brugui, el públic torna a connectar amb el partit. Hi havia hagut uns 5 minuts que el Mallorca semblava que estava una mica millor amb els canvis, però ara torna a haver-hi la sensació a l'estadi que el Girona és més elèctric, no?
9: Sí, aquestes accions on Ethan va per terra, recupera, agraden molt. També la decisió de l'àrbitre amb aquest possible penal també ha tornat a encendre els espectadors de Montilivi, que, com bé dius, no, el Mallorca havia fet aquest petit pas endavant amb els 3 canvis i el Girona havia reculat una mica massa.
8: Aviam, Carles Pérez, molt pressionat, banda pel Girona a la dreta del mig del camp. Píxol cap endarrere. Carles Pérez al cercle central per Fran Beltran, molt participatiu des que ha entrat al camp. Avança metres el futbolista que va arribar l'hivern passat procedent del Celta. Obertura a la dreta, Carles Pérez, i davant Cerdà, passada a la frontal pel control de Fran, que es regira perquè li quedava la pilota a l'esquerra i no pot rematar. Vaja, més que no pot, no en sap, i la volia rematar amb la dreta. Li han barrat el pas i ha hagut de tornar a començar cap endarrere. David López a l'esquerra per Francesc, que s'assuma a l'atac gairebé tot el Girona a l'àrea contrària. Àlex Moreno per la banda esquerra, línia de fons, l'estan agafant, l'àrbitre no xiula per res. El duel entre ell i Lisso el guanya el futbolista del Mallorca, que provoca un servei de porteria favorable al seu equip. Amb màxima incertesa entrem als últims 20 minuts de partit, 0-0 al marcador. Es preparen a la banqueta per entrar al terreny de joc Mateu Morey, passarà per caixa el Girona, i també Brian Hill.
0: Estic d'acord per el que deies, Brugui, que és per ser molt més optimista el partit d'avui que la victòria contra l'Albacete d'ara fa una setmana.
9: Sí, perquè va ser un 2-0 la primera part, però dèiem que hi havia 9 xuts avui del Girona i 2 del Mallorca. Aquell divendres passat poderen 2 del Girona i 19 de l'Albacete, i al final la victòria va ser una mica enganyosa. Avui les sensacions amb què quedarà, acabi com acabi, esperem que acabi bé, doncs diràs, ostres, el Girona, tot i les baixes, ha competit contra un dels altres grans aspirants, i n'hi ha per confiar-hi de cara a que vagi avançant la temporada, que l'equip estarà dalt.
8: Ha competit, però és que a més està, sí, estan millor. Per mi es mereix estar guanyant el partit.
0: Sí, sí, la Bacete que ha fet fora l'entrenador aquesta setmana, el segon, no?, i que acaba a segona. Després de Claudio, no?
8: Bé, el tercer ja. Comptem el de Cádiz abans de començar la Lliga? Perquè recordeu Idiáquez abans de començar la Lliga, i llavors va entrar a Salades, que...
0: Clar, però si...
8: Però ja t'entenc.
0: Si no ha començat la Lliga, em sembla com trampa, no? És com Camacho, no?
15: Sí, sí.
0: La marxa del Madrid va ser abans de començar, no?
15: Sí, tant.
8: Canvis al Girona, Unai i Brian Hill al camp en els llocs de Doni i Javi Sarasa.
0: Se'n va Doni després d'un altre partit prou seriós. Llàstima que ha tingut a prop el gol i que li ha tret aquell peu al porter del Mallorca, perquè si no encara hauria estat millor. 0-0, no es mou el marcador Montilivi, tampoc a la nova Creu Alta. Millor el Sabadell amb aquests canvis, amb defensa de 3 finalment al darrere, Pau.
13: Sí, fa l'efecte que sí, i millor, eh? El Sabadell, de fet, ha tingut una molt bona oportunitat. Òscar Sanz amb un xut potentíssim des de la frontal, que la sensació és que anava dins, però ha acabat desviant un defensor de l'Andorra a corna. Millor el Sabadell en aquesta segona meitat, que ja amb la de López Pinto abans, que us explicàvem, ja n'ha tingut dues de molt clares, però ara qui taca és l'equip de l'Andorra. Per la dreta, la centrada lateral, compte que acabava rematant Marc Bombardó, marxa fora aquesta pilota. Carles Manso, per cert, que ha exhaurit ja els canvis. Primer havien entrat primer ha fet dos canvis en què... dos canvis tàctics, ja ho explicarem, i després finalment s'ha lesionat Sidibé al cap de dos minuts i ha hagut de fer el cinquè canvi per obligació. Ha entrat al terreny de joc Hugo López. Ara qui t'acaba era precisament l'Andorra. Bona recuperació al mig del camp d'Edgar, que té espai, obertura a la dreta, pot ser bona aquesta jugada del Sabadell, la centrada dins de l'àrea, saltava l'any Ribeiro, no hi ha pogut arribar, s'anticipa el porter de Guinea Equatorial, Jesús Obono.
14: Molt segur, molt atent, perquè era una centrada molt i molt enverinada d'un Ángel Baena que està inspirat avui, li dona el premi Ferran Costa amb 75 minuts i vaja, completarà, només li resta un canvi al Sabadell, però em fa l'efecte que completarà el partit sencer.
13: Bona recuperació d'Òscar Sant al mig del camp, passa de l'espai perquè lluiti, perquè batalla l'Ain Ribeiro, a veure, volia provocar una falta, no en treu ni un servei de banda, ara es queixa
14: compte.
13: Futbolista gallec que li han tocat la cara, es tapa la cara a l'Ain Ribeiro, ex del Pontevedra, picabaralla, Joel Priego pel mig, i a Diego Allende, que és qui suposadament li hauria propiciat aquest cop a l'Ain Ribeiro, no ens ho ha semblat des d'aquí.
14: Repartirà targetes al col·legiat.
0: Sí, potser més per a la segona, no? Per la segona enganxada, sí, que per la primera, veurem. A mi tampoc m'ha semblat que hi hagués res punible, res per aquesta... per aquesta queixa des del terra del jugador del Sabadell.
13: De fet, la targeta groga és per Diego Allende de l'Andorra i per Joel Priego, qui és el protagonista d'aquesta segona picabaralla. Per cert, veiem a Ferran Costa cridar a José Luis Català, que és qui entrarà al terreny de joc, l'exfutbolista de l'Espanyol central, que entrarà al terreny de joc en els pròxims minuts.
0: Quina rivalitat, eh? No sabem com neix, però quina rivalitat de cop entre Sabadell i Andorra, tu, mare meva.
13: Sí, sí, és veritat que Ferran Costa, per exemple, havia coincidit a l'Andorra amb 7-8 jugadors que continuen a la plantilla andorrana, que, com hem explicat, va compartir staff tècnic amb Carles Manso, ara primer entrenador de l'equip del Principat d'Andorra. Ara ho explicarem, perquè hi ha un xut des de la frontal de Rahmani que atura sense problemes Obono.
14: Sembla que el Sabadell arriba més sencer en aquests últims minuts, però l'Andorra també a comptagotes va arribant, arrisca Ferran Costa i això evidentment comporta que el conjunt tricolor, també amb davanters despenjats, doncs pugui buscar les pessigolles de la rereguarda del Sabadell.
0: 0-0, la nova Creu Alta, superada ja la mitja hora de la segona part, també superada la mitja hora Montilivi, 0-0. La pilota pel Girona, Miquel.
8: Sí, senyor, Àlex Moreno, la divisòria, remenant la possessió, jugant amb Unai, que rep una trompada, es regira bé, manté la verticalitat, arrenca el futbolista maresmenc, obertura a l'esquerra, Brian Hill, aviam què fa el Vítel, combina amb Unai dins l'àrea, s'orienta pel xut, Unai remata! Arnau!
15: Oh!
8: Una altra aturada extraordinària d'Arnau Tenes! Unai s'ha regirat, corria en diagonal a la porteria, no l'han tocat per darrere, perquè si no era penal... i ha fet un xut potent a mig metre de terra buscant el pal més allunyat del punt d'impacte en diagonal i el canell esquerre d'Arnau Tenes, ferm i dur, massís, ha evitat que la pilota acabés a l'interior de la porteria o que acabés rodolant solta perquè algú l'empanyés i fes l'1-0. Nova ocasió del Girona que hauria d'anar per davant el marcador i veient el global del partit diria que per més d'un gol, però de moment es manté l'empat a 0 a l'últim quart d'hora de joc, 14 minuts mal comptats a banda del temps afegit perquè s'acabi aquest partit entre el Girona i el Mallorca, ara amb el joc aturat abans que es piqui el corna posterior a l'aturada d'Arnau Tenes que esmentàvem, perquè l'àrbitre parla amb els futbolistes dels dos equips que són a l'interior de l'àrea. A veure, ara sí, picarà el corna Carles Pérez amb l'esquerra des de la dreta, pilota la frontal de la petita, Arnau desequilibrat, rebutja la pilota i segons l'àrbitre, si algú l'ha desequilibrat, no ha estat pas un company, sinó un rival, i per això ha indicat falta a favor del Mallorca, que el porter biguetà juga ràpidament buscant Josep Sardà, a camp obert, una mica el que fa Gazzaniga amb Carles Pérez, el control de Josep Sardà empaitat per dos rivals, intenta endur-se la pilota i d'aquí n'ha tret un corna, tot i que Bonyar veu clarament que hauria de ser servei de porteria favorable al Girona, l'àrbitre indica corna favorable al Mallorca. Mallorca. Des de l'esquerra de l'atac, un corna que picarà l'equip mallorquinista quan tingui els centrals, entre ells Raillo, una amenaça, incorporant-se a l'atac. Doncs mira, no serà corna perquè li han dit des del bar que l'últim que tocava la pilota era Josep Sardà i, per tant, ni que sigui tímidament, l'àrbitre ha fet un gest de pantalla, una mica deformada, pantalleta, perquè clar, és un corna, no és un penal, no és una expulsió, no és un gol. Una mica de pantalleta deformada, més que pantalla retrovisor. Iau, pilota pel Girona.
0: L'aturada amb el peu de la primera part és boníssima. Aquesta, amb la mà o amb l'avantbraç d'Atenes, és tan o més bona que aquella, eh? Sí, sí. Són dues aturades de gol, de donar-li punts claríssimament al seu equip.
8: No, no, és que entre aquestes dues, el travesser d'Abel Ruiz i la de Bonyar a l'última jugada de la primera part, o sigui, d'ocasions, i no peco d'optimista ni em poden els colors, d'ocasions és un 4-0, havent-hi efectivitat. Vull dir, perquè el Mallorca no ha tingut cap ocasió en tot el partit, Brugui, si no m'he despistat.
9: No, no, xuts aïllats de fora l'àrea i sense perill, i Tenes el millor del partit fins ara, aquest

0: Autobús a la cursa de raco.cat. La cursa de raco.cat, aneu allà i feu la inscripció amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac, Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Compte ara el Mallorca, ho intentava per la dreta.
1: Corna, ha forçat el corna Ethan, per un moment m'ha fet patir perquè és una entrada contundent dins l'àrea, la típica que si el rival arriba abans a la pilota el fas caure i és un penal indiscutible, i arriba després d'una pèrdua de pilota de Brian Hill, que de moment les que està tocant les està entregant a l'adversari. Aviam si en té una altra i ho fa una mica millor i podem celebrar alguna cosa. Ara tots a defensar aquest corna. Pilota centrada al primer pal, es passeja per l'àrea, la treu gairebé amb la gepa David López, al final això acabarà en una altra centrada a l'àrea, no hi ha fora de joc, cau a la frontal per Darder, que xuta, toca en un dels seus companys, a més, no sé si estaven fora de joc, però Adrián Fuentes l'ha desviada amb el braç, o sigui que la pilota serà pel Girona a 9 i mig, més el temps afegit pel final, amb l'empat a 0 del marcador a Montilivi i a RAC1 entre el Girona i el Mallorca.
0: Ara 3 quarts d'11, comença la primera partida de la selecció espanyola femenina d'hoquei patins al Mundial a Paraguai, Asunción, una Espanya-França. Compte, perquè el Mundial arrenca amb polèmica i forta, perquè les jugadores han criticat, han denunciat l'estat pèssim de la pista. Ja ho explicàvem abans, que la selecció argentina, el seu entrenador, ja havia denunciat que la pista era un desastre, que relliscava moltíssim. El mateix fa també la selecció espanyola, en boca de les seves jugadores, que la pista és impracticable, però de moment l'organització obliga a continuar jugant en aquesta pista que no permet les condicions necessàries per a la pràctica de l'hoquei patins. Doncs aquí es jugarà a 3:15 aquest Espanya-França, primer partit del Mundial Femení d'Hoquei Patins. A la nova Creu Alta, 0-0, 8 més l'afegit, veiem desesperat Ferran Costa tocant-se els cabells, suant com si estigués jugant a la banqueta arlequinada, Pau.
2: Sí, i s'emprenyava amb una decisió de l'àrbitre per reclamar unes mans, per mi, molt clares al mig del camp, no assenyalades. A l'afició de la nova Creu Alta molt empipada amb Guzmán Mancilla. És veritat que no hi ha hagut decisions transcendentals, però sí petites decisions que han fet perdre la paciència a l'equip arlequinat. Hi haurà un cinquè canvi a l'Andorra, que encara no havia esgotat les substitucions. Marxa Jordi Cano, que s'endú una xiulada que déu-n'hi-do. Fa un parell de minuts hem vist a Jordi Cano dialogar de manera poc amable amb Ferran Costa. Marxa del terreny de joc Canito, entra Lautaro Spatz, l'última substitució. Ferran Costa, que li deia a l'àrbitre, home, en tot cas està endarrerint la seva sortida del terreny de joc. Molt calent Jordi Cano, que també s'adreçava alguna paraula al públic.
3: Criteri particular, el col·legiat quan decideix fer el compte enrere, quan no. Canitos d'aquests jugadors que no passen desapercebuts i han fet algunes gesticulacions, algun enfrontament amb Ferran Costa, i aquí li han agafat la matrícula a la nova Creu Alta.
4: S'ha acabat el Països Baixos 2, Sèrbia 1. L'equip de Xavi Hernández guanya, 2 victòries, 2 empats en aquesta aturada, i encapçala el grup juntament amb Grècia, que ha empatat a 0 amb Alemanya, 8 punts.
2: Aquí a la nova Creu Alta, el camp ha fet baixada durant molts minuts cap a la porteria de Jesús Obono. Ara qui ataca per és l'Andorra, amb un atac estàtic, ben plantat al centre d'esports. A veure aquest canvi d'orientació llarguíssim, directament marxa fora, servirà de porteria Diego Foli, a 6 minuts per arribar al 90. Sense gols encara aquí a la nova Creu Alta, tot i que el Sabadell jo crec que ha fet mèrits per avançar-se en el marcador, i estem convençuts que ho intentarà fins al final. Avui, per cert, 7.672 espectadors a la nova Creu Alta, la xifra més baixa dels 4 partits aquí a casa.
0: No us baralleu per cantar gols, Agut i Bonastre, quan vulgueu. Sí, ja podeu començar,
5: Podeu començar. Ja poden empezar.
1: Ja poden empezar, Aquí hi ha hagut un xut ara de Fran Beltran, que ha tocat el jugador del Mallorca, i al final la paràbola semblava que la tenia clara Arnau Tenes per saltar i agafar-la amb les mans, i l'ha deixat de tocar el travesser per la part superior, i es corna a favor del Girona. Tècnicament és el segon pal del Girona en el partit d'avui. El picarà des de l'esquerra Brian Hill. A veure, la centrada frontal de la petita, la treu amb el cap Raillo, cau a la frontal, salta Ethan, queda la pilota solta, tornarà a començar el Girona amb Àlex Moreno, que s'equivoca, fa una passada errònia, l'envia fora, a l'instant que s'atura el partit perquè hi hagi canvis, entraran els dorsals 2 de cadascun dels equips. Fora del camp al Mallorca, Àlex Sala, entra en el seu lloc Guillermo, i perquè entri Moomin al Girona.

0: abandonarà el terreny de joc. Aviam, perquè el David López, sí, que li està fent entrega del braçal de capità a Gazzaniga. 5 pel final, 0-0 entre el Girona i el Mallorca.
1: Rugui, treus el boli o no?
2: Ara ho estava pensant, perquè és que no ha arribat cap cop al Mallorca, clarament, eh? I
0: què vols dir?
2: Bueno, que si en tenen una, el tanto. Saps allò que passa? Bueno, no, esperaré un parell de minuts més, perquè, ostres, m'agrada molt com ha entrat Unai Hernández al partit, en aquesta posició de mitja punta, on fins ara hi havia un Van de Beek, i, ostres, és un jugador que trenca línies, que té desequilibri en l'un contra un, i que té xut, ho hem vist amb aquella aturada d'Atenes, i encara hi confio, va.
0: Bé.
2: Ja us he canviat.
0: No, es canvia.
3: Bé. Està bé, està
0: sí,
3: bé.
0: Sí. Sí, sí, escolta'm, vull dir, la setmana passada vas canviar amb Doni, ara has canviat i sí. Has deixat el boli. Ai, Guillermo dins l'àrea, deixa la pilota per Adrián Fuentes, sort que fa l'obertura a l'esquerra i la talla Àlex Moreno, perquè si no ja em veia la pedregada a sobre. Al mig del camp, Pixur, des de terra juga amb Brian Hill, que comença a córrer, va molt sol, però hi ha metres per davant, s'atura Brian Hill, ha de protegir la pilota amb el cos, vol superar dos rivals, entreu un servei de banda. Curiosa la jugada, perquè Pixur és tan llarg que des de terra, quan semblava que tenia la pilota perduda, de sobte et surt un tentacle del gegant del Pi i au, com si estigués en plena verticalitat obrint el joc a la banda. És que és un jugador que no s'acaba mai, Pixur.
2: Sí, sí, i avui perquè el porter suplent del Mallorca, Bergström, no hi és, però serien els dos jugadors més alts de tota la categoria.
0: Sí, aviam el Girona a la frontal, Unai remena la pilota, intenta filtrar una passada interior per deixar sol Brian Hill, l'ha vista venir al centre de la defensa del Mallorca, perquè si no Unai deixava Brian sol davant del porter en una acció que podia haver estat perillosíssima. Falta claríssima, està arrencant cebes Adrián Fuentes, evidentment targeta groga. Bé, és una falta tàctica, ell havia perdut la pilota, se n'anava al mig del camp Fran Beltran, i el jugador del Mallorca el que ha fet ha estat agafar-lo de la samarreta, dels pantalons, d'allà on ha pogut una mica més, i provoca un striptease involuntari. Targeta groga molt clara, podria haver-li exhibat una puntada, per exemple, l'ha agafat, doncs ja està. Groga pel jugador del Mallorca, a 3 pel final, amb l'empat a 0 al marcador, i amb el Girona que es mereix la victòria, però que de moment no l'aconsegueix. Al mig del camp, Antonio Sánchez. Compte que troba Guillermo entre línies. Pot ser que xuti. Xuta de lluny, hi ha un rebot en Ethan Corna. Aquesta és la jugada més preocupant del Mallorca. Fins ara no han fet perill, però quan pugen els centrals, acumulen la gent a la rematada, en el joc posicional i combinatiu els costa, no han tingut cap ocasió, en la pilota aturada tampoc. Però clar, ara quan pengen una pilota a l'àrea al minut 88 gairebé, doncs has d'esperar que tothom estigui atent en defensa i que no hagis de lamentar res. Picaran el córner des de la dreta, Dardé, la centrada al primer pal, el refús ben col·locat de Carles Pérez, la pilota surt fora, 2 i l'ha afegit, i s'acabarà el Girona 0, Mallorca 0.
1: Ah, 0-0, també la nova Creu Alta, un més l'ha afegit, que veurem si és de gaire o no. Tu signes l'empat ara mateix, Guardi, o no?
4: No, he vingut aquí un diumenge a les 9 del vespre
1: a signar empats, no?
4: Clar, exacte.
1: Veus, Brugui? Sense dubtes, aquí, pam!
0: No t'agrada treballar els diumenges, o què, Guardi?
4: Sí, però demà m'haig d'aixecar ben d'hora. També per treballar i passa factura, perquè després veure qui dorm amb aquesta adrenalina.
5: És que clar, el Guardi i jo teníem previst venir dissabte.
1: Dissabte a 2:45. Tu creus que hi ha hagut algú que ha resignat l'entrepà d'ahir, Bonastre, o no?
5: No, home, espero que no. Jo crec que seria poc saludable. Poc saludable. Home, potser pel matí hauria aguantat, però per les 9.
1: A la nevera.
3: Poc saludable.
1: El treus just per abans de sortir cap al camp i... Perfecte.
0: Poc higiènic, vol dir, en Pau.
5: Sí, no. No, home, fins a... Per aguantar allò a la mitja part del partit, cap a les 10... Ostres, ho veig justet.
1: Depèn de què sigui.
5: Sí, depèn també de... Formatge, potser... No, és... Sí.
3: Formatge perillós.
5: És més fotut, sí, sí. A punt de saber l'afegit. Mira, 4 minuts.
1: 4 minuts.
5: Sí. I el Sabell que ataca, però veia el Guardi, vaja, desesperat amb les centrades laterals que no estaven sent gaire eficients. A veure que ataca l'Andorra per l'esquerra, posava la centrada desviada per un futbolista del Sabadell, allunyant el perill. Compte que la caça té bomba al mig del camp, la dona per Marc Domènech, exarlequinat. De fet, va ser jugador en la temporada del descens a la segona federació, la 23-24. Correcte, 4 minuts.
0: I exjugador del Girona, també.
5: També, sí, sí, Girona B i Sant Andreu. També Marc Domènech.
4: És d'aquests jugadors que mereixen portar el 10, perquè té una qualitat, com remena la pilota i amb lo menut que és també, com la protegeix i evita que li puguin pispar.
5: A veure, que estic rebent crítiques per aquestes declaracions sobre l'entrepà. Vull dir, escolta, cadascú opina sobre la salut dels entrepans.
0: Sí. També rep crítiques l'àrbitre, que afegeix 2 minuts a la segona part a Montilivi.
5: Éder Mallo,
3: canvi.
0: Sí, el teu amic, no n'he volgut dir res, l'amic de tota Tarragona i de tots els nastiquers en aquell partit contra el Màlaga de la promoció d'ascens.
1: Però 2 minuts avui dia és... fa difícil de veure, en una segona part.
0: A veure la centrada del Girona, el control d'Israel, Carles Pérez, el xut i un rebot, la rematada a la mitja volta, després d'una caiguda que el públic demana com a penal, l'àrbitre no xiula res, pilota solta la frontal, a veure si pot arribar a Francesc, que sí que ho aconsegueix, i l'àrbitre premia la lluita de Francesc amb una falta a favor del Girona. Arnau Tenes ha tornat a fer una intervenció de mèrit, ara amb el xut a l'interior de l'àrea, després de molts rebots, amb empentes i rodolons, però el Girona que ha tornat a acostar-se a fer l'1-0, que no ha arribat per poc, un minut perquè s'acabi el partit, i falta favorable a l'equip gironí a la zona de mitjos. Clar, hi ha blocs de canvis dobles, però per molt que siguin blocs de canvis dobles, 2 minuts em sembla que has reservat taula per sopar i que si no et tancaran. Aviam, la falta que penjarà Brian Hill. Som-hi, Brian, la centrada tova, no hi ha ningú allà per rematar-la, refús defensiu, l'engalta Ethan malament, la treu com pot la defensa del Mallorca, 40 segons i s'acabarà el partit, el Girona que evitarà la sortida de la contra de l'equip mallorquí, intenta tenir-ne una última per la banda esquerra, pujant Brian, 3 jugadors, 4, la rematada Brian dins l'àrea, el xut de Brian, Arnau Corna! Tothom s'esperava la centrada, el canó del Vítel des de l'esquerra i amb la punta dels dits, el primer pal, Arnau enviant la pilota a corna, corna favorable al Girona.
1: Compte que l'ha tingut el Sabadell també, Pau.
5: Sí, oportunitat molt clara de Miqui Codina, una bona combinació per la dreta del centre d'esports, li ha arribat la pilota als peus del futbolista de Sant Hipòlit, bona maniobra, gira i acaba rematant, la treu sota pals a Jesús Obono, l'ha tingut el Sabadell, 93 de partit, hem d'anar fins al 94.
1: El corna Girona.
0: El corna que pica el Girona, el refús de la defensa, després hi ha falta en atac de Bonyar i s'acabarà el partit perquè l'àrbitre té la mà a l'auricular i ara mateix fa sonar el xiulet. Final del Girona 0, Mallorca 0.
1: Ara l'acabem de tancar el partit a Montilivi, però abans els últims minuts de la nova Creu Alta, Pau.
5: Sí, darrers 40 segons per arribar al final del partit. El Sabadell insistent fins al final. Ara qui la juga, però és l'equip andorrà, entrenat per Carles Manso, amb la pilota dividida, camp contrari. L'acaba guanyant Quadri. El rebuig no és del tot bo. Ha d'afegir-s'hi José Luis Català. Bona deixada al mig del camp. L'obertura a l'esquerra cap a Miqui Codina. Atacant el Sabadell. Obertura cap a López Pinto. Passada a l'espai. De nou per Miqui Codina. Aixeca el cap. La centrada. Acaba rebutjant la defensa de l'Andorra. En tindrà una última Sabadell, vinga va, López Pinto, aquest és Joel Priego a l'esquerra, més a l'esquerra, Miqui Codina, de nou Joel Priego al Manresà, la centrada, això serà corna, el deixarà llançar, diu que és l'última, ja per sobre dels 4 minuts de temps afegit aquí a la nova Creu Alta, tothom dempeus, banqueta inclosa, els jugadors suplents, és un corna a l'esquerra de l'atac del Sabadell, i anirà Javi López Pinto, és un especialista en aquestes accions, aquesta centrada, ha d'anar al cap d'algú, a veure que la penja López Pinto, l'acaba traient un futbolista al Sabadell, compta el xot des de la frontal, la rematada de Rahmani fora. L'ha tingut el Sabadell, l'ha tingut el Centre d'Esports Sabadell, la rematada dins de l'àrea de Rahmani, que marxa fora, i amb aquesta oportunitat clara pel Centre d'Esports acaba el partit a la nova Creu Alta amb l'empat a 0. Mereixia una mica més el Centre d'Esports Sabadell. Sabadell 0, Andorra 0.
1: Doncs els dos catalans jo crec que han fet mèrits per guanyar, encara diria potser un pèl més fins i tot el Girona que el Sabadell, però també el Sabadell amb més ocasions i amb més arribades i més protagonista que no passa l'Andorra, però de vegades té això, el futbol, que no marca ni un ni per sort marca l'altre, tampoc, com a mínim un puntet que es queda a casa, no se'n van els tres, no es queden els tres tampoc a casa, però com a mínim un puntet per anar sumant, i en el cas del Sabadell, guardi per continuar només tenint una derrota en 8 jornades ja de Lliga a segona divisió.
4: I tant, al final si posem, si els sembla mirada i veiem aquestes 8 primeres jornades, la veritat és que és per aplaudir, per celebrar. Perdem els primers punts de la temporada a la nova Creu Alta, però les sensacions són molt bones. Avui, com deies, falta aquest punt de fino, aquest punt de punteria, però vaja, el donem per bo, i tant que sí.
1: El sumat 13 de punts al Sabadell, empatat amb l'Sporting, just els primers equips que queden fora de la zona de playoff. Gràcies, Gerard, fins ara.
4: Fins ara, una abraçada.
1: Parla David López a la gespa de Montilivi a la tele, a veure si el sentim.
6: Con Javi, que parecía que podía tirar a un metro la línea. Bueno, mala suerte, la verdad que me quedo con el partido que ha hecho el equipo, ha sido muy sólido, no ha concedido ninguna ocasión, el Mallorca es un gran equipo. Es una pena porque, como hemos dicho antes, creo que merecíamos algo más, pero bueno, seguimos mejorando, que aún queda mucho.
7: Os ha dado poco, ¿no?
6: Nos ha dado poco, sobre todo los partidos aquí en casa tenemos que ganarlos. El Mallorca es un gran equipo, tiene grandes jugadores, pero hoy lo teníamos ahí para ganar y es una pena.
7: Venía de dos victorias consecutivas, ¿cómo cuesta ganar partidos, no? ¿Cómo cuesta enganchar resultados?
6: La verdad es que sí, la verdad que, bueno, Eibar y Castellón lo están haciendo fenomenal. Son dos equipazos y tendrán que mantenerlo así hasta el final. Nosotros y muchos otros equipos les apretaremos por detrás y a ver qué somos capaces de hacer.
7: Ver vuestra plantilla y la del Mallorca, venir los dos de primera división, de la Liga y EA Sport, pero para los aficionados de uno y otro equipo va a costar mucho el ascenso.
6: Sí, al final obviamente que tenemos grandes jugadores, grandes plantillas, pero el que sabe de fútbol, el que entiende, el fútbol va mucho más allá. Hay mucho más trabajo detrás, hay muchas más cosas y obviamente que tenemos que ser uno de los que estén arriba, obviamente, pero bueno, hay que hacer mucho más, hay que trabajar mucho más y al final hay que merecérselo dentro del campo, no en las plantillas.
7: Mucha suerte, David.
6: Venga, gracias.
7: Venga, para David López, para el capitán del Girona.
1: Paraules de... Perdó, que em quedo sense veu. De David López, després d'aquest empat a 0 a Montilivi, tanquem la nova Creu Alta. Pau, Ceuta-Sabadell, aquest Ceuta que està reaccionant. Avui un empat també contra el Castelló, porta 3 jornades sense perdre, un equip que havia començat amb derrota darrere derrota en aquest inici de Lliga.
5: Sí, visita dissabte que ve a 4:15 de la tarda amb una logística de viatge especial, perquè el Sabadell haurà d'agafar un avió, un autocar, un ferri, hauran de caminar també segurament alguna cosa. Vaja, és el que toca per anar a Ceuta a partir d'un 4:15 del dissabte de la setmana que ve, buscant la primera victòria fora de casa, que encara no ha arribat. Avui que s'han escapat els primers punts de la nova Creu Alta, fins avui 3 partits, 3 victòries, avui en aquest quart duel un empat, malgrat que jo crec que el Sabadell ha fet prou bon partit contra l'Andorra.
1: Gràcies, Pau, et sentim ja en temps de tu diràs amb els protagonistes. Fins ara.
5: Molt bé, fins ara.
1: Parla Brugui, evidentment, a la tele pel Mallorca Arnau Tenes, perquè és el culpable que avui el Girona n'hagi sumat un i no n'hagi sumat 3. Brugui.
2: Sí, totalment. Diguéssim, els jugadors del Girona s'ho miraran avui amb Arnau Tenes, que ha estat el millor jugador del partit, molt inspirat, amb aturades espectaculars, estratosfèriques fins i tot, i que ha evitat ell solet que el Girona sumés més d'aquest punt, que al final, mira, és no perdre, però avui tothom se'n va amb la sensació que en podrien haver sigut 3. Alhora, doncs, aquesta recança de que l'equip ha acabat frustrat per no haver pogut guanyar, però vaja, com dèiem abans, millors sensacions que el dia de l'Albacete, tot i que el resultat és pitjor.
1: Es suma 14 de punts al Girona, quart ara mateix a la classificació, 4 de l'Almeria, que és tercer, a 6 del Castelló, que és segon, i a 7 de l'Eibar, que és el primer, tots ja amb els 8 partits jugats. El proper rival és el Tenerife, hagut dilluns 12 d'octubre, a les 9 de la nit, hora catalana, a 9 de la nit, Tenerife-Girona, el Tenerife que encara ha de completar el partit d'aquesta jornada. De fet, si guanya, igualaria amb el Girona a la classificació.
8: Sí, va baixar fa dues temporades. La temporada passada va ser un equip superior a la resta, molt clarament a Primera Federació. Ha tornat a la segona divisió i ha començat molt bé, i serà el retorn del Girona a l'estadi en el qual va pujar en l'últim ascens a primera divisió, aquell dia amb l'1-3 al camp del Tenerife, aquell que era 19 de juny, Brugui?
2: Sí, senyor.
8: Aquell 19 de juny.
1: El dia del doble ascens a Girona.
8: Que va pujar el futbol i el bàsquet a les màximes categories estatals dels seus esports.
1: Doncs bons records que tindrà el Girona d'aquesta visita a Tenerife, tant de bo que pugui aconseguir allà la victòria. Miquel, et sentim ara en temps de tu diràs. Fins ara.
8: Fins ara.
1: Brugui, llegim el diari de Girona. Moltes gràcies.
2: Que vagi bé a vosaltres.
1: I gràcies per ampliar el diccionari de RAC1 i del Superesports amb Esparxat, que és el nom de la colla castellera del Pla de l'Estany. Tots mai... Hola, Pariser, bona nit.
9: Hola, què tal? Bona nit.
1: Has esparxat mai una pilota en un arbre o no?
9: Sí, segurament sí. Sí.
1: Amb algun xut d'aquests teus que surto una mica desviat,
9: sí,
1: no?
9: Sí, i després l'has d'anar a buscar amb un pal o amb alguna cosa. Sí, habitual.
1: Dones per bo l'empat del teu Sabadell o no?
9: Sí, tot el que no sigui perdre i sumar, escolta, és benvingut. Són 13 punts, no? Hi ha el Sabadell, doncs a 37 de la salvació. A 37 dels 50, perquè segona divisió ha d'arribar...
10: El play-off, ara.
9: Ja, bueno, això és somiar, però sí, jo els 37, que queden ara per arribar als 50 i per la permanència. Però escolta'm, ja no és allò... No, el Sabadell, un nouvingut, que mira, ha començat bé. No, ja comença a haver-hi una tendència de que costa fer-li gols, costa guanyar-lo, i això sempre és una magnífica notícia, que continuï la ratxa. Ara Ceuta, tu, quin viatge. Ara Ceuta d'anar al Sabadell, Déu-n'hi-do.
1: Mira, hem de votar el millor dels dos partits. Perfecte. No sé, em sembla que no queda ningú als camps.
9: Sí,
1: o...
9: sí.
8: Ah, sí? Sí.
9: Jo gràcies. Estem per aquí.
8: Gràcies. Sí, si és per votar, sempre hi som.
1: Anem a votar
9: sempre,
1: els millors.
9: Sempre.
11: La xarxa de concessionaris MG de Catalunya t'ofereix el millor jugador del partit.
1: El millor en el Girona-Mallorca. Per tu, Agut.
8: Ethan,
1: en Brugui deu haver marxat o encara aguanta?
12: I soc.
1: Brugui...
12: Ethan, també.
1: Ethan.
10: No els hi portaré la contrària.
1: Ethan?
10: Sí.
1: Ethan, per unanimitat, no, Pariser?
9: Sí, jo diria Arnau Tenes, però com que no es pot votar...
1: Home, però és del Girona.
9: Bueno, és que els ha salvat de no perdre, però sí, Ethan.
1: Per part gironina, Ethan, i en el Sabadell 0, Andorra 0. Per tu, Pau.
5: Mira, votem en bloc el Guardi i jo, que ell ja ha marxat i ja abandonat la posició, però els dos diem Ángel Baena, perquè ha dirigit bona part de l'atac del Sabadell.
9: Hem votat,
1: no els portarem la contrària, no? Baena i Ethan, els millors jugadors de Sabadell i Girona, aquesta nit.
13: Imagí ZS Hybrid Plus, el SUV híbrid més eficient pel dia a dia, amb un consum de 5 litres als 100 quilòmetres, tota la tecnologia que necessites i 2 anys de manteniment gratuït. Imagí ZS Hybrid Plus des de 19.840 euros. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a imagimotor.es. Xarxa de concessionaris MG de Catalunya.
1: Ens anirem recollint 4 anuncis i comença el Tu Diràs. Avui estrenes tripleta, no?
9: No, ja diumenge passat va estrenar-se a Marbà.
1: Sí, ara no sé per què, sí, pensava però... que en Roure encara hi era, no, diumenge passat.
9: Havia marxat, ja dissabte va marxar cap a Abu Dhabi, el nou projecte esportiu que té, i ja vam estrenar el Marbà, que a partir d'ara ens acompanyarà el diumenge, sí.
1: Doncs Marbà, Solsona, Àngel Alonso, de seguida la tertúlia del Tu Diràs fins a la 1 de la matinada. I tornem al Superesports el cap de setmana que ve, que ja hi haurà Lliga a la primera divisió masculina. Semblava que no arribaria mai, doncs mira, el cap de setmana que ve ja la tornarem a tenir aquí. S'ha fet curt i tot. La setmana que ve més Superesports. I ara 4 anuncis i tu diràs. Adéu-siau.
14: Superesports amb Xavi Puig.
15: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
16: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
17: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
18: Perfecte, aquí el tens.
17: Ja?
18: Ja.
17: Sí?
18: És així?
17: De debò?
18: I tant, de debò.
19: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a volkswagen.es.
20: El 29 de novembre l'Aliança Jambuent arriba a l'edició número 103. Inscriu-t'hi a aliancejambuent.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Amb el patrocini principal d'Aliança i amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, Freedom, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Sòria Natural, Yamaha, Fruit Ràbic, Barta, Torrons Vicenç, Nutriesport i Volvo Ditebo Barcelona.
21: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
22: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
21: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona. RAC 1.
22: Anar als museus d'estalvi.
21: Tots som un milió. RAC 1.
23: Aquest mes el Club de Vins a l'Avantguàrdia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89. Amb enviament gratuït i dues copes de vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
21: RAC 1. Tots som 1. CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 4 minuts, benvinguts al Tu diràs d'aquest diumenge 4 d'octubre del 2026. Agafem, com sempre, el relleu dels superesports per seguir fent ràdio esportiva aquí a RAC1. Ja amb l'episodi de pluges torrencials a la baixa, s'han aixecat ja totes les restriccions després d'unes hores realment complicades al país. Malauradament, amb dues persones que han perdut la vida, i ens explicaven també les autoritats i els companys de serveis informatius que han estat puntualment informant de tot, que estan buscant un home desaparegut a Pineda de Mar. Més enllà d'això, que evidentment és una desgràcia personal, hi ha hagut molts problemes materials a moltes cases, gent sense llum, milers de persones doncs, afectades per tot el que hem viscut a les últimes hores, i evidentment un munt d'incidències que també ha provocat aquest fenomen excepcional que ha passat pel país a les últimes hores. Molts ànims a tothom, i deixeu-me felicitar des d'aquí a RAC1 a tota la gent que va formar part de l'especial que van liderar ahir el Xavi Bundó i el Jordi Basté des de 4:15 de la tarda fins a les 5 de la matinada. Han estat en directe intentant informar de tot el que estava passant i fent un servei absolutament necessari pels oients i per la població de poder saber en tot moment com evolucionava aquest temporal. En clau esportiva, que és el que ens pertoca a nosaltres, ahir molts partits i moltes activitats es van veure afectades. Avui, en canvi, s'han pogut disputar alguns d'aquests enfrontaments, com el clàssic femení, que s'ha endarrerit unes hores però s'ha acabat jugant, amb una golejada històrica del Barça, 7-0 contra el Real Madrid, un festival de les jugadores que entrena Pere Romeu. Quina actuació de Clàudia Pina, que ha fet un pòquer de gols, 4 gols a la primera meitat, i com ho han gaudit les més de 40.000 persones que han anat avui a l'estadi, a l'Spotify Camp Nou. Ara en parlarem i sentirem reaccions de les futbolistes blaugranes i d'aquesta nova victòria en un clàssic femení. Si contem aquells dos partits amb el Tacón Club de Futbol, que ja era Real Madrid, el Barça porta 27 victòries en clàssics en 28 partits. 27 victòries i una derrota en clàssics femenins. I a la segona divisió s'han acabat ara els partits dels catalans i han faltat els gols que hem vist en el clàssic femení. Girona 0, Mallorca 0 a Montilivi, Sabadell 0, Andorra 0 a la Nova Creu Alta. El Girona continua quart en play-off descens amb 14 punts, el Sabadell és 7è amb 13 punts, fora de les posicions de play-off, però encara en aquesta zona alta, zona còmoda, zona tranquil·la. El Sabadell, un nou vingut a la categoria, amb 13 punts i només una derrota en aquestes primeres jornades. Demà, Córdoba-Tenerife, per tancar aquesta jornada a segona divisió. Deixeu-me obrir tertúlia i connectem amb els camps, que hi tenim el Miquel Agut a Montilivi i el Pau Bonastre a la Nova Creu Alta. Hola, Dani Solsona.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Hola, Marc Marvà.
3: Bona nit, Aleix.
1: Què tal, bona nit. Hola, Àngel Pich Alonso.
4: Què tal?
1: Què tal, Pichi? Molt bé. Esteu bé, en primer lloc? Com heu viscut les últimes hores?
4: Perfecte.
1: Sí? Val.
3: Sí, sí, aquí també.
1: Mullats i tranquils, no? I seguint-ho tot des de casa, o què? Impossible sortir, no? No us veu moure de casa.
2: Ple d'aigua.
1: Ple d'aigua tot arreu, sí, sí.
2: No, tot arreu no, a l'edifici.
1: A l'edifici també?
2: Al pàrquing, a la planta menys dos, 1,50 m, 1,70 m, i com que jo sóc el president, no, doncs amunt i avall, amb la cuba, l'Ajuntament, els bombers...
1: Traient aigua, no?
2: Traient aigua, i encara queda demà i demà passat.
1: Sí, sí. És un exemple del que passarà a milers i milers de cases i d'edificis i de blocs de tota Catalunya, perquè realment ha estat increïble.
3: Sí, sí, sí.
1: Ha plogut.
3: Jo ahir crec que vaig jugar els últims partits que es podien jugar com a entrenador a jugar amb el Gimnàstic Manresa. Jo sóc entrenador del Sant Cugat i vam jugar a la una.
1: Quina categoria eres?
3: Sub-9. Són nens
1: nanos, eh?
3: Sí, sí, futbol base, nens petits.
1: Clar, a la una encara.
3: Clar,
1: la...
3: Però va acabar, es van dutxar i baixant. Va començar a suspendre's tot i ja a baixar ja va començar a ser perillós. Vull dir que... Dels últims partits jo crec que es van jugar ahir de la Federació Catalana va ser nosaltres al camp del Gimnàstic Manresa.
1: Després ja van començar les restriccions i totes les suspensions, sí, sí. Bé, doncs això. Ànims, i aquí som els de la ràdio per intentar fer-vos passar una bona estona després d'aquestes hores de certa incertesa i també de nervis i de problemes. A Montilivi. Miquel, ets per aquí encara abans de baixar baix?
5: Hi soc i podem començar l'entrevista amb Javi Boñar, jugador del Girona, mira, a la zona mixta. Ens estàvem esperant, Aleix, que presentéssiu els tertulians per començar. Hola, Javi, bona nit, buenas noches.
6: Hola, buenas noches.
5: ¿Qué pesa más ahora? ¿La rabia por no ganar un partido que yo creo que el Girona se ha merecido o las buenas sensaciones, incluso lo mejor, mejores que contra el Albacete, pese a la victoria ese día y el empate de hoy?
4: Bueno, ya sabíamos que era un rival muy complicado, que iba a ser complicado sumar los tres puntos. Creo que las hemos tenido para ello, pero bueno, no, creo que no hemos tenido suerte de cara a gol y bueno, ya pensando en el siguiente.
5: Habéis tenido entre 4 o 5 ocasiones claras, Arnau Tenas, su portero, ha sido el mejor, y no habéis concedido ninguna al Mallorca, que es un equipo que está destacando por la portería que defiende, no tanto por marcar goles, pero es que no han tenido ni una.
4: Sí, bueno, la verdad que llevamos partidos concediendo bastantes en lo defensivo, creo que eso lo hemos mejorado un montón, se ha visto reflejado, y bueno, ahora mejorar la parte de adelante, que es lo que da puntos.
5: ¿Qué sacamos o qué se saca en positivo de un día como el de hoy, pese al 0-0?
4: Bueno, que nos hemos dejado todo en el campo, que el equipo ha estado muy bien, hemos hecho lo que nos ha pedido el míster, toda la plantilla ha estado metida en el partido y nada, una mala suerte no conseguir los tres puntos.
6: Javi, primero una curiosidad, ¿cómo estaba el campo después de tanta lluvia estos últimos días? ¿Habéis podido jugar bien?
4: Sí, estaba muy bien, creo que teníamos esa duda de ver cómo iba a estar y nada, para mí ha estado bien.
6: Segundo, una cosa que es más para periodistas que para vosotros. Si miras clasificación, empiezas a ver un poco cómo se alejan los dos primeros del ascenso directo. Quedan muchísimos puntos. ¿Preocupa de alguna manera?
4: Nada, para nada. Creo que nosotros estamos pendientes en el siguiente partido. Queda muchísimo. Luego los equipos de arriba pinchan, los equipos de abajo suben. Entonces queda muchísimo. O sea que estamos muy tranquilos todos.
7: Preguntarte por tu, si no me equivoco, tercera titularidad, ¿cómo te están sintiendo? También te estamos viendo en una versión ofensiva, no sé si es esa versión precisamente la que te hace sentir más cómodo en el campo.
4: Sí, eso es, creo que tengo que mejorar en lo defensivo y en lo ofensivo, creo que hoy se ha visto que he tenido dos ocasiones, pero bueno, me gusta tanto meterme por fuera, por dentro, hablo mucho con el extremo que tenga adelante y creo que ahí la verdad que me siento muy cómodo.
5: Doncs fins aquí les declaracions de Javi Boñar a la zona mixta, el jugador que ha arribat procedent de l'Atlètic de Madrid i que és entre central i lateral dret i que avui, sobretot a l'última jugada de la primera part, ha tingut una ocasió de gol claríssima per fer l'1-0, no ha entrat per poc, i el Girona, que en general ha estat superior al Mallorca, que a mi sincerament puc dir que m'ha decebut en el partit d'avui, i en gran part això també és mèrit de l'equip gironí, i que se'n va amb l'empat a 0, un punt per mi massa premi pel Mallorca en el dia d'avui, en què el Girona, tot i no guanyar, crec que ha ofert millors sensacions que contra l'Albacete, en què va guanyar el partit per 2-0.
1: Sí, el Girona és el primer dels mortals, diguem-ho així, perquè Eibar és líder 21, Castelló segon 20, Almeria tercer 18. Els tres primers amb 3 punts, i a partir d'aquí hi ha un tall, i ve el Girona, que és quart amb 14, per tant hi ha 7 del líder, a 6 de la segona posició que dona ascens directe, Girona 14, quart, Mallorca 14, 5è, Burgos 14, 6è, aquests equips farien play-off, i llavors ve el Sabadell amb 13 també, però sí, hi ha un tall. Dones per bo el punt, Miquel, o no?
5: No.
1: No, eh?
5: No el dono per bo perquè crec que en el global del partit el Girona s'ha merescut guanyar clarament, no vull dir 3-0, però que és qui s'ha merescut la victòria sense cap mena de dubte. Ha tingut un pal clar a la primera part, gairebé només començar, hi ha hagut dues aturades o tres de molt mèrit d'Arnau Tenas, alguna ocasió que no ha anat a porta per molt poc. Vaja, per mi és un partit que el Girona l'hauria guanyat entre 1-2-0, i que el Mallorca s'endú un punt d'alguna manera gràcies al porter.
1: Molt bé, ara tornem, qualsevol cosa avises, i pendents de Quique Álvarez.
5: Perfecte, fins
1: Vinga,
5: ara.
1: Vinga, fins ara. Un pas ràpid per Sabadell amb el Pau Bonastre. Pau, quina és la situació aquí a la Nova Creu Alta?
8: Doncs esperant que comparegui primer Ferran Costa, en aquests moments ho està fent Carles Manso, l'entrenador de l'Andorra, i posteriorment parlarà algun jugador del centre d'esports després d'aquest empat aquí a la Nova Creu Alta en un partit intens, però sense gols, Sabadell 0, Andorra 0.
1: Just per tu, el puntet per cadascun?
8: Jo crec que el Sabadell mereixia alguna cosa més. De fet, ha generat més ocasions clares que l'Andorra i ha estat més temps a camp contrari. Jo crec que avui el Sabadell perfectament es podria haver endut els 3 punts. De fet, fins ara aquí a casa ho havia guanyat tot. És el primer duel que no aconsegueix la victòria a la Nova Creu Alta, però, insisteixo, jo crec que hem vist un bon Sabadell i que li ha faltat el gol. Segurament a l'últim terç de camp li ha faltat alguna cosa més. Això sí que és veritat.
1: Perfecte. Qualsevol cosa ens demanes pas, Pau.
8: Molt bé, fins ara.
1: Molt bé, fins ara. Àngel, Marc, Dani, suposo que va estar pendents dels partits. Veure els dos era difícil avui perquè coincidien en hora. Però bé, en general, hosti, estan en una bona línia, no, els catalans? O què? Estan bé, no, Pichi? Estan allà dalt, anar sumant?
9: Bueno, estan en opcions, no pateix pràcticament cap dels dos en aquest sentit. Sí, cert, el Girona ha tingut més opcions, el millor del Mallorca ha estat en Atenas, sense cap mena de dubtes, i ha mereix que ho guanyar. El Sabadell més justet, diria jo. Jo crec que l'empat és bastant just pel que he vist jo, perquè he vist que tampoc m'ho anava canviant i això tampoc veia tot, però crec, però estan bé, el Sabadell acaba de pujar, per tant, estan en una molt bona situació i la resta també, és bon símptoma de moment.
1: Sí, sí, Barba.
3: No, jo m'he centrat sobretot amb el Sabadell, ahir em vaig quedar amb ganes d'anar-hi a la nova Creu Alta i sí que no, la sensació que sentint el Miquel i ho sentia per la ràdio amb el Girona ha dominat més en joc, el Sabadell domina molt i tota la temporada ho està fent amb la intensitat, amb aquesta pressió, amb guanyar totes les pilotes dividides, amb això són els números 1 i per això és tan competitiu. I jo et diré, els últims 15 minuts ha tingut un parell d'ocasions, una de Miqui Codina i Jesús Owono, si no, dius que Tenes Àngel ha sigut clau pel Mallorca, jo crec que Jesús Owono amb l'Andorra ha tret un parell, una amb el peu, que era gol. I el Sabadell ho té, els últims 15 minuts de cada partit, apreta, no sé si ha tret 10-11 corners, i no és des del joc combinatiu, però sí des d'aquesta intensitat. I jo crec que un golet el mereixia el Sabadell avui.
2: No, jo m'he centrat més amb el Girona, sobretot a la primera part, la segona part ja estava venint cap aquí, no? Però del que podríem dir dels dos equips és que els dos, en aquest moment, estan en línia dels objectius que pot tenir cada equip, no? Vull dir, el Girona, a la part de dalt, que queda molts partits, evidentment, però que ha donat aquest pas que semblava en un inici que tindríem molts més entrebancs i ara està en una línia ja més positiva, i el Sabadell, que avui no l'he vist, però he vist altres partits, doncs està en aquella línia d'aconseguir que l'objectiu, que en principi crec que ha de ser estar en una zona tranquil·la i salvar la categoria, i si pot venir alguna cosa més, doncs ja ho veurem d'aquí a més partits, no? Però jo crec que estan en bona línia els dos equips.
1: Sí, ara el Sabadell té dues sortides seguides, cap de setmana vinent a Ceuta i després al Plantío contra el Burgos. El Burgos és sisè, ara mateix, empatat amb Girona i Mallorca, 14 punts. Està fent també una bona arrencada, aquest Burgos. Sí. No? Ja fa uns anys que està aquí a segona divisió i mirant cap amunt. Per tant, dues sortides. La de Ceuta és complicada pel viatge. M'explicaven que van a Algesires, s'entrenen allà, dormen allà, agafen un ferri, van a Ceuta, juguen el partit a Ceuta dissabte, tornen després del partit, tornen a dormir a Algesires, tornen a entrenar-se a Algesires i llavors a mig matí de l'endemà sí que tornen cap a Sabadell. Vull dir que has de fer...
3: Déu-n'hi-do.
1: Has de fer, sí,
2: un... No, és un viatge una mica complicat.
1: Sí, a més amb la situació que hi ha allà, també.
2: Amb la situació que tal... I parlaves del Burgos, ja la temporada passada amb Ramis ja va fer... Va estar dalt. No sé si al final va fer el play-off o li va faltar...
3: No, es va colar play-off.
2: Li va faltar poc. Estava lluitant el darrer partit, vull dir que... Però que el Sabadell és un equip difícil.
3: Sí, molt difícil.
2: No, és que és difícil.
3: Sí.
9: En ocasions fa la línia de 6 darrere,
1: I després s'estiren amb els carrilers, sí, no? I poden arribar al davant. Vull dir que realment és un equip d'anada i tornada i amb molta intensitat, com dèieu. Sí, una derrota al Sabadell, l'Eibar una derrota, el Castelló és l'únic que no ha perdut. Però és que la resta, o sigui, més enllà d'Eibar, Castelló i Sabadell, la resta... Tots han perdut més de dos partits. Vull dir que té cert mèrit, no?, en aquesta categoria, no perdre com ha fet el Sabadell.
3: I el Sabadell...
1: Empata molt, el Sabadell, això
3: sí. Sí, però la trajectòria del Sabadell, que empata molt, que és el que anava a dir, és molt semblant a la que va fer la temporada passada a Primera Federació, que va començar, no sé si els primers 6-7 partits, va empatar 4, i estava en zona play-off l'any passat a l'inici de Primera Federació.
1: Després van quedar una sèrie de victòries seguides que el catapulten,
3: sí,
1: no?
3: Sí, però que té molt de mèrit fer uns números semblants als que feies l'any passat a Primera Federació, ara una categoria més.
1: El Girona va a Tenerife dilluns, o sigui, ara té una setmana sencera, i dilluns, que és festiu, 12 d'octubre, el dia de la Hispanitat, doncs dilluns juga, és festiu a tot Espanya, dilluns juguen a Tenerife. Evidentment farem el partit en directe, de 9 a 11 dilluns, i a les 11, dilluns vinent, farem, tu diràs, en directe, tot i que sigui un dia festiu, perquè dilluns vinent és la prèvia del Galatasaray-Barça, perquè el dimarts dia 13 torna a la Champions amb un Galatasaray-Barça a Istanbul. I després el Girona rep l'Andorra. el rival avui del Sabadell, d'aquí a dues setmanes, el cap de setmana del 18 d'octubre, doncs hi haurà un Girona a Andorra. Així estan les coses a segona divisió, a veure si continuen en aquesta línia els equips catalans. Estem pendents de Montilivi, de la nova Creu Alta, a veure si hi ha declaracions. Mentre no n'hi han, farem una pausa i farem passar Gerard Ballera i Clara Rodergues, que han tornat fa una estona de l'Spotify Camp Nou després de veure una pallissa històrica 7-0 del Barça al Real Madrid.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Vilafranca, esteu preparats?
12: Sí, sí, Baix Motor ja és aquí. Valls, Vendrell, Vilanova, Barcelona i ara també a Vilafranca. Amb més de 800 vehicles d'ocasió i seminous de totes les marques i noves instal·lacions Cupra. Tens molt per triar, però no t'ho pensis gaire. No et quedis sense el teu. Baix Motor, ara també a Vilafranca.
13: El meu veí, Joan, em va dir l'altre dia: estava pensant en comprar-me un T-Roc de Volkswagen. Em sembla un cotxe perfecte per mida, prestacions, consum i fiabilitat. Però tinc un dubte. On el compro? Un dubte, li vaig dir? No, home, no. Sarsa Volkswagen. Jo sóc client des de fa temps i l'experiència és genial. T'esperem a Movento Sarsa Volkswagen. A Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
14: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1.
15: Aquest any sabem que vindràs i gaudiràs de la cursa de RAC1. Saps per què? Perquè tu pots. Vine i corre amb FIAC, les 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: FIAC Assegurances dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Us hi esperem.
16: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
17: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
18: És el Selecta Rain, ara està en moda funky sorra.
17: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
18: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació MAFRE de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenbach.
19: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
0: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró, en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació MAFRE de Barcelona. RAC1.
19: Anar als museus estalvia.
0: Tots som un milió. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 23 minuts, aquí seguim el Tu diràs a la nit esportiva de Catalunya. Abans de seguir la tertúlia, us recordo que per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo que es diu Volvo XC40. Des de 31.900 euros, sí, 31.900 euros, consulten totes les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Aquí seguim amb l'Àngel Pichalons, el Marc Marvall i el Dani Solsona. Mentre estem pendents de les reaccions que hi hagi a Montilivi a la nova Creu Alta, anirem avançant feina i parlarem de futbol, del clàssic femení, del 7-0, de tots els gols que hi ha hagut avui al Spotify Camp Nou, del Barça femení contra el Real Madrid. Hola, Ballera, què tal?
1: Què tal? Com esteu, companys?
0: Hola, Clara Rodergues.
2: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Anem a recordar els gols del Barça femení. Vinga, els hem cantat tots? Així, a recu. Sí, tots.
3: Vinga, va,
0: tots.
3: Va.
0: En són 7. 7 gols avui hem vist a l'Spotify Camp Nou.
4: La pilota dividida. Pina encara la manté. Pina dins l'àrea. Pina busca espai per xutar. Encara Pina. Punt de penal. Pina! Gol! Gol! Gol! Patri, ara sí, amb Pina, pot arribar el hat-trick. I el Pere i la Soraya que fan gestos de Déu-n'hi-do com està Clàudia Pina. Que la Soraya li donaria ara mateix la pilota d'or. L'aniria a buscar a Londres, baixaria les escales i diria, té, Clàudia, té, que ets la Graham. Gol. Això és un escàndol! Això és un escàndol que tanquin l'Spotify Camp Nou! El Barça fa el quart i el fa un altre futbol. Pina, dins d'àrea, faràs un pòquer! Gol! I tant si ha arribat la maneta! I tant si ha dit el Barça que la volia fer abans del descans! Diu, no m'espero!
0: 5-0 abans del descans i el festival ha continuat a la segona part.
4: Bé, un altre cop, gran passada de Cata ara per trobar Patri, que veu la desmarcada de Graham, que li envia un caramel. Graham marxa cap a la porteria, té a l'esquerra a Pallor, pot marcar Pallor! Gol! Irreverència de Pallor cap a Graham perquè li ha regalat el gol. Que, i espera, Sidney! Oi, Sidney! Estaven esperant que acabés la compareixença, ja ho deies, Xavi. Serem respectuoses i ens guardarem el gol més bonic de la tarda per quan tornem a RAC1 amb el Super Esports, amb en Xavi Puig, amb Ulló i companyia.
0: Fa goig, sentir els 7 gols, no? Clara, Ballera. Quanta gent ho ha gaudit,
3: encara
0: això?
3: Encara té prou veure.
1: 40.000 espectadors.
2: 533.
0: 40.533. Sí. Està molt bé. Jo suposo que molta gent, amb les pluges, el canvi horari, potser s'ha tirat enrere. Però, escolta, és una molt bona entrada, no?
2: Evidentment, és que ja voldria molts equips.
0: Ara s'havia de pagar calés,
2: que abans eren gratis. Sí, cada cop és més car que fa uns anys, que, com deies, el primer clàssic pels socis eren tot gratis i per la gent en general, el públic general, eren 5-10 euros a tot estirar. Els preus han pujat, el que deia l'altre dia el Gerard, de la llei de l'oferta a la demanda, etc. I sabíem el número de 40.000 i al final han estat 40.000 justets estascats perquè, com dius, el temps segon no ajuda, però quants equips de primera no arriben a aquesta xifra? Oh. Primera divisió masculina. Oh. I elles, clar, com que estem acostumats als 90.000 que hem vist algun cop, o 60.000 a la Champions i tot plegat, i al Camp Nou, que és enorme, però és que és una xifra molt, molt bona.
0: Tu t'imagines viure això als clàssics masculins? Seria impensable. Golejar el Madrid per ser...
3: 5-0 a la mitja part.
0: Bueno, és veritat que n'hem vist algunes golejades.
5: El que fa molta pena és que no hi ha competició. No hi ha competició a la Lliga regular. Esperes la Champions perquè veus que hi ha més igualtat, no? Que hi ha equips que poden competir amb el Barça. Però és que la Lliga espanyola...
0: Sí, però
5: ja saps d'antemà que faci el que faci acabarà guanyant.
6: Jo crec que
5: té mèrit, no, i té molt mèrit.
0: Sense Alexia ni Aitana, per exemple.
5: No, sí, però
0: ni Mapis, ni Ones. Vull dir, avui el Barça no
5: era
0: el
5: Barça. Però té mèrit que mantinguin el nivell de concentració per afrontar molts partits. Quan vas a jugar, jo què sé, a Granada, i que vagin amb tot ahir, no? Té mèrit, però cara al espectador, dir, joder, ja sabem que el Barça quedarà campió, fàcil que faci.
3: Però, si no recordo malament, jo crec que fa un parell de temporades o així, semblava que el Madrid escurçava aquesta diferència. Sí. No sé si fa dues temporades o, o així.
6: Es va empatar, no?
2: Hi ha un clàssic que guanyen.
0: Amb Montjuïc és el que guanyen. Amb molta polèmica arbitral i amb un gol injust al Barça, que era l'empat anul·lat.
3: Semblava que estava una mica més igualat i, clar, avui posant el partit, quan ja només els primers 5 minuts no havien passat, no havien fet 3 passes els del Madrid, sí, sí. Les del Madrid. I ja veies, dius, amb el 4-0, jo la segona part no l'he vist.
0: Perquè, clar, has dit, no empataran, no?
3: No, ho tenen difícil.
6: No, hi ha la part també que, o sigui, cada temporada, en certa manera, hi ha un petit al·licient, algun petit canvi que et fa creure que això canviarà. O sigui, aquest any tu pensaves, el Barça ha perdut grans jugadores, ha fet una aposta sobretot pel futbol base, i el Madrid ha fitxat. O sigui, el Madrid ha tornat a fitxar, ha tornat a fer una inversió. I sí que en la prèvia, però comença a ser el compte del Pere i el Llop, perquè durant la prèvia deies, a veure, aquest any sembla que al Madrid li pot retallar distàncies, que tot el que ha passat a l'estiu i com han començat la temporada li pot retallar distàncies. Però clar, és que crec que el Dani ho ha dit, el minut 5 ha marcat Pina, però del 29 al 31 i al 33, clar, el minut 33 crec que anaves 4-0. Aleshores, jo, i moralment, per les jugadores del Madrid ha de ser dur, eh?
0: Sí, és que amb 6 jornades ja hi ha 5 punts de distància, no?
1: Sí, l'any passat recordo que el Madrid canvia d'entrenador i el primer Barça-Madrid que juga, a jugar a Montjuïc, és un 4-0, però és un 4-0... enganyós. Podríem dir que podria haver estat un 4-2 o un 3-1 o un 3-2, fins i tot, perquè el Barça em sembla que marca els dos últims gols al temps afegit.
2: I el Madrid feia un penal.
1: La sensació és que des del primer Barça-Madrid amb Pau Quesada a la banqueta, que substitueix Alberto Toril, la sensació és que el Madrid, en comptes de anar millor, a preparar millor els partits contra el Barça, ajustar detalls... Van jugar... Quants partits van jugar la temporada passada?
2: 6.
1: 6?
2: 2 de Lliga, 2 de Cop...
0: Sí, va ser les semis.
1: Sis. En els 5 restants, el Barça va ser molt millor que el Real Madrid. I avui encara està millor que en els clàssics de la temporada passada. No sé, jo crec que a nivell de cos tècnic hi ha un punt de falta de, no sé, de transmetre alguna cosa contra el Barça des de la banqueta del Real Madrid. Dit això, és que el Barça és molt superior, no només al Madrid, sinó crec que també a la majoria d'equips d'Europa, perquè el Bayern també va jugar aquí la temporada passada, va competir, però se'n van dur 4. Estic segur que si ve el City, avui, tal com està el Barça, se'n dur 4.
0: El Lió a la final se'n dur 4.
1: El Lió al final, sí, competeix més que el Madrid, sí, però 4-0. Sí, sí. Vull dir que al final aquest Barça, si no estàs allò massa fi, te'n fa 4, encara que estigui malament. I avui ha estat molt bé, efectivitat en les combinacions, etc, i en comptes de 4, que potser és el més normal, diguéssim, o el pa de cada dia, doncs avui ha estat el rècord i han estat 7.
3: Te'n foten 4 igual que el primer equip.
0: Sí, ara mateix.
1: Exacte.
0: Bueno, el 25 d'octubre, que queden 20 dies pel clàssic masculí al Camp Nou, a veure què passa, perquè estan a Madrid que trinen. Ara explicarem una història d'avui d'Mbappé. És que aquest no surt d'una que se'n foten una altra, de veritat.
3: Està lesionat.
6: Increïble.
0: Sí, està lesionat, però anava amb bici. Ara ho explicarem. I Mourinho dient que no s'ha d'anar amb bici.
5: Però li ho ha dit Esther.
0: Li ho ha dit Esther Expósito, potser, sí. No, del Barça femení, és que el més sorprenent, jo insisteixo, és que Alexia ha marxat, Mapi ha marxat, Ona ha marxat, Aitania estava lesionada, i això que li dèiem a l'entrevista a Pere Romeu, Clara, que el vam entrevistar fa unes setmanes abans de l'inici de la Champions, ha dit, escolta, algunes jugadores han de fer un pas endavant, i l'han fet. Pina ha fet un pas endavant, Schertelep, o de lateral o al mig.
2: L'ha destacat a Sydney, a la roda de premsa.
0: Vull dir, no, són jugadores que estan creixent moltíssim. Aixa Càmara, campiona del món sub-20, ja lateral dreta d'aquest Barça femení.
2: I Vicky està lesionada, que és una jugadora que també, ara quan torni, també ha de ser important.
0: La Banaste en aquesta...
2: Ha aterrat
0: té molt bona pinta, la central, molt bona pinta.
1: Li està costant més a Caroline,
2: sí,
1: que jo crec que podria ser l'única... No cal dir nota negativa, està en un procés d'adaptació, ella mateix ho ha reconegut, que li està costant, i a veure si d'aquí a final de temporada, doncs, si això passés a l'abril, doncs sí que seria una mica més preocupant, però està passant a l'octubre, doncs deixem uns mesos.
6: I la de Patri és...
0: La Patri és un altre nivell, sí.
6: Té un nivell... crec que els quatre primers gols, tots o ell és assistent o llença l'atac. O sigui, no
0: és que si no fos pel màrqueting i els gols, seria pilota d'or. Patrick Guijarro ara mateix seria la millor jugadora del món. Passa que no té, no, les xarxes no llueix, és allò típic, no,
6: sí, però ara de Rodri.
1: No, però si Rodri, que tampoc té un màrqueting espectacular, en va guanyar una, doncs Patrick Guijarro, que juga en una posició similar, i jo crec que pel que fa a l'estil de joc, són molt similars.
0: Sí.
1: Total, amb l'equilibri que li donen... Jo crec que és que són còpies, Marc, eh? Jo crec que...
0: Busquets, Rodri i Patri són còpies del,
1: sí,
0: del futbol.
1: I a veure què passa. El problema és que, efectivament, ha viscut a l'ombra una mica d'Alexia Aitana, que fa més gols que Patri i Jarro, perquè juguen en una posició més avançada, i això, doncs, és molt difícil a l'hora d'intentar treure vots i esgarrapar vots. Veurem ara que Aitana està en un procés de recuperació, Alexia està en un altre equip, però en què passa?
2: La de l'any que ve és important, perquè Alexia no juga a la Champions aquesta temporada.
0: Hi ha Mundial,
2: hi ha
0: per
2: mundial,
0: això. Hi ha Mundial,
2: sí, però si el Barça torna a guanyar-ho tot i té a Patri com una de les líders, o a Graham, tot i que Graham al Mundial ho té més difícil, i Patri, líder de la selecció espanyola al Mundial, que torna a fer un bon paper, potser sí que seria l'any. Però encara costa en la categoria femenina que això passi, perquè recordo que hi ha un any que el Barça guanya la Champions, si és el 2023 o si diries el 23, que Sam Kerr crec que queda segona o tercera per davant de jugadors del Barça que havien guanyat la Champions. Més per un tema, jo crec, de nom que no pas per altres coses.
5: Yeah. Ai, però, a mi una jugadora que per mi marca diferències, que és la Graham.
0: Sí, sí,
5: és l'única de totes les que he vist jo que desborden l'1 contra 1.
0: L'altre ja fa un gol a Roma, des del mig del camp.
5: És l'única que he vist, ni en uns altres equips he vist a una noia que tingui aquesta capacitat per desequilibrar, i ja fa temps que està ahí,
0: No, no, a la Champions l'altre dia fa un gol, que si l'hagués fet Messi o Mbappé o Lamin, dona la volta al món.
3: Escolta, el gol, que no m'equivoqui de jugadora, Patri, el gol que va fer, em fa la feta contra el Logroñés.
0: Ah, sí, el vas dir la setmana passada, la picadeta aquella.
3: Aquella picada que fa, que sembla que vas a xutar fort i tal, picada.
0: Sí, sí, sí. Molta qualitat.
3: Jo vaig quedar així i vaig dir, hòstia, no la tenia amb això, eh? No la veia amb això, i en canvi va fer una picada molt bona.
0: Anem a sentir reaccions del vestidor del Barça?
2: Sí, perquè... Bé,
0: I del Madrid? No, del Madrid no val la pena.
2: No.
1: És que del Madrid no ha sortit Pau Quesada a la roda de premsa.
0: No,
1: ja fa anys que la UEFA els obliga en partits de Champions, però la Lliga no els obliga i no surt a donar explicacions.
0: No. Val.
2: Potser el
6: vestidor
2: deu dir
6: alguna cosa, no? Els deu dir alguna cosa a les jugadores, al vestidor.
0: Sí, sí. No,
6: que doni explicacions.
1: Vámonos pa casa.
6: Potser el vestidor diu, mira, com no m'he atentat explicaciones, aquí tampoc no digo nada, ja està.
1: Suposo que perquè el Madrid ha tret bons resultats en aquest inici de temporada contra el City mateix aquesta setmana i tot això, però, ostres, l'historial que té Quesada amb el Barça, i és per plantejar-se. Jo tenia dubtes a final de temporada si continuaria, han volgut donar continuïtat al projecte, però déu-n'hi-do, és que, clar, al final arriba un punt, no? Vull dir, 7-0, què pensa l'afició del Madrid, si és que en té, perquè no ha creat una massa social, no? Però què pensa l'afició del Madrid? Potser que fem és que ja fem la comparació amb la categoria masculina, els teria acomiadat. Vull dir, què li va passar a Lopetegui o a Mourinho aquí quan reben aquestes golejades? Xavi Alonso... Vull dir...
0: El ressò és diferent, però sí, t'entenc el
1: sí,
0: que vols dir.
1: Sí, però és que ja no és el primer. Vull dir, és que em porta 6 de toves.
6: Sí, la tendència, no?, del que tu explicaves, segurament, de la temporada
1: per això
6: passada.
1: Però suposo que li donaran continuïtat i... Bé, suposo que pensaran que el Barça és un cas a part i que la resta de partits doncs, els han competit i que no estaven jugant malament.
3: I a part de que el Barça sigui molt millor, que ho són i que juguen molt bé a futbol, tampoc veus el Madrid que tingui una idea clara de futbol. Surten com espantades, allà aguantant a veure què passa, i això, aquesta sensació sí que poden valorar els que manen allà a Madrid per dir, escolta, molt bé, pots perdre un partit 7-0. Escolta, va perdre Croàcia, l'altre dia.
0: Ui, ara trucarem el Damià, que va d'arribar avui a Split, perquè dimarts hi ha el Croàcia-Espanya, i m'ha dit, diu, hi ha una mala maró aquí, que demà surt Modric a la prèvia a calmar els ànims, perquè hi ha una mala maró a Croàcia espectacular. Bé, anem a sentir reaccions del Barça femení.
2: Sí, perquè és un 7-0 amb gols de Graham, Pajol i Sidney, sobretot Clàudia Pina, que n'ha fet 4 a la primera part, i a la zona mixta encara amb la pilota sense firmar estava molt feliç.
7: Sí, obviamente no me lo esperaba ni yo, pero bueno, muy feliz, día que nunca olvidaré. y nada, a seguir así. Me podría quedar, creo que con el tercero.
2: Amb el tercer es queda, que és després d'una passada de Patri i una bona rematada al pal curt ben col·locada i potent.

0: del Madrid, tots els equips, perquè joder, nosaltres ens ho passem molt bé aquí, 7-0, però el que volem és competir i crec que a tothom agradaria veure una lliga competitiva, però bueno, no és la primera vegada que m'escolteu dir aquestes paraules i per molt que parlo tampoc canvia res, que cadascú es faci responsable dels canvis que pot fer.
1: Una Aitana que també ha parlat del seu moment personal després de la lesió llarga que va tenir la temporada passada i les molèsties que després també han encadenat.
0: Bé, doncs, a poc a poc, estic intentant tornar a agafar el ritme, porto molt de temps sense competir, sense competir neta, no? I també estic aprenent a tenir paciència, que sé que no tot és un dia per l'altre, jo estic acostumada a jugar-ho tot, a jugar sempre, estar disponible sempre, era la meva realitat fa gairebé un any, però ara la meva realitat és aquesta, no? I, bueno, el meu foc està en tornar a ser l'Aitana que era, o millor, però sé que no és immediat i així m'ho estic prenent.
1: I ho comentava, una mica més de 40.000 persones a l'Spotify Camp Nou, una altra bona xifra, i Graham Hansen ha dit a TV3 que està enamorada d'això, del que genera l'estadi.
2: Siempre especial, es que uno de los motivos más grandes que quería quedarme es que estos momentos de jugar aquí en este estadio con esta afición es algo que no puedes tener en ningún otro sitio y estoy enamorado de eso y bueno, no voy a acostumbrarme nunca porque es mágica y son memorias por vida y es igual si ha hecho uno o 50 veces, es muy bonito cada vez que puedo hacerlo.
1: I un últim document ara del president Joan Laporta de Zona, orgullós d'aquest Barça i de l'afició.
3: Ha sido un gran partido y un espectáculo aquí de fútbol y la verdad es que estamos muy orgullosos por haber batido el récord de asistencia en la Liga F y hemos batido nuestro propio récord que era en Montjuïc también y aquí en el Spotify Camp Nou hemos conseguido pues bueno un día muy feliz para el barcelonismo con siempre es un gran rival el Real Madrid y bueno yo creo que hemos confirmado que tenemos también seguimos teniendo un equipo muy competitivo.
1: Barça líder 18 punts, Madrid amb 13, per tant un més 5 ara aturada de seleccions i no oblidem també que el Barça marxa aquesta aturada també líder en solitari a Europa, per tant un inici de curs immaculat.
4: Sí, ara estava veient els titulars. Mira, l'Àngel Pérez a mundodeportivo.com diu campeones en octubre, en la línia del que hi ha l'Àngel, i Europa està atemorizada con este Barça. L'Esport diu el Barça no canvia, el Madrid se lleva un 7 en el Camp Nou con pòquer de Pina. L'Esportiva Catalunya, el Barça abusa del Madrid amb una Clàudia Pina estel·lar. I a Madrid... El Marca diu, és algo incomprensible. Algun dia va voler a ganar el Madrid un clàssico al Barcelona. La història interminable. Un nou capítol con el mismo final.
5: Bueno, una mica de...
4: Unido al Marca, eh?
5: Sí,
4: I,
5: no?
4: I l'As diu, el clàssico de Pina. Aquí ja no van més enllà, però...
5: En algun moment jo crec que també els mitjans de Madrid han de començar a assenyalar el projecte, no? Deia el Gerard, o sigui, per mi és el més greu, és aquesta...
4: Atonia o sí, no?
5: Sí, apatia de la pròpia direcció esportiva del Madrid, si existeix en el femení o si no de Florentino, en el que és un... Primer sempre se l'ha acusat que és l'únic equip de tota la Champions que no ha obert el Santiago Bernabéu, per exemple. Però ara, més enllà hi ha de temes extraesportius, diguéssim, jo crec que hi ha una part esportiva en la que cada temporada fan un projecte nou. És que no sé quantes jugadors han fitxat aquest any, però cada temporada hi ha un projecte nou i cada temporada, de moment, dels últims 5-6 anys, s'han quedat a les portes de... quarts, no?, de Champions.
6: Sí, és la barrera que tenen.
5: És la barrera ara que han arribat sempre.
4: Sempre es troben al Barça i els hi
6: va un cavall. Aquest estiu s'han gastat calés, aquest estiu.
5: Clar, és
7: això. I que és el més car de la història del club.
6: S'han gastat calés amb una davantera, amb Roder, que és una bona davantera, però clar, és que si no li arriben pilotes no ho pot demostrar, tampoc. Igual que Linda Caicedo. Són dues jugadores que són top 10, top 15 d'Europa, vull dir que no són jugadores que les pugui tenir qualsevol equip, però és que no toquen gairebé la pilota.
8: Teniu constància de quants espectadors van a veure el Real Madrid femení?
4: Al Di Stéfano, que alguns milers, però poca cosa.
6: Sí. 1.000 o 2.000,
4: sí,
6: com a molt.
4: Sí, poca cosa.
8: No l'interès de ningú.
5: Avui a Sunyer, a Lleida, potser hi havia més.
4: Sí.
5: Ara parlarem del
4: debut del Lleida Club de Futbol a quarta catalana, que és l'última categoria del futbol
6: sí,
4: avui.
6: Si algun dia...
4: Hi havia, sí, gairebé un miler de persones.
5: Sí, sí, el juguem
4: al camp del Sunyer, que és un camp de sorra.
6: Increïble. Si algun dia comencen a guanyar algun partit amb el Barça, potser la gent de Madrid s'anima.
4: Alguna cosa més, clar, Clara Ballera, ara aturada, no? Dues setmanes.
6: Que m'ha agradat també veure com en el primer clàssic sense Alexia, l'equip d'Alexia fa 6 gols a la Lliga Anglesa contra el Tottenham, al camp del Tottenham, 1-6 han guanyat, el London City, amb 2 gols d'Alexia, el seu primer doblet a la Lliga Anglesa. Però el Barça no canvia, com deien alguns d'aquests

0: d'aquests titulars que continua exercint la seva hegemonia i aplastant el Madrid, i estic segur que amb aquest joc a qualsevol que s'hagués plantat al Camp Nou.
1: Molt bé. Doncs ara, dues setmanes d'aturada, la selecció espanyola femenina jugarà amistosos contra els Estats Units, allà,
0: sí,
1: a Amèrica. Molt bé. Gràcies, Clara. Ballera.
2: Bona nit.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Vinga, 3:15, una pausa, i ara tornem un moment a la Nova Creu Alta i a Montilivi per tancar línies dels partits del Girona i del Sabadell. I atenció, ha parlat Jorge Jesús, el seleccionador de Portugal. Li ha obert la porta a tornar a Cristiano Ronaldo a la selecció. Ara ho sentim.
3: RAC 1. Estrena cotxe amb les promocions d'obertura del nou concessionari Peugeot del grup Drivim a les Franqueses. La Peugeot que ja coneixes ara és Drivim. Venda, mecànica i carrosseria on sempre. T'esperem amb el millor servei a Llerona, carrer Catalunya 39 i molt aviat amb Fiat i Jeep.
4: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
5: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
6: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
6: Entrades a auditori.cat.
8: Busques un vehicle híbrid?
9: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
8: Més eficient, és menys consum.
9: Més potent, és més cavalls.
8: Tot a Romauto.
9: Barcelona.
8: Molins de Rei.
9: Mataró.
8: Blanes.
9: I Santa Coloma de Farners.
8: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
9: RomautoNissan.com.
8: Romauto.
10: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Tu ho diràs. Amb Aleix Pariser.
1: Aquí seguim. Ara de seguida entrem ja de ple en les seleccions. Avui que ha guanyat Xavi Hernández amb els Països Baixos contra Sèrbia i també ha guanyat Portugal sense Cristiano Ronaldo, i com dèiem en el postpartit, el seleccionador portuguès Jorge Jesús ja ha dit que, escolta, això ha estat un malentès. Ho arreglarem, i si Cristiano vol tornar, que torni. Però abans, a la Nova Creu Alta, Pau Bonastre, amb protagonista del Sabadell.
13: Serà Albert Urriols, l'Urri, que li demanarem que ens atengui un parell de minuts, coses de portar el braçalet que ha d'anar atenent els mitjans de comunicació. Hola, Albert, bona nit.
14: Bona nit.
13: Quines sensacions mereixeu en un partit molt igualat, però que segurament l'equip ha fet mèrits per endur-se els 3 punts contra l'Andorra?
14: Bé, al final sí, bones sensacions. Crec que l'equip ha transmès una energia bona, hem set fidels a el que som, sent agressius, anant a per ells, pressionant el rival, però bé, quan no es pot sumar de 3, almenys s'ha de sumar un punt.
13: Què li ha faltat segurament per fer aquest gol que deia Ferran Costa a la sala de premsa fa uns minuts? L'únic que li ha faltat a l'equip és marcar. Què creus que podria haver fet millor l'equip per aconseguir aquest gol?
14: Bé, al final aquesta categoria també va molt de detalls, el 3/4, la presa de decisions, tenir una mica més de finura, baixar una mica pulsacions, sobretot quan es trepitja àrea, però bé, les hem tingut les ocasions per marcar, ells han estat encertats en aquest sentit, i bé, un punt és un punt.
13: Tens la sensació que el missatge que esteu enviant una mica a la competició ja després de 8 jornades és atenció amb aquest Sabadell, que és molt difícil de guanyar, avui un altre equip que tampoc us ha pogut guanyar fins ara, només una derrota?
14: Bé, si som fidels al que som, a la nostra essència, a la nostra manera de jugar, crec que som un equip difícil de batre i amb això treballem, en seguir sent un equip sòlid, avui una porteria zero que això ens referma i al final millorar el dia a dia, treballar com fem els entrenos, la gent que no està participant tant també està molt i molt ficada i avui la gent que ha sortit a la banqueta ens ha donat un plus enorme i bé, centrats en el nostre i a seguir millorant.
13: Justament, avui que hi ha hagut canvis a l'11, ara destacaves aquesta capacitat que té l'equip d'anar fent entrar jugadors i que tothom rendeixi, que estigui a un bon nivell. Com valores justament això, que avui hi hagi novetats a l'11, que després de la segona part també entrin jugadors nous i que l'equip mantingui aquest nivell competitiu?
14: Bé, superpositiu. Jo penso que la competència interna és molt gran, però aquí som una família, tothom ajuda el company, els entrenos, el nivell és molt i molt alt i crec que la gent que no ha tingut tants minuts està preparada per quan li toqui. Això és una carrera de fons, sabem que tothom tindrà el seu moment, tothom participarà i la gent està preparada per quan li toqui.
13: I ja acabo, mirada posada ja en dissabte que ve a Ceuta, amb un desplaçament una mica feixuc, com afronteu aquest desplaçament?
14: Bé, amb il·lusió, sí, serà un desplaçament una mica més llarg de l'habitual, però sabem que serà un partit allà molt difícil, ens costarà molt, hem de ser conscients de la dificultat del partit, però si som fidels a el que som, si anem al 200%, som, com t'he dit abans, un equip molt, molt incòmode i anirem allà a buscar els 3 punts.
13: Doncs amb il·lusió, clar que sí. Gràcies, Gorri. Bona nit.
14: Moltes gràcies, bona nit.
13: Les paraules del capità del Centre d'Esports Sabadell després d'aquest empat sense gols aquí a la Nova Creu Alta contra l'Andorra.
1: Molt bé. Amb il·lusió.
2: Amb il·lusió.
1: Sí, cada dia. Però és que fa 2 anys estava a segona federació, imagina't. Vull dir que sí, sí. Si ara s'ha d'anar a Ceuta, doncs es va
2: ser. Bon eufemisme, sí.
1: Amb il·lusió, clar que sí, amb il·lusió. Molt bé. Bona estrena, tornem i tanquem línia sentint alguna resposta de Ferran Costa.
2: Va ser l'aniversari de Ferran Costa, dijous.
1: Sí, setmana passada va ser. Dijous, 32 anys, no?
2: Sí.
1: El 32 anys. El més jove de segona divisió. Té molt mèrit.
2: Totalment.
1: Té molt mèrit.
13: I el segon més jove era Carles Manso, el rival avui, l'entrenador de l'Europa. No. Ai, de l'Andorra.
1: De l'Andorra. Ah, que bona. Molt bé, fins ara. Bona estrena.
13: Molt bé, fins ara.
1: Fins ara. Quique Álvarez també ha parlat ja, a roda de premsa al Girona. De seguida entrarem amb el Miquel Agut i que ens resumeix una mica la roda de premsa del tècnic gironí. I podem sentir el seleccionador de Portugal. Mira, avui recordo els marcadors. Xavi, en Països Baixos, ha guanyat 2-1 a Sèrbia i Grècia 0, Alemanya 0. Està costant arrencar Alemanya. És cert que ha fet proves Klopp, no? Però li està costant arrencar.
15: Grècia no ho fa malament, eh?
1: No, està la sorpresa, no?
16: Té una bona generació de futbolistes en Grècia. De tota manera, Alemanya, jo crec que s'ho ha pres Klopp com a prova. És a dir, seleccionar 40 i pico futbolistes i dir 22 pa aquí, 22 pa allà, perds nivell. És obvi que perds nivell.
15: En el moment avui faltaven molts.
1: Aquest grup està 8 punts Països Baixos, 8 punts Grècia, 5 Alemanya. Queden 2 jornades, que són les que juguen al novembre, a l'aturada del novembre, doncs d'aquests 3 equips, 2 passaran als quarts de final. I avui també en l'altre grup, això és la Lliga A, vull dir, la Lliga de les Nacions, que és la més important, diguem, on hi ha la selecció espanyola. País de Gales 0, Dinamarca 1, i Portugal 2, Noruega 1. Ha guanyat Portugal amb un golaç de Cancelo,
2: sí.
1: Un altre gol, com aquells que va fer amb el Barça
2: de fora l'àrea,
1: xut
2: potent. És que l'altre dia ja va marcar, eh?
1: Sí. I amb el Barça també va fer aquell parell de gols contra el Racing, no? Portugal ha fet 12 de 12. Portugal ha guanyat les 4 jornades amb tot l'enrenou que ha tingut de Cristiano. Pues ha guanyat les 4 jornades.
16: No té la mà de Roberto Martínez.
1: Té la de Jorge Jesús, ara. I és la primera selecció classificada. Portugal és la primera selecció classificada pels quarts de final de Nations League matemàticament. Virtualment serà primera del seu grup. Dinamarca, al novembre, si la goleja en el duel directe, li podria prendre. Però, en principi, Portugal, amb aquest 12-12...
15: Donarà descans a Vitinha i companyia.
1: No ho sé, què farà el novembre. Queden 2 partits al novembre, però Portugal...
2: Jo, Fèlix, també descansarà.
1: Ho ha fet bé.
2: No, estava jugant molt bé, per això dic.
1: Sí. Mira, ahir Bruno Fernández, el capità de la selecció portuguesa, va dir això en la prèvia d'aquest Portugal 2-1.
17: Eu tive uma conversa com o Cris, Vaig tenir una conversa amb Cristiano i el que li vaig dir a ell i també dic aquí és que independentment del que va passar, Cristiano sempre serà el major símbol de la nostra selecció, del nostre futbol i segur que serà el major símbol del nostre país, no només pel que ha fet aquí, sinó per tot el que ha aconseguit arreu del món. Ell té un lloc reservat amb tota certesa, no només entre els millors de tots els temps, sinó també en els cors de tots els portuguesos. I ara hem de deixar de dividir les aigües, perquè a la selecció portuguesa no hi ha cap mena de divisió interna. La selecció és una sola i ho seguirà sent independentment del soroll que hi hagi fora. Crec que els problemes a totes les cases s'han de solucionar a porta tancada i crec que així es farà a la selecció i que funcionarà, perquè el més important és que tot acabi bé, tant per un costat com per l'altre.
18: De bien, tanto para un lado como para otro.
1: Doncs això. Una mica calmant les aigües, com ell mateix deia. I fa una estona, Jorge Jesus ha dit això després del partit, el seleccionador portuguès. El sentim en versió original i ara us explico si no s'entén el que diu en portuguès.
19: No, porque isto foi um mal-entendido. Isto foi um mal-entendido. Isto não tem... Isto, na minha opinião, acho que é fácil de resolver.
20: E quando é que vai resolver?
19: Não sei. Agora o jogo acabou. Agora o jogo acabou. Vamos saber como é que as coisas vão acontecer.
1: Bé, diu el seleccionador, ha estat un malentès... Això que em dius no és així, li diu el periodista. Al meu entendre, crec que és fàcil de resoldre, i li diu el periodista, i quan es resoldrà això? Diu, no ho sé, ara mateix s'acaba d'acabar el partit, ara estem just després del final del partit, sabrem més endavant com aniran les coses. Això és una mica la primera resposta de Jorge Jesus en el flash que ha fet amb les televisions en dret després del Portugal-Noruega, i després ha dit això el seleccionador portuguès.
19: Crise, ele é que tem de decidir a vida dele antes da minha convocatória com ele, que a gente tínhamos falado os dois, e agora a próxima convocatória, se o Cris estiver a jogar e se quiser estar na seleção, porque é que não? Mas não depende de mim.
1: Bé, una mica s'entén, però jo us ho tradueixo. Diu, en Cristiano, és qui ha de decidir què farà amb la seva vida abans de la pròxima convocatòria. Nosaltres dos ja n'havíem parlat, diu el seleccionador Jorge Jesus. I ara, de cara a la pròxima convocatòria, si en Cris està jugant amb el seu equip a l'Aràbia Saudita i vol tornar a la selecció, per què no? Ja no depèn de mi. És el que acaba dient Jorge Jesus. És molt estrany, no, tot aquest cas? Bueno, evidentment, hi ha aquí l'ego de Cristiano, ja ho hem explicat, i s'ha anat sabent.
16: Va parlar Georgina l'altre dia.
1: Sí, aquesta també li ha donat com la germana. Ha fotut un cable com la germana.
15: El seleccionador, sigui qui sigui, ara és aquest, si no hi ha aquest, en vindrà un altre, té una patata calenta de nassos, però de nassos, perquè si Cristiano, que ja no està, no estava, perquè
16: ha posat, Dani, ha posat un parell de pilotes, aquest entrenador.
15: Sí.
16: Juguen els que han de jugar.
1: S'ha atrevit,
16: atrevit a fer el que no s'havien atrevit abans.
15: Si això té
2: continuïtat... I al fer-lo escalfar mitja hora, el dia aquell, és el que acaba fent-lo saltar.
15: Si això té continuïtat, és el seleccionador que ha dit, escolta, Cristiano, no estàs, però ell ho hauria de veure, Cristiano, però ell no ho vol veure, encara que sap que no està ja... Quan juga, doncs el pot marcar un gol, clar, el pot marcar un gol, tira una falta, un penal, una rematada. Però el seleccionador, fent això, doncs, o Cristiano ho accepta d'aquella manera, o ara tindràs un cacau, ja no et pone, ja diran una cosa, diran l'altra. Però això li havia de passar amb algun seleccionador,
1: clar.
15: No hi ha un altre.
16: Els resultats li donen la raó a la seleccionador.
1: No, i el joc de la selecció. Jugat prou bé. Sí. És que, mira, hi ha titulars que diuen...
2: Gonzalo Ramos.
1: Gonzalo Ronaldo li diuen.
2: Sí, és que...
1: A Gonzalo Ramos li diuen, ha nacido Gonzalo Ronaldo. Perquè Fèlix marca cada 2x3 també, ara, vull dir.
2: Hi ha una part dels jugadors, també. Que els jugadors... ara hem sentit el capità i els jugadors... La sensació és que han remat a favor del seleccionador. Perquè si Cristiano dins del vestidor tingués molt de pes, jo crec que hi haurien declaracions d'alguna manera que es farien entendre com que als jugadors els agradaria que tornés Cristiano. Sí. I els jugadors no han dit res, i les poques coses que han dit veus que estan més a prop del
1: Mira,
2: seleccionador.
1: Cancelo postpartit, el entrenador i el president de la Federació de Portugal ja hablaran del tema. Com ha dit Bruno Fernández, que és el que ara acabem de sentir ahir, va dir el Bruno Fernández, va dir Cris és nuestro capitán y es un símbolo de nuestra selección. Y Nuno Méndez, el del PSG, ha dit cualquier jugador que venga a la selección nacional de Portugal es bienvenido. Si Cris regresa, lo recibiremos con los brazos abiertos.
2: Yeah.
1: Però no queremos que regrese, no. Exacte. És una cosa per quedar bé, no?
2: Des de Portugal el que explicaven era que quan Cristiano escalfa durant 30 minuts i no juga, pacta amb el seleccionador, amb Jorge Jesús, que a la següent roda de premsa diria que d'alguna manera li va faltar el respecte. Mm. I aleshores surt Jorge Jesús...
1: I diu, aquí mano jo.
2: I diu, aquí mano jo, i llavors l'altre diu, ah, que si manes tu, doncs jo agafo i me'n vaig amb l'avió. Llavors, clar, per això avui entenc que Jorge Jesús diu, no depèn de mi, entenc que el que ha de baixar del burro és Cristiano.
15: Ja, però també, a veure, hem de posar-se en contexte i veure les coses. Escolta, Cristiano ha fet el que ha fet, ha marcat els gols que ha marcat, té 41 anys i tal. Escolta, si no el vols, si la idea no és fer-lo jugar...
1: No el facis escalfar.
15: No facis. Tu t'imagines,
2: sí, sí,
15: tu t'imagines Messi escalfant
1: no,
15: mitja hora?
1: No, el problema és que anaven, el que diuen és que anaven 1-1 i diu, escalfa que sortiràs perquè necessito fer gols allà a Noruega. I quan s'estava escalfant, fot el 1-2. Portugal. I llavors diu ara hem de defensar, ara no vull que entris.
15: Sí, però no.
1: se'l va oblidar allà, a la banda escalfant-se, i no el va fer entrar. Això diuen
2: i
1: que
2: Cristiano ho sent com una falta de respecte, això. I aleshores...
1: Ai, Déu. 1:12. Espera, hem de fer una pausa i ara seguim parlant d'això. I truquem al Damià López a Split. Ja ha arribat a Croàcia el Damià López per viure l'últim partit d'aquesta aturada de seleccions de la selecció espanyola.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
21: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
23: RAC1, emissora oficial.
24: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
25: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
26: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
25: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
27: RAC1.
28: Anar als museus estalvi.
27: Tots som un milió.
29: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
27: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
30: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
27: Us hi esperem.
31: Mira, ja ve, recta final.
32: Mare de Déu.
27: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
33: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
34: Un autèntic bochorno.
30: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
27: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
30: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Mar Franc i Ral d'Avinyó.
27: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
35: You got me feeling like I'm...
27: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Va, La mitjanit, tocades, amb el Dani Solsona, l'Àngel Pichalonso i el Marc Marvà fent tertúlia en aquest diumenge, i ara és el moment de parlar d'Autovivo.es. Aquest octubre liquiden estoc. Més de 300 cotxes de quilòmetre zero de gerència i seminous t'estan esperant a Autovivo, amb grans descomptes. I atenció, no comences a pagar-los fins al gener del 2027. Ho has sentit bé, eh? Sí. Canvies de cotxe i el millor preu, i a més a més no pagues ja la primera quota fins al 2027. Descobreix aquestes oportunitats a Autovivo.es o visita'ls a la carretera de Santa Creu de Calafell, a Sant Boi del Llobregat, a 10 minuts de Barcelona. Autovivo.es.

0: de les seleccions. Mira, mentre anem connectant amb el Damià López Split, abans per parlar una mica ja del Croàcia-Espanya de dimarts, demà, per exemple, hi ha un França-Bèlgica. França-Bèlgica, la França de Zidane contra la Bèlgica de Van Bommel. Doncs avui Zidane, en la prèvia, ha elogiat Cristiano Ronaldo, gran jugador, el vaig tenir al Madrid, sempre un gran comportament, el vestidor, l'ha elogiat. I també ha parlat Koundé de la seva situació al Barça. Ha dit això al lateral francès.
1: Non, ce sont des choix de mon entraîneur.
2: És una decisió del meu entrenador. Em sento molt bé físicament. No tinc cap lesió. Si tinc menys minuts és degut a que la temporada passada vaig estar per sota dels meus estàndards. És una conseqüència i també un desafiament que accepto de bon grat. Hauré de treballar, que és el que faig normalment. Ara em toca recuperar les meves millors sensacions. Sé que quan estigui a les meves millors condicions, en aquesta posició, tindré més minuts de joc.
1: C'est une position que j'occupe et j'aurai du temps de jeu.
0: Doncs això.
3: A ver.
0: Correcte, no?
3: Molt correcte.
0: A més, molt sincer, de dir, no vaig acabar bé, no estic bé, ara em trobo millor i m'he de guanyar el lloc, el del lateral dret, tu.
4: Costa, fer autocrítica als jugadors i que ho faci... Koundé normalment és bastant assenyat a nivell de... Sí. Et diria de declaracions, fins i tot declaracions fora del tema esportiu, però, a veure, acceptat, per tant, que Eric li ha passat per davant, no? I que ara mateix és el suplent.
5: No, està molt bé. L'únic als desfiles aquests de vestimentes.
0: És cridaner, és cridaner, és cridaner, sí, sí, sí.
5: És molt,
0: sí.
5: És modern.
0: Té un estil que jo no em posaria, però sí, sí. Sí.
5: No,
4: és... Hi ha un vídeo de la selecció francesa.
0: Sí, és una passarel·la, allò.
4: Que van apareixent tots. És espectacular. Barcolà és número 1, eh? Mm. Sí, no.
5: Koundé no, està a prop, eh?
4: Koundé, Barcolà, bueno, no.
3: Pues l'altre dia, veient el França-Itàlia, em va donar molt bones sensacions Itàlia.
0: Sí, ha millorat.
3: Molt bona, ha millorat molt. Sota el meu punt de vista, ha millorat molt.
0: Mm. Sí, molt. Sí. I França, què? Olise està en un gran moment.
3: Bueno, França, amb la seva línia, intentar tocar molt més la pilota del que la tocaven abans, tenir molta més posició, fer posicions molt més llargues i tant. I no estava Mbappé.
0: Mm. El vas trobar a faltar o no?
3: Un futbolista com Mbappé sempre, ofensivament, sempre el trobaràs a faltar. Defensivament ja no.
0: Això té veritat, sí. És que avui és notícia, perquè és que el tio... No, l'altre dia el cacen a la nit i evidentment pot fer el dia de festa, pot fer el que vulgui, però és allò de ser i parecer, no? O sigui, has de ser i ho has de semblar també.
4: Sí, una discoteca, em sembla que està.
0: Sí, una discoteca, no? A París, amb la seva xicota, que pot fer el que vulgui en el seu dia de festa, no et dic que no, mentre després es cuidi i rendeixi, que foti el que vulgui, però és la imatge de que t'han criticat perquè no corres, surts i dir, jo no he de córrer perquè jo faig gols i he de guanyar la pilota d'or. Després es lesiona en França, se'n va de festa. I ara, avui, ha penjat una història anant en bici. Evidentment porta casc. Mira, encara sort que porta casc, per donar bona imatge. Però va en bici. I ha començat a córrer per les xarxes que Mourinho fa uns dies en un podcast que es diu Bestie Drives, que és una entrevista que es fa dintre el cotxe.
4: Ah,
0: es fa una mica... Es fa en un cotxe...
4: Una mica Eloi Vilà,
0: sí, no? En un sí, cotxe sí, i va xerrant.
3: Un programa que feia TV3.
0: Sí, el cotxe, l'Eloi Vilà, té raó, sí, sí. Doncs això, sí, sí. Best It Drives, es diu el podcast, que es veu que és molt conegut, i Mourinho fa uns dies deia això sobre els futbolistes professionals.
6: Unfortunately... A football player cannot ski in the mountain.
7: Desafortunadament, un futbolista no pot esquiar a la muntanya i no pot anar en bicicleta. I si ho fa amagant-ho al seu club, a mi m'és igual que estigui prohibit en un contracte o no. L'important, per mi, és la imatge i el compromís que demostres cap a la teva feina. Si caus de la bicicleta, potser et perds 3 partits. O potser és pitjor perquè et trenques una cama o només et fas un cop. Però llavors ja no podràs rendir al màxim nivell.
6: Stops you to be on the top.
0: És que té raó. És que té raó. Potser vas en bici i res, et fas un cop amb el manillar, però aquest clop et provoca allà un hematoma i potser ja no estàs al 100%, estàs al 95%, no? I ja no ets el mateix jugador. Vull dir...
4: És que és boníssim, eh? Que hagi passat això a Mbappé.
0: No ho pengis, bueno. Primer no vagis en bici, després no ho pengis.
3: No, n'hi ha qui preguntar-li ara a Mourinho.
0: No, li preguntaran segur. No, sí, és que a Madrid van bojos amb aquest document de Mourinho rajant dels jugadors que van en bicicleta o van esquiar i ara surt el seu millor jugador en bicicleta.
4: Sí, Mbappé havia de ser l'hereu de Cristiano o Messi, no?
0: Sí.
4: I se li està posant cara de Neymar, una mica, no? D'aquell jugador que és un crac espectacular, però que...
0: Va de polèmica en polèmica, últimament.
4: No? Sí, però i que tens la sensació, ja té 26 anys, crec que és.
5: Sí, ja va tirant, no? 27.
4: O 27, i dius...
0: No, més.
5: No, més
4: jo
5: no.
4: Crec que està en 26 o 27.
5: No, més de 27, no.
4: Però tens aquell sentiment de dir el jugador que podries arribar a ser, de, fins i tot a nivell de lideratge... A mi lo de la bici, sincerament, ho trobo una tonteria, però sí...
0: Em farà 28 el desembre, però sí.
4: Em farà 28, ja?
0: Sí, el 20 de desembre em farà 28, sí, d'aquí dos mesos.
4: Doncs no sé, aquesta sensació et queda una mica de... Podria créixer molt més en molts més sentits. Si guanyés la pilota d'or, per mi, ostres, seria un escàndol, sincerament.
5: Sí, sí. La discoteca tampoc pots anar, perquè depèn del ball que facis. Igual
0: ho pots sobrecarregar. No, això de la bicicleta, vosaltres us ho prohibien o no? O en aquella època era igual?
3: En aquella època es deia que teníem prohibit l'esquiar...
0: Mm.
3: I era anar
0: la moto,
3: moto. La moto, no? Moto. No sé si entrava la bicicleta o no entrava la bicicleta, no t'ho sé dir.
0: Va, però, o sigui, és cert que penses, anar en cotxe pot tenir un accident, també. Però és cert que la bicicleta és, pots rebre un cop més fàcil.
5: Però és elèctrica, la bicicleta.
0: És igual, pots rebre un cop més fàcil, igual que amb la moto. Jo entenc que diguin, ei, et paguem una milionada, no te la juguis perquè et necessitem al camp. És de tenir poques llums.
4: Sobretot si en el codi intern que hagi fet Mourinho no li permet, no ho pengis. És que no ho pengis, vull dir, a vegades... Jo recordo, hi havia un...
3: No, és que el problema és aquest, el problema no és que ho facis, sinó que ho pengis. Clar, que... Si no ho pengis no s'entén ningú.
4: Perquè si ho penges vol dir que o no et saps el codi intern...
3: No te'l saps.
4: No? O que si te'l saps i l'estàs penjant és que te l'estàs passant pel forro, no?
0: Després de tants anys al futbol professional és de calaix que tu no pots fer segons quin tipus d'esports de cert risc.
4: No sé, potser Arbeló els hi deixaven amb bici, però si Mourinho ho ha canviat ho has de saber,
5: saps? Però això és el sentit comú.
0: Clar, això és el que vull dir. I més en una època en què estàs assenyalat per tothom. Tapa't una mica. Bé. Ai, Déu meu. 12 i 10.
3: No té el perfil de líder de l'equip.
0: No. Estic d'acord. Sí. Ni molt menys. 12 i 10. Avui no he vingut a treballar als Saperes.
4: Sí que el trobo falta.
0: Sí, l'has trobat a faltar? Espera, deixa'm trucar-lo. Saperes?
8: Hola, Fariser, què tal? Bona nit. Bona nit a tots, també, a la gent de la taula.
0: Bona nit.
3: Quin nivell, quin nivell el de...
5: Joao
3: Fèlix. Espectacular.
8: Esteu veient?
3: Ho he de reconèixer que ha entès molt de futbol.
8: Ho veus? Ho veus? Gràcies. Tard. Gràcies pel reconeixement. Arriba una mica tard el rendiment també de Joao Fèlix.
4: No estàs anant a entrevistar Joao Fèlix?
0: No.
8: No, precisament.
0: On ets exactament?
8: A veure, estic a l'aeroport ara mateix, perquè d'aquí aproximadament una hora surto un vol cap a Buenos Aires.
0: Hòstia! Per l'homenatge a Messi?
3: Però què has fet per marxar tan lluny?
0: Hòstia.
8: Sí. A veure, t'he de dir una mica, Aleix, la història de com va anar, no sé si la saps, que estaven el director de la ràdio, Francesc Cano, i Joan Lluís García en una sala de reunions, vaig treure el cap, vaig dir, anem a Buenos Aires, no? Vaig tancar la porta sense obtenir resposta, m'he posat uns taps, el telèfon en mode avió i només l'acabo d'encendre ara, i jo, de moment, he vingut fins aquí, tinc la intenció de pujar l'avió, anar fins a Buenos Aires, i si ningú em diu al contrari, així serà.
0: Té bitllet, sí, no? Però...
4: Sí, és allò, Saperes és Buenos Aires, és això, no?
8: Sí.
0: Tu sempre podràs dir...
8: D'aquí unes hores t'ho diré, però en principi sí.
0: Tu podràs dir que els estaven avisats el director i el cap d'esports, això segur, no? Vull dir, tu tens aquesta quarta,
8: eh? Sí, jo vaig treure el cap, vaig dir això i vaig marxar ràpidament per evitar un no.
0: Allà,
8: ningú me l'ha donat i et dic, he encès el telèfon només ara per atendre la trucada que havíem pactat i tornaré a posar el mode avió i espero poder pujar l'avió.
0: Ben treballada aquesta, molt bé. Sí, és així. Senyors, senyores, dimarts farem l'últim partit de Messi amb la selecció argentina aquí a RAC1, en un programa especial amb els Saperes al Monumental de Buenos Aires, al lloc dels fets. El partit comença a la 1 de la matinada i sí, el farem en directe. De 1 a 3 de la matinada farem l'Argentina Benín i després ens
5: cal... Contra qui?
0: Benín, sí, sí.
5: Qui, Benín.
0: Sí.
4: És el que diuen del Saper, està Benín.
0: Està ja. Benín. Sí. Doncs, també.
8: Està finet, el Marvà.
0: Està finet, sí. Escolta, espectacular, Saperes, vull dir que viuràs un moment únic al món del futbol de seleccions. Encara queda la seva retirada total del futbol, però això de dimarts a la nit serà increïble i poder-ho explicar aquí a RAC1 i t'explico.
3: Igual apareix Cristiano,
0: Igual apareix Cristiano, ara que està de vacances, no? Seria increïble aquesta.
8: No, dic, fora bromes, serà espectacular poder ser a Buenos Aires, poder-ho viure, perquè no és la retirada total del futbol, però sí que ho hem comentat, que segurament deixarem de veure ja Leo Messi a l'elit del futbol. Ens quedarà, sí, el Messi de l'Inter Miami, però diguem, grans partits de Messi ja no en veurem, tampoc ho serà el que veurem dimarts contra Benin, perquè el rival és el que és, però sí el significat que tindrà i després d'on ve, d'aquesta etapa Scaloni, on ha guanyat dues Copes Amèrica, una finalíssima al Mundial de Qatar 2022, jo crec que estem parlant d'una hipèrbola futbolística que, vaja, no sóc capaç d'imaginar-me el que li espera Leo Messi dimarts, però serà el Monumental, el camp de River Plate, que ja està absolutament tot venut, totes les entrades venudes, es van esgotar en només dues hores, hi haurà un fanfest per unes 15 a 20 mil persones per seguir el partit amb pantalla gegant, sorpreses per Leo Messi, perquè hi seran els seus companys, campions del món el 2022, amics, i anuncien sorpreses també abans, durant i després del partit, per tant crec que viurem una jornada espectacular, emocions a flor de pell, i jo intentaré explicar-ho de la millor manera, si no se'm trenca la veu, i si amb aquell filet que em queda sóc capaç de narrar tot el que es pugui viure a Buenos Aires dimarts en aquest partit del Monumental, que jo crec que serà molt, molt, molt, molt emotiu.
0: Molt bé, escolta, surt l'avió que d'aquí una horeta aproximadament de Barcelona?
8: Sí, surt d'aquí a 2:15.
0: Una hora i quart, val. En una hora i quart agafa l'avió als Saperes. 13 hores de vol directe, Barcelona-Buenos Aires.
3: Directe?
0: 13 hores, sí.
3: Anirà en business.
0: Sí.
8: Sí, m'han preparat un llit. M'han dit que ja... que acaben de posar els llençols, Àngel, ja.
0: Ja, portes de tot, no? Llibres...
9: Algun entrepà.
0: Sí, sí.
8: Bé, espero dormir una estoneta i després tres llibres m'emporto ara.
0: Val. Són, clar, ella aterrarà allà cap a les 3 de la tarda, hora de Catalunya.
8: Sí.
0: Sí,
8: i allà sí, les 10 del matí aproximadament d'Argentina.
0: O sigui, són 5 hores menys que aquí.
8: 5 hores de diferència.
0: 5 hores menys que aquí, perfecte. Sí, sí, clar, el partit es juga 12...
4: A les 8, 11, no?
0: 10, 9, 8.
8: A les 8 sí. Del vespre.
0: A les 8 del vespre, que aquí dimarts. És l'hora de la matinada. Per tant, dimarts, ja ho anunciem oficialment, ho anireu sentint en els pròxims dies, dimarts fem el Tu diràs normal, de les 10:30 a la 1, i a la 1 empalmem amb la transmissió de l'Argentina Benin amb el Roger Saperes al Monumental de Buenos Aires. El fan a Movistar, sí senyor, el fan a Movistar, en algun dels canals de Movistar fan l'Argentina Benin, i evidentment aquí el podrem seguir, en una transmissió especial, diferent... crec que vindrà l'Edu Mutante a fer alguna veu perquè ens animi una mica i ens faci riure, perquè això pot ser un festival de Messi, evidentment, però pot ser avorridor en alguns moments, l'Argentina venint, i farem trucades, demanarem l'ajuda dels oients, per tant, si no teniu son, si esteu pendents del partit, obrirem algun canal perquè pugueu dir-hi la vostra, i buscarem argentins que visquin aquí a Barcelona i que estiguin pendents del partit, i catalans que siguin a Buenos Aires i que estiguin també pendents del partit, i alguna cosa xula farem d'una a tres de la matinada.
4: No sé si allà...
0: Ens agraden aquestes coses, RAC1. Digue-li al Bastia ahir, que va estar aquí fins a les 5 del matí fent un especial. Evidentment, ell va fer una cosa molt més seriosa i important, com era informar del temporal, però ens agraden aquestes coses.
4: Sí, no, estava pensant, durant el Mundial hi havia un hotel en el que Argentina, no sé si el Sape se'n recorda, aquí era aquí a Hospitalet,
0: sí,
4: el seguiment.
0: Hyatt, no sé què, no?
4: El Hyatt, exacte.
8: Sí. Allà es veia... I vam ser també.
4: Sí, que
8: està. Va ser el successor del Latin Palace.
0: Ah, exacte. Tirant una pantalla pels argentins d'aquí,
4: sí, sí.
0: I de Barcelona.
4: No sé si aquí a Barcelona ja...
0: Ho buscarem també.
4: Saps?
0: Clar que sí, si algun bar està obert a la 1 de la matinada, amb argentins que ens ho diguin, clar que sí, i connectarem, sens dubte. Molt bé. Doncs això, dimarts, programació especial, Tu diràs, i especial comiat de Messi a RAC1 amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Bon viatge, Saperes. Demà ens ho expliques.
8: Perfecte, vaig a apagar el telèfon, no sigui que rebi algun missatge
0: ara,
8: que no m'interessa.
0: Ara, no la caguem al final. Bé.
9: Adéu, Sape.
0: Adéu. Bon viatge, Sape.
8: Vinga, gràcies a tots, que vagi bé,
0: vagi
8: una abraçada.
0: Bé, vagi bé. 12 i 18, no ens en perdem una, tu, i ens encanta. De seguida, Damià López, des d'Split, un altre enviat especial de RAC1 d'aquests dies.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
11: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
11: Ja.
9: Sí?
11: És així.
9: De debò?
11: I tant, de debò.
12: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. PDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
13: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
14: De què parlem quan parlem de córrer a la cursa de RAC1? D'esforçar-se, persistir, perseverar, prosseguir, continuar. I amb l'esperit de superació sempre present.
15: CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC1. Us hi esperem.
16: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
17: RAC 1.
18: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanas, de Dana Lixenberg.
19: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
18: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona.
20: RAC 1.
21: Anar als museus estalvi.
22: Tots som un milió.
23: You want us to fall.
24: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Don't listen.

0: 9 minuts i dos quarts d'una de la matinada. Amb aquesta notícia que us hem donat fa només una estona, Roger Sapera se'n va cap a Buenos Aires per ser en directe dimarts al Monumental i farem un programa especial a partir de la 1 de la matinada per narrar l'últim partit de Messi amb la selecció de l'Argentina. No us ho perdeu, és Super Dimarts a RAC1, amb Tu diràs, i aquest Argentina venint en directe amb els Saperes des del Monumental de Buenos Aires. I us recordo que el 18 d'octubre tenim la cursa de RAC1. A Platja d'Aro. Sumeu-vos a l'11a edició de la cursa aquest any a la Costa Brava. Diumenge 18 d'octubre veniu a córrer 5 quilòmetres o a caminar-los i passeu un dia d'esport i ràdio i moltes sorpreses. Com sempre, tindrem el Via Lliure amb el Bondó en directe des d'allà, des de Platja d'Aro, i un munt de cares conegudes de RAC1, com el Jordi Basté, el Toni Clapés, la Ballonesta, els Taloners, l'Eduard de Vall, el Jaume Molló, els Muppets i molts més. Inscriviu-vos ja a la cursa de RAC1.cat, tot junt, la cursa de RAC1.cat. Allà teniu tota la informació i les inscripcions. Som més de 2.000 ja participants. I encara queden uns quants dies, pel 18 d'octubre. Així que animeu-vos. Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Split, i tenim el Damià López ja instal·lat per el partit de Croàcia-Espanya d'aquest dimarts, que és l'últim d'aquesta aturada. Hola, Dami.
1: Peix, bona nit.
0: Què tal? Bona nit, bona nit. Ara anem amb l'última hora de la selecció espanyola i aquest partit. Deixa'm tancar línies amb la nova Creu Alta molt ràpidament. Pau Bonastre, s'ha acabat ja la roda de premsa de Ferran Costa, el tècnic del Sabadell.
2: Sí, ha parlat l'entrenador Arlequinet, que ha fet una valoració prou positiva d'aquest partit contra l'Andorra. De fet, ell creu fermament que avui l'equip hauria d'haver-se endut els 3 punts perquè ha fet mèrits, ha fet les coses bé, però li ha faltat, lògicament, aquest gol que li hauria donat la victòria. Diria que podem escoltar aquest document en què treia pit d'haver neutralitzat també les armes de l'Andorra en aquest partit a la nova Creu Alta.
3: Un equip que venia promitjant 17 remats per partit, l'equip que davant nostre el que més estava rematant, han rematat 4 cap a porta, un equip que té una mitja de 564 passades, avui ha fet 195 menys, hem recuperat molt lluny de la porteria, 49 metres de la porteria, i un equip que normalment doncs, fa unes 115 passades a zona d'atac, avui ha fet 28, no?
2: Deia Ferran Costa que els dies que l'equip no aconsegueixi guanyar, doncs que sigui com els partits d'avui, deia que estava content amb la trajectòria de l'equip, textualment que estaven o l'equip està alimentant l'estil que l'està duent de moment en aquesta part alta de la segona divisió amb 13 punts, avui el primer empat a casa, però l'equip que continua sumant una altra jornada sense encaixar la derrota, i d'això doncs feia una lectura positiva Ferran Costa, insistim doncs, en remarcant que l'equip avui ha fet mèrits per endur-se el partit contra l'Andorra.
0: Perfecte. Pròxima jornada Ceuta-Sabadell, com hem dit, amb aquesta odissea de viatge que tindrà el conjunt arlequinat. Gràcies, Bonastre.
2: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé, bona nit. També trucarem al Miquel, per saber què ha dit Quique Álvarez d'aquí una estona, a Montilivi, després de l'empat a 0 entre el Girona i el Mallorca. Dami, què tal Split? Fa bona temperatura? Ai, no sé per què, aquell cable... El sento de fons, però diria que el cable...
4: Sí, se sent com lluny.
0: Sí, com lluny. No sé, alguna cosa ha passat que s'ha
5: acabat de...
0: Sí. la selecció espanyola, que us... Ara sí? Està per aquí? Dami?
1: Sí, ara,
0: ara sí, perdona,
1: no?
0: sí, ara sí, el
1: sí,
0: cable.
1: Fallava, sí, fallava algun cable, doncs bé, tot i excepte el cable, la resta bé, Split fa bona temperatura, millor que hi ha Oviedo, on plovia, res a veure amb el que s'ha viscut a Catalunya les últimes hores, però plovisquejava i doncs la pluja va fer una mica la guitza a l'hora del partit, però bé, fa frescota, però durant el dia pots anar fins i tot en màniga curta i tranquil·litat de moment, però diguem que hi ha certa convulsió i força nervis i malestar amb la selecció croata després del 0-7 rebut contra Anglaterra. Així que bé, per un costat hi ha aquesta qüestió, la del 0-7, demà surt Modric a parlar, i per l'altre, doncs, una selecció espanyola que arriba amb més tranquil·litat, però també amb ganes d'assegurar els 3 punts, i és per això que De La Fuente no reservarà massa coses.
0: No. Avui ha caigut Fabián Ruiz també, no?, de la convocatòria per molèsties?
1: No, Fabián ja no va jugar ahir.
0: Ah, perdó, va ser, és que ja em perdo els dies, sí.
1: Sí, no, aviam, és que és una convocatòria en què van començar 26 futbolistes, hi ha hagut molts canvis, han caigut 5 jugadors, n'han entrat 4, o sigui, és una convocatòria que ja no té res a veure amb la que va començar, i això ja ara obro parèntesi i ja si vols tindrem altres dies, però és opinió que no és només personal meva, sinó que jo coincideixen seleccionadors, coincideixen futbolistes i coincidim també la immensa majoria dels mitjans de comunicació. És un fracàs absolut haver unit les finestres de setembre i octubre amb packs de 4, perquè és un desgast per tothom, és gairebé una mini Eurocopa, especialment per la gent que no passa per casa. En el nostre cas encara hem pogut passar en alguna ocasió, no?, per casa en aquests 4 partits, però tu pots, d'alguna manera, pots pensar, bueno, és Nations League o podrien ser classificatoris, van més relaxats, però igualment són 15 dies fora de casa, en algun cas 17-18 dies, i això la gent l'està desgastant molt, i jo, l'univers seleccions, per dir-ho així, o l'univers futbol que està implicat en tota aquesta història coincideix a assenyalar que estaven molt millor amb la triple aturada.
0: Ah, sí?
1: Després tu pots... Sí, sí, sí, sí.
0: Els jugadors, sobretot, eh?
4: Però sí, exacte, parles de jugadors o sí. Ja més la part de...
1: Seleccionadors.
4: Seleccionadors.
1: Seleccionadors, el propi Lafuente està a Catrina, que no pot més perquè considera que 4 partits en 10 dies és molt desgast. I clar, si ara, per exemple, de Lafuente diu, si algun entrenador de club ve a queixar-se'm, jo és que estem en lo de sempre. Jo intento guanyar el màxim de partits que puc, jo intento treure el màxim de rendiment, però és que a mi m'han col·locat aquest calendari i a mi no m'han consultat, no? I a mi m'han col·locat un partit contra República Txeca dissabte i ara a mi m'han col·locat un partit que serà una batalla contra Croàcia. Aleshores, els seleccionadors se sentien més confortables amb jugar 2 partits al setembre, 2 partits a l'octubre i 2 partits al novembre. Altra cosa és si aquestes 3 finestres havien d'existir o no, si s'havien de reduir, si s'havien de disputar més partits a final de temporada, a principi de temporada. Però entre els dos formats, el que hi havia fins a la temporada passada i aquest és un nyap. Però és que fins i tot parles amb integrants de l'estaf de premsa, per exemple, de seleccions, és que no agrada a ningú perquè la gent està feta caldo, o sigui, ha acabat aquests dies que són realment de molt desgast, no? Dissabte passat estàvem a Wembley, després Sevilla, després passa per Las Rozas, després Oviedo, Las Rozas, ara Croàcia, és realment un desgast. I en el cas de Fabián ha estat pare...
0: Ah, val, sí. No,
1: sí, per cert, pare de Bertín, és el nom del fill, Bertín.
0: Bertín Ruiz.
1: Sí, Bertín Ruiz. Aleshores, ja es va perdre el partit d'ahir i hi havia el dubte que ens han confirmat de si jugaria el partit de Split. És el costum que Croàcia porta sempre a l'equip a Zagreb, i al final no, al final ja s'ha quedat a París i no vindrà Fabián. Sí que són els 6 del Barça, per tant 24 futbolistes, i ja dic, algú pot pensar, bé, és Nations League, Espanya porta 9 de 9, però en el cap de la Fuente, a l'eix, la cosa és que Anglaterra porta 6 punts, que Espanya vol assegurar primer la classificació dimarts i la primera posició si pot, i que clar, que si perd doncs s'hauria de jugar la classificació contra Anglaterra. Vaja, que la Fuente vol guanyar aquest partit i que estem en que sigui un partit on Croàcia pegui, que a més va molt pressionada, que ahir va rebre 7 gols Livakovic per ser a la porteria contra Anglaterra, i la gent aquí està molt, molt, molt, molt empipada. De fet, el que sol ser un infern quan tu vens aquí a jugar contra Croàcia o contra un equip balcànic, no? Normalment, doncs espera que sigui una xiulada i una esbroncada tremenda contra els propis jugadors, una selecció envellida, una selecció doncs, molt decadent. I si això li sumes, que probablement ha jugat contra Anglaterra, que sigui la segona millor selecció, doncs es van dur una golejada realment humiliant, la més humiliant de la seva història.
0: Vamos, que la Min tornarà a jugar demà una estoneta.
4: Té pinta, no?
1: No, titular.
0: Titular,
4: sí. Titular, eh?
0: Sí. Què tal, Roberto, sí. Que et va semblar el de l'Espanyol ahir?
5: Bé, va treballar. Hosti, bé.
0: Li van fotre una entrada, que li podien haver fet molt mal, eh?
5: Sí, sí. No, va a totes.
0: I què, va treballar bé?
4: Merescut. Merescut a la convocatòria.
0: Bueno, escolta'm, no és difícil, no, és difícil de votar amb la selecció espanyola.
5: No, que sí. Va fer el que normalment acostuma a fer sense marcar gols, que ara està marcant gols a l'Espanyol. És a dir, molt treball de desgast, molta pressió, molta lluita amb els centrals, i després, si li arriba alguna pilota, com està succeint aquesta temporada amb l'Espanyol, doncs està marcant, però... poca cosa més amb els peus, va tenir poques ocasions i no va participar gaire.
4: Mm. Però és un estil molt diferent d'Oyarzabal, Ferran...
0: No, és un premi per ell i jo crec que a nivell anímic li pot haver anat bé, de cara a l'Espanyol, li pot haver anat bé de dir, hòstia, senta't important, va, que t'ha convocat Espanya per fer-ho bé.
5: Com De La Fuente no va convocar a Joan García perquè pugessin la clàusula, ara, amb el Roberto debutant, li puja la clàusula, em sembla que són 5 milions.
0: Ah, mira, però si a l'estiu l'Espanyol se'l ven, doncs mira, bona notícia. I Lamine Yamal està... No, Àngel? Vull dir...
6: Està molt fi, està molt fi.
0: Que no es constipi a Split dimarts, però està molt fi, sí.
6: Està en un moment dolç, ell veu que pot aconseguir coses i està molt participatiu, però no només ofensivament, sinó defensivament. Uh-huh. Està ajudant molt defensivament a l'equip.
5: Sobretot quan va haver un parell d'accions que va intentar el regat i no li van sortir i ell va veure que la pilota la va perdre per aquest regat, va continuar la cursa, va anar a banda dreta, va continuar i allà encara la va intentar recuperar, vull dir.
6: No, la va recuperar.
5: La va recuperar.
0: Què t'has demanat tu, Marva?
4: A mi hi ha aquesta part de confiança que té, que és que et deixa... O sigui, et deixa impactat, vull dir, perquè jo crec que la sensació, sobretot de venir de l'estiu, inclús el primer partit va ser el de l'Elx, no?, que el van canviar i...
0: les caretes...
4: El veies a la banqueta com moix, no? I la sensació que tenies que estava moix, que què li passava? I ara, en canvi, jo crec que també és un tema d'edat, vull dir, a aconseguir equilibrar. El que la seva manera, com estava fins i tot fora del terreny de joc durant el Mundial, que ell va confessar, crec que l'entrevista de Valdano, que no estava content, ell amb ell mateix, a com el veus ara, que és una confiança que dius, no, és que xutarà un dia a mig camp i la fotrà a l'esquadra, però té confiança en tot. Llavors, jo crec que deu formar part també, o ha de formar part de l'aprenentatge, ni estar amb aquella cara de pomes agres el dia canviant de l'Elx, ni estar... O saps? Jo crec que has de trobar un equilibri, però tant de bo sempre estigui així com ara. Mm. Però jo crec que és difícil estar sempre així.
6: Té 19...
4: Clar, per això que forma part d'aquest aprenentatge.
6: No el veiem com un nen de 19 anys.
0: Però fa coses que sembla que no tingui 19 anys, perquè ha marcat els 3 partits...
6: Si el sents parlar i dius, oh, està madur. Sí. Va haver una època que va fer dos o tres cosetes que donava peu a que... Com tot un magnífic, el que fa el xaval, pues va donar peu a ui, aquest està sortint del carril, però no ha d'anar i tal. Jo el veig, cada vegada que el veig parlar i això, el veig molt, molt, molt sencer. Que s'enfade pel que el canvien, i qui no s'enfadava? Dani s'enfadava, jo m'enfadava.
0: Sí, tu sí que ho has explicat algun dia.
6: Tots m'ho enfadava.
0: Sí. Però fixa't que en els 3 partits, el que dèieu, ha estat intens des del principi. Marca gol robant. A Sevilla marca al principi.
6: Veu que cada dia està més prop de guanyar aquest premi que li fa tanta il·lusió a la gent, a mi no, però que a la gent li fa tanta il·lusió.
0: I a ell.
6: I veu que és el moment de donar el do de pit, en aquest sentit.
0: Sí, sí.
5: Jo crec que és el moment perquè pugui descansar aquest partit. Ho crec, de veritat,
0: I que la segona part, si es complica, pugui entrar, potser, no?
5: Sí,
0: el Dami.
5: Ara, aquí sempre entrem o entraríem amb aquella discussió, si vols, o el debat de dir què és millor el jugador que entri al principi i que si les coses van bé al minut 50-60 el canvis, o esperes a veure si l'equip funciona, doncs igual no el trec ni 3 minuts, però si no va bé, doncs el faig jugar 20 minuts.
0: A Oviedo va fer una mica això, no? El va canviar bastant d'hora després.
5: Sí, el va canviar, no? Sí.
0: Titular,
4: jo m'esperava a Oviedo, o ara que diu el Dani... que és un bon partit, jo, Oviedo, veia un bon partit perquè descansés. Però clar, Súria...
6: De fet, és que Marc fa un comentari el seleccionador...
4: No, exacte,
6: com,
4: sí, és exacte.
6: Com volent dir que... vaig a fer-lo descansar.
0: Sí, a la prèvia.
5: Escolta,
0: sí.
5: si diu el De La Fuente ara que guanyant aquest partit ja assegures la classificació...
0: Sí, faltaria tancar el primer lloc, però
6: sempre
0: sí.
6: Sempre va guanyar el seleccionador. No li interessa si aquest està molt carregat de minuts o no, anem a guanyar i...
4: No, però potser ara
5: novembre... No, ja va fer alguna...
0: Covarsí,
5: alguna rotació,
0: no?
5: Va fer algun canvi Fresneda, no va jugar Covarsí, però sí, clar,
6: la min i l'altre no es toca. Una gran impressió Fresneda, no l'havia vist jugar,
5: sí.
6: I em va agradar molt.
0: El lateral dret aquest,
6: Sí, m'ha agradat molt.
5: si no recordo malament, aquest va sortir del Valladolid, que hi ha jugat al Valladolid molt jove.
6: Sí, sí,
5: ja
6: sí,
5: se'n
6: sí.
5: parlava molt bé en aquella època. Mm.
0: Demà qui parla en la prèvia, Dami, des d'Split?
1: Demà...
0: Ai, el cable.
4: Sí, sí.
0: No el trepitgis.
5: No trepitgis el cordillo.
0: No trepitgis el cable. Estava anant
1: demà
0: molt bé.
1: Parla, ara demà parla Luka Modric a les 5 de la tarda. La Federació Croata que treu el seu capità, 41 anys després de la desfeta. Serà interessant escoltar-lo. Després del... immediatament després del partit ja va dir Modric que havia estat una vergonya el que havia passat. Però, vaja, demà es podrà explicar. Podrà explicar una miqueta més Modric. I per part d'Espanya sortirà Dani Olmo, que bé, té certa lògica perquè aquí hi té arrels. Olmo va jugar al Dinamo de Zagreb, parla català, espanyol, anglès, croat, alemany, així que té tot el sentit i per ell sempre és especial la visita aquí de Dani Olmo. I aquí ho havíem parlat, era bastant de manual, la compareixença d'Olmo en la prèvia aquí al Poljud Stadium, al centre de Split, és on es faran les prèvies del partit que jugarà dimarts a 9:15. Jo crec que amb la min titular n'estic convençudíssim, veurem. Bé, hem d'estar pendents de l'entrenament de demà, que encara es farà a la Roza, Espanya viatja després, sempre hi podria haver alguna baixa, però avui estaven tots bé, és a dir, si no hi hagués aquest entrenament demà i el viatge fos aquesta nit, viatjarien els 24, Kovarsí tornaria a l'11, jo crec que Olmo sent el partit aquí a Croàcia també, i a partir d'aquí tu podries pensar que anant De La Fuente com anirà per tot, i tal i com deia ara l'Àngel, efectivament, De La Fuente pensa que descansin el següent partit amb el seu club, aquí cadascú vetlla pel seu interès, sempre que el jugador estigui bé físicament. Si està bé físicament, doncs De La Fuente el posarà. Però jo tinc la sensació que Rodri potser sí que descansa, que potser fica Zubimendi, però això ja és una impressió. Jo diria que posarà aquests tres, segur. És a dir, Kovarsí, Olmo i Lamin, que podria anar a la banqueta Rodri, però això ja és una intuïció que potser jugaria Zubimendi,
0: Pedri i Fermín.
1: Pedri, segur, i Fermín, tot i que amb la baixa de Fabián, però també Miquel Merino algun dia seré titular, ahir ja ho va venir a reivindicar, però tenint en compte que lògicament un partit com el de Wembley no el tindràs a nivell de dificultat, sí que el de dimarts pot ser el més dur. Pot ser el més dur a nivell físic, els croats han d'oferir-li alguna cosa a la seva afició, o sigui que compte que a nivell de, diguem, de contundència hem d'esperar un partit complicat per Espanya i que d'alguna manera els croats vulguin també marcar terreny.
6: És un molt mal resultat per Espanya.
0: El 7-0 perquè sortiran motivadíssims.
6: Sí,
0: clar. Demà ens ho expliques, Dami, des de Split.
1: I tant.
0: Molt bé, bona nit.
1: Demà expliquem la prèvia.

0: Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: És el moment de canviar el cotxe al millor preu. Totes les oportunitats a Autoviva Ponés o visita'ns a la carretera Santa Creu de Calafell 95 a Sant Boi de Llobregat. Autoviva Ponés. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona. Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
3: Quan ha estat l'última vegada que t'ho has passat bé al volant? Difícil, eh? Nou Suzuki Swift amb un disseny completament nou. Tecnologia híbrida, etiqueta eco, connectivitat smartphone amb Suzuki Connect i 10 anys de garantia. Redescobreix la sensació de passar-ho bé al volant. Consulta'n les condicions a suzuki.es.
4: Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
5: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
6: RAC 1. Tots som 1.
7: Amb Aleix Pariser.
8: Pràcticament tres quarts d'una de la matinada, com dèiem abans de la publi, tancarem tertúlia baixant a l'última categoria del futbol català, la quarta catalana, perquè avui el Lleida de tota la vida, s'ha estrenat en aquesta quarta catalana. Hola, Oriol Jové, què tal? Bona nit.
9: Què tal? Ara, bona nit.
8: És així, has estat allà, no?
9: Sí, si heu seguit una mica l'actualitat del Lleida dels últims anys, feia molt temps que explicàvem que el Lleida penjava d'un fil, el Lleida, el club que va estar dues vegades a primera divisió, ja es va refundar el 2011, però la mala gestió dels propietaris que en van agafar el relleu aleshores el va portar de nou a una situació econòmica límit i aquest estiu s'ha refundat per segona vegada i aquest cop doncs li ha tocat començar des de baix de tot, des de quarta catalana, la desena categoria estatal, baixant per tant al fang, que es diria metafòricament, però també literalment, perquè el debut aquesta tarda ha estat en un camp de terra.
8: De terra, eh? De terra.
9: Sí. Avui hem vist Òscar Rubio, per
8: bé,
9: exemple.
8: Estava bé la terra, per exemple?
9: Sí.
10: Rodava bé la pilota, eh?
8: Rodava bé.
10: Sí, sí, la reguen.
9: Hem vist... No, la reguen.
10: Avui... Sí que la reguen, sí.
8: Perquè no s'aixequi una mica.
10: Sí que la reguen, eh?
9: No m'he fixat en aquest detall.
11: Sí que... No sé si en aquest partit l'han regat, però jo he jugat a camps de terra, a tercera amb el Sant Andreu, i la regaven, encara que sigués amb una manguera.
8: Val. Per què? Perquè no s'aixequés la pols o perquè estigués més...
10: Perquè la pols millor la pols. És que per sort no n'hi havia.
11: Per sort no,
8: això seria més difícil.
10: I el del carretó que passava la línia.
8: Ah, que és tremendo, això.
9: Aquesta és la imatge ha estat brutal. I imatge brutal, deia, veure, per exemple, Òscar Rubio, el mític Òscar Rubio, que va jugar a segona divisió amb el Lleida mateix, amb el Sabadell, amb el Nàstic, amb l'Elx, amb el Cádiz, i que és un dels jugadors que continua doncs, de la temporada passada de tercera federació i que ha baixat 5 categories per seguir ajudant el Lleida, en aquest cas, a l'última categoria del futbol estatal. Avui l'hem vist jugant a un camp de terra, el camp del Sunyer, que és un municipi de tot just 300 habitants, de la comarca del Segrià, imagina, 300 habitants i avui al camp de futbol n'hi havia 1.000 d'espectadors, 1.000 persones veient el partit, gent que s'ha quedat sense entrada fins i tot veient-lo des de fora.
8: Es veia des de fora?
9: Sí. Clar, és que tot i haver de jugar a quarta catalana, Lleida està tenint un suport sense precedents. Ha passat dels 4.000 socis.

0: socis, ho deies tu abans, cosa que el situa en, com a setè club català amb més socis, només per darrere dels quatre professionals, Barça, Espanyol, Girona i Sabadell, Nàstic, Sant Andreu i aquí a Bell-Lleida. Per davant de l'Europa i per davant de tota la resta de clubs catalans. Xifres de socis, 4.200 gairebé, que al Lleida no assolien des de la temporada 2005-2006, que és l'última que van estar a segona divisió. I estan a quarta catalana. Vull dir que això serveix també per calibrar doncs, com la gent de Lleida està fent suport al seu equip en el moment més delicat de la seva història.
1: Per exemple, l'Oriol Jové, que també està donant suport al Lleida, avui estava al camp del Sunyer, i de fet, tu formes part de la junta directiva d'aquest Lleida Club de Futbol.
0: És que ara el Lleida, moltíssims anys després, torna a ser propietat dels socis, de tots els que som socis. És un club popular, això feia moltes dècades que no passava al Lleida, que els socis fossin propietats del club, i això, el fet d'estar nets de deutes, que sigui un club doncs, gestionat per la seva gent...
1: No deu calés ara mateix.
0: No. Clar, el fet que la gent decideixi quin és el rumb de l'entitat fa que també s'ho senti molt seu i fa que estigui doncs, molt més il·lusionada que mai. I de fet podem sentir alguns aficionats d'aquesta tarda, si vols, sí, amb els quals hem pogut parlar.
1: Mira, el sentim, però què volies dir?
2: Sí. No, abans tu havies nascut quan el Lleida...
0: No, jo soc del 98.
2: El Lleida va guanyar el nou camp amb gol de Jaime, 0-1.
0: Jo soc del 98, això va ser el 20 de novembre del 93.
3: De l'Espanyol.
0: Efectivament, el Barça aquell any i el Lleida aquell any va guanyar el Barça, va guanyar el Madrid
4: i el Madrid, no?
0: Sí. I va baixar a segona divisió.
2: Va ser l'any de la xerrada de Floro, sí, que van filtrar la xerrada de Floro,
4: sí,
2: de
4: Floro.
0: El descans,
1: al camp d'esports, no?
0: Sí, Lleida 2, Madrid 1, al descans, sí, van caçar, sí, la bronca que li va fer Benito Floro als seus jugadors amb paraules molt malsonants i l'endemà el van fer fora.
3: Pues tens el delanter centre de referència, Marc, i tens l'entrenador per pujar de categoria. I tens el
0: Pichalos. Dani Solsona va ser segon entrenador del Lleida, sí, aquí present.
1: Quina època?
0: Amb Bonachera, no?
3: Segona B, amb Bonachera, Paco Bonachera.
1: Va ser segon del Lleida.
3: Sí.
1: I què tal? Però vas a viure allà o anaves i et venies?
3: No, estava allà.
1: Anaves a viure allà,
3: vam viure allà, els dos, i baixàvem un dia o dos a la setmana.
1: I què tal, vas estar bé allà?
3: Vaig estar bé, jugant al pitch empat.
0: Et van tractar bé, eh?
3: Sí, em van tractar molt bé. No, aquesta és la veritat.
1: I quant de temps estàs de segon, tu?
3: Vam estar mitja temporada, una temporada, dues temporades i mitja, o tres.
1: Oh, sempre segona B? O vau aconseguir...
3: Sí, vam estar a punt de fer el play-off un any, però no el va fer.
0: Sí, de fet, l'última temporada, que Bonachera no l'acaba, crec que agafa el testimoni Miguel Rubio, el pare d'Òscar, i acaba pujant el Lleida a segona. Això és l'any 2004, que és l'últim ascens que ha celebrat l'afició del Lleida, que avui, malgrat això, estava il·lusionadíssima per veure el redebut a quarta catalana.
1: O sigui... Anem a sentir alguns aficionats avui al camp del Sunyer, en aquest retorn del Lleida.
5: Com si fos a primera, m'és igual.
0: La mateixa.
5: Allí on sigui, amb la mateixa il·lusió o més. Més il·lusió encara.
6: És il·lusionant ara poder veure com tu estàs a baix de tot i anar pujant amb els anys.
7: Això ens ha donat més força i més ganes de fer-ho millor i continuar sent el Lleida.
6: La gent té ganes de veure el Lleida i el Lleida de sempre i no altres coses.
8: Quarta catalana, 4.000 socis, és una animalada. Sentiments hi són i a veure on podrem arribar.
5: Jo no vull morir antes de veure la primera, eh? O sigui que hem de pujar, i pujarem.
8: A 10 anys, per lo menos, a segona A. Que ja ho veurem si ho veurem, perquè ja som molt grans.
9: Estem sonats. I ja quan es va obrir per a fer-se soci, tots ho vam veure, web col·lapsada, el dia de la presentació, teatre col·lapsat... Hi ha il·lusió i estem com una puta cabra.
1: Hòstia, no em vull morir sense veure el Lleida primera, deia una aficionada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha il·lusió, no?, per tornar, per anar pujant, a tercera catalana, segona,
0: sí,
1: primera...
0: Sí, la idea és anar pujant a poc a poc, escalant mica en mica, parlar del futbol professional. Evidentment queda molt lluny, perquè, insistim, és la desena categoria estatal, la quarta catalana, on ara mateix està el Lleida, però, mira, sense somnis en aquesta vida no som res, i, de fet, és una lliçó molt gran, jo crec, la que està donant la gent de Lleida amb el seu equip, perquè no només li està donant suport d'una manera massiva en el moment més difícil de la seva història, sinó que està demostrant que el futbol doncs, és el que t'arrela un territori, és el que et vincula uns records, està demostrant que el futbol doncs, pot ser un element també de transmissió cultural, d'amor incondicional, de que moltes vegades és més important existir que no pas guanyar. La gent això a Lleida ho té molt clar i estan contents perquè estar a quarta catalana significa que el club continua existint, que no desapareix i que el segueixen podent anar a veure cada diumenge.
1: A tot això, com ha quedat el partit? Que no ho hem dit.
0: Ha guanyat el Lleida. 2-5 i colidera des d'avui, primera jornada, el grup 29 de quarta catalana.
1: I el grup 29.
4: Pressió per pujar, eh?
1: Sí.
4: Pressió per pujar.
1: La pressió és per qui és? Per l'entrenador del Lleida, que es diu Roger Lamesa. Hola, Roger. Què tal? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Gràcies per atendre'ns a 10 minuts per la 1 de la matinada. Bé, no sé si tens son, després del debut i d'aquest dia tan intens i tan bonic, amb ara sentir amb l'afició, amb el camp del Sunyer ple, no?, amb d'aficionats del Lleida.
10: Sí, no, a veure, són poqueta, perquè avui ha estat un dia, evidentment, de moltíssims nervis, de moltíssimes emocions i sobretot de gaudir amb el que diem, no?, de la molta gent que hi havia, i no només del Lleida, inclús el mateix Sunyer tenia un grup d'aficionats que jo crec que aquest tipus de coses fan molt territori.
1: Escolta, jugadors com Òscar Rubio a la plantilla, vull dir, demostren una implicació espectacular, no?, com a entrenador, que és difícil gestionar tot això, no?
10: Bueno, no és senzill. Jo ara recordava quan parlàveu de l'època del Dani amb el Bonachera, no? L'Òscar pràcticament en aquella època era juvenil, estava segurament a les portes del primer equip i ostres, recordo en el camp en aquella època de Sergio Rodríguez, Rubén, Nano, Nacor, un equip mític el que tenien. I de repente trobar-te amb Òscar Rubio, amb el mateix Adri Fernández, que han estat a segona... Busquets, correcte. Clar, trobar-te a entrenar amb aquests jugadors, hosti, més jo que vinc del futbol femení, de sobte trobar-ne amb aquests, doncs per mi és un orgull.
0: Això és interessant perquè, clar, parlem d'Òscar Rubio, parlem, per exemple, d'Adrià Fernández, que ha jugat a segona B, de Joan Rossinyol, que ha jugat a segona federació, i que estan a la plantilla a Guarda Catalana, però el Roger Lamesa ha entrenat a la Lliga F, a equips com el Granada, com el Llevant, per tant és un entrenador professional. I de la mateixa manera que els aficionats doncs, no els han caigut els anells per anar a animar el seu equip on faci falta, doncs a professionals del futbol, un entrenador o jugadors, doncs tampoc els ha caigut cap anell per defensar l'escut de Lleida, no, Roger, a l'última categoria del futbol.
10: Bé, és el que té ser aficionat d'aquest club des que vam néixer.
1: T'ha costat jugar en camp de terra o no? Canvia molt, no entenc.
10: Uf, sí, a més, clar, normalment, per exemple, una cosa, un debat tan senzill com els tacs a usar avui, clar, normalment, recordo quan era petit i jugava als camps de terra, els tacs que es feien a les mateixes botes, i també tots eren aquests, els típics rodons, no? Recordeu? Clar, és que ara els tacs de les botes ja no són aquest perfil, llavors recordo l'Adri que avui ha sortit amb multitaco, a la mitja part se'ls ha intentat canviar, no hi havia manera, relliscaven, això, i com dèieu, sí que es rega el camp, si el camp estava pels vorals, estava un pelet humit, i això és l'única manera de fer-ho amb manguera.
1: Molt bé, i pel que fa a la... Bé, l'objectiu entenc que és anar pujant, no, Roger? De categoria, tens aquesta pressió o no?
10: Sí, perquè, a més, sí, cada vegada que parlem de prudència, d'anar poquet a poquet, que... Però tothom dona per fet que guanyarem tots els partits, no? I suposo que l'exemple del Figueres, que també ha començat des de baix i que també ha fet unes temporades rècord, pujant, la gent té moltes ganes, no? Que es pugui guanyar tot, pujar ràpid... S'ha de ser prudent, que sabem que el futbol, tota categoria, sempre és molt complicada, però sí, òbviament, l'objectiu és intentar pujar.
11: Roger, sóc el Marc Marvà, com estàs?
10: Molt bones de nou.
11: Fa uns dies vam estar al Camp d'Esports junts i avui sí. Heu debutat al Sunyer, però la setmana que ve és que aneu al Camp d'Esports. O sigui, a quarta catalana jugaran al Camp d'Esports...
1: Contra qui?
0: Contra el Serós.
1: Serós, va.
11: Un estadi que quants aficionats hi caben?
0: 13.500. És el cinquè, crec, estadi amb més capacitat de Catalunya, el més antic, i s'hi passejaran equips de municipis molt petits, tots de la comarca del Segrià aquesta temporada.
11: Clar, és que d'alguna manera també el que això que fa el Lleida és regalar-los a molts d'aquests jugadors de quarta catalana un partit en un camp professional. Vull dir, això d'alguna manera també és un regal pel futbol català. Però, Roger, d'aquests 4.000... No sé quants esperes el cap de setmana vinent, però serà un dia emocionant, entenc, a quarta catalana, tu debutant com a entrenador i en el Camp d'Esports.
10: Sí, és molt bonic i avui jo per exemple estava molt neguitós, no? I ho parlàvem, que fèiem la xerrada amb els jugadors i, ostres, teníem a gent que ha estat a categoria, ja no només parlem d'Òscar i Adri que han pogut provar el futbol professional, sinó jugadors que han estat inclús a primera catalana, segona catalana, que hi havia silenci al vestuari, normalment no callen, si has de dir tu el nois que volem parlar, I avui es notava, no?, aquest puntet. També som tots aficionats del Lleida i estem defensant aquest escut. Llavors, aquesta pressió, doncs, ara l'hem de traslladar al camp d'esports, a l'estadi, a casa, en aquest nou debut. I no serà segurament un dia senzill, els primers minuts. Suposo que ens haurem de posar a lloc i entendre que hi ha tres punts en joc i la gent no esperarà menys de nosaltres que no sigui el competir-los.
1: Molta sort i a gaudir el que pugueu d'aquesta temporada a Quarta Catalana. Roger Lamesa, entrenador del Lleida, gràcies.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, molt bé. Jové, setmana que ve cap al camp d'esports, podràs anar-hi o no?
0: A veure si ens ho podem combinar. Sí, contra el Serós. Primer partit a casa serà interessant.
3: Que no es motivin molt els rivals quan vagin al camp, eh? Doncs ja es motiven, eh?
1: Perquè és molt llarg, vol dir gran, no? Que
0: és molt ample, gran, vols dir, no? És molt ample, molt.
1: Sí. Boníssim. Gran història i molta sort, evidentment, al Lleida Club de Futbol.
0: Tant de bo, puguem explicar al cap d'uns anys que ha anat pujant. Avui hi havia molt la sensació aquesta de dir, ostres, tenim la sensació que d'aquí uns anys recordarem aquest partit. Del dia que vam tornar a començar des de baix de tot.
1: Per cert, a Quarta Catalana, el grup 29, són 13 equips, per tant vol dir que una jornada va descansant un equip i puja el primer directe a segona catalana, a tercera catalana.
0: Puja el primer directe i, si no m'equivoco, crec que els quatre següents fan promoció d'ascens.
1: Entre ells. I d'aquells quatre, el segon...
0: Puja un altre.
1: Segon, tercer...
0: Quart i cinquè.
11: Fan unes semifinals i final.
1: I puja un més.
11: I en puja un altre.
1: D'aquest mateix grup,
11: eh? Exacte.
1: No es creuen altres grups. Val.
3: Apunta-t'ho tot això, home, això, les dades aquestes.
0: Sí, perquè
3: d'aquí 20 anys començaràs a parlar... Del Lleida jugava a quarta i saps quants partits
0: Sí. Tenim problemes, perquè en aquestes categories els canvis són volants i llavors un jugador que ha entrat pot tornar a sortir i per fer el recompte de minuts i no perdre-ho, hem d'estar molt atents aquest any.
1: Boníssima la història que ens porta avui l'Oriol Jové. Gràcies, Jové. Fins ara. I gràcies també a l'Àngel Pichalonso, al Dani Solsona i al Marc Marvà. Diumenge que ve més, que haurà tornat a la Lliga. Barça-Getafe dissabte, Madrid-Villarreal dissabte. L'Espanyol juga divendres. Màlaga-Espanyol, ja, per obrir la jornada. Tot això en parlarem diumenge que ve aquí.
3: Molt bé.
1: Gràcies, amics.
11: Gràcies, Aleix.
1: Adéu, una abraçada. Una pausa i truquem al Miquel Agut a Girona per saber què ha dit Quique Càrcel després del 0-0 amb el Mallorca i hem de fer el resum de la jornada CB de bàsquet i també del cap de setmana de motor que hem tingut amb les dues victòries de Marc Márquez al Japó i també el Gran Premi de Bahrein de Fórmula 1.
4: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
12: Torna a l'Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. Prepara't perquè totes les marques d'Anima Automoció estaran a l'Expro Reus. Vehicles nous i les millors ofertes de tot l'any. Si estàs pensant en canviar de cotxe, aquesta és la teva oportunitat.
13: Totes les marques, millors ofertes.
12: Expro Reus del 9 al 12 d'octubre. T'esperem. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
14: El Pla Autoplus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
15: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
16: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
17: RAC 5, 4,
18: 3, 2, 1.
17: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1. Aquest any a Platja d'Aro.
18: Apunteu-vos la data. El 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
19: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
18: Us hi esperem.
20: Mira, ja ve, recta final.
21: Mare de Déu.
18: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
22: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
23: Un autèntic bochorno.
19: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
18: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. RAC1. Tots som un milió.
19: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
1: Pràcticament la una de la matinada. Ara tanquem el programa, però abans tornem a Girona un moment per resumir què s'ha dit a la sala de premsa després d'aquest Girona 0, Mallorca 0. Miquel Agut.
24: Doncs Quique Cárcel, Aleix Pariser i Milian dona per bo el punt d'avui, tot i que evidentment li hauria agradat que l'equip hagués tingut una victòria a la butxaca i ha fet mèrits per aconseguir-la.
25: A Tenerife tindrem una altra guerra i un rival molt difícil, però per mi és un punt positiu el d'avui, tot i que haver empatat.
24: I en aquesta línia considera que amb un partit com el d'avui, tot i que s'ha quedat amb les ganes dels 3 punts, l'equip ha posat un peu endavant, ha fet un pas endavant per créixer i millorar pel que queda de la temporada.
25: La millora està i, bueno, un es queda amb la sensació de que falta alguna cosa, però bueno, jo crec que és un bon partit per créixer.
24: I això que faltaven internacionals, que alguns d'ells van arribar ahir a Girona i que sense gairebé descans avui han jugat una estona. En fi, no és bon resultat, però sí que són bones notícies futbolístiques per l'equip, que dilluns jugarà al camp del Tenerife el següent partit de Lliga i, si no es fa mal ningú, recuperarà tots els absents en el partit d'avui.
1: Home, què tal? Bones notícies. Dilluns aniràs cap a Tenerife, eh? I narrarem en aquest dia festiu, és el dia del Pilar i de la Hispanitat, narrarem aquest partit a l'Heliodoro Rodríguez López, amb el Miquel Agut in situ, oi?
24: Sí, senyor. Festiu per qui ho vulgui, però sí. Serà el dia 12 d'octubre que anirem a Tenerife a fer el partit del Girona, que és l'estadi on va pujar el 19 de juny de 2023, o 22, ara no ho recordo. 23, oi? No, 22. De 2022. Sí, m'apunta per aquí. Doncs això, aquell dia va pujar a Tenerife i tornarà a l'estadi en el qual va aconseguir l'ascens. Aviam si torna a ser talismà i amb 3 punts a la butxaca, el Girona torna de les Canàries cap a Catalunya.
1: Tant de bo. Miquel, gràcies.
24: A disposar, una abraçada.
1: Minuts pel bàsquet. Hem de lamentar una jornada nefasta pel que fa als resultats dels catalans a l'ACB. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
26: Hola, Aleix, què tal? Bona nit.
1: Tots els catalans que han jugat han perdut. Els dos de la Lliga Femenina i els 4 dels 5 de l'ACB. Això sí, l'únic que no ha perdut, perquè no ha jugat, a més, és la Sisa Joventut, partit ajornat ahir pel temporal, que s'havia de jugar a l'Olímpic de Badalona. Avui han perdut Barça, Girona i Lleida.
26: Sí, noi, ple de derrotes, totes elles, això sí, diferents. Començant per la més recent, l'ensopegada del Barça de Sekulić en un partit duríssim a Múrcia, com és habitual a la pista de l'UCAM, físic, llarg, ajustat fins al final. De fet, han estat millors els locals als últims compassos, 100-94, Panther 18 punts, però només 3 a la segona part, 15 a la primera, penalitzat en aquest tram definitiu pel que ha dit el seu tècnic.
27: Ha estat un partit intens, interessant, amb moltíssima energia, molts contactes, però hem fallat en l'execució d'alguns aspectes, sobretot a l'últim quart, quan hem deixat que el rival anotés massa punts. Ara bé, el que ha estat crucial ha estat la defensa de l'1 contra 1 i el rebot defensiu.
26: Per cert, un Sekulić que no ha volgut posar com a excusa el fet d'haver jugat avui el tercer partit en una setmana, tercer desplaçament, i al mateix temps que jugava el Barça o feia el Fiat Girona-Vitoria, que recordo, ha tingut moltíssims problemes per arribar al Buesa Arena. Havia de volar ahir, però el temporal va fer que viatgessin, atenció, amb autobús i fent nit a Saragossa. El partit, poca història, a partir del segon quart, i resultat realment contundent. De 40, Aleix ha perdut l'equip de Moncho, que explicava el que han viscut, això sí, sense que servís d'excusa.
28: Complicado medir cuánto afecta, ¿no? Pero es evidente que cuando estás 8 horas de pie en un aeropuerto y luego te metes 5 hores d'autobús y llegas a las 3 de la mañana y te levantas. Solo que te levantas, que son muchas horas, no hemos podido descansar como sería. Entonces es complicado medirlo, ¿no? Pero creo que sería también a lo mejor una excusa. No es una excusa, es un hecho que está ahí, no son las mejores condiciones para jugar un partido.
26: 118 a 78, ha reconegut el tècnic gallec que el seu equip ho podria haver fet millor en qualsevol cas, una de les conseqüències d'aquesta situació, de la complicada situació d'aquest cap de setmana. Però és que al matí tampoc hi ha hagut bones notícies. L'Ilerna Lleida ha caigut 81 a 94 contra el San Pablo Burgos, de 4 per dia, un minut del final, de 13 ha acabat perdent, a més en un dia assenyalat, 25è aniversari del Barris Nord, festa que no ha pogut ser complerta.
1: Segona jornada, déu-n'hi-do, tots els equips catalans. Segona jornada de l'ACB, encara que no completada del tot, Dani, li resta aquest partit ajornat del Joventut que dèiem, però ha estat una altra vegada una jornada molt anotadora, oi?
26: Clar, el fet que no estigui completada fa que no es pugui xifrar encara, però amb els partits jugats encara s'ha augmentat la notació de la primera jornada. 95,1 punts de mitjana cada equip, ara mateix la tercera més alta tensió des de la creació de l'ACB. En una ACB molt i molt ajustada, per primera vegada des del 2001, només 3 equips són invictes a les dues primeres jornades, Baskonia Breogán i Madrid. Quart és el Barça, una victòria i una derrota, mateix balanç que Lleida 11 i Girona 14, Cuel Manresa amb 0-2, a les portes a l'eix d'una setmana, parlant d'una altra qüestió molt important en clau d'ecosistema europeu de competicions. Demà arriben a Como els membres dels clubs propietaris de l'Eurolliga, perquè dimarts hi ha una reunió clau sobre la taula, la incorporació de 8 nous equips fixes, i veurem si hi ha o no representants de l'NBA per debatre sobre el futur de tots dos estaments plegats o no. Per cert, ha explicat avui Mundo Deportivo una reunió en què hi assistirà el president del Barça, Joan Laporta.
1: Molt bé, doncs n'estarem pendents. Gràcies, Dani, bona nit.
26: Bona nit, Aleix.
1: RAC 1. Sintonia de GP RAC 1 per parlar del gran cap de setmana que ha tingut Marc Márquez, el Gran Premi del Japó de motociclisme. Hola, Quim Salvador.
2: Hola, bona nit.
1: Bona nit, amb doplet a Motegi per Marc Márquez. Ahir va guanyar l'esprint, avui la cursa, i se situa només a 2 punts del líder del Mundial, que continua sent Jorge Martín. Com ha anat avui aquesta cursa?
5: La cursa ha estat un duel entre els dos principals candidats al títol, amb Martín liderant des de la pole les primeres 10 voltes. Márquez no l'ha pogut avançar a l'arrencada com va fer ahir l'esprint, però sí que l'ha passat a l'onzena per escapar-se cap al triomf, sisè d'enguany en Gran Premi, que és també el cinquè doplet del Cerverí esprint i cursa en aquest curs. Aquesta ha estat la seva pel·lícula de cursa. Marc Márquez, declaracions a DAZN.
6: En Motegi es difícil ir detrás. Cuando tienes el rebufo en las frenadas es mucho más difícil sacar el tiempo. Mi objetivo era liderar lo antes posible la carrera. No he podido en esa primera vuelta porque ya enseñé las cartas ayer y hoy se las han aprendido. Y he tenido que forzar mucho, arriesgar mucho esas vueltas para adelantarle. Y una vez la adelantado quería controlar el ritmo de la carrera que yo quisiera.
5: Jorge Martín, segon a la pista i elegant davant del micròfon, s'ha rendit avui a la superioridad de Marc Márquez.
6: Tenía todas las armas para ganar, la verdad que me encontraba muy cómodo, he hecho una gran salida, he podido mantener la posición y luego nada, el ritmo ha sido muy muy rápido. Igualmente he visto que Marc iba a estar ahí hasta el final y nada, aún pilotando muy bien en una condición buena, aún así muy difícil ganar a Marc hoy, así que nada, felicitarle y a seguir trabajando.
5: Marco Bezzi, que ha completat el podi, i també és el tercer del Mundial, a 49 punts de Martín i a 47 de Márquez. En queden en joc 222, 6 grans premis, perquè de moment encara no és oficial que s'hagi cancel·lat el de Qatar. Enea Bastianini ha estat quart, Raúl Fernández cinquè, Maverick Viñales 14è, sumat 2 punts en el seu gran premi de retorn a la competició, i no han puntuat Àlex Rins 16è ni Àlex Márquez, que ha caigut.
1: Això a la cursa de MotoGP, a l'oficial. Però és que abans, Quim, ha passat una cosa molt, molt, molt curiosa en una cursa de karts que hi havia prèvia al Gran Premi, oi?
5: És l'anècdota d'aquest Gran Premi del Japó, marca de la casa també de Marc Márquez. L'organització ha programat una cursa de karts dels pilots de MotoGP pel mateix traçat de Motegi entre el warm-up i la cursa de Moto3. I el 93 ha decidit que no era una bona idea participar-hi. I ha enviat el seu assistent i amic José Luis Martínez, vestit amb jaqueta de Ducati i amb el casc vermell que fa servir habitualment el 93, no se l'ha tret en cap moment, perquè li fes de doble, com fan els actors superestrella amb les escenes perilloses. Però no ha colat. Marc Márquez ho ha explicat així, entre rialles, a DAZN.
6: entiendo el show, entiendo, pero estamos para luchar un campeonato, no para cachondeos así de estar con cars y dando vueltas. Para el warm up he dicho yo necesito hacer hielo y uno de los integrantes ha dicho molaría que se haga un doble y digo a que no y dice aguántame el cubata, pero lo han pillado. Pero yo no podía, tengo que priorizar. Evidentemente, me han tirado de las orejas, pero en este momento hay que ser egoísta y mirar por uno mismo y de esa manera estar lo máximo preparados para rendir al máximo cuando toca, que es en la carrera.
5: Fixa't, el seu rival al campionat, Jorge Martín, que ha estat el primer en adonar-se'n i avisar l'organitzador que aquell no era Marc Márquez, després, també a Dazón, ha fet costat a la decisió del català.
0: Le he calado rápido, que no era Marc. Pero bueno, también lo entiendo, ¿eh? Yo he tenido... O sea, cuando nos dijeron lo del evento, no las tenía todas conmigo, están muy locos. Y cualquier golpe por la espalda o alguna de esas te puede dejar jorobado para la carrera. Así que rápidamente me he quitado en la curva 1 y me he quedado ahí con los lentos.
1: Comprensible. És que no entenc com fan una cursa de cars, això. Pot haver-hi qualsevol topada, qualsevol joc que acabi malament entre els pilots topant, com deia ara Jorge Martín. Vull dir que d'alguna manera entenc Marc Márquez i crec que això s'haurien de replantejar. O fas la cursa de cars després de la cursa de MotoGP per tancar el Gran Premi i com a mínim ja s'hauran jugat les garrofes, o si no, no té cap mena de lògica. Però bé, com sempre, posant-li una mica d'humor i de somriure Marc Márquez. Ja que hi som, Quim, ràpidament repassem les altres categories d'avui al Japó.
5: La cursa de Moto3 l'ha guanyat David Almansa per un marge de només 46 mil·lèsimes sobre Máximo Quiles. El podi l'ha completat Álvaro Carpe. Quiles pot ser campió diumenge vinent a Indonèsia. Només necessita acabar per davant d'Almansa o no cedir-li dos punts o més. Els catalans avui discrets, 9è Joel Esteban, 14è Valentín Perrone i 18è Marco Morelli. I a Moto2 ha guanyat Izan Guevara per davant de Toni Arbolino i Filip Salaig. I un altre desastre del líder del campionat, Manu González. Se li ha espatllat la moto abans de sortir, ha hagut d'arrencar des del pit lane, li ha tornat a fallar la moto i no ha sumat ni un sol punt. Ha acabat 22è. Ara, al campionat, Guevara s'ha acostat a només 10 punts i mig de Manu González, que fa tot just un parell de mesos semblava que anava disparat cap al títol i ho haurà de suar segurament fins l'últim moment. La pròxima cita, el cap de setmana vinent, Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika.
1: Molt bé, doncs la setmana que ve més. Gràcies, Quim.
5: Adeu, bona nit.
1: I de les dues a les quatre rodes, avui també, a banda de motos, hem tingut Fórmula 1, Gran Premi de Bahrain, que s'havia posposat a inicis de temporada i que avui s'ha corregut a Sepang, al circuit de Malàisia, tot i que es digui oficialment Gran Premi de Bahrain. Hola, Álvaro Demà, bona nit.
3: Hola, Aleix, què tal, bona nit.
1: Ha guanyat Max Verstappen, que ha aconseguit la primera victòria de la temporada, i Kimi Antonelli ha estat segon i s'acosta encara més al títol.
3: Sí, un Gran Premi de Bahrain atípic, al circuit de Sepang, que ha tornat excepcionalment al calendari després de 9 temporades d'absència. Max Verstappen va ser el guanyador en l'última visita de la Fórmula 1 a Malàisia l'any 2017 i ha tornat a ser el gran protagonista del cap de setmana aconseguint la pole position i la victòria en un Gran Premi caòtic marcat per la pluja i que ha acabat arrencant amb una hora i mitja de retard. Quan per fi ha començat, els Mercedes d'Antonelli i Russell s'han posat al capdavant, però a la volta 13, Verstappen ha superat Antonelli, ràpidament ha quedat clar que avui tenia més ritme i ha acabat aconseguint la victòria per davant de l'italià, que ha estat segon, i amb Lewis Hamilton tercer, després d'una gran remuntada. Russell, per part seva, ha hagut d'abandonar per culpa d'una avaria, i això fa que Antonelli, tot i que avui no ha guanyat, amplia el seu avantatge al capdavant del campionat. Té 84 punts més que Russell, 106 més que Lewis Hamilton, quan queden 183 punts en joc, 7 grans premis i un sprint per acabar la temporada. Evidentment, fins al final pot passar qualsevol cosa, però Antonelli ho té molt i molt de cara per assegurar-se el títol en uns grans premis. Alonso ha estat 8è, millor resultat de l'any, mentre que Carlos Sainz no ha pogut sumar, perjudicat per un toc amb l'Audi de Bortoleto. El proper Gran Premi, diumenge que ve, a Singapur, 17a cita de la temporada, circuit urbà de Marina Bay, últim Gran Premi de l'any en format sprint.
1: Doncs vinga, cap de setmana que ve també Fórmula 1. Gràcies, Álvaro, adéu, bona nit.
3: Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
7: Winamax, el més important és guanyar.

0: I ens queda l'últim minut. Abans d'acabar, com sempre, Oriol Jové, alguna cosa més d'aquest diumenge o d'aquest cap de setmana o de cara a dilluns?
1: Doncs mira, que aquesta tarda ha començat el Mundial Femení d'Hockey Patins al Paraguai i ho ha fet amb polèmica perquè les diferents seleccions que hi participen, entre elles l'espanyola, amb majoria de patinadores catalanes, s'han queixat del mal estat de la pista en què juga aquest Mundial a Asunción, han denunciat que relliscava molt i que això posava en perill la seva integritat. Victòria Porta, jugadora del Vilassana i de la selecció espanyola, ho denuncia en declaracions a RAC1.
2: Totes les federacions, les jugadores de cada federació, de cada país, ens hem ajuntat i hem decidit no jugar aquí. Però, bueno, el matí Portugal ha començat a l'inici del partit, s'han anat fent partits, ens ha tocat a nosaltres, també l'hem jugat i gràcies a una mica de reivindicacions i sobretot jugadores de totes les seleccions ens hem ajuntat, hem parlat una mica amb el comitè i sembla ser que ara mateix està reunit, que aquí són les 8 de la tarda, que demà hi haurà un canvi de pista i en aquesta pista ja no es disputaran cap més partits de hoquei.
1: Per tant, bones notícies que ens avança Victòria Porta, jugadora de la selecció espanyola aquí a RAC1, que, vaja, fa bona pinta aquest canvi de pista gràcies a la pressió que han fet les diferents jugadores, que al principi no els hi han fet gaire cas. Els han dit, jugueu perquè és la pista que hi ha. I no s'han pogut plantar perquè han hagut d'anar jugant els partits, però sí que han pogut fer pressió perquè demà, com a mínim, en aquesta segona jornada del Mundial ja no hagin de jugar en una pista que rellisca.
0: O sigui, en aquesta pista que rellisca, la selecció espanyola, plegada de catalanes, evidentment, ha jugat ja.
1: Ha jugat i ha golejat 8-0 França amb 3 gols justament de Victòria Porta.
0: Bé, a veure si a partir de demà doncs, s'ho passa millor a la pista, no?
1: Sí, i sobretot no posen en risc el seu físic, està clar. De cara a aquest dilluns també es juguen en clau seleccions de futbol, 2 partits de la Nations League, de la Lliga A, 8:45, França-Bèlgica i Itàlia-Turquia, i en futbol hem d'estar pendents del sorteig de la primera ronda de la Copa del Rei de futbol. Esperen rival l'Espanyol, el Girona, el Sabadell, l'Europa, el Sant Andreu, el Manresa i el Reus, i a l'espera del Prat, que ha de jugar la ronda preliminar, ho havia de fer aquest cap de setmana, però el temporal ho ha impedit, contra el Sant Rafel de les Balears. El Barça encara no entra en competició en aquesta ronda, ho fa més endavant. I també pendents del sorteig a la tercera ronda de la Copa de la Reina. Esperen rival l'Espanyol, el Badalona i l'Europa. El Barça tampoc no entra en competició fins a la ronda següent. I a més, un apunt de tennis perquè de bon matí Carlos Alcaraz i Jaume Munar s'enfrontaran en la primera semifinal del torneig ATP 500 de Tòquio.
0: Per tant, demà 8 catalans. El Prat va guanyar una 5 a l'anada, vull dir, ho té bastant fet, tot i que li quedi el partit de tornada. Per tant, serien 8 catalans a la primera ronda de Copa, sí. I el Barça que entrarà ja a la tercera ronda. Déu-n'hi-do,
1: bona ronda. Representació.
0: No, sí, sí, sí. Aquesta primera ronda de Copa demà se sorteja i es juga l'última setmana d'octubre, la setmana de la pilota d'or. Dilluns 26 hi ha la pilota d'or, doncs dimarts 27, dimecres 28, dijous 29 d'octubre es jugarà aquesta primera ronda de Copa, insistim, amb segurament 8 catalans de primera, segona, primera federació i la resta de categories. Molt bé, demà estem pendents. Gràcies, Jové.
1: Bona nit.
0: Bona nit.
3: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
4: Winamax. El més important és guanyar.
5: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
6: A RAC1, tu diràs.
7: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
4: Winamax. El més important és guanyar.
5: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
8: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Platja d'Aro.
9: Vine a viure amb Torrons Vicenç l'adrenalina dels segons abans d'arrencar. L'emoció d'estar amb milers de corredors tots junts i de l'últim sprint per creuar la meta.
8: La cursa de RAC1 sempre té un gust dolç amb Torrons Vicenç. El torró, torró. Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
4: RAC1.
8: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia KBR, Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 5 d'octubre, el Vostè Primer visita un espai referent en el camp de la fotografia per descobrir l'exposició Imágenes Americanes, de Dana Lixenberg.
10: Ara, sí senyora, fotografia, cultura, coneixement, carai, contemplació amb tranquil·litat, sense presses.
8: El dilluns 5 d'octubre, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Centre de Fotografia Andalucía KBR. Fundació Mafre de Barcelona.
11: RAC 1.
12: Els museus Estalvia.
13: Tots som un milió.
14: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí ho deixarem per avui. Gràcies a la Laia Biurrun i al Dani Manzanera. Avui els hem tingut els dos a la part tècnica del programa i, evidentment, a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva, amb tota la prèvia del Croàcia-Espanya, amb el Damià López a Split, amb tota la prèvia de l'Argentina-Benin, el comiat de Messi, amb el Roger Saperes a Buenos Aires. Un gran desplegament de la redacció d'Esports de RAC1 per viure com Déu mana aquest tram final de la jornada de seleccions, abans que tornin ja la competició de clubs de primera divisió, i sobretot per viure intensament les últimes hores de Leo Messi com a jugador de l'Argentina, amb aquest amistós que viurem dimarts a la una de la matinada, hora catalana, Argentina-Benin, i que farem en directe aquí a RAC1 en una programació especial que enllaçarem després del Tu Diràs. No us ho perdeu, que venen hores de ràdio esportiva molt interessants. Aquí us esperem, com sempre. Descanseu, bona nit.
15: Tu diràs.
16: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
17: Bona nit, ara passen 19 minuts de la una. Catalunya es prepara per una nova tanda de pluges després d'un temporal que ha deixat dos morts i un desaparegut. De seguida repassem els efectes d'un episodi que ha deixat registres i acumulacions d'aigua històriques i també les afectacions, sobretot a la mobilitat, que continuaran aquest dilluns. Però abans, a aquesta hora, seguim pendents del cel perquè durant la matinada i les primeres hores d'aquest dilluns al matí s'esperen ruixats intensos al litoral i al prelitoral de les comarques de Girona, de Barcelona i de Tarragona, i fins i tot poden caure pluges torrencials a Belcaral en alguns llocs que encara s'estan recuperant de les inundacions del cap de setmana.
18: Nit i matinada en què torna a tocar estar pendents del cel amb ruixats, alguns intensos de caràcter torrencial fins i tot, però no amb aquella persistència, amb aquella insistència de fa 24 hores, no amb aquelles acumulacions d'aigua, però sí que alguns xàfecs poden ser forts. Fins la matinada, primeres hores d'aquest dilluns, a les comarques de Girona, costa i prelitoral, de les de Barcelona, del Camp de Tarragona i també cap al Baix Ebre, Montsià. Això fins la matinada, primeres hores d'aquest dilluns. Després, una pausa i durant la tarda i el vespre, nous xàfecs escampats de manera irregular en comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, prelitoral de les comarques de Barcelona, arribant fins i tot alguns al litoral central i també a l'interior del Camp de Tarragona. Alguns de nou intensos, però de caràcter local i amb tendència a anar clarament a la baixa quan caigui el dia.
17: Per tot plegat, Protecció Civil recomana no apropar-se a les lleres de rius, ja que hi poden haver encara desbordaments. Pendents de les noves pluges, a aquesta hora ja no hi ha restriccions en lloc, això després que s'hagin aixecat les últimes aquest diumenge a la nit a l'Empordà, i els aiguats que han afectat la majoria del país, com dèiem, han deixat dos morts, una a Tordera, al Maresme, i una altra a Montornès del Vallès, dues de les comarques on ha caigut més aigua. I aquest dilluns els bombers reprendran les tasques per trobar un desaparegut a Pineda de Mar, també al Maresme. El cap de bombers, David Borrell, destacava justament, ara fa una estona, que han hagut de rescatar desenes de persones.
19: Hem treballat amb 2.440 actuacions pel que fa a bombers, de les quals hem de destacar 225 serveis de salvament. Això són moltíssims serveis de salvaments, amb moltes persones, diguéssim, afectades per aquests salvaments.
17: Més enllà d'aquests més de 200 salvaments que han fet els bombers, a aquesta hora encara hi ha milers de llars sense llum arreu del país. Fa estona que la Generalitat no n'actualitza la xifra exacta, però a les 9 de la nit encara hi havia 14.000 famílies sense corrent. Pel que fa a la mobilitat, a Rodalies la majoria de línies no funcionen. Aquest dilluns a l'àrea de Barcelona només circularà amb normalitat l'R2 Sud. A tota la resta hi ha alguna mena d'afectació, estan tallades parcialment o funcionen a mig gas perquè només hi ha operativa una de les dues vies. En canvi, els ferrocarrils de la Generalitat i també el metro funcionen pràcticament amb normalitat i només hi ha alguna afectació en algun tram de l'era l'ELA 9 Nord i l'ELA 10 Nord. Per acabar, les inundacions, a banda de deixar evidentment centenars d'incidències i danys materials arreu del país, també han obligat a tancar nou centres educatius. Són escoles, instituts i centres d'adults del Vallès i del Maresme que aquest dilluns estaran tancats. I a Madrid, Pedro Sánchez manté la seva agenda institucional per aquest dilluns i no dona cap pista de si adelantarà o no les eleccions espanyoles, després que Junts tombés divendres passat els dos decrets d'habitatge al costat de PP i de Vox. El president espanyol estudia avançar les eleccions per aprofitar el malestar de la ciutadania. De fet, segons avancen fonts de la Moncloa, a La Vanguardia hi ha un 70% de possibilitats que Sánchez les avanci. Tot i això, veuen massa precipitada, de moment, la primera data possible al calendari, que seria el 29 de novembre. I un parell de punts més abans dels esports, els castellers de Vilafranca han guanyat el concurs de Castells de Tarragona.
11: Les enxanetes que esperen el seu moment. Atenció als castellers de Vilafranca. Estan a punt de carregar el castell i posar-se líders. Vinga, es col·loca una, es col·loca l'altra. Només queda una aleta. Atenció als castellers de Vilafranca. 9 de 9 en polra. Carregar!
17: Així ho narraven els de Castells a RAC+1. Els castellers de Vilafranca han guanyat aquest concurs de Castells de Tarragona i han completat el podi la vella dels Xiquets de Valls i la jove dels Xiquets de Tarragona. I aquest dilluns comença la campanya de vacunació de la grip i el Covid. De moment, només per als majors de 80 anys, per les persones que viuen a residències, les embarassades, el personal sanitari i els infants fins als 4 anys. El 26 d'octubre ja es podrà vacunar tothom, això sí, amb cita prèvia, i la vacunació sense cita arribarà a mitjans de novembre. I ara els esports amb Gerard Ballera.
1: El seleccionador portuguès Jorge Jesus està disposat a que Cristiano Ronaldo torni a la selecció a la pròxima aturada, la del novembre. Jesus ha afegit que tot plegat va ser un malentès, que no ha de demanar perdó a ningú i que el conflicte és fàcil de resoldre. Ho ha dit després de la victòria de Portugal 2-1 contra Noruega a la Lliga de les Nacions. El blaugrana Cancelo ha marcat un dels gols dels portuguesos i Haaland ha demanat el canvi per molèsties musculars. Aquesta nit, per cert, també s'ha jugat al Països Baixos 2-Sèrbia 1. Els neerlandesos són líders del seu grup, empatats amb Grècia, després de 4 partits sota les ordres de Xavi Hernández. A segona divisió, els dos equips catalans han empatat a 0, el Girona a casa contra el Mallorca i el Sabadell també a casa, en aquest cas davant l'Andorra. Els gironins són quarts a la classificació amb 14 punts, els arlequinats setens amb 13. D'altra banda, la Lliga F, el Barça és més líder, li treu 5 punts i l'averatge al Real Madrid després d'esmicolar-lo per 7-0 al Camp Nou. El descans ja guanyava per 5-0. Clàudia Pina, amb un pòquer, ha estat la gran protagonista amb més de 40.000 espectadors a l'estadi. I el Barça de bàsquet ha perdut el primer partit de la temporada a la CB, 194 davant l'UCAM Múrcia. Ha estat un mal diumenge pels catalans, derrota també del Fiat Girona a la pista del Baskonia de 40 i de l'Ilerna Lleida contra el Burgos de 13 al Barris Nord.
17: Doncs és tot per ara, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat. Ara escoltareu
12: els millors moments
15: del dia lliure.
20: Permeteu-me que saludi una de les persones que està sent més populars i que més gent l'atura pel carrer, fins i tot fent bromes, suposo, per unes certes imitacions que en aquest país s'han fet molt, i que ell no és que fa una imitació, ell fa un personatge extraordinari com és Ferran Adrià a Gènesi.

0: ¿Sabes lo que es la salsa americana?
1: No.
0: Es una salsa clásica, ¿eh? De l'alta cuina, feta a base de llagosta saltejada con mantega y oli. Y flambellada con vi blanc y coñac. Després hi ha el tomàquet, el fumet de peix, les escalunyes... I ho veus tot durant 15 minuts. Saps el que farem? Farem la nostra salsa americana.
2: Miquel Fernández, és al·lucinant. O sigui, mira que jo he vist la... Bon dia, eh?
3: Bon dia.
2: Perdona, eh? I disculpa que haver-te fet venir a la ràdio també un dia així.
3: Bueno, jo feliç. Sempre que em fica a la ràdio vinc feliç.
2: No, però és escoltar-ho... Jo he vist la sèrie ja, no?
3: Totes.
2: I em sembla... No, em falten els dos episodis.
3: Els quatre.
2: Els quatre. Vale, vale. I em sembla que hi ha alguna sorpresa en els dos últims.
3: Bueno, no, sorpresa, no, no, no.
2: El protagonista no mor, perquè
3: hi ha més coses, hi ha més coses i molt, molt maques i molt interessants, però bueno, era per si havies vist tot, perquè hi ha una gran evolució, també.
2: Sí, del personatge.
3: Clar, clar, clar.
2: Sí, sí, claríssimament. No, però el que anava a dir és que era molt arriscat, aquest personatge, molt, i això s'ha explicat aquests dies. Tenim, ara, jo intentava fer la comparació, ara que estàvem fora de la publicitat, és com si haguessis de fer Josep Lluís Núñez, que és un tio que... l'ha imitat tantíssima gent, l'hem vist parodiat tantíssim, que posar-s'hi a trobar l'essència del personatge sense caure en la paròdia és de les coses, dels exercicis més difícils que es pot fer. Jo crec que Ferran Adrià és el més a prop que hi ha de Núñez. Núñez ja seria la divisió màxima, però Ferran Adrià seria el següent, perquè portem dècades sentint-lo.
3: Com es feia el Núñito de la Calzada.
2: Exacte.
3: No? El Núñito d'Adrià, no? Núñito d'Adrià.
2: Ara dic amb la veritat.
3: No sé com podria ser.
2: Núñito d'Adrià, en primer lloc, sí. Et vas espantar gaire, no?
3: Tens el cap, eh?
2: Sí, és horrorós. Cap, perdona, perdona, cap, perdona. És que, a més, ara pot passar que, després de tantes hores fent ràdio, se'm posi el cable vermell amb el blau i faci tonteries en antena, que no seria el millor.
3: No,
2: però t'anava a dir, dic t'havies espantar amb la proposta, al principi.
3: Va espantar, no, perquè jo sóc bastant inconscient i me tiro a la piscina i venga, vamos, però sí que molta responsabilitat. Molta responsabilitat, perquè, clar, és el que dius, tothom està esperant a veure qui farà, qui serà aquest tio que farà de Ferran Adrià, no? I és un home superimitat, amb molta referència mundial, i el coneix tothom, i és molt difícil. Però com tu dius, o sigui, el que vaig intentar és fugir de la paròdia,
2: clar, no?
3: I construir un personatge que tingués veritat, que fos creïble, que fos vulnerable, que fos humà, saps? Perquè tothom coneix el Ferran Adrià de les entrevistes, de les ponències, de no sé què...
2: Expansiu,
3: però,
2: no?
3: Exacte, però no coneix el Ferran Adrià, per exemple, quan arriba el Bulli, que té 22, 23 anys, clar. No hi ha res de quan tal... O quan està sol a la cuina, o quan està discutint amb algú, o quan està preocupat, o quan està trist, o... En fi, que hi ha moltes coses que, encara que el guió potser no reflexaven tantes coses així, que per això et dic que el 5 i el 6 és important, perquè hi ha coses emocionals molt xules que li passen al personatge, hi ha diversos personatges de la sèrie, però era trobar això, no? Dintre de tot el guió, trobar aquestes coses més humanes del personatge per donar-li credibilitat i sobretot per donar-li naturalitat dintre de com parla i com s'expressa, no? Que això em semblava molt difícil, també.
2: Què et van demanar? Perquè tinc aquesta curiositat de dir... mira, vam veure fa molt poc una pel·lícula sobre Jordi Pujol i van decidir posar-hi Josep Maria Pou, que evidentment per l'alçada i pel físic no s'assembla en res, i d'alguna manera li van dir no parodiguis a Pujol, no? A tu et van fer un encàrrec concret o va ser decisió de construir tu el personatge com creguis?
3: No, no, és construir el personatge, però també t'he de dir que el David Pujol, el director de la sèrie, em va agafar de la mà i va ser fantàstic. I jo vaig fer una feina brutal, o sigui, ja des del càsting ja vaig venir amb la feina feta, òbviament era una feina molt intuïtiva, i després durant 3 mesos vaig fer una feina molt gran, que no puc, no em dona temps d'explicar tot el que vaig fer, però
2: vaja, vas anar a parlar amb el Ferran.
3: Sí, no, a part de que òbviament vaig veure tot el que hi havia d'ell, parlar amb ell, entendre per què ell em va fer una llista de les coses, de les virtudes i los defectos que tiene, en fi, moltes coses, i després vaig fer una sèrie, o sigui, com una feina de deconstrucció, mai millor dit, no? O sigui, vaig començar a imitar-lo per deconstruir-lo i fer una construcció del personatge, però tot això em va portar molt de temps i, per exemple, jo què sé, enviava whatsapps a amics, no? I
2: això és el que t'anava a dir, no?
3: Bastant,
2: quin és bastant. El, quin és el, no? Quina era la manera de provar el personatge?
3: D'aquesta manera, parlant a casa... parlant a casa, bueno, la meva família estava cansada de mi ja, o sigui, el meu fill, o sigui, ja deia, per favor, papa, o sigui, pots parar ja de fer el Ferran Adrià.
2: El teu fill aquí present, per cert, que ha vingut de públic, i fa cara de circumstàncies, efectivament, i que sí, sí.
3: Estava, sí, sí, no, és...
2: estava fins al cap damunt
3: ja,
2: de tu.
3: Papa, ja, per favor. Dic, bueno, és que, carinyo, és que ho he de fer.
2: Saps? En quina circumstància podies fer un Ferran Adrià a casa?
3: Mira, cuinant.
2: Cuinant?
3: Cuinant. No, o el venia... O sigui, anem al col·le. Vinga, va, anem al col·le.
2: Qualsevol cosa. Quin tipus de conversa podia ser anant cap al col·le?
3: Hòstia, no, no ho facis fer. No.
2: Anant cap al col·le?
3: No ho facis fer, perquè a més no vull intentar com no parodiar. No, perquè, clar, perquè després perd la màgia, no?
2: Sí, d'una manera. Crec això és que... com un mag que ensenya els trucs, no?
3: Exacte.
2: No t'ensenyaré com hi he arribat, perquè igual diries, home, no? Però
3: sí,
2: és,
3: jo
2: és
3: puc
2: un
3: explicar una mica, però sí que no, vull com conservar una mica això. M'agrada.
2: Com has portat aquesta... Jo crec que ha estat un allau absolut d'elogis. No sé si te'ls esperaves o no. Entre altres coses també, perquè Miquel, hem de dir que tu ets una cara molt coneguda, però no estic segur que haguessis fet un paper tan a la primera línia, que tingués aquest èxit, a Catalunya almenys, sent clarament el protagonista, no, d'una sèrie.
3: Jo treballo fa molts anys i, òbviament, quan et ve una oportunitat així, nosaltres, els actors, sabem que l'hem d'agafar. I he tingut el privilegi i l'oportunitat de poder agafar-ho. I em va costar, van presentar molts actors, però, mira, va sonar la flauta. I vaig dir, doncs mira, sóc jo, no? I vaig presentar-me i em va agafar. Però, bueno, no sé, o sigui, jo estic molt, molt feliç. Quan et ve una oportunitat així, és cúrratelo, perquè sabia perfectament que això anava a ser algo gran. Que sabia que això anava a ser algo amb molta... que veuria molta gent i que estaria tothom com pensant i pendent, no? Però clar, és veritat que ara mateix l'èxit que estem tenint ara mateix a Catalunya, que hem fet 4 capítols, és brutal. És brutal. I bueno, estem esperant que s'estreni a Netflix d'aquí un mes i aviam què passa, perquè és Netflix mundial.
2: És Netflix mundial?
3: És mundial.
2: Com una figura mundial,
3: clar.
2: Com és el de Ferran Adrià.
3: Clar. Aleshores, tenim ganes de veure què passa, perquè realment i de poder exportar, a més, una cosa molt autòctona, de veritat, que es pot portar al món, no? I es pot exportar. I penso que és molt interessant.
2: Clar, és que si em diguessis figures que tenen reconeixement mundial que siguin catalans, ara em sortirien la Mínia Mal, Rosalia i Ferran Adrià, probablement, no? Exacte. No gaires més.
3: No està mal,
2: d'aquests, clar. Mira què deien els pantalleros l'altre dia del programa, la gent que parlen de les sèries i de les pel·lícules, sobre Gènesi i el teu paper.
4: El Miquel Fernández, o sigui, el veig com un funambulista aguantant un equilibri impossible.
5: Sí.
4: En aquella línia fina
5: no se li apara
4: la paròdia de l'actuació. Perquè és que Ferran Adrià és un personatge que la línia és finíssima.
2: Molt.
4: És molt, molt fina. El tio fa un treball de premi. És a dir, aquest tio aquesta sèrie fos americana i fos d'un gran cuiner americà, ja tindria un Emmy, aquest tio guanyat
5: tot...
4: de carrer.
2: Bueno, no és descartable, tampoc. Vull dir, si va a Netflix mundial...
3: Ojalà.
2: Imagina't, a veure, hi ha algú que ha obert el camí, un senyor que es diu Oriol Pla, que va endur-se un Emmy.
3: Exacte. L'altre dia em feia una entrevista i em deien, què? I dic, bueno, escolta, sí, mira, dos catalans, vinga, va, tope, no?
2: Si podem, no? Per què no?
3: Clar, m'encantaria, somiar és gratis.
2: I somies gaire en aquestes coses, no?
3: No.
2: Ja no en els premis, sinó en projectes molt grans, creuar l'oceà, fer coses a fora...
3: No, bueno, fa temps ja vaig fer una cosa, una pel·li americana, que era indie, però clar, el pressupost que maneguen ells no és indie, o sigui, era una barbaritat. Però no va sortir bé. I després vaig estar a Los Angeles un mes, vaig intentar-ho i tal, però crec que, o sigui, no sé, jo porto molts anys treballant i hi ha moltes coses que em fan tocar de peus a terra. I crec que si ve una cosa així, benvinguda sigui. I que si no, pues, escolta, seguiré treballant i, oye, todo bien, al contrari. O sigui, em sento un privilegiat poder estar treballant d'això.
2: Quina edat tenies quan vas fer aquest intent americà?
3: 30... Pues mira, 31, 32...
2: Molt 32. Jove, molt jove, no?
3: Ara entens? 33, més o menys.
2: Ara
3: tinc 46.
2: 46. Home, és un moment molt més madur. Vull dir que si et vingués alguna cosa d'aquestes, potser l'entomes una mica més... no sé si tindria coratge,
3: jo
2: o ego...
3: Jo estic molt feliç aquí,
2: clar.
3: O sigui, no tinc tampoc allò que dir, no, és que me quiero... Jo estic molt feliç, O sigui, cap problema. Jo visc molt bé aquí.
2: He de dir també una cosa, Miquel, que jo crec que ens ha sorprès a tots i te l'he de treure, perquè, clar, és que ens ha deixat molt parats aquesta setmana. Aquesta setmana, amb la promoció, t'hem vist en molts llocs, parlant de moltes coses, i hi ha hagut una cosa molt personal que ha aparegut, que explicaves en una entrevista avui a VilaWeb, i crec que... vens a dir... Bueno, és que ho explico perquè no m'ho ha preguntat mai ningú.
5: És veritat.
2: De cop ho explico, que vas explicar dels orígens familiars mm-hmm. i la relació amb ton pare, que això va deixar, vaja, molt sorpresa a molta gent.
3: Bueno, és que és veritat que nosaltres som figures que, bueno, ens exposem i estem al públic i de cop, si et fan una pregunta així, pues també, no, o sigui, tampoc ho vaig pensar massa, vull dir, tampoc és una cosa que jo ho vagi amagant, tampoc ho vaig explicant, no, és que mira, mi padre, no? Però, bueno, va sorgir així i sí, i penso que, vull dir, és que cap problema, al contrari, penso que és una veritat, és així, podria profunditzar molt més encara sobre la seva vida i sobre tal, però llavors seria un altre tipus de programa, no? Però cap problema.
2: He de dir que el Miquel, el que va explicar, per qui no ho llegís o no escoltés o no veies el vídeo de Veloweb, va explicar que els pares es van separar quan tenies 3 anys, no? Mm-hmm. I que tu vas conèixer el teu pare en un vis-a-vis a la presó perquè era un narcotraficant.
3: Bueno, era una persona que... A veure, una persona que o sigui, feia el que podia. O sigui,
2: sobrevivia.
3: Sobrevivia. I el que feia va agafar, no? El decía, tengo que coger el toro por los cuernos i anava fent, però no és que fos, com se llama el colombiano?
2: Ah, carai, sí, és que vos deia.
3: Plomo o plata, com es
2: diu? Sí, Escobar.
3: Escobar, clar, no, a veure, Pablo quan Escobar. Dius narcotraficant, uno se va a Escobar.
2: No,
3: pobret,
2: no és això, sí, clar.
3: Aquest anava a la mina, agafava qualsevol cosa, pillava no sé quantos, i con eso más o menos zafava, i con eso ja podia fer sus trapís i sus cositas i vivia. Però clar, pobre, o sigui, jo, sí, era un pobret en aquest sentit, no podia fer gran cosa. Aleshores, lo de narcotraficant sona com a molt tal, però no.
2: Però un delinqüent.
3: Feia això per sobreviure, perquè no sabia fer una altra cosa i perquè, òbviament, en aquella època l'heroïna va entrar en aquest país com una, o sigui, com una pisonadora i és una víctima de tota aquesta generació.
2: L'escena la defineixes molt, molt impressionantment, que és una frase que sobre el paper diries bé, depèn del context, no té més importància, però és que en aquest cas és que textualment és brillant, que és la salutació quan tu tenies 12 anys, vas a la presó i coneixes a ton pare, li dius hola papà,
3: sí.
2: molt gust de conèixer't.
3: Sí, tal
2: no?
3: Qual.
2: És bestial.
3: Clar, bueno, és que és un senyor que no coneixes, és que és veritat.
2: Però te n'han parlat en aquell moment.
3: Sí, clar, la meva mare m'ha parlat.
2: Des de petit.
3: Ell m'enviava cartes.
2: T'enviava cartes.
3: Clar, però tu també és com dir, bueno, i este senyor que m'envia cartes... Me dicen que és mi padre, però clar, jo no tinc un contacte amb ell, no sé com és, no sé... Està, i clar, i fins que no tens una certa edat, més o menys no pots, o estàs mig preparat, no pots anar cap allà.
2: Va triar-ho la teva mare, l'edat que tenies, perquè estiguessis prou madur per
3: entendre... La meva mare va fer tot el que va fer, o sigui, va fer tot el que va poder per, òbviament, protegir tot això i fer-m'ho de la manera més... dolça possible, no?
2: És una gestió molt difícil,
3: molt
2: la teva
3: difícil,
2: mare,
3: molt difícil.
2: Per no jugar amb aquest passat no familiar,
3: clar.
2: A la vegada que no trencar-lo, perquè podria haver-t'ho amagat.
3: Sí.
2: I no existit aquest senyor, no?
3: Sí.
2: I a partir d'aquí, no, decideix que tu l'has de conèixer, saber-ho, però fer-ho en el moment adequat i en la manera adequada.
3: És admirable. O sigui, jo, la meva mare, el que ha fet sempre amb mi, sempre ho dic, és admirable. És admirable. O sigui, tots els pares i les mares ens equivoquem moltes vegades, i òbviament ella també s'ha equivocat, però és humà.

0: Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
2: Òbviament les meves teràpies i les meves coses, però no tot és per això, que al final la vida de cadascú i la història de cadascú és la que és. I tu surts i fas i salves com pots. Com pots.
3: Aquests dies sentíem el Ferran Adrià també i parlava del seu, de la seva infantesa, de la joventut, l'adolescència. Ell no, d'alguna manera és com que el dibuix d'algú que no està cridat a ser el que acaba sent, no? No és algú d'un entorn molt humil, d'un barri de l'entorn metropolità, que té una vida complicadeta, un moment vital, juvenil, etc. I que acaba sent un referent global, mundial. No sé si en algunes d'aquestes coses, en ser d'una família humil, de no saber si estàs cridat o no per fer certes coses, has buscat algun camí quan construeixes el personatge vinculat amb tu?
2: Absolutament.
3: Tot,
2: em sento tan reflectit amb ell. O sigui, és que, de fet, una de les coses que més m'agrada d'ell és la seva autenticitat, la seva essència. Perquè no,
3: que no ha perdut això.
2: No ha perdut mai. No ha perdut mai de ser de Santa Eulàlia. És que no. I m'encanta. I això és el que per mi és una cosa molt valiosa. Molt.
3: I el teu barri és?
2: El meu barri? Jo he tingut molts barris. He viscut a Puy a casa, he viscut a Albacete, he viscut al País Basc, he viscut molts. Sí, sí, clar, aquesta és una altra història. És que si jo et començo a explicar la meva vida... Si jo començo a explicar-te la meva vida, tio, no cau. O sigui, era un programa sencer. O sigui, vamos.
3: O sigui,
2: hi hauria caldo de cultiu aquí, saps? Ho veig aquí escrivint. Ei, que tio, l'actor que fa de Ferradià, tio, és que...
3: Quantes coses que té, no?
2: És millor que la sèrie, espera't. Que farem un biopic del Miquel Fernández.
3: Ja no, però és que de cop, Miquel, jo tinc la impressió que de cop hi ha molta gent que t'ha descobert. Ja sabíem qui eres, ja sabíem que actuaves bé, però el
2: perquè
3: personatge...
2: Perquè soc una persona molt discreta. Sí, soc una persona molt discreta, no m'agrada fer soroll. I, de fet, no m'agrada molt fer soroll, però, bueno, jo, és el que et dic, lo que venga, bienvenido sea, o sigui, cap problema.
3: Aquell adolescent que va trobar en el teatre o en l'actuació que
2: em vaig salvar, tio.
3: Et va salvar directament?
2: Em va salvar.
3: Sí?
2: Jo estava... Veus, una altra cosa, és que jo no paro de dir mis mierdes. Sí. Jo amb 15-16 anys no sabia què fer. Anava al parc, vivia a Sabadell en aquell moment.
3: Què dius ara?
2: Sí, ara estava a Sabadell, a Can Oriach. Mm. I llavors el que feia era anar al parc, fer el que fan els adolescents amb 15-16 anys dels 96-95, que ja et pots imaginar el que és.
3: Trobar-se amb col·legues.
2: Exacte, trobar-se amb col·legues i tenir converses llargues
3: molt,
2: i lentes.
3: Molt lentes.
2: Aleshores, llavors, aquesta era la meva vida. O sigui, i no sabia què fer. I llavors estava en un entorn que en aquell moment pues, vaig dir, hòstia, pues, no ho sé, no? Pues, si esto es lo que hay, pues es lo que hay. Però, gràcies a una persona fantàstica, un professor que tenia a l'institut, que fèiem un crèdit variable de teatre, em va dir, per què no proves això? Però jo sempre havia cantat. Sempre, des que era petit, des que tenia 6, 7, 8, 9, 10, sempre he cantat.
3: I et sortia bé?
2: I em deia, em sortia molt bé. I em deia, per què no fas això? Que és teatre musical. Que és cantar i actuar. I vaig dir, bueno, vale. Però això, diu, bueno, sí, aquí, bueno, pues, a veure, prova-ho, vale. I ho vaig provar, em va encantar, i vaig dir, hòstia, se'm dona bé això. I als 16 i pico, 17, ja estava a Barcelona, o sigui, acabant els estudis i anant a Barcelona cada dia a estudiar a l'escola Memory, i vaig estar 2 anys i mig, 3 anys, estudiant, i així vaig començar. I als 17, 18, bueno, amb 16 ja feia de líder d'una orquestra, durant dos estius, o sigui, amb 16, flipa. Mira, jo ara visc un nen de 16 anys i dic, hòstia, què passa, no? O sigui, què ens ha passat?
3: T'he de dir que estic lamentant tan profundament que hagis vingut avui, concretament, perquè aquesta conversa, ara jo és que estaria... Jo necessito parlar molt més amb tu.
2: Convida'm un altre dia, que no tinc problema.
3: Perquè, clar,
2: una altra secció, jo
3: el dia que hi ha ja pluges torrencials, que tot Catalunya està col·lapsada, i ara de com estàs descobrint que en Memory et va treure del banc de Can Oriach de Sabadell, on anaves a tenir converses molt llargues.
2: No,
3: molt
2: un professor.
3: Un professor, concretament.
2: Un professor que estic molt agraït, sí.
3: Què es diu?
2: És Joan.
3: Joan. Que és el que et va fer la...
2: És el que em va dir, escolta, per què no fas això? Prova. Que et veig una mica perdudet, nen. I li tinc molt de carinyo i, en fi...
3: Es viu?
2: Sí, tant, que es viu. Si m'està escoltant, segurament. Ell ho sap.

0: Joan Martínez.
1: Joan Martínez.
0: Ell ho sap, ell ho sap. I sí, o sigui que... I la meva mare, per suposat, que sempre m'ha apoyat, sempre. ¿Qué quieres hacer, niño, esto? A por ello, venga, a tope. Sin miramientos, o sigui, venga.
1: És important ser agraït, no?
0: Home, no sé. I tant.
1: Hi ha gent que se n'oblida, això.
0: Pues té un problema. Sí, últimament aquestes coses s'obliden molt, no? L'empatia i l'agraïment és una cosa que manca bastant.
1: És un gust saludar-te.
0: Igualment.
1: Voldré que vinguis un altre dia per xerrar més àmpliament, perquè la veritat, o sigui, em deixes absolutament al·lucinat. I jo les ganes que tinc és de que hi hagi la segona ocasió sobre Gènesi, que és quan s'estreni a Netflix i ho peti a nivell internacional i nominin a tots els premis internacionals també, que llavors m'has de guardar una estona.
2: Imagina.
1: M'has de guardar una estona.
2: Que divertit seria.
1: Miquel, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies. Felicitats. És espectacular la feina que fas. I, evidentment, també a la gent de Minoria Absoluta que han fet aquesta... Bé, entre molts altres, que han fet aquesta meravella, que és la sèrie Gènesi, que s'acaba aquesta setmana que ve. Es veuran els dos últims episodis, són dilluns.
2: Sí.
1: Dilluns els dos últims. Si no ho heu vist, recupereu-los i prepareu-vos per dilluns a gaudir-ho, perquè la veritat és que...
0: I si no ho tenen al 3.cat, a la plataforma.
1: Sí, senyor. 3cat, no?
0: 3cat.
1: 3cat.
0: Bueno, ja saben.
1: Super 3, Flinky Frank, TV3, el que sigui. 12 i 10 minuts. Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: Esteu escoltant els millors moments al Via Lliure.
1: Ai, mossèn. Què, li posem rombos?
2: Posem-me rombos.
1: Mentre esperem que arribi el govern de la Generalitat per explicar-nos les novetats, segurament sortirà el president de la Generalitat, Salvador Illa. Encara no s'ha muntat la roda de premsa, per tant, encara pot ser que vagi una miqueta per llarg.
0: Posem una mica de música.
1: Posem una mica de música.
0: I Salvador Illa dic que tu n'hi ha.
4: Ara, mira els rombos. Eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
5: L'embalat del Via Lliure.

0: calamar. Que fugi la quitxalla cap dintre la gent gran. Visca l'embalat, visca l'embalat.
1: Vostè, no és que arribin, bon diumenge.
2: Bon diumenge, amigues, com esteu totes? Bon diumenge, bon diumenge.
1: A veure el canal que acaba de fer les panxes.
2: Bon diumenge, ha fet una miqueta de panxeta.
3: Les palmes.
2: Era un somni estar algun dia a l'embalat i pensar que al mossèn li agradaria que me la toqués una mica.
4: Però si estàs cada dia aquí...
2: Però l'embalat encara... Una vegada.
4: Doncs avui acollim a Snoop Dogg. També s'acaba d'anar a la llum, a l'edifici. Ja som Salvadorilla.
2: Hem de connectar amb Ramon Abel, amb Maneres de Arte, amb Guitarrica de la Fuente, no? No? Encara no? No?
1: Guitarrica de la Fuente no sé per què l'hauríem de connectar, però... Perquè tothom em parla de la bola negra, no?
4: Tota la tarda. Heu d'estar tota la tarda dient, bueno, ara igual fem-lo dels castells i després mentre truqueu a Guitarrica de la Fuente, per una miqueta al Maneres de Arte.
1: Els castells a les 4 de la tarda és avui, eh?
4: Sí, sí, sí. Que teniu des d'ahir... que tota la gent allà a Tarragona, amb totes les llaunes, que tampoc...
1: A les llaunes, quines llaunes?
4: Esteve Giral.
1: Sí.
4: Una depressió plena de llaunes d'estrella, ja parant, a veure a quina hora comença.
1: No, hi havia una depressió col·lectiva, això és veritat, entre els castellers, perquè, clar, això és una cosa que es fa cada 2 anys, que te la desmuntin, i hem de dir que serà a les 4 de la tarda, entenc... Bueno, ara ho estic dient per boca d'asa, però entenc que RAC1 transmetrà la... Ara no ho sé,
4: ara ens la juguem,
2: RAC+1,
1: RAC més 1, com a mínim, bueno, ara això hauríem de saber-ho, perquè ara m'he anat a la boca i potser no cal improvisar tant en antena. Ja ho sabrem. Però, en tot cas, és el concurs de castells aquesta tarda i Arnau Mañé ha agafat ja rebent el cotxe cap avall, perquè, clar, ell és membre d'una de les colles castellanes.
5: Ja està a l'alçada de Sant Joan d'Espí. Sí, com a mínim, està ja a l'alçada de Sant Joan d'Espí, com a mínim.
1: L'Arnau, passa que és el seu cotxe, dic que era, sí que ha de caminar per anar-lo buscant.
4: De quina colla és l'Arnau Mañé?
1: De Vilafranca.
5: Els
4: Verds. No es pot dir?
1: No, sí, no passa res. A 3:15 s'hi posen els castells de RAC1.
4: I s'ha d'anar 4 hores abans a xumar allà.
1: Bueno, i a part l'estona que duri, perquè això ahir, que Catalunya estava en alerta, la fase prèvia del concurs de castells, que és la de dissabte, els van dir que acabarien abans i van acabar a les 10 de la nit en comptes de les 8 de la tarda.
4: I després va formar ja una mica la cua a l'estació aquella que tenen a Port Aventura, no?
1: Sí, sí.
2: El solet a Tarragona.
1: Ara mateix fa sol,
4: Ja estàs imaginant l'obrir llaunes. Endavant amb les llaunes i endavant amb l'embalat. ¡Vamos!
1: El vull veure allà dalt, mossèn. El vull veure d'enxaneta, jo.
4: Avui, ja sabeu que a mi m'agraden molts els castells.
1: Fent un urbi et orbi des de dalt d'un castell.
4: Amb tot allò que penja, amigues. No, respectem aquest diumenge. Avui, dit això, amics, i pendents de l'actualitat, avui he vingut amb el company Moisés i l'amic Noé, per si es necessito per tornar a Sant Feliu. Però també han vingut perquè són molt fans de la banda que ha fet 50 anys aquesta setmana i han anunciat disc nou. I, mira, saps allò? Tens allò d'exclusiva?
1: Ui, espera't, que ara ho buscarem. No, però una cosa. Sí que vull advertir als oients del Via Lliure que ara fem l'embalat. Si hem d'interrompre, vull dir, pujarem les cançons que puguem, mossèn, per acompanyar una mica la gent.
4: Que la gent no digui, oi, és que no tal.
1: Clar.
4: Era mana d'actualitat. Mana Salvadorilla, que deia Catunya, el que s'ha de tal.
1: Mana Salvadorilla, bueno, sí, clar.
4: Home, clar, evidentment, no, home.
1: Ara, què és? A veure, pots tornar exclusiva?
4: Pots tornar exclusiva, farem una mica de Rocco Tannhauser, el que fa amb el Clapés. Doncs, amigues, van anunciar un disc l'altre dia i, evidentment, Bono és com quan Alfons Arús imitava Johan Cruyff, que feia una màquina registradora de pasta, clink, clink, si anuncies un disc, clink, clink, exclusiva. Aneu preparant els mails perquè el 15 d'octubre s'anunciarà la gira D2 mundial. I si heu fet la compra per internet a la pàgina web del grup, ja veureu que hi ha una petita opció que us podeu inscriure en una mena de llista d'espera que precisament no serà per rebre un òrgan o per anar a comprar el pa el dilluns. El 15 d'octubre, esteu atentes, amigues, la gent que voleu anar ja a veure el que queda de Bono, a The Age i a la penyita al Larry Mullen i a tota aquesta... Insisteixo, esteu atents perquè caurà un tour mundial. I tornarem a estar un altre cop amb el debat del preu de les entrades i si venen a tocar a Barcelona, que aquesta serà una altra. O, aprofitant que el Pino Gianloco li ha fet allò a Shakira a Madrid, se'ls enduguen a Madrid i es tenen acampats allà 15 dies. Ja ho mirarem, això, però mentre Moisés va buscar els cafès a la màquina de vending, per aquí hem vingut amb sandàlies i sense res sota la túnica, ja fa una miqueta de rasca, amics, Procedeixo a començar l'homilia d'avui, que com us deia... El 25 de setembre, U2 va tornar a l'Institut Mount Temple de Dublín, al pati on tot va començar, amigues, i va celebrar els 50 anys exactes d'aquell paperet que Larry Mullen Jr., qui és Larry Mullen Jr.? dins de U2.
1: No me'n recordo, ja.
5: El bateria.
4: El bateria, val. El senyor... Pues aquest, quan anava a l'Isti, que se passava més tiempo fuera, com jo, estava molt més fora de l'institut.
1: O com deia ara el Miquel Fernández, l'actor, diu, bueno, al parc tenen converses molt lentes.
4: Al parc, molt lentes, i els bars de davant del cole, i la rotonda que jo tenia davant. He fet molta rotonda, jo, amigues. Pues aquest senyor un dia s'aixeca i va... allà, no sé si encara als instituts hi ha el cartell d'anuncis que sí. Busco... pues,
1: què va posar? Busco...
4: Bateria, busca músics per muntar una banda. Així, amb una lletra que també, bueno, li va costar una estona a Bono llegir, ja t'ho dic, perquè agafa el boli, la Rimulien, com agafa les baquetes. Sí, no, sí, home, és no. Així. Quatre adolescents, atenció al detall, una mare morta, un baixista que encara no sabia afinar i un guitarrista que es deia David Evans i que acabaria sent The Edge. 50 anys després, continuen sent els mateixos quatre, cosa que en el rock, ara, gairebé és un miracle de Lourdes, que una banda porti 50 anys juntes sense que hagi palmat ningú, sense que s'hagin barallat i aquestes coses. Avui no farem la visa completa, perquè estem esperant aquí el que estem esperant, amics, però no, tampoc posarem sencer el Joshua Tree, perquè ja veig molts pajilleros d'U2 aquest matí, ja a primera hora, dient-me coses, has de posar aquesta, has de posar l'altra i tal, perquè si posem tot aquí, ens passarem el dia. Farem un camí, intentarem posar 10 estacions, com si fos això el Calvari. El Calvari d'U2. Mira, passarem de l'àlbum Boy al pop, perquè per mi, després del pop, aquest disco que han tret ara, que es diu Cádiz en Carnavales, no sé com es diu, no el penso escoltar mai en la meva vida.
1: Cádiz en Carnavales.
4: Han anunciat un disco nou que es diu Cádiz en Carnavales. No, es diu El Carnaval de tu vida, The Carnaval is my life.
1: Carnaval de luz.
4: El Carnaval de luz.
1: Hosti, sí.
4: Sí, sí, Carnaval de luz, los carnavales de Cádiz. Més igual, la xaranga del tio Norio serà una merda.
1: No.
4: Equivalent de gran a la Sagrada Família. Ja us ho dic ara. Aquests tios van començar del post-punk, que feien com una mena...
1: Post-punk feien?
4: Ara us posaré la primera cançó.
1: Ah, sí?
4: Home, tu creus que Bono... ja era...
1: Però si Bono sempre diuen que...
4: Sí, és que aquest el pentino avui, perdoneu. No. És un dels senyors més importants de la història del rock, però també és un dels gilipolles més importants de la història de la humanitat. Ara el pentinarem, amics, i tal. Mira, van començar amb aquest post-punk una mica espiritual de Dublín, per acabar a finals del 90 pràcticament a un club, però un club de ball, ara parlarem, en producció de Brian Eno, atenció, i fotent-se als 90 amb discotec. Ara ho veurem. De la fe sense complexos a la fe que riu d'ella mateixa, amics. Comencem amb aquest primer tema, fent aquest repàs dels 50 anys d'U2. Comencem a l'àlbum Boy, dels 80. Escoltarem el tema aquest que es diu I Will Follow, i ara es fotré un petit speech sobre aquest tema. Va. Endavant, Bono, pa'lante!

0: Sí que és veritat que he de dir que aquesta... Això és del primer disc,
1: és el primer disc del 80.
0: Sí que és veritat que es pot llegir com una mena de post-punk molt suavet.
1: Sí, suavet.
0: Molt, fins i tot, ara, un post-punk amb, amb campanetes,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, però...
0: Però sí, però sentim no, que hi ha alguna cosa que vibra
1: allà. És a dir,
0: allà.
1: No és... No, diguéssim que l'habitació no està tancada com The Cure,
0: ara,
1: saps? Passa l'aire, però aquestes guitarres, aquest minimalisme i tal... I Will Follow. Jo, des de que... Sempre recomano comprar els discos físics, perquè llegeixes la lletra, t'enteres de coses, tal... Al 80 la gent no sabia de què anava aquesta cançó fins que ell ho va explicar. Will Follow no és una cançó d'amor a la parella, amics. És Bono parlant amb la seva mare Iris morta, que quan tenia 14 anys. El que deies abans, mira, el riff d'aquesta guitarra sembla un riff de tios de 14 anys assajant a un garatge, no? Sense efectes de luxe i sense res. El baix encara aprèn a caminar. El primer disco de U2, de l'àlbum Boy, hi ha trossos de baix que estan fins i tot un pèl desafinats. Atenció,
2: Adam Clayton.
1: No tenia ni puta idea de tocar el baix, però Bono li va dir: hòstia, Adam, vente pa aquí, perquè entre el de la bateria i tal, nos falta uno. I l'Adam Clayton, pues, que el dia va bé també amb la pega pel de l'altre, pues, allà
3: que... 15 anys,
1: que sí,
3: també li va bé.
1: No.
3: Que també vaig començar a tocar el grup al baix en un grup i vaig dir no, vaig deixar-ho i clar, vaig dedicar la panxa.
1: El baix és sempre el buit legal d'un grup que tota la gent odia, perquè és la secció rítmica conjuntament amb la bateria. És imprescindible, però ningú vol tocar el de... Perquè queda molt millor, i ja podem dir, folles molt més amb una guitarra,
0: o cantant, el frontman,
1: correcte, que no amb un senyor fent...
0: No, però el baix és absolutament imprescindible.
1: És imprescindible, igual que la bateria. Sí, sí. I molt imprescindible...
0: I es diu que són tios raros.
1: Són tios...
3: Baixistes, sí.
0: Oi?
3: Sí, sí.
0: Els baixistes tenen sempre alguna cosa per peculiar, diguem-ne.
1: Són d'aquella gent que són com els gamers i la gent que mireu cine i sèries
0: no
1: a casa, que segurament teniu la tita com un joystick, i ja t'ho dic jo. I tant, bueno, un poc aixetos i tot.
3: Tu mires l'Eastrip Band, en com ho donen tot, el brus, el bateria, i el baixista està allà amb un posat, un rictus seriós, sense moure's.
1: Són d'aquells que després entra un dia a la Guàrdia Civil a casa i tenen coses rares, armadures medievales, un niño atado en el trastero... coses d'aquestes. Amics, anem cap al segon disc, anem cap a October. Estem a octubre. Ells el 81 van treure aquest disc, que és el que gairebé es fan monjos.
0: Què us dic?
1: Pel capullo de Bono. Bono havia perdut la llibreta de les lletres. La banda filtrejava amb un compromís cristià radical.
0: Què dius?
1: Amics, radical. I el resultat és un àlbum curt, tens i una mica avergonyit de ser rock, jo diria. Aquest tema que escoltem ara, i que a mi particularment, encara que ragi molt dels U2, m'encanta aquest tema, el Without a Shout Jerusalem del 81, és Pentecosta amb distorsió, amics. El crit, la ciutat santa, la idea de la fe no és un murmuri de sagristia, com aquí a l'embalat, no, sinó és una cosa que s'ha de cridar, i això, així ho fa el capullo del Bono. Ets encara, el guitarrista encara no ha descobert el delay infinit que descobrirem a partir d'ara. El so característic de les guitarres d'U2 sempre és el mateix, i bé, a partir d'ara... i d'aquesta cançó.
3: Això volia preguntar, aquesta guitarra tan característica, no?, de U2.
1: És això, ara, és un delay, és un pedal que fa com un eco amb un retras, una mica, una mica retras, i tal, però és que, conjuntament amb la